0: I tot. Un salt endavant ens pot fer canviar la mirada. La solució de Rodalies és més Rodalies, diuen les companyes de l'ODG. I situen els arguments. El tren pot ser una de les eines essencials per salvar-nos del col·lapse climàtic i l'escalfament global. És un transport que redueix molt la contaminació i du amunt i avall alhora un munt de persones. Hauria de ser el transport de totes. La sortida de la mobilitat, doncs, no és un aeroport sobre el mar, sinó trens a Berga, a Olot, a Esparreguera, un tram al Baix Empordà, a Tarragona, un enllaç amb el Pallars i un corredor de mercaderies com cal. I tot això que us explico i que diuen ja els experts està en marxa? Doncs ara ho sabrem. Fixeu-vos que hem convocat tot un munt de persones que coneixen molt bé aquesta situació. La primera d'elles és l'Alfons Pérez, que és el nostre col·laborador de l'ODG i l'ideòleg una mica d'aquesta visió que ara posarem en comú. Alfons, ets per telèfon, eh?
1: Sí, sí, avui per telèfon precisament per culpa de Rodalies.
0: Veus? Doncs aquesta mobilitat que ens interpel·la i que ens crida i de la que hem de reflexionar. Gràcies per venir. Als estudis tenim a Clara Sánchez. Hola, Clara.
2: Bon dia.
0: Ella s'ha quedat a Barcelona a dormir per poder venir al programa. Veieu la situació? Perquè si no, tampoc no arribava a la cita amb nosaltres i al nostre podcast. Clara?
2: Sí.
0: La Clara és una gran defensora d'aquest enllaç entre el Berguedà, la muntanya i les grans ciutats. I també és amb nosaltres en Manel Ferri. Hola, Manel.
3: Hola, bon dia.
0: Benvingut. En Manel és tècnica mobilitat. Patró vicepresident de la Fundació Mobilitat Sostenible, tresorer d'Aliança Ibèrica del Ferrocarril. Coneixes molt bé la situació,
3: bueno,
0: algunes, Manel.
3: Hi ha molta més gent que coneix millor que jo, però sí, coneixo bastant.
0: Sí, sí, bastant. I tant, okay. I tant.
3: Gràcies.
0: Ara ho sabrem. I atenció, en Xevi Baena, que és a Girona, Ràdio Nacional a Girona, Ràdio 4 a Girona. Gràcies per ser allà, Xevi.
4: Hola, bon dia, Pilar. Gràcies per convidar-me. Bon dia a tots.
0: Bon dia, en Xevi és membre de la plataforma del Tren Tram, Olot, Banyoles, Girona. Aquí us tenim a totes, eh? Tenim creada com una composició de la situació actual, sobretot a tot Catalunya, i aleshores, al fons, et pregunto a tu, com a un dels principals impulsors d'aquesta mirada, per què Rodalies té una solució i és més Rodalies?
1: Vale, perquè realment, o sigui, en una situació d'emergència climàtica, si estem parlant de que el tren emet de 5 a 7 vegades menys que el transport privat de cotxe, és un transport essencial. A més, té aquest element democratitzador, no? Perquè tothom pot accedir al tren, no? I és molt mala notícia que ara tinguem aquesta sensació de que el Rodalies no només que ja ho sabia més ineficient i inoperatiu, sinó que ara les usuàries pensem que a sobre és insegur, no? I això realment és molt, molt mala notícia per la lluita contra l'emergència climàtica.
0: Clar, és evident. Però, Manel, tu que has viscut molt a la vora tota la situació dels trens de Renfe, per exemple, i has treballat molt en mobilitat,
3: Sí,
0: tu coneixies les mancances que tenia el sector fins a aquest punt al que hem arribat ara?
3: Es coneixien, algunes més que altres. S'arrossegava un dèficit històric, sobretot de dos tipus, de la manca d'inversió, que és la que més es coneix, però el més greu era la manca de manteniment. O sigui, a veure, no confondre inversió amb manteniment. O sigui, hi ha manteniments que requereixen inversions i altres és un tema de manteniment. I el manteniment es tradueix automàticament al salt a la manca de dos companyies, de dues empreses descapitalitzades, que era Renfe i Adif. Això què vol dir? Que faltava gent al territori.
0: A les vies.
3: A les vies, al territori, és a dir, als trens, és a dir, faltava musculatura, diguéssim, com a... I llavors el símil seria el cas de Ferrocarrils de la Generalitat com un model a seguir en quant a la relació de plantilla per quilòmetre, diguéssim, de servei, d'oferta ferroviària que fan, però el grau, diguéssim, de la congestió, no? El sumatori d'aquestes mancances estructurals que tenia Renfe i Adif juntats, s'han juntat amb el tema de les afectacions climàtiques juntament amb un tema de governança, doncs, bueno, ha donat un panorama, un salt molt greu amb unes conseqüències, diguéssim, molt greus. Jo estic d'acord amb el que deia l'Alfons, de que cal superar, diguéssim, o sigui, cal insistir, cal pressionar perquè això es resolgui, perquè només es podrem, entre cometes, salvar amb més Rodalies, com ell diu, per fer front a l'emergència climàtica. Pels valors, no, no, no

0: no els valors del tren, sinó pel seu, la manca, el reduït consum d'energia per viatger transportat, i sabent que els trens es mouen amb energia elèctrica, i aquesta energia elèctrica és d'origen renovable, i l'energia renovable sabem com fabricar-la, que ja tots els trens, de fet, ja funcionen amb energia renovable. Per tant, el que cal és més rodalies, més regionals, i sobretot, ja arribarem, suposo, que és el tema dels trens tramvies a la resta, diguéssim, del territori per complementar la xarxa.
1: Sí, perquè sabeu què ha passat, ja ho sabem tots, eh? En un moment determinat de la nostra història de vida, el segle XX, es va decidir que el cotxe era la solució.
0: Sí.
1: I aleshores tota aquesta mobilitat que es tenia al principi amb tren, ja primers del segle XX o més abans, va anar desapareguent. I van anar desapareguent trens, i van desaparèixer vies. Llavors, Xevi Baena, tu que ets a Olot, eh? Quan a Olot es va fer una via verda en els camins de vies del tren, tu què devies pensar?
2: A veure, jo, quan allò era el 69, si no m'equivoco, quan es va tancar el carrilet, no? El carrilet d'Olot, el mateix any el carrilet de Sant Feliu, Girona-Sant Feliu de Guíxols.
0: Sí.
2: Jo no havia nascut encara, eh? Vull dir, faltaven 20 anys encara, o més, perquè jo nasqués. Però només m'he interessat, diguéssim, amb la mobilitat ara d'adult, no? I he vist una mica les mancances, sobretot quan viatges a altres llocs. Jo, per exemple, fa un parell de setmanes vaig estar a Suïssa i és, vull dir, en quant a país, en quant a territori, és pràcticament igual a Catalunya. 9 milions versus 8 i escaig que tenim a Catalunya ara mateix, quasi mateixa extensió territorial, però els suïssos tenen muntada la mobilitat, vull dir, jo al·lucino com la tenen organitzada, amb una coordinació de trens i autobusos que, vull dir, és pràcticament la millor del món, vull dir. I després jo, quan veig això, dic, ostres, i nosaltres per què no ho tenim igual? Per què no som capaços de fer el mateix a Catalunya, no? Àrea metropolitana, he de dir que, escolta, allà no falta de res, però quan surts d'àrea metropolitana, Catalunya és... Barcelona és un forat negre d'inversió ferroviària, s'ho emporta tot Barcelona, i la resta de Catalunya estem una mica deixats de la mà de Déu, no? Llavors, bueno, ho he vist ara d'adult, una mica.
1: Molt ben dit, Xavi. Clara, tu, quan estava parlant el Xavi, dius, la nostra visió és molt similar,
3: sí.
1: No? Clar que en territori on el Xavi es mou Garrotxa cap a baix pot ser més fàcil, perquè ja existien algunes vies de tren. Però què passa en zones, el Berguedà, que també ha tingut tren que ha desaparegut.
3: Però els anys 50, sí.
1: Sí, exacte. Però que es podria tornar a fer unes altres línies i fins i tot enllaçar més muntanya, i ara ja penso, ja saltem, anem cap a Ripoll, pugem molt més, anem cap al Pallars. Com sí. ho veus?
3: Bueno, a veure, jo en el cas del Vallès Berguedà, ara estan fent el desdoblament de la C-55, o sigui, està previst el desdoblament de la C-55, la C-16, això està bé, però augmentem les emissions, no solucionem el problema, o sigui, si no fem una... a part del desdoblament, o sigui, tampoc és anar en contra de la carretera, però hem de vertebrar-ho amb trens, amb trens trams, perquè si no el territori, o sigui, jo per baixar aquí a Barcelona he de fer una excursió de 4 o 5 hores, si no hi ha manera. No tenim tren, el teníem i anava molt bé. I doncs és una mica el que has explicat tu, no? Que s'han anat desmantelant tots aquests sistemes ferroviaris que funcionaven molt bé, s'ha apostat pel cotxe i això no és solució. I es continua apostant pel cotxe, o sigui, sense vertebrar-ho, o sigui, sense reforçar-ho amb altres opcions que són més sostenibles i que són més eficients.
1: Alfons, per què es continua apostant pel cotxe?
4: No, això li hauries de preguntar a la indústria automobilística, no? Que té molt ben organitzada la seva capacitat de lobby cap a la política, també, no? Si són inèrcies, també hi ha un tema cultural, no? El que representa o ha representat el cotxe per les nostres cultures del nord global, no? I això és molt difícil de trencar. Però és veritat que el cotxe privat no desapareixerà d'un dia per un altre, que hi ha necessitats reals de mobilitat en cotxe privat en zones de Catalunya, això està claríssim. El tema és si vertebrem una espina dorsal amb una xarxa de mobilitat sostenible que sigui a través de tren. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. O sigui, és el canvi d'aposta, no? Aquesta és la cosa que hem de fer ara i amb urgència, no? I tenir molta menys obsessió, perquè no és només el cotxe. Menys obsessió i finançament per anar a 300... perquè la majoria de nosaltres ens conformem en anar a 80 per hora i arribar cada dia a temps a la nostra feina o a la universitat o on anem, no? Llavors, és també repensar el per què ens desplacem i on ens desplacem.
0: Sí, és un canvi.

0: de prioritats, és a dir, el que està dient al fons és real. És a dir, si haguéssim internalitzat, diguéssim, en els governs que ens han precedit aquest nou esquema de prioritats centrats en la mobilitat quotidiana, a Rodalies i a regionals, segurament no haguéssim arribat en aquesta situació, no? Perquè hem fet dues coses. Hem fet la política d'invertir a l'alta velocitat, com deia ell, a 300, i hem fet la política, diguéssim, d'asfaltar el país. No només Catalunya, sinó que a nivell estatal, igual. O sigui, som dos països, els dos països, tot el país, diguéssim, que té una dotació d'infraestructures viàries d'alta capacitat, molt diferent a qualsevol altre país europeu, o sigui, tenim moltes més. Però en el cas de Catalunya, clar, el que hem fet ha sigut concentrar molta obra, molta inversió ferroviària al ferrocarril metro a Barcelona i carreteres, diguéssim, fora de lo que és l'àrea metropolitana. I llavors és normal que hi hagi un greuge comparatiu de manca d'inversió ferroviària que es podia haver dut a terme per part de la Generalitat en aquest cas, cap a l'interior del territori amb nous sistemes de transport ferroviaris, que seria la fórmula, seria tren tram, no? D'acord? I aquest és un tema no només dels lobbies, com deia l'Alfons, que és veritat, sinó la voluntat política de no modificar aquesta jerarquia de prioritats per invertir en el territori, i que després dona com a conseqüència el que tenim actualment, no? Per tant, jo penso que hem de fer un reset, que tot l'impacte, diguéssim, de Rodalies ha tingut un impacte, o sigui, ha tingut un nivell de conseqüències molt elevat a nivell humà, a nivell emocional, a nivell de matxacar els usuaris, a nivell econòmic a les empreses, i per tant, el que cal és dir, bueno, escolti, fins aquí hem arribat, i ara el que cal fer és allò, no perdre de vista que el primer que cal corregir, el primer que cal invertir, el primer que cal millorar són les rodalies regionals, i començar a estendre a la resta del territori la xarxa de trens tramvies, que és el que pertocaria fer.
1: Ara en parlarem i incorporem aquesta conversa a la Mercedes Vidal. Hola, Mercedes, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: I t'incorporem perquè tu ets ambientòloga, però també ets una gran experta en l'aspecte social de la mobilitat. Això és quelcom molt important. L'Alfons Pérez moltes vegades en aquest programa n'ha parlat, Alfons? Però, Mercedes, jo voldria que tu donessis aquesta visió social. Quan parlem de que realment la possibilitat del tren i del tren tram, del tren tramvia, donarà oportunitat a la gran massa de població que no tenim cotxe i que no ens el podem permetre moltes vegades per moure'ns un lloc a un altre i anar a la feina amb una dignitat, tu què penses?
2: Bueno, efectivament, és que hem de canviar la visió i pensar en la mobilitat com a dret, no? O sigui, si entenem que la mobilitat és un dret que possibilita fer altres drets, no? Exercir altres drets, poder-nos moure, poder arribar als llocs, poder arribar a la feina, poder arribar als estudis, poder arribar als equipaments que necessitem, no? Doncs la visió canvia. I les administracions tenen el deure de garantir aquest dret. Aquest dret es pot garantir en vehicle privat? Rotundament no. Ni per motius ambientals, ni per motius econòmics. Perquè hi ha molta gent que queda fora de l'accés purament econòmic a un vehicle privat. Però és que, a més, també hi ha molta població que no té carnet, que per edat no pot conduir, etc. O sigui, si anem traient els col·lectius, no?, que no poden utilitzar el vehicle privat per exercir aquest dret a la mobilitat, ens quedem amb una majoria de la població. Llavors, o sigui, és el deure de l'administració garantir el dret a la mobilitat d'aquesta població. Com es fa? Amb transport públic. No hi ha una altra. I quina forma ha de prendre aquest transport públic? Doncs en funció del territori. O sigui, en espais on hi hagi una densitat poblacional que justifiqui, no?, doncs una inversió, o sigui, diguem que la inversió ferroviària, doncs, pugui donar resposta adequadament a aquestes necessitats, doncs fem tren. Als llocs on aquesta densitat no hi arribi, fem una bona xarxa de bus. Als espais intermitjos, el tren tram, com heu estat parlant, és una gran solució. O sigui, hem de pensar, no?, com podem donar resposta al dret a la mobilitat en funció de les característiques diferents de la població de Catalunya amb diferents modes de transport públic. Però hem de fer un transport públic per un imperatiu

0: un imperatiu ambiental claríssim. O sigui, el consum del vehicle privat no ens el podrem permetre, no ens el podem permetre ara, però és que a futur encara molt menys. O sigui, les tensions que hem viscut aquests darrers anys pel preu de l'energia seran estructurals. O sigui, han vingut per quedar-se. Estem en un moment, no?, doncs on el preu de l'energia deixarà de ser, diguem, de la gasolina, deixarà de ser una, diguem, accessible per molta població. I recordem que ja hi ha molta població fora d'aquesta accessibilitat. Sí, vale? Sí. Però és que encara ho serà menys. Per tant, no podem deixar que la gent, no?, doncs, es garanteixi per si sola, no?, el dret a la mobilitat, perquè això no és garantia de drets, des de la perspectiva de l'administració.
1: Totalment, queda molt clara la postura, Mercedes. Si jo voldria ara fer aquesta visió d'imaginar, no? si m'ho permeteu. Alguns diuen, és que imagina. Sí, perquè quan imaginem el que estem fent és crear futurs possibles, probables i propers. Uh-huh. I amb això jo agafo unes reflexions del meu company periodista Sergi Picazo, del Crític, amb la seva opinió, que deia, imaginem un futur de trens. Imagineu un AVE cada hora a València-Barcelona-Perpinyà. Imagineu trens nocturns cap a capitals europees. Imaginem un tren cap al Berguedà, el tren tram al Tarragonès, el carrilet a l'Empordà. Imagineu un tren que arriba a l'hora. Doncs per imaginar, aquí tenim una visió de futur, quan pensem que abans ens movíem amb cotxe.
2: Els ametllers ja estan en flor. Avui m'he adonat perquè he deixat el llibre i miro més per la finestra. M'agradaria que el trajecte fos més llarg i em donés temps a acabar dos capítols i alhora a descobrir si la guineu que viu passada la masia de Can Bernat ha fet més amagatalls vora de la via. Abans anàvem amb cotxe i tot això no ho podíem distingir. Com vam aguantar tant en aquesta tona de metall i ferro, amunt i avall per carreteres petites i perilloses? Molta gent s'hi va deixar la pell. M'han explicat que els cotxes passaven on ara són les vies del tren i del tramvia, i que feien molt soroll, i que hi havia accidents sovint. L'inici del nou tren també va ser així. No escoltar la natura, no entendre els moviments i els canvis de la terra ens va passar factura. Quan surto de casa, no puc imaginar que aquest carrer ample estigués ple de cotxes aparcats a totes dues bandes i que fessin aquell soroll que enmudia els ocells. M'ho explica la gent gran. El poble, aleshores, estava incomunicat i no teníem alternativa de transport. Això va fer que molta gent decidís anar a viure a la ciutat. El poble es moria. Sort que va arribar el tram. Cada matí, en agafar el tramvia que m'enllaça amb el tren, sé que em trasllado amb seguretat i respecto als altres éssers que viuen a la vora. Arribo a temps a la feina després d'observar aquest paisatge canviant. Mitja hora justa, la que necessito, i enllaço a peu. I penso, tan difícil va ser el canvi? Per què abans anàvem en cotxe?
1: Ara imagineu tots els que esteu aquí que ens fem aquesta pregunta en un futur proper, però per què abans anàvem amb cotxe, al fons? Ho imagines?
3: Sí, sí, sí. Ha estat molt bé aquest relat perquè és una mica el que deia la Mercedes, que en termes polítics l'exercir el dret a la mobilitat col·lectiva o pública et dona aquest gaudi, no? Que és la sensació que teníem molts, o tenim molts, quan anem en tren, i el tren arriba a l'hora i podem arribar al lloc, no? Que podem llegir, podem mirar per la finestra, podem fer algunes gestions petites, però és un moment com molt nostre, no? Els que hem sigut usuaris per moltes dècades tenim aquest moment en el tren. I a mi m'agradaria imaginar-me aquest futur també on les necessitats de desplaçament tenen sentit, no? O sigui, perquè també l'imperatiu laboral de vegades ens fa desplaçar-nos molt i amb molta pressa, no? Segurament ens hauríem de desplaçar menys. Però una altra vegada tornarem al mateix. Aquest futur es vertebra amb una espina dorsal que són els trens de passatgers i de mercaderies i aquest transport públic que funciona, que guanya freqüència i capitalitat en el territori.
1: Mm-hmm. Perquè, Xevi, anem a situar la història en els trams. Anem a definir els trams entre tu i

0: La Clara, com han de ser aquests tramvies que han d'enllaçar amb els trens, amb aquests trens de rodalies, de reforçar la xarxa de rodalies que comentava el Manel? Hem d'arribar fins aquí, fins a aquestes rodalies, des d'altres punts de Catalunya que n'hi entenen. Per tant, com han de ser aquests trams? Com, des de la plataforma, vosaltres, de la Garrotxa, com ho imagineu?
1: A veure, un tren tramvia, doncs, bàsicament és com el seu nom indica, no? És un tramvia que fora d'àrees urbanes es comporta com un tren i es desplaça, doncs, a gran velocitat. Llavors, la nostra idea és bàsicament aquesta, vull dir, que sigui un vehicle que estructuri la mobilitat interurbana entre les petites ciutats d'aquí de la província de Girona, i un cop entri a dins de la ciutat, en aquest cas, doncs, a dins de la ciutat d'Olot, quan passi pel centre de Banyoles, quan entri a dins de Girona, doncs, que es comporti com un tramvia i que faci, doncs, faci la feina que actualment, doncs, estan fent algunes línies d'autobús que es podrien, doncs, dedicar aquests recursos a portar passatgers de capil·laritat, no?, cap al tren. Vull dir, és simplement això. Els estudis ja estan acabats, no es van fer com nosaltres ens agradaria que es fessin, però ja estan acabats.
0: Ai, això què vol dir? Que encara es poden aplicar matisos o no?
1: Bé, nosaltres, en una reunió de seguiment que vam fer amb la Generalitat, doncs nosaltres vam aportar molts, diguéssim, molts matisos, no? Vull dir, els vam dir, doncs, que els estudis, el tren d'aquesta manera com estava dissenyat tenia molts hàndicaps. Per exemple, via única, moltes parades, per exemple, a Banyoles feien 5 parades, quan actualment la Teixa Directa en fa 3. Feia passar el tren tramvia per tots els pobles, pel mig de tots els poblets, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, que nosaltres li vam dir, no cal això, estàs penalitzant temps de viatge fent això. Si desvies el tren 150 metres fora del nucli urbà, vull dir, això són 4 minuts a peu i ja no cal que el tren tramvia passi pel centre, no? Total, no ens van fer cas, van publicar els estudis com tal qual, i doncs amb tots aquests hàndicaps, bàsicament, doncs, amb un tren lent, amb un tren molt car, etc., l'únic corredor que ha donat els números, més o menys, perquè s'implanti un tren tramvia és la secció Banyoles-Girona. No sé si vau veure ara fa un parell de setmanes un reel de l'alcalde de Girona, en Lluc Salelles, que va dir que, doncs, havia arribat a un acord amb el Departament de Territori. Doncs,
0: el Manel diu que sí, sí, que estàs al dia amb això, oi, Manel?
2: Bueno, sovint, força sovint, perquè, a més, és el tema que ens apassiona, ens interessa. I jo penso que hauria d'apassionar i interessar, diguéssim, els responsables polítics i no dedicar-se a minimitzar o a reduir les bondats, diguéssim, d'aquestes propostes, diguéssim, de tres tramvies que estem demanant pel conjunt del territori. No té sentit que siguin tan estrictes en la seva metodologia, que no estem d'acord amb la seva metodologia que utilitzen per dissenyar aquests tres tramvies, sinó que cal fer un salt de criteri, tenint en compte les prioritats de posar, com deia la Mercedes, l'èmfasi en les persones i la mobilitat, i èmfasi en el tema del canvi climàtic, i èmfasi, diguéssim, sobretot perquè el 2030-2035 tenim un problema greu de mobilitat en el conjunt del país, o una part del conjunt del país, que és la limitació dels vehicles tèrmics d'explosió que circulen per Catalunya. Per tant, tu has de preveure, diguéssim, com vols que es mogui aquest territori, aquestes persones en aquest territori, i per tant, clar, aplicar metodologies al segle XX, al segle XXI, doncs vol dir que alguna cosa no funciona.
0: No, clar que no funciona, perquè és veritat, Clara, no? Jeje, diuen, ara un tramvia, ara volen un tramvia, no? Jeje, jeje, allà a la muntanya, Què s'ha pensat? No. És que jo
3: a
0: estic segura
3: arreu,
0: que algú...
3: A tot arreu necessitem. Sí.
0: Pensa, veus, mira, que diu, no, que han rigut, davant meu.
4: Sí.
0: Ja m'ho imagino. Però, Clara, dibuixa tu com ha de ser aquest tramvia que surti de Berga, o que sigui, per exemple, que surti de Saldes, allà a la muntanya, sí, que ocupi, per exemple, i que agafi una via que ara és carretera, però que, en canvi, pot eliminar els cotxes i possibilitar una altra forma de transport.
5: De fet, com hem comentat abans, ja existien moltes vies d'aquestes. Per exemple, en el nostre cas del Berguedà, ara mateix per l'embalsament de la Baells és complicat tornar, per exemple, a arribar fins a Guardiola de Berguedà, que abans arribava, no? O sigui, el tema una mica és que quan tens un territori que depèn del 100% del cotxe, amb carreteres saturades, un ferrocarril infrafinançat, el col·lapse no és una casualitat, és una conseqüència
0: Llavors... El col·lapse no és una casualitat, és una

0: conseqüència. Fixeu què acaba de dir.
1: Correcte.
2: Molt d'acord.
1: I el que vivim ara no és un accident puntual, és un símptoma d'un model que ja no aguanta més. Però des de les plataformes estem... No parlem només de queixes, sinó proposem alternatives. El caos actual confirma que cal un canvi de rumb. Més tram, més opcions reals perquè la gent pugui moure's sense quedar atrapada en un embús permanent. Mm-hmm. És una, com deia també la Mercedes, com estem dient aquí, és una qüestió de qualitat de vida, de seguretat i de futur.
0: És una qüestió de qualitat de vida, és una qüestió de seguretat, és una qüestió de futur, i hem de posar el rellotge en marxa, eh? Aquí també direm tic-tac, tic-tac, perquè aquests trens ja han de començar a funcionar. Per tant, Mercedes, digue'ns tu com veus aquesta prioritat i aquesta evolució que s'està fent ara. És cosa de tècnics, perquè ja ha dit el Manel que els polítics no entenen res, o què?
2: És que és cosa de tècnics i és una qüestió política, o sigui, és que si realment ens creiem l'emergència climàtica, aquí hauríem d'estar, bueno, i crec que tenim evidències sobrades, no?, de que les coses estan canviant i estan canviant molt més ràpid a sobre del que els científics, no?, doncs, ens havien dit fa uns anys, que tot s'accelera, no?, o sigui, el que està passant és que està passant més ràpid encara. El que hauríem d'estar fent és invertir en ferrocarril, fer la mateixa aposta pública que es va fer pel ferrocarril al segle XIX, fer-la ara. O sigui, el tren continua sent el futur per física, o sigui, no hi ha cap mode de transport, diguem, com el ferroviari, eficient per portar mercaderies o persones. No n'hi ha cap que gasti menys energia per quilo de persona o de mercaderia transportada. Per tant, és un aliat indispensable en la lluita contra el canvi climàtic. I realment, si no som capaços de garantir la mobilitat en transport públic, en transport sostenible a la nostra població, no ens mourem en un futur. No serem capaços de garantir-la. Per tant, hauríem d'estar invertint com bojos en tota mena de transport, en tota mena de transport públic, transport ferroviari allà on es pugui, transport en autobús o transport a la demanda, no?, on les densitats siguin més baixes, i fer-ho tot ben connectat i ben mallat per poder tenir per poder garantir aquest dret a la mobilitat en el futur. I el futur està entrant. Això era així al segle XIX i continua sent així al segle XXI.
0: Veieu? Transport, educació, sanitat, tres punts necessaris a les nostres vides, Manel, tu
3: sí,
0: volies...
3: Sí. Justament això que acabes de dir, les pilars, diguéssim, de l'estat de benestar, sí, i la mobilitat sostenible, que seria el quart pilar de l'estat del benestar.
2: Totalment.
3: Penseu que el dret a la mobilitat, com comentava la Mercedes, que jo comparteixo, que compartim molts, diguéssim, sí, també vol dir que hem de tenir sobirania, diguéssim, de mobilitat basada en la no dependència dels combustibles fòssils.
0: Però hem de tenir sobirania de mobilitat, vol dir que ens hem de fer nostra, la població civil?
3: Hem de fer, o sigui, els nostres representants polítics han d'entendre que una part d'aquesta sobirania, o la sobirania, diguéssim, com a país, o independència, diguéssim, allò energètica, diguéssim, per moure tot aquest sistema, i això ja ho sabem, com aconseguir aquesta energia. Per tant, el que hem de fer és utilitzar aquesta energia en els modes ferroviaris, que són els que consumeixen, diguéssim, electricitat. Només pensar, perquè tinguem una magnitud, diguéssim, allò important, penseu que al conjunt de l'estat espanyol les importacions de petroli signifiquen de l'ordre entre 50 i 55 mil milions d'euros cada any. És una energia de la qual no es disposa el país, petroli, gas, i per tant s'ha de comprar. I això es compra en divises. Si es compra en divises vol dir que una part de la renda sobirana del país se'n va fora. Si reduïm aquesta despesa d'importació de combustibles fòssils, disposarien de major renda disponible per fer polítiques públiques a favor, diguéssim, dels sistemes ferroviaris. Per tant, diguéssim, d'alguna manera, a veure si s'entenen, tot és inventat. O sigui, inventar vol dir que sabríem com, diguéssim, com poder sí. invertir, no? I aquest pla Marshall, diguéssim, que aquí se cita en un moment determinat...
0: Sí, el pla Marshall, sí. Bueno, l'hem citat
3: molt d'acord. No, sí, sí, sí, va... O sigui, jo penso que per això deia que...
0: És aquell pla que un bon dia els americans van fer per rescatar Europa, no? De la situació després de la Segona Guerra Mundial
3: I per tant, això vol dir deixar de banda, diguéssim, allò, inversions innecessàries en les ampliacions de l'aeroport, que això ja també surt, que és un tema que és de calaix.

0: pròpies dels operadors, pròpies de la governància i, governança, i pròpies, diguéssim, sobretot del propi país. Perquè quan aquí, en aquest país, als anys 90, es feien les reserves de sòl per part del govern de la Generalitat de Torn en aquell moment, per al tren d'alta velocitat, reserves de sòl, perquè tenia, era l'autoritat territorial, territorial per fer això, no es feia el mateix a la xarxa de Rodalies ni a la xarxa de regionals. És a dir, hi havia una prioritat, que era el tren d'alta velocitat. L'altre no, no comptava.
1: I per tant...
0: Per tant, d'aquesta situació, juntament a la no inversió, diguéssim, dels governs del PP, sobretot en un moment determinat, durant molt de temps, doncs, perquè Espanya no havia tingut un model de mobilitat clar i Catalunya ni un model de mobilitat ferroviari, doncs, bueno, es tradueix en això. O sigui, el missatge era invertir a Barcelona a nivell ferroviari, més metro i... que, bueno, que fins que no cal més metro, perquè s'entengui, sinó que calen més tramvies per a l'àrea metropolitana, i sobretot carreteres a fora, diguéssim, del país.
1: Clar,
0: no?
1: Ja, aquest missatge el deien quan? Tu quan...
0: Bueno, 90, això és dels 90, eh? 90. És a dir, aquesta era la voluntat, i inclús expressions
2: sí, sí, sempre,
0: com...
2: sempre ha sigut aquest model.
0: Clar, i la socialdemocràcia, i això el govern del Felipe González en el seu moment, deia que la socialdemocràcia era autovies per a tots, el país.
1: I això era, no?
0: Exacte. I per tant van matar, van eliminar molta xarxa ferroviària perquè, segons el Banc Mundial, els va dir que això no tocava fer.
1: Autovies per a todos i també avions per a todos, sí. Però jo és que voldria introduir l'Alfons perquè un dels, de les zones vertebrals en aquest sentit és aquesta entrada al mar de la pista de l'aeroport del Prat, que encara fa com més incongruent la situació. Com és possible que estem parlant d'emergència climàtica i, per una altra banda, volem construir una pista d'aterratge ampliant un aeroport en aquests moments sobre les nostres platges?
3: Sí, sí, mai ha tingut cap sentit. Jo crec que ara encara en tindrà menys i serà molt difícil tirar endavant, sobretot amb la... O sigui, amb la oposició social que tindrà aquesta proposta, que ja tenia, però ara mateix el que necessitem és aquesta priorització en les inversions en Rodalies. Llavors, qualsevol partida pressupostària que vagi cap a coses que es puguin considerar superflues o contràries a l'emergència climàtica, en tindran una posició frontal, no només del moviment ecologista, sinó de tothom que tingui un sentit del que necessitem en el territori català. Llavors, tot aquest tipus d'inversions, ara posar l'ull sobre com es estan gastant els diners quan veiem que hi ha una situació de desinversió històrica en les Rodalies i que a més estan situades en un procés d'emergència climàtica que encara fa més necessària aquesta inversió, jo crec que és un dels focus importants d'incidència política i de mobilització.
1: Exacte. Mercedes, ara tu i després en Xavi, que el tenim abandonat allà a Girona.
4: Sí, molt d'acord, una mica per desenvolupar el que deia abans, aquesta gran aposta política que hauríem d'estar fent pel tren, no? I lligat també amb el que deien els meus companys, no? L'altre dia a la manifestació un dels crits era milions per l'aeroport, misèria pel transport. Vull dir, tenim molt clar d'on venen els mals. Sí, però és que a nivell europeu, no? Els diners que ens hauríem d'estar gastant en aquest procés brutal de transició ecològica que hauríem de fer i del qual la mobilitat, canviar la mobilitat radicalment, és una part molt important, malauradament ens els estem gastant en armes. O sigui, a nivell espanyol, doncs això s'ha fet amb deute, però s'ha mogut unes partides pressupostàries monumentals cap a l'armament, cap al bel·licisme, etc. I tots aquests diners estem traient l'última oportunitat que tenim com a Europa de fer una transició ecològica també en matèria de mobilitat. Totes aquestes inversions ferroviàries de les que estem parlant valen diners, valen molts diners, però són diners que renten a la població en drets, en qualitat de vida, en tots aquests aspectes. Volem que la prioritat siguin aquestes despeses, no altres.
1: Que finalment és l'assegurança de la vida futura i propera, no? Perquè si no ja està clar que no la tindrem. Xevi, jo que et deia que estàs abandonat a Girona, veus el que passa sempre, ostres.
5: Exacte, just perquè, mira, si haguéssim tingut tren com cal fins a Barcelona, doncs hagués vingut avui.
0: Ja.
1: Clar, sí, escolta'm, ens farà canviar una mica, Xevi, la mirada? Aquesta mirada que ara és, encara ara, centralista, eh? Tot passa pel centre de la gran capital, però tinguent una bona xarxa, es pot diluir aquesta capitalitat?

0: aquest centralisme...
1: És que es tracta d'això, vull dir que no tothom visqui a Barcelona. Vull dir, l'àrea metropolitana concentra el 50% de la població de Catalunya en una àrea que és més petita que la comarca de la Garrotxa, pràcticament. Llavors, això porta associat problemes de vivenda, problemes de trobar feina, no? Vull dir, gent que viu a Barcelona amb un transport públic potentíssim no acceptarà una feina fora de Barcelona perquè no té cotxe, no el necessita, no el vol, no sap conduir, i doncs l'oferta d'oci i l'oferta de vida que pot trobar en un altre lloc i de desplaçament, doncs no li atrau, no? Llavors, nosaltres insistim molt i volem insistir en territori, al Departament de Territori li volem insistir que inverteixin en ferrocarril fora de Barcelona. Vull dir, és que tinc aquí dades d'inversions a àrea metropolitana en ferrocarrils i és que són brutals. Vull dir, la diferència en inversió és escandalosa. Vull dir, lo podeu trobar tot a la web de l'AMB, amb.cat. Les línies, nou idea del metro, 10.000 milions. La nova línia a l'aeroport, ara que se n'ha parlat ara fa premsa, no? Fa uns mesos, també,
2: mal,
1: 400 milions.
2: Mal, aquesta línia.
3: I tant.
1: Ampliació L4 del metro, 375 milions. El nou túnel de ferrocarrils de Plaça Espanya fins a Gràcia, 400 milions més. Ampliació L1 del metro, que s'amplia per les dues bandes, per Badalona i el Prat, 350 milions més. La L2 del metro la volen portar fins a Zona Franca i l'aeroport, 1.000 milions. Vull dir, tot això es dona per descomptat. Nosaltres també diem, escolta, a Barcelona hi viu molta gent, invertim-hi, però carai, inverteix també a fora de Barcelona, no? Inverteix a Girona. Ojo, Ferrocarrils de la Generalitat té un trenet a Girona, eh? No sé si ho sabeu, que operen un tren a Girona.
0: Això, el Manel ho deu tenir clar, no?
1: És el ferrocarril, el cremaller de Núria. Per portar turistes a dalt de Núria sí que hi ha ferrocarril.
0: Veus, per portar turistes, el tema és aquest,
3: exacte,
0: no?
3: És el cremaller de Núria,
1: exacte.
3: I després
1: per portar
3: el
1: turistes,
3: tren de la
1: sí
3: Pobla.
1: Ha...
3: I el tren de la Pobla, que opera Ferrocarrils de la Generalitat en via d'ample Renfe. Que és el tren de la Pobla, vull dir, aquest funciona de conya, a més, funciona.
0: Sí. I per què, Xevi, jo et pregunto, per què es vol treure del centre de Figueres la línia de tren i dur-la cap a fora? Com es traslladarà la gent de Figueres, doncs, cap a fora, allà a Viladamat, on sembla... No ho dic clar, eh?
1: Vilafant.
0: Em sembla
1: que hi ha
0: l'AVE, no?
1: Sí, Vilafant. Sí, correcte, la volen... Bueno, ningú sap per què ho estan fent, eh? Vull dir, el Manel, que està dins de la PTP, segur que té més informació, però bueno, s'ha comentat
0: va,
1: també.
0: Manel, què està passant?
3: Sí, no, bueno, però això és el criteri, diguéssim, que s'ha seguit per part de molts municipis i que ha estat acceptat, diguéssim, de manera tàcita o no tàcita o implícita per part del propi govern de la Generalitat a nivell de Catalunya. I tenim el cas de Figueres, que és l'últim que pot passar, que seria un desastre, diguéssim, si passés.
1: Total.
3: Però...
0: Sí, però és que ja s'està activant,
3: Però clar, a veure... Ha d'haver un mecanisme, d'alguna manera, que pugui desautoritzar, i ho dic així, aquesta iniciativa, i que el propi govern de la Generalitat, si aplica, diguéssim, els criteris i els objectius de l'emergència climàtica, inclús de mobilitat, que són de mobilitat, per frenar aquest tipus d'iniciatives. Si hi ha problemes, o es detenen problemes, diguéssim, de permeabilitat d'una xarxa, d'una estació ferroviària en una població, en el cas de Figueres, hi ha molts altres mecanismes, diguéssim, per intentar que sigui permeable aquesta estació, d'acord? Però no agafar i enviar-la fora com es pretén fer en el cas de Figueres a Vilafant. Inversions...
0: I perquè sembla que respongui a la necessitat turística, eh?
3: Sí, turística i sobretot del pelotazo immobiliario, que després implica el tema de...
0: Sí,
3: clar,
0: sí,
3: és
0: sí.
3: Que va, una cosa va associada a l'altra. Mm-hmm. Llavors, amb el cas de Montcada i Reixac passa el mateix. 2 quilòmetres de soterrament d'una xarxa ferroviària que ronda al voltant dels 1.000 milions d'euros, que no ofereix, diguéssim, nova capacitat ferroviària, que no ofereix nova fiabilitat ferroviària i que es fa, per una lògica de pressió que s'ha venut al tema de la inseguretat, perquè s'entenguem d'aquest pas ferroviari del tren pel Montcada, quan casos com aquests al conjunt d'Europa hi han moltíssims i s'han resolt de moltes altres maneres fent permeable, diguéssim, el pas, diguéssim, de vies per a la població, no?, pels vianants.
0: Això vol dir, està dient el Manel, que és que no calia fer un túnel, allà, no. Per soterrar no. Les vies, que hi ha no. Altres moltes solucions, perquè, entre d'altres coses, jo estic pensant, Clara, ara et donaré la paraula a tu, que Aviam, si és que el nostre futur proper ha de passar per tramvies i trens, els hem de tenir a la vista i la gent ens hem d'acostumar a saber quan creuem, quan no creuem,
3: exacte,
0: quin perill hi ha,
3: exacte,
0: a l'hora de passar per una via o no, no?
3: Evidentment, evidentment, sí, evidentment. Clar, però, perdona, clar, però és que és de calaix.
2: Tot
3: l'expert.
2: Veure,
3: anem a veure. El que no t'ha sentit és malbaratar recursos públics amb una infraestructura, una inversió, una infraestructura que no genera cap mena de nova capacitat, de nous serveis, de fiabilitat, sinó al contrari. Ara, per un moment, allò pensem i s'imaginem, per exemple, 2 quilòmetres, no? Un cas com a Adamuz, suposem per cas, en aquest túnel de 2 quilòmetres.
0: Ui, no voleu pensar-ho.
3: No, no. A part de que, evidentment, no pretenem, no volem que passi,
0: sí.
3: Les dificultats i l'estrangulament, diguéssim, de la xarxa seria, no dies, no, estem parlant de mesos, segurament, per refer tota aquella instal·lació,
0: sí,
3: que es pot trobar malmesa, a part, diguéssim, de les conseqüències que pugui tenir. Per tant, vull dir, a veure, una cosa són les grans estacions, que sí, que han d'acord, perquè són moltíssimes platges de vies que han de passar, com el cas de Sagrera o el cas de Sants, però, bueno, perdoneu, a la resta, diguéssim, hem de buscar solucions diferents, no? Ja es va fer un error, ja es va cometre l'error també a Sant Feliu de Llobregat, que havia un altre problema, també soterrament. Està previst un altre soterrament a l'Hospital de Llobregat, que també es preveu, que és una neura, diguéssim, així de clar, per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet des de fa molts anys, i que tot això no aporta, sinó que complica la gestió ferroviària i no aporta cap qualitat ferroviària o millora ferroviària a la xarxa. Per tant, escolteu, a veure, els diners són finits, els diners s'han d'utilitzar per incrementar la capacitat i l'oferta ferroviària, i això és el que hem de fer. Sí, davant d'aquesta validar aquest tipus d'intervencions, després surten alguns estirabots de determinats àmbits acadèmics o no acadèmics, i llavors qüestionen, per exemple, el tren de la costa, no? La R1, que si s'enfonsa, que si no s'enfonsa. Molt bé. Tenim el cas de l'R1 en el tram que va de Mataró, si tota una part, diguéssim, de Mataró, que s'ha fet un treball de protecció d'aquesta línia, i el que caldrà seria destinar recursos per protegir, diguéssim, per protegir l'R1. Després ja veurem, d'aquí 25, 30 o 50 anys, què hem de fer. Però de moment hem de protegir. Hem de reforçar.
0: Tinguem aquesta visió de 30, 50 anys com a mínim per poder seguir endavant. Clar, el que estava dient el Manel. Jo el camí m'estranya, que realment no us tinguin molt més en compte a nivell polític i els tècnics i no us cridin cada dia per consultar-vos, que
2: tant
0: no
2: de bo,
0: és, no?
2: Tant de bo ens consultessin més, perquè finalment, com deia el Xevi, no? I com diem la resta de plataformes que estem implicades, nosaltres coneixem el territori, nosaltres sabem el que s'ha de fer. Llavors, jo també volia afegir, només molt curtet, a mi se m'ha posat la pell de gallina amb el relat, o sigui, quan he sentit aquest futur, no? Llavors, una mica, el futur de trens no és poesia, o sigui, és dignitat, i el que volem és deixar d'imaginar-ho i començar-ho a viure des d'allà, o sigui, i volem que es posin solucions immediatament, perquè l'emergència climàtica també ens està apretant. Llavors, és una necessitat, és dignitat, i és no hauria de ser un futur, hauria de ser una realitat immediata.
0: Doncs ara que la Clara posa el punt en aquesta urgència, agafem el trasllat de la Clara i us trasllado ja a tots vosaltres per acabar una frase curta que digui aquesta necessitat present que tenim. Xevi, tu quina és la prioritat que hi posaries al davant? Molt breument.
1: Vertebrar, vertebrar i vertebrar, i deixar d'invertir a Barcelona. Això és molt clau. Vull dir, no importa quan estiguis escoltant aquest podcast qui hagi de president de la Generalitat i qui hagi de responsable del Departament de Territori. Des de fa anys només s'inverteix en ferrocarril a Barcelona, i això s'ha de deixar de fer. Vull dir, això és clau, és molt clau.
0: I t'hem escoltat, i esperem que també escoltin les persones que han de prendre mesures. Mercedes, és el teu torn.
4: Jo ja ho he dit, el futur s'hi va en tren. O sigui, això era cert al segle XIX i és encara més cert al segle XXI amb l'emergència climàtica. Volem tornar en aquest mode de mobilitat que sempre ha estat còmode, equitatiu i adequat per transportar i per garantir el nostre dret a la mobilitat.
0: Manel.
3: el futur és el present, ha de ser el tren, el futur ha de ser el tren, en totes les seves versions, i sobretot posar moratòria a seguir invertint en ferrocarril a l'àmbit de Barcelona, com deia el Xevi. I per últim, que en la mateixa diguéssim allò frase, perquè sí, ens entenguem, això vol dir destinar i tots els recursos, o sigui, orientar els recursos única i exclusivament, en aquest cas, en matèria de transport, cap al ferrocarril.
0: Doncs ja ho teniu clar. Alfons Pérez, Rodalies, doncs, passa com a solució per tenir més Rodalies. I ho tenim clar.
5: Uh-huh. Més Rodalies, i sobretot perquè més Rodalies també vol dir cuidar a les usuàries de Rodalies.
0: I això és una altra de les grans prioritats que de vegades i sovint se'ls passa a aquells que tenen el poder de gestionar coses. Moltíssimes gràcies a totes per haver estat aquí. Jo crec que ha quedat molt clar amb cada una de les vostres visions i opinions quin és el camí, i per tant és una eina més aquest programa, aquest podcast que aboquem al món perquè ho escolti i ho tingui que escoltar. Jo voldria acabar recollint aquesta opinió de Sergi Picazo, del crític que ens dona una visió real del que volem, de la situació. Imagineu, doncs, una AVE cada hora, dèiem, Barcelona-València-Perpinyà. Imagineu trens nocturns entre Barcelona i les principals capitals d'Europa i províncies d'Espanya. Imagineu un tren connectat Barcelona amb el Berguedà. Imagineu un tren per l'interior a l'Empordà. Imagineu pujar i baixar de gairebé totes les valls del Pirineu des de la plaça de Catalunya. Imagineu que Barcelona tingués més busos elèctrics que el Madrid del PP. Imagineu que el transport de mercaderies per carretera quedés pràcticament obsolet. I gairebé tot, aliments, cotxes, maquinària, productes de tota mena, es transportés amb tren, amb 5 corredors, a més del corredor mediterrani. Seria una altra vida? Segurament, i la que volem, que sigui aviat. Manel, Clara, Mercedes, Alfons, Xevi, gràcies a tots. I nosaltres seguim. I seguim.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Vinga, fins molt aviat.
2: Pell de gallina, gràcies, amb el relat, jo.
3: Sí, sí, també.
0: Gràcies per participar-hi.
2: Gràcies.
0: Si ho imagineu, serà realitat, eh?
2: Ai, sí.
0: Tant de bo. Mira, us deixem amb la música de Malifeta, que són la gent de Zoo i també de Pupiles, l'Arnau i la Mireia, que han tornat als escenaris. Aquesta és la seva visió de nit. Amb ells us deixem. Fins al proper podcast.
6: Les paraules que comencen per mal, malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificar.

0: Radio 4.
1: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Fixi's vostè el que és la casualitat o el que és la causalitat, estimat Gorgori. Som al claustre de Poblet, mirant aquesta meravella, aquests xiprers que miren cap al cel, i precisament resseguint la direcció d'aquests arbres majestuosos veig un avió que surt al cel. I penso, nosaltres, encara que sembli molt naïf el que diré, i no és un recurs poètic, ara mateix estem molt a prop del cel. Som com els passatgers d'aquell avió que està surant els núvols. Per què? Doncs perquè som en aquest quadrilàtel, que és absolutament meravellós, amb aquestes flors, amb aquest conjunt arquitectònic i amb aquest soroll d'aigua de fons que dona aquesta particular sensació de pau en el claustre de Poblet, mestre.
3: Els monjos i les persones que en saben expliquen que els claustres d'aquests indrets estan fets imitant o inspirant-se o agafant la saviesa de la Domus Romana, que tenia aquell espai interior al voltant del qual es construïa un quadrat on es disposaven les diferents estances de la casa. Doncs aquesta Domus i aquest espai quadrat portats a la immensitat d'un monestir en l'època del romànic i del gòtic, com és el monestir de Poblet, doncs dona com a resultat aquests espais tan i tan especials per on estem voltant nosaltres aquest matí.
2: Un espai que fa que la mirada al final no abasti tanta bellesa, perquè fixi's vostè, estimat Gorgori, que veiem evidentment aquest estil romànic i gòtic, però més enllà continuem veient aquelles vidrieres d'una sala capitular que és una de les moltes que configuren aquest claustre de Poblet, on hi ha aquell escut de Catalunya, on hi ha aquelles sensacions que tenen a veure amb la nostra terra i també amb la nostrada manera que té Poblet de mostrar-nos que el cel pot estar a vegades també prop de la terra i d'aquestes flors i d'aquestes pedres, Gorgori.
3: Efectivament, i de tots aquests sons, perquè en el capítol d'avui, i si m'acompanyen, anem avançant cap al rentamans, perquè en el capítol d'avui parlarem molt de sons. Hem quedat aquí al costat amb la Rosa Alsina, que ens parlarà de tota l'acústica, de tot el que podem escoltar en aquest suposat silenci que hi ha als monestirs. I a mi m'agrada molt aquest xipollets que sentim del rentamans, un gran avenç dels monestirs cistercencs, que és un gran dispositiu per quan els monjos venien de treballar al camp i havien de passar al refetó, que el veu, està aquí al costat, sí, per menjar, es rentaven les mans. Quantes vides devien salvar amb aquestes tonteries, si m'ho permet, que per nosaltres és tan obvi. Doncs en aquella època no era tan fàcil i el sentit dels rentamans és això, que entressin amb les mans netes a menjar.
2: Clar, perquè si s'hi fixa, aquesta aigua, aquest soroll, podria ser absolutament extrapolable a l'Alhambra de Granada. Però, fixi's vostè que quan els àrabs van arribar a la península Ibèrica, una de les ensenyances que ens van deixar va ser aquestes normes d'higiene, que com també bé diu vostè, va salvar moltes vides. Anem a mullar-nos una mica les mans?
3: Doncs sí, amb aquesta aigua que fa exactament el mateix so que la de l'Alhambra de Granada i de sons, anem a parlar amb la Rosa Alsina.
2: Som-hi.
1: Converses a Poblet.
2: Fixin-se com són les coses que tornem al principi i com deia el savi, tornem a la base fonamental del que estem fent, perquè al cap i a la fi un podcast com aquest, Escolta Poblet, es sent, s'escolta. I nosaltres dos, que ens uneix una profundíssima amistat i un profund amor per la ràdio, pel bon so, hem pensat que no podíem deixar de parlar d'alguna cosa que és espectacular quan ets dins de Poblet.
3: I jo tinc gravat al cervell un article que fa uns mesos la senyora Rosa Alsina va publicar a la revista de la Germandat de Poblet, descrivint el so, l'espai acústic, i parlant d'una cosa molt interessant, que és aquest silenci que hi ha als monestirs, que en realitat no és un silenci, sinó que és un cúmul descomunal de sons, però això sí, molt ben mesurats. I és per això que teníem moltes ganes, senyora Tarragona, tots dos, teníem moltes ganes de parlar amb la Rosa Alsina, que és enginyera en telecomunicacions, doctora en aquest camp, catedràtica de processament del senyal de la Salle Universitat Ramon Llull, on també dirigeix l'àrea de recerca i innovació. Jo crec que no trobaríem persona que sàpiga més de sons pobletencs que ella.
2: Doctora Alsina, Déu vos guard, com està?
0: Déu vos guard, molt bé, gràcies per convidar-me.
2: No, vostè, no tenia el gust de conèixer-la personalment, però li he de dir i confessar que en Pep Gorgori m'ha parlat tantíssim de vos que tenia ganes de conèixer-la, aquesta és la veritat. Digui'm naïf o cursi, però penso que no és perquè sí que hi hagi una estructura superior, perquè jo penso que damunt del claustre major hi ha estructures intangibles, telúriques, que tenen a veure amb que aquest so sigui un so gairebé angelical, no troba?
0: Ho és. Ho és, i a més, és de vital importància per al dia a dia dels monjos i per allò que passa dins el monestir. És a dir, no està separat d'allò que els monjos viuen en la seva vida quotidiana, perquè fins i tot tal i com sonen les passes a dalt del claustre o dins del claustre pròpiament, té molt a veure amb allò que respiren, allò que treballen, allò que preguen i tot allò que s'espera també d'ells, tant des del punt de vista del monestir com ells des de la seva pròpia vida monàstica. Per tant, no està tan lluny d'allò que és la realitat.
2: Fixi's, vostè parlava d'aquestes passes i jo recordo que, no sé, ara per exemple estàvem pensant, perdoni la combinació absolutament surrealista, Tacones Lejanos, la pel·lícula d'Almodóvar, no? Es basa en la història d'aquella persona que, depenent de per on sonen els tacons, sap si vénen o van, no? I nosaltres, que hem passat moltes hores a Poblet i hem passat dies i hem dormit i aquesta nit passada, que era al llit a la foscor, veient aquests xipressos i escoltant el so de les campanes, sentia, doncs bé, la passa d'algun peregrí que anava cap a la seva habitació i pensava com pot acompanyar el so d'uns peus, no? Com pot fer que el so d'una trepitjada, d'una petjada ens acompanyi? I aquí que tenen aquesta regla important, que és el silenci, aquestes petjades també poden donar una mica de confort, de companyonia, malgrat no parlin, no, doctora? O és una manera massa romàntica?
0: No, per res. De fet, les passes en un claustre o en qualsevol altre punt del monestir és una part essencial del paisatge sonor de l'interior d'aquest monestir. Abans en comentàveu, doncs, el so de la font, per exemple, que és un altre element del paisatge sonor molt habitual en claustres i en monestirs en general. El vent, per exemple, no? El vent com sona amb els xiprers, amb les altres plantes que hi ha dins del claustre o a fora del monestir. El paisatge sonor està composat, els que són paisatges sonors de qualitat, com és el que tenim aquí a Poblet, podem distingir clarament les diferents fonts sonores perquè ens parlen també, no? És com si tot el monestir ens donés una veu unida en aquests sons naturals, moltes vegades, o provinents de persones, però no, és a dir, no amb aquest punt de violència, no? Sinó amb aquest punt d'amabilitat i de companyia, com apuntava.
3: Fixi, senyora Tarragona, jo he tingut el plaer immens d'estar amb la doctora Alsina allà a la Salle, en uns espais que tenen meravellosos, i entre d'altres en una cambra anicoica, que és una cambra dissenyada per absorbir tota la vibració, tot el rebot del so, i en allà hi ha un, podríem parlar bastant d'un silenci absolut, o el més similar que podem aconseguir el silenci absolut. És absolutament angoixant estar allà dintre. Per tant, aquí al monestir de Poblet no és que tinguem silenci, tenim moltíssim soroll, però un soroll molt mesurat, que els que venim de les ciutats percebem com a silenci, però que no ho és.
0: Exacte, és, podríem dir, és un silenci amb sentit, no? amb significat, i per sobre de tot són sons que són corresponents al lloc, no? A la vida del lloc, fins i tot als visitants del lloc, que de vegades depèn de com ens poden molestar una mica, no? Aquell qui ve i no pertany al lloc, però també queda integrat, d'alguna manera, aquell que ve a veure-ho.
3: I fins a quin punt són mesurats aquests sons? És dir, L'arquitectura està molt pensada, tenim les columnes per aguantar estructures, els capitells més decorats, menys decorats, etc, etc. En el moment de construir un espai com una basílica, la de Poblet, per exemple, aquest paràmetre es tenia present també?
0: Bé, en fa segles, quan ja es construïen esglésies, basíliques i catedrals, moltes vegades des del món d'avui pensem, avui tenim un munt d'eines de computació i de mesura que en aquell moment no hi eren, i en canvi ens n'adonem que les construccions romàniques, gòtiques i totes les posteriors tenien molt, molt en compte la visió acústica, o sigui, l'impacte acústic, tant des del punt de vista de l'estructura, les voltes, els materials, els espais, no? Perquè era importantíssim poder propagar bé la paraula, que es comprengués. Hi ha paràmetres que avui dia mesurem com la intel·ligibilitat o la claredat, no? Aquell que escolta que pugui comprendre allò que s'està dient, perquè si no, dins una església, malament rai, no? Si aquell que està escoltant no pot comprendre el que el mossèn o qui llegeix està dient. I el mateix amb l'impacte que genera, per exemple, el cant o l'orgue, no? El cant i l'orgue davant d'una certa reverberació d'un espai, en un entorn litúrgic, té com un impacte més potent a l'esperit, no? Potser si hi ha molta reverberació empitjorarà la claredat, però en tot cas en aquests llocs es tenia molt present quin era el seu ús, i de fet això és el millor que li pot passar quan un fa un disseny arquitectònic i té present l'acústica, pensar sobretot en què caldrà que passi allà dins.
2: Esclar, aquests dies a Poblet que hem escoltat moltes paraules dins del monestir per part dels monjos, per part de l'abat, la litúrgia, també hem escoltat molts càntics, no? I ens preguntàvem, en l'època medieval, oi, mestre Gregori, quin coneixement tenien els monjos en aquella època, estem parlant del segle XIII, del segle XII, d'aquest so, d'aquesta acústica que vostè coneix també, doctora, i que fa que es propagui amb la velocitat de la llum els càntics que aquests dies hem estat escoltant aquí a Poblet, no? Perquè en aquella litúrgia, a la d'aleshores i a la d'ara, és molt important, com vostè diu molt bé, entendre el que diuen, però també sentir, més que escoltar, sentir els cants d'ells, no?
0: I tant, de fet no us heu fixat mai que depèn de què sona, de quina música d'orgue sona o quin cant es canta junts, no? En les hores i vespres, maitines, el que sigui, hi ha com un impacte en el cos, fins i tot, un punt de vibració. Per tant, el que es busca és un impacte més global, no només allò que se sent, diguéssim, no? És un impacte més. Això no ho dubtem tant quan parlem de la...

0: de la visió, no? Quan abans comentava sobre paisatge sonor, quan parlem només de paisatge, de seguida ens fem la idea, no? De que veiem i veiem colors, veiem textures, no? Veiem distribucions, veiem elements humans i no, no? Elements naturals. El paisatge sonor és el mateix, però amb una mirada, doncs, de l'oïda, oi?
1: En aquest article que deia en Pep, tan interessant, amb en Pep en parlàvem, no? A vegades, nosaltres que som persones de ràdio, penso que el silenci a la ràdio és molt important. El silenci a la vida és molt important, no? Nosaltres que ens dediquem a parlar i parlar i parlar i parlar, som molt, molt fans, si em permet l'expressió poc nostrada, del silenci. Perquè un silenci pot dir tant, doctora. Un silenci entre paraules, un silenci quan hi ha un dolor, un silenci quan el que ens diuen no ho entenem o senzillament ens ha fet mal. Vostè parla del silenci com una forma d'escolta activa. Ho vull llegir perquè em sembla molt interessant aquesta expressió. Silenci com a forma d'escolta activa.
0: Exactament. De fet, per això s'hi posen atributs com silenci amb sentit o silenci amb significat, perquè té molt a veure, fins i tot si ens anem directament a la regla dels monjos, tant el silenci com elements sonors concrets en determinats moments del dia té molt a veure amb allò que és la seva dinàmica i, per tant, aquesta manera de mirar dins, no? O sigui, el silenci com aquesta manera de mirar la interioritat, de mirar l'espiritualitat, fins i tot d'oferir allò que es fa en cada moment, perquè no estàs intentant comunicar-te amb ningú altre per dissoldre o fins i tot difuminar allò que està passant. És aquesta focalització, no? És aquesta atenció clara que Simone Weil deia que era la primera forma de pregària, no? Una atenció ben focalitzada. El silenci. Sí, sí, que de vegades fins i tot a fons porta alguna altra cosa, té algun altre missatge. No és només un buit absolut. De fet, és qualsevol cosa més.

0: I escolti, parlava abans dels paisatges sonors, que quan parlem de paisatge sempre pensem en la visió, i m'ha fet pensar en una cosa. Potser ja entro més en el terreny de la psicologia de la percepció, ja em corregirà vostè, però jo tinc la sensació que, com a mínim aquí a Poblet, el so varia en funció de si és de dia o si és de nit, com a mínim, i jo diria que fins i tot dins de l'hora del dia. Quan arribem a Completes, amb aquella foscor, o quan estem a Laudes, que està sortint el sol pels finestrals, el so canvia en funció de si hi ha llum o no hi ha llum.
1: És molt interessant que em pregunti això, perquè des d'un punt de vista físic, si anéssim només a la mesura, la realitat és que no, però és absolutament cert que des del moment en què l'estudi del so es va traslladar a un lloc en el que es té molt en compte la persona, té a veure si hi ha llum o no, té a veure allò que veus, allò que pots observar, té a veure allò que pots olorar, té a veure tot allò que tingui a veure amb els sentits. És a dir, els sentits no estan tan, diguéssim, separats com de vegades ens poden intentar fer creure, sinó que hi ha com contaminacions positives entre l'un i l'altre. I, per tant, sentim diferent. Si és fosc, la nostra percepció del so és diferent, clarament diferent. I, a més, com que probablement al voltant de Poblet també hi ha menys gent, no? Quan és el vespre, a l'hora de Completes, probablement el so de fons també varia lleugerament, i fa... Tota la percepció és quelcom molt més integrat que no pas només el nivell de dBs que puguem mesurar en un moment determinat, que seria una mirada molt simple, no?, d'allò que succeeix.
2: Fixi's que ara que parlava vostè de les Completes, nosaltres que vam ser-hi ahir la nit, a mi em va corprendre molt escoltar les Completes. Per algunes persones el silenci és sinònim de por. Fixi's, quan nosaltres anem caminant pel carrer a una gran ciutat, està tot fosc, escoltem silenci, anem tranquils, però si escoltem unes passes darrere nostra, ens inquieten, no?
0: I l'abat, li recordo que ens explicava que s'havien trobat amb bostes que no poden aguantar el silenci de Poblet.
2: Exacte. El silenci és sinònim de por a vegades, doctora?
1: És que sí, però probablement llavors el problema és quina és la costum i fins i tot quina és l'educació vinculada a aquest espai sonor, no? Qui viu en una gran ciutat està molt acostumat a paisatges sonors dels que s'anomenen de baixa fidelitat.

0: aquí a Poblet el tenim d'alta fidelitat, no?
1: Això vol dir... Explica'ns això.
0: Sí, això vol dir que els paisatges sonors de Low Fidelity, és una definició de Murray Schafer, de l'investigador compositor que va definir el concepte de paisatge sonor, vol dir que estàs en un lloc on hi ha soroll de fons, que molt sovint no ets capaç de distingir quantes fonts sonores diferents estan impactant sobre allò que escoltes. Llavors, ens podem acabar acostumant a sentir sempre un soroll de fons a la vida. En el moment en què desapareix, tens percepció que no estàs a casa, no? Que estàs en un lloc estrany, que fins i tot que això que et pot generar temor, que et pot generar incomoditat. En un lloc com Poblet, el paisatge és d'alta fidelitat, high fidelity, el que vol dir que allò que estem escoltant, pràcticament sempre podem dir, mira, una campana, o mira, el vent, o mira, l'aigua de la font, no? Llavors, és un paisatge sonor que parla amb claredat, no? que és distingible. En general, qui està acostumat a aquest tipus de paisatges sonors, aquell que viu en un poble, per exemple, no? Paisatges sonors rurals són més d'alta fidelitat. No tendeix a tenir por del silenci.
2: Silenci.
3: Fixi's que jo pensava mentre ahir olorava sortint de completes l'ambient, perquè se sentia l'olor de l'hivern, no? L'hivern fa una olor molt característica, no? Pensava en la meva infantesa, Rupit, on estimejava amb els meus pares a un poble d'Osona, sempre, tota la meva vida, tota la meva infantesa i adolescència, on em van ensenyar als papàs a olorar el silenci i anar a missa i escoltar les campanes i no tenir por de les campanes, no? I pensava quina sort els que hem tingut aquesta educació sonora, perquè convindrà amb mi, doctora, que el so també s'educa a casa i s'educa en un ambient acadèmic també, no?
0: Sens dubte, de fet el so i les campanes són un exemple molt clar, forma part de la quotidianitat, depèn de quines vides rurals, sobretot, per desgràcia, avui dic per desgràcia perquè s'ha perdut a molts altres llocs, però també en ciutats, antigament, els barris es regien per les hores que marcava les campanes de l'església, per exemple. Llavors, ara de cop i volta ens trobem amb l'extrem oposat, que depèn de qui demanarà, no és que aquestes campanes, jo vinc de vacances i hauríem de parar-les, no? Quan en realitat és paisatge sonor propi, és cultura, és en anglès heritage, no? Aquesta herència de la cultura que ens ha fet créixer i ens ha educat, és fonamental i hauríem de, igual que no ens hauria de molestar sentir cantar un gall, no? Perquè és el que correspon, no? D'alguna manera.
1: Igual que es protegeixen els paisatges ara, que hi ha llei per protegir els paisatges, és possible que acabem desenvolupant algun mecanisme per protegir, per exemple, això, doncs en un poble que se sent el campanar, assegurar-nos que potser l'església ha quedat abandonada, però que aquell campanar segueixi sonant, que les vaques segueixin fent el seu so, que els galls segueixin cantant. Hauríem d'anar cap aquí a protegir també els paisatges sonors d'entorns així?
0: El paisatge sonor és la nostra herència i és la nostra cultura, al final, encara que després tantíssima gent vulgui viure en llocs, doncs, molt, en grans ciutats, que tot això és molt més complex de sostenir. No és impossible, però és més complex de sostenir perquè la quotidianitat de la vida està molt contaminada per el que en diem el soroll antropogènic, aquell soroll que generen les persones normalment amb maquinària i amb altres instruments de la vida diària de les ciutats, però moltes vegades no tant de la vida diària més rural. Per tant, tant de bo es protegís. El que sí que s'acostuma a fer més a dia d'avui és intentar recuperar aquests sons que són herència, no? D'alguna forma, no perdre culturalment, no? Fins i tot enregistrar-los en determinats moments per recordar com sonaven les coses.

Hi ha el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, que és un espai protegit que forma part de la xarxa de paratges naturals de Catalunya, una figura de protecció que té per objectiu preservar zones de destacat interès ecològic, forestal, geològic o

0: paisatgístic, garantint-ne la conservació i regulant-ne els usos. És una mica això que ens està dient ara, no? Aquest cap d'aprenentatge, per exemple, on també es parla dels monestirs del Cister, en el que es preserva una mica Mestre Gorgori i s'educa la quitxalla i els que no són tan petits a tot allò que té a veure amb els sos, que a mi em sembla una barbaritat que ningú digui res pel irritant so del WhatsApp. I escolti'm, el senyor Gorgori i jo ens dediquem al que ens dediquem i la nostra vida està plena de pi-pi-pi-pi-pi-pi, però que això ho tinguem ja com interioritzat a la nostra ànima i ens pugui molestar el so d'una campana d'un poble. Em sembla una aberració, doctora.
1: Ho és, sobretot quan, perquè perdem, es perd de vista que són aquests sons, m'agrada massa la paraula, però crec que ajudarà la comprensió, més tradicionals, els que ens arrelen i els que fins i tot ens vinculen doncs, amb aquella part més transcendent. És a dir, de fet, el Papa Benet XVI deia que tota la part vinculada a la música i al silenci i a tot allò que té a veure amb aquesta part més litúrgica del so no és només, ni tan sols la part arquitectònica, com es dissenya aquesta part arquitectònica, no és només un tema estètic, que ho és, no? Sinó que és un tema espiritual, profundament espiritual. Per tant, dins de l'Església passa, fora de l'Església també passa a un altre nivell, no? Però forma part de qui som com a persones, no? I d'on venim i ho anem perdent a canvi del soroll irritant de depèn de quines màquines i de cotxes, i d'aquest fet de que els cotxes elèctrics no facin soroll i els hi posem perquè... Sí, no, perquè els cotxes fan soroll, s'entén, perquè hi ha altres motius, de que l'has de poder sentir venir, etc, però no deixa de ser sorprenent, no? És a dir, hem aconseguit que una màquina no faci soroll i de cop i volta decidim que és bona idea.
0: I de persones que, perdoni, la meva vessant antisocial, que la tinc molt, cada vegada més forta, i de persones que el seu so és irritant, començant per el meu propi so, però a vegades hi ha sons humans que són irritants.
2: Sí, i no sé si estem en un moment, no sé si s'ha fet recerca sobre la història del so en tant que així, però si hi ha una història del so, devem estar en un moment molt especial, perquè clar, som de les primeres generacions que podem recuperar sons del passat mitjançant el que estem fent ara mateix, enregistrar, però podem escoltar veus de persones que fa molts anys que no hi són, sons, enregistraments de música, etc, que és una cosa que no havia succeït mai abans. Abans el so sempre era en directe, allò que se'n deia, les paraules se les endú el vent, ara no, queden en una targeta tot això que estem dient.
1: Si hem de pensar en el moment de la història del so, en quin moment podem estar ara, jo us diria que segurament estem en un moment sorollós. I no és una bona cosa, diguéssim. Sempre intentem distingir entre so i soroll. No? Soroll és aquell que ens molesta d'alguna manera, no? Que és molestar és el primer pas d'un problema, diguéssim, d'un cert impacte en salut, perquè ens entenguem. Si ens anem a aquest punt de la història del so, certament podem reconstruir, podem reproduir, podem enregistrar, no? Sons i sorolls del passat i de l'actualitat. Potser el problema és que en determinats entorns el que hem perdut és el valor d'aquest so, no? És a dir, potser es recupera des d'un punt de vista patrimonial i és fantàstic, no? I el guardem i ens podem imaginar, doncs, per exemple, jo ara recordo un dels projectes de recerca que tenim oberts a la Salle al voltant de la Pedrera, no? I del so que té la Pedrera interior i exterior, no? Com a edifici,
2: la Pedrera, no una Pedrera, sinó la Pedrera de Barcelona.
1: La Pedrera de Gaudí, diguéssim, el Passeig de Gràcia. Com a edifici d'habitatges, el so interior que va dissenyar Gaudí en el seu moment, tremendament intel·ligent, no?
2: I a més a més el... pensava, això?
1: I tant. I a més el so exterior. Llavors, amb els nostres estudiants que fan el programa de la Fundació Catalunya La Pedrera, sempre els intentem preguntar: com t'imagines el paisatge sonor de Passeig de Gràcia quan es va fer aquest edifici? I la resposta és, ui, tremendament silenciós, tremendament, perquè esclar, és ara, no?, que el Passeig de Gràcia és un bullici del centre de Barcelona, i llavors recuperem imatges de la Filmoteca i ens n'adonem que Passeig de Gràcia ja era una rambla, i hi havia cotxes de cavalls, gent que passejava, gent que xerrava, i dius, és diferent, segur, però potser no tant com ens imaginem, no? Vull dir, no tan diferent com d'entrada hauríem pensat, no, devia ser una bassa d'oli, no ho era, hi havia ja molta, era un lloc de moda, diguéssim, no?
0: Fixi's, vostè ara parlava del so del Passeig de Gràcia, no? M'imagino els carruatges, la gent que anava a Passeig de Gràcia avall per ramblejar.
1: A lluir-se una mica.
0: Efectivament, a lluir-se una mica, les primeres botigues. Clar, i jo penso que aquest so és el so de la vida, I estic equivocada si penso això, perquè el so dels

0: Silenci també és el so de la vida. Viuen en silenci els monjos de Poblet, els hem pogut entrevistar, hem parlat amb ells, i jo m'he trobat homes plens de vida, persones plens d'il·lusió, plens de projectes. És a dir, que no per cridar més estàs més viu, doctora, i això és una de les coses que m'ha ensenyat el silenci de Poblet.
1: És cert, sembla que la vida més moderna ens porta a que tot tingui un volum més elevat i fins i tot més de solapament, és a dir, sembla que ens escoltem poc, no? És a dir, no pensem només en aquell soroll o so que generem, sinó allò que nosaltres estem disposats a aturar-nos i a, no només a sentir, sinó a escoltar. I la vida d'avui dia, doncs, hi ha molts mòbils sonen un sobre l'altre, de vegades, no? I correus electrònics i tantes altres coses.
2: Escolti, vostè té una relació amb Poblet ja de molts anys. M'agradaria que ens parlés, no sé si de dos moments o d'un, de seguida ens ho dirà. La primera vegada que va venir a Poblet, i la primera vegada que venint a Poblet es va adonar que aquí, amb el so, passava alguna cosa especial. No sé si són el mateix moment o són dos moments diferents.
1: Jo diria que és pràcticament el mateix moment, però la primera vegada que vaig venir a Poblet deu fer ja gairebé 20 anys, segurament, que vaig venir amb consciència, segurament de petita hi havia vingut, però sense prestar molta atenció a l'entorn, per tant, potser sí que són dos. Però fa 20 anys sí que vaig venir amb certa atenció volguda a la litúrgia de les hores, no? O sigui, intentant estar dins de l'església quan els monjos surten a fer tota la part de les hores que fan en públic. I, esclar, aquí el so va tenir un impacte molt important, no només la part litúrgica, també, evidentment. Allò que es deia, també, però com es deia, com sonava, és com si és tot Poblet que sona. Són ells, però és tota l'església, és tot el monestir que està fent laudes, no? I és l'orga, i són les seves veus, i eren en aquell moment els que intentàvem acompanyar-los, també, no? Per tant, crec que és molt complicat, potser també és una deformació professional, eh? Però és molt complicat separar-ho, això. Penso que fins i tot aquell que no ha estudiat en profunditat el so des d'un punt de vista físic i des d'un punt de vista de senyal, se n'adona que se sent diferent i que l'impacte, fins i tot físic, a sobre les persones és d'un determinat nivell, no deixa indiferent.
0: No deixa indiferent, com a mi no deixa indiferent el que ens està explicant la doctora Alzina, eh? Recordem que la doctora Rosa Maria Alzina Pagès és enginyera de telecomunicacions, doctora en aquest camp i catedràtica de processament del senyal de la Salle, on dirigeix l'àrea de recerca i innovació. Jo que sóc de lletres pures, doctora, perdoni, de lletres pures puríssimes, em pregunto per què aquesta disciplina? Per què va escollir aquesta disciplina? Què és el que li va interessar del so? Perquè és que és tan específic i al mateix temps tan apassionant i al mateix temps és una disciplina, permeti'm, jo també escombro cap a casa, que teòric que pràcticament hauria de ser una disciplina masculina, recta, dura, règia. Em pregunto, per què es va entabanar, afortunadament per nosaltres, en aquesta disciplina? I segona, per alguna vegada ha tingut algun tipus de problema el fet de que aquesta, crec jo, potser equivocadament, és una disciplina més masculina que femenina.
1: Mira, em vaig decantar per enginyeria perquè m'agradava molt, per enginyeria abans del so, diguéssim, m'agradava molt comprendre i mirar de resoldre o millorar coses de la quotidianitat, amb aquest punt de curiositat, diguéssim. Primer vaig treballar en comunicacions, en processament del senyal en comunicacions, i al cap de no massa, després de fer la tesi, em vaig moure so davant d'una oportunitat, hi ha un projecte interessant de temes de sorolls urbans, precisament per l'atracció de l'àmbit. Jo sempre havia estat una persona que havia escoltat molt la ràdio, que havia escoltat molta música, per tant, tota la part d'impacte auditiu, podríem dir-ho així, era quelcom molt rellevant a la meva vida. Per tant, en el moment en què apareix l'oportunitat de treballar en aquests entorns, sobretot el primer dels projectes que vaig dirigir en aquest àmbit va ser de soroll urbà per intentar minimitzar-lo, per tant, és a dir, era, diguéssim, m'ho demanava crits, quasi, no? Mai millor dit, aquell projecte. I des de llavors, començant per una mirada molt enginyeril del so, vas estudiant més i vas veient els impactes sobre les persones, el benefici que té un bon paisatge sonor en la qualitat de vida de les persones i fins i tot, com hem parlat avui, no? Des d'un punt de vista espiritual, transcendent, tan humà, no? Per tant, em va atraure molt ràpid i a partir d'aquí, doncs, diguem,

0: moments, un punt d'incomprensió o un punt de desacomplexada minoria, no? Quan estàs a una taula amb un conjunt de responsables, d'investigadors principals d'un projecte de recerca i ets l'única dona, no? Però no m'he percebut mai no tractada de la forma adequada, això no. Però sí aquest punt de llàstima, no? De dir, quin greu, perquè... Bé, doncs perquè depèn de quines mirades poden arribar a ser molt complementàries i depèn de com s'explica l'enginyeria, es pot reduir molt a la mirada que deia, aquest punt rígid i com molt matemàtic i com molt... No, com,
1: greu.
0: Sí, com molt essencialment masculí, que és, també és difícil de descriure això, eh? Però, i no ho és, perquè és un entorn la mar de... creatiu i la mar de positiu i la mar d'aplicat a la vida diària i, per tant, proper a les persones. No té per què ser un món tan rígid, no té per què ser-ho.
2: Doncs a veure si s'animen els joves, que deuen ser molts, els i les joves, vostè ho deu tenir ben clar, a la Universitat a la Salle, Universitat Ramon Llull, que fan aquesta aposta per escoltar-nos més, pel so, per sentir-nos, eh?, i per intentar entendre i aprendre a través del silenci que fem nosaltres mateixos com pot ser la nostra vida, mestre Burberi.
3: Que interessant l'entrevista amb la Rosa Alsina. Ens quedem, jo em quedo amb aquest concepte de so d'alta fidelitat i de so de baixa fidelitat. Per tant, gent que estiguin a la ciutat escoltant un so de baixa fidelitat, que al final és de mala qualitat, si volen un so de qualitat ben fet, doncs han de venir a Poblet.
2: Cap a Poblet, falta gent. Gràcies, doctora.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Sort i salut.

0: Clar, quan nosaltres estem escoltant un vespre al monestir de Poblet, ens n'adonem que el so és perfecte, que tots els cants dels monjos, que el monjo que toca l'orgue, tot és perfecte, com si hi haguessin amplificadors. Doncs els amplificadors són ben naturals, Gorgori.
1: Sí, sí, ens ha quedat claríssim amb la Rosa Alsina que tot això ja s'ho tenien molt ben pensat a l'hora de fer espais com són l'espai de Poblet. I relacionat amb la construcció d'espais, la física i la natura, tenim alguns temes que crec que serà ben interessant de tractar.
2: Escolta Poblet, història viva per pensar el present. Un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
1: I és que en aquest episodi reobrim aquella mena de sèrie hipotètica que podríem titular Senyora Tarragona, alguna cosa així com Sant Benet ja ho deia, Sant Benet ja ho sabia, o els cistercencs ja hi eren allà. Estem escoltant de fons aquesta cançó de Sound of Music que obre aquella mítica pel·lícula amb la Julia Andrews que surt per les muntanyes ballant i cantant sobre com és de meravellós el so de la natura, el so de la música, com ens reconforta fer un tomb per un bosc, gaudir de la companyia doncs, dels animals, de la vegetació. Al voltant del monestir de Poblet hi ha el paratge natural d'interès nacional de Poblet a les Serres de Prades, que és tota una immensa extensió de terreny que des de fa molts anys està gestionat directament per la Generalitat per poder-hi fer intervencions que garanteixin la pervivència de la biodiversitat, de les espècies autòctones, al mateix temps que es faci doncs, prevenció d'incendis, gestió també de quan hi ha riuades, quan hi ha pluges torrencials i que, a més, tot plegat estigui a disposició d'aquelles persones que vulguin anar a visitar-ho, a disfrutar de la natura, a gaudir d'un dia passejant pels boscos. Doncs bé, en l'episodi d'avui hem anat a parlar amb la directora del Penin, l'Esther Trullons.

Jo, sóc enginyer tècnic agrícola i després tècnic enginyer de forest. No? I vull dir, el bosc de Poblet, per sort, doncs, és de propietat de la Generalitat, no?

0: i es gestioni des de l'agricultura, però bueno, amb la relació amb el paratge, doncs podem també, no?, treballar amb això. I tens molts temes, no?, el tema bueno, doncs, dels itineraris, de la freqüentació, de l'educació ambiental, vull dir que toques moltes potes diferents i és molt interessant.
1: I és que les muntanyes de Prades, ens explicava l'Esther Trullols, s'hi amaguen bastantes sorpreses. Tenim tendència a, quan anem a la muntanya, pensar en unes determinades muntanyes de Catalunya. Però hi ha vida més enllà dels Pirineus i queda demostrat amb això que ens explica la directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.
0: Clar, el paratge és una petita part, no?, de les muntanyes de Prades i com tot, la gent, doncs, si ha d'anar a muntanya, doncs, va al Pirineu, no? Vull dir, tots ho hem fet. I, en canvi, aquí tenim un espai que quan arribes, no?, i veus alguna ciutat poblada i totes les muntanyes que té darrere i després passejar-te per allà, la tranquil·litat, no? Vull dir, la gent el que busca també és poca aglomeració. Sí que hi ha èpoques que n'hi ha molta, però sí que és veritat que doncs, bueno, doncs entres en un espai que et sorprèn, perquè a vegades, no?, doncs hi ha vegetació que no t'esperes o que suposes que això serà un alzinar mediterrani, que és el que es caracteritza, però bueno, també té pinedes i així. I la veritat és que com molta gent ve i es sorprèn de trobar, no?, aquest espai, i a més tan ben cuidat, no?, perquè fa molts anys que hi ha un equip que se'n fa càrrec.
1: Un equip que se'n fa càrrec, però anem a aprendre què vol dir fer-se càrrec d'un bosc.
0: Bé, aquí hi ha moltes teories, també. Vull dir que hi ha gent que vol que el bosc evolucioni natural i això també es dona aquí a l'espai perquè realment la gestió d'un bosc necessita diners, no ens enganyem. Vull dir, això que sigui de propietat de la Generalitat fa que també hi hagi unes inversions importants, no? Sobretot ara, fa molts anys no es feia res en prevenció d'incendis perquè realment en aquest bosc no recorden incendis fa més de 100 anys, però sí que és veritat que ara últimament, doncs, amb tota la sequera que hem patit i com està, no?, ara tenim aiguats, ara tenim sequera, doncs tot això s'ha de tenir en compte que també hi haurà gent que fa visites, per tant ara la prevenció d'incendis és important i després anem fent actuacions, sobretot és important amb centres de recerca que també fan investigació en el bosc i també ens fan fer doncs, algunes actuacions. Per tant, el que fem és gràcies a això també doncs, destinar-hi uns diners, no?, doncs, per anar actuant al bosc. Ara, per exemple, tenim un projecte europeu que es diu Life Co-Profumet, que el que fem és doncs, bueno, doncs, fem diverses aclarides i així per veure com evoluciona el bosc. I tot això ens permet doncs, invertir-hi i anar cuidant aquest bosc.
1: I aquesta part sé que li encantarà, senyora Tarragona, perquè té a veure amb animals, però amb animals molt especials. I és que en aquest paratge natural no només hi treballen persones que s'encarreguen de controlar quins arbres hi creixen, quins animals hi ha, que fan feines amb beines, amb maquinària, de vegades si es requereix. No, no, no, no, no. Aquí també tenen, per dir-ho d'alguna manera, en plantilla, animals que fan feina, un ramat d'ovelles i cabres que s'encarreguen de fer també el manteniment del sotabosc.
0: Aquí hi ha un ramat, no?, que té ovelles i cabres i que pugui fer aquest manteniment a mig termini, no?, perquè sempre s'hi haurà de tornar a actuar amb maquinària. I després també el tema d'eliminació d'invasores també tenim no?, destinada una partida sempre perquè fa molts anys es va plantar el que és la falsa acàcia, la Robinia pseudacacia, que és una espècie que creix molt bé i per estabilitzar talussos quan es van fer totes les pistes dels 60 i així, però ara s'ha convertit bueno, en una espècie que colonitza espais, sobretot de barrancs, no?, i desplaça les espècies autòctones. Llavors tenim aquí una lluita amb aquesta espècie i l'altra que també actuem bastant és l'ailan. I a nivell de fauna sí que havíem tingut una petita intrusió del bisó americà.
1: Doncs bé, ja hem parlat de les espècies autòctones, tant de fauna com de flora, els arbres, etc., el clima. Ara cal que hi integrem la peça que ens falta, que és el monestir de Poblet. Què hi fa enmig de tot això?

0: I quin paper juga en la gestió de tot aquest espai?
1: El paratge es crea, no? Es declara el 1984 perquè hi havia un projecte urbanístic que volia doncs, construir, no? Al voltant o molt a prop del monestir, i llavors ells, no? van apretar, diguéssim, no? Els monges de l'època van apretar perquè es fes una figura de protecció i evités, no? Que ara, quan anessis al monestir, doncs potser seria el monestir i urbanitzacions. Per nosaltres el monestir, no? és la nostra història, perquè nosaltres venim d'allí i realment hi ha tota una història, no? De segles, no? de com van gestionar tot el bosc de Poblet els monjos, que realment és per aprendre'n.
2: Pare, digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta.
0: Doncs com que això d'aprendre'n a nosaltres ja ens agrada, anem a descobrir com els monjos cistercencs van gestionar, van cuidar els boscos a l'entorn de Poblet, d'ençà l'establiment del monestir a finals del segle XII fins la desamortització de Mendizábal al segle XIX.
1: Sí, els monjos van gestionar molt bé el bosc perquè van anar donant com permisos, no?, per entrar. A veure, també els hi va generar uns quants problemes amb ells, eh? I hi havia molta misèria als pobles del costat, i el bosc de Poblet era ric en fusta, amb llenya, amb caça, i que van tenir els seus problemes, però ells ho van saber gestionar amb una mentalitat de sostenibilitat.
2: Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres.
1: Quan hi va haver la desamortització, sí que és veritat que van fer net, eh? Quan els monjos van marxar, el bosc de Poblet va quedar esquilmat, va quedar sense vegetació. D'aquí els aiguats una mica de Santa Tecla, del 1874, que fa una mica que l'Estat, no?, decideixi tornar a repoblar i tornar a posar en marxa el bosc de Poblet, perquè, clar, els aiguats hi va haver moltes morts.
0: Doncs bé, si voleu aprendre més, hi ha un llibre publicat sobre la història dels boscos de Poblet, francament interessant, i a més podeu anar sobre el terreny. És qüestió d'anar al monestir de Poblet, a l'oficina de turisme, a demanar quines rutes hi ha adaptades per edats, per grups, que si famílies, que si muntanyisme, que si en bicicleta, que si una passejada tranquil·la i plana, que també n'hi ha. Tot això ho trobeu al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, que dirigeix l'Ester Trullols. Aquí agraïm totes aquestes explicacions.
1: Com tot espai natural, tenim uns quants itineraris, no?, senyalitzats, amb temàtics, no? Vull dir que cada un té el seu què. I fa pocs anys, bueno, doncs vam fer aquest itinerari molt senzill prop del monestir, que es diu l'itinerari del benestar i silenci, que permet, no?, en poca estona, doncs, si estàs al monestir i encara no tens l'hora de visita o el que sigui, doncs fer aquest petit tomet, sabeu que són 40 minuts, surts de l'aparcament de Poblet i arribes fàcilment. Llavors vam intentar, no?, buscar aquest espai per això, perquè la resta d'itineraris, doncs, són una mica més exigents, eh? Et dic que el turisme familiar, el que està clar és fer l'itinerari micològic, però paral·lelament allí també tenim un itinerari forestal terapèutic, no?, que també està pensat, doncs, per fer una passejada tranquil·la, relaxada, i que també està a la vall de Castellfollit. I després, bueno, doncs, allà a l'oficina de turisme de Poblet, doncs, també hi ha la informació dels nostres itineraris i la informadora està a disposició, no?, d'explicar quin pel nivell que tens, doncs què pots fer i què no.
2: Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
3: Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Borgori.

0: Facin així, doncs, els monjos. Cal que fugin de desdir de les paraules i que en el guarder del silenci tinguin cura de no pecar per la llengua. Quan parlin rarament i amb mesura, que no sigui per parlar massa.
1: La regla de Sant Benet.
2: M'agrada molt com Sant Benet parla de la taciturnitat.
3: És que no se li escapa ni un detall, eh? Els monjos cal que fugin a desdir de les paraules i que en guarda silenci tinguin cura de no pecar per la llengua, que parlin rarament i amb mesura i que no aixequin la veu, que no els plagui parlar massa. No podríem vostè això.
2: No, perquè clar, aquí parla, com vostè sap molt bé, del silenci com a disciplina, i nosaltres ens dediquem a parlar, ens guanyem la vida utilitzant els mots i fent-los cridar ben alt i ben fort. Així doncs que el silenci i control de la paraula seria una mica complicat. Però, i del treball manual de cada dia, Gorgori?
3: Doncs aquí Sant Benet torna a parlar de la peresa i dels peresosos, que és que realment ens tenia molt clitxats, aquest home, eh? Diu, la peresa és enemiga de l'ànima, per això en determinades hores han d'ocupar-se els germans en el treball manual i en altres hores en la lectura divina. I així, de Pasqua a les calendes d'octubre, que surtin al matí després de l'ofici de prima i treballin el que calgui fins l'hora de quarta. Fixi't que estableix allò de Pasqua a les calendes, que faci això. Això és la regulació d'aquestes polèmiques que tenim cada 6 mesos amb l'horari d'estiu, que si avancem el rellotge, que si l'endarrerim. Això Sant Benet ho tenia claríssim. Al final han d'anar amb l'hora solar, que és l'hora que els regeix quan surt el sol, quan es pon. A l'hivern, els dies són més curts, a l'estiu els dies són més llargs, i la regla està plena d'aquestes referències del que passa en els mesos d'hivern i el que passa en els mesos d'estiu, que és una adequació, doncs, al clima. Hi ha també una adequació de les hores a què es menja.
2: Sí, senyor. De Pasqua fins a Pentecosta, que dinin a sisena i que sopen a vespres. Des de Pentecosta fins a l'inici del dejuni, que dinin a nona els dimecres i divendres i els altres dies a sisena, però tots els dies que sopin a vespres. Escolti'm, això, vaja, és com un hotel, i em perdó, eh? És a dir, les regles d'un hospedatge, d'una hospatgeria.
3: Sí, sí, té una part d'això, és d'una minuciositat absolutament espectacular, i et fixes que realment té tot el sentit que estableixi aquests ritmes i que són perfectament vàlids per la vida actual. I encara, sobre els oficis divins, diu, a l'hivern, és a dir, des del 1 de novembre fins a Pasqua, segons totes les possibilitats, que els monjos es llevin a la 8a hora de la nit, de manera que, ben dormit fins després de mitjanit, s'aixequin ja reposats.
2: Esclar, perquè si no s'aixequen reposats, no podran fer el que han de fer, que és treballar la terra i fer les pregàries que necessiten.
3: I què passa a l'estiu? Doncs a l'estiu, de Pasqua fins a l'inici del dejuni, cal que es vigili perquè el càlcul de les hores permeti als germans aixecar-se sense que els calgui usar de la llum artificial.
2: I, atenció...
3: Sí, clar, sí, sí.
2: Efectivament. I si algú, quan s'ha de llevar 4:45 del matí, té una certa peresa, tornem altra vegada amb aquesta ganduleria, diu, quan sigui el temps de collir, que s'esforcin tots en el treball, però en mesura, per suportar-ho sense murmuracions. És d'una lògica aplastant.
3: Aquest verset ho junta tot, eh? El temps de collir, per tant, treball manual, que s'esforcin tots en el treball, i tots, que s'esforcin tots, i una altra vegada, en mesura... I per què la mesura? Perquè si estàs cansat, t'acabes cremant i acabes murmurant, i això s'ha d'evitar també.
2: La queixa no arriba enlloc amb Sant Benet. Així doncs que el que hem de fer, potser, Gorgori, per no queixar-nos, per no tenir peresa, és anar a donar un vol per el poblet.
3: I a reposar bé.
2: Vinga.

Radio 4. Els imprescindibles de Radio 4.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui a la reflexió inicial volem parlar de Lucy Gutiérrez, una il·lustradora catalana, col·laboradora de mitjans com el New Yorker o el New York Times, que ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2023 i diu, entre d'altres coses, que dibuixar és una manera d'entendre el món. Va començar a dibuixar des de ben petita i mai ho ha deixat de fer. Fins i tot, quan es queixava que s'avorria, els seus pares li deien que dibuixés i trobava que això era un argument irrebatible. Ja no podia continuar queixant-se, posava fil a l'agulla i, de fet, va estudiar a l'Escola Massana. Allà va descobrir que la il·lustració era principalment un mitjà per explicar coses a través de la imatge. No es tractava només de fer dibuixos bonics i això ja la va atrapar. Com molt dels seus coetanis, en els primers anys com a il·lustradora va treballar sobretot per publicitat. Al mateix temps feia un fanzine amb amics que es deia Garabatash. Va ser la seva segona escola, així ho explica. Ara manté l'hàbit de dibuixar per no avorrir-se, per feina, per pensar o fins i tot també per treure la mala llet. Li han otorgat el Premi Nacional d'Il·lustració 2023 i durant la seva trajectòria ha publicat dos llibres, English is Easy i Manual d'Autodefensa, a banda de publicar il·lustracions, com dèiem, a grans revistes i diaris de la premsa nord-americana. El 2007 va demanar un crèdit, va marxar a viure uns mesos a Nova York, allà va conèixer la gent en qui encara treballa i el director d'art que li va donar la seva primera feina. Quan es varen acabar els calés, això sí, va tornar cap a Barcelona. Així començaria a treballar regularment per revistes i diaris dels Estats Units fins a dia d'avui. Com a referents artístics, ella ha dit que ha sigut determinant haver tingut professors com el Pep Montserrat i l'Arnal Ballester per la seva manera d'entendre la il·lustració i per la importància de la capacitat narrativa. També a pensar-la amb criteris propis. Diu també la protagonista de la reflexió d'avui que el nivell dels il·lustradors a Catalunya és molt alt, però un altre tema és que amb el ritme productiu actual i les condicions precàries no hi ha els espais on es pugui tenir llarg recorregut. Li encanta la gràfica popular, com ara les capsetes de llumins antigues il·lustrades, la gràfica de rètols, d'anuncis antics, els cartells polonesos dels anys 60 i 70 i tot allò que es considera art brut o outsider. Els referents que manté com a autors, malgrat que passin els anys, diu són Roland Topor, Edward Gorey i Saul Steinberg. Dibuixa per necessitat vital i també per feina. Encara que un dia no li vingui de gust, diu que ho ha de fer si té una data d'entrega. Hi ha dos reptes. El primer és saber dissimular i aconseguir que no es noti, i l'altre, donar-li la volta

un projecte per aconseguir que t'interessi. Continua considerant el dibuix com una alternativa per no avorrir-se. També dibuixa fora dels encàrrecs sense cap intenció i així és on acostumen a sortir les coses més interessants.

Avui en dia molts il·lustradors treballen per premsa nord-americana. En el seu cas va començar el New York Times en un moment que no era tan habitual o semblava que no hi havia tants il·lustradors al món. Un cop comences a publicar és com una roda, et coneixen altres directors d'art i t'encarreguen altres il·lustracions, tot i que des del primer moment treballa amb un agent d'il·lustradors i ell ha sigut part responsable de donar a conèixer la seva feina. Acabarem parlant del seu manual d'autodefensa. Diu que surt dels dibuixos que fa en quaderns, aquells que deia que feia sense cap mena d'intenció. Són dibuixos més personals i una via que no pot desenvolupar en els encàrrecs. Aquests dibuixos són els que li serveixen per pensar com a diversió i també per treure, com deia, la mala llet que no sap treure d'una altra manera. Soc Rosa de Diego, benvinguts. I've met a lot of wonderful girls in my life, but none to quite compare with.

0: Avui al programa us volem acostar un còmic sobre històries reals d'abandonament escolar. El signa l'il·lustrador Oriol Malet, que parteix de les biografies d'alguns joves explicades per ells mateixos per tal de sensibilitzar sobre un fenomen que afecta quasi el 17% dels estudiants. Jo vaig abandonar l'ESO, però en realitat la cosa venia de lluny. Vaig començar a faltar classe, a voltar per aquí i per allà. Les hores que no me les passava, doncs els passadissos, me les passava dormint a l'aula. Així ho expliquen alguns joves amb històries d'abandonament escolar prematur, i així ho explica Oriol Malet en aquest còmic. També ha revisat un estudi de la Fundació Bofill i s'ha passejat per diversos centres educatius per captar de primera mà la visió tant d'alumnes com de docents. El resultat és aquest còmic que us presentem avui, Ombres de colors, editat per Coma Negra, amb pròleg de Cesc Triquell. Benvingut a Llibres, Píxels i Valors, Oriol.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Dèiem resultat de moltes coses. Què és el que primer et porta a fer aquest còmic, a tractar aquest tema de l'abandonament escolar?
1: El que em porta a tractar aquest tema és, primer, el tema en si, que és un tema, un contingut social molt important i educatiu, en el qual jo empatitzo de forma directa, i són els temes que em preocupen, són els temes dels que a mi m'interessa posar pels que a mi m'interessa posar el llapis al seu servei, i no em puc estar. Quan em fan la proposta, de sobte dic, ostres, aquí hi ha una cosa per fer, i aquí se sumaven altres coses que ara en parlarem.
0: Tu dius que et reconeixes, tu dibuixes en el còmic, a Ombres de colors, com un d'aquests nois, no?, que estava durant molt de temps en els passadissos, no?, sense saber molt bé què fer, cap a on anar, no?, i a què dedicar el dia a dia del temps a l'institut.
1: Sí, aquesta problemàtica començar a documentar-me, i sobretot a partir d'un estudi molt concret que va fer Bofill, que va ser un estudi no tant de dades, que són demolidores, sinó també un altre estudi que va fer de vivències, és a dir, de narracions de casos reals, que això va ser un encert. Jo començo a llegir aquest estudi més vivencial i empatitzo directament. Empatitzo directament perquè em porta a fer un viatge personal i a veure a mi mateix en un moment donat de la meva vida. Jo era molt mal estudiant, però tot es va acumular fins a un moment de tercer de BUP en què vaig repetir curs, perquè em vaig passar tot aquell curs als passadissos. I va ser un altre element essencial pel qual jo vaig agafar l'encàrrec, perquè al final se'm demanava que ho fes molt meu, que fes una obra meva. És una dinàmica que jo porto fent els últims anys. Són encàrrecs, però que transformo en coses... Me'ls faig meus, és el condicionant meu primordial, no? T'agafo aquest encàrrec, però si me'l puc fer 100% meu. I quan fem obra nostra personal, sobretot a l'hora d'escriure el guió, doncs també ens expliquem una mica nosaltres mateixos, no? Uh-huh. I d'aquí aquesta cosa més subjectiva meva hi ha una vinculació directa.
0: Deies, és el Pau Llong, no?, el que et proposa de fer el còmic. Tu expliques al final, ara anirem al pròleg, del Cesc Triquell, però tu expliques això, no?, la ficció per explicar la no ficció, no? Sí. Tu parles

0: d'aquest còmic periodístic o còmic de no ficció. Sí. Clar, les etiquetes, no sé si t'agraden, Oriol, però sí, les etiquetes s'acaben col·locant, no?
1: No, no tinc problemes.
0: Per definir les coses?
1: Jo sí, ajuda a entendre-ho, no tinc problemes. És com el món del còmic, és molt enfadada amb la cosa de la novel·la gràfica, i jo no tinc problemes.
0: Ah, val.
1: I en aquest cas és que és evident, aquí és molt evident. Vull dir, hi ha dos línies, hi ha dos nivells constants, i un és el de ficció, que és una ficció, no? És un univers surreal, fins i tot oníric i de misteri.
0: Molt imaginari, no?
1: Molt imaginari. Que també parteix de la situació aquesta real que en parlàvem abans. Ja he recuperat idees i somnis i coses que em plantejava jo.
0: Aquestes ombres, no?, que et xuclen,
1: sí,
0: no?
1: Molt bé, exacte. I els passadissos dels quals no pots escapar. Era una cosa que jo em plantejava aquella època, que us he explicat. I tot això ho intento representar gràficament com a excusa i que també com a recurs, per captar el lector tipus que ens volem dirigir, ja en parlarem, però com a excusa per acabar explicant casos 100% reals. És a dir, jo fins ara em vinc especialitzant amb el còmic de no ficció, còmic periodístic, fins i tot m'han dit amb alguna obra que he fet, còmic d'assaig, i mantinc aquesta intenció, però aquí se'm presenta l'oportunitat de que el fil conductor sigui una ficció pura que vol explicar una no ficció molt pura, també. Fins al punt que quan faig parlar els personatges, un seguit de personatges, són personatges substrets d'aquest estudi del qual també us he parlat, i fins i tot manllevo directament les seves declaracions literals per crear les bafarades, perquè tal qual s'expressen és el que jo llegia en els estudis i també el que ells em deien quan em vaig posar en contacte amb ells, no?
0: Tu a Ombres de Colors il·lustres les causes que porten els joves a deixar els estudis de manera prematura, no? Els testimonis són molt importants. Primer, treball de camp, abans de posar-te a dibuixar, ara tu ens ho explicaves, no? No només de la Fundació Bofill, sinó també anar a les aules. A mi m'interessa aquest moment en què tu vas, trepitges terreny i has començat a fer determinades coses, no? O dibuixos, t'has posat, no sé si amb el llapis i una mica amb la idea, però necessites captar que t'expliquin personalment, no?, com ho viuen ells i per què han decidit, perquè no hi ha un sol factor.
1: No.
0: Ni té a veure tampoc ni el nivell social, ni la família d'on vinguis, ni els profes que tinguis, ni tampoc si tu tens alguna problemàtica afegida o no.
1: No, exacte. És a dir, aquí hi ha dues coses. Una, el procés d'elaboració del còmic és completament atípic, no? Normalment, què fem? Doncs si el guionista és el mateix que el dibuixant, com és el cas, doncs primer fas el guió i després pots dibuixar, tancat a l'estudi i ja està, i fas el còmic. No és tan fàcil, però vaja.
0: Ara t'anava a dir, tu ho expliques com si fos 5 minuts.
1: Però és més o menys el procés estàndard habitual. En aquest cas jo volia que fos una cosa molt més orgànica perquè en tenia l'oportunitat i perquè creia que... Jo també treballo molt així, depèn del projecte, canvio completament el disseny de la manera de treballar. I en aquest cas... se'm venia sola la cosa, és a dir, vaig fer una primera part d'estudi en el que vaig treballar jo sol amb aquest fil conductor de ficció que parlàvem, i quan ja tenia l'excusa de com poder parlar de tots aquests temes vaig parar i vaig dir: d'acord, tinc l'estudi, però aquí tinc l'oportunitat de parlar directament amb aquestes persones de les quals jo em referiré. I vaig demanar, també se'm proposava des de Bofill, des d'un principi m'ho van posar molt fàcil, i amb el Pau Llong fer sessions amb aquests nois i noies que van ser subjectes d'aquest estudi de perfils, i així ho vam fer. En aquest estudi jo els deia, o sigui, en aquestes reunions, i mira, els explicava, van flipar des d'un principi, i els vaig dir: mira, jo tinc aquesta intenció, aquesta idea, però si us plau, vull que sigui orgànic, vull que sigui col·lectiu, m'aixequeu-me, critiqueu-me, trepitgeu-me, digueu-me què us sembla. I clar, com jo preveia, fins i tot vaig haver de fer canvis de timó i de rumb perquè tot prenia un caire molt, molt més adequat, i és així com volia que jo fos, no? I aleshores, i no només això, sinó que quan jo vaig seguir treballant i evolucionant i tenia l'obra pràcticament acabada, a finals del curs passat, abans de l'estiu, vam voltar per centres, ja no de persones que havien participat en aquest estudi, sinó en general centres, per copsar les diferents, una mica el que tu deies, copsar les diferents realitats socials i socioeconòmiques i locals i geogràfiques, i que des dels mateixos centres també se'ns diguin, ja no només alumnes, sinó orientadors, orientadores, professors, professores, etc, tot l'àmbit educatiu, que ens diguessin com podia jo acabar aquest còmic, no? És a dir,
0: clar,
1: que és molt orgànic tot el procés, perquè parteix o sigui, el lligam de contingut i d'imatge és molt bèstia. Jo volia que fos el més bèstia possible, no? Per exemple, treballàvem, no? I jo me n'adonava que se'm destruïen certes etiquetes, no? Tothom pensa, val, abandonament social, doncs clar, òbviament és una cosa de certs estrats socials, de col·lectius desfavorits, no?
0: Exacte, que viuen en barris o que tenen famílies desestructurades o que tenen un nivell econòmic,
1: per exemple, no? I dius, val, d'acord, sí, és veritat que tots aquests col·lectius són els que reben l'embat més bèstia de tota aquesta problemàtica, però no només així, sinó que la primera cosa que jo vaig aprendre és que aquesta problemàtica, a part de ser molt, molt bèstia a casa nostra, a Catalunya, no fa distincions. Doncs molt bé, doncs anem a mirar diferents tipus de centres i anem a parlar amb ells, no? Vull dir que veieu que això ha sigut com un work in progress molt, molt, molt orgànic, no?, entre tots els elements.
0: I quan visitaves aquests centres escolars, sí, tu ja els mostraves alguns sí, dibuixos, algunes sí, de les coses que tu preparaves?
1: Sí, sí, obrien canal, els deia, mira, estic fent un còmic i ho porto fins aquí. De fet, hi havia centres que el procés era molt més previ, els ensenyava 40 12-13 planes, i cap al final ja els ensenyava pràcticament tot el còmic fet, no? Uh-huh. Però també els deia que opinéssim, i fèiem, sessions llargues, de treball amb ells.
0: Clar,
1: amb
0: teòrico-pràctiques, és a dir, sí, no? que ells poguessin col·laborar en aquest nivell orgànic que tu deies, no? Que portes la feina.
1: De fet, hi haurà molts alumnes que quan llegeixin el còmic es veuran reflectits amb coses que vam parlar o que em van proposar fins i tot, i que jo els vaig dir, hòstia, no ho havia pensat així, ho canvio, perquè això que m'estàs dient és molt més potent que el que jo puc haver-me... Mm. Jo el que volia era arribar a ells, amb ells d'una manera total, ja no només des del punt, des de un punt de inicial de dir, fem còmic, que és un mitjà que per ells és bastant afí i que, no? I que tenen aquesta cosa que llegeixen molt còmic i sobretot gràcies al manga, etcètera, etcètera.
0: I és una manera d'entrar i reflexionar a partir d'un còmic, com tu dius, no? Que són unes 50 planes, que sembla que sigui poca cosa, però hi ha molt, molt, molt material aquí per anar donant-li voltes al tarro.
1: Sembla que sigui poca cosa perquè és eminentment visual, és un llenguatge que es llegeix de forma visual, no només de text, perquè és que pretén dirigir-se directament a un públic al qual jo no m'havia dirigit de forma directa, si més no primordialment, que és el públic jove, perquè entenc que és el que vull, que em vull dirigir amb ells, perquè veig, de sobte, quan començo a relacionar-me amb tot el públic jove, veig que és una problemàtica que els ataca directament a ells, però paradoxalment no estan fent cas d'això.
0: No els escolten.
1: No, sí, exacte, però no els estan fent cas, però no perquè és que passen de tot, és que... No, és que som els adults els que no estem sabent com explicar-los que hi ha una problemàtica, que ells són els
0: que no passa que res, reben, que no són els únics i que n'hi ha més, però que s'ha d'encarar.
1: Sí,
0: no?
1: Que s'ha d'encarar, exacte, perquè, a part, jo també tinc una cosa meva personal que també entronca directament amb el tema de per què et va interessar fer això, i és que jo tinc unes idees com molt clares a nivell de problemàtica social, sociocultural, i és que, per exemple, aquest adultocentrisme tan bèstia, que aquí és una crítica que fem als adults, no? És a dir, tot ho passem pel sedat dels adults. I això porta que pensem i parlem dels jovents, dels adolescents, només per matxacar-los, per dir que són uns vacos, que mira
0: que
1: la mòbil,
0: de tot,
1: que només
0: no,
1: baixen al carrer per cremar contenidors d'Urquinaona quan no sé què, que són uns delinqüents. Aquí, mira, perdoneu, quan hi ha una persona que abandona, hi ha tot un seguit de processos intermitjos molt llargs en el temps que han fallat i que ells no són els culpables. Perquè ells sí que s'autodenominen culpables quan et diuen, val, jo he abandonat i sóc el principal. Aquí al còmic ho dic molt clar.
0: Sí.
1: Però no sóc l'únic. I tenen raó, no són l'únic. Jo, personalment, jo hauria el malet, jo també vaig abandonar un temps i vaig... Però jo era un tio terriblement interessat en el que passava dins de l'aula, però se m'expulsava en certa manera. Aquí que fallen molts mecanismes.
0: Se t'aparcava, no?
1: Fallen molts mecanismes. I penseu, és abandonament escolar prematur. Què vol dir prematur? Que és dins d'un estrat, d'una edat en què l'educació encara és obligatòria. Per tant, els adults hi tenim molt a veure aquí.
0: Clar, clar.
1: I està fallant, estem fallant tots.
0: Clar.
1: Hi ha un cúmul que estem fallant moltíssim, no? Amb tots aquests elements amb el que hem jugat.
0: Ara parlarem de tots aquests personatges, però evidentment la Cris som tots nosaltres. Pot ser tu, és la protagonista, que és femenina en aquest cas, però pot ser... Multigènere, aquí vaig.
1: No té gènere, aquí, perquè hi ha qui diu vaig. La Cris, hi ha qui diu el Cris, i això és perquè no ho dic en cap moment. I vale. Això és una de les primeres coses que em van dir els xavals i les noies. Em van dir, ah, mira, el protagonista és una mica ambigu estèticament.
0: Ella.
1: Sí, doncs mira, saps què podries fer? Ser molt més realista. Atenció, jo aquí em vaig començar a sentir gran, és una de les coses que em va passar. Ser molt més realista i no li atorguis gènere. Dic, això sembla molt més realista? Sí. Uau. O sigui,
0: bueno, és que van per damunt de nosaltres.
1: Van per damunt de nosaltres.
0: Van més ràpid i ens donen castanyes a vegades directament a la cara.
1: I dic, va, doncs, directe a tots els... El hola...
0: És veritat, tu parles de Cris, i és veritat que físicament no pots saber si és noi, noia...
1: Tot i que, atenció, no deixo de semblar-me al meu jo adolescent, però precisament a l'època jo em sentia bastant diferent, perquè estèticament tampoc entrava dins dels cànons i m'ho deien, que era com una mica andrògin. Vull dir que, imagina't, i per això m'ho deien ells, i dic, uau, és molt pertinent tot el que m'esteu dient. Va, anem-ho a fer.
0: Clar, llavors aquí et portava també a parlar de molts temes que són encara tabús, tu dius, amb aquest centrisme que tenim els adults, no? L'adultocentrisme, de no voler parlar potser de diferència de gèneres, de bisexualitat... amb la mateixa naturalitat que segurament ells a l'aula, quan tu els vas anar a veure, ho parlen entre ells.
1: Absoluta, amb una naturalitat absoluta.
0: Sense cap tipus de pànic o de por.
1: Sobte i a mi positivament, val? Que sóc una persona molt d'esquerra i molt oberta, i dic, ostres, uà, hem avançat. I el que tu deies, van per davant. Perquè, i a més, és que si tu te'n vas als estudis que s'han fet de tema de gènere, el tant per cent de gent que no s'identifica en aquesta franja d'edat en cap gènere concret és molt alt. I aquí, doncs, veus? Estan per davant nostre i s'accepten tal qual, no? Doncs aquest és un altre... Perdona, que he fet
0: aquest incís
1: de Cris. És Cris. És simplement Cris. Ah, i m'ho van dir ells. Dic, hosti, quin nom li poso? Perquè en tenia un altre. No me'n recordo quin nom tenia. No ho sé, Jaume, Josep, no ho sé. I em van dir Cris. I vaig dir Cris perquè... I em van dir, són els dos... A qui es fa servir Àlex o Cris? I dic, ah, sí? M'ho van dir ells, m'ensenyaven ells.
0: Clar, perquè són dos noms excursats, que poden ser un gènere o poden ser l'altre, no tenen
1: Àlex,
0: gènere.
1: Àlex, Alexandra, Alexis, no? Cris, Cristina, Cristóbal, i ostres, això m'ho ensenyaven ells, era fascinant, la veritat. Jo aprenent moltíssim amb el procés, clar.
0: No. A més, crec que és un còmic amb el qual es pot fer molt treball de camp a l'escola, no només parlant d'aquest abandonament escolar, sinó de moltes altres temàtiques. De fet, la protagonista Cris, en aquest cas, no, que durant que té aquesta part, no, fictícia, doncs que l'atrapen aquestes ombres, que no sap que com que es bloqueja, no sap ben bé què li està passant, no? I és quan ella, doncs a través del dibuix ajuda a d'altres personatges i aquests altres personatges l'ajuden amb ella, també, no? Un dels personatges als que ajuda li diu: "Flipa, al final no tenia tanta mania. Tu també ho feies tot per fer-li la feina difícil." Parla d'una profe, no? En aquest cas, perquè tu quan et sents diferent, et sents que t'aparquen, que ningú et reconeix, que no saps ben bé si estàs avorrit o no estàs entrant en el món de l'aula, sempre hi ha algú segurament en què penses, no? Com el cas de Cris amb la profe, no? No m'està entenent, passa de mi, no està volent saber el que jo estic intentant a través dels meus dibuixos transmetre, no?
1: Sí, però alhora, amb tots, quan parlava, tots aquests nois i noies, sempre eren nois i noies que havien abandonat però que havien reenganxat, tenien aquesta especificitat, aquesta cosa comuna, val? I llavors jo els hi preguntava que per què havien reenganxat i tots em deien que en un moment donat hi havia un professor o professora que els hi havia preguntat que què et passa i que com estàs. Què passa aquí amb això? Jo tenia una altra por. Hi ha una escena inicial en la qual el nostre protagonista el fan fora de classe, és una professora que la fan fora de classe, perquè Cris també... Vull dir, ojo, fa aquella cosa que tot dibuixant, tot aspirant a dibuixar havia fet, que és que caricatures del professor. El que passa que en un moment donat l'enganxa i li diu: "Mira, això que estàs fent, o sigui, què et sembla a tu? Això, et sembla bé a tu això?" I llavors en un moment donat, si us hi fixeu, hi ha un joc de mirades entre els companys, i ell té dues oportunitats: dir, "Ei, vale, m'he passat, passo." O sigui, m'he passat, de veritat.
0: Clar, perquè fa una caricatura de la
1: professora.
0: Estrident, no? Passada de voltes.
1: Clar,
0: no?
1: I té dues opcions: dir, o seguir amb el seu rol que se li ha atorgat, fer-se el gracioset de classe i dir, doncs em sembla que has quedat molt afavorida. Llavors tots riuen i fan fora de classe. Jo tenia una por, i és que en aquest còmic es llegís una crítica a, no al sector educatiu, sinó al professorat, que jo no volia que es llegís una crítica al sector educatiu, però no així al professorat. La meva dona és mestra, jo estic molt vinculat amb el sector educatiu, i tenia por que això es llegís així. No s'ha llegit així, eh? De fet, el sector educatiu és el que més s'ha bolcat ara amb aquest còmic.
0: Sí?
1: D'una manera bestial. I però alhora, per això dic que al final, a la resolució del còmic, es diu, ei, al final la professora resulta que no és que tingués mania, és que tu no li posaves fàcil tampoc, i de fet dona la clau de dir, ei, pots reenganxar amb els estudis.
0: Clar.
1: Pots anar a classes de dibuix. Pots, no tens
0: que és el que li mola, no? El que li agrada, el que li trau, no? El que li aporta aquell plus d'interès que potser no el té a la majoria de classes que li estan donant, no?
1: Sí. I és el que et deia, eh? Tot el cos de mestres, o sigui, portem un mes que ha sortit el còmic,
0: sí,
1: i sembla que portem un any, perquè la de coses que ens han passat en un mes han sigut demencials. No m'havia trobat en cap novetat, eh? O sigui, ens ha explotat a les mans. És una cosa al·lucinant. I un dels
0: llavors això vol dir, perdona que t'interrompi, Oriol, que hi ha una necessitat, que hi havia una necessitat de crear
1: totalment
0: un producte, i ho poso entre cometes, producte, perquè no m'agrada el concepte.
1: Una obra, alguna
0: cosa creativa que ajudés a reflexionar a través d'un llenguatge que és el teu, però que també és el llenguatge que més atrau o que més pot captar aquest alumnat, no?
1: Sí.
0: L'alumnat que està doncs a l'adolescència i que està entre l'ESO i el batxillerat.
1: I posar-ho fàcil, que era una mica... Jo sóc molt barroc i era una mica una de les meves pors també, una altra de les meves pors a l'hora de fer-ho, és a dir... Tenia molt clar que ho havíem de posar molt fàcil, que havia d'haver, eminentment, un fotimer de pàgines que fos llenguatge visual perquè entressis d'una manera seqüencial la seqüència, el còmic, i que la lletra vingués. De fet, si t'hi fixes, el text ve molt passat moltes pàgines i pensava, a veure si això es llegirà com que s'ha posat, és molt fàcil o no. Aquestes coses que està passant ens demostra que aquests elements que vaig anar decidint i que a vegades també vam anar decidint entre tots eren els adequats, val?
0: Potser més ara una de les pàgines que tinc, no?, que és quan es troba una mica amb el que serà la seva ombra, no?, de crisi, es comença a preguntar qui és, què està passant, què representa això, no? És molt audiovisual.
1: Sí, és
0: còmic, és dibuix, és tinta, no?
1: Sí, és tinta. I vol això, que sigui molt visual. Aquí hi ha un punt d'humor, també. Hi ha una mica d'humor en el sentit de, no?, que se li encara i fa aquesta cara de dir tu qui ets? I la seva ombra no li respon. És que es troba, hi ha un moment donat que es troba amb la seva en el passadís es troba amb la seva pròpia ombra i intenta parlar i en principi no li diu res, no?
0: I no li diu res, no?
1: I és molt existencial, en realitat, perquè dir-li a la seva ombra tu qui ets, en realitat el que vol dir metafòricament és que s'està qüestionant a ell mateix qui sóc jo, no?
0: Clar.
1: I bé, sí, exacte. Anem per aquí.
0: Els canvis de colors, perquè llavors a continuació, no, hi ha com uns ocres, uns marrons, no, que és una mica la família, no? O els comentaris de ets massa dur amb el teu germà, dur, sí, l'han tornat a expulsar de l'institut, és un inútil, no?
1: Sí.
0: Que van parlant d'un pis a un altre o d'una habitació a un altre, no? Amb tot de paperots per terra que...
1: Sí.
0: Aparentment, no sé si són els dibuixos de Chris.
1: Sí, totalment. Constantment els dibuixos de Chris van voltant per tot el còmic. I al final també acaba amb un dels dibuixos que voleien, no? Aquí jo parlava, era molt interessant, molt interessant. Una de les altres coses que jo vaig veure quan anava pels centres és que molts d'ells, altres sí, però en la majoria, no se'ls havia explicat res del poder de la metàfora, de la poesia i de l'art. Aleshores, aquí era una oportunitat, cosa, a mi primera cosa que em deixava flipat, perquè estava en una edat i estem en un tipus de persones que necessiten molt expressar-se
0: i que tenen una imaginació desbordant i que s'ha d'aprofitar o canalitzar, no?
1: Però ho has de treballar perquè ho sàpiguen fer de forma personal. I aleshores jo aquí els explicava, mireu, tota aquesta primera part que hi ha les ombres, que apareix la problemàtica i tot, i els deia, quina gamma cromàtica, mireu, no?, gràficament, quina gamma cromàtica he fet servir? Mira, gamma cromàtica, els colors, quins colors he fet servir? Doncs blaus, grisos... Dic, molt bé, doncs això en el món de l'art li diem els colors freds, i són els colors que fem servir per representar les ombres. Però de sobte... quan rematem a la seva vida personal, quan comencen a haver guspires de llum, no?, quan comença a repensar-se a si mateix, entren els colors càlids. Mireu, quins són? Ostres, és veritat! passem de pàgines completament fetes amb blaus a pàgines completament fetes amb grocs i terres, colors càlids. Molt bé. Això és que esteu llegint en imatges i flipaven. Mm. Jo no estic fent servir text, però vosaltres esteu entenent que comença a haver guspires de solució, comença a entrar la llum i més endavant començarà a entrar el color que és la llum, no?
0: Clar.
1: I, hòstia, flipaven. Dic, veieu, en teoria... Us penseu que heu llegit molt poc, perquè text n'hi ha molt poc, però heu llegit molt, perquè heu llegit en imatges. I no ho sabeu, però el vostre cervell està interpretant coses. Flipaven. O sigui, l'entusiasme
0: era... I per què no es potencia aquesta part? Jo no dic que... Perquè no tots poden saber dibuixar, no? Però tu has dit l'art, la metàfora, la poesia... És igual. Pot ser...

0: Jo he vist, no, amb xavals adolescents, una lletra tipus urbana, no? Que pot ser entre música i poesia i expressar sentiments.
1: És que aquestes sessions jo les feia amb el Pau Llong i vaig voler que m'ajudés per això, perquè ell té molta experiència amb els versemblants, anar a tallers i a escoles amb realitats difícils, o no, però també, i fan servir l'escriptura creativa i el rap. A través del rap els enganxen, acaben fent escriptura creativa i s'acaben, no? Mentre els explicaven, al Pau i jo ens n'adonàvem que fèiem servir exactament les mateixes tècniques, el que és el storytelling, la metàfora, i els hi feia un clip del rap de Fulanito. Per què aquest rapero de sobte aquí ensenya la taula buida? Què vol dir? Uau, ho entenien superbé, i els hi dèiem, això és art, això és metàfora, tios, així com parla ell. Així us podeu expressar, i és que, de veritat, el que generava allò, però és que ens n'adonàvem que això s'ha treballat poc a les aules, que es treballa poc, què està passant aquí, no? Doncs entrem, clar, si vols, a la fase, anar al jardí tan necessari de trepitjar de la realitat educativa actual. No?
0: Sí, sí, perquè està la cosa complicada, perquè l'abandonament és multifactorial, però m'imagino que també, tu dius, no mai has volgut, o en cap moment, no, amb el respecte que tens al col·lectiu educatiu, que Ombres de Colors arribés com una crítica, no, a aquest sector, però sí que és un sector que està molt cremat per moltes coses.
1: Per tant, és un sector que també rep aquest problema.
0: Exacte, que no pels alumnes, eh? No pel comportament, com poden dir molts, clar, és que així és impossible, sinó són molts components i moltes coses. No pressupost, no horari, no... és a dir, tota una sèrie de coses que els limiten per poder desenvolupar el seu dia a dia a l'aula i poder, persona a persona, doncs, ha anat enfocant tots els temes.
1: Exactament. Mira, el dia de la roda de premsa, l'última setmana d'agost, hi era jo, i hi havia Bufill, representants de la Bufill, també, i deien, però ja fa 2 anys que estem treballant aquest tema, perquè tenen aquesta campanya de zero abandonament i tal, no? Llavors els periodistes els diuen, molt bé, si fa 2 anys és que ja heu fet, heu parlat amb el sector polític, i deien, sí, a finals de l'any passat els hi vam fotre molta canya, tal i qual. I ens deia, i us han dit algú, ells? I deia, sí, però era surrealista. Què és el que és surrealista? Bueno, ens van dir, en pocs dies, ens van dir que estaven intentant desenvolupar una eina digital que els demanarien permís a les famílies per emprar les dades personals de manera que pogués desenvolupar un software per detectar els possibles futurs casos d'abandonament. Això és flipant.
0: Això és com la IA.
1: Flipant. Sí, exacte.
0: És intel·ligència artificial.
1: Tot ho passem per aquí. Quan jo, que sóc molt... Ja et dic, la meva dona és mestra, i sé perfectament que tots els nostres docents detecten perfectament quins són els casos de possible abandonament escolar a les escoles. El que passa que no tenen els mecanismes per treballar-ho, cosa que ha de ser duríssima per un mestre.
0: I per treballar situacions conflictives de moment a l'aula, perquè si en tens una o en tens dues, davant de, no sé si són 30, 35 xavals que pots tenir, potser ho pots encarar bé amb ajuda externa, però davant l'horari que tens i tantes personalitats diferents i tantes situacions...
1: Pues que a més, no pots encara veure amb les ràtios tan patades. És que el nivell d'estrès escolar és molt bèstia. Ràtios, però a rebentar. Manca de recursos, no només econòmic. Manca de consciència des de plantejaments polítics, val? Perquè la principal crítica se'n va aquí, de manca de consciència, de presa de consciència i de presa d'importància que té aquest tema. Mireu, una de les coses que ens deien, que em va semblar molt interessant, és que un país veí nostre, com és Portugal, tenien la mateixa problemàtica. Nosaltres estem a un 17% d'abandonament, que és una salvatjada. Penseu que la Comunitat Europea marca un màxim de 9, perquè tot funcioni bé.
0: I estem al doble, pràcticament. Val?
1: Molt bé. Al moment d'un Portugal estava superant aquest 17. Portugal, sabeu que no és un país precisament més ric que el nostre, però va haver un reset, val? I es va col·locar a nivell polític
0: a
1: gent molt vàlida, que era especialista en aquest tema, gent que en sabia realment. Val? Només amb això, ja no, que també cal, el tema econòmic, sobretot, la veritat, que molts professors m'ho diuen, ojo que dius, perquè ens calen molts recursos, òbviament, però abans dels recursos cal una presa de consciència. Només amb la presa de consciència i les accions que d'això es poden derivar, es va reduir a un 7%. En temps rècord. A un 7.
0: O sigui, un 10% menys.
1: O sigui, però a lo bèstia. Això està... O sigui, aneu a la web de la Bufill, tot això ho trobareu. O sigui, això ens està dient molt que s'està fent aquí molt malament les coses. I que, sobretot, hi ha molt poc interès.

0: treballadors a les aules per gent amb necessitats.
1: Especial,
0: i alhora
1: sí.
0: Hi havia la notícia que el xec, que el val escolar s'ampliava als adolescents.
1: Ah, sí, que cosa reclamada, però que reduïa de 100 a 70, de 100 euros a 70.
0: I m'ha bullit sí. la sang, yeah. Perquè anem a veure, o que, per exemple, la problemàtica dels mòbils, resulta que s'anava allà a legislar i va i es deixa en mans dels centres.
1: Que cadascú decideixi el que vulgui.
0: Cadascú decideixi, en canvi, el tema dels calés destinats al val no s'ha deixat en mans dels centres, perquè és una mesura molt popular i a nivell polític... Mira, què està passant aquí? Què està passant? Repensem una mica totes aquestes coses, perquè són eines que ja tenim a la nostra mà, i si sabem repensar-les una mica, incidim directament en la solució del problema. Val?
1: Clar.
0: Que falten molts recursos, perquè si les ràtios se superen i falten professionals dins de l'aula, i per exemple, la meva dona és mestra d'educació especial.
1: Val.
0: Doncs la realitat de l'aula inclusiva és, a la teoria, a nivell polític, de sobte va ser collonut,
1: sí, estupendo,
0: va funcionar molt bé, però la realitat és que un professor o professora amb 25, 27 persones a dins d'una aula i amb, invento, 6 casos de TDAH, no pot tirar endavant ni els nanos amb problemàtiques, ni la resta perquè tiren endavant, sinó que necessiten més professionals dins de l'aula. Això vol dir que falten recursos.
1: Evidentment, vale. Evidentment.
0: No. Ja et dic,
1: No, això demostra...
0: No sé si deu pensar que estic cridant molt, però... Clar,
1: no.
0: Ja veieu que vaig agafar un tema que m'interessa.
1: Que t'interessa. Tu ara parlaves de TDA. Un dels personatges amb els que Chris es troba i que també són ombres, no?, que se li acosten com per demanar ajuda, perquè ella té, doncs, aquesta habilitat per dibuixar, no?, i li demanen, tu només dibuixa'ns i dona'ns color, torna'ns una mica la...
0: Com érem
1: abans, no? Abans de convertir-nos en ombres, no? I un dels personatges és, a mi de petit la cosa m'anava molt bé, no? Els tres, els tres ho diuen. M'ho passava teta, però és veritat que era bastant mogudet. Més endavant sí que vaig notar que la meva procedència influïa en moltes actituds del meu entorn. Això, i que jo diria que era hiperactiu. És que no parava. És clar, això, un cop ets a l'ESO, és que jo no em podia estar una hora atenent un profe que no parava de parlar. M'era impossible, no? Aquí parles de la hiperactivitat, del TDAH, també de la procedència.
0: El col·lectiu migrant.
1: El col·lectiu migrant, no? De moltes coses que es troben a l'aula dia a dia. Mm. Abans, evidentment, totes aquestes coses no es diagnosticaven.
0: No.
1: Abans eren mogudets, el que era mogut, sí, doncs el castigava i punto. I es feia fora, se'l lligava a la cadira, se'l feia fora de classe, s'anava al pati, etc, no?
0: Sí, sí. I també parlen tots tres que la cosa, perquè allò que dèiem de detectar, va començar a P4.
1: Ja.
0: I ho deixen a l'ESO.
1: Clar.
0: I ens volem inventar una IA que detecti aquestes coses quan porten tota la seva vida donant senyals de que estan passant coses?
1: Clar. No, deia això, no? Tu aportes amb aquests tres personatges, també amb Chris, moltes de les coses que passen a l'aula, no? Moltes de les problemàtiques i moltes dels possibles factors que fan, doncs, que algú decideixi, doncs deixar-ho. Però el que tu dius, no. Evidentment no ho deixen de menuts, ho deixen tots a l'ESO.
0: Sí.
1: Quan han passat no sé quants anys.
0: Perquè veuen que arriba al final l'etapa obligatòria i ja s'ho plantegen, que no tiraran endavant, no? I ja et dic, es diu que és abandonament escolar prematur perquè ho deixen quan acaben l'ESO, però que moltíssims ni tan sols acaben l'ESO, que és més sagnant, perquè què està passant aquí, el seu entorn no els està permetent. No?
1: Clar, i també, d'altra, una de les noies diu, jo vaig abandonar l'ESO, però en realitat la cosa venia de lluny. Mm. A casa no, jo a casa estava superbé, amb la meva família, però aquí va a l'assetjament. Mm. Parlem del bullying, des de ben petita i em vaig aïllar, vaig començar a menjar molt i, és clar, encara era pitjor, perquè llavors se'n reien, no?, d'aquesta persona, el bullying, també la pressió estètica, no?, el començar a menjar i atacar aquella persona perquè és grassa. Quan vaig passar l'ESO em sentia agredida, no només pels companys de classe, també per part de molts professors. N'hi havia de molts xungos, en culpaven de tot. Mm. Aquí hi ha també aquesta versió, no?
0: La connexió... Jo ja ho vaig ara durant tot el procés del llibre, però la connexió abandonament i escolar de bullying no és en el 100% dels casos, però és molt, molt, molt comú. Molt, molt comú. la majoria de vegades sempre hi ha bullying pel mig.
1: Bueno, és que arribes a, suposo, arribes a un moment mentalment, mental i físicament, en què ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha
1: prou. És que no estàs disposat a... I si no ho expliques,
0: sí,
1: i no es detecta, i no es treballa,
0: sí, i
1: això es va...

0: Saps que està, una de les altres coses que està passant des que tinc all, des que tinc el llibre és que rebo un pro diari, t'ho juro, eh? O sigui, és una cosa, mails, no? O DMs, missatges directes de gent, no? I rebo missatges directes de gent de la meva edat, o sigui, jo me'n vaig cap als 50 ja, que t'ho agraeixen, que s'han sentit identificats, o sigui, que al final...
1: Amb temes que no són ara. No, és a dir, tu no estàs parlant d'una realitat d'ara, estàs parlant d'una realitat que ha estat silenciada i amagada sota la catifa durant molt de temps.
0: Que et donen les gràcies, que t'expliquen que hi havia bullying, però abans tampoc es parlava de bullying,
1: i
0: que
1: et
0: demanen a veure si pots seguir visualitzant aquest tema de la mateixa manera, però vinculant-lo ja més estrictament amb el tema bullying. Molts, m'ho demanen molts, que es faci més... O sigui, és un altre temazo que tenim aquí per obrir. El tema bullying. Perquè tenim, ja sé que s'està treballant, que s'està començant a treballar, no s'ha treballat fins ara el que s'hauria de treballar, però també és un altre tema que s'ha d'abordar, perquè és que m'ho estan explicant moltíssim. Vull dir, jo vaig abandonar, però vaig abandonar, perquè és que el bullying era molt bèstia, i el bullying no només hi havia implicat, ja ho sabeu, qui el bully que m'estava...
1: Exacte, el que ataca, sinó els que miren i no fan res.
0: O, sí, que miren cap a una altra banda, exactament, entorn familiar, entorn escolar...
1: O que, evidentment, tu estàs parlant també d'una època, no?, ara que parles d'aquests mails que reps o d'aquestes situacions, no?, al voltant dels nascuts a principis dels 70, no?, que clar, era allò de alguna cosa hauràs fet.
0: Sí.
1: Quan tornaves a casa i te veien castigat, tenies una nota a l'agenda, etc, etc, no? Potser no hi havia allò de l'autoritat, també, sí, no? Que ara és diferent, l'aula. No sé si millor o pitjor, però sí que és veritat que hi havia moltes coses que passaven molt desapercebudes.
0: Moltes. Sí.
1: I jo què sé, fins i tot hi ha gent que de gran o d'adulta li han diagnosticat, ara no em sortirà la paraula, i era perquè tenia el problema a l'escriure, ara no em surt.
0: Ara m'ho dirà.
1: Què era?
0: M'ho han encomanat. Sí. No, que...
1: La dislèxia.
0: Sí,
1: que no em sortia. Dislèxic, gràcies, Jordi.
0: Sí, gràcies.
1: En aquest cas, i dius, però t'estic dient 30 i pico d'anys.
0: Sí,
1: el problema d'aquella persona moguda que no tenia a classe o que s'avorria o que no sé què, i que se'l renyava tant perquè no, era incapaç de fer una cosa bé, era perquè hi havia una problemàtica, no?
0: Sí, totalment.
1: Clar.
0: I no se n'era conscient. Això és molt interessant, de coses que te n'adones compte ara. La d'amics que jo que n'he parlat i pensava, te recordes allò que em passava a l'escola? Sí, diu, allò era bullying, dic, i tant, per molt menys avui en dia haguessin saltat les alarma, i ho assumíem, ho amagàvem, no ho explicàvem a classe. Vull dir que també hem avançat.
1: Home, hem avançat,
0: hem millorat,
1: sí.
0: També, no tot ha de ser matxacar.
1: No, i tant que no. I aquestes ombres que volen sortir cap a la llum, sí, gràcies al traç de Cris, també s'explica amb els colors. Hi havia profes que intentaven ajudar-me, però ja era massa tard. Em vaig acabar enganxant els porros i ja no hi va haver remei. També parles aquí de les addiccions,
0: sí,
1: i podíem parlar...
0: I la salut mental.
1: I salut mental, i també del tema mòbils, no? Avui en dia, clar, les xarxes socials, ho hem dit abans, no? El bullying, la pressió estètica, no? Fins i tot ara els casos, no? Temes més sexuals, no? O sigui... tot s'està pervertint molt. La solució, evidentment, no és prohibir mai, ni una cosa ni l'altra, però sí que poses damunt la taula ombres de colors moltes coses,
0: sí,
1: Oriol.
0: Sí, moltes. Jo estic detectant, tot i que ja veieu que soc molt crític, però estic detectant una presa de consciència. Al final, tot quan toca a fons, veus... Per exemple, penso... Jo tinc dues nenes, 11 i 8 anys, i deia... Ai. I molt combatiu amb el tema dels mòbils i tal, i fins i tot començo a veure pares de famílies que amb els quals em discutia ben discutit, vull dir,
1: amb arguments.
0: I li traien ferro i tal, comencen a dir, hòstia, sí, aquí està passant, aquí, això no pot ser, hem de començar a prendre mesures, vull dir, que hi ha empreses de decisions i hi ha un canvi, no, de paradigma, però clar, el que és molt important també és abordar-ho i parlar-ne obertament de totes aquestes problemàtiques, de totes.
1: I en algun moment també es diu, necessitem un cop de mà des de fora, no? Una cosa important, no som els únics responsables de la nostra situació, no? Aquests tres casos, no?, que parlen amb la crisi, que després l'ajudaran també amb ella a seguir un camí d'obertura, de color, de llum a la seva vida, se n'adonen i expliquen com ho fa Cesc Triquell en el pròleg, de que abandonar pot tenir molts significats i que i que, com diu el Triquella final, i que aquella ovella que un dia no es va sentir part del ramat pugui, amb prou distància, ser l'ovella que salvi la resta d'ofegar-se.
0: Això és tan real. T'has de veure una cosa que m'ha passat des d'aquest llibre, durant aquest mes, durant tota la promos i tal, i també durant el procés, m'ha anat dient gent que al·lucinaria, avui, que ho deixo, no m'ho han dit privat, i que estan aportant moltíssim a la nostra cultura i societat i política, que se m'han acostat i m'han dit, ningú sap, però jo vaig abandonar. O sigui, gent que està a primera ordre del món cultural, social i polític de català d'ara, no? De la realitat. I que en el seu moment es van sentir l'última ovella, l'ovella negra, no? Això té una mica de perill, dir-ho molt, també, perquè llavors ens diu, ah, bueno, pues mira, pues jo també abandonaré, me'n sortiré. No.
1: No.
0: No.
1: No, no, no, és, no. No, no és escollir el camí fàcil.
0: No. Ni molt menys. Sinó que això està molt bé fer-ho servir en els termes del que estem parlant ara. És a dir, qui surt del ramat és per algun tema. I el sistema no està preparat per atendre a qui està sortint del ramat. I per què? Perquè tots amb els que he parlat que han abandonat, tots aquests nanos que jo vaig estar parlant, em deien, jo això no ho volia. Jo no volia abandonar. Jo aquesta situació no la volia. No l'hagués volgut mai. Igual que jo, Oriol Malet, tampoc la volia. Els meus professors flipaven perquè em deien, a veure, Uri, què passa? Vens a primera línia de classe, estàs superatent, fas les preguntes més pertinents, després vens a l'examen, o no et presentes o em suspens. Què està passant aquí? Què està passant?
1: Què és aquesta manca d'interès o aquest passotisme que et podien dir en el seu moment?
0: No ho era, i segurament jo, o sigui, jo penso i dic, no sé, jo era una persona molt donada a somiar despert, tenia el cap a un altre lloc, que a lo millor amb un simple toc d'atenció adequat hagués estat el tema, però no va haver ningú que digués, què passa?
1: I et passaves el dia dibuixant.
0: Com
1: Cris, no? Que vas fent... Sí. No només... Exacte.
0: De fet,
1: no
0: aquestes idees de les ombres, sobretot la idea principal de que està tancat als passadissos, perquè la situació principal és que es troba trencat dins un passadís d'un institut de nit i no pot sortir.
1: I que no pot sortir.
0: Això no m'ho he inventat ara. Això és de quan jo tenia 15 anys. No? Ho he recuperat una mica i tot allò sortia d'aleshores. Per tant, a mi la creativitat i l'imaginació, una mica remetent el que diu en Triquell, és el que em va salvar. De fet, jo abans de tota aquesta campanya, de tot aquest llibre en el que parlo de coses estrictament d'educació, jo totes les entrevistes que m'han fet els últims 10 anys, que és amb els que estic treballant amb això, totes, sempre he dit, i fins i tot se m'ha tingut en titular, a mi la cultura m'ha salvat la vida. I algú m'ha dit, és un exagerat. No. A mi la cultura m'ha salvat la vida. A mi la cultura m'ha donat salut mental. A mi la cultura m'ha fet acceptar com
1: sóc. I la cultura no vol dir només el dibuix, vol dir la música, vol dir molt tipus d'art.
0: De fet, com que jo era una persona erràtica, jo dibuixava, però no em costa molt pensar en referents de dibuix, perquè també el que feia era llegir, que tenia una biblioteca al meu barri, i estava allà tancat, i descobria mons, i els meus referents són literaris i musicals, per exemple. No? Jo també ho he explicat sempre. I la cultura és el que m'ha fet sempre trobar un camí. El que dèiem abans, saber que hi ha una manera d'expressar-me, saber que el que sobresurt el trobo com a protagonista de tots els llibres que estic llegint, sobresurt a males i a bones, saber que els antiherois també poden ser herois. Podríem estar hores parlant, no? Però el tema cultural és molt important. I el Triquell aquí, jo crec... És un pròleg una mica fos, també, però, òbviament, a una persona li demanaràs un pròleg i que s'expressi lliurement.
1: No, evidentment.
0: I ja em vaig encarregar jo d'intentar donar llum al final del llibre i amb el dossier que adjuntem al final, però, clar, és un tio molt sensible, és un tio que pensa molt més enllà del motius pels quals estrictament ell ha saltat a la palestra i està a primera ordre del dia.
1: Ja, cultural. No és acció-reacció, sinó que...
0: Va molt més enllà, pensa en moltes més coses, està molt atent a la salut mental, si l'heu sentit, entrevistes és superinteressant, tot el que ell ens pot... I és que és joveníssim, és molt jove, no? En tot el que ell ens pot explicar. I trobàvem que era un perfil molt adequat i la vam encertar, de veritat. Està molt vinculat amb el llibre, eh?
1: Sí, molt vinculat, perquè ell també diu en algun moment d'aquest pròleg, la part poètica però autodestructiva de tota persona que en algun moment s'ha sentit desatesa és que al final pot ser inspiradora d'obres d'art precioses.
0: Veus? El que estava dient jo ara.
1: És que és com és el llibre, no? El que dius tu, no? Perquè malgrat, evidentment, hi ha aquestes ombres, no? Que xuclen, que et fan pensar cap a on vas, què és el que t'està passant, cap a quina és la solució. Es van dibuixant aquests colors mica en mica, com tu deies, els colors són llum, no? I mica en mica ells van recuperant la llum i aquestes mateixes persones, hi ha aquest feedback, no? Sí. D'empatia, sí. No? Entre persones que se senten diferents, que se senten diferents, però que potser troben el camí per ajudar-se mútuament, no?
0: Que són molt diferents entre ells, però junts, no? Aconsegueixen coses. I aquesta empatia, tu has donat a la clau, eh? El, l'element empatia es pot adjudicar a tots i cadascun dels elements dels que hem anat parlant al llarg de tota aquesta entrevista, i és el que et dona la clau, eh? Uh-huh. És a dir, des de quan us deia la crítica social, potser hi ha algú que ha de ser una mica més empàtic amb la realitat, després un element social del que, d'aquest adultocentrisme que ens porta socialment a parlar dels alumnes d'una manera despectiva, hauríem de ser una mica més empàtics, aquí té problemàtiques de salut mental, problemàtiques socials, no? aquestes etiquetes dels que sempre hem portat penjats molts de nosaltres, el que abandona, el que fan fora de classe és el perla, s'ho ha buscat, no, hem de ser més empàtics, no s'ho ha buscat, s'ho ha buscat, sí que s'ho ha buscat, però són adolescents,
1: clar,
0: no
1: que és
0: són
1: allò
0: adults,
1: que és allò que ens deien fa molts anys, no? Aquest és car de canó, no? Aquest, tot el que fa ja va derivat en que no té un futur, o ja no,
0: i ho acceptem,
1: i no ho etiquetem,
0: però clar, no, perla,
1: exacte,
0: el pringat, no, doncs no és així, perquè hi ha qui destaca doncs perquè té una problemàtica, hi ha qui destaca perquè té unes capacitats bestials amb altres coses i no es pot contenir, no, totes aquestes històries que coneixem, i l'empatia és molt necessària amb tot això.
1: L'empatia és necessària, l'amistat també, i la colla també, com ho és en aquest llibre Ombres de colors, no? Amb aquesta ajuda mútua entre uns i altres, no?
0: Sí.
1: El sentir-se que individualment no estàs sol en
0: formes
1: el camí.
0: Formes part d'un grup.
1: Formes part d'una situació d'un grup, d'un col·lectiu de persones que es poden sentir com tu, no?
0: I la relació amb ells és primordial en aquesta era de postpandèmia. Tots ho hem après molt bé, la necessitat que teníem de relacionar-nos amb algú i de parlar amb qui sigui i en els termes que siguin, és molt necessari, no? També t'ajuda moltíssim.
1: I en el llibre, evidentment, tu deies llum, color, té molt a veure amb l'art, amb la pintura, amb la manera que teniu de descriure els que pinteu, i de que no tot han de ser ombres a la vida, perdó, i que hi ha d'haver-hi al final del túnel una llum, uh-huh, i que tot està per fer. Vol dir que tots hem de posar de la nostra part, no? En aquí parles dels alumnes, els que volen abandonar, els que se senten diferents, el professorat, les famílies també, perquè surten representades, no? Tothom té la seva part, no dic de culpa, eh? No vull utilitzar... De responsabilitat.
0: De responsabilitat, sí. Tothom pot aportar la seva cosa. De fet, el que tot està per fer...
1: Sí.
0: Hi ha un altre recurs gràfic que es representa amb l'última plana, que és que el dibuix era un croquis, i aleshores jo els ensenyava amb aquests nois, per acabar també una mica, no?, i amb aquest work in progress, i mires que si havien après també el tema de la metàfora i del poder visual, que vam convindre entre tots que l'estil de l'última vinyeta podia canviar respecte a l'altre, i en lloc de ser un estil completament acabat i net, el podien deixar en croquis, perquè això també volia dir que tot està per acabar i ells mateixos es poden acabar de dibuixar el seu futur, no?
1: I de definir, cap allà,
0: de concretar.
1: Doncs definir.
0: Això va sortir amb aquests treballs col·lectius i vaig pensar, bé, visca, ho han agafat molt bé, això.
1: I escolta, Oriol, ara, a part d'aquestes xerrades que has tingut, Ombres de colors, com tu dius, no? En un mes... Això anirà corrent. Hi ha xerrades previstes,
0: sí.
1: Hi ha clubs de lectura, instituts...
0: No hi eren, però la demanda ha sigut molt bèstia. I llavors jo ara a curt termini no puc, perquè estic a punt d'entregar el meu proper llibre que l'he fet amb en Carrin, i ha de sortir per Sant Jordi, l'entregarem in extremis al final del gener. Però vaig dir a Bofill, a tothom qui ens estem assajant a la taula, que a partir del febrer o així tornarem a les escoles, perquè no sé exactament com ho enfocarem aquest cop, però ens demanen que hi anem a parlar-hi, amb aquest còmic a la mà, i per tant ho hem de fer.
1: I tant que sí, és important. Ombres de color, Oriol Malet, editat per Coma Negra, amb pròleg de Cesc Triquell. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
0: Moltes gràcies a vosaltres i per la xerrada tan interessant.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ara escolteu. El pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí una altra setmana amb un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui us presentem un programa dedicat a un dels grups més importants del pop dels anys 80, amb més de 75 milions de discos venuts arreu del món, un Grammy, un Brit Award i que forma part de diversos salons de la fama. Un duet format per Dave Stewart i Annie Lennox que es van conèixer a mitjans dels anys 70 quan van formar un grup anomenat The Tourists i van començar a sortir junts. Després de certs problemes dins la banda i veient que amb una formació fixa no podien ser gaire creatius, ells dos van acabar formant un duet, una empresa una mica arriscada tenint en compte que just s'havia acabat la seva relació sentimental. Però no, ho van portar molt bé i van començar una carrera musical molt exitosa, que va durar pràcticament una dècada. Tot i que al principi no els va ser gens fàcil. El seu primer disc i els seus primers 5 singles van passar força desapercebuts. L'últim d'aquests es va apropar al top 50 de les llistes britàniques. Parlem de Eurythmics i la seva cançó Love is a Stranger.

Love is a Stranger, una cançó que m'ha flipat des del primer dia que la vaig escoltar, amb el seu so ple de sintetitzadors, amb el punt just de distorsió, els curiosos esbufecs de Dave Stewart, grans melodies, ganxos i la meravellosa veu d'Annie Lennox. Uns trets que anticipaven el que vindria just després, quan Eurythmics van publicar el primer single del seu segon àlbum. Un single que va canviar per sempre més els destins dels dos components del grup al millor moment possible, quan Dave Stewart s'estava recuperant de l'operació per un pulmó perforat i Annie Lennox estava passant una depressió a causa dels mals resultats dels seus anteriors singles. Enregistrada en el seu diminut estudi casolà, situat a sobre d'un magatzem i composta a partir d'una original línia de sintetitzador de Dave Stewart, a la qual Annie Lennox va afegir-hi una segona frase de sintetitzador per sobre, la cançó va fer que Eurythmics passessin de ser un grup totalment desconegut a ser famosíssims internacionalment. Molts ja deveu haver endevinat que aquesta cançó és Sweet Dreams Are Made of This.

Dreams Are Made of This, publicada el 21 de gener de 1983, va anar pujant mica en mica les llistes britàniques fins a assolir el número 2 al mes de març. I uns quants mesos més tard va arribar fins al número 1 a Estats Units, Canadà i França. Una cançó coneguda per gran part de la humanitat, que sona a tot arreu, potser fins i tot una mica massa, i que va fer fortuna en part també gràcies al seu vídeo, en què Annie Lennox va adoptar la seva icònica imatge andrògina amb el cabell curt i d'un taronja brillant i vestida com un executiu, amb bastó i tot. L'èxit de la cançó va portar al número 3 del Regne Unit l'àlbum de què formava part, també titulat Sweet Dreams Are Made of This, i va fer que es reedités el single anterior, aquella Love is a Stranger que hem escoltat abans, ara sí, amb molt d'èxit, ja que va arribar al número 4 a Irlanda, al 6 al Regne Unit i va ser top 20 en diversos països. I Eurythmics ja estaven en boca de tothom, i el seu següent single, el primer avançament del seu tercer àlbum, va arribar al número 3 al Regne Unit i al 5 a Irlanda. És aquesta Who's That Girl? Who's that girl?

Who's That Girl va seguir alimentant la imatge andrògina d'Annie Lennox, ja que la portada del single i el videoclip de la cançó surt caracteritzada d'Elvis Presley, i tant la cançó com el fet que Annie Lennox s'estava convertint en una icona van contribuir a fer que el disc de què formava part aquesta cançó, titulat Touch i publicat el novembre de 1983, fos número 1 al Regne Unit i 6 Estats Units. El tercer single del disc, Touch, combina els característics sintetitzadors de Eurythmics amb una secció de corda amb components de la British Philharmonic Orchestra interpretant un gran arranjament de Michael Kamen. Tot això, és clar, rematat amb una gran melodia de veu interpretada per Annie Lennox. Aquesta, Here Comes the Rain Again.

Estats Units i Països Baixos i 8 al Regne Unit i Canadà, Eurythmics van rebre l'encàrrec de compondre la música de la pel·lícula 1984, que es va enregistrar aquell mateix any basada en el famós llibre homònim de George Orwell. Van compondre diverses músiques, algunes d'elles instrumentals, sense saber que el director de la pel·lícula, pel seu compte, ja havia encarregat una banda sonora orquestral. Total, que al final es van publicar dues versions de la pel·lícula amb diferents bandes sonores. La de Eurythmics era bastant experimental i innovadora, jugant amb samples, com queda ben evident el single que es va extreure del disc. Una cançó amb molts samples de veu d'Annie Lennox, amb la veu de Dave Stewart passada per un vocoder i amb un punt fosc molt fidel a la distòpia de l'obra de George Orwell. La cançó va ser tot un èxit internacional i es titula Sex Crime 1984. Sex.

que va estar al top 10 en una desena de països, Annie Lennox va adoptar una imatge menys andrògina però igual d'icònica, amb cabells curts i d'un color ros molt clar, i Eurythmics van allunyar-se de la seva vessant més electrònica i lleugerament experimental per facturar un discàs molt més pop-rock, amb una banda completa, força protagonisme de la guitarra elèctrica i una forta influència del soul, amb cançons com la que va ser el primer single del disc, aquesta grandíssima cançó que podria perfectament haver estat un èxit de les Ronettes o les Shirelles 20 anys abans, titulada Would I Lie to You?

Aquesta Would I Lie to You, amb el seu ritme i secció de vents al més pur estil del segell Motown i amb una guitarra que sembla tocada per Dave Davis dels Kings, va ser tot un èxit. Número 1 a Austràlia, 5 a Canadà, Nova Zelanda i els Estats Units i 17 al Regne Unit, i va anticipar el que seria el quart disc del grup, publicat 20 dies més tard, el 29 d'abril del 1985, i titulat Be Yourself Tonight. Un disc que ja no estava gravat als estudis casolans del duet, sinó a estudis professionals de París, Detroit i Los Angeles. I va ser tot un èxit de crítica i de vendes, ja que va ser top 3 a 8 països i Dave Stewart va guanyar diversos premis com a productor d'aquest disc. Però aquest àlbum no és bo només per la producció, també per les enormes cançons que conté, com per exemple el segon single que se'n va extreure, que compta amb la inconfusible manera de tocar l'harmònica d'un artista convidat que segurament reconeixereu. Una enorme cançó titulada There Must Be an Angel Playing With

There Must Be an Angel va ser número 1 a Finlàndia, Irlanda, Noruega i el Regne Unit, país en què és l'única cançó de Eurythmics que ha encapçalat els llistats de vendes setmanals. I va ser un èxit també de crítica, amb elogis tant a la meravellosa veu i harmonies vocals d'Annie Lennox, la producció de Dave Stewart o el característic solo d'harmònica que suposo que molts haureu reconegut que l'interpreta Stevie Wonder. Un Stevie Wonder que no és l'única gran col·laboració d'aquest disc. L'àlbum també inclou dos duets, un amb Elvis Costello i un altre que va ser el següent single del grup, ni més ni menys que amb Aretha Franklin. I quina cançó! Tot un himne feminista amb dues veus inconfusibles però tan diferents, amb un aire enganxós entre funk i rhythm and blues i una tornada potent amb un gran missatge. Sisters are doing it for themselves.

Quina meravella, aquestes Sisters Are Doing It For Themselves, una cançó de Eurythmics que havia de ser un duet amb Tina Turner, però no estava disponible i va acabar sent un duet amb Aretha Franklin. Déu-n'hi-do, ara m'he quedat amb les ganes de saber com li hauria calat a la gran Tina Turner. Segur que espectacular, també. El cas és que amb la veu d'Aretha Franklin va ser un altre gran èxit de Eurythmics que es va situar al top 10 i top 20 de gran quantitat de països. Un resultat que també va aconseguir el single d'avançament del següent àlbum del duet, el cinquè ja, titulat Revenge i publicat el 29 de juny de 1986. Com a carta de presentació, només uns dies abans van treure aquesta enorme cançó titulada When Tomorrow Comes.

Aquesta When Tomorrow Comes, amb la seva gran melodia, va ser un èxit sobretot a Escandinàvia, Austràlia i Itàlia, on va quedar entre els 7 primers de les llistes de vendes setmanals. Però el Regne Unit no va passar del lloc 30 i no es va publicar com a single als Estats Units. L'àlbum de què formava part va ser un èxit enorme. Número 1 a Suècia, Noruega i Nova Zelanda, número 2 a Islàndia, Finlàndia i Austràlia, 3 al Regne Unit, etc. I contenia cançons tan potents com la que va ser el segon single del disc, aquesta Thorn in My Side.

Un any més tard d'aquest disc Revenge, l'any 1987, Eurythmics van publicar el seu sisè àlbum d'estudi. Sota el títol Savage, tornaven al pop electrònic amb sintetitzadors i samples amb tots els instruments interpretats per Annie Lennox i Dave Stewart, amb l'única aportació externa del baterista i productor suec Ole Roma programant els ritmes. El resultat va ser un disc més ballable, però menys pop, menys comercial, més fosc. I, és clar, amb tot això no va tenir tant d'èxit com els àlbums anteriors, però tampoc li va anar malament. Va ser top 20 a una desena de països i contenia cançons tan potents com el tercer single extret del disc, una cançó en què veiem una faceta rockera i provocadora d'Annie Lennox titulada I Need a Man.

Després del disc Savage, el següent àlbum de Eurythmics, el setè ja, va tornar al camí del pop-rock amb tocs de soul que tantes satisfaccions els havia portat uns anys abans. I va ser una bona decisió, ja que aquest àlbum, publicat el setembre de 1989 i titulat Which You Are One, va anar directe al número 1 al Regne Unit. I després de 8 anys de carrera, 8 àlbums i diverses gires, Annie Lennox i Dave Stewart van decidir deixar de fer música junts. Ella va començar una exitosa carrera en solitari i ha esdevingut una de les figures més importants i respectades del Regne Unit, guanyadora de 8 premis als Brit Awards, inclòs 6 vegades el premi a la millor artista femenina britànica, tot un rècord. També té 4 Grammys, un premi MTV, un Billboard Century i fins i tot un Oscar i un Globus d'Or a la millor cançó original per la cançó Into the West, escrita per a la pel·lícula El retorn del rei de la trilogia del Senyor dels Anells. Annie Lennox també apareix a múltiples llistes de millors cantants de la història i els Premis Ivor Novello de l'any 2015 va ser la primera dona que va tenir l'honor d'entrar a l'Acadèmia Britànica de Compositors i Autors. Per la seva part, Dave Stewart ha format part de diversos projectes, ha publicat diversos àlbums i ha compost i produït música per a artistes de la talla de Mick Jagger, Stevie Nicks, Fleetwood Mac o Ringo Starr. Pràcticament 10 anys després de separar-se, l'any 1999, Eurythmics van tornar per publicar el seu 8è i últim disc d'estudi, titulat Peace. Però després d'això, Eurythmics ja només s'han reunit per gravar un parell de cançons per a un recopilatori i per fer algunes actuacions molt esporàdiques. Acabem el programa amb un dels singles més representatius d'aquell disc que van publicar l'any 1989 abans de separar-se. Una cançó enorme titulada Don't Ask Me Why. I fins aquí aquest episodi del Pop d'Abans Molava Més dedicat als britànics Eurythmics. Espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve amb més bona música. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: És dijous 27 d'agost del 2026 i avui el temps serà assolellat i més càlid que ahir. Els núvols encara apareixeran durant el matí, sobretot a la costa, però s'aniran desfent ràpidament i el sol s'imposarà ja arreu. Les temperatures pujaran 35 graus a Ponent i també a l'Empordà. Això sí, una pujada puntual, perquè demà divendres les temperatures tornaran a baixar moderadament a bona part del país i de cara al cap de setmana tornarà a pujar, però ja la temperatura. Continuem també amb la mirada posada a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà finalment el 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria. Ho farà el Congrés. La compareixença s'ha avançat 6 dies respecte al que havia proposat Sánchez i, mentrestant, continua també la polèmica per les versions contradictòries dins el govern sobre si el CNI havia avisat o no de l'arribada de migrants. Als Estats Units, el govern de Donald Trump ha pausat temporalment les cites per sol·licitar els visats d'immigrant a les ambaixades i consulats del món. Washington ho atribueix a una formació del personal consular per aplicar nous criteris i evitar que els beneficiaris depenguin de les ajudes públiques. En parlarem d'aquí uns minuts cap a 2:15 amb Ernesto Pascual, expert en política internacional. És dijous 27 d'agost. Expliquem què farem aquí a les properes 4 hores a Ràdio 4. Com dèiem, primer ens actualitzarem i després cap a 9:15 del matí parlarem amb Ernesto Pascual, expert en política internacional, sobre aquesta pausa que Washington ha ordenat perquè se suspengui la sol·licitud dels visats d'immigrant a tot el món. Repassarem també l'agenda cultural del dia i agafarem ja per marxar cap a un dels racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo cada dia. A les 9 del matí, el Vicent San Clemente ens portarà un tema molt interessant de memòria històrica. Avui parlarem dels fills robats i desapareguts durant el franquisme. Ho farem amb dues persones, dos casos personals i també expertes sobre el tema. Parlarem de si la parella sobreviu o no a les vacances, de si ara al setembre és cert que hi ha més separacions i si estem en un moment complicat, doncs com intentar arreglar aquests problemes amb la parella després de la tornada a la rutina. A les 10 del matí parlarem de cultura, parlarem de teatre, ho farem amb una obra que no us podeu perdre, que està a l'Espai Texas, es diu Desaparellats i vindran aquí els actors protagonistes d'aquesta obra. I ja cap a 10:45 del matí, el Jordi Vila ens portarà un dia més una acció de voluntariat. Avui parlarem de la Creu Roja, de totes les accions que fan i si a tu t'interessa, doncs fer voluntariat ara aquests dies últims d'estiu o ja de cara al setembre poder contactar també amb l'entitat. A les 11 agafarem com sempre la màquina del temps. Avui viatjarem cap al 1969, molt marcat aquell any per l'arribada a la Lluna i acabarem el programa amb la nostra col·laboradora, amb la nostra Míriam Victòria i avui parlarem de com dormir millor i si dormir millor és la clau de la bellesa i del benestar. Ella ens donarà alguns trucs per ajudar-nos a dormir millor i doncs, per trobar-nos també més bé per dins i per fora, com sempre fa. Les 8:03, moment per la informació de serveis. Coneguem el temps que farà per avui des de l'EMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols amb núvols baixos al litoral al matí i núvols d'evolució a la tarda. Hi ha probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental durant la segona meitat del dia, sense descartar-se al Ter Sud al matí. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental. Atenció per valors significativament elevats a la plana de Lleida, que poden assolir o superar els 36 graus, els 34 a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Demà s'espera que baixin aquests valors, excepte al litoral de Barcelona i Tarragona. Avui el vent fluix variable, tendint a component sud fluix a la tarda, amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu, no es descarten ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
0: I coneguem també l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. En aquests moments tenim una avaria a la P7, a Mollet del Vallès, en sentit Tarragona, tot i que els vehicles estan a l'oral alenteixen una mica la circulació en el punt aquest que us comentem de Mollet, i hi ha també un parell d'avaries a la zona de la C25, una a Sant Pere Sallavinera i una altra a Sant Sadurní de Sormort. De moment a l'àrea metropolitana se circula amb volum de trànsit, però no amb retencions. Això és tot, bon dia.
0: Moltes gràcies, Sílvia. A les 8 i 5 minuts, moment per la informació. I és que aquest dimecres hi ha hagut un minut de silenci a Roda de Barà, al Terra Agonès, per la mort de dues dones ferides més greus després del temporal del cap de setmana. Rosa Quillet, bon dia.
4: Bon dia. Desenes de veïns van recordar ahir les dues dones, una mare i la seva filla, que van resultar ferides al cedir un mur del port de Roda. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han mort aquest dimecres. En nom del govern de la Generalitat, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, ha donat suport a la família i als veïns i a la corporació municipal.
5: I la vostra presència avui aquí, ludencs i ludenques, doncs demostra precisament això, aquesta solidaritat, aquest dolor compartit, aquestes ganes de mostrar la tristor, el pesar que ens provoca aquest trist esdeveniment.
4: L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reiterat el suport del consistori a la família.
6: Des del primer moment, i així serà, ens vam posar a disposició de la família i que qualsevol acció que hem emprès l'hem emprès sempre d'acord amb l'avi, amb el representant en aquests moments de la família.
4: A més del minut de silenci, l'Ajuntament ha decretat fins avui dos dies de dol oficial.
0: I el govern de la Generalitat, que ha traslladat el condol a la família d'aquestes dues dones i ha demanat que no es faci servir el sistema d'alertes és alert com a arma política. Ramon Castelló, bon dia.
7: Bon dia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es donaran les explicacions necessàries sobre la gestió dels aiguats després que Junts i Comuns hagin demanat que comparegui per explicar per què no es va enviar un SAAlert a la població del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp durant els aiguats de dissabte passat.
8: I en relació al que em comentava de comparèixer i donar explicacions, doncs totes les que calguin, com sempre fem.
7: En aquest sentit, el ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat aquest dimecres una moció que demana a la Generalitat l'adopció de criteris clars i homogenis davant episodis d'alertes meteorològiques. Ho fa després que el govern municipal ordenés suspendre actes de les nits daurades el 15 d'agost passat davant una alerta del pla Inuncat.
0: I els veïns de Torre Baró a Barcelona reclamen més manteniment de la muntanya després que l'incendi declarat dimarts al migdia hagi cremat 54 hectàrees de terreny forestal del Parc Natural de Collserola.
7: Els bombers de l'Ajuntament i la Generalitat han donat l'incendi per controlar aquest dimecres al vespre. L'Associació de Veïns de Torre Baró consideren que l'Ajuntament hauria de tenir l'entorn més net i més cuidat. Valeria Ortiz és la presidenta.
9: Te llevamos ya cerca de 4 años avisando que hay árboles enfermos, que había muy mal mantenimiento de la montaña, la poda, cuando llega la poda se deja todo allí y al final la poda del pino, eso hace que incremente la posibilidad de estos incendios. Creo que es un buen momento para hacer esta mirada a los barrios de montaña.
7: El foc, recordem, va obligar a confinar aquest barri, també el de Ciutat Meridiana, i es va desallotjar preventivament una trentena de persones. L'Ajuntament manté activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta, que no es desactivarà fins que l'incendi estigui completament extingit.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez havia proposat fer-ho el 9 de setembre, però els grups de la cambra han avançat la compareixença 6 dies.
7: La petició arriba 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. L'oposició i els socis parlamentaris reclamaven des de fa setmanes que Sánchez donés explicacions. Un dels principals focus de la polèmica són les versions contradictòries dins del mateix govern sobre si el CNI va avisar prèviament de l'arribada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que els serveis d'intel·ligència van informar la delegació del govern el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada.
0: En canvi, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa que no hi va haver cap avís que fes preveure l'arribada de desenes de milers de persones.
7: I el coordinador de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha refermat aquesta versió. Diu que sí que es va comunicar un augment de les entrades d'un miler de persones aproximadament, però no una arribada com la que hi va haver.
0: I la delegació del govern espanyol a Ceuta assegura que no va rebre cap informe que advertís del que acabaria passant. Davant d'aquestes versions contraposades, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama convocar immediatament la Comissió de Secrets Oficials perquè el CNI aclareixi què va passar. Mentrestant, la crisi continua oberta. El govern ha descartat utilitzar pavellons esportius per allotjar els migrants que encara dormen als carrers i les platges de Ceuta després del rebuig del president de la ciutat autònoma. Es busquen ara altres espais per fer l'acollida i el triatge.
7: Més de 2.000 persones es van manifestar a Ceuta contra la gestió de la crisi i van reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i del delegat del govern. Paral·lelament, Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, governades amb el suport de Vox, han anunciat que impugnaran als tribunals els expedients dels menors migrants que arribin des de Ceuta.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Drets Socials acorden la construcció de 4 noves residències per a gent gran amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i fer front a l'envelliment de la ciutat. Més detalls, Laura Hurtado.
10: Més del 21% de la població de Barcelona és major de 65 anys i les projeccions indiquen que aquesta xifra continuarà creixent en els pròxims anys. Amb data d'inicis d'agost, més de 4.000 persones es troben en llista d'espera per accedir a una residència pública. Abans del 2031, el consistori i el govern preveuen construir 4 nous equipaments situats a les casernes de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de Glòries. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
11: El temps d'espera, no només a la ciutat de Barcelona, al conjunt de l'àrea metropolitana és molt superior al d'altres territoris. No? Si ens anem a la zona de l'Alta Ribagorça, doncs podem trobar probablement capacitat de poder entrar a una residència en qüestió d'un mes, de dos mesos. Al conjunt de l'àrea metropolitana estem parlant d'anys. No? De la mitjana entre 2 i 3 anys.
10: La Generalitat transferirà els fons a l'Ajuntament perquè s'encarregui de l'execució de l'obra.
0: I un informe d'UGT alerta del creixement de la desigualtat entre les rendes dels empresaris i els treballadors.
7: Indica que mentre augmenten els beneficis empresarials, els salaris s'han quedat estancats. Toni Conde.
12: El document d'UGT, basat en les dades de l'enquesta de condicions de vida de l'INE, detalla que la diferència d'ingressos entre empresaris i treballadors ha passat de 7.000 euros al 2021 a 12.000 en 2025, un increment de més del 70%. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT, ha denunciat que l'economia cada cop és més salvatge amb els treballadors i demana als empresaris que abordin la qüestió salarial.
13: Que els empresaris del nostre país parlessin d'això, no només parlessin de l'absentisme o de coses que a vegades són com una mica surrealistes, no? Treuen uns temes, no? Que no són els que realment preocupen a la majoria de la ciutadania, no?
12: L'informe d'UGT proposa generalitzar les clàusules de garantia salarial als convenis col·lectius per incrementar els salaris reals.
0: I la justícia anul·la sancions de més de 500.000 euros a Cabify i a d'altres BTC perquè la Generalitat va tramitar els seus expedients fora de termini.
7: Inspecció de Treball les acusava de subcontractar personal de forma irregular. Núria Alcalà.
14: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès els recursos de Cabify, 3 empreses de mobilitat que li proveien conductors i les lliura així de pagar multes de més de 500.000 d'euros. La sentència, avançada pel periòdico i confirmada per Ràdio 4, deixa sense efecte 6 actes de sanció d'inspecció de treball per cessió il·legal de treballadors, uns fets que s'amuntarien el 2020, quan el Departament de Treball va detectar que Cabify comptava amb una xarxa d'empreses, de les quals aprofitava les seves flotes de vehicles i conductors per transferir-los clients i garantir la seva operativa. La Generalitat va determinar que aquesta activitat suposava una falta molt greu. Ara el TSJ conclou que Inspecció de Treball va superar per 17 dies el termini legal màxim de 9 mesos per remetre les actes de sanció a les companyies. Fons del Departament d'Empresa i Treball han confirmat a Ràdio 4 que la Generalitat està analitzant la resolució.
0: I el govern treballa en la creació d'una rèplica virtual de 326 quilòmetres de carreteres d'accés a Barcelona.
7: L'objectiu, anticipar incidències i embussos. Una futurista eina batejada com a Bessó Digital. Sergi Bassoles.
15: Aquest futurista projecte en el que ja treballa el govern no és altra cosa que una rèplica virtual de la xarxa viària catalana. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: És una representació virtual de la xarxa d'accés a l'entorn metropolità de Barcelona que permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar.
15: Una eina que s'alimentarà a temps real amb informació de càmeres de trànsit, dispositius mòbils, radars o vehicles connectats, entre d'altres. L'objectiu, millorar la gestió del trànsit monitoritzant l'estat de la via en cada moment. En una primera fase s'implementarà en 326 quilòmetres. Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern.
17: De la xarxa que dona accés a la ciutat de Barcelona inclou Ronda de Dalt i s'ampliarà també la C31 i C32.
15: Un canvi de paradigma pel que fa a la gestió del trànsit basat en la predicció d'escenaris, el que permetrà, segons el govern, millorar amb escreix la presa de decisions.
0: En plana de successos, un jove de 24 anys està en estat crític després de precipitar-se des d'un tercer pis al barri del Raval de Barcelona.
7: Els fets han passat aquest dimecres a la tarda. El noi s'havia presentat al domicili de la seva mare, tot i tenir un ordre d'allunyament, i segons la família ho hauria fet amb actitud agressiva. Els familiars han avisat els Mossos d'Esquadra i quan els agents han arribat, el jove ha saltat pel balcó balcó mentre intentava fugir.
0: I els Mossos també investiguen la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet del Llobregat aquest dilluns.
7: La policia catalana investiga ara les circumstàncies de la mort i intenta determinar

0: si el tret va ser accidental o intencionat. De moment, no ha transcendit més detalls sobre el cas.
1: En plana internacional, almenys 160 persones han mort i més de 900 estan desaparegudes després d'una inundació sobtada al Nepal, que també ha afectat el Tibet. La riuada ha arrossegat pobles, carreteres, mercats, infraestructures a la zona fronterera també entre els dos territoris.
0: A Nepal, les autoritats comptabilitzen 157 morts i 468 desapareguts, molts d'ells estrangers. A la banda xinesa, almenys 3 persones han mort i 558 continuen desaparegudes al pas fronterer de Girong. L'origen de la catàstrofe ha estat un despreniment de terres que ha provocat una allau de gel i roques i ha taponat el curs del riu Lendekola, fet que ha desencadenat la riuada. Més de 400 pelegrins que es dirigien cap al Tibet continuen sense ser localitzats. Els equips de rescat treballen amb helicòpters, però les tasques són complicades i les autoritats alerten que encara podria produir-se una segona inundació per l'acumulació de sediments i runar el riu. De moment, exteriors no té constància que hi hagi ciutadans espanyols afectats.
1: I ho dèiem abans, els Estats Units han pausat temporalment les cites per sol·licitar visats d'immigrant a les seves ambaixades i consolats de tot el món. El Departament d'Estat ho atribueix a la necessitat de formar el personal consular en nous procediments.
0: La formació busca aplicar criteris més estrictes per evitar que les persones que reben aquests visats acabin depenent de les ajudes públiques. La mesura afecta cites ja programades, però Washington encara no ha concretat quan es reprendran amb normalitat.
1: D'aquí uns minuts, cap a 9:15, en parlarem i ho analitzarem tot plegat amb Ernesto Pascual, expert en política internacional de la UOC. I també els Estats Units han aprovat un nou fàrmac contra el càncer de pàncrees avançat que, segons els assajos clínics, pot duplicar la supervivència dels pacients. El medicament, que està comercialitzat com a Rasnoque, s'administra diàriament i bloqueja la proteïna RAS, implicada en el creixement dels tumors.
0: Està pensat, de fet, per a pacients amb càncer de pàncrees metastàsic que ja han rebut tractament o que no poden sotmetre's a quimioteràpia combinada. El tractament ja es comercialitza als Estats Units per uns $39.800 al mes.
1: I Meta, la matriu de Facebook i Instagram, pagarà prop de 17.000 milions de dòlars als Estats Units per evitar el judici sobre l'addicció dels menors a les xarxes socials.
0: L'acord amb una trentena d'estats obliga la companyia a aplicar mesures com limitar el temps d'ús dels adolescents, restringir l'accés a les xarxes durant la nit i l'horari escolar i reforçar els controls parentals i la verificació de l'edat. Les autoritats acusaven Meta d'haver dissenyat les seves plataformes per generar addicció i per haver ocultat informació sobre els riscos pels menors. El 70% de l'import es pagarà en 10 anys i la resta quedarà condicionada a mesures que també adoptin YouTube i TikTok.
1: I un nou mur construït per Israel al nord de la vall del Jordà està dividint en dos la localitat palestina de Tuf i deixant centenars de persones aïllades dels seus terrenys i explotacions agrícoles i ramaderes.
0: La barrera, juntament amb la presència de l'exèrcit i l'assetjament de colons israelians armats, està provocant desplaçaments i dificultant l'accés a l'aigua i les pastures. Els veïns denuncien que temen perdre les seves cases i terres i haver de marxar de la zona.
1: I a la crònica esportiva, el Barça rep avui l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el primer compromís de la temporada davant l'afició blaugrana.
0: Hansi Flick recupera Balde i Rodri podria disposar dels seus primers minuts com a jugador del Barça. Germà Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Avui el Barça debuta a l'Spotify Camp Nou amb el partit ajornat de la primera jornada de Lliga contra l'Atlètic Club. Hansi Flick recupera el lateral Balde, que entrarà a la convocatòria, però tindrà les baixes de Gavi, Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi lesionats, a més de Casador i Héctor Fort, que ultimen la seva respectives sortides del club. Rodri disposarà dels primers minuts com a blaugrana, mentre que caldrà veure si Xavi Espar es manté com a lateral esquerra o entre Cancelo, i a dalt, entre Gordon i Adeyemi, es disputaran una plaça per acompanyar Lamine Yamal i Rafinha, que segurament serà el fals nou. L'Atlètic arriba després de caure derrotat a casa contra el Sevilla en el seu debut i amb les baixes del sancionat Juri i els lesionats Vivian Prados i Aguiluz. Per cert que Joan Laporta va anunciar ahir que definitivament no hi haurà homenatge als 8 internacionals campions del món.
3: No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs, no el farem.
2: Al partit a les 9, l'arbitratge a cura del madrileny Ortiz Arias amb el sevillà Figueroa Vázquez al VAR.
0: Encara en relació al Barça, la jugadora del primer equip, Esme Brooks, presenta una lesió muscular amb un temps de recuperació de 2 setmanes.
1: I no deixem de parlar de futbol perquè l'extrem Brian Zaragoza ja és a Barcelona. Avui passarà la revisió mèdica per convertir-se en un nou reforç de l'Espanyol. Jaume Riello, bon dia.
4: Què tal, bon dia. La idea és que el jugador passi el reconeixement mèdic

0: aquest matí i que per la tarda es converteixi de manera oficial en el sisè reforç d'aquest estiu de l'Espanyol. Brian Zaragoza farà 25 anys ara al setembre, arriba des del Bayern. En els últims anys ha jugat, com ha cedit, a la Roma, al Celta i a Osasuna. El futbolista malagueny és internacional amb Espanya, ha disputat 3 partits amb la selecció absoluta fent un gol de penal contra Suïssa.
1: En plana cultural, l'Acústica de Figueres celebra des d'avui la seva 23a edició com a festival més multitudinari especialitzat en la música catalana.
2: I amb un cartell de grans noms i apostes emergents. Durant 4 dies hi passaran Búhos, La Fumiga, Sopa de Cava, 31 Fam, la Ludwig Bank, però també Joina, Alosa o Filomena en escenaris urbans del tot gratuïts. Agnès Batlle.
3: Quan arriba l'Acústica, Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Avui serà el Dia dels Històrics, Llac Gener 76, al Teatre Jardí, l'únic concert de pagament amb Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, i a l'escenari de Plaça Catalunya hi torna un veterà, Quim Mandado, líder de Sant Traït, amb nou espectacle on repassa grans èxits de la seva carrera.
4: I es tornarà ocell per un dia.
3: Demà serà el torn de Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Búhos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa, la Ludwig Band.
5: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
3: Xavi Pasqual n'és el director.
6: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
3: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència.
7: Soy un chico normal, soy un chico...
3: A Figueres, 23a edició de l'Acústica, des d'avui i fins diumenge.

0: I encara de la cultura, l'actor britànic Tim Curry ha mort als 80 anys a casa seva, a Los Angeles. Curry és especialment recordat pel paper de Dr. Frankenfurter a The Rocky Horror Picture Show, la pel·lícula de culte estrenada el 1975.
1: Al llarg de 5 dècades va construir una gran carrera marcada per personatges extravagants i, sobretot, per una gran col·lecció de dolents memorables. Va ser el senyor de la foscor, a Legend, el majordom de Cluedo, i per tota una generació el pallasso assassí Pennywise a la minissèrie It, basada en la novel·la de Stephen King. Curry també va destacar al teatre en 3 nominacions als Premis Tony i va guanyar un Emmy per donar veu al Capità Garfi en una sèrie d'animació. El 2012 va patir un greu ictus que li va deixar importants seqüeles i el va obligar a reduir les seves aparicions públiques, tot i que va continuar treballant com a actor de doblatge. La seva mort ha provocat nombrosos homenatges a Hollywood que recorden un intèrpret camaleònic i una figura icònica de la cultura pop.
0: I acabem, doncs, amb la música de Rocky Horror Picture Show. Ramon, moltes gràcies. Fins ara.
2: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: Les 8 i 26 minuts. Els Estats Units han decidit pausar i reprogramar les cites per sol·licitar els visats d'immigrant a les seves ambaixades i consulats de tot el món. Washington assegura que la mesura respon a una nova formació dels funcionaris consulars que hauran d'aplicar de manera més estricta els criteris per determinar si una persona podria acabar depenent de les ajudes públiques nord-americanes. La decisió arriba enmig de l'enduriment de la política migratòria de Donald Trump i després d'altres restriccions als visats. De fet, aquest mateix any el Departament d'Estat ja havia suspès l'expedició de visats d'immigrant per ciutadans de 75 països vinculats al risc de dependència de prestacions públiques. Per entendre què implica aquesta nova pausa, parlem a aquesta hora amb Ernesto Pascual, doctor en Relacions Internacionals i professor de Ciència Política a la Universitat Oberta de Catalunya. Senyor Pascual, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara ens ho preguntàvem, com hem d'interpretar aquesta decisió? No sé si és realment una pausa administrativa per formar funcionaris, és el que ha assegurat Washington, o estem davant d'un nou pas en l'enduriment també de la política migratòria de Trump?
1: Oficialment, efectivament, és per formar els funcionaris consulars, però, evidentment, políticament encaixa amb una política molt més àmplia d'enduriment migratori i arriba immediatament després de que un tribunal, com has dit, anul·lés una altra restricció que havia fet el govern sobre 75 nacionalitats que va dir la jutgessa que no es podia anul·lar totes a la vegada, no? És a dir, canvia l'instrument, però la direcció política continua sent la mateixa, restringir l'accés als Estats Units.
0: Per tant, el govern nord-americà, com dèiem ara, diu que vol assegurar-se que els immigrants no acabin depenent de les ajudes públiques. Què significa exactament aquest criteri de càrrega pública? I fins a quin punt també pot ser subjectiu?
1: Totalment, però el govern considera que algú podria acabar depenent de determinades ajudes públiques i el que fa és que els consulats poden valorar la situació econòmica, com ha dit el tribunal, cas a cas, recurs i altres circumstàncies de l'aspirant segon la normativa aplicable. Bàsicament, és un pas més amb això que ja hem vist, que ja Donald Trump va fer, i atenció, que nosaltres també teníem, a l'estat espanyol. La immigració passa a examinar-se també amb una lupa econòmica. Trump va fer la Golden Visa, 5 milions i pots comprar la teva nacionalitat. A Espanya, si compraves en 1 milió d'euros propietats, fins al 25, podies també tenir la nacionalitat.
0: Perquè ens fem una idea, quins perfils de persones són les que poden quedar més afectades per aquesta manera d'avaluar les sol·licituds? Perquè entenc que pot afectar especialment a persones que formen part de països amb menys recursos.
1: Sí i no, perquè certament les primeres persones que estaran afectades són les que no tenen recursos, però imagina't una situació que una família que té un fill treballant allà i que ja siguin espanyols o immigrants aquí, o que hi ha molts que tenen família allà, d'Honduras, de Nicaragua, és igual, i que volen anar a veure'l allà, o volen reunificar-se familiarment. No va el pare, està treballant, està fent diners, però resulta que la mare o el pare o un fill té una discapacitat. Això fa que probablement sol·licitin ajudes als Estats Units i això fa que una família normal pugui ser no reunificada precisament perquè l'Estat pugui pensar que aquell nen, aquella mare, aquell pare poden demanar ajudes. O sigui que en principi sí afectarà les persones més desfavorides, però pot afectar qualsevol en aquest aspecte.
0: Perquè la mesura, ho estem dient, afecta a les cites per als visats d'immigrant a escala mundial. Què implica que els Estats Units apliquin una mesura d'aquest abast i no limitada a determinades nacionalitats? Perquè això ja és per tothom del món.
1: Sí, però és el que hem dit, no s'ha suspès els visats als Estats Units. És a dir, si vols tramitar ara mateix un ESTA, el podràs tramitar. El que s'ha passat és temporalment les cites pels visats d'immigrant, és a dir, aquells que volen anar a viure a Estats Units. Turismes i altres categories, com el B1, que és negocis, o el B2, que és turisme, no formen part d'aquesta suspensió general anunciada. Una altra cosa és que l'administració Trump ja està pressionant en aquest aspecte, perquè si tu utilitzes un visat B1 o B2, que és el de turisme o negocis, i després dius que demanes asil dins de Estats Units, això sí que volen tancar-lo i dir que no pots, no? Però en principi ara mateix no hi ha cap problema en aquest aspecte, és una pausa temporal. I el que exigeixen els tribunals, per lo que m'has demanat, és mirar un a un els casos. O sigui que la lògica sí que està ben aplicada, el que passa és que és això, és tu em prohibeixes fer-ho a 75 països a la vegada, doncs jo ara faig una pausa general de tot el procediment.
0: Parlava d'aquests 75 països perquè aquest any Washington ja havia restringit l'expedició de visats d'immigrant per ciutadans d'això, d'aquests 75 països. Estem veient aquestes mesures que formen part d'una mateixa estratègia migratòria, diria vostè que tot això ja s'emmarca justament en aquesta política antimigració de Trump?
1: Sí, sí, està claríssim. És el que s'està fent és cada vegada, primer, atacar la immigració il·legal, claríssimament, amb expulsions de tota mena, això està clar, i ara anar per la immigració, com t'he dit, en dues fases. La legal, però que es converteix en il·legal perquè has demanat asil, és a dir, jo entro amb un visat B1 o B2, però després demano asil polític per quedar-me, això també ho volen tallar, i ara directament que no puguis demanar ser ciutadà americà per una de les causes com reunificació o qualsevol altra, reunificació familiar, ara això tampoc posar el més difícil possible i, com sempre, fer-ho, com t'he dit abans, si tens calés no hi ha problemes, si no tens calés tens molts problemes, no?
0: I què pot passar amb les persones que ja tenien una entrevista programada, han fet tots els tràmits i ara veuen com la seva cita es reprograma o potser es cancel·la? Entenc que això també genera molta incertesa.
1: Totalment. I aquí estem, com sempre, sabem si l'Estret d'Hormuz està obert o tancat, si els Estats Units està en guerra o no. Si... és una mesura temporal, però es convertirà en permanent? Doncs no ho sabem. Formalment és temporal. Els tribunals diran que és temporal. Però el que, no ha, que ha fet aquesta administració? No donar una data pública de finalització. I el més important és que potser el que quedi després de la pausa són criteris molt més estrictes i funcionaris formats per aplicar-los, que aquesta cita que m'has dit que puc tenir es converteixi en 5 minuts dient no, ja no compleixes els requisits i, per tant, quan ho vas demanar complies els requisits, ara ja no els compleixes perquè han canviat la llei i et quedes a fora directament, no? Jo crec que la pausa serà temporal, realment, perquè si no els tribunals faran una altra intervenció, però l'enduriment dels criteris no ho serà i probablement a llarg plaç entrarà molta menys gent dintre dels Estats Units.
0: Parlava vostè ara dels tribunals. Fa pocs dies un jutge federal va anul·lar una política que havia suspès la tramitació de visats d'immigrants a ciutadans d'aquests 75 països.

0: la tramitació de visas i va dir que, en aquest cas, el secretari d'Estat Marco Rubio s'havia excedit en les seves competències i que la llei el que exigeix és que els funcionaris consulars examinin un a un els casos individualment. Això el que permet veure és una lectura política interessant, és a dir, les institucions nord-americanes estan intentant resistir a un executiu expansiu que té tints dictatorials. I què passa? La justícia acaba de qüestionar una prohibició general per nacionalitats i el que fa l'administració Trump és reforçar el control individual dels sol·licitants, és a dir, com diríem, una vaga de zel com els japonesos, ara ho faré molt més exhaustivament, de manera que endarreriré totes les peticions. No, no podem afirmar que una decisió sigui una resposta directa a l'altra, però políticament la coincidència temporal és molt significativa, no?, en aquest aspecte.
1: Creu que aquesta política pot tenir també un efecte dissuasiu? És a dir, que més enllà de les persones que se'ls denegui el visat, no sé si pot fer que també moltes altres ni tan sols ja intentin emigrar als Estats Units?
0: Evidentment, si no tens una vinculació d'algun tipus, és a dir, si no tens un familiar allà, si no tens la possibilitat de tenir una feina allà, perquè, de nou, em demanaves, això afecta només als pobres? Mira, molts investigadors, i la Generalitat se n'ha aprofitat d'això, molts investigadors que estaven als Estats Units estan tornant a Europa perquè precisament la seva vida allà, aquest tipus de visats, que són visats per treballar i tal, s'estan posant molt difícils. Tu ara imagina't que ets un investigador o investigadora i tens diabetes, per exemple, i dins de la situació el teu segur et paga la insulina. Pensa que la insulina als Estats Units costa 500 euros la injecció, o sigui, no té res a veure amb el nostre sistema. Doncs això faria que estiguessis demanant ajudes públiques, doncs ja no estaries dins del cànon. De manera que sí, té un efecte dissuasori molt important. És el que pretén l'administració Trump, dissuadir a la gent de demanar visas dins dels Estats Units.
1: I des d'un punt de vista internacional, què és el que diu aquesta política sobre el paper que vol tenir ara els Estats Units respecte a la immigració i també aquesta mobilitat internacional? No sé si pot acabar afectant també la imatge del país com a destinació per viure, per treballar, o si ja és el que pretén Trump, com estem comentant.
0: Bueno, hi ha una transformació, el que hem vist durant aquesta administració, hi ha una transformació interessant en la política migratòria nord-americana, no? Tradicionalment, el debat es plantejava en termes d'immigració irregular, s'ha de controlar la frontera, immigració legal, s'ha de fer procediments i quotes d'asil o tal. Trump està esborrant parcialment tota aquesta separació i la seva administració tracta també la immigració legal com un instrument de selecció econòmica, política i de seguretat. O sigui, si no pertanys al meu rebany, no hi entraràs. Aquest concepte de càrrega pública és especialment potent perquè permet introduir una filosofia molt clara. Als Estats Units volem seleccionar no només qui pot entrar legalment, sinó qui considera que aportarà més del que potencialment costarà. És a dir, jo t'estic escollint perquè em donaràs més del que em costaràs. No? Aquest debat també ho tenim dintre d'Europa i és precisament el que estan dient l'extrema dreta, no? Que ens costen les paguites, totes aquestes coses. No? Els partidaris de la política diran que és legítim que un estat protegeixi els seus recursos públics i estableixi criteris estrictes d'admissió, però també és veritat que aquest tipus de criteris poden convertir-se en una forma indirecta de discriminar immigrants, que és el que passa, bàsicament, com has dit, de països pobres o famílies amb menys recursos, claríssimament. I en aquest cas traerà problemes jurídics i polítics a nivell internacional sense cap mena de dubte.
1: Perquè, clar, ara vostè parlava d'aquesta diferenciació, no?, que han d'avaluar aquests funcionaris si una persona pot convertir-se, i diuen literalment, en una càrrega pública per als Estats Units. Què és el que implica exactament? Amb quins criteris aquests funcionaris hauran d'avaluar això?
0: serà susceptible de, per enfermetat, per desocupació, és a dir, per falta

0: molta de qualificació tècnica, etc, de demanar el que aquí diem, el discurs clar és paguites, és a dir, el que faràs és que a partir d'ara tindràs un perquè seràs un aturat de llarga durada, no seràs capaç de tenir, o perquè tens una enfermedad preexistent o una discapacitat del tipus que sigui, etc. No aportaràs tant com el que ens costaràs, aleshores no entraràs. Subjectiu, a tope, perquè qui sap el futur, no? En molts aspectes. O sigui, el que el tindran més magre i directament seran empenyats cap a fora, seran aquells que tenen una discapacitat o una enfermedad ja establerta, que bàsicament, salvo que tinguin calés per tindre un segur privat, no hi entraran, claríssimament, i els altres, pues, és una subjectivitat màxima. D'allò que et dic que probablement hi haurà conflictes jurídics i polítics i molts dels que intentin ser asilats o immigrants als Estats Units i siguin rechaçats, probablement intenten pleitejar amb l'administració en aquest aspecte.
1: I si mirem una mica ja més en el futur, més enllà, per acabar, si aquesta línia política es manté durant els pròxims anys, com pot canviar la relació dels Estats Units amb la immigració ja legal? Perquè no sé si fins i tot estem davant d'un canvi estructural del model migratori nord-americà, no? Perquè com pot ser la política migratòria als Estats Units d'aquí 2-3 anys si ja estem parlant d'aquestes restriccions tan elevades, si continua aquesta tendència? Perquè ja potser pot començar un canvi estructural en la manera com els Estats Units seleccionen, no? Qui pot entrar al país?
0: És el que t'he dit abans, evidentment s'està canviant ja la política, aquesta administració està canviant la política immigratòria. El que passa és que queda una cosa, que és si aquesta mesura pot ser il·legal. Abans hem dit que s'acabava de censurar una prohibició general basada en 75 nacionalitats. No és la primera vegada que es fa. Trump, el primer decret en el seu primer mandat, va ser impedir que vinguessin vols dels països àrabs en general. Va ser un decreto ley, no? Una ordre executiva del president nord-americà, i això també va ser tombat per els jutges. No? Això de fer-ho per nacionalitats no està ben vist. No? La nova orientació aquesta posa precisament l'accent en l'avaluació individual dels funcionaris consulars i probablement la batalla jurídica encara no s'ha acabat, simplement canvia de terreny, no? En el sentit de que ara anirem a una qüestió que ja estem veient evolucionar i veure si els demòcrates són capaços de donar volta a aquesta situació o no.
1: Ernesto Pascual, expert en política internacional i també professor de Ciències Polítiques de la UOC, moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Bon dia. Les 8:43, repassem ara l'agenda cultural.

0: avui l'agenda cultural ens porta sobretot de festa en festa, perquè encara tenim molts municipis de Catalunya en les seves festes majors. També hi ha música, poesia, teatre i propostes per tothom. Comencem a Barcelona, perquè les festes de Sants encara continuen omplint els carrers del barri de música i d'activitats. I avui hi ha una cosa especialment bona, i és que, com ja passava també a Gràcia, no cal esperar la nit per començar a fer festa, Ramon.
1: Sí, de fet, al matí hi ha propostes familiars, jocs de fusta tradicionals, tallers infantils, una fira de benestar animal a la plaça de la Farga, un campionat de dobles d'escacs a les cotxeres de Sants i fins i tot una passejada per descobrir la història de l'esport popular al barri. I a la tarda continua tot, més tallers, contacontes, habaneres, danses populars, sardines, xocolatada infantil i una ruta històrica per Sants.
0: I a partir del vespre, festa, perquè a les 8 al carrer de l'Alcolea de Baix hi haurà DJ Tropical Místic i percussió amb Marco Sonoro, i a les 10 començarà la Noche Quilombera.
1: A la plaça de la Farga hi haurà salsa amb Guaraciando Latin Group, a Galileu Sabor Latino, i a Valladolid una nit especialment variada amb Tango Is Not Dead i orquestra Tibidabo, seguida de la Tia Borratxa i DJ La Filosa. I pels amants del rock, el vostre lloc és el carrer de Finlàndia, perquè allà hi haurà la Rock Pública a les 11 i Jester a la 1 de la matinada. I al carrer de Sagún, Garrafa Nadal i després Gatefold. A Vallespí de Dalt, Pouafang, i a mitjanit de Unicornios Locos, amb una nit de versions.

0: Bate. Per fer una pare.
1: I a la plaça de Sant Climent, la dels Castellers de Sants, a 11:15 de la nit hi haurà l'Asta Sanko amb una barreja de mestissatge i ritmes festius i després un grup de versions també, les que faltaven.

0: això només és una part del programa, perquè les festes de Sants tenen centenars d'activitats repartides pels carrers del barri durant aquests dies. Però sense sortir gaire lluny de Barcelona, a Granollers també estan immersos en la festa major de blancs i blaus, que s'allargarà fins diumenge.
1: I avui és important perquè a les 8 del vespre a la plaça de la Porxada es farà el pregó de la festa major a càrrec de la Colla dels Blancs, que és la guanyadora de l'edició de l'any passat. Després arribarà la traca i el cant de la guimbada.
0: Però el programa d'avui comença molt abans, perquè al matí es reconvert, hi haurà un concurs de ball K-pop i K-pop random dance obert a tothom, tant si sou experts en coreografies com si no heu ballat K-pop en la vida. I a les dues també es reconvert, hi haurà el dinar Blancarra amb dingo i ambient de festa. I després del pregó, la nit continua amb blanc electrònic, el correfoc de la Colla Jove dels Diables de Granollers, el ball del Drac Petit, un espectacle de teatre de la companyia Non Provisional i més música.
1: I també tenim festa major a Avià, al Berguedà, on avui hi ha una nit de les nits musicals més potents del programa. A les 11 de la nit, Pepet i Marieta actuaran justament a Madala, en un concert gratuït.
2: La queixa surt per la finestra quan mos arrencam junts a cantar i ballar.

I aquesta actuació té a més un punt especial. Pepet i Marieta afronten aquest 2026 l'última gira del projecte titulada L'última i bon anem, després de més de 20 anys de trajectòria i més de 700 concerts. Per tant, una bona oportunitat per veure'ls en directe en aquesta gira de comiat.

0: Papet i Marieta, avui a Avià, al Berguedà, i baixem cap a les comarques de Lleida perquè avui tenim també una cita especialment interessant a Mollerussa. És el Festival Minúscul, que se celebra la 5a edició. En vam parlar aquí al programa i aposta per concerts i espectacles de petit format al pati de Caljaques.
1: I el tancament no podria ser més especial. Aquesta nit a les 8 hi arriben el poeta Josep Pedrals i el pianista Xavi Lloses amb el Batec, un recital poètico-musical que barreja poesia, música, humor, improvisació i joc escènic. És una proposta que juga amb el mateix concepte de recital i que intenta portar la poesia fora del llibre i convertir-la en una experiència escènica. Les entrades costen 5 euros. El Minúscul, recordem, va començar el 6 d'agost amb Raquel Lua, va continuar amb Ferran Palau i Elena de Ángeles i Òscar Herradé, i avui posa el punt i final amb Pedrals i Lloses.
0: I també les comarques de Lleida continua el Pirineu, Terra de Versos, un festival que combina també poesia i música i que porta aquests dies diferents veus de la literatura catalana a espais del Pirineu.
1: I si us ve de gust una proposta més visual, avui també és l'últim dia per visitar l'exposició fotogràfica Nexus a la Floresta, que forma part de l'agenda cultural de les comarques lleidatanes.
0: I atenció si anem cap a Girona, perquè Figueres concentra bona part de l'atenció musical. Ho dèiem abans al final de l'informatiu, arrenca l'Acústica, un dels grans festivals de finals d'estiu a Catalunya.
1: Durant els propers dies, el centre de Figueres es convertirà en un gran escenari amb artistes de diferents estils i generacions. Hi passaran noms consolidats de la música catalana i també artistes de l'escena urbana i pop actual, en una programació que converteix la ciutat en un dels punts de trobada musicals d'aquest final d'agost. Passaran per l'Acústica grups com Sopa de Cabra, Ludwig van, Buhos o 31 Fans.

30 UFAM, que actuarà aquest any a l'Acústica, aquest grup de Sabadell de música urbana que ja es va formar el 2017 i que ho ha patat a tot arreu i que ara ja estan actuant aquest estiu també per tot Catalunya i ara a l'Acústica de Figueres.

0: pa' probar esa nena que me lleva loco. Que la espera desespera, eso ya lo sé yo, porque siempre que la veo...
1: I encara a Girona Ciutat, continua el Festival Internacional de Teatre Amateur, que reuneix companyies procedents de diferents països i que defensa precisament que el teatre no és patrimoni exclusiu dels professionals. Una programació que avui inclou diferents espectacles de propostes teatrals contemporànies.
2: I si voleu una proposta més tranquil·la, a Vilanova de la Muga podeu aprofitar per descobrir el patrimoni romànic amb una visita a l'església de Santa Eulària, on es conserven pintures murals romàniques amb el Pantocràtor. És una visita guiada que permet conèixer tant l'edifici com el seu patrimoni arqueològic i artístic.
1: I acabem a les comarques de Tarragona, on continua el Mediterranean Guitar Festival, que durant tots aquests dies porta la guitarra a diferents espais del territori.
2: A Tarragona Ciutat, el festival proposa concerts en espais patrimonials amb repertoris que van des de la guitarra clàssica i flamenca fins als grans èxits de la música popular. Avui, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, i ho fa amb el concert Un sol piano, mil veus, de Nexus Piano Duo. I també continuen les activitats d'estiu a les Terres de l'Ebre, amb festes majors, música i cinema a la fresca. És festa major, per exemple, a Vinebre, a Ulldecona i al Alfara de Carles.
1: Ramon, moltes gràcies. Repassada l'agenda cultural, les 8 i 54 minuts, marxem per arribar ja al butlletí informatiu de les 9 amb un d'aquests racons misteriosos que ens proposa sempre, la Lorena Amo. Hem viatjat amb la Lorena pràcticament per tot Catalunya i ho continuarem fent avui, demà i també tota la setmana que ve, des del primer dia que va començar aquest programa, ho estem fent. La Lorena ens està portant diversos espais, diverses càpsules, on ens explica les històries, que algunes són veritat, d'altres són llegendes, de diversos llocs de Catalunya. Avui és el lloc i és el moment d'anar cap a la Savinosa, a veure què ens explica la Lorena.
3: Continuem el nostre viatge per la Catalunya més misteriosa. Avui ens acostem a la Costa Daurada. Si aquest estiu visites Tarragona, segur que buscaràs les seves platges o el seu espectacular amfiteatre romà, però a primera línia de mar, entre la platja de la Rabassada i la de la Savinosa, s'aixeca un conjunt d'edificis abandonats que impressiona qualsevol visitant: l'antic preventori antituberculós. Construït als anys 30 del segle XX, la Savinosa va funcionar com a hospital per a infants orfes amb tuberculosi i més endavant com a hospital de guerra durant la Guerra Civil. El patiment entre aquells murs va ser immens. Després de dècades d'abandonament, va néixer una de les llegendes urbanes de psicofonies més conegudes de Catalunya. Molts investigadors asseguren que, quan el sol es pon sobre el mar, dins dels pavellons buits s'hi poden sentir rialles infantils, lamentacions apagades i passes que ressonen pels passadissos enrunats. Arquitectònicament, la Savinosa és un espai impressionant que al pas del temps la vegetació i el salnitre han anat degradant. Tot i que l'accés està prohibit per motius de seguretat, cada estiu milers de persones recorren el camí de ronda que passa just pel seu costat. Els sorolls estranys tenen una explicació molt més racional. El trencar de les onades, el vent que s'escola per les finestres trencades i els ocells que nien a les teulades creen efectes acústics ideals perquè la imaginació faci la resta. Fer el passeig de ronda al costat de la Savinosa al capvespre és una ruta preciosa i molt agradable pels vespres d'estiu. Gaudeix de la brisa marina, contempla el contrast entre les ruïnes i el blau del Mediterrani i deixa't envoltar pel pes de la història.

I arribem al butlletí informatiu de les 9, però no marxis, perquè després encara tenim 3 hores al matí de Ràdio 4. Amb el Vicenç Anclemente avui parlarem dels nens robats del franquisme i després entrevistes, cultura, música, teatre i molt més.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La riuada sobtada entre el Nepal i el Tibet ja deixa almenys 160 víctimes mortals i 1.500 desapareguts, entre ells 4 ciutadans espanyols. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, qui ha fet una crida a tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada perquè es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars.
2: Los teléfonos están a disposición en las redes sociales del ministerio, también en las mías propias. Y, por supuesto, traslado mis condolencias y solidaridad a las personas fallecidas y al gobierno y al pueblo nepalí.
0: Segons les autoritats del Nepal, de les 1.500 persones desaparegudes en total, almenys unes 800 són estrangeres. Hi ha 162 morts confirmats al país asiàtic i 3 més al Tibet. L'origen de la tragèdia, recordem, és un despreniment de terra, gel i roques que ha aturat el curs de riu i ha provocat una enorme onada d'aigua. Més qüestions a l'exterior. Els Estats Units ha pausat temporalment les cites per sol·licitar visats d'immigrant a tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha explicat que la mesura es deu a la necessitat de formar el seu personal consular sobre els nous procediments, però no ha aclarit quan es reprendran aquests serveis. En declaracions al matí de Ràdio 4, Ernesto Pascual, expert en política internacional a la Universitat Oberta de Catalunya, conclou que darrere aquesta mesura hi ha una política d'enduriment migratori.
3: Oficialment, efectivament, és per formar els funcionaris consulars, però, evidentment, políticament encaixa amb una política molt més àmplia d'enduriment migratori i arriba immediatament després de que un tribunal, com has dit, anul·lés una altra restricció que havia fet el govern sobre 75 nacionalitats que va dir la jutgessa que no es podia anul·lar totes a la vegada, no?
0: Pascual recorda que no s'han suspès els visats als Estats Units per turisme o altres categories com negocis, sinó que s'han suspès les cites pels visats d'immigrant, aquells que volen anar a viure als Estats Units. D'aquí una hora, la ministra de Joventut presidirà a Madrid la Conferència Sectorial d'Infància, on es votarà una ajuda extra de 25 milions d'euros per atendre els infants migrants no acompanyats de Ceuta. Una trobada que arriba en polèmica, perquè les comunitats autònomes on el Partit Popular governa en Vox ja han dit que no hi aniran. Helena Pérez, bon dia.
4: Bon dia, són l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. La ministra Cira Rego ha carregat contra els presidents autonòmics del PP d'aquestes tres comunitats perquè diu que escullen Vox amb qui governen i abandonen els ciutadans de Ceuta. Durant la reunió d'avui, Rego tornarà a proposar que es pugui debatre també la proposta de derivar 500 nenes de Ceuta a la península. El PP, recordem, defensa el retorn de tots els migrants, majors o menors d'edat, que han arribat de forma irregular. Segons el govern, el que el PP proposa és una deportació de nens i nenes sense cap garantia i sense drets, i no una reunificació familiar.
0: Gràcies, Helena. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i la titular de Sanitat, Mònica García, compareixen també aquest dijous al Congrés a petició pròpia per explicar la gestió d'aquesta crisi migratòria i humanitària. Les explicacions dels tres ministres arriben després de les de Defensa, Margarita Robles, que va obrir la roda de compareixences i després que tots rebutgessin anar al Senat. I continua el degoteig de queixes dels municipis afectats pel temporal d'aquest dilluns a la tarda per no haver rebut un missatge d'alerta als mòbils. Més detalls, Pilar Ribas.
5: En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde de Torredembarra, Raül García, diu que cal actualitzar els protocols per donar resposta efectiva a situacions de risc elevat.
6: S'han de revisar els protocols que hi hagin establerts a l'hora d'enviar o no aquests missatges d'alerta, perquè considero que l'últim episodi, que va ser de dilluns a la tarda, tot i que la tempesta segurament estava molt a prop, crec que hagués estat encertat poder enviar un missatge d'alerta a la població simplement per recomanar que no es moguessin o per reduir la mobilitat.
5: I el ple de l'Ajuntament de Salou d'aquest dimecres ha aprovat una moció que demana a la Generalitat l'aplicació dels protocols de protecció civil i l'adopció de criteris clars i homogenis davant episodis d'alertes meteorològiques, especialment pel que fa a la celebració d'actes multitudinaris a l'aire lliure i adoptar mesures que impliquin restriccions de mobilitat.
0: En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es donaran les explicacions necessàries sobre la gestió dels aiguats després que Junts i Comuns hagin demanat que comparegui per explicar per què no es va enviar un SAlert a la població del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp durant els aiguats de dissabte passat.
7: I en relació al que em comentava de comparèixer i donar explicacions, doncs totes les que calguin, com sempre fem.
0: Doncs amb això acabem. Continua la informació en aquesta sintonia en 55 minuts i també a rtp-e.es. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: I quan són les 9 i gairebé 6 minuts, ens adem segona hora del matí de Ràdio 4 i avui ho fem amb el Vicenç Sanclemente, com sempre, però parlant de memòria històrica, dels nens robats del franquisme. Bon dia, Vicenç.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè aquest 20 de març del 2026 el govern espanyol ha demanat perdó oficialment per primera vegada a les víctimes del Patronato de Protección de la Mujer. Van fer un acte d'homenatge a 53 dones supervivents que van patir el tancament d'aquests centres.
1: Sí, les autoritats van admetre que l'Estat ha fallat durant la dictadura, però també en els anys posteriors, fins a la dissolució de la institució el 1985. Es va anunciar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els abusos.
0: I el juny del 2025, la Conferència Episcopal Espanyola també va organitzar un acte per demanar perdó. El Patronato de la Mujer es va crear el 6 de novembre del 1941 i era un organisme que depenia del Ministeri de Justícia i presidit per Carmen Polo de Franco.
1: El propòsit, controlar la moral de les joves, impedir suposades conductes immorals, educar-les sota la religió catòlica, impedir també i el seu objecte, velar per les joves caïdes o en riesgo de caer. Tot això dins del context franquista. Aleshores, què era el pitjor que li podia passar a una jove? Quedar-se en estat.
0: Clar.
1: Hi havia un centre d'informació i classificació on determinaven si una jove era completa o incompleta. Ostres. Això determinava a quin centre havia d'anar.
0: I a partir d'allà va entrar el fenomen dels nens robats. Tot el que havia estat un càstig ideològic contra les preses republicanes va passar a ser un negoci, perquè determinades ordres, metges, hospitals, van col·laborar per donar una vida millor, segons ells, a uns infants que eren reclamats i comprats per a famílies riques. El mateix registre els donava els papers oficials a algunes d'aquests centres perquè figuressin els noms dels pares adoptius i no els de les mares reals.

0: moment una pregunta. O sigui, per què només 53 dones? No hi havia cap fill que les... O sigui, els fills de l'Estat no els considera víctimes? I ja si anem a buscar més allà és... Cap fill ha demanat públicament que se li reconeixi que és víctima de la situació que es va viure del franquisme? O sigui, són preguntes que són molt fàcils de respondre. O sigui, el meu llibre és surt arrel de la meva tesi doctoral del 2016 i ja hi havia nois que estaven, i noies que estaven buscant la seva identitat. A Espanya no només va existir el Patronato de la Mujer, van haver-hi altres patronatos, el Patronato de Nuestra Señora de la Merced para los penados, la redención de penas para el trabajo, el Patronato de San Pablo para la protección de los hijos e hijas de los reclusos y el Patronato Especial del Consejo Superior de Protección de Menores. Aquests últims podien fins i tot retirar criatures de casa seva perquè consideraven que els pares no eren dignos. Amb aquests tres patronats que us acabo de nombrar, entraven una mitja entre 10.000 i 15.000 nens a l'any, nens i nenes, eh? 15.000 menors a l'any. Això, si ho multipliquem per 20 anys, ja tenim els 300.000 que diuen les associacions de víctimes. Ni a un sol se li ha reconegut que sigui víctima.
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo ho trobo una mica... O sigui, està molt bé que facin una comissió de la veritat. Jo espero que sigui real, que treballi, però no hem de perdre de vista que el dia que va vindre el Papa a Espanya, el Congrés va tindre 7 minuts d'aplaudiments i d'homenatges. Ningú, cap dels diputats o diputades, li va preguntar què passava amb tots els arxius eclesiàstics que tenen les ordres religioses i que s'han negat des de primer moment a donar i entregar les identitats de les persones que estan reclamant qui són i poder retrobar-se en la seva família biològica. Jo us dono la meva opinió personal i després continuem parlant. La meva opinió personal és que estan esperant que es morin les víctimes. Després faran un reconeixement simbòlic a los pobrecitos niños que fueron separados durante el franquismo de sus padres y a las pobrecitas madres, pues que van passar situacions tan cruels com la que ens acaba d'explicar la Ícia.
1: Sí, sí.
2: Clar, justament, justament això que dius, no, Neus, aquesta situació tan cruel com la que comentava ara la Itziar, és increïble, ens posa la pell de gallina, no, Itziar? Perquè parlaves de com era la vida allà, com era el teu dia a dia, però vull que ens expliquis, Itziar, si nos puedes contar, què és el que te propuso l'hermana Mònica?
3: Desde el primer momento que entras, bueno, a lo mejor no el primer día, pero al día siguiente ya, la hermana Mónica, junto con la directora, me interpelaron, me dijeron qué pensaba hacer con lo que naciese, porque en aquellos años no sabía si iba a ser un niño o una niña, ¿vale? Entonces, qué pensaba hacer con lo que naciese, que si yo no tenía en esos momentos un sitio para poder estar, que no lo tendría después cuando ya tuviese el bebé y que el bebé pues requería unos cuidados y unas atenciones que yo no iba a ser capaz de darle, como eran estudios, de comer, de mantenerle, en fin, atender a un hijo como se debe de atender, que lo que podía hacer era darlo en adopción. Entonces yo le dije que no, que yo no daba a mi hijo en adopción o a mi hija, que no, que bueno, que saldría adelante, que lo mismo que se sale de otras cosas, pues se sale de esa. Vuelvo a decir que era ya una persona curtida y que sabía trabajar. Entonces, no pudieron conmigo de esa manera y entonces pues me empezaron a machacar de diario, qué era lo que tenía que hacer, qué no tenía que hacer, ¿no? Como yo era muy rebelde, pues me castigaban, me sancionaban, sin comer, me daban

0: más trabajo. Yo estaba trabajando allí en Peñagrande, trabajábamos las 24 horas del día, por así decirlo, ¿no? Porque te levantabas y hacías la limpieza general del sitio y luego tenías que irte a los talleres de costura, de plancha. Yo estuve una temporada que me mandaron a la cocina de una de las salas, porque eso estaba dividido en varias salas. Entonces yo estaba en la cocina, estaba ya de casi 9 meses, porque fue todo el mes de julio lo que estuve en esa sala, todo el mes de julio y parte de agosto. Yo di a luz en agosto.
1: Y
0: sí, con lo cual sí.
1: ¿Per què creus que no es bancarà amb la teva filla?
0: Perdona, cariño, no te sí,
2: ¿por qué no te se quedaron con tu hija?
1: Igual es molt íntim, ¿eh?
0: No, nadie lo sabe, que lo he contado miles de veces. Y además, para mí es una anécdota, porque no deja de ser una anécdota, pero creo que fue la salvación de mi vida. Porque el día que me puse de parto, pues me subieron a una sala, y aquello de que, bueno, como ahí no había epidural ni nada, pues era parir a base de dolores, a base de golpes de dolor y que te fuese dilatando y te fuese... Entonces, me pusieron en una camilla que era de acero inoxidable, sin sábana ni nada, ¿vale? Yo, que hay gente que dice otras cosas, pero bueno, yo me acuerde, sin sábana ni nada. Entonces ahí estuve dilatando, y ya te digo, a base de dolores, de que se subían encima de mi tripa y me apretaban y demás, ¿no? Entonces me hicieron andar, cuando ya estaba casi a punto de dar a luz, casi con media cabeza de mi hija afuera, me hicieron andar de una habitación a otra. Y entonces ahí ya fue donde te ponen en la camilla esa para abrirte de piernas. Y entonces la hermana Mónica, la cabecera, ¿vale? Yo gritando, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Y la hermana Mónica, que tienes que firmar, que tienes que firmar los papeles, que te tienes que dar a tu hija en adopción, que no. Total, que mi hija venía con 3 vueltas de cordón umbilical en el cuello. Y la bisturí lo que hizo fue que me dio un tajo en mis partes, para que fuese más fácil la salida. ¿Qué pasa? Que a la hora de meter la mano, cortar el cordón, sacar a la niña, a la hora de que la niña salió de mí, pues salía... Pues sinceramente muy fea, salía con la cabeza apepinada. Se conoce que en el transcurso ese que estuve andando, debió de coger formita la cabeza y salió con la cabeza apepinada. Y entonces pues ya, desde ese momento ya, no me dijeron nada, me trajeron a la niña y mira, fíjate cómo ha nacido, pobrecita. Nada, luego a los 2 días tenía su cabeza redondita. Y es lo más bonito que hay bajo la capa del cielo. Pero en ese momento no. Y yo creo que al nacer mi hija tan fea fue cuando no me la quitaron.
1: Sí,
0: te digo que eso
2: wow.
0: Una anécdota, pero para mí fue mi vida. Mi vida. Claro. Sería quitar mi vida.
2: Realment una anècdota
1: La salvació, la sí, salvació.
2: Sí, sí, perquè, Neus, com descriuries el pas d'una repressió ideològica a un negoci? Perquè, Neus, tu vas ser amenaçada quan feies aquesta investigació, aquesta tesi, no?
3: Bueno, jo vaig ser amenaçada quan la vaig presentar. Uh-huh. El dia següent de presentar-la vaig rebre una trucada de telèfon que prefereixo oblidar. I passa pàgina, però em va afectar moltíssim en aquell moment perquè no me l'esperava. O sigui, i això el que et demostra és que hi ha els poders fàctics pel darrere, que encara a dia d'avui estan tapant tot el que estan tapant. Mireu, us vaig a posar un exemple que per mi sempre el poso, i el Vicenç Clemente el coneix molt bé, perquè va ser gràcies a ell que es va començar a entregar documentació, entre altres persones, però ell va ser una de les persones que va ser artífex, que és Maternitat de Barcelona. Generalitat de Barcelona tenia 150 denúncies per robatori de nadons. Va fer un conveni el 2012, desembre del 2012, en Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí els hi va costar una mica, però van començar a obrir arxius i a entregar documentacions. A dia d'avui deuen tindre un parell o tres de denúncies d'aquelles perquè no es troba la documentació, però no és perquè no l'hagin buscada, i han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. Ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són. Estic parlant dels fills, perquè com que l'Alicia ja ens està fent el relat de les mares, doncs jo faig el contrapunt i us explico la situació dels fills. O sigui, l'Alicia va tindre, a part del caràcter que té ella, perquè jo estic segura que li prenen la nena i munta un pollo a maternitat que ve a estar Franco per resoldre'l en aquella època, perquè l'Aïcia té molt de caràcter i sabia molt bé on era, hi havia moltes noies que no ho sabien. Hi havia moltes noies que confiaven en la paraula de la monja. I les monges van establir un negoci de venda de nadons. A Espanya, no tener hijos en el año 70 se consideraba que era una desgracia para la familia, porque las familias habían de tener niños para la patria. Recordeu-se de la famosa carnet de família nombrosa que va establir Franco a finals dels 50. I a partir d'aquí, tota família que no tenia fills, es deia la frase de una família sin hijos és com un jardín sin flores. I van començar les demandes per part de famílies de poder adoptar primer, i les famílies que tenien més diners, en vez d'adoptar, ja se'ls registraven com a biològics, i això va continuar amb el temps. L'última investigació que jo vaig fer a nivell de tesis és de l'any 2001. 2001, mireu de quines dates estem parlant. A Huelva, una família que els hi van comunicar la mort del nadó, no els hi van deixar veure, i no hi ha cap documentació que justifiqui que aquella senyora va parir. Ha desaparegut, si és que va existir tot. On està aquesta persona? Mm-hmm. Penseu que hasta el 2011 no es podia accedir als legajos d'aborto perquè es consideraven que un feto, que era un menor, o sigui, una criatura que havia nascut morta o havia mort abans de les 24 hores, no era una persona, era un feto, era un tros de la mare, i l'enterraven com un feto a nom de la mare. Per tant, tenien 24 hores o per dir que la mare s'havia cogido el parto anónimo i ja teníem un crio per adoptar, o que el niño s'havia muerto i ja l'inscrivien com a fill biològic de la mare receptora. Uh-huh. L'any 85, quan se tanca el Patronato de la Mujer, a Barcelona, a una clínica privada, una nena adoptada, no registrada com a biològica, registrada com a adoptada, costava 2,5 milions de pessetes. I això ho tenim documentat. Això ho tenim documentat. Aquesta noia s'està tornant boja a dia d'avui perquè diu, és que no tinc res, no hi ha res del part de la meva mare biològica. I un dia que es va enfadar amb mi perquè em va dir, és que no m'esteu ajudant, la meva resposta va ser, és que els teus pares m'han pagat 2,5 milions de pessetes perquè no trobessis mai res. I ho sento, però és així. O sigui, les famílies pagaven perquè desaparegués tot. I a dia d'avui ens estem donant el cap contra la paret, i us torno a repetir, qui té la informació, qui podria ajudar, almenys a tots aquests nens que van ser tutelats i donats en adopció, és el Ministeri de Justícia.
1: O sigui, tu dius Ministeri de Justícia i l'Església, no? Que portessin la documentació necessària.
3: Clar, si aportessin la documentació necessària com ha fet maternitat, ja ho tindríem. Però, clar, quants nois i noies hi ha, bueno, o senyors i senyores, perquè ja tenen una edat, a dia d'avui demanant qui són les seves mares biològiques?
1: Sí, sí.
3: I això existeix, aquesta documentació existeix, perquè maternitat la té. Perquè les senyores que s'acollien al partenònim, quan les registraven, perquè aquestes noies podien morir de part, podia passar alguna cosa, se les registraven, nom, adreça, DNI, en tota la documentació que podien aportar. Sí. Llavors, aquestes noies s'acollien al partenònim, se'ls hi assignava un número i parien amb aquest número. Número d'interna 430. Molt bé, doncs si ens anem al llibre d'internes i busquem qui és la 430, ja tenim a la mare.
1: Mm-hmm.
3: És així de fàcil.
2: Clar, Neus, perquè recordem que això deia... s'ha portat a la justícia, no, Vicenç?
1: Sí, però no hi ha hagut un fiscal especial que vinculi tots els casos d'Espanya, no?
2: Mm-hmm.
1: Ha faltat un fiscal especial.
3: Bueno, ara s'ha creat les Fiscalies de Memòria Democràtica l'any passat. Es va crear perquè fins a l'any fins al 2023 va estar vigente el legajo d'aborto.
1: Uh-huh.
3: O sigui, és el juliol de 2023 que s'elimina el legajo d'aborto i es crea el libro quinto de registro civil per registrar les morts en tapar de nadons que han que han nascut morts o han mort els pocs minuts de vida de més de 180 dies de gestació. Això estem parlant del 2023.
1: Sí. Doncs, Pere, tornem a la Itziar. Així anem variant, Neus. Itziar, com te sentiste, com et vas sentir el 20 de març i què faltaria?
2: El 20 de marzo, disculpa que hubo esta petición de perdón por parte del gobierno. ¿Tú cómo te sentiste y qué crees que es lo que falta?
0: Mira, lo que decía Neus, que hay una comisión de investigación, lo que es decepcionante es que en esa comisión de investigación no estamos ni una de las víctimas. No entiendo cómo personas que no han pasado por ese infierno no pueden estar allí diciendo y explicando cuáles eran los daños y los perjuicios que nos estaban haciendo, porque creo que sería muy importante que realmente nos escuchasen, no solamente que les escribiésemos y les dijésemos yo no sé escribir, yo soy una analfabeta, no sé escribir y no sé explicarme en letras lo que sé explicar de palabra, porque lo que explico de palabra es lo que siento en mi corazón. No sé si me explico.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, ese día, por ejemplo, el día 20, me sentí reconocida, me sentí apoyada, me sentí muy querida por los amigos que me acompañaban, porque sabía que mis amigos, los que estaban conmigo, me entendían perfectamente y sabían el dolor que yo había pasado durante todos estos años. Porque esto no es una cosa que pasó en el año 70. Es que yo hoy tengo 75 años y sigo sufriendo aquello que pasé en el año 70. De hecho, el lunes fue el cumpleaños de mi hija. Y yo cada 24 de agosto revivo ese día. Pero lo revivo desde el día 23, cuando empiezo a sentir los dolores de encajamiento y los dolores que se sienten. Entonces, es un sufrimiento constante en todos estos años. Pero ese día, por lo menos, nos hicieron... Yo no pude hablar porque es que yo soy muy llorona y enseguida... Y no pude hablar de la emoción que tenía. Realmente estaba arropada, estaba querida y me sentía protegida, me sentía respaldada, cosa que no había sentido nunca jamás.
2: Quina sort que almenys tants anys després,
1: sí.
2: No, Vicenç, hagi pogut sentir d'aquesta manera.
1: Permeteu-nos que posem un moment què deia el juez Garzón i la mateixa Neus en aquell reportatge de fa 12 anys. Baltasar Garzón considera que no debería prescribir.
4: És un crimen producido en forma sistemática, en forma preordenada, planeada, y por tanto, por supuesto que son víctimas no generales, sino particulares, y el delito que afecta a esa desaparición, pérdida de identidad y imposibilidad de

0: Creus que les instàncies oficials volen donar un carpetazo? Què faltaria? Què seria imprescindible ara d'aquí en el futur?
1: Mira, nosaltres el dia 1 d'octubre complim 10 anys com a observatori. O sigui, l'observatori de les desaparicions forçades de menors el vam crear l'1 d'octubre de 2016, sí, a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. A partir d'aquí, què hem aconseguit? Doncs hem aconseguit que es tirés endavant la llei catalana de desaparició forçada de menors, llei que està vigent però que està a punt d'anar-se'n pel forat de l'aigüera, i perdoneu-me l'expressió, però el dia 18 de setembre del 2025 el Parlament de Catalunya va donar un any per desenvolupar-la, perquè encara portava 4 anys, la llei és de 2020, i portava 4 anys i pico amb un calaix.
0: O sigui, faltaria...
1: Se van donar un any.
0: Faltaria desenvolupar la llei catalana de desaparició de menors.
1: Desaparició forçada de menors, la llei 16/2020. A dia d'avui continua sense fer-se. Per tant, què vol dir? Que quan s'acompleixi l'any d'aquest nou, o sigui, d'aquesta petició de reapertura o de reorganització per part del Parlament, aquesta llei morirà per inanició. Això ho hem de tindre clar. Què estem fent a l'observatori? Doncs estem treballant en les institucions internacionals. A l'any 2024, a l'octubre de 2024, vam presentar un examen periòdic universal a la ONU. És un examen que dura 4 anys, que el que fan és fan peticions a la ONU perquè la ONU faci un seguiment de coses que els estats estan incomplint, i estem en ello. Hi hem estat 2 vegades a la ONU. És possible que aquest mes de setembre, estic parlant de dates entre el 14 i el 17 de setembre, tinguem una altra reunió amb el grup de desaparició forçada de la ONU a Ginebra. Això ho estem treballant amb la que era senadora fins al mes de juliol d'aquest any, Laura Castel, d'Esquerra Republicana, que ella és membre del Consell d'Europa. S'ha presentat també documentació davant de Drets Humans a Estrasburg. Estem treballant amb ella per fer un acte abans de final d'any. O sigui, hem estat al Parlament Europeu a Brussel·les. O sigui, jo ja no sé què fer per forçar. Us torno a repetir. A mi em va caure la cara de vergonya al veure que tots els diputats i diputades d'aquest estat aplaudien el Papa durant 7 minuts i ningú li va preguntar què passava amb els arxius eclesiàstics.
0: Una conclusió, o sigui, crec que conclueixes molt clarament, no? amb la teva protesta, amb el teu acte de protesta.
1: Vicenç, recorda't que el report amb la IFI ara el vam fer el 2014, i el 2016 vaig presentar la tesis, el 2018 la vam convertir en llibre. Portem treballant, el mateix 2016 vam crear l'observatori, i és que jo ja no sé què més fer, però el que sí que et puc dir és que la desesperació de les víctimes és total, sobretot dels fills i filles, perquè no s'estan ajudant.
0: Itziar, i tu, parlant de futur, hablando de futuro, ¿qué faltaría ahora, Itziar?
2: Pues ahora mismo lo que faltaría sería que las cosas... O sea, lo que han aprobado, las indemnizaciones que están aprobadas para todas las víctimas, que lo agilizasen, no que los van retrasando cada día. No, que en 20 días lo hacemos, no, que no eso. Y resulta que, como de lugar a que este gobierno, no lo quiera Dios, se vaya porque venga la ultraderecha o la de... Simplemente la derecha o cualquiera que cambie a este gobierno, se quedan con todas estas subvenciones y con todos estos beneficios que son para nosotras, para las víctimas, no para mí en particular, sino para las víctimas en general del franquismo, que somos miles y miles de personas las que hemos sufrido eso. Y de verdad que es que no queremos que vuelva Franco, o sea, es que no queremos que vuelva a la derecha, no queremos que...

0: Lo que queremos es que nos solucionen nuestro problema ahora, que después de las luchas que ha hecho Neus, por ejemplo, la que has hecho tú, la que ha hecho Consuelo, las que han hecho las personas que hemos estado luchando porque esto salga a la luz, que por fin tengamos una compensación en condiciones.
1: Molt important. Una reparació. Itziar del Salto, Neus Roig, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molta força. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Maria.
1: Una abraçada. Vicenç, moltes gràcies també per aquests testimonis tan, tan potents i també per la investigació, no, de la Neus, que també és realment colpidor el que explica la Itziar i com ho ha recollit la Neus en aquesta tesi, en aquest llibre. Acabem amb una cançó que sí. Els hi van posar, Vicenç, quan van demanar perdó, no?
2: Quan el govern va demanar perdó, van convidar a Janet perquè cantés aquesta cançó amb aquella generació de joves que van estar, diguem, ingressades en el Patronato de la Mujer.
1: Yo soy rebelde, els hi van posar, eh? Bé. Vicenç Anglemente, moltes gràcies.
2: Home, és que jo crec que aquest patiment de dones, aquest patiment de fills, alguns s'han trobat, alguns no s'han trobat, hi ha hagut riu també amb els bancs d'ADN, ha quedat com soterrat, no? I no sé si és perquè, no? Per la mateixa condició de dones fora del sistema.
1: Clar,
2: en els anys 60, 70, i no deixa de ser una discriminació quan altres coses a la transició s'hi van avançar, no?
1: Totalment. Vicenç, moltes gràcies.

perquè arriben les últimes setmanes d'agost i també la tornada a la rutina. Però el setembre no només és sinònim de feina, escola i despertar-se d'hora. També és un moment en què moltes parelles es replantegen la relació. Les vacances impliquen més hores junts, menys escapades individuals i sovint les expectatives molt altes. I allò que durant l'any queda tapat per la feina i el ritme diari, a vegades pot aflorar quan tenim temps per tenir més estona junts.

0: per mirar-nos als ulls o per aquelles tensions amb els nens que durant l'any a vegades estan a l'escola. Saludem a aquesta hora a Montse Iserte, psicòloga, psicoterapeuta de parella. Montse, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara ho parlàvem, no? Les vacances a vegades poden convertir-se també en una mena de prova de com està la parella en aquell moment, perquè... Per què hi ha més parelles realment que després de l'estiu es replantegen la relació?
1: Sí, bueno, ho explicàveu molt bé, eh? Per mi les vacances són un repte i és més, és un termòmetre de com està la relació. Si durant l'any, no, com dèieu, les activitats extraescolars, la feina, les quedades amb les amistats, etc., fan que ens veiem poquet, si és una relació en què realment no hi ha connexió, en què no està funcionant, en què constantment tenim enganxades, durant l'any queda una mica camuflat perquè ens veiem poqueta estona. Aleshores ho podem gestionar, però de cop i volta arriba l'estiu, amb molts dies seguits, moltes hores seguides, en algunes ocasions, si tens criatures pot augmentar l'estrès, aleshores aquí ja no tenim, no, aquest espai individual o ens costa més d'obtenir i és quan ens adonem de l'estat real de la relació. També pot ser al revés, que si estem millor durant les vacances, ens està dient que el que ens genera estrès i el que ens desvincula durant l'any és justament l'estrès laboral i totes aquestes rutines.
0: Mm-hmm. És cert, no?, que moltes ruptures es produeixen després de l'estiu o és una percepció?
1: No, no, és absolutament real. Mira, jo la persona que té el meu telèfon de consulta, és el primer any que està actualment, i em va dir, diu, ostres, Montse, diu, és que no pares de rebre consultes just abans de l'estiu, no? Era una època, diu, com pot ser que estiguin entrant tantes persones noves demanant visita? I ja li vaig explicar, dic, mira, època especialment d'estiu, és l'època més forta, abans i després, i època de Nadal, també és un altre moment conflictiu. Mm.
0: Mm-hmm. Clar, i aquest aspecte d'expectativa existeix perquè venen les vacances, aparentment el moment més feliç o que ens han fet vendre que és el moment més feliç, esperem moltes coses, esperem estar connectats, divertir-nos, potser tenir més sexe, i què passa quan la realitat no s'assembla a aquesta idea que tenim al nostre cap?
1: Clar, hi ha la decepció, hi ha la frustració, no? I això ens fa replantejar moltes coses. Aleshores, bueno, està bé fer aquest mirall, perquè aquí no significa que la relació estigui trencada, significa que hem de reconnectar, aleshores hem de trobar maneres de no només simplement passar hores junts, sinó pensar en coses que realment ens facin gaudir, ens facin connectar, ens facin disfrutar, perquè molts cops tenim aquest costum de fer com cites tipus anar al cinema, però anar al cinema no ens ajuda a estar connectats, estem mirant una pantalla, com a molt tindrem després una miqueta de conversa de com anar a la pel·lícula. Però jo recomano molt cites en què es mogui una mica el cor, sigui perquè són emocionants, perquè físicament ens movem i que hi hagi connexió, per tant, pantalles fora. Això és molt important.
0: Que important això, perquè és el típic de... Anem al cinema. No, no, clar, el que et manté connectat és fer una activitat junts, no tenir una pantalla al davant, no?
1: Exacte, exacte. Aleshores, no és que haguem de descatalogar el cinema, clar, vull dir, pot ser una opció. Però sí que diria, anem a divertir-nos com amb criatures. Molts cops això ho fem amb les amistats. Mm. Amb les amistats ens anem a fer un room escape, anem a fer no sé què, anem a fer un paddle surf, no? I això amb la parella no. Doncs, ostres, potser necessitem una miqueta més de cites d'aquest estil, no? De veure'ns, de poder parlar. Potser al principi no sabrem, perquè si portem tot l'any sense parlar-nos, ja partim d'un mal lloc, Vull dir, ja ens hauríem de replantejar. Però al final acaben sortint temes, no? I és una miqueta, anem-nos a retrobar des d'aquí, però sobretot des d'una activitat en què ens ho passem molt bé, que surti el nostre nen interior.
0: Mm-hmm. Perquè un dels grans conflictes, ho dieu els experts, no?, és el repartiment de càrregues, la càrrega mental, no?, que generalment la pateixen més les dones, no?, perquè a vegades és, anem de viatge, molt bé, però qui organitza el viatge, les maletes, els horaris, tot això que realment moltes vegades s'ho acaben carregant les dones i costa més, ho parlàvem, no?, també amb experts, el tema d'explicar-ho, de dir, mira, és que t'ho explico i t'explico què has de fer i ja és més complicat quan ho estàs explicant que no pas fer-ho tu, no? I aquí venen moltes parelles que realment estan malament per aquest tema.
1: Sí, aquí és molt important la comunicació. Primer, transmetre, no des de l'enfado, perquè a vegades des de que, quan ja estem saturats de dir, ostres, no? Vas carregant de, bueno, ja faig jo això, ja faig l'altre, ja tal, no? I penses, és que li hauria de sortir que ho fes. Mira, a vegades abans d'arribar a aquest límit i explotar i dir-ho malament, més val la pena de dir, mira, aquest any m'agradaria que les coses fossin diferents. Què et sembla si plantegem cadascú tres llocs, acabem escollint, tu compres els bitllets, jo busco els hotels i repartim una mica la ruta, no? Crec que és important expressar, no?, les expectatives que hi ha abans de que ens saturem i Aquí també és important, a part de repartir aquesta càrrega mental, el nivell d'exigència, perquè aleshores a vegades diu sí, jo vull que col·labori, però no ho fa com jo voldria.
0: Clar.
1: Aleshores, aquí, si volem la col·laboració, hem d'acceptar que també no sortirà potser com exactament nosaltres volíem.
0: Clar, i hem de deixar fer també, no? Delegar moltes vegades.
1: Exacte, que això a vegades també costa, eh?
0: Uh-huh.
1: Però sí, jo crec que és molt important, no?, el que sigui algo compartit, que aquesta càrrega no només recaigui en una persona.
0: Abans deies a l'inici també que a vegades passa al revés, no?, que pot haver-hi parelles que millorin la seva relació en unes vacances també.
1: Absolutament, absolutament. De fet, és un moment, no?, en què l'estrès laboral es relaxa, en què tenim més temps per avorrir-nos, no?, i tu abans em parlaves de sexualitat,
0: uh-huh,
1: i és un marcador, no?, aquí molts cops des d'aquest avorriment, des de no tenim res més a fer, des de tal, pot ser que neixin les ganes. A vegades en el dia a dia anem tan cansats, tan saturats, que és impossible que neixi espai per això, no? En canvi, si estàs en un hotelet sense criatures especialment, estàs relaxat. Clar, si et fas aquests viatges que acabes rebentat al final del dia, que no et queda esma per res, malament. Però si te'n vas a realment descansar, segur que neix en algun moment o altre.
0: És necessari també fer-ho tot junts per tenir una bona relació? Moltes vegades
1: no només...
0: es diu que no i que, a més, cal fer coses separats també.
1: Efectivament, no només no és necessari, sinó que hauria de ser obligatori tenir un espai individualitzat. Pensa que inclús si nosaltres ens féssim una fotocòpia de nosaltres mateixos i ens n'anéssim a fer una setmana de vacances,
0: sí,
1: amb nosaltres, hi haurien moments de tensió, perquè hi ha coses de nosaltres que segurament no ens agraden. Doncs imagina't amb una altra persona que està criada en un altre lloc, amb totes les diferències, no? És important tenir aquests moments de break per poder prendre aire fresc, tenir coses que explicar-nos, no saturar-nos. Vull dir que a vegades això pensem de, ui, això és mala senyal si és que hem de fer coses per separats perquè significa que no ens suportem. No, no, no, no, no, no. És que jo m'estimo molt a les meves criatures, però jo també necessito un moment per mi. Doncs amb la meva parella també passa el mateix, no? Hi ha persones que són també més introspectives i que requereixen molt més que altres d'aquest espai individual. Hi ha persones que es mouen més des de la dependència, des de la necessitat, i que requereixen molt poc aquest espai. Però quins hem de revisar tots? Jo crec que és essencial que tinguem un espai individual a consciència diari, de dir, mira, jo me'n vaig a fer un passeig, o vaig a llegir un llibre i vull estar soles, o me'n vaig un momentet a la platja, o el que sigui, no? Però poder tenir aquests espais sempre i quan, òbviament, hi hagi també espais de parella.
0: Quan tornem de vacances i apareix el pensament d'ostres, potser això ja no és com abans, com podem saber si realment és una crisi passatgera o si estem davant d'una cosa, d'un moment més complicat i en el que hem de demanar ajuda?
1: Mira, jo et diria que el 90% de les parelles que venen a la meva consulta estan amb la sensació de anem a cremar l'últim cartutx. O sigui,
0: ostres,
1: molts cops ja tenen la sensació de possiblement ens anem a separar perquè no hi ha res a fer, però venim a cremar aquest últim cartutx sense gaires esperances. Aleshores, jo diria, potser no cal arribar a aquest punt. És un punt que, si hi ha respecte, hi ha voluntat i amor, molts cops és molt recuperable, eh? També ho dic que és... Bueno, a mi m'agrada molt, la meva feina m'apassiona, perquè veure una parella, no?, que ve amb la sensació de possiblement ja no ho podrem recuperar i veure com en molt poques sessions han donat la volta és meravellós. I això passa en un percentatge bastant elevat. Sí que és cert que hi ha un percentatge que diuen, no, mira, potser la millor solució és separar-nos perquè realment veiem que, no?, els nostres camins s'han diferenciat molt o que hi ha alguna cosa que és recuperable entre nosaltres. Però jo diria, potser no cal arribar a aquest punt de la sensació d'anem a cremar l'últim cartutx abans de fer teràpia. Si hi ha alguna cosa que comença a ser una mica molesta, comencem a estar molt distanciats, a vegades no és res greu, no hi ha una infidelitat, no hi ha res així important, però tens aquella sensació de em vaig distanciar, no hi ha connexió, és molt més fàcil treballar això quan encara tenim moltes coses que sí que funcionen que quan estem al límit.
0: Perquè si volem intentar salvar la relació, per on hem de començar? Abans de prendre una decisió tan important, què és el que recomanaries fer?
1: Primer de tot, comunicació. Comunicar-nos des de la càrrega o des de l'enfado, sinó des de la tranquil·litat de dir, ostres, sento, no?, que ens estem distanciant, t'estimo i m'agradaria que això pogués recuperar-se, no? Jo diria també és important repartir aquest temps bé, que tinguem espais d'alta qualitat en parella, per tant, aquest tipus de cites en què sí que ens veiem, no?, i espais individuals, i han d'estar equilibrats. La càrrega mental, de la que parlàveu abans, també és algo a revisar quan quan un sent com uns desajustos molt importants, aquí es pot generar un ressentiment. Potser aquests tres temes serien com dels primers en atacar. I després hi ha altres coses que clar, és difícil de treballar si no tens ajuda, perquè a vegades ni tan sols tens el coneixement de que sigui un tema que pot importar.
0: Mm-hmm. Hi ha algun, per la gent que encara no ha tornat de les vacances o per gent que ja té les vacances després, hi ha algun kit de supervivència d'una parella durant les vacances? Alguna cosa que hem d'evitar, alguna cosa que hem de fer?
1: Jo diria, quan abans tinguem planificació d'expectatives, de què volem, què desitgem, millor, perquè quan ja arribem, no, en aquest moment i un tenia unes expectatives i l'altre unes altres i no s'han posat en comú, aquí pot generar realment malentesos. Aleshores, no cal tenir-ho tot fil per randa, però sí tenir una miqueta d'idees de les expectatives de cadascú. Doncs a mi m'agradaria més descansar, o m'agradaria que poguéssim fer això, no? Un espai de cites dos cops tal, o més especials, o jo voldria que tinguéssim cadascú una miqueta de temps individual, o jo m'agradaria visitar moltes coses, o jo, la meva idea és, no, platja i descans, o vull que ens vinguin a visitar els pares, o no, volem aquest espai per nosaltres a soles. Tot això, quan abans es parla, millor. També les despeses econòmiques, tot és important. Per tant, quan més parlem, amb qualitat, millor.
0: Montse Iserte, psicòloga, psicoterapeuta de parella, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Ha estat un plaer.
0: Una abraçada. Les 9 i 53 minuts. Arribem al butlletí informatiu de les 10 i ho fem amb els Amics de les Arts, perquè, segons ells, tothom se separa.

0: 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els equips de rescat continuen buscant els desapareguts després de la riuada sobtada entre el Nepal i el Tibet, que ja deixa de moment almenys 180 morts. Serien unes 1.500 les persones desaparegudes. El Ministeri d'Exteriors espanyol no té constància de ciutadans espanyols entre les víctimes, però no en localitza a 4 ciutadans. José Manuel Álvarez, ministre.
2: En estos momentos no nos constan fallecidos españoles, pero sí hay 4 personas que no localizamos. Si hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
0: La Xina ofera al Nepal ajuda d'emergència i reforçar la coordinació en les tasques de cerca i rescat. Segons les autoritats del Nepal, de les 1.500 persones desaparegudes en total, almenys unes 800 són estrangeres. L'origen de la tragèdia és un despreniment de terra, gel i roques que ha aturat el curs del riu i ha provocat una enorme onada d'aigua. Nit complicada i tensa a Ceuta. La Policia Nacional ha hagut d'intervenir per evitar que un grup de veïns destruïssin els assentaments d'alguns migrants a les platges. La tensió es va disparar després de les manifestacions que ahir van recórrer a la ciutat autònoma. El rebuig dels veïns també ha fet que el comandament únic que lidera el ministre Ángel Víctor Torres hagi descartat l'ús dels poliesportius per acollir aquestes persones, una mesura que es va posar sobre la taula aquest dimecres. Tant el govern central com l'executiu saudí han fet una crida a la convivència. L'activista Usman Bersabe, de l'associació solidària Al-Anbar, ha alertat en declaracions a Ràdio Nacional dels discursos incendiaris.
3: Después de una cantidad de discursos incendiarios por parte de un sector muy evidente de aquí de Ceuta, porque aquí hay que entender que aquí hay dos Ceutas. Está la Ceuta blanca del centro, mayoritariamente votante de derecha, y desde el consistorio, pues desde hace ya mucho tiempo, hay un discurso muy incendiario, cada vez más.
0: I a aquesta hora precisament està previst que comenci la reunió entre el Ministeri de Joventut i les comunitats autònomes per debatre i votar una partida de 25 milions d'euros per atendre els infants migrants no acompanyats de Ceuta. A aquesta trobada no hi assistiran els consellers de Vox de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on el Partit Popular governa conjuntament amb els de Santiago Abascal. El govern central xifra en 1.500 el nombre de menors migrants identificats fins ara a Ceuta i treballa en un pla pel trasllat urgent de 500 nenes a altres comunitats autònomes. També a aquesta hora està citat el ministre Félix Bolaños a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional per donar explicacions de la gestió de la crisi. I la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, visita Ceuta avui per reunir-se amb l'equip de fiscals de l'àrea i amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. També visitarà a la tarda un centre de menors. La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que portava 10 dies segrestat per un suposat deute vinculat al narcotràfic. Míriam Andreu.
4: El segrest s'hauria produït arran de la presumpta pèrdua d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna. La víctima, que presentava signes evidents de violència, va ser rescatada quan el segrestador la traslladava en vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada. Per evitar ser detingut, el segrestador va intentar embestir els agents i empunyar una pistola que duia amagada en una ronyonera. L'home ha estat posat a disposició judicial com a presumpte responsable dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes.
0: I un darrer punt en clau cultural. Acabem amb un apunt del món de la cultura. Ha mort als 97 anys l'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda pels seus dissenys colorits. Kusama, figura clau de la psicodèlia, va ser una de les creadores més rellevants de l'últim segle. Va exposar la seva obra a museus de tot el món i va rebre multitud de guardons, entre ells l'Ordre de les Arts i les Lletres del Japó. Va començar a pintar als 10 anys usant com a motiu la repetició, deien que obsessiva, dels llunars i patrons com xarxes i arcs. I va seguir amb la seva passió fins gairebé als últims dies de la seva vida. I fem un darrer apunt per saber com se circula les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha un pas alternatiu a la C12 a Menàrguens per un camió bolcat. El Servei Català de Trànsit demana precaució en aquest punt. També els hem d'explicar que una avaria a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura del Moll de la Fusta, en sentit Nus de la Llobregat, talla un carril i provoca a aquesta hora 2,5 km de retenció. qüestions. És tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: A la producció, el David Alcalde, que el tenim aquí preparat ajudant-nos amb tot el que cal, també la Cèlia Pérez, a la redacció, la Maria Rubio, el Vicenç San Clemente, i a les vies de so, perquè tot soni molt bé, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela. Hem de parlar de teatre, de cultura i també d'amor, de rutina. Tot just en parlàvem ara amb una experta i prenem aquestes decisions a vegades a la vida que en principi ja no podem desfer. Però això és el que planteja aquesta obra de teatre. Què passaria si poguéssim obrir la porta i entrar en un altre univers on la nostra vida hagués estat completament diferent? És la premissa, és la idea de Desaparellats, una comèdia escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius, que protagonitzen l'Esther López i el Ricard Ferrer i que aquests dies torna a l'Espai Texas des del dia 25 d'agost, el passat 25 d'agost, i fins al 20 de setembre. Esther, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ricard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com definiríeu Desaparellats, algú que no n'ha sentit a parlar mai, que no sap de què està parlant? Ara jo he fet una mica la idea, però no sé, sense fer spoilers.
1: Sí, és una mica complicat. Potser és una comèdia romàntica de ciència-ficció, on es tracten problemes del dia a dia, de parella, des d'un punt de vista més fantàstic, més amb portes interdimensionals i amb... Sí, clar, és que
2: la sinopsi... Us ho he explicat molt bé.
1: Sí. On podem veure com això, com una mateixa parella en diferents universos, com es comporta i com les decisions que prenem doncs, són més importants o menys, o no ho són.
0: Perquè hi ha una pregunta que va voltant per tota l'obra i és si us tornéssiu a trobar, si us tornaríeu a escollir, no? És una pregunta que és bastant forta per fer-li a qui tens al costat, no? Però vosaltres us l'heu arribat a fer en algun moment fora de l'escenari, aquesta pregunta?
2: Home, segur que en un moment o altre, no? Aquesta pregunta de... Ja sigui potser per, simplement per tenir ganes de que hagués pogut ser una altra aventura, no perquè no estiguis bé, no? Vull dir que no ha de ser una excusa. A vegades la rutina pot ser més fumuda que no pas un mal dia.
1: Sí.
2: O sigui que segurament sí, més d'un cop a fora ens l'hem fet, tot i que, clar, depèn de... Crec que del context i de la situació. De fet, l'obra, lo bonic és això, no? De no només planteja el que està passant, sinó què podria haver passat o què passarà, i això no ho sabem, que això també és lo bonic, no? De què passarà, què vindrà a partir d'ara després de tot això que ens ha passat.
0: Perquè la història parteix, ara justament abans del butlletí en parlàvem, no? D'ara que al setembre doncs, torna la rutina i que moltes parelles doncs, se senten atrapades, no? Realment ens parlava la Montse Iserte, que és terapeuta de parelles, experta en això, ens deien que sí, que la seva consulta té més trucades, ara, aquests dies, perquè la rutina pot arribar a ser realment destructiva, no? En una relació, ara ho deies, i el que és interessant també és que els personatges coneixen altres versions d'ells mateixos, no? Persones que poden ser més valentes, més lliures, més divertides. Com s'interpreta un personatge així? Perquè és el mateix personatge, però en la seva versió diferent. Com es fa?
1: Sí, era el repte d'aquesta producció, com fer que una mateixa actriu, un mateix actor, féssim els mateixos personatges, o sigui, és la mateixa persona amb diferent essència, sense canvis de vestuari, sense més enllà que el teu cos i la veu, i la seva manera de moure's, no? I va ser el repte xulo, vam anar provant de fer una cosa més estripada, menys, com per trobar el dial, i al final jo crec que han quedat uns personatges definits, que tu pots veure perfectament qui és qui de la parella, i que és bastant divertit de fer.
2: Molt, molt, molt. La veritat que poques vegades sempre ho parlàvem amb l'Esther, nosaltres amb les nostres companyies respectives hem fet molts tipus de personatges, però mai un mateix personatge amb diferents carcasses, no?, per entendre'ns, i això ha sigut superinteressant. Bueno, més que carcasses, la carcassa és la mateixa, l'interior, no?,
1: sí.
2: El motoret i la bateria és diferent.
0: Clar, perquè interpreteu, com dèiem ara, diferents versions del mateix personatge i entenc que canvieu algun gest, alguna manera de parlar, no? Actitud, sí. que és sutil, però que, com deies, al final acaba definint també aquell personatge. Com, és fàcil entendre que el públic noti que és el mateix, però amb una altra vida, amb una altra idea?
1: Sí, perquè aquí han estat encertats i han posat com petites ajudes, per exemple, una pulsareta sí, de color, que t'ajuda una mica a seguir. És veritat que potser al principi, fins que s'instal·la el codi, la gent no sap ben bé què està passant els 10 primers minuts, però igual que no ho sabem els personatges sí, sí, que estem començant la funció, vull dir, va d'això aquesta obra. Però de seguida entens el

0: codi, entres i vas fent el viatge amb els personatges i és divertit perquè veus com la gent es va sorprenent i va fer com oh, saps? Quan veuen, quan entenen el que està passant i veuen com aquests canvis que ajudem a seguir, com ells se senten, és gustós per ells veure que estan seguint l'obra i que els sorprèn. Per nosaltres també, eh?
1: Sí, és molt divertit. Per nosaltres cada dia és un viatge. I, de fet, es nota molt quan entra el primer personatge, que és el mateix, però hi ha aquests petits trets que canvien, la gent, hi ha com un silenci, a dir, què està passant? Qui és aquest ara? I això és molt bonic. Quan ho notes és que la cosa està anant bé.
2: I clar, aquest multivers que parlàvem ara, no? Pot aparèixer, doncs, el personatge que fa Ricard, que és el Ton, d'un univers, amb el personatge que fa Esther, que és l'Anna, d'un altre univers, no? Com ho feu per no perdre's en aquesta mena de multivers damunt de l'escenari? Perquè entenc que tampoc és fàcil.
1: Els primers dies ens va costar una mica, no et pensis, perquè clar, entràvem a la porta al lavabo, sortíem i estàvem en un altre univers, i a vegades no tenies ni temps ni de pensar-t'ho, no? Ara crec que ja portem tota la temporada passada, vam estar més de 2 mesos al Texas, ara hem tornat, el viatge el tenim molt més clar que abans, però tot i així, cada dia passen coses, perquè al final, quan viatges a altres universos, ja se sap, mai és res igual.
2: L'obra parla molt també de segones oportunitats, però és realment una possible segona oportunitat dins una parella, o en aquest cas, quan una relació està trencada, toca començar una vida diferent. També va per aquí, no?
1: Sí,
2: la idea.
1: Jo crec que en aquest tema és molt guai l'obra perquè planteja moltes vies, molts afluents del riu on estan, no? I crec que més que parlar d'una segona oportunitat és guai poder parlar d'oportunitats, no? Vull dir, en sigui una, en siguin dues o en siguin cinc. Crec que no és un tema de només reinterpretar una segona oportunitat, sinó poder-nos donar un ventall una mica més ampli, no? Una paleta de colors de dir, hosti, doncs, igual si barrejo aquests dos colors no, però si n'hi poso tres i poso un toc d'aigua, doncs al final la nostra relació es pot encaminar. O escolta, de moment d'aquesta manera no, canviem algunes coses i veiem. O mira, ara ens toca separar-nos. Vull dir que al final crec que és molt bonic poder pensar que no només és una segona oportunitat, perquè al final també com a humans entreposem una i altra cop amb la mateixa pedra i no passa res i és sa, no? Fins a cert punt. Vull dir que a vegades és millor anar entreposant i anar aprenent que no pas només entreposar una vegada i dir, bueno, doncs fins aquí ja no ho provo més.
2: Abans ho deies, Ricard, veniu de dues trajectòries teatrals diferents, no? De dues companyies diferents, que són la Calòrica i els Pirates, i què us ha portat treballar junts i sostenir pràcticament l'obra, perquè la sosteniu entre vosaltres dos?
0: Sí, pues ens han trucat des del teatre directament per fer aquesta producció, i en Ricard i jo ja havíem treballat en la Calòrica, que va venir amb nosaltres a fer una producció, i la veritat és que quan sorgeixen oportunitats de treballar amb gent que estimes i que et cau bé, i a més el Texas, que és un teatre que ens tracta superbé.
1: Superbé, tota la gent ens estima moltíssim, sí, i nosaltres a ells.
0: I nosaltres a ells, és tot molt fàcil, molt còmode, i és com una família més. Ja sé que això ho diem sempre els del teatre, que fa molta ràbia, som una família. Però és que és veritat, treballem molt a gust.
1: Quan ve de gust cada dia fer la funció, és que les coses van bé.
0: Sí, i llavors ens van trucar i nosaltres encantats. Al final som mercenaris de l'art i on ens truquin hi anirem.
2: És una comèdia, ho dèieu ara, aquest desaparellats, aquesta comèdia romàntica, però sota l'humor també hi ha qüestions que són, doncs, existencials, no? Com l'amor, la identitat, aquestes decisions, què hagués passat, sí. Com aconseguiu que el públic rigui, però que alhora també tingui aquesta part més emocional i es faci aquestes preguntes i sortir, doncs, pensant, no?
1: És molt guai perquè crec que l'obra comença d'una manera i acaba d'una altra molt diferent. Llavors va despistant, no? La gent pot passar una mica per tota la gamma d'emocions. És molt bonic. L'altre dia, aquest any encara no ens hem fixat gaire amb l'Esther, sí, però a l'acabar, clar, en el Texas fem l'obra a dues bandes, no? O sigui, tenim el públic davant, davant de l'altra grada. I és molt graciós.
2: Això
1: veure
2: és molt guai, els teatres que guai. Són així.
1: Sí, perquè realment, al final, el ser una obra en aquest sentit costumista de que passa dins d'un menjador d'una casa, clar, és com si l'espectador estigués literalment a dins, o sigui, és un espectador més, rotllo, ventana indiscreta, no? Directament. Sí. I és molt guai a l'acabar, perquè quan saludem, veus, hi ha gent que està rient amb un somriure d'orella a orella. hi ha gent que està plorant desconsoladament. Wow. I llavors, clar, és molt maco perquè al final a cadascú li toca segurament en el moment personal que està en aquell precís instant a les coses que es diuen, no? Llavors ens fa molt de... Bueno, ens impactava molt a l'inici veure una banda la gent somrient i abraçant-se i a l'altra algú amb la llàgrima a moco tendido, que era com, hòstia, no ho entenem, però clar, després té tot el sentit perquè al final es parlen de moltes coses relacionades tant amb l'amor com amb les decisions personals, que, sí, bueno, doncs al final et poden tocar i trastocar una mica.
0: I des del moment que prens una decisió, sempre tens la sensació, bé, igual no sempre, però com que no has pogut triar l'altre, que t'has equivocat, clar, o que t'has perdut alguna cosa. Llavors, sempre hi ha... Aquesta sensació és molt universal i la gent se sent molt interpel·lada.
2: Mm-hmm. Abans has deixat anar una cosa que vull comentar-la, que és que el lavabo és un lloc des d'on s'obre aquesta porta, aquest univers paral·lel, que realment és una idea, doncs, curiosa, surrealista, no? També que fa riure. D'on surt aquest punt de partida?
1: Això el Ramon Pardina, sí, no? Que ell té una mena d'obsessió, estima cap als lavabos, sí, ell diu que és aquell món i li genera moltes preguntes i moltes inquietuds.
0: I que és un espai de trobada, sí, de la parella per ell, i llavors pren aquesta importància perquè diu que és on passen les coses importants, al lavabo. Això diu ell, vull dir, jo, per mi és la cuina.
2: Jo també crec que és més la cuina. Quan sí, vas a parlar amb algú, no?
0: Jo penso que el lavabo és molt íntim.
2: Sí, totalment. Parlaves del Ramon Pardina, no?, que ve del món del guió de la tele, el guió, sí, de la visió, ha treballat en projectes com el Polònia, el Foraster, Leitmotiv, i amb aquesta obra fa el salt a la dramatúrgia més teatral. Es nota també aquesta mirada de guionista en el ritme de l'obra, en els diàlegs més televisius?
1: Jo crec que el Ramon té una cosa molt bona, que és que domina molt el diàleg, no? Llavors, clar, són converses molt divertides. A la part de la comèdia la domina moltíssim i, a més, sumant aquest punt seu, no?, que li agrada, que és la ciència-ficció, que és un, sí, que és un tema molt difícil a vegades de poder tractar o de poder incloure en el teatre, sí, i en aquest cas ho ha fet d'una manera molt divertida, molt planera, i que la gent ho pot entendre i gaudir, no? Que fins i tot gent gran et digui, hosti, això d'anar a un lavabo i anar a un altre món, no, doncs no està malament. Doncs crec que és un... Bueno, és un objectiu assolit bastant, bastant top.
0: I sí que el que deies, el ritme... O sigui, sabem que l'obsessionava molt i que a mi a vegades em venia i em deia, ha girat aquesta paraula i li va millor a la frase que la diguis així. I jo pensava, Déu meu, clar. És que és... És de pim-pam, ritme, gag. I llavors, que vingués en algun assaig a dir-nos això, doncs molt bé, molt agraïts.
1: Tot i això, jo crec que el ritme ha sigut molt ben controlat també per part del Roc Esquius, que és el director, que va fer que això fos com de veritat, no? Que no només fos un text sobre paper imaginat com per riure, sinó que hi passessin moltes coses, no? Igual que d'un moment anem superràpid i és trepidant realment, perquè són converses del dia a dia que fins i tot hi pots entrar i podries dir la teva, de sobte també hi ha uns silencis que poden ser matadors i que diuen moltes coses que no estan en el text, però sí que estan en l'escena, no? Mm. I crec que al final una relació humana és això, parla tant el que es diu com el que no.
2: Clar, sou vosaltres dos a l'escenari. Entenc que només portar el pes d'una obra entre dues persones, suposo que, tot i venir d'aquest món, no és fàcil. No sé com ho heu treballat, això.
1: A pic i pala.
0: Sí, fàcil no és. Però és un repte. Llavors, els reptes, doncs, suposo que parlo pels dos quan dic que ens agraden molt, que ens posen molt contents. I llavors va ser una feinada, a més, en molt poc temps, i la vam patir, però sí, és divertit, i el fet aquest de no tenir ni un segon per sortir, beure una miqueta d'aigua, descansar, és un repte més, i va ser molt guai.
1: Jo t'he dit que a mi m'encanta, vull dir, entrar a l'escenari i no sortir-ne fins que s'acaba la funció, crec que té alguna cosa màgica, és com anar a córrer una cursa, no? És com fer la marató, sí, i arribar al final. Doncs una mica, per sort, cada dia arribem al final, algun dia doncs hem fet alguna cursa més bona i un altre dia no, però realment la gaudim moltíssim, i el fet d'entendre'ns molt en escena amb l'Ester també ho fa molt, molt més agraït, no? Perquè ens mirem, ens ho passem bé, juguem, sí, fem que allò estigui viu, i crec que és la màgia una mica del teatre, no? Que no només la gent rigui, sinó que pugui estar en aquell moment dient, hola, això està passant de veritat davant meu, és molt fort.
2: I a més us tenen molt a prop.
1: Molt,
2: perquè
1: molt.
2: El Texas també és un espai...
1: De la primera a la setena fila et diria que estan dins de la casa. Després hi ha una mica més amunt, ja poden agafar una mica més de perspectiva i ho veuen una mica des de l'edifici del costat. Per
2: Parlàveu que la gent riu, que d'altres doncs s'emocionen, no? Quina és la reacció que teniu del públic? Ja ara, segona temporada, veu començar fa uns dies, va anar molt bé la primera, per tant, doncs, una segona, però què és el que... com reacciona el públic quan us veu?
0: Doncs és això, és divertit veure com se senten a gust i se senten realitzats d'haver entès l'obra, d'haver-la seguit. I després hi ha reaccions, el que deia en Ricard abans, de gent plorant, gent rient. Ens hem assabentat també d'històries divertides. Sí. En vam deixar anant a veure la vostra obra. I clar, de cop i volta, era una obra que va sobre deixar, no deixar, s'acaba l'obra i te deixen. Bueno.
1: Una noia em va explicar això, després de la vostra obra, el nòvio em va dir que ja fins aquí. Dic, no m'ho puc creure. Després esperem que també hi hagin hagut històries d'amor, maques,
0: sí,
1: no, que hagin
0: veien,
1: vingut un
0: veien,
1: dia,
0: no?
1: I hagin dit, doncs escolta, seguim així com estem de bé, o per què no vols sortir amb mi a partir d'avui? Sí. Esperem que passi més això que no pas l'altre.
0: És bonic veure això, com s'abracen, com ploren, com... és divertit.
1: Crec que la gent passa una molt bona estona i això a vegades potser li traiem importància i és, per mi, una cosa increïble. Amb els temps que corren, que tot va aquesta velocitat de la llum i que tot ha de passar i t'ha d'emocionar i t'ha de tocar i has d'estar en el moment i has d'estar en el lloc adequat. De sobte venir al teatre a veure una parella que els hi passen coses, que a sobre entren a un lavabo i es troben una realitat que potser no els agrada o els agrada més, o els agradaria, o els agradarà. O sigui, tot aquest ventall i sortir, hòstia, he passat una molt bona estona.
0: I estar una hora i una mica més sense mòbil, també avui en dia
1: també,
0: és
1: també,
0: com...
1: També, sí, també. Sí. O sigui, que aquesta sensació nosaltres la notem, de que la gent surt i ha dit, hòstia, he passat una bona estona. I això, per una comèdia d'aquest estil, crec que és un regal.
2: I al final veuen que no és perfecte tot el que passa, no? Perquè estem comparant-nos constantment les xarxes, tot el que veiem ha de ser perfecte, ha de ser genial, les pel·lícules, i que poden veure una parella que els hi passen coses com els hi poden passar amb ells quan arribin a casa els seus pares, els seus amics, no?
1: 100%, és que això és una putada, vull dir, les xarxes en aquest sentit, no? Que només ensenyen la part bonica i de sobte, si ara tots poséssim l'Instagram obert, per exemple, imagina't, en abierto, a dins d'una cuina o d'un lavabo d'una casa, és que això sí que serien uns culebrons autèntics.
0: Sí, sí.
1: Això sí que seria... Sí que seria fort.
2: Clar, perquè en quin moment... Ahir venien la gent de Cop de Rock, no?, que estan fent aquest musical en català, aquest homenatge al musical de Goll de Gom d'ara fa 15 anys, i que estrenen ara d'aquí molt poquet al Tívoli, del 3 al 6 de setembre, i ens deien que ells estan molt contents, que estan venent moltes entrades, i que demostren que es pot fer teatre musical en català. Sí. Una altra obra de teatre en català, no? Com veieu vosaltres ara mateix la salut del teatre en català?
0: Jo crec que ara mateix hi ha moltes produccions i hi ha molt públic. Jo penso que la temporada passada va anar molt bé de públic. És veritat que no a tothom, evidentment, però penso que veníem d'unes temporades més fluixetes, després sortint del Covid i així, i penso que hi ha molta producció. Crec que hi hauria d'haver més suport, com sempre, a les companyies més joves, llocs d'exhibició. També és significatiu que hi hagi tantes reprogramacions i penso que està bé reprogramar, perquè si una cosa funciona ha de tenir com l'espai perquè es vegi, no? Però també penso que hi ha poques sales i que hauria d'haver-hi més espais on podem fer aquestes reposicions, però a la vegada que no es mengessin l'espai d'altres companyies que tenen coses per ensenyar, coses per dir i que necessiten també els seus espais, perquè tots hem sigut companyies que començàvem.
2: Esther, Ricard, moltes gràcies per acompanyar-nos. Us veiem al Espai Texas fins al 20 de setembre. Encara tenim uns quants dies, per venir-vos a veure Desaparellats, aquesta comèdia que podeu veure al Texas fins al 20 de setembre i que segur que us farà passar una bona estona i us sentireu acompanyats i també identificats possiblement amb aquesta parella. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: I si tu que ens estàs escoltant també vols anar a veure aquest Desaparellats i vols fer-ho el dia 2 de setembre, concretament a les 8 del vespre, truca al telèfon 900-454-455 i entres en un sorteig per aconseguir aquest parell d'entrades per anar a veure aquesta obra. Abans, però, intenta endevinar quina és aquesta cançó.

Va, que és molt fàcil. Si saps quina és aquesta cançó i vols anar a veure el dia 2 de setembre aquest Desaparellats a l'Espai Texas a les 8 del vespre, truca al 900-454-455. 900-454-455. Ens pots dir com es diu aquesta cançó o qui la canta. I entres en un sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar a veure Desaparellats a l'Espai Texas a Barcelona a les 8 del vespre. Jo crec que aquesta cançó, només amb les primeres notes, segur que ja saps quina és.

Vinga, que és molt fàcil. No facis servir Shazam, que jo crec que no cal. 900-454-455. Si truques i no t'agafem el telèfon, és perquè només hi ha una línia. El David està ocupat, el nostre productor. O sigui que, vinga, truca. Música, i després d'això, el Jordi Vila. El Jordi Vila, que d'aquí uns minuts ens acompanyarà el nostre company, col·laborador, també aquest estiu, parlant d'algunes propostes de voluntariat per fer aquests dies d'estiu o per fer-les també de cara ja al nou curs. Avui parlarem amb la gent de la Creu Roja i els hi preguntarem totes aquestes propostes, que ens expliquin totes les propostes que tenen per fer voluntariat i tota la feinada que estan fent també aquí a casa nostra, però a fora, d'aquí uns minuts, el Jordi Vila i la Creu Roja.

0: I una setmana més parlem de voluntariat en aquest espai amb tu, aquest espai dedicat a una de les entitats avui més conegudes per la seva acció humanitària, tant local com internacional, i això ens ho explica el Jordi Vila. Amb el Jordi Vila, amb tu, amb tots, no?
1: Doncs amb tots, amb tothom, eh? Sí, mira, es tracta de Creu Roja. Recordem que aquesta entitat va néixer el 1863 gràcies a l'empresari suís Henry Dunant, impressionat pels milers de morts i ferits abandonats durant la batalla de Solferino del 1859.
0: Wow.
1: Va publicar el llibre Un record de Solferino. Això va impulsar la creació del Comitè Internacional i l'aprovació del primer conveni de Ginebra del 1864, que acabaria convertint-se en la Creu Roja.
0: Jordi, això tens explicat, està molt bé, però aquí volem parlar de voluntariat. Sí, no només d'història,
1: no és un problema d'història.
0: Exacte, ja, explica'ns, explica'ns, no. Què ens vens a dir?
1: Vinga, anem al gra. Ja, Maria, avui volem parlar de la importància de l'acció del voluntariat de la Creu Roja a Catalunya, que cada any atén a centenars de milers de persones vulnerables arreu del territori. La Creu Roja, aquesta institució, du a terme tasques tant d'assistència en emergències com tant de suport a la gent gran, en accions més conegudes també com la inserció laboral o en projectes d'inclusió social. I atenció a aquestes dades, perquè durant el 2025 Creu Roja Catalunya ha comptat amb la implicació de gairebé, poca broma, 18.300 persones voluntàries, 6 de cada 10 dones. I totes aquestes persones van arribar a portar, doncs, unes 581.350 hores d'acció voluntària, i van sumar durant l'any passat 2.700 persones noves en aquest voluntariat, que és una dada positiva.
0: I tant, i tant, i esperem que encara s'hi sumin més persones, perquè calen, ara ens ho explicaran, però també per aquest espai, gent que ens estigui escoltant ara, que potser vulgui ser voluntari de la Creu Roja i de molts altres projectes que us estem explicant durant tot l'estiu amb el Jordi. I del voluntariat, justament, de la Creu Roja, en volem parlar amb la Yolanda Gargallo. Ella és responsable de voluntariat de la Creu Roja. Yolanda, què tal?
2: Bon dia.
0: És que us tinc aquí i ja no sé on mirar, perquè sempre, Jordi, m'agrada molt, perquè portes a molta gent.
1: Home, sí, es tracta d'un espai que sigui interactiu,
0: totalment,
1: amb testimonis, amb els responsables que duen a terme
0: ens
1: aquests projectes
0: molt
1: de voluntariat.
0: Com la Yolanda. Sí. Yolanda, explica'ns com pot transformar una persona fer un voluntariat amb la Creu Roja. Com és? Què us expliquen?
2: Que ens explica com ho vius, no? Quan entres, com aportes el teu temps a ajudar la resta de les persones. Jo crec que això transforma les persones. No només el que puguis compartir amb la resta de companys, sinó és com transformar el teu temps en ajudar les persones. Jo crec que aquesta és la transformació real que aporta el voluntariat.
0: Important, això. També transformar el teu temps ajudant a les persones, eh? Ens quedem amb això també. La Carla López és voluntària del projecte Infància Hospitalitzada de la Creu Roja des d'aquest gener. Hola, Carla, què tal?
3: Hola.
0: I la Carme Ochovo és voluntària des de l'any 2023 al projecte de benestar personal, perquè la Creu Roja té molts projectes de voluntariat, ara ho direm, eh? Ara que ho explicava la Yolanda, a vosaltres dues, Carla i Carme, com us ha canviat formar part del voluntariat de la Creu Roja?
3: Pues mira, en el meu cas m'ha canviat, més que canviat, m'ha fet creure una altra vegada en la humanitat. Perquè, bueno, estem vivint un moment socialment que a vegades penses que no són humans, que s'està acabant. I a l'estona que estic allà i quan treballo amb ells, amb les persones i elles que estan a Creu Roja, pues em sento bé, em sento personalment molt bé i que d'alguna manera la humanitat està.
0: Carla, tu com hi vius? Perquè tu treballes amb nens en aquest voluntari.
4: Sí, jo estic amb nens a l'hospital d'aquí del Vall d'Hebron i al final a mi aquest voluntariat m'ha portat molta empatia cap a les persones, perquè al final tu et trobes allà la situació més vulnerable de les famílies, dels nens, on estan allà internats per dies, per setmanes o fins i tot per mesos. Clar. Llavors al final poder aportar aquest granet de diversió cap als nens, doncs és un moment molt bonic veure com es distreuen i

0: vaig relliscar, em vaig fer bastant mal, vaig caure com 15 escales una rere l'altra i porto un blau a la cama que al final doncs, va ser menys del que semblava, però va ser una caiguda molt espectacular. Era hora punta, al metro. Mm. Mira, us ho preguntaré a vosaltres. Quantes persones creieu, i els oients també, quantes persones creieu que potser es van aturar, em van preguntar si necessitava alguna cosa, quantes persones creieu que ho van fer?
1: Pues jo crec que no, pot ser alguna, però molt poquetes.
0: Mira,
1: o el cap.
0: Una persona es va aturar, un noi es va aturar i em va preguntar, escolta, estàs bé, necessites alguna cosa? Tothom em va mirar, tothom, de veritat que tothom em mirava i ningú em deia res. I jo vaig pensar, ostres, però és que això només una persona s'ha parat, però és que jo si hagués sigut una persona segurament racialitzada d'un altre país, segurament no s'hagués aturat ningú. No? I per això costa a vegades i perdem una mica la fe en la humanitat, però quan veus projectes com aquests de la Creu Roja doncs ens ajuda, no?, a creure una mica més en la fe en la humanitat, no? Iolanda, tu com ho veus també?
2: Jo crec que al final estar prop i ajudar és el sentit del voluntariat.
0: Exacte.
2: Llavors ha tornat la persona que ho té li surt i la que no, pues, si ho veu li sortirà.
3: Iolanda, d'entrada, volíem explicar que el voluntariat que feu a Creu Roja a Catalunya no és només adreçat a urgències i emergències, no? Perquè quan un pensa en Creu Roja i en voluntariat diu, pensa potser en això, però teniu molts més àmbits.
2: Sí, jo crec que la història ens ha portat a que la gent pensi en nosaltres, en emergències i les ambulàncies antigament perquè estàvem al carrer, però la Creu Roja té una cosa molt bona, és que té tants àmbits d'acció que gairebé tothom té encaix, no? Podríem dir, des d'acompanyar persones grans, des d'estar amb infància, des de portar gent en temes de sociolaboral, a compartir espais d'aprenentatge comú, llavors, hi ha tants àmbits d'acció...
3: I en aquests moments, quin d'aquests àmbits us fa falta més voluntariat?
2: El voluntariat sempre va falta, perquè sempre sí. Hi ha coses per fer. Llavors, al final, és, qui tingui ganes s'ha d'apropar, no? Però al final, a l'acompanyament de les persones. Jo crec que estem en un moment...
3: A les persones grans o en general?
2: En general. No? Tota la digitalització de tots els processos, doncs tota aquesta part. No? També tota la gent que tingui moltes parts en un àmbit i la pugui aplicar a nosaltres per ajudar a fer processos més àgils, també ens ajuda tot això.
3: Comentaves abans d'entrar doncs, aquí a l'estudi que hi ha tot un seguit de noves tendències de voluntariat via online. Això cada vegada ho esteu potenciant més?
2: Jo crec, bueno, sí, clar, al final la societat t'ho dona, o t'adaptes o al final casa. Jo crec que a nosaltres ens ha donat una oportunitat tot el tema del voluntariat online, no? Perquè al final, pues, tradicionalment, no? Sempre la gent pensa no, és que jo no tinc temps per donar perquè he d'anar tots els dies. No, no és real, o sigui, al final cadascú el seu temps i el que tingui. Però les barreres de les distàncies amb el voluntariat online també es limiten, no? Pues no n'hi ha, perquè les pots fer en el moment que puguis, quan puguis i quan tinguis el temps.
3: Posant en valor la tasca del voluntariat de la Creu Roja, hem de dir que quan l'acollida dels milers de refugiats ucraïnesos que van arribar a Catalunya poc després de l'inici de la guerra, el 24 de febrer del 2022, gràcies al voluntariat vau poder acollir a la gran majoria de tanta gent que va arribar aquí buscant refugi. No? Per què va ser tan important, no, l'acció del voluntariat en aquells primers moments d'acollida?
2: Pues és que sense el voluntariat no haguéssim pogut acollir la gent. Jo crec que és lo important. O sigui, jo crec que el voluntariat nostre va mobilitzar molt ràpid, va picar a la porta de què necessiteu i van poder acollir tota aquesta gent que va arribar i se li va poder acompanyar. Al final eren milers de persones que arribàvem i que se'ls havia de donar resposta. Això una persona no pot fer sola, ni una entitat sola. O sigui, això és una xarxa de l'entitat que és el voluntariat que es va apropar a poder recolzar-nos amb aquesta feina.
0: I, si no, la Creu Roja, Jordi, és una de les primeres entitats que acostuma a arribar més i millor a les emergències humanitàries. Això ho sabem, ara en parlàvem, eh?
3: Sí.
0: I, si no, que li expliquin també a l'Iñaki Feliu, que és infermer voluntari de la Creu Roja.
3: Sí, mira, l'Iñaki ha estat durant un mes desplaçat a Venezuela, a La Guaira, a la zona zero del terratrèmol.
0: Ara fa poc feia un mes d'aquest terratrèmol.
3: Sí, d'aquí
0: ja
3: sí,
0: gairebé
3: sí.
0: Farà dos mesos i que sembla que ens n'haguem oblidat una mica, no?
3: I tant, i tant. Mira, la seva tasca ha estat com a membre de l'equip de la clínica d'emergències que Creu Roja espanyola ha muntat en aquesta població de 30.000 habitants, una de les més afectades pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, i d'aquesta forma l'Iñaki ens explica des de Venezuela quines són les patologies amb què s'han trobat fins ara.
4: Nosaltres ens trobem aquí al camp de beisbol de La Guaira, on hem muntat una clínica d'emergències, i aquí ens estan doncs, arribant els pacients de la zona zero, de la zona més damnificada, amb múltiples patologies, moltes d'elles derivades del terratrèmol i altres que ja tenien prèviament. També estem donant suport a un hospital, l'Hospital de Sant José, que s'ha vist afectada l'estructura i no és no poden operar i s'ha

0: muntat, diguéssim, davant una clínica doncs que també estem donant atenció allí. Sobretot el que tenim és molta patologia respiratòria derivada de la pols del terratrèmol i també i de les tasques ara que s'estan fent de desenrunament.
1: L'Iñaki Feliu és lleidatà, treballa a Bombers de Barcelona i és infermer voluntari de la Creu Roja des de fa més de 15 anys, Maria. Ha estat desplaçat també a les emergències de la crisi de persones refugiades a Grècia el 2015 i abans també va actuar com a voluntari al terratrèmol d'Haití. Amb ell hem recordat la seva acció en aquelles altres missions humanitàries.
0: L'emergència del 2015 de les persones desplaçades des de Síria, que es van atendre a les illes gregues i també a la península, doncs aquí era un altre tipus d'emergència, doncs no, era un desplaçament de gent, no era el típic un terratrèmol, unes inundacions, però comparada amb Haití del 2010, al final té moltes similituds. Al final hi ha una destrucció massiva de tot, bàsicament, de la infraestructura, moltíssima gent afectada, hi ha moltes similituds. Al ser de parla espanyola aquí és més senzilla la comunicació, i arribem més, en el cas d'Haití, doncs, al parlar francès o criollo, costava més.
2: Clar, són casos de voluntariat molt durs, no?, aquests de l'Iñaki.
1: Sí, sí, sí.
2: I podem imaginar-nos, no, Iolanda, que els casos de voluntariat internacional com el de l'Iñaki, que són tan durs, són bastant excepcionals, no?
3: No són impossibles, però no són la normalitat. Al final, desplaçar-te a un conflicte...
2: Clar, no ho pot fer tothom.
3: No ho pot fer tothom, has de tenir una experiència, has de conèixer molt bé els protocols interns per posicionar-te en aquesta emergència i crec que has de tenir una capacitat d'absorció de tot el que passa en el territori molt important. Llavors, no és impossible, però sí que no és una normalitat desplaçar-te a una emergència.
2: Ara ho hem avançat, però abans hem parlat amb elles, però volem continuar parlant amb elles perquè volem conèixer aquestes històries de les dues voluntàries, Jordi, que ens has portat avui.
1: Doncs mira, podem començar amb la Carla López, té 19 anys, estudia Medicina i vol dedicar-se a la pediatria i des de farà poquet, des del gener del 2026, des d'aquest any, és voluntària de Creu Roja al projecte d'infància hospitalitzada a la Vall d'Hebron. Per què has volgut escollir, no, aquest voluntariat?
4: Doncs mira, jo des de ben petita, que tenia molt clar que volia ser metge, concretament amb nens, per això jo, ara més de gran, ara que he entrat a la carrera, doncs jo volia tenir aquest primer contacte amb l'hospital abans de fer les meves pràctiques de tercer i vaig estar buscant voluntariats a hospitals i tal i vaig contactar amb Creu Roja, que em va oferir aquest projecte d'infància hospitalitzada al Vall d'Hebron. Jo, òbviament, vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, perquè al final és poder tenir aquest contacte amb els nens, com he dit abans, en aquesta situació que és tan vulnerable per ells, al final ells no volen estar allà perquè són nens, volen jugar, anar al parc, sortir, estar amb els seus amics, anar a l'escola, i al final poder estar aquestes dues hores del meu matí allà amb ells, passant l'estona, proporcionar-los aquest entreteniment i aquesta desconnexió és un moment molt bonic per mi que m'aporta pues, molt.
2: I tu com els acompanyes, Carla? Què és el que fas amb ells?
4: Jo al final doncs, vaig habitació per habitació en el cas que els pares no hagin demanat un voluntariat concret, que també es pot. Els pares poden demanar doncs, si necessiten sortir, necessiten anar a fer qualsevol cosa, doncs demanar un voluntari que vagi amb els nens perquè no es quedin sols. Si no, tu el que fas principalment és anar per les habitacions i anar preguntant doncs, si els ve de gust jugar una estona, tenim jocs de taula, pintures, manualitats... I sempre els nens, quan et veuen, és com una cara d'il·lusió de dir «mira, venen a jugar amb mi», que és molt bonic, la veritat.
1: I de moment, què tal l'experiència? Portes poquets mesos, però què t'està semblant?
4: De moment m'està agradant molt. A més, la meva universitat, com que sempre fomenta aquests projectes de solidaritat i de cultura, llavors em ve molt bé aquest voluntariat en tots els àmbits.
2: En quina universitat estàs estudiant?
4: Estic estudiant a la UIC, a Sant Cugat.
2: I què et sembla la carrera, de moment?
4: M'està encantant, de moment. Estic supercontenta amb la meva universitat i amb la carrera, al final.
2: I aquest voluntariat t'ajuda a entendre millor i d'una altra manera, potser, la carrera de Medicina?
4: Al final m'ajuda a ja tenir aquest contacte, com he dit, amb l'hospital, de veure patologies diàriament i de viure-les en persona, no només amb simulació, que és el que treballem a la universitat, o amb casos clínics. Al final tu estàs vivint en persona i estàs veient els nens, els metges, les infermeres, com els tracten, com es tracten les diferents malalties o patologies que tenen.
2: I més si vols ser pediatra, no? Entenc que això també t'ajuda molt a viure amb els nens i a tenir aquesta empatia, que és complicat a vegades, no?
4: Sí, al final m'ajuda molt ja agafar aquesta comunicació amb nens, aquesta empatia i aquest tracte que has de tenir amb ells per poder fer de bona pediatra en un futur.
2: Jo crec que la Carla serà molt bona metge, no? No sé, no, no la,
1: pinta,
2: la acabo de conèixer.
1: Té pinta.
2: Sí, la acabo de conèixer fa 10 minuts, però

0: Se li veu a la cara amb la il·lusió, amb les ganes, que a més és una carrera molt difícil, la carrera de medicina, com totes, evidentment, però la carrera de medicina són molts anys, és molta dedicació i molt temps, aquesta, després que s'han de fer les pràctiques, s'ha de fer el MIR i és molt, molt complicat ser metge.
1: Sí, sí, i has dedicat moltes hores.
0: Exacte.
1: Moltes hores.
0: Sí, sí, la residència són moltes hores.
1: Però aquest primer contacte ja segur que encara la motiva més per als seus estudis. I tenim també la història d'una altra voluntària, la Carme Ochoa. Si la Carla té 19 anys, la Carme té més experiència, 66 anys, és voluntària des del 2023, més recorregut de voluntariat, i des de l'inici que participa en el projecte Benestar Personal, preparant i realitzant tallers. Carme, explica'ns aquest acompanyament de benestar personal amb aquestes persones que dieu que estan en una situació psicosocial baixa. Com
2: sí.
1: és això?
2: Pues mira, ara quan compartia la teva companya aquesta caiguda, he pensat, pues imagina si et passa això en un país que no és el teu.
0: Exacte.
2: O que és aquí, però estàs passant un moment econòmicament molt dolent, o amb la família. Imagina com et sents fatal i llavors necessites aquest recolzament que fem nosaltres. Nosaltres fem uns tallers setmanals en grups i el que fem és tractar temes de nivell de salut mental, com és l'autoestima, com és moltes vegades la gestió de les emocions. I a vegades simplement és un espai, donar-los un espai perquè parlin, perquè contin la seva experiència. I
1: bueno, ser com uns grups de suport d'ajuda mútua, per entendre'ns?
2: Sí, seria així. Sempre tractant un tema, perquè tinc una altra companya, una altra voluntària, i entre les dues, pues, alguns dies diem, avui treballaré en el tema de les emocions, però després comencen a sortir coses i entre ells mateixos, entre les persones mateixes, no saps com s'ajuden i com surten temes personals que potser no tenen on parlar-los.
0: I són persones, això com dèiem, doncs, que potser venen d'un altre país, que han passat moments complicats, no?
2: Persones d'altres països i d'aquí, eh? Tenim moltes persones, i és molt, o sigui, de moltes edats i de molts països i d'aquí.
1: I el detonant d'aquesta situació psicològicament baixa és l'econòmica, hi ha maltractaments?
2: A vegades és de tot, una mica de tot.
0: Per tant, és molt complicat també entendre totes les realitats.
2: Sí, sí, són realitats molt variables. A vegades no és només el tema econòmic, és de salut també, saps? Llavors, la salut mental ja saps que és tan important, especialment quan estàs passant un moment vulnerable, i que és, normalment són persones que és ocasional, que la que tinguin ja solucionat o els papers, la reglamentació o el tema econòmic, segurament podrien sortir, però si en aquest moment estan tan baixos, si no rebran una mica d'ajuda, doncs igual ja s'enfonsen.
1: Et ve al cap alguna situació d'algun acompanyament d'alguna persona en concret?
2: Sí. Mira,
1: que volguessis compartir?
2: Sí, jo, per exemple, una que em va impactar va ser una noia ja de 40 i pico d'anys, no era d'aquí d'Espanya, però que tenia la mateixa formació que jo, saps? Una persona que havia treballat en el mateix àmbit que jo i que, bueno, per circumstàncies va arribar aquí sense papers, sense feina, sense on anar a dormir. I vaig pensar que, ostres, que podia ser jo, que me podia haver passat a mi per aquestes circumstàncies, no? I, bueno, va estar durant uns mesos, mentre la reglamentació i tot li va començar a anar bé, no? Que al final va vindre un dia per Nadal i ens va donar les gràcies a la meva companya i a mi, perquè va dir que en aquests moments va estar a punt d'enfonsar-se completament. I jo sempre he pensat que podia ser jo.
1: I tu, recordem que tu havies treballat en una multinacional del sector de la química.
2: Sí.
1: I en els últims anys t'havies especialitzat riscos laborals, no?
2: Sí, bueno, jo treballava responsable de riscos laborals a l'empresa química i els últims anys ens vam donar compte que el risc que no estaven treballant era el risc social. I era el risc que realment ara més necessitaven formar-nos. I clar, em vaig formar també en aquesta àrea, i va ser llavors quan em va oferir Creu Roja la possibilitat de treballar aquí, doncs vaig pensar que podia continuar fent la meva feina.
0: I Carla i Carme, les dues, com ho feu per blindar-vos una mica totes aquestes històries? Perquè són històries emocionalment molt complicades, que t'endús a casa. Clar, Carme, tu ara ho explicaves, que et va copsar molt aquesta història, i Carla, tu també vols ser metge, però al final veus nens que estan malalts, que molts tenen malalties que són molt complicades, que les famílies també ho passen molt malament. No sé com ho viviu vosaltres en primera persona, perquè no us afecti tant, o entenc que també t'afecta igualment, perquè ets una persona, no?
3: A mi al final depèn molt de la situació i del nen, perquè hi ha també moments molt bonics.

0: on veu que, on veus que el nen es cura o que està molt millor d'una setmana a l'altra. Llavors és com molt enriquidor poder veure aquesta evolució, que jo normalment és el que m'he trobat. No m'he trobat mai cap situació que jo hagi dit, ostres, i que m'hagi com costat d'assimilar. Normalment sempre hi ha una millora, llavors és com més una situació més enriquidora cap a mi, de dir, mira com ha millorat aquest nen i ara li donen l'alta o no, però ja va cap a molt millor aquesta situació.
1: I tu, Carme?
2: Exacte, doncs pues mira, el mateix. Jo tampoc m'he trobat en un moment que digui, mira, m'ha supera aquesta situació. Tinc la companya que t'ho dic, una altra voluntària, que la veritat per mi és una peça fonamental. I després també, quan veus que la gent, com aquesta noia, ve i et dona les gràcies per una cosa que per mi no té valor i per ella pensa que és tant el valor que li dona aquest acompanyament, que de moment no m'he trobat en una situació que em superi.
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: I tant, tant, molt interessant.
3: I qui ens estigui escoltant i digui, li relacionin totes aquestes experiències, totes aquestes paraules i digui, vull fer-me voluntari i voluntària de la Creu Roja. Iolanda, què hem de fer?
4: Obrir l'ordinador o el mòbil, agafar el mòbil, perquè hi ha a la pàgina web, fer una sol·licitud de voluntariat i en uns dies et truquen, fem una entrevista per interaccionar i conèixer les teves inquietuds, què vols, cap a on vols anar, i a partir d'aquí, formació, adaptació i a fer activitat. És bastant ràpid.
3: L'estiu és un bon moment per iniciar-nos?
4: L'estiu és un bon moment perquè tens temps, jo crec, no? Al final, si ens referim a persona jove, perquè al final... Però jo crec que qualsevol moment de l'any és important, no? Però si ara que tens temps i vols una mica moure l'ordinador i buscar, doncs és un... començaràs ara, però l'activitat forta començarà de cara al setembre.
1: Hi ha algun àmbit que necessiteu més voluntariat que un altre o a tots?
4: El voluntariat al final es mou. O sigui, el senyor, la Carme, la Carla, t'ho poden dir. Si arriben una trucada, necessitem ajuda amb un altre lloc, activaran la seva capacitat, mouran. Per tant, el voluntariat en un àmbit en concret no és únic, és el voluntariat en general, perquè després t'adaptes i transformes les teves capacitats a la necessitat.
3: I quins requisits? Demaneu un compromís mínim? Hi ha alguns requisits inexorables per fer aquest voluntariat a la Creu Roja?
4: No, hi ha un requisit mínim de temps, i això és important, no? Jo crec que és una de les coses... falses, d'aquella
1: que diu, no, jo no tinc temps per estar cada dia, no?
4: Jo crec que
1: pot ser 2 hores la setmana, per exemple.
4: Sí, i pot ser una vegada al mes. Exacte. I pot ser una vegada a l'any, i pot ser...
1: Mentre ajudis.
3: Bueno, està bé, no?, posar en valor aquesta flexibilitat.
1: Clar, i tant,
3: no?
1: I tant.
4: Jo crec que al final, la Carla i la Carme ho van explicar, al final cadascú dona la seva disponibilitat, tothom s'adapta, i tu decideixes el grau d'implicació que tens dins de l'entitat.
3: I comentaves que també oferiu una formació, sí. I va en funció de l'àmbit on s'hagi de fer aquest voluntariat, pot ser més llarga, més curta,
4: sí,
3: fins
4: depèn.
3: A quan pot durar aquesta formació?
4: És que la formació dins és dinàmica, perquè vas descobrint i t'enganxes, llavors vas ampliant el coneixement, vas fent, vas canviant. Al final, pensa que la formació s'ha de compaginar amb la formació que tens externa. Molta gent ja ve amb formació a fora, no som nosaltres els que impartim. La Carla, quan acabi la carrera de Medicina, no anirà a formar-se com a Medicina. Llavors, al final, la formació moltes vegades va més en les capacitats i en la manera de treballar i com fer-ho. Llavors, és una formació... depèn de l'àmbit que puguis treballar, és molt ràpida. Al final, avui dia amb la formació online també tot és més fàcil i adaptable.
3: Perquè Carla i Carme, quina formació veu fer vosaltres a l'inici del voluntariat? O?
2: Bueno, la formació, jo vaig fer formació relacionada amb la salut mental.
1: Clar.
2: Sí, específicament.
3: I en el teu cas, Carla?
0: Jo per poder tractar nens vaig haver de fer una formació bàsica com de protocol i de normativa per poder estar allà a l'hospital i sobretot per tractar amb infància.
1: Doncs recordem que l'acció de la Creu Roja Catalunya, amb unes dades que situen molt la seva tasca a través del voluntariat i que hem comentat al principi d'aquest espai, perquè són moltes les persones voluntàries, Jordi, que en formen part.
3: Sí, i les volem tornar a recordar. Durant el 2025, Creu Roja Catalunya ha comptat amb la implicació de gairebé 18.300 persones voluntàries. Totes aquestes persones van arribar a portar, doncs, això, més de 500.000 d'hores d'acció de voluntariat. I aquest voluntariat no només es fa en les urgències i emergències, sinó, ara ho hem dit, no?, amb la infància, amb la joventut, amb la gent gran, persones migrades i altres col·lectius que ho necessiten.
1: I per acabar, Jordi, la Carme ens ha proposat una cançó. Mira, és aquest. Una cançó per acomiadar aquest espai, perquè ens has demanat que poséssim aquesta cançó, Carme, aquest Color Esperanza.
2: Bueno, principalment per això, perquè... el que deia, jo tinc esperança. Tinc esperança amb la humanitat, perquè quan estic allà i ara mateix amb aquesta companya que he conegut avui, veig gent pues, com jo, que pensem que les coses poden fer bé amb una mica d'amor i d'esperança.
1: Carme, Carla, moltes gràcies. Iolanda, moltes gràcies també per venir i moltes gràcies per la feina que feu a la Creu Roja. I molta esperança, Jordi.
3: Molta esperança. Bé, aquesta entitat des de fa molts anys que dona moltíssima esperança arreu del món, perquè quan passa una catàstrofe...
1: Sempre
3: allí són. Allí són, allí són. Sí, sí.
1: Jordi, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
3: Doncs fins la setmana vinent. Content de poder fer aquest espectacle.
1: Aquest espectacle.
3: Aquest espai. Amb tu i amb tots els oients que ens escolten al matí de Ràdio 4, edició d'estiu, Maria.
1: I amb l'esperança.

I arribem al butlletí informatiu de les 10, després d'aquesta classe magistral de voluntariat que ens han fet des de la Creu Roja i també amb el Jordi Vila. El Jordi Vila, que la propera setmana, que ja serà l'última d'estiu, ens portarà una altra proposta per fer de voluntariat i en repassarem alguna per qui vulgui animar-se també ja de cara al nou curs. Butlletí i després última hora del matí de Ràdio 4, Màquina del Temps i Míriam Victòria. Bellesa, si dormir ens ajuda a mantenir-nos millor.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix en demanar confiança davant la crisi oberta a Ceuta. En resposta a les crítiques d'inacció del govern, Bolaños manté que l'Estat té totes les capacitats per fer front al repte migratori. Núria Alcalà, bon dia.
2: Bon dia. Assegura que l'Estat està totalment abocat, d'una banda, en restablir la normalitat a la ciutat autònoma i, de l'altra, en garantir el retorn dels migrants del Marroc. En la seva intervenció a petició pròpia al Congrés, Bolaños ha demanat confiança i tranquil·litat a la població ceutina.
3: La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta.
2: Ja ha anunciat que Pedro Sánchez es reunirà divendres amb un comitè especialitzat per abordar aquest retorn. De fet, Bolaños ha assegurat que el 90% dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol van marxar a les hores posteriors. El titular de Justícia ha atribuït aquesta entrada massiva a la difusió, ha dit, de rumors falsos que va generar una sentència del Tribunal Suprem.
3: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas a nado en España no te podían devolver.
2: Torna a aquesta hora de la intervenció i preguntes dels grups de la mà ara de Junts, amb Josep Pagès.
0: Gràcies, Núria. També en marxa a aquesta hora la reunió telemàtica entre el Ministeri de Joventut i les comunitats autònomes per votar una partida de 25 milions d'euros per atendre els infants migrants no

0: acompanyats de Ceuta, i per parlar també del pla per traslladar 500 menors vulnerables a altres comunitats autònomes. Helena Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta trobada no hi assisteixen els consellers de Vox, de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Amb el PP governa conjuntament amb els de Santiago Abascal. No hi van perquè exigeixen la devolució de tots els migrants al Marroc, un criteri que també comparteixen les comunitats governades en solitari pel Partit Popular. Tot i això, aquestes sí que ja estan participant i votaran a favor de transferir els 25 milions d'euros. És el cas de Cantàbria. Begoña Gómez del Río és la seva consellera d'Inclusió Social, Joventut, Famílies i Igualtat.
2: Asistir y votar esta financiación no supone respaldar la política migratoria del gobierno de Sánchez, ni tampoco la gestión que se está realizando de la crisis migratoria en Ceuta.
1: Pel que fa al repartiment de menors, Canàries i Madrid ja han avançat que no donaran suport a aquesta mesura.
0: Gràcies, Helena. Tot plegat, després d'una nit complicada i tensa a Ceuta, la Policia Nacional ha detingut a 12 migrants després de participar presumptament en una agressió que va causar ferides a 4 militars a la zona de Benzú, llançant-los pedres de grans dimensions. La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta de participants en l'atac. La policia també va haver d'intervenir per evitar que un grup de veïns destruïssin els assentaments d'alguns migrants a les platges. La tensió es va disparar després de les manifestacions que hi van recórrer la ciutat autònoma. El govern saudí ha fet una crida a la calma i a no elevar més la tensió després de tots aquests incidents de les últimes hores. El jutge Arturo Zamarriego ha acordat l'arxivament de la querella que va presentar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, contra l'actriu Elisa Moulià per calúmnies. El magistrat va obrir la investigació per la querella de Errejón contra Moulià per haver dit que ell havia extorsionat testimonis a la causa en què el polític està acusat d'agredir-la sexualment. L'instructor considera que l'actriu no va atribuir a l'exdiputat cap conducta delictiva concreta, sinó que va exposar opinions a les xarxes socials. El 24 de juny, Elisa Moulià va negar davant el jutge Zamarriego que volgués calumniar l'exportaveu de Sumar, Errejón. També els expliquem que uns lladres s'han endut aquesta matinada el tresor de Villena, un dels més valuosos de l'edat de bronze a Europa, del museu que les exposava en aquesta població alacantina. La Guàrdia Civil i la Policia Judicial ja estan investigant els fets que han passat poc després de les 5 del matí, quan s'ha disparat l'alarma del recinte. Per ara es desconeix l'abast del robatori, si ha afectat el conjunt de peces o només una part. El tresor de Villena, volíem dir, és un conjunt d'orfebreria de l'any 1000 abans de Crist, principalment de peces d'or. Doncs això és tot per ara. Continua la informació en aquesta sintonia en 55 minuts i també a rtv.cat. Que tinguin bon dia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
5: I també amb la Maria Rubio a la redacció, a la producció, el David Alcalde i la Cèlia Pérez i a les vies de so, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela, perquè tot això soni molt i molt bé. Última hora del matí de Ràdio 4 d'avui. Moment, sempre a aquesta hora ho fem, per agafar la màquina del temps. I avui en aquest viatge m'acompanyen el Xema Carrasco. Hola, Xema, què tal?
6: Què tal? Com esteu?
5: Molt bé, moltes gràcies per estar aquí. I també la Mònica Pavón, que la sentiu habitualment els caps de setmana. Mònica, què tal?
7: Hola, Maria, molt bon dia. Encantada d'estar aquí.
5: Moltes gràcies també. Avui, a aquesta màquina del temps, com dèiem, ens anem fins al 69, un any que semblava escrit expressament per convertir-se pràcticament en una pel·lícula, perquè parlarem de revolucions, de cinema, de política, i sobretot un moment en què va canviar per sempre doncs, la manera d'imaginar el futur. Ara sabrem per què, però abans de començar, entrem a l'any 69.

0: Però clar, posar Summer of 69 de Bryan Adams realment és per ambientar, però no ambienta, perquè aquesta cançó és del 84, no sé si ho sabíeu, i a més és que molts diuen que parla de l'estiu del 69, però atenció, no pot ser, perquè Bryan Adams aquell any 69 en tenia 10, només. Llavors no podia haver experimentat tot el que deia la cançó, no?
1: Home, jo m'agrada com a recurs, però clar, il·lustrar el 69 amb tot el rotllo hippie, la música que hi havia, clar, amb el meu admiradíssim, Bryan Adams, no, és un homenatge a aquesta, al que es coneix com l'època, l'edat d'oro, que és que tothom

0: Com pensa que les dècades anteriors eren millors que la seva.
1: Clar, llavors imagineu-vos una mica de què parla, no? Summer of 69, ell no podia haver experimentat això, doncs hi ha molta gent que diu que parla del tema sexual, bé, no ho sabem, però és veritat, hi ha gent que... Sí, hi ha teories, hi ha teories.
0: Brian és un bon home.
1: Per recordar aquell any 1969 sí que tenim una banda sonora molt més autèntica. This is ground control to Major Tom. I és que Space Oddity de David Bowie es va publicar aquest any i costa trobar una cançó que encaixi millor en aquest moment perquè Bowie explica la història de Major Tom, un astronauta que es perd per l'espai just quan la humanitat estava a punt de fer realitat una de les grans fantasies de ciència-ficció, que era arribar a la Lluna. El 69 no va començar mirant al cel, va començar en un món, però molt més pendent del que passava a la Terra, Mònica.
2: Sí, Maria, perquè els Estats Units continuaven immersos en la guerra del Vietnam i el conflicte provocava una contestació social cada vegada més gran. Richard Nixon havia arribat a la presidència el gener del 1969 i aquell mateix any els Estats Units van començar una retirada progressiva de tropes. El 8 de juny es va anunciar la retirada de 25.000 soldats. Però això no significava que la guerra s'acabés, no. Al contrari, el nombre de militars nord-americans desplegats al Vietnam havia arribat al màxim a l'abril, més de mig milió d'efectius, i el conflicte continuava generant una enorme oposició al país.
1: I aquesta oposició tindria també un dels seus grans moments el 15 de novembre del 69, quan més de mig milió de persones van participar en una gran manifestació contra la guerra a Washington. Un mes abans, el 15 d'octubre, ja s'havia celebrat el primer gran moratorium to the end of the war in Vietnam. Nixon, però, va intentar donar la volta al relat. El 3 de novembre del 69, en un discurs de la televisió, va parlar de la seva política Vietnamization i va apel·lar a l'anomenada Silent Majority, la majoria silenciosa dels nord-americans que, segons ell, donaven suport a la seva política. Per tant, aquesta decisió respecte al nostre text anterior, Nixon no va anunciar el 69 que els Estats Units deixarien d'intervenir conflictes al món, però sí que va plantejar aquesta nova estratègia per al Vietnam amb la retirada progressiva de tropes.

0: I aquest Fortnite Song ens porta directament a les protestes contra la guerra del Vietnam. Això és de Creedence Clearwater Revival, és del 69 i parla precisament de la desigualtat davant de la guerra, de com els fills de les elites i els poderosos podien quedar més protegits mentre altres joves eren enviats al combat. Però mentre els Estats Units discutien sobre la guerra, hi havia una altra revolució que acabava d'arrencar també en un carrer de Nova York.
1: Sí, era la matinada del dia 28 de juny d'aquest any 1969 i la policia va entrar a la Stonewall Inn, un bar freqüentat per persones LGTBIQ+, a Greenwich Village, de Nova York. Les batudes policials als locals gais eren habituals, però aquella nit la resposta va ser diferent. Part de les persones que hi havia al local i de la gent que es va concentrar al carrer van decidir resistir. Els disturbis i les protestes es van allargar durant diverses nits i Stonewall es va convertir en un punt de trobada per activistes que, a partir d'aquell moment, impulsarien una nova etapa de mobilització pels drets de les persones homosexuals i trans.
0: Per això Stonewall es considera un dels moviments i un dels moments fundacionals del moviment LGTBI contemporani. I el moviment LGTBI no va néixer de zero aquella nit, però sí que havia organitzat i hi havia activisme anterior, però sí que Stonewall va actuar com a catalitzador, va donar aquesta força i visibilitat a la lluita i per això, de fet, aquest any se celebra justament el dia 28 de juny, el dia de l'orgull, no? De l'orgull
2: gai. Exacte, el món occidental, una fita, com dèiem, i que va passar en un país suposadament lliure, on ja sabien... No oblidem que això és als Estats Units, on a l'any 50, a estats com Louisiana i Alabama, la gent de color no podia estudiar a la universitat.
0: Totalment,
2: vull
0: sí,
2: dir,
0: sí.
2: Que per una banda hi havia bars de gais a Nova York i 15 anys abans hi havia gent de color que no podien anar a la universitat.
0: I fins no fa tant no podien seure tampoc a l'autobús. Vull dir, recordem el cas, no?, de Rosa Parks,
2: que,
0: també.
2: Que Déu-n'hi-do, als Estats Units, aquesta varietat que té de molta llibertat per unes coses, però per l'altra, poca, poca, més aviat poca.
0: Totalment. A més, a Nova York, com dèiem, es plantava cara a la policia, a Stonewall, i a milers de quilòmetres d'allà la humanitat estava a punt de protagonitzar un dels altres grans moments del segle XX.
3: Vamos a un momentito, que creo que me están diciendo aquí algunas noticias.
4: Vamos a ver, tengo usted la bondad.
3: Que dicen que no hay retransmisión. Un momentito, aquí son noticias contradictorias. Va a ser mejor esperarse un poquito,
4: bueno,
3: y confirmarlas.
4: Bien, como usted guste. Entre tanto, volvemos a Houston.

0: Houston, ¿ha oído usted al señor Bautista Aranda?
1: No es absolutamente oficial. Efectivamente, como les decía, tengo dos monitores. Uno conectado en directo con el Centro Espacial de Houston, que está absolutamente en negro. El otro conectado con una estación...
2: I així és com es narrava l'arribada a la Lluna, no?
3: Sí, sí, era el dia 16 de juliol de 1969 i l'Apolo 11 s'enlairava el coet Saturn V des de Cap Canaveral. A bord hi viatjaven Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Quatre dies després, el dia 20 de juliol, el mòdul lunar Eagle aterrava al Mar de la Tranquil·litat i... unes hores més tard, arribaria la imatge que va veure a mig món.
2: Armstrong, que sortia d'aquest mòdul lunar i es convertia en el primer ésser humà que caminava sobre la superfície de la Lluna.
3: Sí, sí, exactament. I 20 minuts després el seguia Aldrin, dos astronautes que van passar dues hores i mitja fora del mòdul, fent fotografies, instal·lant instruments i recollint mostres. En total van portar a la Terra uns 20 quilos de material lunar. I una dada que impressiona, Maria, la missió sencera de l'Apolo 11, des de l'enlairament fins a l'amaratge, va durar més de 8 dies.
2: I aquell moment que el van seguir per televisió centenars de milions de persones. La NASA calcula que aproximadament 650 milions de persones van veure les imatges d'Armstrong caminant sobre la Lluna.
3: És que és difícil d'imaginar avui fins i tot quin punt devia ser, com seria d'extraordinari de veure en directe una cosa que fins aleshores només existia a les novel·les, a les pel·lícules.
2: Sí, havia fet, a més, hi havia bé, aquesta cursa que havien protagonitzat, no?, els Estats Units i Rússia, la Unió Soviètica.
4: Aquesta cursa és l'única cosa que va guanyar als Estats Units.
2: Exacte.
4: Primer satèl·lit, la URSS. Primer home fora a l'espai, la URSS. Primer vol espacial, la URSS. Tot la URSS. I ara mateix donaré, per tota la gent que ens està escoltant, si us plau, miraré a la meva càmera, si ens esteu veient, vaig a mirar a la meva càmera. Ojito amb el que diré. Tinc la frase definitiva, la raó definitiva per saber i treure els dubtes de si l'home va arribar a la Lluna o no. No són les fotos, no són la senyal, no és res. Atenció, amics, perquè avui a Ràdio 4 diem la raó definitiva per la que sabrem per què és veritat que l'home va arribar a la Lluna i em carrego tota teoria conspiratòria que hi hagi al món.
2: A veure...
4: Esteu preparats,
3: sí, sisplau, sisplau.
2: Ara sí.
4: Aquesta és la meva càmera. La URSS mai ho va negar. Podem seguir.
2: Ostres, és veritat, eh?
4: Si el teu arxienemic, que tenia, jo estic segur que tenia 15 espies, o sigui, no tenia un espia a la nau espacial, perquè mira, tenia espies a Houston, tenia espies a la CIA, tenia espies al Servei Secret dels Estats Units, tenia un satèl·lit, una antena enfocant a la Lluna, enfocant a la nau, enfocant a Houston. El teu enemic te passa la mano per la cara, te mete el zasca de la vida, que era arribar a un altre planeta, i la URSS no ho nega, i un colgado de Colorado diciendo que en aquella foto se ve claramente que es un montaje.
2: No era un plató de televisió.
4: Ho acabo
2: tant,
4: de dir, jo m'aixeco ja i he fet la meva tasca a la meva vida. Ja està.
2: Doncs mira, no ho havia pensat mai, eh? Tens tota la raó.
4: És bona, sí, eh? No és meva, la teoria, la vaig llegir i la repito.
2: Doncs és molt bona. I passem als esports, perquè hem de parlar que el 69 molta gent pensa que és quan Pelé marca el seu número, el seu gol número 1000, molta gent pensa que és a l'estiu, però és al novembre.
3: Exactament, és el novembre del 1969 d'aquest any al Maracanà a Rio de Janeiro, en un partit del Santos contra el Vasco de Gama.
2: Pelé, que va marcar de penal el que es considera el seu gol número 1000 davant d'uns 80.000 espectadors, el partit va acabar 2-1 per al Santos, però aquella nit el resultat va ser gairebé anecdòtic perquè el que van celebrar tot l'estadi de Maracanà va ser un dels grans moments de la carrera d'O'Rey, aquella xifra que va convertir Pelé en una figura esportiva ja d'abast més mundial encara. Mentre Pelé feia història al futbol, altres esports també vivien una època de transformació, perquè en un món on les arts marcials començaven a guanyar projecció internacional, un dels noms que acabaria sent fonamental d'aquella expansió era Bruce Lee.
3: Però aquí també hem d'anar en compte. Bruce Lee encara no era l'estrella mundial del cinema que coneixeríem als anys 70. Al 69 ja era conegut als Estats Units, especialment per la seva participació a la sèrie The Green Hornet, però el seu gran salt cinematogràfic arribaria després.
2: I la televisió mostrava l'arribada a la Lluna i aquests moments esportius d'aquella mateixa tecnologia també protagonitzaven, en aquesta tecnologia volíem dir, a la televisió, un moment molt important. Però el que realment aquí a Espanya seria molt potent per la televisió seria el Festival d'Eurovisió que acolliria a Madrid.

0: Real de Madrid i Espanya participava amb Salomé i aquest Vivo Cantando. I va passar una cosa que avui encara és única en la història del festival, és que hi va haver un empat entre quatre països al primer lloc, no?
1: És un empat a quatre països, que és molt difícil que això passi, que en aquella època era encara quan es donaven això de 12 i tal, i sí, que era eterna la votació, 3 puntos a Portugal, no, ja 4 no. puntos i tal. I com a anècdota diuen que el vestit que portava la Salomé
0: pesava una barbaritat.
1: 15 quilos.
0: Mira.
2: Sí, sí, però 14.
0: 14 quilos aproximadament.
2: Sí, sí, però és això, és això. I tant, i tant.
0: Era de Manuel Pertegaz, no?
2: Correcte, sí, sí, i anava acompanyat Maria de 3 quilos de joies.
0: 3 quilos de joies.
1: Sí, sí, això és un artista, home, això és un artista sortint a l'escenari.
0: Totalment, que gairebé no es podia ni moure, perquè la veiem ballar així.
1: Aclarándolo todo, eh? Vaya, voy a darlo en mi vida. Llavors es considera que Espanya va guanyar també aquella Eurovisió, o sigui, els 4 que van guanyar, són 4 guanyadors.
0: Mira, Espanya, sí, França, els Països Baixos i el Regne Unit van acabar amb 18 punts i com que no existia cap sistema de desempat, perquè no ho havien pensat, doncs els 4 van ser proclamats guanyadors, per tant Salomé no va guanyar sola, va guanyar, la victòria la va compartir amb Frida Bocara de França, Leni Kur de Països Baixos i Lulu del Regne Unit.
1: Bueno, sí, sí. Bueno, doncs hem de tornar una mica, bueno, ara és difícil que tornem a guanyar Eurovisió, però quan tornem
0: gairebé
1: a participar...
0: Gairebé ho intentem, eh?
1: Exacte. Però...
0: Bueno, ara ja no participem, clar, anava a dir amb la Chanel, gairebé.
1: Ara és més difícil, ara és més difícil. Sí, sí. Però mira, imagina't aquella 68-69 petándolo a Espanya a nivell musical, eh?
0: Mm-hmm. Eurovisió que ens permet també parlar de televisió, com dèiem, la retransmissió es va fer en color, però Espanya es va veure en blanc i negre, perquè els televisors amb el sistema PAL encara no s'havien comercialitzat de manera general, no? Parlàvem ahir que el 73 Exacte. Arribava a la televisió en color, doncs Ràdio Televisió Espanyola conserva avui, però aquesta casa conserva la retransmissió en color, eh? La
2: sí, sí, és una, sí, és una d'aquelles coses, aquelles contradiccions meravelloses del 69. Espanya retransmetia en color cap a Europa, mentre a Espanya, els espanyols, ho veien en blanc i negre.
0: Sí, no?
1: Curiós, això, que curiós.
0: I aquesta casa, doncs, que com dèiem, que encara conserva la gravació en color, que l'hem vist moltes vegades, ara sí, quan es parla d'Eurovisió.
1: Era blau, no?, el vestit, no?
0: Era blau, aquell era vestit, blau. Sí, sí, la Salomé, i tant. I a Eurovisió hi havia glamour, però la música popular del carrer hi havia una revolució increïble. Mm.

0: Get Back dels Beatles, el 69. És un any extraordinari per ells. El grup va publicar aquest Get Back amb Billy Preston i, sobretot, a finals d'any va arribar Abbey Road, l'últim àlbum que els quatre Beatles van gravar junts. I molta gent es pensa que el seu últim àlbum és Let It Be, però no, Let It Be va sortir després, però es va gravar abans.
1: Exacte.
0: O sigui, l'últim que van gravar junts va ser Abbey Road, l'últim que es va publicar va ser Let It Be, no? I mentre els Beatles avançaven cap al final de la seva trajectòria, també hi havia altres grups que començaven a obrir camí.

Sí, eren els Rolling Stones i publicaven aquest senzill, Honky Tonk Women, que es converteix en un dels grans èxits de l'any. També apareixen cançons com Suspicious Minds, d'Elvis Presley, o Sugar Sugar, dels Archies.

0: Quina veu, Elvis Presley. Mare meva.
1: Home, quina veu i, a més, la seva influència. I, sobretot, també encarna el megamite de l'estrella que s'autodestrueix a si mateixa.
0: Totalment.
1: Però absolutament autodestructiva. Una carrera que podia haver durat 30-40 anys.
0: El que hagués volgut.
1: I el que hagués volgut, literalment. Sí. De fet, era tant, hi ha una frase que està associada a Elvis Presley, que és que era tanta la bogeria que hi havia amb Elvis Presley que quan acabava un concert la gent es quedava per veure si el podia veure i es va popularitzar una frase que es deia cada cop que acabava el concert d'Elvis Presley, que era Elvis has just left the building. És a dir, li deia a la gent,
0: ja
1: és que ja ni està. O sigui, el mític ni està ni se l'espera.
0: Sí, doncs així.
1: El món americà d'Elvis Presley era Elvis has just left the building.
0: I aquests entrepans que menjava, entrepans de crema cacauet amb plàtan i bacon, una cosa...
1: Espera que no vingui algun influencer i et digui que això és la salut vida, eh? O sigui, ojito, eh? Vull dir, potser es va avançar una miqueta...
0: I em sembla també de marmelada. Em sembla que eren marmelada, crema de cacauet, bacon
1: i plàtan. Em falta un poc de marmelada per acabar de fer el sucre.
0: Ostres,
1: bueno, una persona... Bueno, la fama tan absolutament extrema que no gaire controlada mentalment et porta en això.
0: Totalment, totalment. I Elvis, que publicava cançons, però també ho feien els Aquarius. I amb aquest Let the Sunshine In, que és un exemple de com la música popular estava connectada també amb la contracultura.

0: Tu rius ara, Xema?
1: Sí, perquè jo cada cop que escolto aquesta cançó em surt Rafael amb la versió que va fer i el gorgorito que fa quan dia un Aquarius, el que fa Rafael. O sigui, jo crec que aquesta versió, aquesta original, queda soterrada sota la qualitat i el que va fer Rafael amb The Age of Aquarius pronunciat a su manera.
0: Bé, això ho fem molt aquí, no? L'altre dia parlàvem dels Manolos,
1: sí.
0: amb el All My Loving, la Inona Inona.
1: Bueno, res supera El Príncipe Gitano amb In the Ghetto, d'Elvis Presley. Això de veritat...
0: I amb el nom del cantant, jo
1: bueno,
0: crec que hi ha.
1: Bueno, pues si busquem, sisplau, ara no, però si en algun moment trobeu El Príncipe Gitano In the Ghetto, veuràs el que és parlar l'anglès com si li dones a un senyor de Huelva o de Barcelona que mai ha llegit l'anglès, li dones un paper i diu, canta. En aquell moment,
0: és això.
1: El príncipe gitano in the ghetto.
0: Això ho fem molt aquí,
1: de fet, es diu in the ghetto, perquè no acaba de dir ben bé la G i sona que diu...
0: In the ghetto m'agrada molt.
1: Bueno, sí, val la pena, eh?
0: Aquesta cançó, que prové del musical Hair, que és una obra que s'havia convertit en la cultura... que havia convertit la cultura hippie, la llibertat sexual i el pacifisme, Mònica, en la protesta contra els valors tradicionals en l'espectacle.
2: Sí, sí, la versió de Defect Dimension va arribar al número 1 del Billboard Hot 100 durant 6 setmanes. Era la primavera d'aquest any, 1969. I si parlem de contracultura, hi ha un lloc que aquell estiu es va convertir en un símbol musical, Woodstock.
0: Home, Woodstock, sí, si hem de parlar de 69, hem de parlar de Woodstock, no?
2: Imagina't tu, era el dia entre el 15 i el 18 d'agost d'aquest any. Centenars de milers de persones es van concentrar a l'estat de Nova York per assistir al Festival de Música i Art, que acabaria convertint-se en un dels grans mites culturals del segle XX. I van actuar noms com Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Jefferson Airplane o John Baez.

0: Janis Joplin, que forma part d'aquest Club dels 27, no? Aquestes persones que han mort als 27 anys, com Jimi Hendrix, també parlaven d'Amy Winehouse. I una curiositat de Janis Joplin, i és que sempre bevia un bourbon, un whisky, que portava mel. Ara em vindrà el nom al cap, eh? Me'n recordaré. I me'n van regalar una ampolla no fa gaire el professor Dani Agudo, i és bo, el whisky aquest, el bourbon, és molt bo, i a més el va fer famós ella, perquè ella sempre sortia amb una ampolla d'aquest bourbon a la mà, i Janis Joplin
1: va fer
0: això famós.
1: Va accelerar la seva entrada en el Club dels 27, però em diuen pel picarillo que tenim el indegeto del príncipe gitano.
0: Ostres, sí, a veure, Southern Comfort es deia.
1: A veure.

0: Això és anglès, eh?
1: Però sembla que parlin en un altre idioma. O sigui, no ho sé, sembla que parlin en un altre idioma.
0: Clar.
1: Però ni en castellà ni en anglès.
0: Gràcies, eh? Gràcies, companys.
1: Increïble. Em sembla espectacular.
0: Això també és hippie, eh? Sí. Això és una miqueta hippie, també, eh?
1: Jo crec que sí. Em sembla bastant hippie. Tornem a la Janis Joplin, que m'he recordat de com es deia el bourbon que bevia, que es diu Southern Comfort, el bourbon que bevia la Janis Joplin, doncs sí. I que va accelerar segurament la seva entrada al club dels 27.
0: És un club on no volem estar. Ja l'hem passat,
1: sí,
0: però
1: ja
0: segons
1: passat,
0: quines
1: també.
0: Edats, diu, hi ha un club en el que no querries estar, si tens 25 anys.
1: No, sisplau. Woodstock, que va actuar la Janis Joplin i que no era només un festival

0: La música era la fotografia d'aquesta generació que qüestionava la guerra, l'autoritat, els costums socials, una part dels valors de la societat nord-americana, i que aquell mateix any un altre moviment també feia sentir amb força una reivindicació molt diferent i que comentàvem abans també, Txema, que era la lluita pels drets de la població afroamericana. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Mon nome Tom Sarah. Nina Simone, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder i molts altres artistes formaven part d'aquesta escena musical que reivindicava la identitat, la igualtat i l'orgull afroamericà, no? És el que parlàvem abans.
1: Mm-hmm. No? Nina Simone, a més, lesbiana. Vull dir que sí. Ella reivindicava doblement que és una de les grans artistes del segle XX per moltes coses, Nina Simone. Gran artista a reivindicar, no tan coneguda com, òbviament, els noms que has dit, mm-hmm. però tela la potència que tenia Nina Simone, la veu que tenia Nina Simone i el parell d'ovaris que tenia en aquella època totalment. Per dir les coses que deia Nina Simone.
0: Totalment, i aquesta veu fantàstica, sí, increïble.
1: La veu.
0: I també reivindicaven coses a Catalunya, perquè el 69 era un any important per la nova cançó. Sí.

0: Aquesta cançó havia estat escrita i publicada al 69, l'Estaca de Lluís Llach, i però el 68, volíem dir, però el 69 Llach la continua desenvolupant amb aquesta trajectòria cada vegada més vinculada a la cançó de contingut crític. Aquell any publica també nous senzills, el seu primer LP recopilatori, Els èxits de Lluís Llach. El 13 de desembre del 69 actua per primera vegada en solitari i amb orquestra al Palau de la Música Catalana. El recital es gravaria en directe i acabaria convertint-se en l'àlbum Ara i Aquí, que es va publicar el 1970.
1: Sí, sí, i Llach forma part d'un moviment molt més ampli. La nova cançó havia començat a consolidar durant els 60 i havia convertit la música en una eina de recuperació de la llengua catalana i, en molts casos, també de crítica social i política. Hi trobem noms com Raimon, Maria del Mar Bonet, Francesc Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat, Guillermina Mota i Lluís Llach, entre molts altres.
0: I com que hi havia censura, doncs s'havien de fer mans i mànigues, no?
2: Clar, aquesta cançó que queda clarament el que diu. Per cert, que Lluís Llach, quan es parla d'artistes de casa que actuen a fora, Lluís Llach feia 3 dies a l'Olimpia de París, ja als anys 70,
0: wow.
2: Però com, ¿sabes?, com aquello, com algo normal. Vull dir que, de vegades, el que sí que queda clar és que quan... Crec que sempre ha estat una errada durant molts anys cantar en un altre idioma per arribar a d'altres mercats. Sempre ha estat una errada. I si Lluís Llach als anys 70 omplia l'Olimpia, no era precisament per cantar en cap altre idioma, perquè Lluís Llach precisament mai ha cantat en cap altre idioma. I ho tenim exemples. L'artista catalana més internacional de la història mundial de la humanitat es diu Rosalía.
0: Totalment.
2: I no canta en anglès. Mm-hmm. I el seu primer àlbum és Fusión Flamenca. Vull dir que fem aquesta petita reflexió. Canteu en la llengua natural vostra i no penseu que us obriran les portes a d'altres llocs per cantar en d'altres idiomes.
0: I tots els artistes ho diuen, que la música és un llenguatge universal. No?
2: És, o sigui, universal.
0: Que el que sents no ho has de per què entendre, sinó que t'ha de transmetre sentiments. El que
2: sobretot si hi ha alguna cosa al darrere, com era la cosa que hi havia de Lluís Llach i l'època, que també s'ha d'entendre.
0: Totalment. I parlem de censura musical, perquè Lluís Llach i molts altres havien de fer mans i mànigues per empescar-se-les i intentar, doncs, fer aquesta crítica social. Però hi ha un exemple també internacional gairebé perfecte de censura durant el franquisme musical aquí a Espanya. Perquè aquesta cançó de Serge Gainsbourg i Jane Birkin es va convertir en un fenomen europeu al 69, però el seu contingut sexualment explícit va provocar censures i prohibicions a diversos països, entre ells Espanya. No tenia ni idea d'aquesta dada, me la vaig posar a buscar quan vaig fer aquest guió i mira, em va cridar l'atenció.
2: Clar, és curiós que censurin una cançó en francès,
0: sí,
2: només per la veu una miqueta, perquè no, ningú en tenia res del que deia. Que no, igual el que digui, no, la cançó.
0: Sí, sí,
2: però
0: sí.
2: Com que sembla que estan ahí como gimiendo, doncs tu censura i que algo queda.
0: Totalment, totalment. Aquest detall ens permet entendre, no, fins a quin punt la cultura popular podia també convertir-se en aquesta batalla una mica cultural, no?
1: Sí, sí, i mentre a Europa hi havia aquesta batalla entre modernitat

0: i censura a Espanya, el règim intentava projectar una imatge de continuïtat.
1: I canviem de tema perquè el 22 de juliol del 69, com ara deies, Mònica, aquesta imatge de continuïtat, Franco va designar oficialment Joan Carles de Borbó com a successor a la prefectura de l'Estat, a títol de rei. Les Corts franquistes van aprovar la designació de Joan Carles I i va assumir el títol de príncep d'Espanya.
0: Sí, aquesta decisió buscava garantir la continuïtat institucional del règim després de la mort de Franco. Però el futur encara no estava escrit. Joan Carles no es convertiria en rei fins al novembre del 1975, després de la mort del dictador, i seria llavors quan començaria una etapa política completament diferent.
1: I canviem de registre, anem cap al cinema, perquè aquell 1969 estava canviant molt ràpid i comencem per una pel·lícula que es convertiria en el símbol també d'una generació.

0: Això és Easy Rider, dirigida per Dennis Hopper i protagonitzada pel mateix Dennis Hopper, Peter Fonda i Jack Nicholson, una de les grans pel·lícules de la contracultura nord-americana. Dos motoristes que recorren els Estats Units en una road movie que parla de la llibertat, la marginalitat i el rebuig a les normes socials. I la banda sonora, que l'estem sentint, també Jimi Hendrix o The Band, van contribuir enormement a convertir aquesta pel·lícula en un símbol d'aquella època.
1: Sí, i és important perquè Easy Rider va demostrar que una pel·lícula relativament petita podia connectar amb un públic jove i tenir un enorme impacte cultural. El cinema nord-americà estava entrant en una etapa nova, com més atrevida i menys sotmesa als esquemes del Hollywood més clàssic.
0: Molt potent, no?, aquesta cançó, també, Txema, aquesta música.
2: Molt potent, i sobretot aquí hi ha una, com una mena de llegenda d'aquesta pel·lícula, com que encarnava molt l'esperit, i aquí hem de separar algunes coses. A Europa estava països com Espanya i Portugal amb una dictadura. França estava visquent el maig del 68 i encara hi havia el rerefons del maig del 68. I ens pensem que l'any 69 tot el món estava en Harley Davidson cruzando el concierto de Utah, i és com...
0: Totalment.
2: Això és una cosa superpuntual d'allà. La contracultura nord-americana en un país que era com tota Europa d'ampli no té res a veure, i aquesta pel·lícula s'ha mitificat molt, que és una fantàstica pel·lícula, però ha vist per tota la gent que no va conèixer aquesta època i que vol conèixer aquella època, només als Estats Units anaven tios com motos per les carreteres.
0: Aquí no, això aquí no passava.
2: Aquí no, ni a França ni a Itàlia anaven amb Vespa, ¿vale? Vull dir que no ens oblidem d'això. I això d'agafar una carretera i fer-te 6 hores amb la moto perquè és recta, a Itàlia són todo curves,
0: no,
2: des de
0: també,
2: la Calàbria... Exacte,
0: i
2: a Catalunya també i a Espanya també.
0: Sí, sí, sí, això només passa als estats d'Estats Units, que són desert.
2: Exacte, cap a l'esquerra, eh? Sí, sí, els que van treure a Mèxic, de fet, eh? Tècnicament, els que van treure a Mèxic.
0: Sí, sí, totalment. També hi ha una altra pel·lícula imprescindible d'aquell 69, i és Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida per George Roy Hill i protagonitzada per als ulls més clars i més bonics de Hollywood, que eren Paul Newman i també en Robert Redford. Rain.

0: Aquí está, es Raindrops Keep Falling on My Head, escrita por Bert Baccarat y Hal David, e interpretada per BJ Thomas. La cançó forma part de Butch Cassidy and the Sundance Kid i acabaria guanyant l'Oscar a la millor cançó als premis corresponents a les pel·lícules del 1969. I aquí tenim una curiositat. Mentre Easy Rider representava la contracultura i la rebel·lia, Butch Cassidy agafa el western tradicional i el transforma i introdueix humor. També una relació molt més moderna entre els protagonistes i una banda sonora pop que trenca amb els codis clàssics d'aquest gènere.
1: Aquesta cançó també s'ha quedat ja més enllà de la pel·lícula, crec jo, no?
2: Clar, però no crec que, o sigui, mai associaries aquesta cançó
1: amb el western. Western, clar.
2: I encara en aquell moment estava naixent l'Spaghetti Western i era tota la brutalitat d'Ennio Morricone i Sergio Leone, no? Aquesta música, les trompetes, la tensió i tal, i t'arriba aquesta cosa tan dolça i tan tendra. Clar, ha d'estar associada a una pel·lícula que trencava el mite del western, del duelo, el forajido, el feo i el malo, no? Vull dir, sí. Ya estarem tots, o La Diligencia o Centauros del Desierto, per exemple.
1: I encara tenim una altra pel·lícula imprescindible aquell any, és Midnight Cowboy, una pel·lícula de

0: Espacio va posar la banda sonora aquesta de Space Oddity.
1: Algú potser l'ha trobat i no sé, hi ha...
0: Jo crec que està o a la Lluna o donant voltes per la Lluna, crec, eh? No sé per on està.
1: Una altra de les excentricitats d'Elon Musk.
0: Bueno, quan tens un bilió d'euros, pues puedes hacer cositas.
1: Txema, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Mònica, gràcies.
2: No, encantada.
1: Ens quedem amb l'Space Oddity i la Míriam Victòria està a punt ja d'entrar per parlar de son i de bellesa.

I atenció, perquè estem sortejant un parell d'entrades per anar a veure l'obra Desaparellats a l'Espai Texas el pròxim dia 2 de setembre a les 8 del vespre. Si tu vols anar-hi, has de trucar al 900-454-455, però abans intenta endevinar quina és aquesta cançó.

0: que només amb la introducció d'aquesta cançó jo crec que ja pots saber quina és. T'ho estem posant molt, molt, molt fàcil avui. Si vols aconseguir un parell d'entrades, entrar en un sorteig per aconseguir-les, truca al 900-454-455 i podràs anar a veure el proper dia 2 de setembre l'obra de teatre Desaparellats a l'Espai Texas, que n'hem parlat abans. Si truques i no podem agafar el telèfon, truca d'aquí uns minuts, perquè només hi ha una línia i a vegades sou diverses persones trucant. 900-454-455 si voleu entrar en un sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar a veure l'obra Desaparellats a l'Espai Texas i sabeu quina és aquesta cançó. Endevina quina és i truca. 900-454-455. Entraràs en aquest sorteig per anar a veure l'obra Desaparellats a l'Espai Texas el dia 2 de setembre. Ara sí, Míriam Victòria, que ja la tenim aquí. Míriam, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt rosa et veig avui.
1: Sí, no sé què m'ha passat.
0: No, m'agrada molt, et queda molt bé, el color rosa.
1: Bueno, jo crec que tornant de les vacances sí m'ho vull prendre així, sí, de color, no? Rosa.
0: Avui parlem, molt interessant, perquè ja ens apropem a finals d'agost, ahir vam parlar amb la Carla Estivill, no?, del tema del son, de recuperar els horaris, perquè quan fa calor dormim molt pitjor. No, Míriam?
1: Efectivament. Jo crec que finalment acaba sent una tortura. Perquè
0: sí,
1: al final de l'estiu és la queixa que tothom diu. Quan trobes a la gent, ostres, és que no es pot dormir amb aquesta calor. I realment és així, però clar, això ens passa una factura.
0: Mm-hmm. I a més no és una cosa només d'incomoditat, realment ens afecta, no?, a l'organisme.
1: Sí, perquè no estem fabricats per dormir amb aquestes temperatures. De fet, la temperatura ideal seria cap allà als 20-21 graus.
0: Clar. Aquesta seria... Que molt no pot ser.
1: No. I llavors, clar, per tindre aquesta temperatura, evidentment, doncs, a l'estiu, que estem dormint pràcticament amb temperatures de 27 i 28 graus actualment, és molt difícil tindre un son reparador, com diuen.
0: Clar, perquè el que molta gent es pregunta ara aquests últims dies és com pot ser que jo ara m'hagi estat llevant a l'hora que m'ha vingut de gust, a l'hora que he preferit durant les vacances, i ara, demà, dilluns, o el dia que sigui, m'hagi de tornar a posar el despertador a les 6 del matí. Com ho fem, això? Com ens tornem a posar a l'hora?
1: A les 6 tu, Maria, eh?
0: Jo no, jo ara mateix a quarts de 6.
1: A quarts de 6.
0: Jo ara mateix em sona el despertador a un quart de 6.
1: Mare de Déu.
0: Jo a quarts de 7 ja estic aquí a la ràdio.
1: Ostres, bueno, el teu és un altre, és per analitzar-ho a part.
0: Bueno, doncs però... els companys del Cafè d'Idees, el Ramon, la Lorena, el Sergi, la Maria Rubio, el nostre company del Cafè d'Idees, entren, ells es lleven a les 4 del matí. Sí. Clar, el David Alcalde i el Gorka Delgado, que treballen amb el Badollador, amb l'equip del Bon Dia i Bona Sort, que el seu programa comença a les 6, ells es lleven a les 4.
1: A les 4. És important dir-ho, perquè la gent no sap
0: no,
1: que...
0: No. Doncs mira, el Gorka i el David, que els tenim aquí, es lleven a les 4 del matí. Els hi sona el despertador de dilluns a divendres.
1: Que sí que tenim que fer un aplaudiment, eh?
0: Sí. Clar, i com tornem a fer-ho, això? Si ara el David i el Gorka han tingut vacances, s'han llevat quan han volgut, i ara el proper dilluns dia 7 sona el despertador a les 4 per venir a fer el Bon Dia i Bona Sort. Com ho fan?
1: Sí, jo crec que... Estan ben senyals perquè...
0: Sí, els hi costarà.
1: Jo crec que tenim que fer les incorporacions als canvis d'horaris poc a poc. Val? Jo soc, vull dir, és a dir, estarem que llevar sí o sí a l'hora que estarem que llevar, aquí no hi ha volta de fulla, no? Però realment el que tenim que fer és intentar fer-ho poc a poc. És a dir, evidentment, si tu has estat anar dormint tard cada dia, encara que tu intentis i diguis, no, jo avui a les 10 de la nit vaig a dormir, no ho aconseguiré perquè he acostumat el cos. Mm. Llavors, clar, tenim que tornar a acostumar-lo poc a poquet a fer els horaris de sempre. Els primers dies passarem una miqueta de son perquè no aconseguirem dormir a l'hora que volem i ens tindrem que llevar d'hora. Això no ho podrem evitar, no? Mm. Però sí que a poc és, doncs, bueno, avui em faig el propòsit d'anar a dormir a les 12, avui a les 11, avui
0: una
1: a les 10.
0: Una mica abans.
1: Exacte, perquè així el cos també el anem ajustant a poc perquè els canvis molt dràstics al cos tampoc els porta bé.
0: Mm-hmm. I dormir, clar, molta gent no ho sap, però també és un tractament de bellesa. No només ens podem posar totes les putingues, totes les cremes, tot el que vulguem, però si no descansem, aquí hi ha un problema.
1: Absolutament d'acord, Maria. De fet, hem tocat el tema de dormir perquè quan parlem de bellesa, benestar, salut i sobretot a cuidar-nos, és que dormir és fonamental. Perquè, mira, jo he assistit a molts simpòsims i moltes xarles d'aquestes que fan per la longevitat, uh-huh, i és veritat, hi ha moltes coses, alimentació, les rutines, hi ha moltes coses que afecten el que seria la qualitat qualitat de vida, a la bellesa i a la salut. Però finalment els hi preguntes i els hi dius quina d'elles tu triaries per sobre de les altres i sempre et diuen la qualitat del son.
0: Ostres!
1: Sempre et diuen el mateix, per això crec que és molt important tocar aquest aspecte, no? El cos té un mecanisme de reparació que és natural i el mecanisme natural és el son, és dormir i descansar. Per tant, si l'ajudem amb suplements, l'ajudem amb exercici, l'ajudem amb moltes coses, fantàstic. Però el seu mecanisme natural és descansar, és dormir. I aquest és el que, de forma, sí o sí, no ens la podem saltar.
0: Mm-hmm. Perquè no és el mateix, ni serveix de la mateixa manera dormir moltes hores que dormir-les bé.
1: Sí.
0: El son ha de ser reparador. No?
1: Absolutament. És l'objectiu del son. Finalment el que tenim és un organisme que necessita ser reparat. I no només per un tema físic, també parlem de la memòria, també parlem de moltes coses que afecten a la llarga el nostre cervell. Per tant, l'objectiu és que sigui reparador i, per tant, tenim que fer tot el que estigui al nostre abast per dormir bé o per preparar-nos per aquest somni reparador.
0: Perquè una mala nit també es veu a la cara.
1: Absolutament.
0: No? Avui, totalment. A vegades et diuen que no has dormit bé,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, i no s'equivoquen.
0: Sí, exacte.
1: I tu dius, sí, sí, perquè hi ha coses que et delaten a la primera, als
0: realment
1: ulls.
0: Realment canvia l'aspecte, no?, quan dormim bé o no?
1: Sí, se'ns nota molt. Se'ns nota a la son, però ja et dic, la primera cosa que es veu a la cara que no has dormit bé són els ulls, perquè els ulls estan cansats. Mm. Llavors, si veus una persona que té els ulls cansats, efectivament o no ha dormit bé, bueno, o té un problema i per això no ha dormit bé.
0: Clar. I el que hem de fer al final? Ara deies posar-te aquest despertador, no? Cada dia una hora abans o mitja hora abans, però anar a dormir, el que no podem fer i que fem gairebé tots és mirar el mòbil i deixar el mòbil i dormir, o, que encara és pitjor, adormir-nos mentre mirem el mòbil.
1: Sí, perquè nosaltres tenim que dir-li al cervell que anem a dormir. És a dir, per aconseguir dormir, nosaltres tenim que tenir el cervell relaxat. I el primer que tenim que fer és donar-li les senyals correctes. Mm-hmm. És a dir, si al cervell li estàs dient no, jo me'n vull anar a dormir dins d'una hora, però t'estic fent mirar el contingut del mòbil, t'estic fent llegir això, estàs activant el cervell, perquè el problema no és només la llum blava dels mòbils, que és molt perjudicial per la qualitat de la pell, però és el contingut que estàs veient, perquè el que estàs veient probablement et traurà el son. Vull dir, no pots controlar què és el que veuràs a través, per exemple, de les xarxes o a través dels mails o el que tu tinguis que rebre. Et desvella, perquè imagina que estàs a punt d'anar a dormir i et plantegen un problema, ja no dorms. Llavors, diuen que 60 minuts abans d'anar a dormir seria correcte no tocar absolutament res dels mòbils, de les xarxes, de res, per dir-li al cervell, escolta, ara ja pots entrar en fase de descans.
0: Clar, què és el que hauríem de fer? No agafar el mòbil, però, per exemple, com ens podem preparar la nostra ment i el nostre cervell i el cos per anar a dormir?
1: Mira, per exemple, si fas una dutxa que no sigui freda, per anar a dormir no.
0: Encara que faci molta calor.
1: Encara que faci molta calor, no és convenient, perquè la dutxa freda el que fa és activar el cos. Llavors, millor que sigui una dutxa amb aigua, doncs, ni molt freda ni molt calent. Després, evidentment, el mòbil absolutament descartat. Després, tens a menjar per almenys 3 hores abans d'anar a dormir, perquè si tens una digestió molt passada, tampoc dormiràs.
0: El refluxe, també.
1: El refluxe, que és molt dolent a la llarga també per la salut. Doncs aquestes pautes no les podem passar. I després, doncs, és això, és fer coses que ens relaxin. No, coses que ens esperonin.
0: Potser.
1: Sí, llegir, fer activitats que li estigui dins el cos, no fer mai exercici abans d'anar a dormir.
0: Clar.
1: Que encara que sembli molt descabellat, hi ha gent que ho fa. Clar, vull dir, hi ha coses que les tens que eliminar de dret.
0: Mm-hmm. I ara, a les vacances, potser hi ha molta gent que diu a mi em serveixen per descansar, però d'altres persones els hi desordenen més, no?
1: Sí.
0: Perquè fan horaris totalment diferents, altera les hores de son, mengen coses més, potser, més potents, més fortes, que no mengen durant l'any, no?
1: Sí.
0: Clar, com podem flexibilitzar aquests horaris de vacances, si és que encara les estem fent, si és que les tenim més endavant, sense alterar-nos gaire? És difícil a vegades, perquè si anem de viatge i tot això també ens altera, no?
1: És molt difícil. Jo sempre dic, Maria, que jo tinc que fer de vacances a les meves vacances, perquè moltes vegades acabo pitjor les vacances que les he començat, perquè volem fer tantes coses que no fem durant l'any, i també alterem tant les nostres rutines que després estàs cansadíssim. Llavors, hi ha que incorporar aquests canvis poc a poc, com hem parlat abans, i després, doncs, bueno, hi ha que fer una mica de tocs, començar a curar-nos la dieta, començar a menjar bé, començar a dormir bé, començar a fer un exercici, però tot això té que ser d'una forma, doncs, ascendent. No pot ser d'un dia per l'altre, té que ser a poc a poc. Mm-hmm.

0: Perquè dormir bé realment ens dona, no? Millor humor, millor energia, millor cara. Fins a quin punt el son també ens afecta l'estat d'ànim, la concentració fins i tot?
1: Moltíssim. Jo, de fet, moltes vegades, jo ho noto, eh? És a dir, per exemple, dic, no, avui estic, perdona, estic superespesa perquè no he dormit bé.
0: Clar.
1: I això em passa factura, perquè el meu cervell està, pues, o dispers, o cansat, i sobretot, el cert que tu dius, afecta directament el nivell de concentració. I la qualitat del son, que no ho he dit abans, però és important, perquè diuen que un 60% de les persones no descansen correctament. Mm. I és molt elevat.
0: Sí, sí, tant, més de la meitat.
1: Més de la meitat. I les dones encara diuen que descansen pitjor que els homes.
0: Perquè tenen més possibilitat de tenir insomni, les dones també.
1: Tenen més possibilitats, i també és veritat que això no t'afecta a tu i encara falta moltíssim a partir dels 50 anys.
0: Mm, clar, és més complicat també. I a més, no és el mateix, com dèiem, descansar que fer-ho bé, no? Aquesta qualitat del son, i tampoc és el mateix fer-ho a la nit com fer-ho potser durant el dia, perquè hi ha gent que diu, no, és que jo dormo poc a la nit, però després durant el dia ja recupero hores, o faig migdiada. No és el mateix.
1: No és el mateix. La migdiada no li passa res si la fas i no superes els 20 o els 30 minuts.
0: Clar, 20 o 30 minuts, aquelles dues hores de migdiada, això et deixa més atontat, no? Més adormit, que no pas despert.
1: Tot prohibit. O sigui, una migdiada, dues hores, el que farà és finalment fer-te mal per la nit, perquè no dormiràs ni descansaràs com tens que fer-ho. Mm-hmm. Per tant, la migdiada, tope, tope, són aquests 20 minutets.
0: Per tant, dormir també és bellesa, també és benestar.
1: Totalment, Maria. és que si també em preguntes a mi què és el que seria el més important per estar guapo, per estar bé, per sentir-se no només físicament, sinó mentalment, dormir. Dormir i dormir bé. Mm-hmm.
0: Per tant, ja ens podem posar moltes putingues, moltes coses, que si no dormim, no descansem, això no serveix.
1: No serveix.
0: Han de fer moltes cremes també que ens posem a la cara, fan l'efecte quan dormim.
1: Sí, sí, sí. I també l'horari, perquè doncs diguem que també el son va totalment lligat al que és la llum solar, és molt important. Per això, doncs, tenim que ajustar els nostres hàbits de son el més possible a la llum solar.
0: Amb el canvi d'hora ho intentem.
1: Amb el canvi d'hora. I perquè, evidentment, ja saps que la melatonina és el que indueix també el cos a dormir o no dormir, i per tant, doncs, els cicles solars els teníem que respectar moltíssim allí, quan ja no hi ha sol i quan torna el sol.
0: Míriam Victòria, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
0: Fins la setmana vinent, que serà l'última.
1: Sí.
0: Que ens estaràs aquí explicant-nos trucs de bellesa, de benestar, sí. Però encara ens queda un espai.
1: Encara tant, ens queda.
0: Ens veiem la setmana vinent. Estem sortejant dues entrades per anar a veure l'obra de teatre Desaparellats, i heu sigut moltes les persones que heu trucat, però n'hi ha una que ha aconseguit aquestes entrades perquè li han tocat en aquest sorteig, perquè han endevinat aquesta cançó. Hola, Carlos, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quina és aquesta cançó que sona de fons?
2: Son mis amigos de Amaral.
0: És aquesta? Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe. Enhorabona, Carlos.
2: Gràcies.
0: Que t'aniràs a veure aquesta obra de teatre. Ja saps amb qui aniràs.
2: I tant. Mira, de fet, la tinc aquí al costat, la meva dona.
0: Ai, perfecte. Doncs enhorabona als dos, també, i que us agradi molt aquesta obra de teatre. Gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: Adéu, una abraçada.

El Carlos de Barcelona, que ha guanyat aquestes entrades per anar a veure l'obra de teatre Desaparellats, perquè ens ha estat escoltant, ha trucat al 900-454-455 i ha endevinat quina era aquesta cançó. Durant tots aquests dies d'estiu continuarem sortejant encara entrades, cultura, teatre, cinema, demà també concurs per aconseguir entrades per anar al cinema. Nosaltres marxem, però demà hi tornarem a ser. I marxem a ritme d'una cançó que no em puc treure del cap ara mateix, que es diu How to Save a Life, ja té uns quants anys. És de Frey, és molt més tranquil·la que aquesta de l'Amaral. Així arribarem al butlletí de les 12, però demà hi tornarem a ser, aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Adéu, adéu, que sigueu molt i molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Les autoritats del Nepal eleven a gairebé 290 les víctimes mortals per la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre el Nepal i el Tibet. Entre els 1.500 desapareguts hi ha 4 espanyols, segons el Ministeri d'Exteriors, que ha indicat que de moment no tenen constància de cap víctima mortal de nacionalitat espanyola. Luis Felipe Sández és membre de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
2: Muy complicado empezar a quitar ese lodo y a arrastrar, y lamentablemente pues las personas que hayan quedado por debajo de esa superficie pues lo tendrán muy, muy difícil.
0: De moment es desconeixen les causes de la riuada, si bé la hipòtesi que agafa més força entre els experts és que el col·lapse d'una glacera hagi estat l'origen de la catàstrofe. Madrid i les Canàries no donaran suport al trasllat de Ceuta a la península de 500 menors migrants no acompanyades que el govern considera vulnerables. De fet, la consellera d'Infància de Madrid, Ana Dávila, defensa, com Vox, la repatriació dels 1.200 nens i nenes que estan actualment a la ciutat autònoma. I la de Canàries, Candelaria Delgado, diu que ells s'esborren d'aquesta proposta perquè l'arxipiélag ja es troba en una situació d'emergència pel que fa a la seva capacitat per atendre migrants.
3: Nosotros no entraríamos en el reparto de los menores de
4: Ceuta, porque todavía seguimos en contingencia migratoria.
0: Paraules de les conselleres abans de participar en la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes, una trobada on no hi participen, recordem, l'Aragó, Castella, Lleó i Extremadura, on el Partit Popular governa conjuntament amb Vox. Tot i això, els populars votaran a favor de transferir 25 milions d'euros per atendre els infants migrants no acompanyats de Ceuta. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix en demanar confiança a la població ceutina davant la crisi oberta al territori. Assegura que l'Estat està totalment abocat, d'una banda, en restablir la normalitat a la ciutat autònoma i, de l'altra, en garantir el retorn dels migrants al Marroc. En resposta a les crítiques d'inacció del govern, Bolaños manté que l'Estat té totes les capacitats per fer front al repte migratori.
5: Pero España tiene las capacidades institucionales, diplomáticas, de medios, para poder afrontar estos retos y afrontar esta situación. Queremos devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta.
0: I ha demanat solidaritat a les comunitats en l'acollida de menors migrants.
5: No es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta, pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar en la normalización de esta ciudad. No es nada patriota.
0: Els socis, com dèiem, retreuen la inacció del govern. Miquel Lagarda, del PNB.
6: Que buena parte de todo lo que está pasando, buena parte, corresponde a la inacción del gobierno en este mes de agosto.
0: La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ja ha arribat a Ceuta per reunir-se amb el seu president i un equip de fiscals per abordar la situació dels migrants. Al Congrés, a les explicacions de Félix Bolaños s'hi sumen les del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que també és l'encarregat de gestionar la situació a la ciutat autònoma. I també a aquesta hora compareix la ministra de Sanitat, Mònica García, per explicar quines actuacions estan duent a terme en matèria de sanitat. La plataforma tecnològica Meta, matriu de Facebook i Instagram, ha arribat a un acord amb els Estats Units i pagarà prop de 17.000 milions de dòlars per estalviar-se el judici per l'addicció dels menors a les xarxes. L'import pactat és part d'un acord que també inclou canvis als algoritmes i al funcionament dels seus productes i que servirà per resoldre les demandes presentades per una trentena d'estats dels Estats Units. Entre les mesures acordades hi ha limitar el temps d'ús diari als adolescents o restringir-los l'accés a les xarxes socials de nit i en horari escolar. També s'augmentarà el control parental. I també els expliquem que els comuns demanen la compareixença del director de Rodalies, Òscar Playà, després que s'hagi fet públic que es trobava de vacances fora de Catalunya en el moment de crisi ferroviària a Tarragona durant l'eclipsi del passat 12 d'agost. Segons el portaveu dels Morats al Parlament, David Cid, calen explicacions per la manca de planificació per part del govern. L'executiu de Salvador Illa defensa que Playà va seguir l'evolució del dispositiu i va participar en la presa de decisions a distància. I en esports, el Barça ha anunciat el fitxatge del porter croat Dominik Livakovic. Signa per les properes 4 temporades, té 31 anys i arriba des del Fenerbahçe. El Girona Futbol Club ha arribat també a un acord amb l'Atlético de Madrid per al traspàs de Javier Boñar, que es converteix en nou jugador del primer equip blanquivermell. És tot per ara. Per ara, continua la informació en aquesta sintonia en 55 minuts. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
8: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
9: Què coi vols dir?
10: I no sé res de tu.
11: Ho descobriràs.
12: Els bons llibres us han d'incomodar.
13: A tu què et sembla, això?
14: No ho sé, no sé què pensar.
15: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González.
16: Hola, què tal? Encetem la coartada d'entreteniment cultural i social a Ràdio 4 a l'hora del vermut de dilluns a divendres de 12 a 1 al Sota Sospita. Som Esther Bages i Laura González i completem el nostre pla amb la terapeuta Sílvia Catalán, amb qui en aquesta ocasió parlem de criança, de posar límits a la canalla, d'educar-los. I amb la Meritxell Falgueres anem de compres. Grans firmes o botigues petites? Reivindiquem l'slow shopping. Aquest és el nostre menú. Comencem.

0: Sílvia Catalán, què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Vam apuntar, la setmana passada vam parlar de la sobreprotecció infantil, vam començar a introduir aquest tema, tenint en compte doncs, com creix la canalla, com som com a pares i mares, com de culpables ens sentim moltes vegades i com, més enllà de que forma part de la vida, educar de la manera que un sap, que un pot i ja està, i després que els fills doncs, en un moment donat arrosseguin algun tipus de mancança, algun tipus de trauma, com ho hem fet nosaltres respecte als nostres progenitors, vull dir, no n'hi hauríem de fer un gran massa. Però estem en una societat, tal com explicàvem, en la que rebem molts inputs. Teories sobre educació, experts que ens aconsellen, manuals...

0: mals de criança, i al final tenim moltes dades, ens adonem que intentem aplicar algunes a la nostra vida diària però que són impossibles perquè la rutina, l'estrès, les presses, la paciència, tot allò afecta, i al final els fills reben les conseqüències i nosaltres no ens sentim bé. Llavors tot plegat és un xup-xup que genera en quelcom que diuen, no, els experts, que succeeix a nivell generacional, és que estem sobreprotegint a la nostra infància, uh-huh, i això tindrà conseqüències en la seva vida adulta.
1: Totalment.
0: Més enllà de que les xarxes socials fan el què, també, que ja ho vas apuntar la setmana passada i si vols després ho desenvolupem una mica, jo volia començar fent-te una pregunta. Cada vegada més les famílies o els pares i mares dels nens i nenes són separats. Uh-huh. Això implica, perquè això quan jo era petita doncs no era tan habitual, o quan això succeïa ja teníem certa edat, però és molt habitual que nens amb 2, amb 5, amb 8 siguin de pares separats. Uh-huh. Això implica que tenen dues cases, dues habitacions, dos llocs amb joguines i sobretot dues maneres diferents d'entendre l'educació. Uh-huh. I clar, això complica encara més el tema.
1: Totalment.
0: Perquè ja no és un equip de progenitors que va a una, i si tu dius no, jo dic no. Uh-huh. És que el que no aconsegueixes a casa meva ho aconseguiràs a casa ton pare. És que és veritat que això també afavoreix aquesta sensació de sobreprotecció, aquesta sensació dels nens de tinc el que vull, si no és aquí, és allà. Mm. Aquesta manca, d'altra banda, d'unitat que et deixa clar que estàs en una família, diguéssim, emocionalment sòlida, i que augmenta aquesta sensació de adolescents una mica més tirants, mm-hmm, que no tenen tolerància cap a la frustració, bla, bla, bla, bla. Pregunta llarga, per començar.
1: Llarga,
0: i aquí
1: sí,
0: hi ha moltes coses, molts ítems.
1: Igual amb aquesta pregunta ja arribem fins al final.
0: D'acord.
1: No, anem a veure. Clar, hem de comptar, pares separats, no? Tu posaves com aquesta, aquesta variable, i és veritat que quan tenim pares separats, normalment els pares es separen perquè hi ha discrepàncies. Uh-huh. I quan hi ha canallada pel mig, moltes vegades les discrepàncies tenen a veure amb l'estil educatiu, amb la manera en com eduquem.
0: Amb els fills no ajuden a enfortir les parelles,
1: no,
0: en general, eh?
1: En general, no. Allò de tinguem un fill per arreglar-ho no sol ser bon consell. Llavors, clar, què passa? Ens hem separat, no, de la parella, i per tant, quan jo tinc els nens amb mi, ho faig d'una manera, quan l'altra part els té amb ell o amb ella, ho fa d'una altra manera. La canalla aprèn. Uh-huh. No sé si recordes, Laura, que la setmana passada parlàvem d'aquesta manipulació, no? Dèiem, els nens manipulen una mica, i jo et deia, bueno, aprenen estratègies.
0: Sí.
1: I, evidentment, quan tenen pares separats, mares separades, aprenen perfectament les estratègies, aprenen a on poden demanar una cosa, a on se'ls hi complirà l'altra, on tenen més protecció emocional, on tenen més coses comprades, per exemple,
0: materials,
1: no? Materials.
0: Sí.
1: Llavors, la canalla ho aprèn, i això, evidentíssimament, ho fan servir al seu entull fins que poden. Què passa també? Doncs que quan hi ha pares separats, quan hi ha parelles separades que tenen canalla, moltes vegades la canalla forma part d'una, del que en diem en psicologia familiar, d'una triangulació familiar. Què vol dir això? Vol dir que moltes vegades un dels progenitors o tots dos utilitzen la canalla, no, com per demostrar que són millors que l'altre. Llavors, clar, si cada cop que el nen ve amb mi li compro 40 coses, yeah, i fixa't, la mama no et compra res, o fixa't, el papa és que no et fa cas, o fixa't tal, al final el que acabem afavorint encara més, no, és aquesta sensació de
0: però un incís, una pregunta. El nen o la nena, això ho sap, que l'estan comprant?
1: O sigui, no ho sap, depèn de l'edat que tingui, clar. No ho sap explícitament, és a dir, segurament no t'ho podrà explicar, però sap perfectament que quan va a casa de no sé qui, d'un dels dos, allà si demana el ninotet del Lego o el tal,
0: sí, sí, sí,
1: ho tindrà. Vull dir que al final ells són conscients de com els fan servir els pares. El que mm-hmm passa que normalment quan tu ets fill, en etapa de fill petit, diguéssim, en etapa de fill semiadolescent, tu el que entens és que això és la forma de demostrar amor que tenen aquelles persones.

0: I a vegades no és la forma de demostrar amor, sinó la forma de demostrar superioritat vers l'altre. Però això és un tema més de relacional de parella. Vale. La història és que si tenim aquestes dos estils educatius, no, com molt diferents, al final la canalla acaba creixent en un entorn on, si tenen una cosa molt bona, és la canalla de fill de els fills de pares separats, que és que són normalment persones molt més adaptables, vale, perquè s'han hagut d'adaptar a tantíssimes coses diferents que han après molt a moure's en això. Però alhora, tenen com poca els hi falta com aquesta part de solidesa, perquè han tingut estils educatius molt diferents. Al final l'educació no la fem només els pares, no només les mares, no només, sinó que és una educació a nivell social, i l'escola, i els tiets i els avis també eduquen,
1: sí, els amics i tot.
0: Però la base, no, és el pare i la mare, o la mare i la mare, o el pare i el pare. Clar, quan això és molt diferent una cosa amb l'altra, el que li passa a la canalla és que no sap què és l'ú correcte i el que no. Llavors, clar, tenim canalla que entra al món, el món de l'adolescència, que és quan comencen a desvincular-se, no, dels pares, i de sobte no entenen ben bé els criteris del món, perquè en un lloc li han dit que són d'una manera i en un altre d'una altra. Llavors són canalla que han d'estar com contínuament, no, repensant què és el que necessiten per estar en un lloc. Torno, això els dona molta flexibilitat i molta adaptabilitat, però moltes vegades els genera molta inquietud perquè no saben ben bé què. Si són canalla que a nivell emocional se'ls ha acompanyat bé, almenys una de les parts i de més, seran canalla que segurament podran parlar de com se senten, podran expressar-se i de més. Si no, tindrem canalla que exploti, tindrem canalla que exigeixi, tindrem canalla que digui, escolta'm, això a mi m'ho deixen fer així, per tant, tu no ets ningú per dir-me que no ho puc fer així. I llavors tenim sobre la taula, no, aquestes conseqüències d'aquesta sobreprotecció, sí, d'aquesta falta de límits, que acaben anant sobretot als instituts, als centres educatius, perquè realment, i gran part de totes aquestes mogudes que està havent-hi ara, no, amb el sector educatiu, que estan en vaga i de més, tenen a veure amb això, amb que tenen molta dificultat per...
1: Home, les meves amigues i amics que són mestres sempre ens diuen el pitjor de la nostra feina, moltes vegades, més enllà de les ràtios i més enllà de tot això, és lidiar amb els pares.
0: Total.
1: Vull dir que si tu, no sé, i jo ho he vist a l'escola on va la meva filla, que algun mestre renya a un nen i l'endemà té el pare allà demanant explicacions. Mm-hmm. Jo entenc que en un moment donat, jo recordo d'una mare que es va pujar per les parets perquè la mestra havia castigat a tota la classe perquè no sabia quins eren els que li estaven tirant paper i no sé quantos, i ningú va dir res. I ella, clar, és que el meu fill amb aquest comportament exemplar no té per què rebre un càstig. Jo vull dir, mira, a vegades la vida és injusta i l'aprenentatge que estan fent també és aquest, no passa res. Vull dir, guanya, aquella mestra estava fins als nassos, saps? I va decidir castigar-los a tots i ja està.
0: Però és un aprenentatge social, al final.
1: No passa res, o sigui, no és greu.
0: Absolutament.
1: No és greu. I llavors que els mestres, que han de ser perfectes de 9 a 5, a sobre, han d'estar lidiant amb els, amb els progenitors, moltes vegades, que no estan allà, que tu has confiat en aquella comunitat educativa per deixar els teus fills no sé quantíssimes hores al dia, però ara sí, qualsevol cosa que no et quadra vas a queixar-te.
0: Clar, perquè fixa't... Com...
1: I clar, els nens es veuen poderosos. I a mi m'ho expliquen també les mestres que conec, que són unes quantes de nens que diuen això quan li digui a mon pare veuràs, o quan tal, o sigui, amenaçades per una criatura que no aixeca un pam de terra, per favor. Però què vol dir això?
0: Bueno, doncs vol dir...
1: Tirania.
0: Vol dir que hem arribat a un punt, no, en el que no tenim clar on estem. Què vull dir? Com que tenim aquesta idea de que, evidentment, hem de protegir les emocions de la nostra canalla i hem d'estar per ells, i de més, no? Dèiem la setmana passada allò, ajupir-te, mirar-li els ulls, bla, bla, bla. Ok. Que està molt bé quan tu tens un o dos, sí, o tres a casa, com
1: això
0: a molt.
1: Això ho deia un pare. És que no s'ajupi, és que té 25 nens, com vols que s'ajupi cada vegada?
0: Clar.
1: Pobre mestre, vull dir, pues,
0: hem d'entendre que... Això, i això és un tema, aquí podríem entrar a debatre si és que les ràtios haurien de baixar, que ja, la meva opinió és que sí, perquè evidentment 25 canalles petites per una mestra és una salvatjada, però tenim el que tenim, per tant no podem pretendre que aquesta mestra estigui vetllant per la individualitat de cadascun dels nens de la classe, perquè és impossible, perquè no té hores al dia. Llavors, hem d'assumir que nosaltres sí que podem fer aquesta feina, i torno, podem

0: fer aquesta feina i no vol dir que l'haguem de fer perfecta. És que som persones, les persones doncs, som imperfectes, la caguem, i hi haurà vegades que no tindràs paciència per ajupir-te i li diràs a la canalla, mira, pira't i vés-te'n a l'habitació tancat perquè és que necessito desconnectar. I estarà bé, també.
1: Sí, no passa res.
0: Perquè els límits, recordem-ho, han d'anar cap a totes dues bandes. És a dir, jo he de posar-te un límit a tu i tu me l'has de posar a mi. I hem d'aprendre a gestionar aquests límits. I els límits dels altres a vegades no ens agraden. Però si a mi una persona... I això ens posem a l'etapa adulta. Vale? Perquè això també és un tema de la generació jove, moltes vegades, que es queixen molt els empresaris i tal, és que no tenen... com aquest
1: no s'impliquen.
0: Gràcies, no em sortia. No s'impliquen a la feina. No és que no s'impliquin, és que han après... que poden qüestionar tot. I llavors, com que han après que poden qüestionar tot, el jefe els diu, fes això i tal, i és com, ah, no, però és que jo, si treballo més de 5 hores seguides, em fa mal el cap. Ja, però és que si treballes més de 5 hores seguides, si no treballes més de 5 hores seguides, no pots estar en aquesta feina.
1: Jo tenia aquí un estudiant, que moltes vegades rebem estudiants en pràctiques, i normalment doncs, tenim, escolta, moltíssima sort, i tenim joves fantàstics, però recordo d'un que li encarregava alguna cosa, mira, has de fer això, o prova de fer aquest reportatge, fes aquesta enquesta, tal, i després d'unes quantes hores, l'endemà o l'altre, em deia, és que no ho veig. Dic, portes 3 dies per dir-me no ho veig, és que no t'estic dient que opinis. O sigui, és un exercici que has de fer, és com si a la profe de mates et diu fes aquestes equacions i dius, és que no ho veig, que no ho veig. No, és que no ho has de veure, és que ho has de fer. No entens?
0: Ja, és que això... Hi ha alguns que ho fan, a la universitat t'estic parlant.
1: Sí.
0: Hi ha alumnes que et diuen...
1: Clar,
0: bueno,
1: però
0: és que
1: fet
0: quelcom no
1: malament nosaltres, vull dir, ells, les seves reaccions, les seves actituds, la seva, a vegades, tirania, a vegades infantilització, a vegades... Tot això té a veure amb com ha anat evolucionant la manera d'educar, no? Tenint en compte que nosaltres fem el que podem, etcètera, etcètera. Llavors, el que vull preguntar-te, vull llançar diferents ítems més aquí, sobre protecció, pot ser també una forma d'autoritarisme? És a dir, saps? Mm. Jo t'aixoplugo molt, estàs sota les meves ales, ningú t'estimarà com jo, ningú et farà com jo, i tu no deixes anar el fil.
0: Totalment.
1: I al final tinc tot el poder sobre tu. Això existeix.
0: Sí, sí. Clar, de fet, no, no sé si tant autoritarisme com control, perquè
1: control,
0: al final no, és com aquesta necessitat de que no li passi res a la canalla, de posar-los en una bombolla, i al final viure té riscos. Jo què sé, doncs la canalla es barallarà, li fotrà una estirada de cabells, es fumarà un porro quan tingui 15 anys i s'emborratxarà. Doncs és que ho faran perquè són canalla, perquè exploren, o no ho faran, no ho sé, no tothom és igual, però ja m'entens. Vull dir que es posarà en risc, hi haurà moments en què tu no podràs controlar això. Pretendre controlar-ho tot, no? Aquestes famílies, que és com, no, que no li passi res, i si anem al parc estic tota l'estona amb ell de la mà, tal, mentre es tira pel tobogan, quan són molt petits, d'acord, però arriba un moment que necessiten explorar. Mm-hmm. I, bueno, que cau del tobogan... Bueno, pues mira, jo què sé, pues ja el recolliràs. O sigui, no volem que es faci mal, però...
1: Això em passava amb els meus pares, no?, que em deixaven... És que pot caure, dic, jo he pensat que és el pitjor que pot passar si cau i si cau malament, que hagi de córrer urgències. És el pitjor que pot passar.
0: Sí, sí. Sí,
1: jo sempre miro quina és la pitjor de les opcions i a partir d'aquí penso, bueno, però ha de guanyar autonomia.
0: Clar, doncs moltes famílies no tenen tan clar això de que hagin de guanyar autonomia, i llavors aquesta sobreprotecció el que acaba fent són unes persones que no són aptes per viure al món, perquè no saben, no això aprenen a viatjar soles.
1: Això
0: no
1: és la infantilització?
0: Clar. Val. Això, estem infantilitzant moltíssim a la canalla. Llavors, què passa? Que per una banda, fixa't, els estem infantilitzant perquè no els hi deixem aquesta llibertat d'exploració i tal per aquesta por que es facin mal, i per l'altra banda el que els estem dient que és tu has de dir tot el que tu necessites.
1: Sí, o sigui, donar una responsabilitat de judici quan encara no el tenen desenvolupat. No?
0: Exacte. I és com, jo sempre poso el mateix exemple quan faig tallers amb famílies. Tu pots deixar triar a la teva canalla el menjar? Bueno, en certa manera. Tu li pots dir que vols bròcoli o mongeta.
1: Ah, sí.
0: Tu li pots deixar triar això. Ara, tu no li pots posar un menú com si estigués a un restaurant cada dia. Primer perquè et tornaràs l'ero, tu.
1: No, i perquè sempre demanarà nuggets amb patates, m'entens o no?
0: Sí. Demanarà això, demanarà pizza, demanarà tal.
1: Sí.
0: Bueno, clar, evidentment. I no m'estic posant aquí amb la part nutritiva, vull dir que al final està bé menjar pizza i està bé menjar nuggets i està bé menjar de tot, però no podem deixar que la canalla triï això. Podem deixar-los que triïn els vestits que es posen? Sí, però potser li he de dir, té, aquest, què prefereixes, aquest o aquest? I que triï. No li puc, no, o sigui, no li puc, no sé, depèn de l'autonomia que tinguin, però, i de l'edat, però no li puc obrir l'armari i dir, té, tria tu el que vulguis, perquè hi haurà dies que anirà abrigada i hi haurà dies que anirà mig espullada pel carrer, perquè, llavors, evidentment els hem de donar autonomia, però amb un cert control, i a mesura que vagin creixent hem d'anar deixant aquesta autonomia més oberta i que vagin fent tries cada cop més grans. Però si des de ben petits... es va posar molt de moda fa uns anys lo del el niño tirano.
1: Sí.
0: Si des de ben petits els hi deixem triar absolutament tot,
1: sí,
0: evidentment al final nosaltres acabem sent els esclaus d'aquesta canalla. I això el que fa és que aquesta canalla, quan es vincula amb persones adultes, es pensa que aquestes persones li deuen coses.
1: És que són nens, això m'ho diuen molt a mi. Ai, si són nens, no passa res, home, no passa res. Ja, són nens, però no els teus. Jo estic aquí tranquil·lament al restaurant menjant i tinc tres nens donant voltes a la meva taula. Queda-te'ls tu, estimada, que són els teus nens. És que els nens ja se sap. No, se sap no. Se sap no. O sigui, és veritat que moltes vegades... primem la realitat de la infància en lloc de la vida social. Em refereixo al comportament social, no? No sé, de les normes, de... amb l'excusa de que són nens.
0: No, però a mi aquesta excusa, Laura, t'he de dir que em sembla fantàstica. Són nens, vale? Llavors, sí, són nens i hem d'entendre que, com que són nens i de moment no poden sostenir estar dues hores asseguts a taula, doncs igual no els hem de portar en un lloc on hagin d'estar dues hores asseguts a taula, i has d'assumir que has de dinar en 20 minuts, i has d'assumir que si quedes amb els amics per fer una cervesa, tal que sigui, doncs que tu podràs estar 20 minuts, i llavors, vull dir que es poden negociar coses, i entenem que són nens i la canalla necessita moure's i necessita esbargir-se, però llavors no els intentem ficar en llocs que no toca, perquè no tots els llocs són aptes per canalla, i no passa res, i està bé, i també és un límit que els hi posem, no? És com, no, és que el meu fill té dret a anar a no sé on. Un dia llegia, hi va haver un pifosti bastant interessant a xarxes, perquè un hotel s'havia anunciat com hotel sense nens.
1: Sí, on hi ha adults.
0: I la gent, és que el meu fill té dret a venir... Bueno, escolta'm, doncs... hi ha 85 milions d'hotels, en aquest no pots anar.
1: En aquest no pots anar, ja això li vaig, quan no estàvem a Canàries, li vaig, passàvem per davant d'un hotel, li dic, mira, Jan, aquí no poden entrar nens. Com que no? Dic, no, mira, posa only adults.
0: Clar.
1: I per què? Diu, bueno, perquè hi ha gent que no vol tenir nens al voltant, corrents, cridant, i ella no ho entenia.
0: Clar.
1: No ho entenia. I li vaig dir, doncs, escolta'm, dic, jo, quan no estic amb tu, si me'n vaig sola... me'n vaig a un only adults. Jo no vull escoltar mama per enlloc.
0: Clar.
1: O sigui...
0: Però fixa't que valuós això de cara a la teva filla. En plan, o sigui, li estem dient...
1: No podia entendre que pogués ser res.
0: Que hi ha llocs que no estan fets per tu, que no estan dissenyats
1: ja
0: per
1: està.
0: Tu, ja està, i no passa res.
1: No passa res.
0: Llavors, evidentment, no és que haguem d'excloure la canalla de la vida,
1: no,
0: ni molt menys. Està molt bé que la integrem, i està molt bé que hi hagin concerts que estan adaptats per canalla, i està molt bé que hi hagin espais, tal. Però hem d'entendre que hi ha llocs on, si tu vas amb canalla, doncs la canalla estarà incòmoda i faràs que la resta de la gent estigui incòmoda. No? Llavors, cal que ens sotmetem a la canalla haver d'estar corrents per un restaurant tancat perquè a mi em ve de gust menjar en aquell restaurant? Doncs igual m'he d'esperar a... un dia que pugui deixar la canalla amb els avis, o a quan la canalla sigui més gran i poder anar a aquests llocs. Llavors, no
1: doncs
0: es tracta
1: d'excloure'ls. Ella porta la seva llibreta de dibuixos i allà s'hi està, escolta'm. Vull dir, i així ha après des de ben petita.
0: També és una opció.
1: Des de ben petita.
0: I a canalla que això ho aprèn o que se li inculca, no?
1: També intento
0: forma
1: que hi hagi el parc al davant, o sigui, és veritat que intentes, o ara, per exemple, no, que marxem de viatge amb la família, anem a Berlín, i clar, hi haurà moments d'exposició, hi haurà moments de museu, hi haurà moments de visita, i ja ho hem parlat, vull dir, cada dia anirem a un parc, cada dia anirem a jugar una bona estona, però quan estiguem de visites en interiors... a més, vull dir, els alemanys, tal com són, saps, en el comportament i això, que creuen que nosaltres, els mediterranis així en general, fem massa xivarri, i és veritat, doncs ja li he explicat, no es pot córrer, no sé si anem al Parlament, no? Que anirem al Parlament a veure la cúpula. No pots córrer allà, s'ha d'estar...

0: amb silenci, bueno, doncs,
1: bueno, hi ha unes normes socials.
0: Diguéssim que negocies també, clar, amb ells, no?
1: Però és això, fixa't, o sigui, ja el que li estàs explicant tu a la teva filla és, hi ha unes normes socials.
0: Sí,
1: i llavors, què passaria si imagina que la teva filla, pel que fos, no pogués sostenir això. Segurament tu ja no entraries al museu amb la teva filla.
0: No, clar, clar.
1: Per tal de, perquè saps que no podràs sostenir això, o entraries al museu a veure aquella obra que t'interessa.
0: Sí. Evidentment, quan vagi al museu no m'hi estaré 3 hores en el museu.
1: Clar.
0: Però bueno, 50 minuts sí que m'hi estaré.
1: Clar.
0: Vull dir, home, i tant que vaig a veure, evidentment vaig a Esther, és que m'ha preguntat la Nefertiti, el busto de la Nefertiti, evidentment que el anirem a veure. I les mòmies, vull dir, per suposat.
1: Clar, clar, però això, al final és...
0: No m'estaré 3 hores.
1: Clar, al final és tenir consciència, vull dir, quan... Això és superimportant també, perquè és una cosa amb la que em trobo molt, que és quan tu decideixes ser mare o ser pare, quan tu decideixes paternar, maternar, has de ser conscient que hi ha unes limitacions que durant un temps tindràs perquè tindràs una criatura a càrrec. I llavors, hi ha molta gent que diu, no, perquè la vida no t'ha de canviar. No, sí que et canvia.
0: Sí que et
1: final
0: canvia,
1: de la història,
0: inevitablement.
1: I després t'ho has d'adaptar. I que, evidentment, si tu vols portar el teu fill, la teva filla de viatge, te la pots endur, òbviament que sí. Però hauràs d'entendre que si vas a un museu, doncs això, igual no t'hi pots estar 4 hores a dintre del museu com t'estaries, sinó que has d'estar, doncs, 20 minutets, anem a mirar això, doncs, la mòmia de tal, i mira que xula tal, i li expliques un conte,
0: sí, sí,
1: i et fas venir bé perquè la canalla tingui atenció, però evidentment una canalla petita no pot estar 20... Però torno, o sigui, tornant al tema que estàvem, és que això és superimportant perquè entenguin que hi ha límits, i que hi ha... i que hem d'acceptar que hi ha límits. Igual que jo accepto que hi ha espais on jo, pues, no hi puc anar perquè... Jo ara se m'acut, mira, tinc un drama. Ara una tonteria, sembla,
0: sí,
1: eh? Però jo sé, per exemple, que el Cabró Rock, jo no hi puc anar. Per què no hi puc anar? Perquè els lavabos que hi ha em fan molt de fàstic. I llavors, com que... Doncs ja està, doncs jo assumeixo. Què aniré? A queixar-me, a posar queixes perquè tal, no sé què? Bueno, ja ho vaig fer, en plan, perquè no em deixeu sortir i entrar? No es pot... Bueno, doncs ja està. He assumit que són les teves normes.
0: No es pot
1: normes.
0: Sortir i tornar a entrar?
1: No, el
0: jo
1: cabró
0: no.
1: Això. Ja és una mica xunguer. Doncs per això et dic, vull dir, si a mi no em deixes sortir i tornar a entrar, doncs no vinc perquè ja sé que ho passaré malament. Llavors... Això, que és un raonament, evidentment, que faig com a adulta i com a mestressa dels meus propis diners i del meu temps, és el que hem d'acompanyar a fer la canalla. És a dir, tu en aquest lloc hi estaràs còmode? No. Podràs sostenir estar 4 hores en silenci perquè hem de fer no sé què? No. Doncs no hi hem d'estar. Hem d'assumir que és un lloc que no és per tu i no passa res. Llavors, torno. No es tracta d'excloure la canalla de la vida social, ni molt menys. Hem d'incloure la canalla a la vida social perquè tenen dret a viure la vida social, però això, hem d'adaptar aquesta vida social. Per tant, un restaurant on hagi d'estar 2 hores i la canalla estigui corrent per allà, doncs no és ni bo per la canalla, perquè no és un espai per córrer.
0: Ni per tu ni per la resta de comensals.
1: Ni pels comensals, ni pels treballadors, tampoc.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: al final
0: sí,
1: han d'estar fent un esquivant tal,
0: sí,
1: i el més probable és que acabin caient copes i de més. Hi hagi un cert perill, també, per la canalla. Llavors,
0: anem
1: no
0: a pujar l'edat de la canalla. Entrem en l'adolescència. És quan crec que aquesta sobreprotecció es comença, no, les conseqüències es comença a veure, tenint en compte que doncs bé, entren en una etapa de recerca de la seva identitat, de trencar el fil aquests que tenen amb tu, de començar a decidir per elles i per ells mateixos, i de cop ja no t'ho expliquen tot. De cop vas tancant més hores de les que voldries de la seva habitació. De cop els hi preguntes no sé què i et diuen, a tu t'ho explicaré. A més, així, eh?
1: Sí, són així vacilones ells, sí, sí.
0: No sé, hi ha algun manual de desgestió de l'adolescència?
1: Estaria molt bé, eh?
0: No, però la fórmula infal·lible, saps què vull dir?
1: No, la fórmula infal·lible és respirar i prendre paciència, perquè al final l'adolescència passa, que això és el bo de l'adolescència. Hem d'entendre l'adolescència com un procés, això, no?, de diferenciació de l'entorn familiar. És un moment on el grup d'iguals té moltíssim pes, molt més pes que el grup familiar, i està bé que sigui així, és un bon senyal que la canalla comenci, no?, a qüestionar allà on abans no posava qüestió, ara sí, que comenci a... perquè al final està forjant, no?, el que serà el seu

0: cervell d'adult. Per tant, està entrenant en tot això. Si li hem donat una bona base, això no passarà a més enllà d'algunes bronques i alguns moments en què, bueno, si no li hem donat una bona base, aquí és on esclatarà realment tot. Perquè fixa't, parlàvem de límits, si jo no li he posat límits a la meva canalla quan era petita...
1: Ara que li posaràs, amb 15 anys.
0: Amb 15 anys bastard. No aconseguiràs posar-li, ja t'ho dic ara, però a més no acceptarà els límits de ningú, ni de professorat, ni dels seus iguals. Per tant, això els estem abocant a un problema gros. Jo em poso en el meu tema, que és el tema de la sexualitat. Si no acceptem límits a nivell de sexualitat, segurament el que acabarem fent serà abusar, no? Ja, de l'altra persona. Per tant, és importantíssim que la canalla entengui que hi ha uns límits que són incòmodes, perquè a ningú ens agrada que ens diguin que no. No m'agrada a mi tampoc que em diguin que no puc fer no sé
1: però
0: què.
1: Però una pregunta, hem de conèixer tot el que succeeix a la vida dels nostres fills?
0: No, a veure, no. Mm-hmm. Ens agradaria, eh? Ja. Tenir com aquell foradet per espiar i de més.
1: Clar, el límit entre la responsabilitat d'haver de protegir sense sobreprotegir aquelles criatures que hem parit o que hem criat i la necessitat de control, d'altra banda, no? De tenir-los segurs. És com que no acaba d'estar clar.
0: Clar, o sigui, fixa't que és un bon entrenament aquest de perdre el control una mica, o era un bon entrenament quan la canalla estava a escola, perquè la canalla va a escola i tu el perds de vista durant 8 hores i en aquelles 8 hores tu no saps ben bé què fa. Què passa? Que ara cada cop més, a nivell escolar, se'ls exigeix als mestres que facin informes detallats de què fan, de tal. Jo, no sé tu, però jo rebo informe de què fa el menjador. Si ha menjat bé, si
1: sí,
0: no ha menjat
1: bé. Sí, jo també
0: bé,
1: rebo no? l'informe bueno, del menjador.
0: Jo què sé.
1: Que després bueno. Li dic a la Jana, dic, mira l'informe del menjador que diu que t'asseus bé, que menges amb no sé què i aquí llepen el plat a casa. O sigui, què vol dir això? O sigui, comporta't com a escola, per favor.
0: Mira, veus, per això està bé la cosa. Però clar, el que vinc a dir és que al final no tenim aquest entrenament. I llavors arriba l'adolescència i la canalla comença... No, els joves comencen a voler tenir el seu espai i com que no ens hem acostumat a perdre'ls de vista... necessitem tenir aquesta informació. Llavors, és important com anar assumint que hi haurà espais dels nostres fills, de les nostres filles, que no coneixerem. I està bé. I està bé. Perquè després el que vulguin compartir, ho compartiran.
1: Clar, però jo quan recordo, quan jo era adolescent, és veritat que jo explicava bastantes coses a la meva mare. Però, de vegades, pot passar, i els hi passava a les meves amigues, que expliques quelcom... i de seguida et donen un consell. Et diuen el que has de dir. Et sents qüestionada, et sents interrogada. I tot allò fa, quan ets adolescent, que tens totes aquelles inseguretats i que comences a viure una sèrie de coses per primera vegada, ostres, estressa molt.
0: Molt.
1: Llavors el que fas és, si a tu, no sé, t'agrada algú, m'invento, o tens algun conflicte amb una companya, i si li expliques al pare o a la mare que sigui, en lloc d'entendre't i... tal, sents que t'està dient què has de fer, que t'està qüestionant el teu comportament, que t'està corregint, al final et tanques en banda.
0: Clar,
1: al
0: perquè...
1: final, en lloc de compartir, perquè forma part del teu ésser, del teu tarannà adolescent, et vas tancant.
0: Clar. Però fixa't, això té a veure amb la sobreprotecció.
1: Tu què saps, no? Perquè després els nens hi diuen a les mares i pares, i tu què saps? No, clar. És que jo també he estat adolescent. És que jo també hi era.
0: Clar, però aquesta necessitat, no, de controlar-ho, al final és això, no? És aquesta sobreprotecció un cop més. De no, perquè el que has de fer és això. Recomanació. Quan un adolescent o adolescenta, ens és igual el gènere, vingui, t'expliqui una cosa, primera cosa que hem de fer, agrair-li que ens ho expliqui. Agrair-li sincerament, ostres, moltes gràcies per explicar-m'ho, que guai que m'ho expliquis, m'agrada molt saber el què. Els estem reforçant i els estem donant un premi per explicar-nos. Això farà que sigui més fàcil que ens ho tornin a explicar. La segona cosa, haurem de respirar a fondo perquè ens explicaran coses que... Tercera cosa, demanar, si nosaltres volem donar consell, demanar si volen el consell. Ostres, a mi em va passar, podem inventar-nos una cosa similar, i jo ho vaig solucionar d'una manera. Vols que t'ho expliqui com ho vaig solucionar? Vols que et doni un consell? Vols que t'expliqui com ho faria jo? Ah, sí, mama, explica'm. Fantàstic. No cal, ja m'apanyaré la vida.
1: Sí.
0: Bueno, doncs tu, amb aquest consell, te'l menges amb patates, si vols l'escrius en un paper, i en un altre moment que el necessiti ja li donaràs. Llavors, és important que respectem aquests espais. A vegades... igual que els adolescents només necessiten desfogar-se. Uh-huh. És que mira el que va dir tal, no sé què. Jo que convisc amb adolescents a casa, fa molt riure perquè a vegades ho veus clarament. Que venen a... Perquè, clar, perquè la no sé qui m'ha dit no sé què.
1: Clar, no volen que els hi resolucionis
0: res. I ja està, i és com... I només busquen el... Ostres, aquesta persona, fixa't ja, tu, com és.
1: I com mira. Et sents.
0: Sí, sí.
1: Ai, filla.
0: I fa

0: perquè sí, hem estat assertius, ens hem ajupit a parlar-los als ulls, els hi hem dit cada dia no sé quantes vegades que recollin l'habitació, el que sigui, no? I tu vas dient quan tenen 8, 9, 10, 11, 12, 13, continues. I llavors arriba aquesta edat de l'adolescència i no només encara no ho fan, majoritàriament, sinó que a més doncs van a la nevera, jo què sé, agafen un got de llet, es posen un cacaurat i ho deixen tot allà pel marbre de la cuina que tu acabes de recollir. I després van al lavabo perquè han quedat amb les amigues i hora i mitja després surten amb, a lo millor, no sé, el teu pintallavis per allà al mig, la tovallola pel terra, i ja no és només el fet de porto tota la vida dient el mateix com un mantra i no he aconseguit. Vull dir, no esteu soles i sols, ens passa a tots, absolutament. D'acord? Absolutament, jo em consolo d'aquesta manera. Però clar, a l'adolescència s'agreuja això, perquè, vull dir, si tu estàs amb una família tipus, que teniu un lavabo a casa, o més igual, encara que tinguis dos. Jo tinc una amiga que en té dos, però clar, són cinc. Són cinc. I la gran es tira hora i mitja per sortir, però és que el mitjà també, es tira tres quarts d'hora. I clar, diu, és que estic a casa meva...
1: I no puc anar al lavabo.
0: No puc anar al lavabo, vaig recollint tot el que van deixant per terra, i quan acabo cridant, és que ets una maniàtica de la neteja, és que tampoc és perquè et posis així, perquè això són tonteries. Què passa, que m'has de castigar perquè em deixi unes calces a terra? Home, doncs...
1: Doncs igual sí. I no passa res.
0: Això és... Vull dir, és una qüestió de logística, és una qüestió, en realitat, sense importància, tenint en compte que... Però clar, com ho gestionem?
1: És una qüestió de convivència, al final.
0: Ja, però tu digue'ls els que vulguis, als adults. No, digue'ls que és una qüestió de convivència, et dirà molt bé, molt bé.
1: Evidentment, per ells això els és absolutament el mateix.
0: Els és igual.
1: Però sí que és veritat, o sigui, potser castigar-los perquè s'hagin deixat unes calces, no, però sí que és un... Escolta'm, recull les calces o si no, no surts. Depèn de l'edat que tinguin, se'ls hi pot dir això. És, fins que no hagis recollit al lavabo, després de tal, no pots sortir. És que he quedat d'aquí 5 minuts, doncs
0: ja,
1: mala
0: doncs
1: sort.
0: Ja, arribes tard, estimada.
1: Mala sort, avisa. Avui en dia tenim mòbils, avisa que arribes tard, i arribes tard per això. És que, vull dir, però fixa't aquí, això dependrà molt de si hem fet una bona feina abans.
0: Abans,
1: o
0: sigui, tot és abans.
1: Sí,
0: quan
1: arribem...
0: Però es pot revertir, no? Encara que l'haguem pifiat una mica abans.
1: Tant. El que passa que si els hem fet créixer sense cap tipus de límit, serà molt dura aquesta reversió. Serà molt dura. Que es pot fer, evidentíssimament es pot fer, però serà molt dura. Si nosaltres abans ja hem ensenyat a la canalla que hi ha uns límits, que hi ha unes conseqüències per quan fan una cosa que no han de fer, o que no han de fer a casa nostra, perquè mira, això de ets una maniàtica de la neteja, al final és sí, però és que és casa meva. I llavors, jo a casa meva vull viure bé. Llavors, aquí també ens hem de plantejar, perquè, per exemple, hi ha moltes vegades que ens posem en... Jo he tingut a mares a consultar. És que, clar, té el seu armari que... Bueno, però és que és el seu armari. Pues fantàstic. Igual en el seu armari no t'hi has de ficar, perquè què més et dona tu que tingui l'armari tot desendreçat? No, perquè llavors no trobes res. Bueno, pues quan no trobis res, pues no, pues haurà de vestir amb uns calçotets i una samarreta de fa 3 anys. Quan aprengui que allò està bé tenir un dreçat, ja ho aprendrà. Vull dir que també hem d'escollir una miqueta les batalles que hi haurà.
0: Això és molt intel·ligent. Escollir les batalles.
1: Jo sempre dic, evidentment, quan convivim en una casa, i a més si hi ha molta gent, les zones comunes han d'estar netes. No hi podem deixar coses a les zones comunes. Ara, si tens la teva habitació i tu a la teva habitació i tens coses pel terra, fantàstic.
0: Llavors, si tira... Tinc una altra amiga que es queixa que la seva filla s'hi tira cada matí hora i pico al bany. Per anar a escola, clar, em diu, és que no sé què fer. Jo dic, mira, jo no en tinc ni idea, perquè la meva no està en aquesta edat. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea.
1: I, clar, jo la pregunta que li faria és... o sigui, això impedeix la vida... O sigui, impedeix la logística familiar? És a dir, que estigui tancada al lavabo fa que no puguem anar nosaltres al lavabo, perquè si és així, se li ha d'explicar. Mira, si tu vols estar tal, igual t'he d'instal·lar un mirall a la teva habitació, on tu puguis pentinar-te, maquillar-te, tal, no sé què, i tenir aquí els estris. Podem negociar amb aquesta persona. Si és un d'aquests casos on hi ha més d'un lavabo i que estiguis allà una hora i mitja, doncs et despertaré una hora i mitja abans.
0: No, tu sí, vols es desperta a les 6.
1: Tu vols despertar-te a les 6? Bueno, al final també... Vull dir, clar, no sé quina edat té la canalla, però...
0: Bueno, 14, però no, igual no estaria bé també introduir el tema de que no cal, de que no cal una hora i mitja d'arreglar-se per anar a escola?
1: Clar, jo aquí potser el que li diré a la teva amiga és d'on surt això, quin tipus de contingut està consumint aquesta

0: noia, o quin tipus d'entorn social té, que l'està empenyent, no? Amb 14 anys, haver-te d'estar una hora i mitja planxant el cabell o fent-te els rínxols o posant-te l'esquinker o no sé què,
1: totes aquestes
0: que
1: coses.
0: És completament innecessari. Una pell de 14 anys no necessita un skincare.
1: No, això ja li vaig explicar en el seu dia, llavors li va retirar tots els productes i li va posar un hidratant, o sigui, coses que no li fessin mal. Clar. Un hidratant bàsic i un protector solar.
0: Ja
1: està. Però bueno, a partir d'aquí suposo que es deu maquillar, jo que sé, no sé, eh? No sé, deu estar mitja hora per escollir si les arracades li van bé amb la samarreta o no. És que no ho sé, però no sé, no.
0: Clar, aquí entraríem en un tema, en un debat molt més profund, que és que estem tornant un altre cop a que a les dones, perquè específicament a les dones sobretot, se'ns està posant un altre cop molta pressió a sobre amb aquesta cosa de deixa-te tus rizos naturales, i per posar els teus rínxols naturals has d'estar 4 hores posant-te productes i no sé què. Pues tan naturals no seran, també t'ho dic.
1: Sí.
0: Vull dir, si te'ls has de treballar tant, pues no seran tan naturals i no passa res. Llavors aquí hi ha un tema com molt més de base, també, que és si una canalla de 14 anys s'ha de llevar a les 6 del matí. Clar. Ja. Vull dir, també hem de plantejar-nos això.
1: Però com has dit això d'escollir les batalles, doncs dius que ja tinc prou d'allò, ja tinc prou bronques.
0: Evidentment.
1: I llavors aquesta passo de lluitar-la.
0: Però és que és això, vull dir, al final tu has d'escollir el què. Però clar, igual llavors se li ha d'explicar que si et despertes a les 6, doncs te n'has d'anar a dormir a les 10.
1: Clar, però si el que hem fet quan tenien 3 anys o 4 repercuteix en quan tenen 8, si el que hem fet quan tenien 8 repercuteix en el que tenen el 14, i ara entrem en l'edat més complicada, a partir dels 12, 13, 14, clar, quan tinguin 25, ja està tot fet i dit, saps?
0: No, perquè la gent canviem i ens pensem i ens reflexionem,
1: o sigui, no
0: entre nosaltres.
1: Perdut, no?
0: No, perquè, o sigui, realment hi ha moltes oportunitats, perquè, però fixa't, des d'aquesta cosa, no?, de dir, vale, escolta, a mi em sembla bé o no? No em sembla bé, però si tu vols fer llevar-te a les 6, endavant, però llavors te n'has d'anar a dormir a les 10. I si te n'has d'anar a dormir a les 10, a les 9 s'acaba el mòbil, per exemple. O a les 9 ja no pots mirar pantalles.
1: Sí.
0: I llavors, que entengui que hi ha unes hores, perquè això és una cosa que s'està veient moltíssim als instituts, sobretot a ESO, sobretot a nivells d'ESO, canalla que s'adorm a classe.
1: Ja. Yeah.
0: Canalla que va zombi a classe.
1: Clar,
0: que necessiten els monsters aquests.
1: Perquè a la nit estan allà connectats. Clar. O és igual amb el videojoc.
0: O perquè es lleven a les 6 per pentinar-se. Llavors és com...
1: Jo tinc una altra amiga que cada vegada que no aconsegueix el que sigui, quan hi ha bronca que de tant en tant passa a casa i es posen una mica xungos, els hi talla la línia telefònica.
0: Mira.
1: Pum!
0: Ala! Ja no hi ha internet.
1: Llavors primer la bronca puja de to, i al cap de 3 dies abaixen les orelles i venen suplicant.
0: Bueno, és que al final hem de tenir estratègies perquè entenguin que hi ha conseqüències.
1: Ai, per
0: en les
1: favor,
0: coses.
1: Creu els dits, la que se m'acosta.
0: Mira, al final, torno al que deia al principi, que l'adolescència s'acaba. L'adolescència es passa.
1: A quina edat?
0: Bueno, depèn de... No, normalment es calcula que entre els 18 i els 20... Vale, allò ha d'anar baixar, o sigui, cap als, normalment la fluorescència aquesta màxima és 14, 15, 16, i llavors cap als 17, 18 la cosa ja va baixant una miqueta, es tranquil·litza una mica, i normalment cap als 20 ja tenim la cosa com superada. Vull dir, lo de l'adolescència té un significat evolutiu, i té a veure amb la pubertat, amb el canvi d'hormones, amb el canvi de cos també, i cap als 20 anys la cosa ja s'ha assentat una mica i estem una miqueta més tranquil·lets. Clar, aquí la forma que haguem treballat tot això, evidentment tindrà una conseqüència, no?, en com siguin aquestes personetes d'adults o quan hagi passat l'adolescència, però realment no està tot perdut, no està tot perdut. Vull dir, si algú ens està escoltant i està pensant, uau, jo no li he posat límits i de més, pots començar a posar límits, pots parlar amb aquesta personeta que tens a casa de límits, de la importància d'entendre que no podem fer-ho tot el que ens dona la gana en tot moment, perquè hi ha unes normes socials, ens agradin o no ens agradin, vivim en una societat. L'altra cosa és que lluitem per canviar-la, però ens agradi o no ens agradi, de moment vivim en una societat. Per tant, hem d'entendre que hi ha uns límits, que hi ha unes coses que podem i que no podem fer, i que està bé respectar els límits de la gent, i que per respectar els límits de la gent hem d'aprendre a respectar primer els límits que posen a casa. Per tant, si per mi és un límit que no ocupis el lavabo una hora i mitja, doncs el lavabo no es pot ocupar una hora i mitja.
1: Ai, que difícil tot plegat. En continuarem parlant, Sílvia Catalán.
0: És un tema, és un tema.
1: Adéu, bon diumenge.
2: Sota sospita, amb Laura González.

0: escriptora, influencer, mare de dracs i totes aquestes coses i moltes més. Moltíssimes gràcies per aquest vi que m'has portat.
1: T'he portat un vi blanc per prendre amb xabanella. A veure, m'explico. Ara la moda està amb la... És que amb Rick ja abans de pronunciar-ho, vale? S'escriu Higgy.
0: Com?
1: Higgy, algo així. Higgy? Però es pronuncia Higgy. És una paraula danesa que vol dir com slow living, estar a gust, com estar a casa amb espalmetes, amb un vi blanc davant de la xemeneia.
0: Decoració nòrdica, llegir... la llar, no? Per
1: sí,
0: suposat.
1: Sí, però és com... O sigui, és aquest terme de com mimar-te i els diumenges, no? Quedar-te per la tarda a casa, estar tot el dia en pijama... I això és molt trendy ara. I precisament... Sí. Tota la llar també ara estem veient com moltes textures, no? De vellut, de tal... mira, t'he portat això, un vi blanc amb textura.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: En aquest cas és Chardonnay, però heu d'estar també molt atents, ja ho sé que aquí parlem sempre de vins catalans, però així com tendència internacional a l'Albillo, que és com un vi, una varietat, la varietat blanca, perquè ens entenguem, dels vins de Ribera del Duero, que si no normalment Ribera del Duero érem negres i quan volíem un blanc ens anàvem a Rueda. El que passa és que la gent ja està una mica cansada de tant verdejismo sí. i Sauvignon blanc. Sí. Encara que a vegades n'hi ha que estan tractats amb llevats que també molen bastant. A veure, com avui... El tema és shopping, perquè sé que ho trobes a faltar, sé que jo quan em veus només penses en anar de compres amb mi, sí. encara que sigui radiofònicament.
0: Sí, sí.
1: Us haig de dir que, com a tips així com molt importants, a dir, escolta'm, tinc 15 euros i vull fer un regal, o me'ls vull gastar amb un vi. Doncs és veritat que jo ens me'ls gastaria amb un vi blanc amb criança amb llevats, que un vi negre gran reserva, saps? Val més qualitat, preu, plaer, aquests 15 euros dedicar-los a un vi blanc, per exemple, garnatxa blanca amb una mica de fusteta, una miqueta, 3-4 mesos, que no, doncs això, no? Un Rioja gran reserva per 15 euros negre, segur que la qualitat d'aquella fusta no serà la mateixa. Això és com el primer tip de shopping. Ara, Laura González, que ja no compro tant a l'aeroport.
0: Ja no?
1: No.
0: I això?
1: L'aeroport de Barcelona estava molt bé pel shopping. Sí. No només perquè han tret Zara, perquè han posat... No, però que és important que posin Mango, que posin... Però si no, tot és... Com es diu? La de Los Angeles, la botiga de lanceria que es veu per tot el món.
0: Ah, la Victoria's Secret.
1: Victoria's Secret. T'anava a dir Juicy Couture, que és com també molt semblant, però amb xandalls. Sempre trobes aquestes botigues rotllo Prada o tal, que dius qui compra aquí, no? O Louis Vuitton, per exemple, no? Bueno, això està als aeroports de Milà i de París. Però que hi ha moltes botigues que sí que són com molt de marca, però que dius, és que no hi puc comprar. Està bé si el vol no arriba, que et poses una mica a mirar els aparadors, però si no... doncs era molt millor un Zara Aeroport
0: sí,
1: o,
0: home,
1: ara
0: tant,
1: un mango, o també crec que hi ha Lola Casademunt, o sigui, coses. Hi ha un Levi's, per exemple, hi ha
0: el botigues Desigual, també,
1: sí,
0: no?
1: La botiga que és el Parfois,
0: sí.
1: Sí, o sigui, coses, abans estava el Natura, que l'han tret, te'n recordes que era molt fàcil com passar a l'aeroport sí. pel Natura? L'han tret, sí, tenim el Duty Free supergran, també t'haig de dir que això és una mica coses que jo faig a l'aeroport, eh? A vegades anar-te'n a menjar l'entrepà de pernil de l'Enrique Tomàs és molt car.
0: Sí, sí. El però trobo que sí, que vols que et digui.
1: Sí, no. És que
0: menjar a l'aeroport, veure a l'aeroport, és caríssim.
1: Car. O sigui, mengis el que mengis. Llavors és veritat que a vegades anar a un McDonald's amb un Pans & Company i tal, dius, almenys el preu és el mateix i no et sents tant la clatellada que et fa
0: sí,
1: mal al cor.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: T'haig de dir que, parlant del duty free, he tastat últimament el Hungry Eyes. Crec que es diu així, que és el... Sí, segur que sabràs quin és. És el nou restaurant del David Muñoz, que està en molts restaurants, que té com un logo verd i negre.
0: Ah, doncs no el tenia controlat.
1: Doncs sí, està molt bé.
0: Vale.
1: Està molt bé, està molt bé. I això, qualitat, preu... Bueno, tot això per dir-te...
0: Per dir-me què?
1: Aquest rotllo,
0: sí.
1: Val?
0: És la introducció de...
1: Sí, la introducció de dir-te que tu te'n vas a Jerez, te'n vas a Florència, te'n vas a... No sé, a Nantes... Tot és el mateix... Totes les botigues són les mateixes.
0: Que, aquest és el tema, no? Que ara passeges per qualsevol ciutat i no saps on estàs.
1: No.
0: Perquè a totes hi ha...
1: El Massimo Dutti.
0: El Massimo Dutti, el Zara, el no sé què, el no sé quantos, el...
1: Les mateixes marques.
0: Sí, en fi. I és veritat que aquestes botigues que són de barri, jo, tio, che, és que jo anava a prendre l'horxata quan em portaven els meus avis, que eren del Poble Nou.
1: Ja.
0: I llavors era com el dia que fèiem, no, quan fèiem la passejada per la Rambla...
1: Sí.
0: Anaves Rambla amunt, Rambla avall, t'aturaves al tio Che, et tiries la horxata i t'anaves més content que... que
1: no, i almenys...
0: cap a casa.
1: El tio Che tenen... O sigui, tenen moltíssima gent que li agrada l'horxata, però que almenys, saps aquests bars que saben com t'agrada prendre el cafè?
0: Sí, clar.
1: Aquestes sabateries que saben que tens un Juanete aquí i t'aconsellen...
0: Vull dir, és aquesta idea de proximitat també, sí, traslladada al comerç de barri i a la... No globalització, sinó el caràcter propi, no? Vull dir, el tio Che s'identifica, per exemple, amb el Poble Nou. Tal botiga s'identifica amb tal lloc, amb tal altre, amb el seu entorn, el celler de Gelida, saps?
1: Sí, no? Sí, aquestes
0: però
1: botigues centenàries.
0: Les franquícies són el mateix, estiguis
1: on
0: estiguis.
1: És com un aeroport, podria estar sí, qualsevol...
0: Correcte.
1: Podries estar a Dubai i podries veure doncs, aquestes marques, no?, internacionals. I clar, és veritat que si no les mimem, elles no ens podran mimar.
0: És veritat.
1: I per mi, una feina molt important de les botigues és la selecció. Mira, abans dèiem allò de Zara i un cop vaig llegir un article que em va tornar com molt boja, perquè és veritat que jo trobava moltes coses al Zara a l'aeroport, però és que vaig llegir que depèn on està, el de Rambla Catalunya...
0: Són diferents.
1: Perquè és la selecció. Clar, això ja estem parlant amb una cosa com molt heavy. Però les botigues, per exemple, les botigues de roba també fan una selecció,
0: sí, home,
1: de marques, o si a vegades dius, home, doncs aquesta marca està a tot arreu. Sí, però la botiguera, per exemple, és com el llibreter. O sigui, és com la marca de vi també està a internet, però sóc jo que he fet una selecció.
0: Clar, exacte.
1: Sí o no?
0: No, i això passa, vull dir, en una botiga de barri que potser treballi amb 3 o 4 marques, doncs sí, una sabateria. Doncs igual sí que et trobes un parell de Nikes, un parell d'Adidas, un parell de Converse, un parell de Mustangs i un parell... Però seran aquelles que hagi triat el propietari d'aquella botiga que no tenen per què coincidir amb la de la sabateria de l'altre carrer o la de l'altre o la de l'altre. De fet, seran diferents.
1: I el tema aquest d'escollir és superimportant,
0: ja.
1: I és veritat que aquesta selecció és una feina i és el que fa guanyar-te la clientela. Tu ets molt d'anar a mercats a comprar el peix, tal?
0: Depèn, vaig per temporades. M'agrada molt el mercat, no sempre puc en el mercat. En tinc
1: clar,
0: dos...
1: Clar, és que també requereix temps, eh?
0: Clar, requereix molt més temps. Jo, en el pis anterior on estic ara, jo vivia al costat del mercat.
1: Uh-huh.
0: Llavors hi anava sempre, però m'hi passava hores, perquè a més és això, no? Coneixes el de la fruita i primer jo anava amb la Peque, li dona una maduixa per tastar, li dona un no sé què,
1: una gran lliçó sensorial també que,
0: clar, i
1: que
0: llavors
1: donem als fills.
0: Ostres, te gastes una pasta quan
1: molta,
0: vas al
1: molta,
0: mercat,
1: molta,
0: perquè
1: molta,
0: a més tot té una pinta estupenda,
1: sí, és producte
0: de qualitat i acabes comprant de tot.
1: I també
0: però és veritat
1: que
0: acabes comprant molta més cosa fresca que no
1: sí,
0: quan vas al súper. Comprava
1: clar,
0: molt més peix, per exemple.
1: Però com tu dius, no? El supermercat és com més, que hi ha llums o hi ha ofertes que se te'n van i el
0: sí,
1: mercat és com més...
0: És com slow
1: shopping.
0: Slow
1: shopping. Que t'agrada això.
0: Meritxell Falgueres, la setmana vinent continuem parlant. No he comentat res de la teva camisa preciosa i dels teus ulls. Les ombres dels ulls a joc amb el rosa de la camisa.
1: Sí,
0: ojo, que això ja és...
1: Home, no esperaves menys a mi, no?
0: No, ni molt menys.
1: Jo ho dono tot sempre.
0: Perfecte. Escolta'm, que la setmana vinent continuem, molt petonet.
1: Mua.
2: I fins aquí el Sota Sostre.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La conferència sectorial d'infància ha aprovat per unanimitat la transferència de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors migrants no acompanyats. A la votació no hi han participat, però, l'Aragó, Castella, Lleó i Extremadura, és a dir, les tres comunitats autònomes on Vox governa conjuntament amb el Partit Popular, perquè aquests consellers el que volen és que retorni a totes les persones que van entrar de forma irregular. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, descarta que el sistema sanitari hagi col·lapsat a Ceuta a causa de la crisi migratòria i defensa que la manera de protegir la salut pública és allotjar adequadament els migrants. Toni Condé.
2: En la seva intervenció al Congrés, que s'està produint en aquests moments, la ministra García ha afirmat que la protecció de la població de Ceuta i els migrants passa per evitar que dormin al carrer i allotjar-los.
3: Abandonar el hacinamiento aumenta el riesgo para la ciudad, aumenta el riesgo de salud pública. Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí.
2: Ha acusat l'ultradreta de xenòfoba per vincular els migrants amb malalties i ha qualificat la proposta de Núñez Feijóo de confinar-los d'ignorància i mala fe.
3: Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe.
2: La ministra ha negat que hi hagi col·lapse sanitari, una acusació que considera un relat interessat, i ha informat que ara hi ha 17 migrants ingressats i hi ha més de 100 llits hospitalaris lliures a la ciutat.
0: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix en que el govern espanyol no tenia informació de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc.
4: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
0: Bolaños ha assegurat que no hi ha evidència de que el Marroc estigui darrere d'aquesta entrada de migrants.
4: Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
0: A Barcelona ha detingut un home que podria estar relacionat amb l'últim incendi al Parc Natural de la Serra de Collserola, que hauria cremat més de 50 hectàrees. Més detalls, Sergi Bassoles.
5: Sí, una detenció que ha confirmat la Guàrdia Urbana i que s'hauria efectuat ahir al matí. L'arrestat, que ja ha estat posat a disposició judicial, hauria incendiat diversos contenidors al carrer Palamós. Ha tocat tot just d'on s'hauria originat l'incendi. De fet, detallant fonts municipals consultades per aquests micròfons, haurien estat alguns testimonis els que haurien alertat els agents de la policia municipal que finalment haurien identificat i detingut ahir el presumpte piròman. Ara bé, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra, els que instrueixen la investigació, eviten hores d'ara vincular la detenció d'aquest presumpte piròman amb l'autoria de l'incendi de Collserola, tot plegat a l'espera, diuen, que avanci la investigació. Un foc, recordem, que va cremar 54 hectàrees i que va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En quant al detingut, que, com dèiem, ha passat a disposició judicial, s'ha acollit el seu dret a no declarar i ha quedat en llibertat amb càrrecs.
0: I el mercat de la Boqueria de Barcelona inicia un procés de remodelació. Hi haurà canvis pel que fa a les parades de productes més dirigits als turistes. Aquests podran tenir un 50% del producte elaborat, però l'altre 50% haurà de ser producte fresc. L'objectiu és tornar a recuperar la Boqueria com a mercat de proximitat. Ho ha explicat Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
6: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... I després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, però això pot canviar en funció també de cadascuna de les especialitats. Evidentment, alguns hauran de fer canvis i hauran de fer canvis amb el percentatge dels elements que tenen, perquè la Boqueria és un mercat i volem que sigui principalment un mercat.
0: I en esports, matí de molts moviments al mercat de fitxatges. El davanter ucraïnès Viktor Sigankov ha deixat finalment el Girona per marxar a l'Ajax de Mitchell. També en clau gironina ha arribat el lateral Javier Boñar, procedent de l'Atlético de Madrid. Aquest anunci es produeix l'endemà de la sortida d'Arnau Martínez. Al Barça ja és oficial la incorporació del porter croat Dominik Livakovic i a l'espanyol Brian Zaragoza ha passat la revisió mèdica. Aquesta tarda està previst que es faci oficial el seu fichatge. Doncs amb això ho deixem. Més informació a Ràdio 4 en 55 minuts. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: La doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, què tal?
2: Com estàs?
0: A veure, puja el micro, puja el micro.
2: Com esteu?
0: Tens una veu molt maca.
2: Moltes gràcies, però...
0: I el que expliques és tan important que t'hem de sentir bé.
2: Doncs, bona tarda. Aquesta música d'entrada de la secció m'encanta, és molt estiuenca.
3: Mira.
2: Que sí, que he fet aquest
0: com tu, estiuet, perquè tu ets l'estiu.
2: Bueno, ai, és que bé. Veieu com venir aquí no és tan... Treballar és tot un plaer sempre, amb un bon equip, les coses, amb una bona relació i amb unes bones converses. És que avui el tema va d'això.
3: Ah, important,
2: tot és
3: molt,
2: molt més fàcil. Et porto una sorpresa.
3: A veure.
2: Una sorpresa en forma d'incògnita.
0: Ah, sí,
2: Sí, perquè la clau de la felicitat. La clau de la felicitat en parella, això és la gran pregunta, no? Què ens fa realment ser feliços, sentir-nos feliços en una relació? I s'ha dit de tot, no? Bueno, sempre la comunicació, evidentment, no? La clau és una bona comunicació. Però què vol dir una bona comunicació? Doncs no n'hi ha prou a ser estimats. Allò que et digui, trobar algú que et diu, jo t'estimo tant que sóc capaç de comprometre'm. Ens casem, comprem la casa, anem lluny, fem un viatge, aquells gestos de compromís, però de vegades no arriben. La persona que tens al costat no acaba de sentir-se o et diu que no li arriba, no s'acaba de creure aquest amor. Per què? Perquè no ho sent.
0: Clar, aquí el tema és que no n'hi ha prou a ser estimats o que et diguin t'estimo, sinó falta un ingredient secret que tu dius, perquè m'ho has dit aquest matí per WhatsApp, que el tens.
2: El tinc.
0: El revelaràs.
2: El porto avui.
3: A veure.
2: Dijous. Dijous després de Sant Joan, en aquest solstici, us porto l'ingredient secret per realment dir em sento feliç en aquesta relació. Que no és que et diguin que t'estimen, Maria. És que tu realment ho puguis sentir. I això complica les coses, perquè quantes vegades es poden dir que ens estimen, però tu no t'arriba, tu no ho notes. Diu, són paraules, o són, sí, molts gestos, moltes roses, molts regals cars, però jo no m'hi sento. No acabo de creure que realment tu puguis sentir això per mi. I això m'ha agradat molt, i per això porto aquest tema avui, perquè s'ha publicat recentment un llibre, recentment és del març. Març, i fa res, penso que va ser a l'abril-maig, que s'ha traduït ja a l'espanyol, no al català. Mm-hmm. És un llibre meravellós perquè ho recull amb una senzillesa però amb una contundència quina és la clau de la felicitat en parella. El podeu trobar amb el nom Cómo sentirse amado, com sentir-se estimar. 5 claus per cultivar vincles que et facin realment sentir estimat, perquè la clau, i aquí és el secret que ara revelaré i que revela aquest llibre, és que t'has de sentir. No és trobar la persona que t'estimi, és trobar la persona que sàpiga realment...
0: Que t'ho faci arribar, no?
2: T'ho faci arribar i et faci sentir estimat. I aquí ja la cosa és més complexa, perquè tu et faràs sentir d'una manera i l'altra persona li farà sentir de maneres diferents.
0: I que, perdona, Arantxa, crec que hem normalitzat molt aquest tipus de persones, que a més ho diuen ells, ho diuen elles, de jo és que sóc així, jo estimo així, aquesta és la meva forma d'estimar, i potser són persones que no acompanyen o no parlen o no truquen o no s'interessen. I és que, si tu ja saps que jo t'estimo molt, però és la meva forma d'estimar.
3: És que el jo sóc així, jo crec que s'ha normalitzat en moltes situacions de la vida.
0: Ui,
3: o sigui, jo és que sóc així. Bueno, doncs tu potser ets burro, m'entens?
0: Totalment. Això és una mica com... És que jo sóc molt sincer, sí, home.
3: Sí, exacte.
2: Els meus amics...
3: Ets maleducat, no ets sincer.
0: Exacte.
2: Els meus amics m'estimen així.
3: Sí.
2: I no tinc cap problema més.
3: Ah.
2: I la meva família i la meva mare ja la coneixes. La meva mare és molt crítica, La meva mare no es calla res. I a mi mai em diu el que tu m'estàs dient.
0: Yeah.
2: Bueno, però és que amb la teva parella, que tu l'has triat, no ve imposada, tu l'has triat i tu dius que és la persona que t'estimes, amb aquella persona no fas aquell match absolutament compatible i t'hauràs d'esforçar en alguns punts. La clau, on t'has d'esforçar? En ser més atractiu? En tenir més xispa, que se'n diu, més charm, en treballar més i fer, doncs això, tenir detalls, més detalls o detalls més cars, en matar-te al gimnàs, en ser una Kardashian, una estupenda de la baix, en ser jove, absurd, perquè la joventut no és eterna, no, t'hauràs d'esforçar en aprendre a comunicar-te, de manera que la teva, la persona a la que dius que estimes li pugui encaixar, li pugui rebre i pugui sentir aquest missatge. Les habilitats comunicatives les hauràs d'entrenar. Encara que no ho necessitis amb els teus amics i encara que no ho necessitis fer això amb la teva família, que ja t'entenen i t'estimen com ets. Sí, però la teva parella no, no t'ha de per què estimar, acceptar del, tot el que tu ets i en el sentit de, sobretot a l'hora de comunicar. En tot l'altre, evidentment, amb, el, amb com ets i amb les teves imperfeccions t'haurà d'acceptar. Però a l'hora de comunicar, aquí, i aquí és la tesi central d'aquest llibre, és on t'hauràs d'esforçar per no només dir-li, com a tu t'agrada dir-li, que l'estimes, sinó que ho arribi a sentir de veritat. Aquest llibre, insisteixo, són dos autors, que no els he dit, és que tenen uns cognoms, Maria, m'hauràs d'ajudar.
3: A veure.
2: La Sonja... Liu Bomirsky i en Harry Reis.
3: Bueno, ho has dit molt bé, ho has dit molt bé.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. No sé si ho podria repetir. Publicat aquest març, traduït fa, no fa ni un mes, a l'espanyol, Cómo sentirse amado, 5 claus per cultivar vincles que donen sentit a la vida, imagina't, que donen sentit a la vida. I ho estem centrant, en concret, en el món de la parella. Insisteixo, no es tracta de que canviïs qui ets. És que jo sóc així. És que has de ser més interessant, has de ser més atractiu, m'has d'esforçar per agradar. Sí, però només en un aspecte. En com converses i com et relaciones en el dia a dia amb la teva parella. Aquí t'has d'esforçar. Després, si vols anar a la perruqueria, al gimnàs i tal, fes-ho perquè tu t'agrada veure't així. Però no per crear una imatge...
3: No.
2: Fictícia, de perfecció ficcionada amb la teva parella. Vols que entengui i sàpiga realment que el que dius és veritat, que l'estimes, aprèn a conversar amb ella i aprèn a relacionar-te amb ella dia a dia. Com? 5 claus?
0: 5 punts.
3: Quines són?
2: 5 punts. El primer,
0: paper i boli.
2: Compartir de veritat. Això de... com estem avui? Bé, bé. Com et va la vida? Bé. Això li dius una, no un amic. Li dius a un conegut, li dius a un veí que et pregunta, li dius a un company de feina amb què no tens un vincle més profund. Tot bé, la família bé, sí, sí. Amb la teva parella, no. Hauràs de mostrar les teves vulnerabilitats, hauràs d'obrir realment el teu cor, la teva ment, i demostrar les teves fortaleses, les teves contradiccions, la teva vulnerabilitat. No tinguis por que l'altre ho noti i no tinguis por que l'altre l'importi. És que no ho dic per no preocupar-lo. És que la teva parella... què passa si es preocupa per tu?
3: És que, és el que hauria de ser, no?
2: Sí, la teva parella, en el seu amor hi ha una part de voler sostenir-te, de voler acompanyar-te en el camí. I sobretot en aquell tram de camí que és pujada, no baixada, justament. El límit, home, tampoc siguis un passat emocional. Vaig conèixer algú que deia, la meva parella és una passada emocional, cada dia plora per alguna cosa, sempre es queixa per alguna cosa. Home, regula't una mica, que no rebi la teva parella només queixes i queixes sobre la vida, sobre la feina, sobre qualsevol cosa. No et victimitzis per tot, no siguis una víctima emocional, aquest és l'extrem, però que no tot sigui perfecte. És que no li vull causar problemes perquè vull que sempre digui que amb mi tot rutlla, tot és fàcil. Ostres, en sèrio? Però llavors tu li estàs proposant una vida de Disney a la teva parella.
3: No
2: i
3: és
2: això
3: la realitat.
2: No és la realitat. Quan aguantarà això? Aguantarà 3 anys?
3: Com
2: o quan
3: molt.
2: Vingui, com a molt? O quan vingui el primer fill? Llavors sí, Disney sí, sí. No. Llavors totalment. No és que no li diguis, és que ho veurà. Perquè estaràs atacat o atacada. Perquè la criança és meravellosa, però té moments molt difícils i allà veurà la teva vulnerabilitat. Per tant, comparteix de veritat com compartiries el teu gran amic, aquella confidència que tens amb la teva mare o amb el teu pare, o amb el teu amic, fes a la teva parella, fes a la teva parella el teu millor, la teva millor amiga. Importantíssim. Primer punt, comparteix de veritat, no tinguis por a mostrar-te. Segon punt, aquest m'encanta. Jo sóc molt fan, i vosaltres que sabeu que jo participo en algun reality, és el que sempre intento, bueno, el que sempre veig que falta.
0: Per cert, vas estar molt bé el debat final, els debats finals de La Isla de las Tentaciones.
2: Bueno,
0: vam aprendre molt també amb tu, amb una cosa que pot semblar a priori molt superficial, que és La Isla Però hi ha més teca, bueno, de la que rascar, eh? Sí.
2: Veure el programa o com un espectacle o entreteniment. Total. O com a un mirall per aprendre coses de la vida i de les relacions.
3: Doncs sí. Cadascú... També t'ho passes molt bé, eh? com a un espectacle.
2: També, les dues coses també són compatibles. Jo també m'ho passo molt bé mirant el programa perquè té els seus moments rius una mica, però després hi ha coses que dius, ostres, això m'ha passat, ostres, si jo estigués així no sé com reaccionaria.
0: Sí.
2: I ho pots aprendre molt.
0: O jo conec a dos que són més o menys...
2: Més o menys així. Sí. Doncs el segon punt que recomana aquest gran llibre que ja us he recomanat, escoltar per comprendre, no escoltar per respondre. Saps allò de... t'estic escoltant, sí, però acaba que et vull respondre això.
3: Sí.
2: Tu no l'estàs escoltant. Tu estàs preparant un guió intern sobre com contestar i contraargumentar el que t'està dient.
3: O gent que et diu, no, i jo en aquesta situació, i jo en aquesta... Home, escolta aquella persona, no parlis del que faries tu.
2: Saps com es diuen aquestes persones?
3: Narcisistes.
2: Roba històries.
3: Ah, és molt bona. M'agrada més.
0: Ai, roba històries, roba molt.
3: M'agrada molt.
2: Tu estàs explicant, estàs sent la protagonista del que estàs explicant i ja te l'ha robat. A mi em va passar això fa un any, ja està. Ja ho hem canviat. Ja li està passant a l'altre. No és el teu moment, no ets la protagonista. Que segurament et va passar, i més greu, no ho dubto, però ara no és el teu moment. O sigui, una roba plano.
3: Sí.
2: O roba micro, això existeix a la ràdio.
0: I tant que existeix.
2: El mateix, a la teva parella, no li robis el moment.
3: Totalment.
2: Escolta per comprendre-la. Encara que no estiguis d'acord, no has d'escoltar si estàs d'acord. Llavors, si estàs d'acord, tampoc la deixes acabar. Oh, sí. I si és veritat, això és veritat. No, vols deixar que acabi i que s'enrotlli com vol ell explicar-te la seva història emocional fins l'últim punt, sisplau, i l'acompanyes, però no tinguis tanta pressa per respondre. Ni que sigui per unir-te, ni que sigui per rebatre-li, ja no et dic, per robar-li la història. Ja sé què dius, si això m'ha passat a mi mil vegades.
0: Ja.
2: No l'estàs validant, l'estàs descartant d'una manera, l'estàs minimitzant a la seva experiència. Jo sempre dic, escolta com si demà haguessis de passar un examen.
0: És bona aquesta, eh?
2: L'examen de... no de la teva vida, l'examen...
3: De la vida
2: de la vida de la teva parella. La sabries explicar?
3: Sí.
0: Hi ha gent que t'està escoltant... Perdona, ara, és veritat, em ve al cap.
2: Sí,
0: gent
2: sí.
0: que t'està escoltant, quan tu expliques alguna cosa i ràpidament... Ja, notes l'ansietat davant teu en l'altra persona,
2: que ja
0: volen entrar i volen dir la seva, perquè no és una cosa teva, ni és una apreciació, ni és una pregunta. No repregunten sobre el que t'està passant a tu. Ja tenen l'ansietat de voler... No?
2: Sí, vols esperar-te.
0: No t'estan escoltant, si és que ho saps, jo ho sé.
2: No, volen fer brillar la seva història, el seu ego, d'altra manera. No? Mm-hmm. Llavors, clar, en parella el teu ego l'has de tenir, però hi ha espai per dos egos. El problema és que només es vol fer sentir un espai.
0: I que és maco escoltar per comprendre,
2: clar,
0: no per respondre. No, que
2: exactament,
0: és el que
2: per saber la història, com pensa la teva parella. Aquelles persones que et diuen és l'aniversari del meu xicot, de la meva xicota, no sé què regalar-li. Tu no coneixes la teva.
0: Ja.
2: Clar. Voleu saber si coneixen? Si un coneix l'altre, pregunta-li què li regalaràs al seu aniversari. Què has pensat? No, bueno, és que ella no es contenta. Bueno, al marge de que li agradi o no li agradi, tu has de saber realment quins són els gustos. Després li compraràs o no li compraràs, però ho has de saber. I amb aquesta pregunta saps molt ja, si sap respondre realment què valores, si coneixes aquella persona o no. Fes preguntes que aprofundeixin en allò que t'està explicant. Escolta sense preparar la rèplica.
0: Clar.
2: Escolta sense ja buscar com li has de rebatre i posar-te a la defensiva.
3: Sí.
2: Aquest és el segon punt, com us deia, escoltar per comprendre. Ostres, no per respondre, o no ho has de respondre tot. Jo a moltes parelles li dic, no responguis. I jo, en sèrio? No responguis, el que t'acaba de dir, no responguis. Diu, bueno, però és que m'ho acaba de dir ja, i què? Deixa-ho en suspens i que entengui que, val, ja t'he escoltat, ja sé com opines, no tinc res a dir, ja t'he escoltat fins al final. No cal respondre-ho tot. Comunicar-se bé no vol dir parlar. La parella s'ha de comunicar, o sigui, si s'ho comuniquen tot, quin rotllo, o sigui, no hi ha hores suficients al dia per explicar-s'ho tot, no? Comunicar-se, com jo li vaig dir en l'últim debat a la Mar i al Christian, comença per saber guardar silenci i escoltar, i parlar a l'últim. Si has de parlar a l'últim, ja decidiràs de tot el que he dit, què? No has de respondre a tot. que és un dels punts que molt enfatitzen en aquesta publicació, com us deia, per garantir que la teva parella se sent estimada, no només perquè li dius o li demostres amb gestos, sinó sobretot per com parles i com converses amb ell o amb ella. Tercer punt, una curiositat genuïna. Què vol dir? Que quan t'escolti, com tu fas ara, veus? La Maria m'està escoltant, el que està... i jo com ho sé que m'està escoltant? Perquè sento que em va mirant, contacte visual, i em va fent que sí amb el cap. Llavors, aquests gestos de estic per tu, t'estic mirant, estic fent afirmacions amb el cap, i algun comentari tipus, que a mi m'agrada molt, eh? Ah, sí? Ah? Ah? Aquest ah és meravellós. Ah? Aquesta sorpresa.
0: Ah, sí, eh?
2: Ah, sí, eh? És que estava esperant que ho digués al Xavi, perquè és molt del Xavi. Ah, sí, eh? Però clar, aquí tenim els periodistes, com es
3: nota. Però això ja et fa veure que clar, aquesta persona s'està interessant, que no només t'està escoltant i passa, no?
2: Sinó que mostra un interès. Ah, sí? Mostra sorpresa. Sabeu lo important que és mostrar sorpresa en parella? Moltes parelles que cauen en la rutina i en la distància emocional és perquè ja han perdut l'admiració i han perdut la capacitat de sorprendre l'altre. I què has de fer per sorprendre'l? Tenir una imaginació creativa i comprar alguna cosa superexòtic a casa? Dius, ai, caramba, això que has comprat no cal que trenquis alt, sinó escoltar amb atenció i dir, ah, de veritat penses això? Aquest punt de vista tens? Això t'ha passat? Això li has dit a aquesta persona? Ostres, jo no sé com hagués reaccionat, caramba. Mai deixes de sorprendre'm. Aquesta capacitat de sorpresa i dir-li amb aquestes frases breus, en forma de pregunta. Caram, el caram. Ostres, està molt bé el caram, eh? Caram! Digue-li caram a la teva parella.
0: Sí, sí, sí.
2: Digue-li caram a la teva parella. Li diem al veí, caram, això t'ha passat? O un amic, mira que m'acaba de succeir.
0: És veritat.
2: Ostres, tu, caram, en sèrio? Digue-li això.
0: A la resta sí que dona la sensació que t'interessa tot el que t'ha explicat.
2: A la teva parella, bueno, però ja saps, ja el coneixes. Ja que coneixes a la teva mare. Sí, però té mare per rato. Té història sobre la seva mare per moltes setmanes. No li demostri sempre la mateixa resposta de, bueno, ja, sí, li estàs dient, que pesat, sempre vens amb la mateixa història. Bueno, és el que li angoixa. Sigues una parella que li demostri que ets capaç de sostenir-la. Sostenir-la vol dir escoltar-la. Un apunt pels homes.
3: A veure.
2: Més pels homes que per les dones. Els homes, hi ha estudis, que hi ha aquesta diferència de gènere, i

0: l'estipulen clarament. Els homes, quan els expliques a algú algun problema, alguna situació difícil que t'ha passat, som acostumats a ser més resolutius. Llavors t'escolten, no dient-te, ostres, quin greu em sap, què tal, no et preocupis, vinga, va, ànim, no t'animen. Van a buscar la solució. El que has de fer...
1: Ja. És això.
0: És això. I és, mira, estic del que has de fer. Mira, primer de tot, jo no t'he dit que em diguis què has de fer.
2: És de primer de cunyat,
1: és també
2: et dic.
1: Sí, també, una mica, una mica.
2: No ens fiqueu a tots a la mateixa bossa, sisplau, Però sí, sí, però totalment...
0: Hi ha excepcions...
2: No, molt d'acord, Arantxa, molt d'acord.
0: Molt honorables i molt estimables.
2: I que segur que a mi també m'ha passat i no m'adono, de dir això, o sigui, de fer això.
0: Modo resolutivo. Modo resolutivo. Dius, mira, si jo ja sé el que has de fer, si ho sé jo més que tu, perquè m'ha passat a mi, conec el context i conec els protagonistes, no? Llavors, segurament la solució que em dones ja l'he pensat i repensat fa temps. Jo el que vull és senzillament que em sostinguis. M'has de sostenir l'emoció, que m'escoltis. I sentir la teva presència. Sentir presència, no acció. Això vol dir curiositat genuïna per l'altre. Quart punt, i ens queda un, quart i cinquè, el quart. Escoltar amb el cor obert. Què vol dir amb el cor obert? Jo t'ho tradueixo. Amabilitat. Moltes vegades perdem l'amabilitat. Sí, sí, tu digues que jo ja et vaig escoltant. Amb una passivitat, amb una falta de civisme, les parelles poden perdre el civisme. És que tinc mil coses a fer, però jo t'estic escoltant. Ja no et dic si porten a sobre la pantalla o el mòbil, ja m'enteneu, a les mans, no? Sigues amable, sigues càlid, escoltant. Sigues càlida, escoltant. L'amabilitat, la validació, mira... Jo ho veig des d'un altre punt de vista, però el que m'ha quedat clar que estàs patint molt i això és el que em preocupa. Em quedo amb el teu patiment, no em quedo amb el teu raonament. Mm. Això, en aquest reality que us deia, així. No veuen i no acompanyen en el dolor de l'altre.
1: Només veuen el que els ha passat amb ell.
0: El que els ha passat.
1: No
0: et quedis amb els fets, no et quedis amb la teva veritat. Després li expliques, evidentment, però primer de tot, el dolor, el malestar. Veig que pateixes, em sap molt greu, jo veig les coses de diferent manera, però primer anem a trobar una solució pel teu dolor i després raonarem vies de solució. Si vols que hi parlem sobre com trobar solucions, si és que vols. No, això ja ho tinc pensat. Ah, llavors per què m'ho expliques?
1: Exacte.
0: Per què m'ho expliques si ja saps el que has de fer? Perquè vull que m'escoltis, vull que m'acompanyis, vull ea, saps el... que ens acurruquin, que ens donin calma, que ens donin un lloc de refugi. La parella ha de ser un lloc de refugi. Estic molt romàntica. He posat el meu romanticisme.
2: Jo crec que és superimportant això que acabes d'explicar, no? El respondre amb amabilitat.
0: És clau.
2: Amb calidesa, no utilitzant paraules malsonants moltes vegades. No sé, fins i tot quan hi ha contradiccions, encara que tu no ho entenguis, no? Jo crec que l'educació és principal, I més amb aquella persona, home.
0: I tant.
2: Si has de fer un esforç perquè has tingut un mal dia, no, fes-ho amb la persona que s'ho mereix, no?
0: Pensa-ho millor, això. Ho has de pensar millor. Va, tia, que tens estudis. Ostres, ja m'he escoltat aquestes frases. Que tens estudis, sí, i no puc patir, no puc estar en xoc, no puc bloquejar-me, no puc necessitar una abraçada.
1: Sí,
0: i teva,
1: sí.
0: La meva mare ja me la dona.
2: I sense educació.
0: I sense...
2: Mira, Maria, com dèiem abans, frases d'aquestes que a mi em fa molta ràbia. La confiança d'asco.
1: Ai, no.
2: És una cosa que a mi m'ha fet molta ràbia sempre i que intento no posar mai en pràctica, perquè no valida la confiança al parlar-li malament o d'una forma més... més passota.
0: Sí, algú. Més dura.
2: No, més dura o més...
1: No. Però sí que és veritat que a vegades... No va amb això, però sí que és veritat que a vegades amb aquells que tens més confiança, si vas aguantant alguna cosa que t'ha passat a la feina o tal, o fora, quan arribes a casa, potser sí que et deixes anar. O sigui, no dic de parlar-li malament a ningú, però em refereixo a que sí que és un moment de que et deixes anar amb ells, no per contestar-los malament, però sí de deixar anar una mica...
2: Es contesta malament,
1: no sé si m'explico.
2: Sí.
1: Ja, tens raó.
0: Jo vaig rebre un missatge per privat en les meves xarxes d'un home, almenys el nom era d'un home, que vas dir, clar, que jo entenc que sobretot vingui d'un home. Perquè ja et dic, és més d'homes que de dones, tot i que hi ha alguna dona que també contesta així, que deia, però Arantxa, esto... Ho deia en castellà. Esto es un rollo, porque entonces tienes que ir siempre con un cuidado a la hora de hablar con tu pareja, que, quieres llegar a casa y quitarte los zapatos y desmelenarte, tienes que ir ahí con cuidado. Pues sí.
1: Yeah.
0: Tu vols una relació llarga? Hauràs de cuidar-la molt.
2: Cuidar les coses, però...
0: I hauràs de posar el filtre. Posa el filtre, clar que sí.
2: Tampoc pot costar tant, això. És a dir, si a tu et costa molt fer això, llavors jo crec que tens un problema,
0: Exactament.
2: No és un esforç tan gran,
0: Sisplau, no.
2: De tant en tant et pot sortir una paraula puntual, però, home, no... No, un hàbit, no parlar-li així a la teva parella.
0: La confiança no està en que tu parlis sense filtre. La confiança està justament en el primer punt, obrir el teu cor i mostrar la teva vulnerabilitat.
1: Sí.
0: Tens tanta confiança en la teva parella que li pots confessar o li pots mostrar els teus aspectes més delicats i més complexes a tu mateix o a tu mateixa. No es tracta en la confiança fa que perdem el filtre i ens parlem de qualsevol manera, que per això arribo a casa, no? Per treure'm la corbata i treure la pitjor versió de mi mateix i tu, com que m'estimes, me l'hauràs d'aguantar. Les pitjors versions no s'aguanten mai, i menys per amor. L'amor no consisteix en aguantar el pitjor de l'altre, ni molt menys.
2: No.
0: Per tant, sí, posem una mica de filtre, que per amor ho podem fer. Aquella persona, insisteixo, que tu has triat voluntàriament.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, ha de ser un treball, doncs això, voluntari. Si t'ho demana ell o ella, malament. Si t'ha de recordar, escolta, no em faltis el respecte, anem malament.
1: Home.
0: Aquestes coses no es recorden a casa.
2: I que sempre val la pena. Que tu estàs millorant per una altra persona i alhora estàs millorant per tu, sobretot, també. Estàs intentant evolucionar com a persona, no?
0: I quan et diuen, mira, en Marc, que bé que se'l veu des que està amb aquella persona. Es nota?
1: Clar.
0: Vull dir, al final la inversió, l'esforç que fas amb aquella relació, el teu entorn et troba, doncs això, la clau de la felicitat,
1: Et
0: troba
1: més feliç,
0: et troba més... Que diràs, dintre els primers anys d'enamorament, no, i els següents. I quina sort que han tingut de trobar-se i porten tants anys, bueno... Perquè practiquen, ja no només perquè tenen un sentiment, l'amor. L'amor no ho pot sostenir tot, sinó l'amor amb aquest practicum, amb aquest esforç a l'hora de conversar bé amb la parella.
2: Jo em direu tou, però jo no crec que hi hagi motors d'evolució i de transformació com l'amor, perquè no conec res que et faci voler aconseguir la millor versió de tu mateix en tantes esferes diferents de la teva vida. És l'amor.
0: És l'amor.
2: No estic parlant de per agradar, eh? No,
1: no, no, en general.
2: Intentar ser millor.
0: Sí, sí, sí.
2: És l'amor, és un potenciador.
0: Sí, sí. Clar, se'ns activa creure ja no en l'amor de l'altre, que és del que estem parlant avui, sinó l'amor en un mateix.
2: Sí,
0: creure
2: ser
0: en
2: millor
0: un
2: persona.
0: Mateix.
2: Sí, sí, sí. Ser millor persona.
0: I et motiva a voler ser-ho, a voler treure, igual que et motiva, doncs, a arreglar-te, anar més atractiu,
2: sí,
0: a pentinar-te, doncs el mateix en la bellesa interior. Et motiva també perquè puguis i vulguis mostrar més bellesa interior. L'últim punt.
2: Vinga, 5.
1: Som-hi.
0: Acceptar que no som perfectes. Accepta que la teva parella no és perfecta i té les seves contradiccions, els seus canvis, les seves multifacetes, si jo ho deia bé, i que un dia s'aixeca d'una manera i un altre dia es pot aixecar d'una altra, com et passa a tu. No trobaràs la persona perfecta per tu. Potser ho serà per un altre, potser ho serà pels seus amics, per la seva família, potser serà el mimat o la mimada de la seva mare, però per tu el millor no és perfecte, i al revés, tu no seràs perfecta, és possible, per la teva parella. Però us heu triat, us estimeu i us esforçareu, no perquè us ho demaneu, no deixes que la teva parella t'ho demani, sinó perquè tu ho vols fer, fruit d'aquesta motivació, d'aquest enganxe emocional bonic, motivant, que tens amb la teva parella, que, insisteixo, tu has triat voluntàriament, i per tant podràs acceptar que té als teus ulls coses que no t'agraden, com als seus ulls tu tens coses que no li agradaran. Acceptar la imperfecció és importantíssim. És humà, té dies dolents, hi ha els dies dolents, jo ja sé què has de fer. Ea, donar-li el consol, mantenir-me a distància és el que necessita que es dongui. Vaig a donar una volta, no vols parlar les coses? No, deixa-li que doni la volta. Una i dues voltes, si cal. Tu no el vols així, no el vols escoltar així, no vols parlar amb ell quan està bloquejat. Dic que ell, perquè també és més d'homes, que necessiten airejar-se més que les dones, però això passa. No? Accepta aquesta part que per tu és imperfecta. Per ell és perfecta, però per tu és imperfecta. Importantíssim acceptar la manca de perfecció de l'altre i de tu mateix per l'altre. És un llibre, per tant, que diu, no cal que siguis superatractiu, no has d'estar supercharm, superagradable, ser el rei i la reina de la festa, trobar la persona correcta. És currar-s'ho. És una habilitat, la d'aprendre a conversar no amb tothom, amb la persona

0: persona que és la teva parella. Amb ella t'has d'entendre. Desenvolupar aquesta habilitat l'has d'entrenar cada dia. No és l'atzar, no és el destí, no és una química misteriosa. És saber entendre't quan parles de manera que no només sàpiga que l'estimes, sinó que senti que és veritat que l'estimes.
1: Arantxa Coca, gràcies. T'estimem molt.
2: Nosaltres sí que t'estimem i t'ho fem saber.
0: I molt, jo exacte. També, ho sento.
1: Perquè hi ha comunicació. Sí, sí. Paper i boli, ja ho dèiem. Sí, sí, potent, potent, potent avui. Servei públic, sempre, amb l'Arantxa Coca.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Maria, quins moments aquesta temporada, eh?
2: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.

0: Avui ens visiten Flashy Ice Cream. Aquest és un dels noms que han fet que l'Urban, en català, deixés de sonar a excepció, Maria, i comencés a sonar a present.
1: Ara ho deies, des de Sabadell, en Pol Giancana i Sneaky Flex ens han construït un imaginari propi entre el trap, el dancehall, el rap, el pop urbà, i aquesta manera tan seva de barrejar la festa, la nostàlgia, el barri i una ambició i també vulnerabilitat.
0: I ara presenten Imagina. És una batxata lluminosa i romàntica que no es queda només en l'amor de la pista de ball, sinó que també s'atreveix a somiar un món més just, més lliure i

0: I després de projectes com Brillar o morir, Don Gelato, After Sun i Sempre joves, Flash i Ice Cream arriben ara amb una nova etapa, amb més ofici, més risc i una pregunta de fons. Què vol dir créixer sense perdre aquesta frescor, Xavi?
1: M'agrada molt. Doncs bé, jo crec que potser per tot plegat connecten tant, no? Perquè darrere l'estètica, els hits i les ganes de fer ballar, doncs hi ha una generació intentant explicar-se, jo diria intentant explicar-se a si mateixa, abans que algú altre ho faci per ella. O no, va per aquí, això. Com esteu, nois?
2: Què tal? Bon
1: dia. Flash Ice Cream, el Xavi Fòrnia, Ràdio 4. Tot bé?
3: Sí.
1: Bueno, se us veu bé. Teniu una cara de dilluns perfecta. Mira que és difícil. Imagina que sona batxata, a pell, a estiu i a romanticisme. Quan feu una cançó així, voleu que la gent balli primer i després pensi també una mica?
3: Crec que és igual que faci primer, no? Jo crec que si fa les dues coses, perfecte.
1: Sí, a més té això. Jo crec que la música de Flash i Ice Cream, Maria, té això. Venint de Flash i Ice Cream, una batxata que no sembla una concessió comercial, sinó un altre moviment dins d'un mapa sonor molt obert. Us interessa trencar la idea que l'urban català ha de sonar sempre d'una manera concreta?
3: Home, sí. Ara la veritat és que amb l'àlbum que estem preparant ens hem tret una mica aquestes limitacions. Estem produint nosaltres des de zero tota la música i crec que, bueno, que es veu una mica en aquesta nova etapa, en aquests dos temes que hem tret, ja es pot intuir una mica per on aniran els tiros.
0: Clar, vosaltres porteu molts anys en la música, sobretot en el pop urbà, jo crec que en català, crec que vau ser els pioners, o si no els primers gairebé. Ara que ja fa temps que hi ha hagut un boom en tot aquest món, vosaltres com ho veieu, tot això? Perquè hi ha molts artistes ara que estan en aquest ambient i que estan triomfant moltíssim. No sé si us ho diuen, que vosaltres vau ser com els primers que es van inspirar en vosaltres.
3: Nosaltres estem contents, orgullosos de com ha anat tot, de que li hem pogut donar la volta a la música aquí a Catalunya. Sí que és cert que ara, actualment, no sé ben bé en quin punt està l'urban, perquè sí que és... Potser s'ha cremat massa, saps?
4: Sí. Plan... Ha arribat un punt on ja es mescla tot i, jo què sé, l'altre dia ho dèiem, de fer tan gana ara treure un tema. Es pot treure un tema de rap, es pot treure un tema de pop, es pot treure un

0: més o menys allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vale. Llavors, jo us vaig començar a escoltar quan era molt jove i jo em sentia identificada amb moltes de les coses que parlàveu, no? Parleu molt de, del barri, de com heu crescut vosaltres, a casa dels avis. Llavors, això també crec que... No sé si heu notat que us fa connectar més amb el públic.
1: Sí, jo crec que al final, si parles de la teva realitat, doncs connectes amb les altres realitats de la gent també, perquè al final és... Pues és la veritat que viu cadascú, no? I jo crec que sí que ajuda a connectar.
0: I ara parlàvem també de que heu obert una mica camí, però crec que us va costar una mica. O sigui, no tothom, des que vau començar de zero, fer trap en català era una cosa que semblava molt estrany, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, o sigui, va ser com... Bueno, poquet a poquet... anar educant les orelles una mica, saps? Que la penya al principi ens escoltava i era com, què era aquesta merda?
1: Sí, sí. Yeah. Anava tocant en directe i era com un què?
3: Heu rebut molta crítica dels més puristes de la música aquí a Catalunya?
2: Sobretot amb el tema que vam fer de Boig per tu.
0: Mira, el tenim per aquí perquè em flipa a mi el tema de Boig per tu, ja per les euros.
3: Crec que el Jaume Tudela el té per aquí,
0: sí,
3: el Boig per tu.
0: El té l'últim de tots.
3: Ara el tornarem a escoltar per si algun oient no el té identificat. Mira.

0: ets tu. Us van rajar molt amb això?
1: Molt.
2: Això és fantàstic. És que no puc entendre que algú critiqui, de veritat. No, no ho entenc.
3: Van dir terrorisme musical.
0: Terrorisme.
2: Uau.
0: I, que, i com us ho veu prendre vosaltres?
4: Va, em sembla increïble. Terrorisme musical. S'haurien de fer camisetes. Ja, ja.
0: Home, però, no, deies,
2: no,
0: Maria,
2: que, perdona, què us deien amb això? O sigui que havíeu destrossat, sí, un clàssic?
3: Tal qual.
4: Sí.
3: Que també...
4: Amb autotune.
3: Ja. Yeah.
4: Que asco. Saps, d'aquest pal.
3: Ja. Yeah.
4: També algo comú que tenia la gent que ens criticava, sí, en general, era que... Bueno,
2: tenien una edat
4: poc elevada. Cabell.
0: Ja, voleu dir com que no tenen la oïda entrenada per això.
4: Sí.
0: No?
3: D'una altra època.
0: Sí, sí, sí. Sí. Quan aneu per Sabadell, la gent us para, us reconeix... Perquè, clar, suposo que sou estrelles ja allà, no?
3: Bé, bueno, sí,
4: a ver,
3: depèn,
4: sí,
3: del dia.
4: Tant.
3: Tampoc a full, però
4: també
3: sí.
4: També estem molt allà, saps?
0: Ja.
3: Sí, com que s'ha potser normalitzat ja veure'ns per allà, sempre ja sortim per allà, vull dir que no.
0: I nosaltres anem a Sabadell demà a la tarda i us trobarem en alguna terrassa, segurament, no?
3: Demà, segurament. Alguna... Demà dimarts, va, demà dimarts potser no.
0: Sou més de tardeo o de nit?
4: Jo de tardeo, la veritat. Ahir vaig anar al Primavera a la tarda.
0: Què tal?
4: Molt bé. O sigui, com perfecte, saps? M'he aixecat, com sense ressaca, molt
0: ideal,
4: sencer.
0: És ideal.
3: Sí. Com més gran et fas, crec que t'agrada més el tardeo, jo crec.
0: A més, a Sabadell ho saben bé, això. Perquè, clar, zona hermètica ha estat un epicentre de la festa nocturna.
3: Sí.
0: D'aquella que havies d'arribar a les 2 o les 3 de la matinada per començar la festa,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: era
3: sí,
0: una mandra,
3: sí,
0: històrica. Eh? Sí. Jo soc del teu equip, Pol.
2: Clar, és Pol, que ets de l'època zona hermètica, jo ja no ho vaig enganxar, això.
0: No, no, no, jo a
2: no
0: mi...
2: Que no t'estic dient vell, eh?
0: No, no, sí, m'ho pots dir.
2: No, no ho ets.
0: Però, clar, jo tinc ara 39, llavors
2: clar,
0: el meu germà sí va viure el Palladium aquell fort, ah, tota l'època forta i tal, i jo ja quedava algun baretillo, però tampoc massa, eh? Tampoc massa. Bé, tornant a la música, teniu personalitats molt, molt marcades, no?, els dos? Diferents.
3: Sí, sí, són bastant diferents, crec.
0: Com és el procés de crear Flash i Ice Cream, de tirar-lo endavant, de fer les cançons? Com és el dia a dia?
4: Una muntanya russa, et diria.
0: Us porteu molt bé, no?
4: Sí, entre nosaltres ens portem molt bé. L'únic que sí que hi ha és això, saps? Moments en què dius, buah, funcionarà segur, moments en què dius, deixo la música, saps?
0: Sí,
3: ja, ja.
4: Sí, sí.
0: Perquè vosaltres podeu dir que podeu viure ja de la música?
4: Sí.
0: Ara sí, eh?
4: Sí, sí.
0: 100%. Ostres, és un triomf, això, eh?
3: Sí.
4: La veritat és que sí.
3: Sí, sí. Tot i que és inestable, eh?
0: Ja.
3: No saps ben bé fins quan durarà ni res. I això sí que et fa com tenir una mica de...

0: alts i baixos.
1: Clar, al final és com... Si t'obsessiones amb pensar molt lluny del futur o el que sigui, t'has jodido, saps? Perquè el pensament aquest de... Buah, potser he deixat de molar.
2: Ja. Yeah.
1: Saps? Perquè és com tot tan subjectiu que... Que pot passar, saps? Però al final és una mica mirar cada passa i no el pic de la muntanya, saps?
2: Home, ha de ser difícil, de gestionar això.
3: Clar, és molt complicat també, perquè ara ho deies, no? Que potser he deixat de molar. I com saps quan has deixat de molar? O quan... Perquè tu tens uns fans que t'escolten, però...
1: La majoria de potser... gent no es dona compte que ha deixat de molar.
3: Clar, és aquest el problema, perquè si no te n'adones i segueixes fent allò, ja arriba un moment on et perds una mica, no?
1: Clar.
3: És
1: bueno,
3: complicat.
1: No ho sé, també és com adaptar-te. Hi ha gent que... Jo què sé, grups de música que ara en tenen 60 i segueixen fent el que feien quan tenien 20, saps?
2: I funciona perquè el públic també ha crescut. Vull dir, és més nostàlgia.
1: Sí, sí, clar.
0: Clar, això són grups més mítics que en el seu moment ho van rentar màxim i ara poden fer el mateix. Però si no, jo crec que va bé evolucionar, perquè si no et quedes com...
2: Uah.
0: Perquè també ja com a persona, com a artista, no estàs creant igual que quan tenies 20 anys, que quan tens 30, que quan tens 40...
1: Clar, jo què sé, jo quan fa 5 anys potser no em mirava el futur en plan... Era més carpe diem, saps?
2: I a viure i...
1: Ara potser vaig a veure un pis aquesta setmana per comprar-me, saps?
2: Fixa't, ostres, doncs afortunat. Poder comprar un pis... Dir que pots comprar un pis a dia d'avui és complicat, eh?
1: Bueno,
0: no és que estigui regalau, però...
2: No regalau per res, i sobretot hi ha cua, i amb el tema dels lloguers és una barbaritat.
0: És una locura, sí.
2: Una locura.
0: Sí.
2: A Sabadell han pujat una barbaritat.
0: Sí. Pensa que per una habitació jo pago 500 pavos.
2: Per una habitació,
0: en gastos.
1: A mi em van fer fora del lloc on estava, i ara mateix a Sabadell hi ha 22 pisos de lloguer, hi ha 250.000 persones vivint a Sabadell.
2: És increïble.
0: No, és un problema
2: és
0: molt
2: increïble.
0: Clar.
2: A més, amb la darrera llei que es va fer, tampoc ha ajudat massa.
0: No.
2: Amb el tema de la temporalitat i tot plegat. Hi ha molts menys lloguers a dia d'avui. Això ho he vist jo a Sant Cugat, per exemple. Sóc de Sant Cugat de tota la vida. I que també. Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, és una bogeria el que està passant
0: també.
2: No? I, bueno, a tots llocs, en realitat.
1: I és com d'aquestes coses que fins que no t'hi trobes, no entens la gravetat de l'assumpte, saps?
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, quan jo estava en el meu piset, no sé què... Vale, amb els lloguers, tal, ok. Ara que estic buscant i tal, és la jungla.
2: Estava llegint fa, res, una horeta, una notícia d'última hora de Agencia EFE Noticias. La vivienda se encarece en España un 12,9% en el primer trimestre y suma 44 trimestres a l'alza.
3: No, és una barbaritat.
2: Només en un trimestre, en el primer de l'any, un trimestre, ha pujat un 13% ja. En un trimestre. I porta 44 trimestres a l'alça.
0: Pujant, quan de vegades és pujant.
2: És impressionant. És impressionant.
1: És una bogeria.
2: Bogeria.
1: És que no sé què haurem de fer al final.
0: Ja.
2: Veus? Deixa la cervesa allà per... No sé què haurem
3: fantàstic
2: de fer. I ells mateixos es responen.
3: És fantàstic.
2: No basta con dejar la birra.
3: Tant de bo, ojalà. Però... No, és molt complicat. També volia comentar-vos que vosaltres col·laboreu amb artistes molt diferents, o sigui, que fan coses molt diferents a vosaltres. Per exemple, amb Ginestar, no? Amb els que no sé si van ser potser els primers o molts pioners de l'Urban a Catalunya, Pound Gang, no? Que són fantàstics. Com feu que al final la vostra música encaixi amb gairebé tots els estils? Perquè això també va ser difícil.
0: Ja, està loco, eh?
1: Ara, amb aquests dos exemples, dic, buah...
0: T'imagines Ginestar
3: i Peu?
0: Sí, no sé, crec que al final seguim sent nosaltres amb tothom, o sigui, amb tothom que col·laborem. No... Sempre trobem com un punt de connexió, saps? On que jo fico fins aquí, tu fiques fins aquí, trobem com un punt en comú, saps?
3: Clar, perquè sentim amb la cançó que teniu amb la Muixca, que jo crec que
0: boníssima.
3: El so de la Muixca i la vostra, el vostre encaixa molt, però quan vas amb Ginestar ho veus més diferent. No?
1: Amb Ginestar... Va ser la segona. Vam fer un tema que era en plan...
0: Yeah.
1: Una cosa rara. I el segon ja ens va sortir. Però també parteix una mica de l'amistat, saps? De...
3: Yeah.
1: Ens anàvem trobant...
0: Sí.
1: I bueno, ens vam fer amics i després va ser, doncs, perquè no fem música junts.
2: Aquí està la veu de la Muixca. Com és treballar amb la Muixca?
1: Doncs... bastant.

0: És heavy, perquè va molt... molt ràpid. Jo vaig flipar a l'estudi mentre fèiem el tema que estava sonant. La tia en una hora ho tenia fet tot. I grava que... O sigui, fa com les melodies, com frase per frase, de... I després li posa com veu, saps? I va creant la cançó... tota de una, no escriu, pràcticament.
1: Ella és molt jove, també. Això ho noteu? Que hi ha una generació més jove que vosaltres que treballa de manera diferent?
2: A veure, a mi em va fer obrir una mica els ulls, en aquest sentit, eh?
0: Sí.
2: Perquè nosaltres sempre veníem com més del rap, de posar-te com a escriure, com a la teva moguda. I el fet de tirar-te el micro com més improvisat, com més... Saps? De primeres va ser com una... Provem-ho, saps?
0: Sí.
3: Com està la música en català a dia d'avui? Millor dit, la indústria de la música en català. El business.
2: Com
3: la
2: veieu? És diferent, això.
3: Per això.
2: Pues com totes les indústries, no, tio?
0: Home, jo crec que en un bon moment, no? Mm-hmm. Si tenim en compte Coques Grasses fan no sé quants estadis seguits, pues això diu, ok, és un bon moment. Però també crec que per als que estan en el top, saps, de Oques Grasses, etcètera, els hi va de puta mare, però sí que hi ha com... o estàs al top o ja comences a tindre dificultats, saps? I crec que s'hauria d'afavorir d'alguna forma que una persona es pugui dedicar a la música i no siguin els 10 elegits de 1.000 persones, saps? Al final és molt raro, saps? Un fuster, encara que no siguis el millor fuster de Catalunya, et podràs guanyar la vida sent fuster. Un músic no. Haurà de fer, a part de cantar o tocar la guitarra, no sé què, haurà de fer mil altres coses.
3: Sí. Hi ha qui pot viure d'això, el que comentàvem abans, és d'afortunats.
0: Està molt perquè... precarieritzat.
2: Sí.
1: Precarieritzat, sí.
3: On es guanya més, entenc que és als directes. Mm-hmm. Allà és on noteu realment el cash. Aquest estiu com el teniu?
2: No el tenim a rebussar, però bueno, tenim uns quants shows a festes majors, també toquem a la campa de jove, i... sí, bueno, això, una mica...
0: Sí, molt bé, o sigui, sí que és més relaxat perquè traurem disc entre octubre i novembre. Uh-huh. L'havíem de treure abans, però vam apretar una mica el freno de dir deixem-nos temps, no anem amb pressa.
3: Anem a fer-ho bé.
2: Sí.
1: Què canvia la manera en què quan estàs en un estudi tu fas una cançó i la treus i veus com l'acull el públic, però després, quan en un directe veus com la canten, com criden, com doncs coregen aquesta lletra que has estat pensant o que has estat escrivint, això, com ho noteu? Què sentiu?
2: A mi és com que em fa cobrar sentit tot l'altre, com que... Sí, això, bueno, que li dóna sentit, bàsicament, no cobrar sentit, no sé si es pot dir.
1: Sí.
2: Però és com que tot el treball que he fet fins allà, pues, com que em val la pena, saps, en aquell moment, és com molt gratificant.
0: Clar, és que els números són números, saps? La forma en què tu veus és els concerts o... I això és l'hòstia.
3: I té molt de mèrit, de veritat, de debò. Enhorabona per tota la feina feta, per el que esteu recollint també. Gràcies. I pel que vindrà, Que no heu deixat de molar, eh? Ho sapigueu. A vegades, tu ho has dit, Pol, diu, un mateix no s'adona, no? Doncs a vegades us ho hem de dir de fora. Gràcies per la vostra música, per animar-nos molt, perquè d'això es tracta també. Quan estàs en una etapa potser més fosca, o en un dia que no funciona del tot, escolta, posa't Flashy Ice Cream i li dones la volta 100%. Així que moltes gràcies a
2: tots. Gràcies.
3: I que vagi molt bé. Casa vostra, Ràdio 4, ens parlem aviat.
1: Quan treguin disc, no?, a novembre. I abans, si volen.
3: Tien tirada, Mary Jane.
1: Home, clar.
3: Sí. Va, doncs ja, tancat. Nosaltres arribarem ara al butlletí de les dues, actualitzem la informació i voleu que tanquem aquesta hora amb Imagina, si no?
1: Home.
3: Imagina. Va, doncs tancarem amb Imagina. Però hem de dir que de seguida, després del butlletí, tenim un zoom molt, molt interessant. Que és parlar dels viatges que es fan a dia d'avui.
1: Home, perquè hi ha tanta oferta que no sabem on anar, no sabem què fer, i jo crec que podem us posaré, si encara no teniu les vacances d'aquest estiu o més endavant, perquè ja és difícil no tenir les vacances aquest estiu i amb el poc temps que queda, poder trobeu algun destí.

0: destí que us interessa.
1: Bueno, ja ho hem parlat fa setmanes aquí també, sí. No? El postureig dels viatges. Molta gent ja està escollint viatges d'estiu només per pujar la foto a Instagram,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és una
0: sí,
1: cosa...
0: Sí, és increïble.
1: Impressionant. L'any passat tothom estava a Bali.
0: I al Japó,
1: sí. I tothom té vaixell, ja veuràs.
0: Ai, sí,
1: ja
0: és increïble.
1: Un parell de setmanes ja la gent comença a pujar històries a Instagram amb vaixell. Va, imagina, tanquem aquesta primera hora de Xavi Forni amb els Flashy Ice Cream i seguim a Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Unes 10.000 famílies necessiten ajuda urgent al Nepal després de la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre el Nepal i el Tibet. Ho ha alertat l'Organització Mundial de la Salut. De moment hi ha gairebé 290 víctimes mortals i altres 1.400 persones desaparegudes, de les quals més de 500 serien turistes i estrangers. Una xifra que, segons les autoritats, podria anar augmentant a mesura que passen les hores. Entre els desapareguts hi hauria 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida de tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada, que es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars.
2: Los teléfonos están a disposición en las redes sociales del Ministerio, también en las mías propias. Y, por supuesto, traslado mis condolencias y solidaridad a las personas fallecidas y al gobierno y al pueblo nepalí.
0: De moment es desconeixen les causes de la riuada, si bé la hipòtesi que agafa més força entre els experts és que el col·lapse d'una glacera hagi estat l'origen de la catàstrofe. La sectorial d'Infància i Joventut ha aprovat per unanimitat el repartiment de 25 milions d'euros per reforçar l'atenció de menors migrants que van arribar a Ceuta a finals de juliol. A la reunió on estaven presents les comunitats governades conjuntament per Vox i el Partit Popular, Elena Pérez.
3: Estaríamos hablando de unas 500 plazas. Consideramos que hay situaciones de emergencia, de especial vulnerabilidad.
0: Sembla que no podem escoltar la nostra companya. Volíem dir que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja van dir que no hi anirien i, de fet, ja van manifestar per escrit la seva oposició a aquests 25 milions perquè el que volen és que retorni immediatament als seus països d'origen a totes les persones que van arribar de forma irregular. Tot i que el Partit Popular també parla de retorn immediat, les comunitats on governen en solitari han votat a favor d'aquest traspàs de diners a la ciutat autònoma. La ministra de Joventut, Cira Rego, centra ara els esforços en poder convèncer les comunitats perquè acceptin rebre a part dels 1.500 menors migrants no acompanyats que hi ha ara a Ceuta. Ara sí que podem escoltar la ministra Cira Rego.
3: Estaríamos hablando de unas 500 plazas. Consideramos que hay situaciones de emergencia, de especial vulnerabilidad, que se podría dar salida de manera inmediata y que además tendría la virtud de desinflamar la situación en Ceuta, de habilitar plazas, de desalojar plazas. Por tanto, se rebajaría también la tensión que ahora mismo tiene Ceuta.
0: Això es faria a través d'entitats amb les que està parlant el Ministeri. La tutela dels menors quedaria igualment en mans de Ceuta. Una altra opció, diu, seria la de l'acolliment familiar. Al Congrés, la ministra de Sanitat, Mònica García, compareix a petició pròpia per explicar com la seva àrea està gestionant la situació a la ciutat autònoma. És una de les tres compareixences previstes per avui. García insisteix, no hi ha col·lapse al sistema sanitari saudí. Més detalls, Toni Condé.
4: En la seva compareixença al Congrés, García ha defensat que el risc de transmissió d'infeccions per la població de Ceuta és baix i entre migrants és moderat a causa de les condicions d'amuntegament al carrer. Per això, defensa allotjar els migrants i ha qualificat la proposta de Núñez Feijóo de confinar-los d'ignorància o mala fe.
5: Confinar indiscriminadamente no solamente carece de justificación epidemiológica, sino que además es ineficiente y es ineficaz. Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí.
4: La ministra ha rebutjat les acusacions de col·lapse sanitari i ha assegurat que en qualsevol moment l'ocupació dels hospitals ha arribat al 55% i s'han tingut més de 100 llits lliures. Des del PP, la diputada

0: diputada Carmen Funes ha afirmat que el sistema està trencat.
1: Porque usted ha hablado del sistema sanitario de Ceuta, solo hay que escuchar a los profesionales sanitarios para decir y para entender que faltan especialistas y que el sistema sanitario en Ceuta estaba absolutamente roto.
0: Segons les dades que ha proporcionat la ministra, el pic màxim d'ingressos hospitalaris ha estat de 35 persones migrants, mentre que ara en són 17.
2: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix que el govern no tenia cap coneixement previ de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. A aquesta hora continua compareixent al Congrés per donar explicacions de la crisi migratòria. Núria Alcalà.
3: Sí, Bolaños nega que el govern pogués predir l'abast de la crisi migratòria que es desencadenaria de l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol.
4: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
3: Paraules en la línia del que ja va declarar el ministre Fernando Grande Marlaska, qui va negar que disposessin de cap informe del SENAI al respecte. Bolaños també ha insistit que no hi ha cap evidència del paper del Marroc a la crisi migratòria.
4: Marruecos ha trasladado a España su voluntad de colaborar en la repatriación y en el reagrupamiento familiar de los menores. Es decir, la repatriación a Marruecos o el reagrupamiento familiar también a sus familias en Marruecos de los menores que están hoy en Ceuta.
3: I assegura que el govern està totalment abocat d'una banda en restablir la normalitat a la ciutat autònoma i de l'altra en garantir el retorn dels migrants al Marroc. En resposta a les crítiques d'inacció del govern, Bolaños manté que l'Estat té, diu, totes les capacitats per fer front al repte migratori i ha demanat confiança i tranquil·litat a la població ceutina.
2: I és que 28 dies després els ànims comencen a escalfar-se entre els veïns de la ciutat autònoma i els joves que encara dormen a les platges. Això ha provocat que aquest dimecres s'hagin produït enfrontaments entre els uns i els altres. Al vespre, un grup de persones van fer fora alguns joves de la platja del Trampolín i van intentar agredir-los, tirant al mar matalassos, mantes i objectes personals, fins que la policia va disparar salves a l'aire a pots de fum per aturar-los. Finalment, les persones migrants es van instal·lar en una altra platja propera, la de Benítez. Segons ha explicat la policia, de matinada un grup d'entre 30 i 40 immigrants van rodejar un cotxe on anaven 4 militars i van començar a tirar-li pedres. Per aquest incident, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van detenir 12 persones. Amb la situació cada cop més crispada, hi ha hagut un increment de la presència policial en els últims dies. Tant el govern central com l'executiu Santí han fet una crida a la convivència. L'activista Usman Bersabe de l'associació solidària Al-Ambar ha alertat en declaracions a Ràdio Nacional dels discursos incendiaris.
5: Después de una cantidad de discursos incendiarios por parte de un sector muy evidente de aquí de Ceuta, porque aquí hay que entender que aquí hay dos Ceutas. Está la Ceuta blanca del centro, mayoritariamente votante de derecha, y desde el consistorio, pues desde hace ya mucho tiempo, hay un discurso muy incendiario, cada vez más.
2: I en esports, aquesta tarda coneixerem com queda la fase de Lliga de la Champions. Jaume Arriola, bona tarda.
6: Què tal, Maria? Bona tarda. Amb 5 equips espanyols al sorteig, Madrid, Barça i Atlético de Madrid al primer bombo, Betis al segon i Villarreal al tercer. Entre les coses cridaneres hi haurà dos equips noruecs, el Bodø/Glimt i el Viking, que debuten una fase principal de la Champions. Un altre que s'estrenarà és el Sabà de l'Azerbaidjan. És un club que es va crear el 2017, 9 anys més tard, jugarà la màxima competició europea. També destacat el debut del Como, de Cesc Fàbregas. El LASK austríac, de la seva banda, torna a l'elit continental 61 anys després, a les 6 de la tarda, aquest sorteig. Avui, per cert, tanquem la primera jornada de la Lliga amb dos partits, el Celta Osasuna i el Barça Athletic Club, el club blaugrana, amb la notícia del fitxatge del porter Dominic Livakovic per 4 temporades. I en ciclisme, en marxa la 6a etapa de la Vuelta, entre Alcosebre i Castelló. Pogacar té gairebé 3 minuts i mig de marge al capdavant de la general respecte a Roglic.
2: Gràcies, Jaume. Obrim plana cultural. L'artista avantguardista japonesa Yayoi Kusama ha mort als 97 anys. La mort hauria tingut lloc el 14 d'agost a un hospital de Tòquio per causes que es desconeixen. L'obra de Kusama, coneguda com la Reina de les Llunes, s'exposa als museus més importants com el Tate Modern de Londres o el Guggenheim de Bilbao. Compta també amb escultures als carrers i jardins de ciutats d'arreu del món i des del 2017 té el seu propi museu al Japó. El 2006 es va convertir en la primera dona a rebre el Premium Imperiale de l'Associació d'Art del País Nipó, un dels premis internacionals d'art més prestigiosos del món, i el 2016 va rebre l'Ordre de la Cultura del Japó. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb aquesta cançó del musical de Rocky Horror Picture Show. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I ho fem per recordar l'actor britànic Tim Curry, que ha mort als 80 anys i que va interpretar en aquest clàssic de culte el desinhibit i extravagant Dr. Frankenfurter, que interpreta aquesta cançó i que va catapultar la seva carrera. Es va convertir en una icona per la seva audàcia estètica i llibertat expressiva. Molts recordaran també a Curry pel seu ser el primer actor que va donar vida al pallasso Pennywise a la minissèrie It, adaptació de l'obra de Stephen King. També per la seva aparició a Solo en Caçadors o per posar veu al capità Garfi a la sèrie animada Peter Pan i els Pirates, amb el que va guanyar un Emmy. També va ser reconegut amb 3 nominacions dels prestigiosos Premis Tony de teatre. I'm glad we caught you at home. Feia més d'una dècada que l'actor tenia greus problemes de salut i s'havia de desplaçar en cadira de rodes. Amb ell el deixem, ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: stay for the night. Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. And he's good for relieving my...
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
2: Bona tarda. La Guàrdia Urbana ha detingut un home que podria estar relacionat amb l'incendi de Collserola. L'arrestat ha quedat en llibertat i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Se l'investiga per haver cremat diversos contenidors a tocar d'on s'hauria originat l'incendi. De moment, però, tant Guàrdia Urbana com Mossos opten per la prudència. Un foc que ja està controlat, que ha afectat 54 hectàrees i que va obligar a confinar, recordem, els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En uns minuts parlarem amb aquests veïns que critiquen la falta de manteniment i gestió forestal a la zona. Valeria Ortiz és portaveu de l'Associació de Veïns de Torre Baró en declaracions a Ràdio 4.
3: Ha habit una poda de pino y que todo esto lo tenemos detrás de las casas. Y nadie lo recoge y nadie hace nada. Así que yo no me quiero imaginar si hubiese bajado un poquito más a las casas, que ahora mismo estaríamos hablando de una desgracia. Y no es que no lo sepan, es que sí que lo saben, pero no hacen nada.
2: De seguida ho ampliarem. Abans ens acostem a les carreteres. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que les retencions més importants estan localitzades per obres a la 2 entre Tàrrega i Vilagrassa, en sentit Barcelona, 7 quilòmetres, i a Tarragona, a l'AP7, entre Tarragona i Reus, hi ha uns 5 quilòmetres de lentitud perquè hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona. A banda, hi ha un parell d'avaries a la 2, a Castellolí, i hem de demanar cautela a la rotonda del litoral on es presenta en aquests moments una mica de lentitud. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb precaució. Bona tarda.
2: Gràcies. I pel que fa al temps, els termòmetres continuen enfilant-se. A Emet, Jordi Oriós.
5: Avui a Catalunya les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental, i atenció perquè s'esperen valors significativament elevats a l'Empordà, a la depressió central de Lleida i als prelitorals. Avui les màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb núvols d'evolució i probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental. Pel que fa al vent, avui amb predomini del sud i del sud-est, amb intervals d'intensitat moderada al terç sud i a l'Empordà, atenció a les cotes altes del Pirineu, no es descarten ratxes molt fortes de vent.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Detingut un home que podria estar relacionat amb l'últim incendi a la serra de Collserola. Més detalls, Sergi Bassoles.
6: Sí, una detenció efectuada ahir al matí per la Guàrdia Urbana. L'arrestat, que ja ha passat a disposició judicial i s'ha acollit al seu dret a no declarar, hauria cremat diversos contenidors al carrer Palamós, a tocar tot just d'on s'hauria originat l'incendi. De fet, detallen fonts municipals consultades per aquests micròfons, haurien estat...

0: alguns testimonis els que haurien alertat els agents de la Urbana que finalment haurien identificat i detingut ahir, com dèiem, el presumpte piròman. Ara bé, ni la Guàrdia Urbana ni tampoc els Mossos confirmen hores d'ara si el detingut seria l'autor material de l'incendi de Collserola a l'espera que avanci la investigació. Un foc, recordem, que va cremar 54 hectàrees i va obligar a confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En quant al presumpte piròman, que, com dèiem, ha passat aquest matí a disposició judicial, ha quedat en llibertat investigat per un delicte de danys.
1: Doncs mentre s'investiga l'origen i autoria del foc, els veïns de Torre Baró reclamen més manteniment forestal a la muntanya. Asseguren que porten temps avisant que tota aquesta zona està, Laura Hurtado, abandonada.
2: Esto está dejado por la mano de Dios. Esto, el ayuntamiento aquí lo tiene catalogado esto como no de segunda, sino de tercera.
3: No había visto un incendio tan grande en mi vida. Tanto el humo tapaba todo el sol y se veía todo así anaranjado.
4: De los 20 años no he visto un fuego tan fuerte así.
2: Todas las parcelas estas están, algunas que da miedo. Aquí se mete un incendio y aquí, ¿qué? ¿Por dónde entran las criaturas, los bomberos aquí a apagar esto? No pueden entrar por ningún sitio.
5: Són veïns del barri que asseguren que fa anys que adverteixen del mal estat del bosc. Ho explica la portaveu de l'associació de veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz, en declaracions a Ràdio 4.
6: Una mirada más a la montaña, no hay mantenimiento, los árboles están cayendo, eso quiere decir que están enfermos, pero al final era como, ya se necesita mucho dinero, y yo creo que la excusa perfecta fue la peste porcina, de no miramos ahora mismo las montañas, se está trabajando en otro tipo de cosas. I nosaltres sí que íbamos viendo cada dos por tres la degradació d'esta muntanya.
5: Ortiz denuncia que hi ha restes de pins podats al costat de les cases que no s'han recollit i que poden convertir-se en pólvora.
1: Això a Tarragona, a Barcelona, volíem dir. A Tarragona, la majoria de municipis afectats pel temporal de dilluns a la tarda van recuperant poc a poc la normalitat, però en alguns indrets encara queda molta feina per fer. Per això demanen mesures contundents al govern per fer front als episodis passats i, sobretot, als futurs. Pilar Ribas.
7: A Tarragona, on el temporal va colpejar amb més força, han arribat a retirar centenars d'arbres i branques caiguts, però encara no han acabat de fer net del tot, sobretot als barris i urbanitzacions de Llevant, envoltats pel bosc, segons ha informat Sònia Ors, regidora de Neteja i Protecció Civil.
8: S'han retirat més de 300 arbres i branques de grans dimensions. S'han netejat embornals afectats per l'acumulació de sorra i vegetació i s'han anat resolent les principals incidències als barris i urbanitzacions. Tot això, encara mantenim equips operatius sobre el terreny per continuar amb la tala d'arbres i retirada de restes vegetals en diversos punts de la ciutat, sobretot a Llevant.
7: També han reobert els parcs de la ciutat després que els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Al Vendrell, on va ploure sobremullat després del temporal de dissabte, han recuperat la normalitat, ha dit l'alcalde Kenneth Martínez.
9: No tenim cap carrer tallat, no tenim cap zona entollada. Pràcticament es pot dir que ja està tot net, no tenim cap zona amb cap acumulació important de restes vegetals.
7: A l'Ebre destaquen els danys de la Pedregada a Móra d'Ebre i Móra la Nova. Aquí continuen els treballs per reparar les cobertes foradades, les plaques solars inutilitzades i els sostres abonyegats. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, demana ajuts al govern.
10: Demanarem doncs una mica aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si hi ha alguna línia de zona catastròfica, etc, per poder doncs ajudar doncs a totes les famílies, a tots els veïns i veïnes.
7: Cap dels municipis afectats pel temporal ha donat encara xifres oficials dels danys.
1: Repassem tot seguit més informacions de les jornades. Esquerra Republicana registra una proposició no de llei al Congrés per garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. Proposta que arriba després de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Els republicans també demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Aquest vespre el Barça s'estrena al Camp Nou en el primer partit de la temporada de Lliga a casa, un partit en què es farà un acte d'exaltació de l'estelada, segons ha explicat el president del club, Joan Laporta. D'altra banda, Laporta també ha confirmat que no es farà l'homenatge als blaugrana campions del món amb la selecció espanyola perquè no es dona, diu, el context adequat. Amb tot aquest context, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació als voltants del camp poc abans del partit i es preveu que reparteixi unes 10.000 estelades. En la mateixa línia, des de la CUP, animen a la ciutadania a dur estelades. Sentim Paco Francesc, representant de la CUP a Barcelona.
11: Des de la CUP Barcelona condemnem aquesta agressió i la violència policial sistèmica i engeguem a que la gent porti estelades no sols al camp el proper partit del Barça, sinó que les pose a cada finestra i a cada balconada del nostre país.
1: I els comuns, de la seva banda, demanen la compareixença del director de Rodalies, Òscar Playà, per la crisi de mobilitat ferroviària durant l'eclipsi del passat 12 d'agost, després de fer-se

0: públic que Playà es trobava de vacances fora de Catalunya durant el caos ferroviari que es va viure a Tarragona després de l'eclipsi. Segons el portaveu dels Morats, David Cid, calen explicacions contundents davant la manca de planificació per part del govern. L'executiu defensa que Playà va seguir l'evolució del dispositiu de mobilitat durant la jornada de l'eclipsi i va participar en la presa de decisions a distància. Els expliquen també que el pare d'en Francesc Auger, l'home de 56 anys sol·licitant d'eutanàsia, ha decidit finalment no continuar la batalla legal per evitar la mort assistida del seu pare. La decisió aplana el camí per poder fer efectiva la seva voluntat. Núria Alcalà.
1: Sí, fa 2 anys que la petició d'en Francesc Auger es troba aturada als tribunals per l'oposició del seu pare de 96 anys. Segons ha avançat el diari Oponès i ha confirmat Ràdio 4, finalment el progenitor ha decidit desistir i retirar-se del procés judicial. El cas d'aquest veí de Vallirana va arribar al Suprem al maig, que va fixar jurisprudència sobre qui pot impugnar una eutanàsia. La sentència de l'alt tribunal va establir que les persones amb un vincle particularment estret amb els sol·licitants d'eutanàsia estan legitimats per impugnar-la als tribunals. El que obria la porta al pare d'en Francesc a paralitzar definitivament la petició de mort assistida del seu fill. Finalment, l'home ha donat part tancada a la batalla legal, el que permetrà que la petició d'en Francesc Auger es reactivi, tot i que els terminis perquè es passi efectiva no estan encara clars.
0: Gràcies, Núria. En clau de successos, la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat en una nau industrial de Sabadell per un deute vinculat al narcotràfic. Sergi Bassoles.
2: Durant 10 dies, la víctima va estar segrestada en una nau industrial de Sabadell, on a més va ser torturada, un captiveri motivat pel suposat robatori d'un important carregament de cocaïna, en concret de mitja tona que havia de viatjar per carretera des de Portugal fins a Espanya. I és aquí on entra la participació de la víctima i el que hauria motivat el seu segrest. Segons detalla, la Policia Nacional exercia d'intermediari. La cocaïna, però, no va arribar al seu destí. Segons la víctima, una altra organització criminal hauria assaltat el conductor que ell mateix havia contractat per fer el transport i hauria robat el carregament. Una coartada que no va convèncer els amos de la droga, els que el van acusar d'estar darrere dels fets. L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona de muntanya i apartada del municipi de Caldes de Montbui. Durant l'operatiu policial, el ja detingut va tractar d'embestir amb el seu vehicle els agents del Cos Nacional de Policia i fins i tot va intentar sense èxit treure una pistola. Els agents, però, van aconseguir neutralitzar-lo, alliberant així la víctima.
0: Edició migdia. El mercat de la Boqueria inicia un procés de remodelació. Es faran reformes estructurals, però també de transformació, per recuperar la Boqueria com a mercat de proximitat. Això implicarà canvis en les parades de productes elaborats que principalment tenen els turistes com a clients. Aquestes parades hauran de tenir una meitat de productes elaborats i l'altra de producte fresc. Marc Esparza.
3: Les obres es faran fins l'any 2029. Lavabos públics a la planta del mercat i es reformaran la coberta, l'illa central del peix i la façana de la plaça de la Gardunya. Però també hi haurà canvis pel que fa a les parades de productes més dirigits als turistes. Aquests podran tenir un 50% del producte elaborat, però l'altre 50% haurà de ser producte fresc. Raquel Gil, tinenta d'alcalde.
4: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... I després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, perquè la Boqueria és un mercat i volem que sigui principalment un mercat.
3: Pels paradistes de producte fresc és necessària aquesta transformació, com explica el Jaume, que té una parada de peix.
5: És una pena, però està deixant de ser el mercat de la Boqueria. Recuperar-lo serà molt difícil. Tot el que sigui reforma per millorar, estupendo.
3: La Vicenta té 90 anys, viu a prop del Tibidabo, però sempre compra a la Boqueria.
6: Hi havia molts puestos de fruita i ara con aquest d'això de fruita, de suc i tot això, s'ha perdut un muntó. No és el que era abans.
3: Durant les obres, les parades que es vegin afectades seran traslladades, en principi, a la plaça de la Gardunya.
0: I el Departament d'Agricultura fa un balanç positiu de la intensificació d'actuacions que ha fet a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra la sobreabundància de conills que causen pèrdues milionàries als pagesos. Pepa Sanjanís.
7: En les 2 setmanes que el Departament d'Agricultura ha intensificat al vedat de caça privada de Verdú a l'Urgell les actuacions contra la sobrepoblació de conills, ha obtingut uns resultats molt positius, segons el balanç que ha fet avui el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
8: Ha sigut positiu, s'han capturat 7.908 conills, s'han fet 50 actuacions, estem satisfets del resultat, creiem que es poden replicar. altres llocs, en mateixos llocs.
7: La continuïtat d'aquestes 50 actuacions, bàsicament batudes nocturnes, a tota la

0: Plana de Lleida afectada per la gran densitat de conills és el que demanen les diferents organitzacions agràries i plataformes que s'han reunit avui amb el responsable d'Agricultura a Lleida. Àlex Foix és un pagès de Verdú i portaveu de la plataforma Pagesos o Conills.
1: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions tota la tardor, tot l'hivern, perquè és quan podem baixar molt la densitat de cara a la propera campanya i salvar les campanyes de sembra.
0: Amb aquestes actuacions que han fet a Verdú, la densitat de conills per quilòmetre quadrat s'ha reduït de 30 a 10 segons Agricultura.
2: Moment ara per l'actualitat esportiva. Jaume Riello, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Esports.
3: Primer partit del Barça aquesta temporada al Camp Nou. S'enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao a la segona jornada de Lliga. Entre els molts al·licients que té el partit hi ha el possible debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, Germà García.
4: Així ho va avançar ahir Hansi Flick en la conferència prèvia al partit. Rodri tindrà minuts segurament a la segona part. Entra a la convocatòria Balde, mentre que les baixes són les dels lesionats en Gavi, De Jong i Runi Berdagi, a més de Casador, Héctor Fort i Álvaro Cortés, que negocien la seva sortida del club. Per cert que Xavi Espar ha estat inscrit com a jugador del primer equip i lluirà el dorsal 12. En quant al possible 11, el dubte rau en Gordon o Adeyemi a la punta esquerra per acompanyar Lamine Yamal i Rafinha. El rival, l'Atlètic Club, arriba sense el lateral Lluri sancionat i sense els lesionats Dani Vivian i Beñat Prados. Ve d'ensopegar a casa contra el Sevilla i fa 24 anys que no guanya el Camp Nou. Recordem que, tal com va anunciar ahir el president Joan Laporta, no hi haurà homenatge als 8 internacionals campions del món i s'espera un ambient força reivindicatiu a l'estadi blaugrana. El partit a les 9, arbitratge del madrileny Ortiz Arias, i el VAR serà l'andalús Figueroa Vázquez.
3: Una mica abans d'aquest partit, gràcies Germà, el Barça coneixerà els seus rivals a la fase de Lliga de la Champions, a les 6 de la tarda al sorteig, i encara en clau blaugrana oficial l'arribada del porter Dominic Livakovic, que signa per les 4 properes temporades.
5: It's a dream to be here and signing for Barcelona. See you soon, visca Barça.
3: Per cert, que l'Atlético de Madrid ha comunicat que el seu Consell d'Administració, de manera unànima, ha respaldat la decisió de no negociar el traspàs de Julián Álvarez amb el Barça. A l'Espanyol, Brian Zaragoza s'ha sotmès aquest matí al reconeixement mèdic. S'espera que aquesta tarda sigui oficial el seu fitxatge, i dia de molts moviments a les oficines del Girona. Es confirma la marxa de Víctor Chigankov a l'Ajax i ja tenim nou lateral dret, Javier Boñar, que arriba menys de 24 hores després de la sortida d'Arnau Martínez al València.
2: Gràcies. Gràcies, Jaume.
3: Fins ara.
2: L'actualitat cultural de la jornada ens porta a terres gironines. A temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
6: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
7: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes, i estem molt contents.
6: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí, i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle. La venda general d'entrades començarà el 3 de setembre.
2: I l'Acústica de Figueres celebra des d'avui la seva 23a edició com el festival més multitudinari especialitzat en la música catalana, un cartell amb grans noms i apostes emergents, com Búhos, La Fúmiga, Sopa de Cabra, també Joina, Losa o Filomena, en escenaris urbans del tot gratuïts. Agnès Batllà.
8: Quan arriba l'Acústica, Figueres es transforma, i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Avui serà el Dia dels Històrics, Llac Gener 76, al Teatre Jardí, l'únic concert de pagament amb Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, i a l'escenari de Plaça Catalunya hi torna un veterà, Quim Mandado, líder de Sant Traït, amb nou espectacle on repassa grans èxits de la seva carrera.
9: I es tornarà ocell per un dia.
8: Demà serà el torn de Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del cuir català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa, la Ludwig Band.
9: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
8: Xavi Pasqual n'és el director.
10: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
8: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. Soy un chico normal, soy un chico... A Figueres, 23a edició de l'Acústica, des d'avui i fins diumenge. Me gusta vacilar y salir a ligar. Es un chico, es un chico. Doncs amb totes aquestes propostes posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia també al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. A la localitat de Serinyena, Osca, s'ha esfondrat un edifici de propietat privada on s'estaven realitzant unes obres. Diversos operaris podrien estar-hi atrapats. Els serveis d'emergència estan buscant a aquesta hora entre la runa si hi ha possibles afectats. Anirem ampliant aquesta informació. Torn del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per donar explicacions al Congrés de la gestió de la crisi migratòria i humanitària a Ceuta, tot plegat després d'assumir el comandament únic de la crisi. Més detalls, Toni Conde.
2: Ángel Víctor Torres ha defensat l'actuació inicial del govern que va permetre el retorn d'entre el 90 i el 95% dels migrants que van creuar la frontera a Ceuta el 30 de juliol i ha afirmat que la prioritat ara és assegurar el retorn de tots els migrants d'acord amb la llei.
3: Produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31. Y hacerlo, no pongo ninguna conjunción adversativa. Y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
2: El ministre també ha fet una crida contra la violència.
3: También todos se sumaran a un mensaje claro de no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie. Como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
2: Torres ha denunciat també que voluntaris de la Creu Roja se senten amenaçats per donar menjar a migrants i ha condemnat les agressions a periodistes.
0: Gràcies. La Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals amb 17 víctimes a Ceuta durant la crisi migratòria de finals de juliol. La majoria de les víctimes són menors d'edat. Són dades que ha donat a conèixer la fiscal general Teresa Peramato de visita a Ceuta, on s'ha reunit amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, i amb fiscals i responsables d'un centre de menors.
4: En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
0: Peramato ha alertat de l'especial vulnerabilitat com escoltàvem, dels menors migrants. Dels 1.500 menors que té actualment registrat el govern al sistema d'acollida, unes 700 són nenes. La sectorial d'Infància i Joventut ha aprovat per unanimitat el repartiment de 25 milions d'euros per reforçar l'atenció als menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut, Cira Rego, centra els esforços en poder convèncer les comunitats perquè acceptin rebre a part dels 1.500 menors migrants no acompanyats que hi ha a Ceuta.
5: Estaríamos hablando de unas 500 plazas. Consideramos que hay situaciones de emergencia, de especial vulnerabilidad, que se podría dar salida de manera inmediata y que además tendrían la virtud de desinflamar la situación en Ceuta, de habilitar plazas, de desalojar plazas. Por tanto, se rebajaría también la tensión que ahora mismo tiene Ceuta.
0: Això es faria a través d'entitats amb les que està parlant el Ministeri. La tutela dels menors quedaria igualment en mans de Ceuta. Una altra opció, diu, seria la de l'acolliment familiar. De l'exterior, les autoritats del Nepal han elevat a 359 les víctimes mortals per la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre el Nepal i el Tibet. Segons l'últim balanç, almenys 644 turistes continuen desapareguts, dels quals més de 500 són estrangers. Recordem que entre aquests podria haver 4 ciutadans espanyols. I encara de l'exterior, els Estats Units ha pausat temporalment les cites per sol·licitar visats d'immigrant a tot el món, una mesura que prenen segons el Departament d'Estat per necessitat de formar el seu personal consular sobre nous procediments. Més detalls, Míriam Andreu.
6: La formació està relacionada amb nous procediments per garantir que els beneficiaris d'aquests visats no suposin, diuen, una càrrega per a les arques públiques. En declaracions al matí de Ràdio 4, Ernesto Pascual, expert en política internacional a la Universitat Oberta de Catalunya, ha apuntat que darrere d'aquesta mesura hi ha una política d'enduriment migratori.
7: Jo crec que la pausa serà temporal, realment, perquè si no els tribunals faran una altra intervenció, però l'enduriment dels criteris no ho serà i probablement a llarg plaç entrarà molta menys gent dintre dels Estats Units.
6: Pascual ha destacat la coincidència temporal amb la decisió d'una jutgessa federal de declarar il·legal el veto als visats per a ciutadans de 75 països fa menys d'una setmana. Recordem que la suspensió no afecta els visats per al turisme o per fer negocis, sinó que s'han suspès les cites pels visats d'immigrant per a persones que volen anar a viure als Estats Units. Hores ara no hi ha data pública de finalització.
0: Doncs és tot per ara. Més informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: Per què són importants per tu aquestes claus, Blanca?
9: Bueno, més que les claus sempre són importants per poder entrar.
8: I tant. O per tenir un lloc on entrar.
9: Exacte. Tenir unes claus vol dir tenir un lloc que t'espera i una casa.
8: Sí, sí, sí.
9: Doncs bàsicament les he portat perquè van acompanyades d'un clauer, que és un ull turc o un ull grec, que jo crec que tothom coneix, no? És allò que veiem...
8: Aquells blaus.
9: A tots els souvenirs d'Atenes a Turquia, a tot arreu. I m'agrada, en primer lloc, perquè és un amulet, amb la qual els amulets sempre tenen aquesta connotació de protecció, tu creguis o no tu creguis.
8: I tu t'ho creus?
9: No massa, però per si de cas.
8: Bé.
9: I després, perquè m'agrada, perquè representa aquesta barreja, que és el Mediterrani, no? Barreja de mons. En àrab es diu, aquest ull turc es diu nazar, que vol dir veure, que té a veure amb aquesta mirada, no?, des del més enllà, però que també existeix en urdu, en persa, no?, i és aquesta barreja de mons. I fa temps ho vaig estar buscant, i de fet aquest ull grec és l'ull que portaven pintat els barcos, els vaixells grecs de la Grècia clàssica, i que venia a representar les tres deïtats que protegien els barcos, no?, de les tempestes i de la mala mar, que són bàsicament Poseidor, Zeus i Hermes, i són cada un dels cercles que veiem en aquest ull. Per tant, aquesta barreja de mons i d'aquesta barreja d'idees i de... Doncs sempre trobo que acompanyar unes claus, que tornant a l'origen sempre representen tenir un lloc on tornar, li donen una certa gràcia i, a més, ens recorden la barreja de mons que som.
8: I et representa perfectament.
9: Bueno, això no ho sé, però en tot cas m'acompanya.
8: Almenys tot el que estudies tu.
9: Això sí.
8: Blanca?
9: Això sí.
8: Avui la nostra irrepetible és la historiadora i antropòloga Blanca Garcés.

0: Blanca Garcés, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, doctora cum laude en Ciències Socials per la Universitat d'Amsterdam, llicenciada en Història i Antropologia per la Universitat de Barcelona, amb una trajectòria important en l'estudi de les polítiques migratòries i d'asil. De fet, els darrers 15 anys. Ho analitzarem amb més detall en aquesta conversa, però estem sent testimonis, Blanca, d'una transformació del món? És a dir, estem sent testimonis de la creació d'un nou ordre mundial?
1: Ho dius en termes generals o en relació a la immigració?
0: En termes generals i en relació a la immigració.
1: Jo diria que sí, que estem en un canvi de paradigma, un canvi de món, el món que hem conegut des dels nostres naixements, que existeix, diguem, des del final de la Segona Guerra Mundial, aquestes socialdemocràcies, aquest món occidental, aquest multilateralisme, aquesta creença en els drets, en el dret internacional, la socialdemocràcia tal com l'hem viscut en les nostres joventuts, jo crec que això està canviant i, desgraciadament, jo diria que està canviant per no tornar, almenys per no tornar de la mateixa manera.
0: Deia que m'ho contestessis en tots dos sentits, perquè estan molt relacionats.
1: Estan molt relacionats. En termes migratoris, hi ha una mica la percepció de que ara hi ha més immigració que mai, i la resposta seria sí i no. És a dir, si ho mirem en termes mundials, estem parlant d'un 3% de la població.

0: no és més que a principis del segle XX. El que passa és obvi que la població mundial ha crescut i, per tant, numèricament, en termes absoluts, clar, sí que ha augmentat. I una de les grans diferències, i això ho explica molt bé Hein de Haas en el seu llibre Els mites de la immigració, que és un llibre que, del qual se n'està parlant molt i que jo aconsello des d'aquí, el que diu és que el que ha canviat és la direcció dels fluxos migratoris. En el segle XIX érem els europeus que anàvem cap a Amèrica i cap a Àfrica, no?, en el context, a més, colonial, i les migracions europees aleshores van ser enormes. En termes relatius de percentatge de la població en els països d'origen era altíssim. Pensem en Itàlia, estem parlant d'un 20 o un 30% de la població italiana que va emigrar principalment cap als Estats Units. És una barbaritat i forma part no, de procés d'industrialització, de l'expulsió primer camp-ciutat i després ciutat cap a altres continents. Això va ser molt major. Per tant, en termes absoluts no ha canviat. El que ha canviat és en termes relatius, el que ha canviat és la direcció d'aquests fluxos. Europa no estava acostumada a no ser els que migraven, sinó a ser els receptors d'immigració que venia de fora, i especialment d'aquells territoris que havien, en molts casos, sigut colònies, no?, dels antics imperis europeus, bàsicament França i Regne Unit.
1: Després ho ampliarem, tirem la vista enrere.

0: por los ausentes.
1: Yo pisaré las calles nuevamente. Pablo Milanés, aquesta cançó que crec que t'emociona perquè tens els ulls una mica plorosos, Blanca, et recorda la teva mare?
2: Em recorda la meva mare i em recorda casa nostra. A casa nostra s'escoltava molt a Pablo Milanés i Silvio Rodríguez. Estic parlant dels anys 80, 90. La meva mare treballava en temes d'Amèrica Llatina. I aquesta cançó m'agrada especialment perquè parla de la dictadura de Pinochet, però parla des de la resistència, des de la memòria, des de la memòria històrica. Hi ha un fet que a mi sempre m'ha sorprès. Aquesta cançó la va composar molt ràpidament l'any 74, arrel de l'assassinat d'un amic seu a Xilè, però parla de la dictadura com si ja hagués passat. No? Quan tornem als carrers alliberats de Santiago, recordarem aquells que s'han quedat pel camí, a los ausentes, no? A los hermanos que hemos perdido, que murieron antes, amb la qual és un situar-se més enllà del moment que estava vivint, reclamant aquesta resistència, aquesta memòria, aquest recuperar aquesta llibertat. I aleshores m'emocionava perquè la meva mare tenia molts amics refugiats d'Argentina, de Xile, però m'emociona ara també perquè penso que en determinats contextos, cada vegada més complexos, no? Cada vegada més violents, podríem dir, estaria bé també fer aquest exercici de memòria cap endavant, no? Posar-nos en una situació futura des de la qual recordar i reivindicar aquesta, per un costat, record i per l'altre aquesta resistència.
1: Blanca Garcés Mascareñas, vas néixer el 3 de maig de 1976 a Barcelona. Situem la teva infantesa, anys 70, 80, infantesa feliç.
2: Els 70 no els recordo massa.
1: Clar, no, tenies 4 anys, quan van acabar.
2: Recordo els 80. Sí. Nosaltres vivíem a l'Eixample, al carrer Bruc, amb Diputació. Anàvem a l'escola al carrer Bailén, Diputació. Per tant, dues mansanes més enllà. Recordo una infància feliç, entre quatre mansanes de l'Eixample. Els meus avis vivien dues mansanes més enllà. La meva àvia també una mica més enllà. Mirat des d'aquí, devia ser una Eixample bastant grisa, bastant poc alegre, no? en quant a Eixample, en quant a urbanisme, aquesta ciutat de Barcelona dels anys 80, encara molt grisa, encara molt tancada, però a la vegada encara molt barri. Teníem la portera de casa, que era com una àvia, portera, per cert, que havia sigut comunista durant la Guerra Civil, en un edifici de propietaris franquistes, vull dir que això també és aquesta cosa de la història viscuda des de lo quotidià, no? Que semblava normal, una portera que no parlava de la seva joventut i que no parlava de la seva història familiar, perquè el context era molt advers.
1: Sí, sí.
2: Però, de fet, jo diria que això va

0: És una mica les nostres infàncies, no? Després d'una transició que en principi era modèlica, però que estava basada en uns grans silencis, que no eren silencis només històrics de la gran història, sinó silencis dels nostres avis, dels nostres pares. Recordo la meva mare, que era historiadora, i sempre deia que ella es quedava al segle XIX. Més endavant feia mal. Per tant, aquest mal es va traduir, no?, en aquests silencis que a poc després hem anat descobrint, però a vegades fins i tot una mica massa tard.
1: Els teus pares de Barcelona, però l'àvia del teu pare era de Tremp, de Lleida, i l'àvia de la teva mare de Paredes, a Conca. Per tant, Blanca, són resultat de la immigració del camp a la ciutat.
0: Absolutament, del camp de la ciutat. Sí, el meu...
1: Que te'n es donaven aquells anys, no?
0: Sí, el meu avi Garcés, que per altra banda després va ser un poeta català reconegut, sí, ell sempre deia, jo això ho recordo, que era un xarnego, i ho deia amb ganes de provocar, però bueno, sí que és un exemple d'aquests fills de la immigració, immigració pobra, que en aquell moment van tenir l'ocasió d'estudiar, també el meu avi era un bon estudiant i va tenir l'entorn, no l'entorn familiar, sinó certs mecenes, personatges que el van acompanyar, va poder estudiar, i això és un exemple molt clar d'aquesta mobilitat social ascendent, aquest ascensor social, que aleshores funcionava prou ràpidament. El cas de la història del meu avi potser és excepcional, però bueno, a poc sí que es van adonant, i de fet tots nosaltres som fruit d'aquesta immigració. L'altre dia feia una xerrada amb l'Andreu Domingo, demògraf, i deia que el 75% dels catalans som producte d'aquesta immigració. No?
1: De la barreja.
0: Ara es parla de la substitució, no? del gran reemplaçament. Aleshores va ser així, i de fet tots nosaltres en som producte. No? Per tant, vist des d'aquí, tornant a aquest viatjar cap endavant, en el fons, gràcies que... Bueno, podem estar contents de què va passar, perquè així és com hem arribat on som, de fet.
1: Els oients deuen estar pensant, Garcés no serà germana de la filòsofa Marina Garcés? Doncs sí.
0: Sí.
1: Ella és 3 anys més gran que tu.
0: Efectivament.
1: Perquè és la gran, sou 3.
0: Sí.
1: I clar, quan us trobeu amb la Marina, parleu d'aquests temes també? Perquè m'imagino una filòsofa, una historiadora, antropòloga... Diuen, parlar de la situació que estem vivint, no?
0: Sí, parlem d'aquests temes i també en parlem de molts d'altres, eh?
1: Des I més de com, trivials també, no?
0: Des de com es fa un pollastre rostit, a com educar els nostres fills, coses molt, molt concretes. Sí, també parlem d'aquestes coses, bàsicament perquè a casa meva es parlava molt d'aquestes coses. Sí. La meva mare sempre ens explicava els seus viatges, viatjava molt a Amèrica Llatina. La meva mare era molt d'esquerres, molt polititzada, el meu pare no tant, però la que parlava a casa i explicava... Mm-hmm.
1: Perquè el teu pare què es dedicava?
0: El meu pare és arquitecte.
1: Arquitecte. Mm. Mm-hmm.
0: I bueno, diguem que els temes als que ens dediquem, que ens interessen, dels quals parlem, en el fons no deixen de ser producte del que vivíem, del que vam viure a casa dia a dia.
1: A l'escola com eres?
0: A l'escola era una nena típica d'aquella època, no? Estàvem, tornem als 80, no?
1: Sí.
0: Ens van educar per ser nenes complidores, responsables, amb bona lletra, no? Estudioses, complidores, i, bueno, en certa manera, una part d'aquella nena encara es manté, tot i que intento treure'm una mica de sobre aquest excés de responsabilitat sota el qual ens van educar, ja no familiarment, sinó socialment parlant.
1: Sí, sí, sí. I en aquelles classes no hi devia haver alumnes d'altres països.
0: No. De fet, jo a vegades explico...
1: Que ara és molt habitual, sí, i llavors
0: jo,
1: no.
0: Jo explico en broma, jo de petita era bastant més morena que ara, i al pati de l'escola els meus companys sempre em deien, per què t'han posat blanca si ets negra? Segurament era el més negre que havíem vist tots plegats.
1: Segurament.
0: En aquell context.
1: Escolta, i si et preguntaven què volia ser de gran, què deies?
0: La veritat és que no recordo que m'ho preguntessin ni que m'ho preguntés, però sí recordo que cinquè o sisè de primària, de GB, ens van fer un treball que havíem d'imaginar un ofici des del qual visitar un país. I jo vaig simular que era una treballadora d'Amnistia Internacional que visitava Xile a principis dels anys 90 en el procés de transició cap a la democràcia. Per tant, vist des d'ara, potser no em vaig equivocar tant.
1: I tant que no, i tant que no. Escolta, i vas acabar estudiant Història i Antropologia a la Universitat de Barcelona. Per què?
0: Bé, sempre m'ha fascinat el viatge, bàsicament perquè jo volia viatjar pel món, i d'aquí l'interès per l'antropologia, aquest contacte, aquest aprendre d'altres cultures, i no només aprendre dels altres, sinó aprendre d'un mateix des de la mirada de l'altre, no? Això ho vaig tenir clar des de bastant jove. Antropologia

0: Aleshores era una carrera de segon cicle, amb la qual vaig començar història. La
1: sí.
0: meva mare també havia estudiat història, amb la qual en aquest sentit no vaig ser massa original. I vaig acabar fent les dues carreres. Em vaig especialitzar en història d'Amèrica Llatina, com la meva mare també. En els últims anys em vaig interessar molt per la història d'Àfrica. Treballava amb el professor Ferran Iniesta i vam ser tot un grup d'estudiants, diguem, deixebles seus, que encara ens mantenim com a tals. I bé, això és el que em va portar.
1: I des que estudiaves fins ara, el món ha canviat moltíssim.
0: Molt, ha canviat molt.
1: Aquell món que estudiaves i el que estem vivint ara no tenen res a veure.
0: Res a veure. De fet, sempre recordem, no, que aquesta idea de Fukuyama de la fi de la història, que com a historiadors a la facultat estudiàvem i debatíem. Òbviament, des d'una perspectiva crítica, ho debatíem posant-ho en qüestió, però en el fons tots ho vivíem o vivíem les nostres vides una mica des d'aquesta perspectiva, no? De que el món no canviaria, que era un món, el que vivíem aleshores, que quedaria per sempre. I això en els últims 20 anys ha quedat molt clar que no és així, i en els últims anys en concret tenim molt clar que tot està canviant a una gran velocitat.

0: Aquesta cançó la vas descobrir quan feies l'Erasmus a París. A veure.
1: L'últim any de carrera, en què estava, ja havia acabat història, estava acabant antropologia, vaig anar a descobrir els grans africanistes francesos a París, i ho vaig fer en el marc d'un Erasmus.
0: I a París, l'experiència?
1: Fantàstica. A París vaig descobrir moltes coses, vaig descobrir que les societats podien ser molt diverses. Després, de fet, quan vaig tornar de l'Erasmus a París i em vaig trobar en un metro de Barcelona on tots teníem el mateix aspecte,
0: iguals,
1: això a l'any 2000,
0: sí.
1: Ostres, em vaig quedar parada i decebuda d'estar de tornada, no? Aquest món tan divers, tan ric, tan ple de vida, no?, que per mi representava París aleshores, em va fascinar. I dins d'aquest món hi ha Nord-Àfrica, no? Tota la cultura, història nord-africana, molt present també a França en general i a París en concret.
0: I et trobes aquesta cançó.
1: I aquesta cançó aleshores s'escoltava molt, per tant també és fruit d'aquella època. I m'agrada una perquè representa aquesta Nord-Àfrica que a vegades des d'aquí desconeixem plenament, no? Tan propera i tan llunyana a la vegada. I a més parla, és una història d'amor en què ell està fascinat per ella, l'admira, la desitja, l'estima i li ofereix joies, or, perles, per veure si així crida l'atenció. I ella respon molt desinteressadament, no li interessa cap dels regals que ell ofereix, el que vol és respecte, drets, igualtat i un amor de veritat.
0: Molt maca. Universitat d'Amsterdam, per què?
1: Bé, això té una història una mica rocambolesca.
0: M'agrada.
1: Com dèiem, vaig estudiar antropologia i vaig estudiar antropologia amb la il·lusió de viatjar, i viatjar especialment fora d'Europa. Així que, tornant de París, vaig demanar una beca per anar-me'n a fer un màster a Rio de Janeiro durant 2 anys. Em van donar la beca, vaig passar els exàmens, vaig estar viatjant pel nord-est del Brasil abans no començava el màster, i just a l'últim moment, setmanes abans de començar el màster, li van diagnosticar un càncer a la meva mare i vaig deixar-ho tot per quedar-me aquí. Però en els últims dies d'aquest viatge pel nord-est de Brasil vaig conèixer un holandès. Així que anys després, la meva mare va estar malalta 2 anys, va morir. Quan la meva mare va morir, vaig convèncer aquest holandès, que estava aquí amb mi a Barcelona, de mudar-nos i anar-nos a viure a Amsterdam.
0: Doctora cum laude en Ciències Socials a la Universitat d'Amsterdam, i de fet la teva tesi va ser premiada com la millor en Sociologia als Països Baixos el 2009-2010. Una tesi sobre?
1: Sobre Malàsia
0: i
1: Espanya. És una comparació de dos països. Aleshores hi havia un gran debat acadèmic sobre si les democràcies liberals occidentals responien diferent a la immigració pel simple fet de que estaven limitades per la seva liberalitat, és a dir, per les seves constitucions liberals, el seu estat de dret, és a dir, per tota una sèrie de garanties. Tot aquest debat es feia només parlant de democràcies liberals, així que vaig considerar que era imprescindible comparar una democràcia liberal amb un país que no fos una democràcia liberal per veure si realment les polítiques eren tan substancialment diferents com aquesta literatura assumia. I va ser una excusa per anar-me'n a Malàsia.
0: I què va passar amb l'holandès?
1: Ah, me'l vaig emportar a Malàsia.
0: I després de Malàsia?
1: Em va convèncer per tornar a Barcelona.
0: I després de Barcelona?
1: Doncs aquí estem, aquí seguim.
0: Fantàstic, això és el que volia saber. No sé en quin moment tu vas decidir, Blanca, centrar-te en els moviments de persones, en les fronteres, en aquells que no solen ser protagonistes de les històries o dels llibres d'història.
1: Me'n recordo molt clarament quan va ser. De fet, va haver-hi 2 moments. El primer moment va ser el febrer del 2000, quan hi va haver el que s'anomena com els fets de l'Ejido, que va ser quan, arrel d'un assassinat en mans d'un noi, sí, d'origen marroquí, però amb problemes greus de salut mental, hi va haver-hi tota una sèrie de moviments locals a l'Ejido, no?, que perseguien, no?, a la caza del moro. Sí. Això va ser el febrer del 2000, jo just acabava d'acabar la carrera, de fet encara estava a París, ho vaig seguir amb molta preocupació, però jo diria que històricament va ser com el despertar, no?, de molts de nosaltres, a l'adonar-nos que Espanya s'havia convertit en un país d'immigració i que, a més, podíem ser tan o més racistes que els nostres veïns francesos. Aleshores vaig pensar, si no marxés a Brasil, aquest seria un tema que m'agradaria entrar-hi. I té a veure amb qüestions de justícia, té a veure amb qüestions d'exclusió, té a veure amb qüestions de frontera, té a veure amb qüestions de classe, té a veure amb qüestions de globalització. Així que, després d'aquest periple personal que acabo d'explicar, vaig pensar que podia combinar el fet de poder fer estudis en aquests temes a Holanda, tenint en compte que era un país amb una llarga història d'immigració i, per tant, amb grans estudis sobre aquest tema, combinar-ho amb les ganes d'anar a viure a Holanda i aprendre l'holandès.
0: De fet, crec que el 16% de la població holandesa és de fora.
1: De fora depèn del que interpretem de fora.
0: De fora,
1: nascuts
0: ja.
1: A l'estranger.
0: Nascuts a l'estranger,
1: sí. Després, sí. Sí, nascuts a l'estranger, sí. Mm. Clar, aquí a Catalunya estem parlant d'un 25%. Per tant, en aquests moments som més país d'immigració nosaltres que Holanda.
0: És
1: si veritat. Ho contem en termes de població.
0: Sí, però tenen una tradició,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen una tradició.
0: I tot i això, crec que és el 80% de la població recolza unes polítiques d'immigració més estrictes, no?
1: Sí. De fet, això no va ser programat, va ser fruit de la casualitat. Nosaltres ens vam traslladar a Holanda l'any 2003, i just aleshores estava canviant. Holanda va passar de ser un país amb unes polítiques molt multiculturals,
0: recollida,
1: molt respectuoses, en pocs anys convertir-se en un país amb unes polítiques molt assimilacionistes i amb un discurs molt visceral en contra de la immigració i sobretot en contra dels musulmans, que representen 1 milió de persones a Holanda i, per tant, un percentatge bastant elevat. I quan dic musulmans, dic musulmans nacionals, és a dir, no nascuts a l'estranger, sinó holandesos nascuts a Holanda, que són musulmans i que són objecte de tot tipus d'acusacions i de... sí, d'estereotips que se senten i es viuen en el dia a dia. I jo vaig viure aquest canvi
0: aquest
1: molt
0: procés
1: directament.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la historiadora i antropòloga Blanca Garcés. Aquesta clandestino de Manu Chao és perfecta pels temes que estem abordant aquesta tarda.
1: Absolutament. El que passa és que la cantàvem abans de que fossin un tema aquí, a Espanya.
0: És veritat.
1: Sí. I abans de que per mi fos un tema al que em volia dedicar. Però quan em vas demanar cançons que definissin la meva trajectòria o que fossin importants per mi, vaig pensar que aquesta no podia faltar en un doble sentit, en el sentit de que és una cançó que va marcar tota la nostra generació.
0: És veritat.
1: I a la vegada ens va anunciar allò que estava per venir i en el meu cas allò que estava per venir com a tema al que dedicaria la resta de la meva vida.
0: Com deia a l'inici, ets investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, que és un centre que té com a missió investigar però també divulgar sobre assumptes internacionals.
1: Sí. Per mi una cosa va molt lligada amb l'altra. La recerca sense divulgació, és a dir,

0: sense anar més enllà de l'àmbit purament acadèmic, s'acaba convertint en un exercici molt estèril.
1: Yeah.
0: I si et dediques a la recerca del comportament d'una proteïna sota... Potser en aquest cas
1: no?
0: té sentit, però si estàs analitzant les relacions internacionals, el món, o temes relacionats amb la immigració, per mi és obvi, és inseparable una cosa de l'altra.
1: No en tens prou amb les classes.
0: No en tindria prou amb les classes, no en tindria
1: sent
0: prou...
1: professora.
0: Amb... Sí, a mi donar classes m'encanta, és quan tens...
1: Com ets tu com a professora?
0: Doncs intento ser el més compromesa possible tant en allò que explico com en la relació amb els estudiants. Per exemple, hi ha una cosa que a mi, per mi és important, que és aprendre amb els noms dels meus estudiants. Ja estic parlant d'estudiants de màster que passen, que a més en tinc molts, però prendre el nom i dir o respondre a algú pel seu nom per mi fa una gran diferència.
1: Ara fa uns mesos, el setembre passat, vas coordinar el dossier La politització de la immigració, una perspectiva comparada a Europa i al seu entorn, on hi trobem articles d'anàlisi sobre Espanya, el Regne Unit, Països Baixos, Itàlia, Tunísia i Turquia. Per què aquests països?
0: Bé, en primer lloc...
1: Països Baixos i Espanya, m'ho imagino.
0: Està clar.
1: Està clar.
0: M'hagués agradat incloure'n
1: molts
0: més, tant d'Europa com del nostre entorn. El que passava, l'espai era limitat, tenia 7 o 8 articles, per tant havia de triar. Estava clar que hi havia d'haver-hi tota una sèrie de països europeus, Itàlia claríssim, Espanya, Països Baixos, també hagués pogut ser Alemanya, però va ser el Països Baixos, Regne Unit, jo crec que és un exemple fonamental, tant en lo bo com en lo dolent, i després volia sortir, que és una mica el que us explicava ara amb la meva tesi doctoral, del context purament europeu, del context purament occidental, per anar més enllà i veure què estava passant també en el nostre entorn, perquè crec que hi ha elements en comú i alhora diferències que ens permeten no només entendre què està passant allà, per exemple a Tunísia o a Turquia, sinó des d'allà entendre què està passant aquí. Per tant, aquesta mirada sempre creuada, des de fora, que en el fons és el que fa l'antropologia, és el que explica que hagués volgut anar més enllà del context europeu, que hagués sigut el més obvi.
1: Històricament, Europa ha estat sempre un continent en moviment, d'anades, de vingudes, de persones, però a això hi afegim ara la por a l'extrema dreta.
0: Sí, jo diria, i sempre ho dic, que des del 2015 Europa viu obsessionada amb la possibilitat d'una nova crisi migratòria, per tant, obsessionada amb aquestes arribades irregulars, obsessionada amb aquesta frontera, però des de fa uns anys també Europa viu obsessionada, potser fins i tot més, per la por a aquesta extrema dreta. I això determina molt clarament els debats sobre immigració i també les polítiques sobre immigració, que més que respondre a problemàtiques concretes, responen a aquestes pors del que pugui venir tant en termes d'immigració com en termes d'extrema dreta. I això és terrible.
1: I què ha passat a Espanya perquè fins fa molt poc semblíssim una excepció en temes d'immigració?
0: Fins fa molt poc, ja ho dius bé. Doncs jo diria dues coses. En primer lloc, una part important dels immigrants són immigrants benvinguts, immigrants desitjats. És a dir, el 70% de la immigració a Espanya està constituïda per immigrants que venen d'Amèrica Llatina i per immigrants que venen de la resta d'Europa, els que sovint no veiem com a immigrants, però són nascuts a l'estranger. Per tant, estem parlant d'una immigració molt desitjada, no problematitzada, i això és una explicació. I l'altra explicació és que jo sempre dic que quan parlem d'immigració, en el fons, no fem res més que parlar de nosaltres mateixos. I fins ara hi havia altres qüestions que ens mantenien distrets. El procés és un exemple perfecte. Abans del procés vam veure com emergia Plataforma per Catalunya, que tenia una representació important en certs municipis, i el 2012 va desaparèixer. Va desaparèixer també per problemes interns de Plataforma per Catalunya, però també, jo n'estic convençuda, perquè el procés s'hi va creuar i en aquell moment els altres van passar a ser uns altres.
1: Uns altres, sí.
0: I quan un no té clar qui som aquest nosaltres, és més difícil identificar i perseguir l'altre. O en tot cas l'altre era un altre intern, no? Ja fos des de Madrid-Catalunya o des de Catalunya o certa Catalunya-Madrid. I això ens va distreure, en aquest cas amb un efecte positiu, respecte als discursos més clarament anti-immigració que ja eren bastant hegemònics a molts altres països europeus.
1: Discursos, una narrativa absolutament polaritzada, on no hi ha grisos. Les coses són blanques o són negres. Desapareixen els matisos. I en aquesta qüestió hi ha molts matisos.
0: Efectivament. I jo crec que aquesta és una de les principals contribucions

0: contribucions que podem fer des de la recerca en el debat polític i públic. Hi ha molts pocs matisos, o estàs a favor o estàs en contra, quan de fet la realitat és molt complexa.
1: I la importància del llenguatge, també.
0: I la importància del llenguatge, exacte. Jo crec que això és important. I en un article que vaig publicar fa un any, i que he titulat Decàleg per una narrativa alternativa sobre les migracions, parlava de la importància de parlar no a aquells que pensen com nosaltres, sinó a aquells que no saben què estan pensant o que no tenen posicions clares, en aquest cas, sobre el tema de la immigració, i aquí sí podem convèncer. Però per convèncer hi ha dues condicions. Una és escoltar. Sense escoltar no hi ha possibilitat de cap tipus de diàleg. I l'altre és això que deies de les paraules, és a dir, sortir de determinades jergues, no? Ja sigui acadèmiques, ja sigui activistes, per crear un espai des d'on puguem construir consensos des de la diferència. I no des d'aquells que pensem exactament igual. Jo crec que aquest és un dels grans problemes i que està a la base d'aquesta creixent polarització, que és que al final acabem només relacionant-nos, i això les xarxes socials ho fomenten, eh? Sí. Relacionant-nos només amb aquells que pensen exactament com
1: de
0: nosaltres.
1: Fet, crec que a tu t'agrada més el concepte d'instrumentalització política que politització, no?
0: Sí,
1: quan
0: jo...
1: Quan et referim a aquestes qüestions.
0: Sí, de fet, aquest vers, el que et referies abans, sí, parla d'aquesta instrumentalització. He escrit diversos articles al diari, especialment a l'Ara, sobre aquest concepte, perquè jo crec que explica molt clarament el que estem veient ara, no? Com els partits polítics, quan parlen d'immigració, no estan parlant tant d'immigració, sinó usant el tema de la immigració, per tant, instrumentalitzant el tema de la immigració, bàsicament a la búsqueda de vots en una competència entre ells. I això té efectes nefastos, una, perquè posa la immigració en el centre, però en el fons no estem parlant d'immigració, hi hauria molts temes a debatre sobre el tema de la immigració. Hauria de ser
1: parlar de la immigració és boníssim, no?
0: Exacte. El que és un problema és quan, de fet, estem parlant d'immigració sense parlar d'immigració, perquè el que estem fent és competir, no?, entre partits polítics, i això ens porta directament a unes polítiques clarament simbòliques que, en lloc d'abordar determinades problemàtiques, el que fan és purament gesticular per escenificar, per exemple, el control de la frontera a la búsqueda d'aquests vots.

0: Abril de 1900, ausència.
1: És bonic, eh?
0: És bonic.
1: Encara no ho he entès, però ho trobo molt poètic.
0: Meravellosa. Hechos contra el decoro, si es diu al grup. Per què no veiem amb els mateixos ulls, ho comentaves tu abans, però per què? Per què passa? Per què no veiem amb els mateixos ulls la immigració que ve de Llatinoamèrica i la que ve del Marroc, per exemple?
1: Jo diria, bàsicament, per qüestions històriques, per una relació històrica, cultural, religiosa amb Amèrica Llatina. No? Sí. Els veiem com a propers, com a quasi iguals, mentre que Marroc, no?, representa i ha representat històricament sempre l'altre, no?, el moro, l'invasor o aquell que expulses de la península, no?, i que representa sempre aquest altre. I això ho explica molt bé l'antropòleg Roger Bartra, no?, com ens definim davant d'aquest altre, no? Parla del el bàrbaro en el espejo, no? I el nostre bàrbar històricament sempre ha sigut bàrbar en el sentit d'altre, i altre a partir del qual ens definim sempre ha sigut el moro, no? En aquest cas Marroc i els marroquins.
0: Escoltem, si et sembla, què ens deia la setmana passada a l'Irrepetibles de Radio 5 l'activista contra el racisme i la islamofòbia, Míriam Abiti. Són dos minuts, però val la pena escoltar-la. El velo. El velo, por ejemplo, es uno de los asuntos más complejos y más polémicos. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú lo llevas, lo llevas puesto. Imagino que te lo han preguntado millones de veces, ¿por qué lo llevas y por qué no te lo quitas, no?
2: Sí, pues la verdad que es un tema que no suelo hablar mucho porque...
0: Que vuelvo a insistir, es un asunto muy complejo.
2: Sí, por eso, porque como
0: O muy sencillo.
2: Bueno, al final yo... dices, hay tantos temas de los que hablar, ¿no? O sea, estamos en... cuando hablamos de racismo, hablamos de... Y hablaremos del velo, ¿eh? No es que esté eludiendo el tema, pero...
0: cuando... Lo puedes hacer si quieres. No,
2: normalmente lo hago, pero bueno, ahora estamos muy a gusto, entonces entraremos. Pero cuando hablamos de racismo y de islamofobia, hablamos de muchísimas cosas. Hablamos...

0: ahogando a la misma gente de siempre. Si hablamos de los desahucios completamente politizados e instrumentales que se están haciendo en ciudades pues como en Badalona y que seguramente veremos en otros momentos. Uh-huh. De las dificultades de acceso al empadronamiento y todo lo que eso después conlleva. De cómo a los hijos de inmigrantes se les dice que estudien una FP en lugar de que vayan a la universidad, sabiendo el grado de empleabilidad que tiene cada uno y el acceso a recursos económicos que tendrás después. Cuando hablamos de todo esto,
1: pienso,
0: es que para mí, en este contexto y en esta conversación desde Barcelona y con el contexto en el que yo hablo, que es el del racismo, para mí no es relevante hablar del velo. Eso no significa que no sea relevante en otros contextos, obviamente. Pero cuando lo ponemos todo junto, pienso, ¿es relevante que una persona lleve el velo o no lo lleve cuando lo que está pasando es que no puede acceder a una vivienda porque no se la alquilan, pero tampoco la puede comprar porque le presionaron para que hiciera una FP y ahora tiene un trabajo precario, que es lo que mejor ha podido encontrar porque el mercado laboral es completamente racista, entonces cobra el salario mínimo interprofesional, que ya sabemos que no te permite un alquiler ni en Barcelona ni en Madrid. Con todo esto, el velo a mí no se me hace relevante.
1: ¿Qué et sembla?
2: Em sembla que no té resposta a la pregunta.
1: També és veritat.
2: Claríssim.
1: Però és una qüestió molt complicada, eh?
2: És complicada, però mira, m'ha agradat molt sentir-la, perquè ara feia temps que no la sentia. L'altre dia m'ho preguntava, perquè durant una època sí que se la veia en molts mitjans de comunicació. O sigui, m'ha agradat molt sentir-la i a mi m'agrada molt.
1: Sobretot després dels atemptats de Barcelona.
2: Exacte,
1: i Cambrils.
2: Exacte, va ser uns anys que ella va estar molt activa, sí. I coincidia amb molts actes. I ara feia temps que no. A mi la Míriam Khatibi m'agrada molt. Potser en aquest tema no hi estaria d'acord. També és veritat que és més fàcil per mi respondre, no? que en el seu cas, que porta un mocador.
1: Ella explicava també que no se sent pressionada o no tindria cap problema de treure-se'l un dia de cop.
2: Jo
1: no?
2: Per això penso, i aquí és on no estic d'acord amb ella, penso que sí és un tema rellevant. Com deies tu, és un tema important i alhora és un tema molt complex. Jo crec que és rellevant perquè... Pensant, per exemple, en el context francès, el tema del vel ha servit per estigmatitzar a tota la població musulmana i sovint, a més, des d'arguments molt d'esquerres feministes, no? Que han atribuït a qualsevol dona amb vel, no? una posició subordinada respecte als seus familiars homes. I jo el que sostinc, ja et dic, és més fàcil per mi parlar d'aquest tema que per una Míriam Khatibi, és que les situacions poden ser molt diverses. Hi haurà alguns casos en què aquesta pressió familiar s'hi es dona, però molts d'altres on és una decisió individual que, a més, té molt de reivindicatiu i d'autoafirmació de la teva identitat en contextos, i de nou estic pensant en el context francès, on, per un costat, en aquests fills de la immigració magrebí especialment, se'ls va dir que eren ciutadans en igualtat de condicions, però al mateix temps se'ls ha fet sentir dia a dia, en cada moment, i aquí la Míriam ho explicava molt bé, en l'accés a l'habitatge, l'accés al mercat laboral, a les escoles, se'ls ha fet sentir en tot moment que eren
1: diferents.
2: L'altre, que eren diferents i diferents en una posició molt per sota, no? Per tant, aquest posar-se el vel també té una connotació reivindicativa. Per tant, jo crec que les situacions són molt diverses i a mi em preocupa aquests discursos més de blanc i negre, no? Tornem al que deies abans, que atribueixen aquesta posició subordinada a qualsevol dona que porti el vel. Jo trobo que són equivocats perquè la recerca sobre aquests temes demostra que no sempre és així i, a més, amb uns efectes molt nefastos en quant a estigmatitzar a tot un col·lectiu. I en aquest cas estem parlant del col·lectiu musulmà, però també de les dones musulmanes.
1: Escoltem ara... Com anunciava la setmana passada la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, un procés extraordinari de regularització d'immigrants.
3: La tramitación urgente de un real decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. Llevamos toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente. Es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización.
1: I m'agradaria saber el teu parer sobre aquesta qüestió, que beneficiarà més de 500.000 de persones.
2: Bé, en primer lloc, no puc fer més que alegrar-me'n. Qualsevol persona que hagi

0: hagi conegut algú en situació irregular sap que l'accés a aquest permís de residència és la condició necessària per l'accés a drets fonamentals i a una vida digna. Dic condició, que no garantia, perquè també és veritat que hi ha moltes persones amb permís de residència que ni tenen accés a un habitatge digne ni a una feina digna. Per tant, no és la garantia, però sí és la condició. Per tant, no puc fer més que alegrar-me'n. Al mateix temps, i l'altre dia publicava un article a l'Ara on ho explicava, crec que està bé fer una anàlisi una mica de conjunt, no? Perquè sempre ens situem en un costat o a l'altre. En aquest article recordava que les regularitzacions normalment s'han promogut des d'una doble lògica, la lògica dels drets, i aquesta és la lògica dels col·lectius migrants, de la societat civil, de les entitats socials, de l'Església Catòlica, Conferència Episcopal, estava darrere d'aquesta ILP, però també des de la lògica dels mercats. És a dir, sempre hi ha hagut regularitzacions extraordinàries quan hi ha hagut un context de creixement econòmic en el qual els empresaris, els empleadors, han sentit que no tenien prou accés als treballadors que necessitaven. I aquest és el context actual. De fet, Foment parlava, no?, dels 150.000 nous immigrants en el context de Catalunya anuals per donar resposta a aquestes demandes. Bueno, aquí hi ha aquesta doble lògica. Jo crec que posicionar-nos en una lògica no ens ha de deixar de fer veure l'altra, i el que deia al final era dues coses. En primer lloc, aquest procés de regularització extraordinària va sorgir d'una ILP amb un suport molt transversal. Era un suport, com en moltes altres regularitzacions, que no era ni de dretes ni d'esquerres, perquè per un costat tenim empresaris i podem tenir un empresari agricultor almeriense del PP que està a favor de la regularització perquè vol tenir accés a aquests treballadors i que si li sigui fàcil contractar a treballadors. Per altra banda, podem tenir col·lectius molt activistes, no?, i molt d'esquerres darrere. El fet de que hagi sigut fruit no de la ILP, sinó al final d'un pacte entre Podemos i PSOE molt d'última hora, portat amb molt de secretisme i en el fons a canvi d'uns pressupostos,
1: l'ha polititzat.
0: No deixa de fer que el acabi sent una cosa no de molts, que és el que era, sinó d'uns pocs, no? I això facilita el discurs de l'extrema dreta. I després hi ha una qüestió que jo últimament m'agrada insistir-hi, que és que penso que qualsevol política favorable a la immigració ha d'anar acompanyada d'un redimensionament de les infraestructures i els serveis públics. Perquè si no, si passem d'una Catalunya dels 6 als 8 milions sense redimensionar aquests serveis públics, al final el que estem creant és una guerra entre pobres a determinats barris, a determinats municipis, que és el caldo de cultiu del vot cap a l'extrema dreta.
1: Parlem del cas de Badalona. Hi va haver un desallotjament, el de l'Institut B9, el 17 de desembre, un desallotjament molt polèmic, amb veïns a favor, veïns en contra. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al Cafè d'Idees de Ràdio 4, just el dia després del desallotjament.
2: Veí de Badalona és aquella persona que ve, m'ho invento, de qualsevol país de fora, que ve a treballar, que ve a adaptar-se, que ve a fer una vida normal. Aquest sí que és un veí de Badalona, però aquells que han vingut, que es dediquen a ocupar, que anaven borratxos i drogats tot el dia, que el tenien acollonit, si perdoni l'expressió, en els veïns, que no s'atrevien a sortir a determinades hores al carrer per al que els hi deien o passava, aquells que en el mateix recinte aquest estiu es van liar a cops de punyal i es van matar uns amb els altres, aquests no són veïns de Badalona i aquests no es vull a la ciutat.
3: Diria que els 400 que estaven en aquest edifici responen a aquest perfil que vostè està dient?
2: Una part important eren persones que creaven conflictes, no que arribaven als nivells que li acabo d'explicar, que va passar el desembre, però una part molt important eren persones que creaven els conflictes. Miri, la prova és que des de serveis socials de l'Ajuntament de Badalona fa mesos que estan intentant treballar amb ells i només van ser unes poques desenes de persones que es van acostar des de fa mesos als serveis socials perquè se'ls hi fes un seguiment. La resta no ho van voler, per algun motiu serà, perquè si tu estàs en una situació d'absoluta indefensió, si tu estàs en una situació de pobresa extrema, si et ve l'Ajuntament i diu, vols que et fem un seguiment per a veure si et podem ajudar, i la immensa majoria no volen, per algun motiu serà.
1: El problema és que es pot criminalitzar tot un col·lectiu, que és el que està passant en aquest cas, per exemple?
0: Sí, aquest és el gran risc, i realment aquestes declaracions són claríssimes, no? És que, a més, és d'una d'una transparència, no?
1: Són de manual, quasi, no?
0: Són de manual, sí, sí, és que quasi hi havia de no podia evitar somriure, no? Aquesta distinció entre els bons i els dolents, no? Entre aquells que venen a treballar, a pagar impostos, a contribuir, aquests sí que els volem, i en canvi aquells que no, no? I aquesta distinció, a més, sovint coincideix amb aquesta distinció, amb aquella distinció que parlàvem abans entre els llatinoamericans i els marroquins, no? En el sentit comú, no? Des d'aquest sentit comú des del qual parla, i que pot ser molt convincent, perquè la pobresa extrema acaba sent un problema, l'exclusió social severa, i recordem que a Catalunya afecta el 9% de la població, acaba sent un problema no només per aquells que la viuen, sinó per l'entorn. Tenir algú sense permís de residència, tenir algú sense accés a l'habitatge, tenir algú dormint al carrer, tenint persones ocupant, en aquest cas un institut, pot acabar sent un problema també pels veïns, no? Ell parlava de la por dels veïns davant de determinats personatges. Jo crec que això, el que per mi, diguem, jo no negaria que hi ha contextos que poden crear malestars a l'entorn. Posaré un exemple que jo crec que és molt clar. En el 2017-18, quan van augmentar les arribades de menors no acompanyats, es van obrir tota una sèrie de centres que havien de ser centres d'emergència per unes setmanes i es van convertir en centres sobre saturats, on hi havia molts més menors dels que es podien acollir, on no hi havia els educadors socials necessaris, on no hi havia la formació que s'havia de donar, i on, a més, molts d'ells acabaven fent la majoria d'edat sense el permís de residència. Això, i ara veuràs per què ho dic, perquè estaràs pensant que me n'he anat molt lluny.
1: No, però està bé.
0: Això és un problema per aquests nois que feien la majoria d'edat sense el permís de residència, sense l'accés a drets fonamentals, i que d'un dia per l'altre es trobaven al carrer sense res. Però també pot acabar sent un problema per l'entorn, perquè si tu en el barri tens nois que no poden treballar, que no tenen habitatge, que han d'acabar ocupant, que han d'acabar sobrevisquent de qualsevol manera, perquè no hi ha alternativa, això, òbviament, pot crear certs malestars. Per tant, jo, més que negar certs malestars, jo el que diria és que l'exclusió social severa pot crear certs malestars. No estic dient que tots els habitants del B9 creessin aldarulls, però sí que en context de privació extrema, aquests aldarulls, per exemple, problemes d'alcoholisme, problemes de salut mental, es poden acabar donant. Per tant, la resposta per mi no està a posteriori, sinó bàsicament abordant i prevenint aquestes bosses de misèria.
1: Marxem als Estats Units, on s'han fet més dures les polítiques també migratòries sota l'administració de Donald Trump. Detencions, deportacions que afecten nens, famílies, treballadors i, per exemple, això deia al desembre.
4: And I say, why is it we only take people from shithole countries?
5: Hem tingut una reunió i hem dit, per què només rebem gent de països que són forats de merda? Per què no podem tenir gent de Noruega, Suècia? Des de Dinamarca, us importa enviar-nos uns quants? Envieu-nos gent amable. Però només ve gent de Somàlia. Països que són un desastre. Llocs on són uns porcs bruts, asquerosos, plens de crims. L'únic en què són bons és anar darrere els vaixells.
1: És una barbaritat.
0: És tremendo, i m'agrada molt que hagis posat una cita darrere a l'altra, no? Perquè en el fons ve ser les declaracions de l'Albiol portades, no?, a un context més gran.
1: Més extrem,
0: aquesta,
1: encara.
0: Més extrem, és aquesta distinció entre els que volem, que són blancs de classe mitja...
1: I ciutadans de primera i de segona.
0: Exacte, no? Sí, sí, tal qual.
1: Persones de primera i de segona.
0: Sí. Sí, és tremendo. El que veiem ara és la normalització d'aquest tipus de discursos. Ja ningú se sorprèn, ja ningú s'escandalitza, i a més vas sentint com aquest tipus de discursos cada vegada són més propers, ja no només, no?, als Estats Units, sinó en el teu entorn. Dit això, no és cap novetat. És a dir, Europa va respondre molt, de manera molt diferenciada als ucraïnesos, que no veia ni tan sols com a refugiats, els que va obrir les portes, els que va reconèixer en qüestió d'hores a tot el col·lectiu, mentre que anys abans, no, estem parlant del 22, l'arribada dels refugiats ucraïnesos, el 15, l'arribada sobretot de refugiats de Síria, la resposta d'Europa va ser tremendament diferent i ho va ser tant a nivell de discurs, recordem les declaracions de presidents i caps d'estat aleshores, el 22, dient és que aquests no són refugiats, aquests són com nosaltres, van amb les nostres mateixes motxilles, surten amb cotxe, són rossos amb els ulls blaus, no? I la resposta... dubitativa i després tremendament dura, no?, cap a aquests refugiats sirians que també arribaven amb famílies que sortien d'una guerra llarguíssima a les portes de les fronteres europees i els que vam rebre primer amb cert dubte i després tancant en camps de refugiats.
1: Després de tot el que has estudiat durant tot aquest temps, quins són més difícils de trencar, els murs físics o els murs mentals, les construccions mentals?
0: Segurament les mentals. Les físiques, precisament perquè són físiques, sempre es poden saltar. I les fronteres sabem que històricament han sigut espais de tancament, però a l'hora de creuament, fins i tot quan hi ha murs que s'eleven més i més. Les mentals són més difícils de trencar. El que passa és que les mentals moltes vegades es projecten sobre les físiques, no? És aquesta construcció de la frontera, que és una construcció mental, però que es visualitza i es representa en aquesta frontera física. I aquí no puc deixar de citar un llibre que m'agrada molt, del Kutzey, que es diu Esperando a los bárbaros, segurament està traduït també al català, Esperant als bàrbars, que parla d'un imperi fictici que viu obsessionat per aquesta frontera amb la idea de que un dia seran invadits pels bàrbars que estan a l'altre costat. Aquests bàrbars no arriben mai, però mentrestant l'imperi embogeix i sucumbeix, fruit de la seva pròpia bogeria. Aquí veus, no?, com es combina la frontera física amb la mental i com podem acabar presos de la nostra pròpia, de les nostres pròpies pors i bogeries.
1: Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP, el Centre d'Afers Internacionals de Barcelona. Mil gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda irrepetibles. I marxem amb Barsac, de Momi Maiga i Rita Payés. Per què t'agrada aquesta?
0: Bé, és una cançó que m'agrada molt, en primer lloc perquè va ser una cançó que es va compondre com a part del projecte El Mar al Mur, que és un projecte que va dirigir la Mercè Folk i l'Anna Sorinyac, com a part de Catalunya Ràdio, en què es va cobrir la història de tres embarcacions que es van perdre a camí d'Espanya. El projecte és meravellós, però la cançó també, Barsac, forma part d'una expressió que utilitzen molts joves senegalesos, que és Barça o Barsac, és a dir, arribem a Barcelona o morirem, Barsac és la mort, no? O vida o mort, o Barcelona o mort, no? I crec que dues coses. Una, posa de relleu les històries personals que hi ha darrere d'aquests milers de morts que sabem any a any, intentant arribar a les costes espanyoles. I després m'agrada perquè és fruit d'aquesta col·laboració entre Momi Maiga i Rita Payés, que ens recorda lo important que és la cultura i el creuament de veus, en molts sentits, no?, justament per combatre aquest oblit, no?, i recordar-nos, en aquest cas, què està passant a les nostres fronteres.
1: Els que moren i els desapareguts, que no tenim cap llista, tampoc, eh?
0: Efectivament.
1: Moltes gràcies, Blanca.
0: Gràcies a tu, Carles.
1: I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Bona tarda.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Ens situem a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada d'unes 70.000 persones a la ciutat autònoma. S'estan intensificant les accions del govern espanyol per mirar de gestionar aquesta situació migratòria. Avui la sectorial d'Infància i Joventut ha aprovat per unanimitat el repartiment de 25 milions d'euros per reforçar l'atenció de menors migrants que van arribar a Ceuta fins a finals de juliol. A la reunió no estaven presents les comunitats governades conjuntament per Vox i el Partit Popular. I mentrestant, el Congrés. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, està compareixent a petició pròpia i ja com a responsable del Comandament Únic de la Gestió a Ceuta. Entre d'altres, ha demanat calma i insisteix que treballen per recuperar la normalitat.
2: Yo termino diciendo que vamos a lograr esa normalidad y lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible. Vamos a intentar acortar los plazos. Y ese es el compromiso que también les quiero trasladar. I termino tendiendo la mano, tendiendo la mano.
0: Més qüestions. Un obrer ha mort aquest dijous al matí després de quedar atrapat pel despreniment d'una casa que s'estava enderrocant a Serinyena, a Osca. Un altre treballador també ha quedat atrapat mentre un tercer operari ha pogut sortir pels seus propis mitjans. L'accident ha passat cap a les 12 del migdia en una casa deshabitada de tres plantes del carrer José Fatás. Diverses dotacions dels bombers treballen en el rescat i revisen l'estructura per evitar nous esfondraments. Els tres treballadors feia dies que treballaven en l'enderrocament de roc de l'edifici de propietat privada al carrer aquest que deia el carrer Fatàs d'Osca. Les causes de l'esfondrament encara es desconeixen. I pendents d'un incendi declarat aquest migdia a la gola de Pujol, a la Devesa del Saler de València, una desena de dotacions dels bombers, tres de les quals aèries, treballen en l'extinció del foc. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un edifici residencial de la zona i també s'ha confinat el poble del Saler. I també es troben tallats els accessos a l'espai protegit del Parc Natural de l'Albufera. I a casa nostra, la Guàrdia Urbana ha detingut un home que podria estar relacionat amb l'incendi de Collserola. L'arrestat, que ha quedat en llibertat, s'ha acollit al seu dret a no declarar. Rosa Quitllet, bona tarda.
3: Bona tarda. L'home hauria cremat diversos contenidors al carrer Palamós, prop de l'origen de l'incendi. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ara estan a l'espera dels avenços de la investigació per determinar si el detingut té relació amb el foc. Valèria Ortiz, portaveu de l'Associació de Veïns de Torrebaró, en declaracions a Ràdio 4, denuncia el mal estat dels boscos i les poques polítiques de manteniment.
4: Ha habit una poda de pino i que tot això lo tenemos detrás de las casas. Y nadie lo recoge y nadie hace nada. Así que yo no me quiero imaginar si hubiese bajado un poquito más a las casas, que ahora mismo estaríamos hablando de una desgracia. Y no es que no lo sepan, es que sí que lo saben, pero no hacen nada.
3: L'incendi ha quedat controlat aquest dimecres al vespre després d'afectar 54 hectàrees del Parc Natural de Collserola.
0: De l'exterior, continua augmentant el balanç de víctimes de les inundacions sobtades que han afectat la frontera entre el Nepal i el Tibet. Andreu Vinyes, bona tarda.
5: Bona tarda. Segons l'últim recompte de la policia nepalesa, almenys 359 persones han mort i prop de 1.400 continuen desaparegudes o sense contacte. Entre elles hi ha centenars d'estrangers. Les autoritats turístiques del Nepal en comptabilitzen 517 de més d'una trentena de països. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat avui que quatre espanyols continuen sense estar localitzats.
6: En estos momentos no nos constan fallecidos españoles, pero sí hay cuatro personas que no localizamos. Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular.
0: També de l'exterior ha mort Ratko Mladic, l'exgeneral de l'exèrcit serbi de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans.
5: Mladic, també conegut com el carnisser de Bòsnia, tenia 74 anys i complia cadena perpètua per crims de guerra i genocidi a la presó de l'Haia.
7: Pour avoir commis ces crimes, la chambre vous condamne, monsieur Mladic, à une peine d'emprisonnement
5: Així llegia el Tribunal Penal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia, que el va considerar responsable del setge de Sarajevo, on va morir unes 10.000 persones, i de la massacre de Srebrenica, amb prop de 8.000 víctimes. Després de la guerra, Mladic va romandre fugit durant 16 anys. Finalment va ser detingut al nord de Sèrbia el 2011 i traslladat a l'Haia. En els últims mesos, la seva família havia demanat el trasllat a Sèrbia per motius de salut, però la justícia internacional ho va rebutjar.
0: I pel que fa al temps, avui nova jornada amb calor i temperatures elevades, sobretot a l'Empordà, a la depressió central de Lleida i als prelitorals. Els termòmetres marquen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 32 a Barcelona i també a Tarragona. El cel està clar en general, llevat del Pirineu, on poden créixer nuvolades amb alguna precipitació dispersa. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 4 i 6 minuts, benvinguts, benvingudes a l'edició d'aquest dijous, anomenat 27 d'agost del 2026 de l'estiu XL aquí a Ràdio 4. Des d'ara i fins que sigui les 7, compartirem d'ara d'aquest dijous amb un munt d'històries. Tenim tantes històries aquí que s'està acumulant una rere l'altra i no sé com ho farem. Haurem de demanar que ens deixi la direcció de la casa una setmana més de programa per poder fer tot el que tenim pensat. De moment, avui sí que hi som tots. L'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, la producció, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i les vies de so, el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Comencem aquí l'Estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
0: I qui també està al meu costat és en Marc Cadena. Què tal, com estàs?
2: Hola, hola, de fàbula. Com em veus?
0: Bé, jo veig sempre.
2: De fàbula, aquí vivint a Inopia Land, farmejant aura,
0: sí, eh?
2: Pujant la música, com ha fet vostè, baixant-la. És estiu, estiu XL.
0: Com està la gent amb el tema de farmejar l'àudio?
2: Ah?
0: Farmejar, és...
2: Farmejar aura, no aura.
0: És que jo dic aura, com la nostra companya Aura Calvo.
2: No, farmejar aura.
0: Farmejar aura.
2: Ha estat de flow permanent.
0: No, no, és que no para de sortir les xarxes de gent que ho està fent, de quedades que s'estan fent, al·lucinant,
2: guaita, quin flow, guaita, quin flow.
0: El que encara no hem vist és un vídeo vostre, farmejant aura.
2: Bé, allò que és bo es fa esperar. Falta bé. Una setmana de programa encara.
0: Sí, sí, bé, doncs esperem que algun dia que hem de pujar les visualitzacions a les xarxes.
2: Com anem d'impactes?
0: Bé, bé, anem bé, bé.
2: A les XXSS, com anem?
0: Bé, bé, molt bé, però si volem impactar més, un farmejar aura...
2: Que no tinguis més d'un.
0: Ai, Déu meu, quina punt fa. Aitor Caminero, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: Sí, tot bé avui?
3: Sí, sí, tot bé. Jo no farmageo aura ni
2: res. Sí que ho fa, sí.
3: Sí.
0: Però segurament que, com has vist a les xarxes, que està ple.
3: Sí, sí, ho he vist, ho he vist.
0: Que hi ha un munt de quedades, que la gent està boja amb aquest tema, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: I la gent, inclús gent adulta, també, eh?
3: Sí, sí, aquí tenim el Marc.
0: Sí, exacte. Primer deia...
2: Que jo sigui adult és discutible, també.
0: Sí, per edat, però altres coses, a lo millor, possiblement no. Bé, parlem d'un altre tema importantíssim, i és que l'estiu moltíssima gent aprofita per voler tenir carnet de conduir.
3: Sí, sí, l'arribada del mes de setembre és sinònim de marcar-nos reptes, i un dels propòsits més habituals, a banda d'apuntar-se al gimnàs, és el de treure'ns d'una vegada per totes el carnet de conduir. Aquesta tarda volem parlar precisament de l'accés al carnet i, sobretot, perquè les darreres setmanes s'han anat acumulant notícies que ens agradaria abordar amb un expert en el tema. Saludem Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. Bona tarda, Àlex.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda i benvingut aquí a l'Estiu XL. Àlex, per situar una mica els oients, quin és el panorama real que ens trobem avui dia a les escoles a les autoescoles de Barcelona respecte a la gestió i programació dels exàmens pràctics?
4: Doncs, bueno, continuem amb la situació aquesta tan complicada que hi ha un tap aquí que no s'acaba de resoldre. Falten examinadors i això provoca unes cues enormes, esperes des dels 3 mesos fins als 6 o 7 mesos, segons el permís que es volem treure.
0: Mm-hmm. I quan parlem d'espera, quins terminis són aproximadament?
4: A veure, les esperes ja t'he dit, entre 3 i 7
0: sí,
4: mesos,
0: sí, sí.
4: Segons l'autoescola. Sí, digue'm.
0: No, no, però que estem parlant dels terminis d'espera, però deies que de diferents temps depèn del carnet que et vulguis treure. Per això t'estava volia preguntar-te això.
4: Evidentment, els carnets professionals estan patint moltíssim.

0: carnets de camió o d'autocar que tanta falta fan ara mateix a Espanya, tenen un tap enorme. Moto i cotxe és un tap més petit, però no vol dir que sigui petit en comparació amb el de camió i d'autocar. És petit, però és molt gran també a tota Catalunya, a tota Espanya i en concret a Barcelona. Som una de les províncies més perjudicades amb la falta d'examinadors i amb els taps enormes d'alumnes que no poden pujar examen des de que aproven la teòrica.
1: I quina seria la solució? Què falta? Què és necessari perquè aquest tap desaparegui?
0: Bueno, la solució està clar. Falten examinadors. Igual que falten també administratius a la pròpia Campana. Agafar una cita per fer qualsevol tràmit és molt complicat. Si no hi ha suficient personal a l'administració, això provoca que estem condicionats. Els exàmens sempre es condicionen per la quantitat d'examinadors. Sí que és veritat que van venint examinadors i durant l'any es va parlant de que venen tants examinadors, però què passa? Que tenim un problema. No tots els examinadors es volen quedar a Barcelona. I entre que es jubilen les baixes i persones que, evidentment, doncs, hi ha també morts, no? Doncs sempre falten examinadors. Per molts que vinguin, sempre en falten. Però, de tota manera, ara tenim una molt bona notícia. El 20 d'agost vam tindre s'han ofertat 100 places a tota Espanya i d'aquestes 100 places d'examinadors, 24 venen a Barcelona i, en concret, 32 a tota Catalunya.
2: Mm-hmm. Són, doncs, una molt bona notícia.
0: Sí, si es queden, sí, perquè a més són places, clar, jo entenc que són places a nivell nacional i si a lo millor una plaça d'aquestes se li otorga a una persona de Cádiz, a lo millor no es pot permetre vindre a treballar aquí i perd la plaça i perdem un examinador.
3: Mm-hmm. Quan estàs parlant d'aquest embús, estàs parlant de dues coses, principalment de l'administració, que per tant hauria d'haver més gent per fer els tràmits, que això és un tema que estava pendent, i d'altra banda dels examinadors. Parlaves de 100 places. Creus realment que en 100 places aquest problema que tenim es soluciona?
0: No, evidentment no. Però ja tenim ja números, si venen totes les places ofertades, ja tenim números per parlar d'una pomada, d'un medicament petitet per Barcelona i en concret per tota Catalunya. Fixa't que, per exemple, a Girona, amb els examinadors que li van vindre a la última oferta i els que vindran ara, pràcticament se'ls ha solucionat el problema. És veritat que Tarragona està patint molt, Lleida està patint molt i Barcelona està patint moltíssim.
2: Mm-hmm. Bé, tradicionalment l'estiu era també un bon moment, no?, per a les autoescoles, quan milers de joves s'apuntaven per treure's l'examen teòric. Aquest col·lapse dels exàmens pràctics ha acabat trencat aquesta tendència?
0: Bueno, a veure, és evident que l'embús està provocant que la gent, doncs, deixi per un altre moment el treure's el carnet de conduir. També hem de comptar que hi ha molts alumnes que s'estan anant a altres províncies on no hi ha tant problema. És molt conegut el tema, per exemple, d'anar a Cuenca, no? Anem a Cuenca, que ja no hi ha problema. Bueno, ara a Cuenca tampoc s'ha estat tan bé, però bueno, hi ha províncies a Espanya que és veritat que no tenen molt de problema. Bueno, sí que és veritat que ha canviat tot això molt. Abans la gent, per exemple, el jove de 18 anys acabava la selectivitat i des de que acabava la selectivitat fins que començaven les vacances els donava temps per treure's la teòrica, però ara, com va tot tan lent i ens estan donant teòriques a un mes vista, és molt difícil programar per un alumne el fet de treure's també inclús la teòrica. Això no havia passat mai. Però bueno, esperem que això també es solucioni, perquè és que si no estem patint. Sobretot, les autoescoles petites són les que més estan patint. Per què? Perquè això és un sistema que va per capacitat. I aquesta capacitat després es reparteix amb la quantitat d'alumnes que tens en espera. Clar, evidentment, una autoescola molt gran té molta gent en espera i tenen més places, i una petiteta tenen molt poques places. I amb això, si examinem de 10 en 10 dies, és molt difícil d'aguantar econòmicament una autoescola.
2: Mm. I arribem ara també a un altre tema força important. El pròxim 1 d'octubre entren en vigor diversos canvis en el reglament de circulació. Desgranem els canvis per blocs, comencem pels vianants. Quines novetats concretes s'introdueixen en aquest àmbit?
1: Compte que hi ha canvis, apunto.
0: cuidado, vaya canvis.

0: Però jo, primer, abans de tot, he de dir que tranquils, que l'alarma és petita, que sí que hi ha canvis, però que són canvis que a partir del dia 1 d'octubre s'aniran posant noves preguntes, però això anirà a poc, no serà de sobte un canvi radical en les preguntes dels tests. Ho dic perquè a xarxes hi ha molt influència en l'autoescola, que ara ja són molts que bueno, estan posant el crit al cel i sembla que canviarà tot. No patim, hi ha canvis. Per exemple, m'has comentat el tema dels vianants. Doncs sí, el tema de vianants el que es fa és un canvi que el que provoca és protegir més el vulnerable. La persona vulnerable el que fem és cuidar-la molt més, fent normes que protegeixin millor aquest tipus d'usuari de la via. Els canvis més importants, si jo vols i continuo,
1: sí.
0: Per exemple, el tenim als patinets. Els patinets ens trobarem, per exemple, en què el casc serà obligatori, ja de forma generalitzada, d'acord? O, per exemple, el portar enllumenat en els patinets o una armilla fluorescent. Per què? Perquè volem que es vegin millor. Serà un canvi, serà obligatori, si vas en patinet, portar una armilla de nit o quan les circumstàncies no permetin que es vegi bé, però també hem de dir que els riders, aquestes persones que tant en bicicleta com en patinet fan treball i fan, per exemple, el globo, etc., aquests sí sempre hauran de portar l'armilla reflectant. El mateix succeeix amb les motos. Posem també el tema de l'armilla pels riders, d'acord? I parlarem també de que en tot tipus de via s'obligarà el conductor de la moto o el ciclomotor a portar calçat tancat, no es pot anar amb xancles, per exemple, d'acord? I que fora de població, per exemple, portar guants homologats. Una cosa que semblava de sentit comú, però que la gent, doncs, com no era obligatori, no se la posaven. És una cosa que a les autoescoles estem ja molt acostumades. Per què? Perquè com a l'examen i a les pràctiques ja se'ls obliga, doncs no ens sembla una cosa estranya, però sí que és veritat que a nivell usuari la gent normalment hi ha un percentatge important que no porten guants o que no porten, per exemple, el calçat tancat. Penso que són canvis importants per la seguretat de les persones que van en vehicles de dues rodes.
2: Està clar, senyor Requena. I jo, com a vianant, pense que el talli, pateixo molt sempre que he de creuar un pas de vianants amb un semàfor verd pels vianants, però que al mateix temps els cotxes tenen un semàfor en àmbar i poden creuar o no creuar al mateix temps que ho faig jo. Això continua igual o no?
0: Això continua igual. Què passa? Que el cotxe, quan veu el semàfor groc intermitent, d'acord? El que ha de fer és alertar-se, posar-se en precaució i pensar que pot passar un vianant. El tema està en que, saps què passa? Que moltes vegades el semàfor està groc intermitent i el del peató està vermell.
2: Sí.
0: Altres vegades està verd i entrem una miqueta amb no sabem ben bé què passarà.
2: Et quedes a la meitat del pas de vianant sense saber què fer.
0: Clar, és que és molt complicat. Hem d'ensenyar a l'alumne moltes vegades no només a veure el seu semàfor, sinó a buscar el del vianant. Això hauria de ser sempre, quan estigui groc intermitent, el del vianant està verd. No pot estar vermell, perquè si no ens liem bastant.
3: I, Àlex, també hem llegit notícies sobre grans novetats en l'examen teòric del permís B, però és cert que aquests canvis encara no s'han aplicat a la pràctica. Per què estan encallats i quins seran els principals canvis?
0: Sí, hi ha molta por a un canvi teòric important amb la manera de fer l'examen de teòrica. Això sí que serà un canvi important quan vingui. Per què? Perquè seran, per exemple, s'utilitzaran material com vídeos de percepció de risc i haurem de contestar en funció del que estem veient en un vídeo. Però estem parlant d'un vídeo. Què succeeix? Que moltes províncies encara, moltes jefatures de tràfic, encara no tenen les aules informatitzades
2: i
0: s'estan fent encara els exàmens en paper. Llavors, fins que totes les aules no estiguin informatitzades, aquest canvi no es pot produir. Sí que diuen que aquests vídeos ja estan fets, ningú sap com seran, però bueno, si busquem a la DGT.es podem veure algun exemple de vídeo de percepció de risc i com serà, més o menys, ens podem fer una petita idea de com serà el nou examen teòric. Però, de moment, tranquils.
1: És curiós perquè estem parlant de canvis, però el que dèiem al principi, una de les problemàtiques més importants és que falten examinadors. Si, per exemple, jo volgués ser demà examinador, què hauria de fer per ser examinador?
0: Perdó?
1: Àlex, escolta. Estàs aquí, Àlex. Ens escoltes?
0: Ah, vale.
1: Sí, que s'estava preguntant que si demà volgués ser examinador, que estem veient que hi ha certa demanda, què és el que hauríem de fer?
0: Per ser examinador? Sí. Doncs, bueno, abans, per ser examinador, només podia ser gent que estigués ja a l'administració. La gent pròpia que treballava a Tràfico ja com a funcionari, o a Correus, o a la Seguretat Social, podien accedir-hi a places d'examinador. Això s'ha trencat gràcies a la Confederació Nacional d'Autoescoles d'Espanya i s'ha aconseguit trencar això i que pugui entrar gent de fora de l'administració a cobrir aquests llocs de treball de funcionari examinador. Per això ens trobem que molts profes d'autoescola estan agafant el camí quan s'entenen que hi ha una oferta de places, se'n van de profes i es fan examinadors, amb la qual cosa creem un problema també. Cada vegada falten més profes d'autoescola. Què està passant aquí?
1: O sigui, és tota una cadena, no?, pel que veiem. O sigui, el tema és tant que es para i possiblement el que caldria és una gran convocatòria per aconseguir omplir places d'administració, ja que estem de profes i també d'examinadors.
2: I que es quedin a Catalunya, a Barcelona, si més no, doncs de manera permanent.
1: Clar, bueno, és que són moltes coses que han de coincidir perquè això avanci, no?
0: Fem una cosa, focalitzem i busquem que les places siguin de gent d'aquí. És a dir, fem-ho a nivell provincial o de comunitat, que no tingui que vindre una persona que a Barcelona no pot viure i no pot pagar-se ni tant un lloguer. Que sigui gent que estigui ja establerta a Barcelona. Busquem la gent d'aquí. Busquem a nivell, per exemple, de que l'examinador a Catalunya sigui català o que visqui a Catalunya. Això seria molt important perquè no se n'anirien. Ara, fa poc vaig parlar amb una examinadora que és molt bona i és de Cadis i em deia: jo ara quan pugui ja me n'aniré. Aquí estic molt bé, però jo no puc pagar una habitació i no poder viure tranquil·la, sempre estic lluny de casa i al final me n'aniré. Veus? Aquest és un problema molt gran. Per això els examinadors sempre hem d'anar, vinga, portem els examinadors. Per què? Perquè venen i se'n van.
2: Sí, això malauradament li passa a la gent de fora i a la gent d'aquí, també.
0: També.
2: Ai, anem cap al futur, senyor Requena.
3: Sí, perquè de cara a l'any 2029 també hi haurà canvis relacionats amb el carnet de cotxes manuals i o automàtics. Quin és aquest canvi?
0: Correcte, vinc del futur, soy Requena McFly i us porto una informació molt important. Què està passant aquí? Doncs mira, ara mateix, si tu et treus el carnet de cotxe manual, pots portar cotxe manual i pots portar cotxe automàtic. Si et treus només, que hi ha la possibilitat de treure's el permís de cotxe automàtic, només pots portar cotxe automàtic. Ja, però jo vull portar també cotxe manual. Bueno, fes un altre examen de circulació de manual per poder també portar el manual.
2: Compte,
0: això
2: John,
0: en un futur...
2: Digue.
0: Sí? Està clar, no? De moment bé?
2: Sí, perfecte.
0: Vale. Doncs ara pensem que fins al 2029 tenim plaç per portar una normativa, una directiva europea que no farà falta que treurà la necessitat de fer un examen de manual si tens el carnet d'automàtic. És a dir, tinc el carnet automàtic, em trec el carnet i no es pot portar automàtic i a partir de 2029, o potser abans, ja et fa la transposició de la directiva, vale, amb només un curs de 7 hores, sense examen, també tindré la possibilitat de treure'm el carnet manual. Què vol dir això? Que ho fem fàcil. Treure't el carnet amb automàtic i després, amb 7 hores més, o les incluïm dintre del carnet automàtic, fem una formació dual i aconseguim també el carnet manual sense necessitat de fer dos exàmens. I em trec l'examen amb automàtic.
2: Senyor Requena, aquesta opció que acaba de comentar és la meva salvació. Ho estic veient, eh? Jo compro.
0: Clar que sí.
1: La teva salvació. La teva salvació.
2: I la teva també, no?
1: I la meva també, que ens vam apuntar a l'autoescola quan teníem 18 anys encara no hem trepitjat l'autoescola.
2: A mi m'estan esperant encara, senyor Requena.
1: Encara ens estan esperant, senyor Requena. Sí, ens hem portat una mica malament, al final no hem anat a treballar. Però no conduïm cap, ni automàtic ni manual.
2: Però aquesta opció de l'automàtic a mi m'ha convençut,
1: Home, doncs sí, sí.
0: A mi també.
2: Després una formació dual de 7 hores i patapam.
1: Clar, no? I ja està.
2: Manual i automàtic.
1: Sí, sí, però això és el 2029, d'espera encara 2 anys i pico sense carnet.
2: Si has parat 25 anys, no ve de 2 anys més.
1: Això també és veritat.
0: Però... No, però tu et pots treure el carnet ara d'automàtic i ja el 29 fas de 7 hores.
2: Mira, va. M'ha convençut. Al setembre m'apunto.
1: Parlant de treure'ns el carnet, quina és la mitjana de preu que es pot gastar una persona en treure's el seu carnet de conduir?
0: És veritat que això sempre depèn de la província on estem, si estem a Barcelona o fora. Aquí a Barcelona, que és el tema que jo més controlo, estem parlant d'una mitjana de 1.400-2.500 euros en funció sempre de que tot s'aprovi a la primera i que fem les pràctiques adequades i que pugem examen quan estiguem preparats, que de vegades ens precipitem i pugem una miqueta abans, suspenem i això fa que sigui més car el carnet.
1: A vegades no s'ha de tenir, s'ha de tenir una mica més de paciència, no? Portar una mica més lligat i llavors en l'examen.
0: Correcte, hem d'assegurar sempre.
1: Ai, Déu meu, però el que hauríem d'assegurar, crec jo, és que com a mínim aquestes 100 places que es crearan d'examinadors fossin a Catalunya i que es cabessin aquí i no a la resta d'Espanya, que es convoquin més a la resta d'Espanya, però per aconseguir també que això no sigui tan lent i la gent es pugui treure el seu carnet de conduir.
0: Molt desitjable.
2: Perquè per ser examinador és obligatori tenir el permís de conduir?
1: Home, clar.
2: Pregunto.
0: Oh. Home, estaria bé, no?
2: No ho sé.
0: És una condició necessària. És a dir, un examinador que no tingui el carnet de moto no podrà examinar de moto. No tinc idea de portar una moto.
2: És que ja m'ho crec tot, senyor Requena, m'ho crec tot ja.
1: Doncs hem parlat avui de les autoescoles, de l'embús que hi ha per poder treure el carnet de conduir, que sembla que això s'animarà una miqueta amb alguns nous examinadors que arribaran en pròximes dates, amb el senyor Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. Senyor Requena, gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Estiu X de la Ràdio 4.
0: Molt bé, molt bona tarda.
1: Gràcies. Ara mateix manquen... Aitor, en una estona ens veiem, eh? Manquen ara mateix 3 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda.
4: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: Doncs aquí seguim a Ràdio 4 a l'Estiu XL i com cada setmana ens visita el nostre company, amic... Què tal, com estàs, Oriol Serra? Bona tarda.
5: Molt bona tarda, doncs molt bé, aquí acabant ja a l'agost, com qui diu.
1: Sí, exacte, ja queden poquets dies, ja arriba el setembre, la tornava al col·le, la tornava a la rutina, la tornava tot,
5: Jo tinc ganes.
6: Al final de la temporada d'estiu.
1: També.
6: Al final d'aquest programa.
1: Exacte, que ja estem aquí...
6: Oriol diu que en té ganes.
5: No, del final del programa no, del final de l'estiu, sí, però no del programa, òbviament.
1: De l'estiu volem parlar avui perquè moltes vegades la gent a l'estiu acostuma a fer coses diferents, no? Això ve una mica la història d'avui.
5: Exacte, doncs mira, perquè segons un estudi del CIS, el 2024, 7 de cada 10 espanyols asseguren que són molt feliços durant els mesos de juny, juliol i agost. Veig braços aixecats per aquí.
6: Indignació.
5: No, al revés, perdó. Són braços d'indignació.
1: Jo sóc molt feliç aquests mesos, jo ho reconec.
5: El Marc no.
6: Però aquesta dada és mentida. 7 de cada 10, impossible.
5: Jo suposo que els 7 tenen aire condicionat. Els altres 3 no en tenen. El que sí que és cert que durant l'estiu fem coses molt estranyes. Jo no sé per què. Ens deixem portar potser massa i acabem participant en modes i tendències que, vistes amb el temps, en perspectiva, costa d'entendre i fins i tot ens dona una mica de fatiga només de pensar-hi. I aprofitant doncs, que estem a punt d'això, de tancar l'agost, avui fem una mica d'arqueologia de les modes d'estiu, aquelles que durant els mesos... van petar i després van desaparèixer i en alguns casos per sort. Començo amb una que segur que molts de vosaltres recordeu, any 2013, fa 4 dies pràcticament. No sé si recordeu aquesta melodia. Era el Harlem Shake, una autèntica bogeria. El vídeo començava amb una sola persona ballant, normalment amb una disfressa o una màscara, i la resta de gent feia vida normal. Llavors, quan arribava el moment àlgid de la cançó, el drop, durant 15 segons, tothom perdia completament el nord, trencava coses, tirava coses, ballava, feia una mica la bogeria. Això ho vam veure tot arreu. Oficines, centres comercials, universitats, de concerts, i era impossible d'escapar-se, perquè un volia i tothom, clar, ho havia de fer d'alguna forma o altra.
6: Bé, però a mi no em va obligar ningú, eh? Jo estava encantat de fer aquest vídeo perquè tots els que som aquí el vam fer.
1: Jo no el vaig fer. A mi, en jardins on no he estat, no em fiqueu. Vosaltres, si heu fet coses, les heu fet. Jo no les he fet.
5: El Marc era el típic que deia que engrescava tothom perquè ho fes.
6: Jo vaig acabar menjant pinso de gos.
5: Ah, molt bé.
6: El vídeo es pot recuperar, segur.
1: Doncs haurem de buscar.
5: No sé si... Doncs això, si el Marc va caure, tu, Joan, en aquesta moda no. No sé si veu caure en aquesta altra. I got a feeling... Era la moda del Lip Dabs. No sé si us recordeu. Molts d'aquests vídeos encara estan penjats a YouTube, que això és preocupant. La fórmula era senzilla, un vídeo sense talls, un típic pla seqüència, mentre un grup de persones feia playback de la cançó i la càmera recorria doncs, tot un espai, no? Una oficina, universitat, el carrer, tothom s'hi apuntava. De fet, a Vic, per exemple, van arribar a fer una en 5.700 persones a la plaça Major. També el vas fer, Marc.
6: Sí, a un cinema durant la projecció d'una pel·li.
5: Val, però estava planejat? No.
6: Sí,
5: estava planejat. Ja fet.
6: Però hi havia molta gent que no ho sabia.
5: Val.
6: Clar.
1: Jo he participat també en algun Lip Dab, a més perquè estava molt de moda i tothom ho feia com a forma de promoció. És que jo he vist això que ho feia tot, empreses senceres per promocionar-se.
5: Moltes empreses. De fet, buscant-ho per YouTube perfectament, pots trobar doncs, això, encara vídeos d'aleshores, i és com tornar una càpsula del temps total, on veus roba, els pentinats, els mòbils, i penses que això era fa molt i realment no fa tant, fa 4 dies, no? Com qui diu. Però sí que vam estar tots amb la moda el 2010, és a dir...
6: 2010.
5: Passat... Sé que sempre parlo de temes que us cau una llosa passat... a sobre, no?
1: Sí, perquè ens fas més grans, però fa 16 anys, però sí que els Lip Dabs van ser brutal, perquè, a més, recordo moltes campanyes de públic, que era la moda d'engrescar tota l'empresa, tots els treballadors, a fer aquí el que us diguéssim.
5: Sí que és cert que abans va arribar el 2003, no sé si us recordeu, les modes de les coreografies multitudinàries en grans espais, que era gent... coordinada, assajant durant hores i després ho feien de forma com més espontània, es posaven a ballar amb la gent i el públic, que aquesta com a mínim, mira, hi ha més preparació i està més currada, diguéssim, no? Però tot i això a mi em fa molt de pànic, jo que sóc arrítmic total, aquest tipus d'actuacions. Però bé.
6: La gràcia és que tampoc ha de quedar bé.
5: A veure,
6: tot,
5: ha de quedar
6: no?
5: Bé, ja que ho fas bé.
6: Però bé, aviam, sempre i quan... Sempre i quan un no perdi la dignitat...
5: Ara perquè ens agrada que la gent passi una mica de vergonya, però en el seu moment, quan era l'inici d'internet, realment, havia de quedar tot perfecte, si no, no es pujava. Ara és com més tirat, no?
6: Ens ho agafa molt a pit, que es diu, molt seriosament, i com si fóssim pros.
1: Home, és que ara cada cop més estem més exposats, però estem més acostumats.
5: Sí.
1: I en aquell moment estàvem menys exposats, però també menys acostumats.
5: Exacte.
1: Llavors, clar, és com quan tu veus un vídeo teu d'un casament de fa 30 anys. T'enfocàvem en una càmera i no sabies què fer. I ara, a l'actualitat, t'enfoquen en una càmera o un mòbil i fas qualsevol cosa perquè estàs acostumat a que t'engravin molt. Sí. És a dir, és com escoltar la teva veu. Nosaltres sempre ens ha fet com molta vergonya escoltar la nostra mateixa veu, però a la nova generació no els hi fa gens de vergonya perquè estan enviant tot el dia notes d'àudio. Per tant, estan acostumats a escoltar la seva veu. Per tant, crec que això ha canviat molt per aquest tema.
6: I vídeos,
1: clar.
6: No han nascut, ja s'estan fent vídeos.
1: No, i fotos, sí, que clar, que a tu costa molt fer-te una foto per cada vell, es fan així i posen en 2 segons.
5: Veurem la petjada digital també com afecta això i el que dic... a moltes empreses. Recordeu que teniu el 2010 un vídeo publicat, 2010-2003, un vídeo publicat a alguna xarxa social fent això, per si el voleu retirar o no, eh? Perquè les pintes a vegades també passen una mica factura. I mira, d'actuacions de ball, passem també a coreografies, en aquest cas cançons, que per alguna cosa o per una altra ho van petar.

0: La serie de la ketchup és un exemple, la macarena, la maionesa, el Gangnam Style, totes amb una cosa en comú, que és una coreografia molt senzilla, molt fàcil, que un nen de 8 anys et podia ballar, la teva tieta o el teu avi perfectament, després de dues copes, doncs estava convençut de que era el protagonista del vídeo. Jo aquestes cançons no sé si les recordeu vosaltres o no.
1: Sí, moltíssim. Les coreos algunes també, d'altres no, però jo des de dir que encara que siguin coreos molt marcades, en algunes encara em continuo liant, perquè jo per això també sóc una mica rítmic, però sí, sí.
0: O barreges, no?, de coses de la Macarena i la Serengé.
1: No, i de la Wii Fit, amb el Saturday Night, que també tenia una coreografia pròpia, llavors, clar, tu ja veies a tota la discoteca fer la mateixa coreo.
2: Compte, David Civera, que la detengan, que també, és una mentirosa.
1: També, ostres, també, sí.
0: No l'oblidem.
1: O el Bye Bye Picolíssima Dama, també.
2: Bye Bye Picolíssima Dama.
1: Cançons de King Africa, que també tenia la seva coreografia. O sigui, és que hi havia moltíssimes a l'estiu i t'havies d'aprendre totes per quan sonava a la discoteca.
0: Exacte, no podies no ballar aquest tipus de,
1: era,
0: de cançons.
1: Era un estrès. Deixem la música per parlar de moda, no, ara, Oriol?
0: Sí, mira, perquè a l'estiu també fem coses curioses i rara. Començo per una que segurament molts recordeu, les Power Balance. Això va ser un escàndol. Era una pulsera que es va crear a Califòrnia el 2007. Prometia, gràcies a un holograma, equilibrar el nostre suposat biocamp i va ser un autèntic fenomen. Tothom la va portar, mig món. Això sí, es calculava que el 2010 es calculava que hi havia com 2,5 milions d'unitats, esportistes famosos, fins i tot una princesa britànica la portava. El problema és que aquell holograma no feia absolutament res. Una estafa total. A Espanya, a Itàlia i a Austràlia es van acabar sancionant a l'empresa per publicitat enganyosa i als Estats Units, el 2011, la companyia va ser condemnada a pagar 57 milions de dòlars als clients.
2: I aquestes pulsaretes no eren econòmiques, eh? No eren barates, ni molt
0: menys. Jo no recordo el preu, però no, era com una cosa de dir, la porto, mira que guai soy, mira que no
1: jo
0: sé què.
1: Jo ho sento molt, però has dit que aquí s'havien venut en aquell moment 2,5 milions d'unitats, però em semblen poques, eh?
0: Em semblen poques?
1: Em semblen poques, eh?
2: La meva àvia va tenir
1: que hi ha molta gent que no ha dit,
0: que han sortit com versions, diguéssim, una mica de segona gamma, no? I mira que ja és dir, no? Però com una mica falses, no? Que no eren Power Balance, sinó que eren Balance directament, no? Però sí que es van crear com amb moltes marques blanques, aleshores potser també per això no les contem.
2: Lower Balance.
0: Sí, però bé, al final va ser una història d'èxit que va acabar molt, molt malament. I parlant del canell, jo no sé si recordem una altra pulsera, que segur que sí, que són les grogues, les Life
1: Strong. Sí.
0: Perquè la gent ho recordi, era com una pulsera groga, molt plana i que portaven tots. En teoria era en finalitat solidària, les fabricava una empresa esportiva per la fundació de Lance Armstrong Ortres, i com a mínim, doncs això, eren solidàries, podríem dir, no? Però sí que visualment eren una mica cantoses.
2: Però clar, que el que va passar més a més, Joan Oriol, és que aquest home, aquest ciclista, l'Armstrong, era com un exemple de superació, venia de guanyar moltíssims tours de manera consecutiva i després es va destapar que anava dopat.
1: Ah, sí.
0: És que
1: sí,
0: el temps és que no hi ha res pitjor.
2: I tornaves amb la teva pulsareta, de Lance Armstrong, amb
0: groc,
2: aquest tema.
0: Com el mallot.
2: Sí, i després, clar, tothom es va desfer.
1: Però hi ha moves que apareixen i marxen, però altres apareixen i venen per acabar-s'hi.
0: I jo ara em ficaré en camisa de 11 vares, que es diu, crec que es diu així, la dita, les camises hawaianes. A veure, sé que som molt fans aquí a l'estudi, veig el Marc indignadíssim.
2: Perquè sí que no passo,
0: Això és molt d'estiu.
1: Sí, és cert,
2: No, però no passo si t'has de ficar amb les camises, tu i jo acabarem barallats avui.
0: Tapa les orelles un moment, que parlaré d'elles breument, perquè són una creació moderna vinculada al Hawaii, però al final tot tanca la porta. Però al final tot ve relacionat amb influència japonesa i de nord-americana, no pas amb la tradició ancestral de Hawaii. Que algú visi el mar, que torni a entrar.
1: Vine allà, ja vols venir.
0: Ja està.
2: És que jo, si pogués, tindria el meu armari ple de camises hawaianes.
1: I per què no ho fas?
2: En tinc 5.
1: Ah, doncs
2: de moment encara no m'he posat aquest estiu una.
1: Ah.
2: Ho faré. Ah, no, clar, és que són a Madrid.
1: Ah, veus?
2: Ara que ho penso, són a Madrid.
1: Doncs tenir camises hawaianes per posar-te a Madrid,
0: és que el concepte a l'hivern, és...
1: crec que no té... Perquè a l'hivern no te les poses.
2: I es van posar de moda quan feien una sèrie televisada de Catalunya, el Magnum.
1: Sí.
2: I es van posar de moda aleshores, i a mi és que m'encanten, em fascinen, no, em meravellen. I quan més llampants, molt millor.
1: Ai, Déu
0: molt meu. De festival. Molt
1: bueno,
0: de festival.
1: Ja veus que també anem llampants avui, que anem tots a verd, o sigui que per tant...
0: Exacte.
1: També,
0: exacte.
1: Anem llampants.
0: Després tenim les Crocs, aquells zuecos que van néixer el 2002 i que, contra tot pronòstic, continuen estant entre nosaltres 20 anys després, sobretot en el sector sanitari, que tothom les porta. Però sí que el 2002 va ser com una cosa estranya que tothom portés aquells, aquelles sabates una mica estrambòtiques i una mica amples, però s'han quedat en el nostre armari. I també hi ha modes d'estiu de tecnologia, els Tamagotchi, jo no sé si els recordeu.
1: Sí.
0: A l'estiu també es van popularitzar, com no, però també els Pokémon, perseguir Pokémons amb el mòbil per al carrer.
2: Pokémon Go,
0: exacte.
2: Quina meravella.
0: Això encara està actiu, no sé si algú...
1: Sí, caçar Pokémons. De fet, podríem fer una app ara perquè tu poguessis guardar els Pokémons que ja havies caçat i ho puguis mantenir en el temps, eh?
0: Et veig molt posat, eh?
1: No, és sí. Que ho van dir l'altre dia a la redacció. Una cosa semblant és això. Una
0: màquina... Qui hi ha a la redacció que està enganxat al Pokémon?
1: No ho sé, però al meu nebot sí que li encantaven els Pokémons i em demanava el mòbil per agafar Pokémons.
2: L'excusa del nebot, clar.
1: No, en sèrio.
2: L'excusa del nebot.
0: I hi ha una cosa pitjor que s'ha quedat... bueno, que no s'ha quedat, perdó, que ja va perdre en el seu moment, que és el pal selfie.
1: Ai, sí.
0: Marc,
2: no,
0: sisplau.
2: Però és que anava molt bé. Era molt còmode.
0: No era còmode, però sempre fallava, sempre estaves al mig d'un lloc

0: amb 1.000 pals
1: també,
0: per allà.
1: El feia servir 5 cops i ja no es podia allargar, d'acord? Es quedava mig camí, però era un invent molt còmode.
0: Jo crec que la nostra audiència us hauria de dir que sí, deixem que desapareixi i que recuperem, no? Perquè hi ha moltes coses que veig que és sota la meva perspectiva.
1: Però un dia ho podem demanar.

0: si realment funciona o no. Jo sóc més de vano de tota la vida, aquests de, que fa soroll i quan l'obres ja sona a fred, a ventall. No sé jo com anirà això. I després els labubus aquests, que s'han posat també molt de moda.
1: No tinc ni idea, què són?
2: Què són els labubus?
0: Els labubus és com un... ve d'Àsia, és com un ninot, diguéssim. Ara la gent que els agrada els labubus m'està dient de tot, que penja dels bolsos, així amb una cara... una mica divertida, diguéssim, de diferents colors, diferents formes i diferents temàtiques.
1: Que han obert botigues en diferents ciutats o capitals europees.
0: Exacte, totes
1: al centre. I que hi ha una bogeria, moltes cues... Hi ha algun labubo d'aquests que està valorat en milers i milers d'euros.
0: Sí, sí. Déu jo meu. No sé si això, dintre d'uns anys ho veurem... Dintre de 16 anys ho veurem i direm... Quina bogeria, això,
1: labubo,
0: realment. Què ens estava passant en aquell moment, no? Per què ho fèiem? Però bé, també forma part de la gràcia, no? Veure l'evolució de les coses, com van passant entre els anys.
2: I què més pot acabar-se a la moda, que pensem que potser no anirà gaire bé, això?
0: Mira, jo no sé, però estava pensant també aquest any el tema dels... de tot l'eclipsi que hem estat comprant ulleres, pot ser que dintre d'un temps ho veiem una miqueta estrany, si és que surt alguna cosa nova, però sobretot tot el que són els muntatges que fem amb intel·ligència artificial. Jo no sé què passarà, però té tots els números també, de que dintre de 20 anys ho veiem i ho passem realment malament amb els muntatges que estem fent.
1: Clar, l'eclipsi és que setmanes després seguim parlant de l'eclipsi.
2: Jo tinc un
0: dubte. Jo seguiria tot el que queda d'estiu, eh?
1: Va.
2: Jo tinc un dubte amb això, Oriol, perquè quan començaves aquesta secció deies que el 2024 7 de cada 10 espanyols asseguren que són feliços durant els mesos de juny, juliol i agost, sí. Que entenc que és perquè fa bon temps. Tenint en compte que ara el temps s'allarga més, que fa més calor, és possible que sortim més moves encara i anem pitjor del que estem ara perquè tinguem més temps de calor?
0: Això pot ser, o que les portem, no? Molt més encara temps que setembre i octubre encara portem les coses.
2: Ja, però o podem portar coses més temps o podem generar més coses, saps? Perquè dona més temps per imaginar coses.
0: Això ho sabrem dintre d'uns anys. Jo us emplaço que ho parlem dintre de 15 anys, si us sembla, en aquesta mateixa ràdio, a veure què en pensem al respecte.
2: Doncs bé, avui hem parlat de modes amb l'Oriol Serra. Oriol, gràcies i fins la setmana vinent.
0: Gràcies a tu. Fins la pròxima setmana.
2: Vinga, adéu-siau. Seguim aquí a l'Estiu XL a Ràdio 4.
3: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
2: I ara mateix manquen 2 minuts perquè siguin 4:45. Seguim a l'Estiu XL a Ràdio 4 i volem parlar d'història amb l'Aitor Caminero. De què parlem avui?
4: Doncs mira, si us dic el següent nom, sabeu a qui em refereixo? Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. ¿Encara no? Escolteu a veure si ara us ve al cap.
5: ¿Pero qué quiere? ¿Cómo que quiero pasar al over there, al other side, you know? Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales.
4: Ara sí, veritat, és Cantinflas. Avui el portem aquí perquè aquest agost Mario Moreno compliria 115 anys des d'aquell 12 d'agost de 1911 en què va néixer a Ciutat de Mèxic. Abans de convertir-se en una estrella, va haver de lluitar molt en una família humil de 14 germans. La màgia va començar a les carpes de circ on va crear aquest personatge amb els pantalons caiguts i un bigoti inconfusible.
5: Además, ¿quién no le dice a usted que de este grupo de chavos pues sale un gran artista, un gran pintor, un Picasso, un Van Gogh, un tintorero?
6: Tintoretto.
5: Ese era el hermanetto, que también pintaba.
4: Així explicava el propi Mario Moreno com era per el Cantinflas en una entrevista amb Radio Televisió Espanyola l'any 1983.
7: El Cantinflas es un pobre diablo con grandes sentimientos, con deseos de ayudar, aunque él sea el que necesite la ayuda, con deseos de servir, con deseos de superar.
8: No, así es un error querer acabar con los ricos. Hay que acabar primero con los pobres, padre.
9: Eso no lo dice la encíclica.
8: No, eso lo digo yo.
4: Qui no ha volgut tenir mai la seva facilitat per sortir amb humor de les situacions més complicades? Ell va ser el mestre a l'hora de derribar la seriedat de la vida.
8: Bueno, eso sí, padrecito, ¿para qué lo desniego, verdad? Es que a mí me gusta hacer las cosas por convencimiento, no porque me digan haz esto, que haz lo otro. Como dijo San Felipe Torres Mochas, hay que analizar el asunto. Y si me conviene, pues ahí estoy puesto. Que si no me conviene, ¿verdad? Pues ahí estoy indispuesto. ¿Cómo la ve desde ahí, padre?
4: Amb aquesta verborrea, que sovint no anava enlloc, va crear un estil tan únic que la RAE va acabar acceptant

0: Doncs hem recordat la vida de Cantinflas amb el nostre company Aitor Caminero, eh? Quina vida.
1: Que ens acaba d'explicar, a més, una cosa que jo no sabia, eh?
0: Quina?
1: Cantinflear està acceptat per la RAE.
0: Imagina.
1: En català seria cantinflejar.
0: Cantinflejar.
1: I m'ha agradat molt la frase que pronunciava el propi Cantinflas en aquest document que escoltàvem fa un moment, que era "no me voy, más bien me llevan".
0: Sí, és, era brutal, era brutal. 11 perquè siguin les 5 de la tarda.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I a aquesta hora a Ràdio 4 rebem aquí a l'estudi el Marc García. Marc, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Avui tenim molta teca per fer o no?
3: Doncs la veritat és que sí.
0: Tenim una bona agenda?
3: Sí, perquè avui dijous és dia de dinar paella, després jugar al Barça, i quina millor manera que acabar la jornada que amb un pla cultural o musical. Avui, de fet, tenim una agenda, com et deia, bastant interessant i comencem amb el concert inaugural de l'Acústica de Figueres, un homenatge a Lluís Gil.

Serà un homenatge als històrics concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports de Barcelona de gener de 1976. Una de les grans fites musicals i emocionals de la transició.

0: 50 anys després, l'espectacle recuperarà la memòria d'aquelles actuacions sota la direcció musical de Manel Camp, autor dels arranjaments i les partitures originals del 1976, i amb les veus principals de Gemma Humet i Joan Reig, conegut per ser el bateria dels Pets.
1: No demanis un camí planer, ni estels d'argent.
0: El concert serà aquest vespre a les 10 de la nit al Teatre Municipal al Jardí de Figueres i allà

0: es podran sentir cançons mítiques com l'Estaca, Venim del Nord, Venim del Sud, o Que tinguem sort. Que la vida ens doni
1: un camí. D'aquest concert fa 50 anys, ara es fa un homenatge, 50 anys com fa Ràdio 4 aquest any també. Com veiem ahir, hi ha moltes coses, molts esdeveniments, moltes persones que en aquest any també fan 50 anys com nosaltres.
2: Canviant de tema, puc dir una cosa o no?
1: Sí.
2: Potser que la cadira la tinguis massa baixa avui. Què ha passat aquí?
0: No ho sé, jo he entrat i estava aquí molt, molt baix. De fet, estava molt incòmode. Però, clar, no tenia temps d'aixecar-la ja. I, bueno, me'n quedo
2: provar,
0: aquí.
2: Si vols, la podem aixecar una mica, no?
0: Bueno, acabem l'agenda i ja,
1: vinga,
0: ja ho fem.
1: Sí, molt bé. Podem dir així, sí. No crec que li faci falta créixer ara mateix.
0: I de l'homenatge a Lluís Llach a Figueres, marxem cap a Granollers, on aquesta nit pujarà a l'escenari del Parc Firal un dels grups catalans més destacats en l'actualitat, Buhos.

0: Fus actuaran al marc de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, que durant una setmana ho donen tot per defensar els seus colors, la Festa Major de Granollers de Blancs i Blaus, i volen sortir victoriosos amb activitats tradicionals com l'estirada de corda, el concurs de rajolers, i un cop arribada la nit, com veiem amb vos, toca gaudir.
1: I tant que sí.

Papet i Marieta és un grup de música valencià conegut per les seves cançons divertides, reivindicatives i plenes d'energia. La seva música combina diferents estils com el rock, el reggae i la música tradicional valenciana.

0: seves cançons parlen sovint de temes com la llengua, la cultura valenciana, la igualtat i la defensa del territori. Pepet i Marieta ha aconseguit connectar amb un públic molt divers gràcies al seu estil alegre i proper, i aquesta nit ho tornarà a fer, en aquest cas, al Berguedà.
1: Podria ser el teu alè, però quan fumes també tens gust de cendré. Podria ser el teu to de bé, però tu no parles, xilles com un mercader.
0: I un cop acabi el concert de Pepet i Marieta, podrem gaudir de la música de Dala.

0: Dala, nom artístic de Guillem Simó, s'ha fet un nom dins l'escena reggae Sound System a Catalunya.
1: Passar la fam, que mai capam ens ha fet passar la fam. Com ai capam ens ha fet passar la...
0: La seva música, com aquesta cançó il·legal, es caracteritzen per tenir un missatge reivindicatiu i fer referència

Clarence Becker portarà la seva música funky soul amb una veu i una posada en escena molt expressiva. Al local de la Plaça Reial, el grup versionarà també alguns dels himnes més destacats del soul.

0: Doncs aquí tenim una agenda plena de coses interessants per avui, per aquest dijous. Demà segur que vindrà més atapeïda, perquè demà ja és divendres.
1: Clar, i ve tot el cap de setmana.
0: Clar, i vindrà el divendres i el cap de setmana, que segurament Catalunya tindrà un munt de propostes perquè la gent no es quedi a casa i segueixi gaudint al màxim de que sigui festa, de que sigui cap de setmana. Marc García, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Seguim aquí a Ràdio 4 a través de l'estiu XL. I estem una mica sonats, una mica bojos. Cabena, saps què volem fer?
2: Però què m'estàs dient?
0: Sí, estem una mica bojos perquè saps que hi ha molta gent que ara hi ha una tendència que és que per cuidar-se, perquè són esportistes, sí, es fiquen en aigua freda, en gel.
2: Sí.
0: Doncs volem fer aquesta experiència nosaltres aquí també en aquest programa. Volem saber què se sent i volem convidar a un oient a que sigui el protagonista d'aquesta història. I per això obrim el nostre mail perquè pugueu enviar la vostra proposta per ser el candidat o candidata que es vulgui ficar, amb una banyera plena de gel.
2: Jo això ho he fet, eh? Tu sí. Ho has fet mai o no?
0: No, però hi ha gent que ho està fent ara molt de moda, és una cosa molt trend, que ho pots trobar molt a les xarxes socials, i hem dit, anem a provar-ho i anem a averiguar doncs això que aporta a la salut. Per tant, volem que un oient sigui el nostre conellet d'Índies. Obrim el nostre e-mail, que és estiuxl@rtve.es, perquè la gent pugui enviar el seu mail i pugui ser candidat o candidata a ficar-se en gel.
2: Quines dades necessitem?
0: No, de moment que contactin i a partir d'aquí parlem.
2: Nom, cognoms, DNI?
0: Sí, home, sí, però això amb el mail que posen el seu nom, el cognom, l'edat, i ja a partir d'aquí ho posem en marxa.
2: Telèfon de contacte.
0: Exacte, per poder parlar i quedar.
2: Molt bé.
0: O sigui que serà prop, perquè clar, ens queda una setmana de programa, o sigui que l'edat està prop perquè això passi.
2: I el premi és un bany de gel.
0: Sí, un bany, en gel. Sí, sí, allò que el facis tu a casa, t'enviem un lloc que et fiquis en gel i explicarem a l'audiència en directe doncs què se sent.
2: Un lloc que s'hi dedica, això.
0: Exacte.
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí, no és que m'ha faquet aquí una banyera a la ràdio i tirem bosses de gel. No, es portem un lloc específic per fer això.
2: Hi havia un challenge.
0: Sí.
2: L'Ice Bucket Challenge, sí, si no m'equivoco, no?
0: Bueno, això ja és una cosa que fa la gent normal, eh?
2: O sigui, no, tuvill d'aigua no, gelada
0: sí,
2: per sobre.
0: Sí, però ara no és un challenge. Ara és gent que ho fa habitualment i que són esportistes i que tenen aquesta pràctica. Volem saber els beneficis i volem que un oient ho provi. Recorda el nostre mail, estiuxl@rtve.es.
2: Puc dir el mail?
0: Sí, digue'l.
2: estiuxl@rtve.es.
0: Ja ho saps, eh? Si vols ficar-te i provar aquesta experiència, aquí, des de l'estiu, que és de la Ràdio 4, t'ho proposem perquè puguis provar-ho.
2: No escriurà ningú.
0: Home, jo crec que sí.
2: Ja t'ho dic jo que no.
0: Hi ha molta gent que és molt aventurera.
2: Hauràs d'anar tu.
0: No, jo segur que no vaig. Que jo, a mi, segur que em congelo.
2: Però per quin dia és?
0: Això ja mirarem el dia, hem de quedar amb aquesta persona i tancar-ho. Però serà la setmana vinent, segur, perquè és l'última setmana que tenim de programa.
2: estiuxl@rtve.es.
0: Exacte. Envia el teu mail si vols provar l'experiència que fan molts esportistes de ficar-te en gel. I ara mateix anirem ja al butlletí a les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4. Fins ara mateix.
2: Et deixa un cutis.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assegurat en la seva intervenció al Congrés que s'està treballant en ubicacions per allotjar les persones migrants, tot i que no sempre és senzill a causa de l'onada reaccionària que s'hi oposa, ha dit. El ministre ha recordat que són espais temporals i que la prioritat és el retorn d'aquestes persones.
5: Del mismo modo que hay que decirle claramente a la sociedad ceutí que estas infraestructuras

0: Seguim aquí a Ràdio 4. Recorda que fa una estona t'hem comentat que estem a punt de ficar alguna persona en gel perquè es banyi d'una forma fantàstica i fenomenal i sàpiga com és l'experiència. Si vols ser tu, a l'afortunat o afortunada, envia'ns un mail a stevexela@rtve.es i a lo millor ets la persona que en uns dies experimentes què és banyar-se en gel, com fan molts esportistes i molts influencers. Seguim aquí a Ràdio 4 a través de l'estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Que happy estem aquí a Ràdio 4 a l'estiu, Gisela, compartint amb tu la tarda de l'estiu, perquè les tardes d'estiu són per compartir-les amb l'audiència i amb qui faci falta, amb el Marc Cadena, amb el Carlos Cano. Benvingut, Carlos Cano, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Canete, benvingut.
1: Amb molta una calor. Cosa.
0: Molta calor.
1: Sí, com
0: és que
1: sempre.
0: Jo no sé com... En aquesta casa no es pot tenir calor.
2: Podem pujar, sisplau, l'aire condicionat, és a dir, baixar la temperatura
0: igual.
2: De l'estudi.
0: Si és, aquesta casa és un congelador automàtic, entres per la porta i és un congelador.
1: Però aquest estiu està fent molta calor.
0: El que tu vulguis, però aquesta casa és un congelador. Una altra cosa no, però un congelador ho és.
2: Tu no estàs bé.
0: No, home, el que no esteu
2: no
0: bé sou vosaltres.
2: No és notícia això, però no estàs bé.
0: Els que no esteu bé sou vosaltres. Bé, arriba l'estiu, no? Carregant la motxilla amb tovalloles, ulleres de sol, l'ampolla d'aigua i els mòbils aquests caríssims que ens comprem, que els fiquem allà dins, a la butxaca del banyador, i llavors la tecnologia que portem sempre a sobre, doncs també necessita que la cuidem, que la mimem una miqueta.
1: Exacte.
0: Sobretot guardar-los del calor extrem, de l'aigua salada i dels furs, perquè hi ha molta gent que aprofita per fer allà negoci. I això volem que ens ho expliquis, Carlos. Carlos, què hem de fer avui per cuidar aquestes coses?
1: Doncs mireu, Joan, Marc, què passa, per exemple, a vosaltres, quan esteu molta estona a 45 graus, sense refrescar-vos, sense empassar res d'aigua? Què us passa?
2: L'hipotímia.
0: Exacte.
1: Total, un cop de calor. Uh-huh. Doncs al teu mòbil li passa el mateix. Les bateries de liti odien la calor. De fet, a partir d'aquesta temperatura, el degradat de la bateria és irreversible i moltes vegades ens trobem el fatídic missatge aquell de l'iPhone de mode d'emergència. I ara què faig? Doncs el primer consell és evitar les powerbanks. Sabeu aquestes bateries que duem a la butxaca, sí, per si ens quedem sempre sense bateria? Doncs aquest dispositiu el que fa és calentar el nostre mòbil i suma la calor ambiental a la calor de la càrrega. Amb la qual cosa? Desastre total.
0: Llavors el que hem de fer és no posar bateria.
1: Correcte.
0: I el mòbil també l'hauríem de resguardar d'alguna manera perquè tampoc estigui allà prenent el sol amb mòbil amb tu. Perquè, clar, saps què passa? Que el mòbil, a més, ja no és només perquè et truquin, acaba sent el teu company a la platja, perquè a vegades l'utilitzes doncs, per jugar a algun joc.
1: Per veure les xarxes.
0: Per veure les xarxes.
2: Escoltar música.
0: Per fer-te les fotos.
1: Escoltar Ràdio 4.
0: Exacte. Llavors, clar, això també fa que estigui més exposat a que li doni el sol.
1: Exacte. De fet, jo el que no recomano és ficar-ho a la nevera de la platja. Vale, perquè allò que fa? Allò fa un canvi brusc de temperatura entre la temperatura que fa dins de la nevera i la que fa fora, amb la qual cosa crea condensació d'aigua a dins. I saps el que és això? Doncs una sulfatació de la bateria. La millor solució, no ho fiqueu a la nevera. Heu de treure-li aquesta funda, la funda del mòbil, que actua sempre com un abric i no deixa que es refrigeri. Ho fiquem a l'ombra, activem el mode avió, amb la qual cosa fem que el processador es relaxi uns instants.
0: Escolta, si flipen, hi ha gent que fica el mòbil a la nevera portàtil de la platja?
2: Estava pensant el mateix. Estava pensant el mateix.
0: Jo això no ho he fet en ma vida.
1: Com el Marc ara mateix es ficaria a la nevera.
2: Un congelador, directament.
0: Jo no, és que pot ser molt friqui això que acabes de dir, eh?
1: Clar, però aquest canvi de temperatura fa que generi aigua, condensació.
0: No, no, si això em sembla fantàstic. Jo no m'imaginava que ningú era capaç de fer aquesta cosa. O sigui, d'agafar el mòbil i ficar-lo a la nevera allà al costat de la truita de patates
2: de
0: i la fruita que t'has portat...
2: De la cervesa, vinga.
1: Tu dius, fa calor a la platja, nevera.
0: A la nevera. Bueno, això és com quan volem ficar el mòbil en arròs perquè torna a funcionar quan l'has mullat, no?
1: Ah, espera't.
0: Ai, Déu
1: perquè meu. Què fem quan se'ns cau el mòbil a l'aigua, a la piscina, a la platja o al lavabo? Doncs he tingut algun amic que segurament se li ha caigut a l'aigua. I què ha fet? Doncs posar-ho en un bol de grans d'arròs. Doncs això és un mite, Joan, Marc. L'arròs és per la paella. L'arròs mai s'ha de ficar amb el mòbil. Sí que és veritat que absorbeix la humitat superficial, però no arriba fins a dins, fins als circuits. A més, pensa que què passa si barregem aquella pols fina que envolta l'arròs, que és l'almidó, amb l'aigua? Doncs fas allà una pasteta que destrueix tots els circuits. I a sobre, si és l'aigua de mar, si s'ha caigut a la platja, pensa que la sal corroeix els components que estan a dins del mòbil en poc temps.
2: Doncs jo pensava que això sí funcionava i que anava molt bé.
1: És un mite.
0: Jo haig de confessar que vaig estar a Ibiza fa uns anys amb uns amics nostres que coneixeu, i bé, a un d'ells li van mullar el mòbil, però perquè estaven en pla molt friqui, saps? És a dir, hi havia una gent allà d'aquests senyors que es dediquen a netejar els carrers amb les mangueres. Mojame, perquè clar, estàvem de festa i els van mullar i el mòbil...
1: I el mòbil estava dins de la butxaca.
0: Clar, però sí, el mòbil va acabar, perquè a més teníem allà els bitllets per anar el dia següent a Formentera, el mòbil va acabar en arròs. Sí, sí, però no, el mòbil no es va engegar. No.
1: Doncs no ho fiqueu en arròs. Sobretot, la primera acció és apagar-ho immediatament per evitar el xoc explosiu que hi ha entre l'aigua i l'electricitat, allò que en diem el curtcircuit. Atenció, si cau aigua salada, s'ha d'esbandir un segon sota l'aixeta de l'aigua dolça i tu diràs, escolta, si això sembla que sigui contradictori, no? El treus de l'aigua salada i el fiques a l'aigua dolça. Doncs això ajuda a que s'elimini aquesta sal, aquesta capa de sal que pot quedar dins i que és potser més perillosa que la pròpia aigua.
0: I la temperatura d'aquesta aigua com hauria de ser? Ah, això què? Què fem?
1: Aigua ambient, no?
0: Aigua ambient.
1: Clar.
0: Val, val, no sé. Igual,
1: és un esbandit.
0: Tens de posar aquí aigua...
1: 3 segons.
0: Ah,
1: ho acabes de treure de l'aigua salada,
0: no sé,
1: i ho fiques
0: si,
1: a l'aigua dolça.
0: És que si hi ha gent que és tan friqui com per ficar el mòbil a la nevera, a lo millor el fiquen a la rentadora, saps? Que també és una forma de, no? Per bogeries moltíssimes.
1: Diem 2 segons a l'aixeta, amb sí. aigua dolça, que tregui la sal aquesta, molt la bé. Capa de sal. Assequem amb una tovallola i el fiquem a dins d'una bossa hermètica. I atenció amb el principal aliat. Tu, quan et compres unes sabates o et compres una cartera de pell, no hi ha unes bossetes allà de gel de silici?
0: Sí.
1: Doncs allò és el gran aliat. Tu agafes una bossa hermètica, li fiques aquestes bossetes, que generalment les podem llançar a les escombraries, perquè aquestes bossetes el que tenen és silici, que és 10 vegades més efectiu i net que l'arròs, i es poden reutilitzar o bé deixant-ho al sol o bé ficant-ho al forn.
2: Però aquestes bossetes no són molt tòxiques?
0: És que jo no les he guardat mai.
2: Però si funcionen per això, perfecte.
0: Sí, sí, però tu guardes les bossetes de silici a casa?
1: Jo guardo moltes coses.
0: Joan. No, i això ja ho sé, que ets una mica...
1: Sóc Diògenes.
0: Tu ets una mica Diògenes, sí, sí. I a sobre vas replegant més coses, això
1: clar,
0: també ho sé.
1: Però sempre va bé, sempre va bé.
0: Sí, sí, per això s'ha canviat de casa, perquè no li cabien les coses ja. Anava recollint, sí, sí. Vale, ara hem salvat el mòbil del cop de calor, que això és una cosa importantíssim, d'un ofegament. I una altra preocupació a l'estiu, quina pot ser?
1: Doncs mira, a mi m'encanta tot el que és gratis i a la gent també. I quan marxem de vacances sempre estem buscant el wifi gratis com l'aire que respirem allà on anem.
0: Sí.
1: Aneu alerta sobretot amb aquestes senyals obertes tipus wifi hotel gratis o wifi xiringuito gratis. Encara que es posen a disposició del públic, amb la millor de les intencions, qualsevol persona que estigui connectada a la mateixa senyal, ja sabeu, a la taula del costat, si hi ha alguna persona amb un ordinador, podria interceptar tot el que estem fent, tot el que estem escrivint i tot el que estem enviant.
0: Ah.
1: Per consultar la carta o el menú digital no hi ha cap tipus de problema. Ara, Joan, si per exemple volem accedir a l'aplicació del banc, o si enviem un correu electrònic, millor fer-ho des de les dades mòbils 4G, 5G o fer servir una aplicació VPN. Aquestes aplicacions, Joan, el que ens fan és mantenir la nostra privacitat de navegació, és a dir, encriptar o xifrar tota aquella informació digital que estem consumint en aquell moment, és a dir, doncs les webs que visitem o els arxius que descarreguem. Mireu referències a l'App Store o la Play Store, no us vull dir més noms, perquè algunes opcions freemium tenen moltes descàrregues i són gratuïtes amb opcions limitades, però totalment operatives. I sospiteu, sobretot, d'aquelles que us ofereixen aplicacions senceres de manera totalment gratuïta, perquè, Joan, Marc, quan les coses són gratuïtes, és que el producte ets tu.
2: Exacte. Això algun dia ho aprendrem, això?
0: Sí, és veritat. Això és veritat. O quan t'estan agafant dades, perquè moltes vegades et deixen utilitzar la xarxa perquè hi has de posar el teu mail i només amb això et deixen el wifi gratis, però ja tenen el teu mail per després enviar-te informació i perquè encara que s'hagi de provar la privacitat de dades, moltes vegades es compren les bases de dades i t'acaben utilitzant. És informació que tenen teva.
1: I comercialitzen amb les nostres dades.
0: Exacte. O sigui que això, i després arriben mails d'spam, que arriben molts mails d'spam, eh? Moltíssims mails d'spam. No saps tu els que m'arriben a mi. I a qui ens agrada anar a la platja, sols, a prendre el sol, per exemple, a mi, estem a la sorra, ens ve de gust ficar-nos a l'aigua, i clar, el mòbil es queda allà, bé, el mòbil, la motxilla i el que faci falta. Què passa aquí? Perquè, clar, poden marxar el mòbil, que algú vingui a buscar-lo i arribis no hagi mòbil.
1: Clar, què feu vosaltres si esteu allà sols a la platja, a la tovallola, i dieu, ostres, una remullada.

0: Ja, si us plau, i teniu el mòbil allà.
1: Si hi ha algú a prop, li demano que vigili les meves coses.
2: A lo millor ell és el que... Saps?
1: És que ara ho creu. És que ara ho creu.
2: Jo, mira, habitualment el que faig és que ho fico a la motxilla i ho

0: Perdem el mòbil, perdem la vida, però no cal ensorrar-lo, el mòbil, dins de la sorra, ni ficar-lo en aquella mena de preservatiu hermètic que ens fiquem al coll, eh? Segurament tenim coses molt més importants i que li podem donar una altra utilitat. La solució més habitual, jo recomano, és aprofitar els envasos de crema solar buits. És a dir, tu agafes un
1: envas de crema solar,
0: agafem el cúter, el tallem pel fons, el netegem molt bé i ja tenim un dels racons més segurs per amagar el teu mòbil a la platja.
2: Molt bona idea.
1: A mi em sembla una bona idea, però el problema està és que acabem de donar la idea als lladres. O sigui, d'on podem amagar-ho? Això ara acabem de trencar un... Això no sé si està bé, eh?
0: Però tu no saps si és crema o és mòbil.
1: Sí, però acabem de donar la pista. Això és un secret que és molt bo, però ara haurem de canviar on l'amaguem. El millor ha de ser dins de la carmanyola de la truita de patates.
0: és una idea.
1: O sigui, en el lloc on portem la carmanyola amb la fruita, perquè si no, no hi ha manera.
0: Bueno, escolta, Joan, si vols et dono una altra solució que potser és més infal·lible. Un bolquer nedador. Tu fiques el mòbil a dins del bolquer de nedador i a veure si trobes algú que tingui tanta valentia d'obrir allò que és una bomba per dins i per fora.
2: O sigui... I també, Joan, a una platja naturista tu et pots ficar l'aigua amb el bolquer.
0: Com a banyador.
2: Clar.
0: I portes el mòbil dins.
2: Clar. Efectivament.
1: Clar, estava pensant en això. I se'm mulla el mòbil.
2: És l'opció
1: més segura. Mulla el mòbil.
2: No, perquè el bolquer fa de protector.
1: Clar, i quan surt i se'm mulla el mòbil, has de portar el mòbil després, agafar, ficar-lo amb el silici i fem aquí un poti-poti, que he fet totes les aplicacions que s'ha explicat avui el Carlos Cano en aquesta tarda de l'Estiu XL. Prefereixo, no sé, arriscar-me una mica més quan vaig a la platja. Carlos Cano, moltíssimes gràcies per aquests consells, per cuidar el nostre mòbil, per donar aquesta seguretat a la nostra... Jo crec que un dels elements més preuats ara mateix per tots, que és el telèfon mòbil.
0: I el més car que portem a la platja.
1: Gràcies i fins la setmana vinent.
0: Bon estiu.
3: Estiu XL a Ràdio 4.
1: Ei, seguim a Ràdio 4, com manquen 2 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda. Riqui García, bones tardes.
4: Bones tardes.
1: Parlem de televisió, oi que sí? I avui volem parlar dels programes mítics de la tele que ens ajuden a passar una bona estona i ara s'ha posat molt de moda que molta gent hi participi i, a més, gent coneguda, gent famosa.
4: Los programas de talento, programas que además fomentan valores positivos como la superación, el aprendizaje, el compañerismo, también la tensión, ¿eh? Siempre hay de todo. Y hemos vivido múltiples disciplinas de talento. Todo empezaba con Masterchef. Masterchef ha tenido 14 ediciones de anónimos, ha tenido 6 de famosos, ha tenido de niños, creo que ha tenido como 10, ha tenido de abuelos también, que esto no lo recordamos, pero un año hicieron de abuelos, sí. Uno de Navidad, y de ahí fuimos a programas de reformas, programas de legos, y el programa Maestros de la Costura, que terminó además ayer en Televisión Española con muy buena audiencia, liderazgo de audiencia ayer. Y bueno, yo creo que fue por todo lo alto. También han ido con los famosos, porque lo de las costuras era como más para gente anónima, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, que la gente sepa coser. Es un talento como muy poco habitual. Pero hemos visto que la gente se esfuerza y aprende. Uh-huh. Y hay alguno que ha aprendido mucho, además.
1: Exactamente. Ha aprendido y ha ganado un concurso, porque ayer finalizó, como decíamos, Maestros de la Costura en Televisión Española. El talent que presenta Raquel Sánchez Silva y del cual vamos a recibir a su ganadora, Beatriz Duengo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues celebrando tu victoria.
6: Enhorabuena.
1: Enhorabuena.
5: Muchas gracias. Yo estoy a flor de piel, así como que, no sé, me genera mucha emoción todo el rato, no se me ha pasado.
1: Bueno, vamos a hacer una cosita. Escuchamos un poco tu paso por Maestros de la Costura Celebrity.
5: Vale.

0: però sobretot ara en sentit Besòs i la Ronda Litoral, i retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Això és tot de moment també per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 6 i 6 minuts, comencem ara mateix l'última hora d'avui de l'Estiu X de la Ràdio 4. En aquesta propera hora parlarem de sexe amb la Clàudia Herrero i també el déjà vu d'avui amb Marc Cabena. Arrenquem aquesta hora de l'Estiu X de la quan són les 6 i 7 minuts.
1: Estiu X de la Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: La gran Jennifer López, J-Lo, amb el seu nou single que es diu Save Me Tonight, a les 6 i 10 minuts, aquí a RD4, a través de l'estiu XL.
1: Estiu XL, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Carmen, què fas ara mateix? Què estàs fent?
2: Ara mateix?
0: Sí.
2: Doncs preparar-me.
0: Preparar-te per què?
2: Pel que ve ara. La meva secció preferida d'aquest programa.
0: La secció dels mimitos.
2: Efectivament.
0: La secció dels mimitos que ens porta cada setmana la nostra sexòloga i psicòloga, la Clàudia Herrero. Clàudia, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Benvinguda.
2: Jo amb tot a punt per prendre apunts, també.
0: Sí, sí, tu agafa la llibreta, agafa els apunts. Tu agafes apunts amb llibreta i tal? O fas com els moverts que ho fan amb l'iPad?
2: No, old school.
0: Old school.
2: Yeah.
0: En paper... Jo és que tinc un problema, és que últimament faig molt mala lletra. Com no escriu mai...

0: My pen, my paper.
1: My paper. I a més, ets escarrat. I am listening. Ets escarrat, tens espai allà, no et dones contra la paret. És que això, moltes vegades es pensa amb els escarrans. Es fan coses que no es pensa.
2: O quan has de compartir taula amb un escarrà.
1: Clar, molt no es pensa.
0: Molt ben dit, coneixes algú, segur.
1: Clar, no es pensa.
0: Perquè és que això... bé, podríem fer una secció, també.
1: No, sí, és que és veritat, no es pensa en aquestes coses.
0: I crec que el sexe també es podria dedicar una secció d'uns 10 minuts al meu món.
1: Ah?
0: El sexe per escarrans o escarrans.
1: Ah, també no, és veritat, eh? Perquè clar,
0: no
1: millor...
0: només compartim taula, no només dinem o sopem, amb un escarrà.
1: Clar,
0: bé,
1: i a lo millor la mà que fa servir no és la que toca. Això també és interessant. Anem a parlar avui de l'atracció. No només de l'experimentació, sinó també de l'atracció que, per exemple, estic en parella i m'està cridant l'atenció una altra persona. I ja comencem, i run, i a lo millor és que a casa la cosa va bé, però aquella persona que tinc a la feina em crida
2: pues
1: molt. Em crida. I clar, jo estic allà, ara què faig? Ai, Déu meu. Clàudia, què fem aquí? Perquè això és una...
2: Clar, aquí es poden fer diverses coses.
1: Sí.
2: No? La que no s'hauria de fer és ser infidel.
1: Un banying no. Un banying no.
2: Èticament...
1: No, bueno, queda bé.
2: Parlem-ne.
1: Un banying no.
2: Però, clar, depèn del model relacional que tinguis també amb la teva parella.
1: Clar, sí. Ara està molt de moda les parelles obertes, també.
2: Uh-huh.
1: Parelles que parlen obertament de que no tenen necessitats sexuals. Però, clar, una cosa és una necessitat sexual diferent o que vulguis experimentar, i una altra és que directament una persona t'atraigui i que pugui cridar-te més atenció perquè hi hagi una segona part més àmplia, que no només sigui la part sexual, sinó que també hi hagi una part afectiva.
2: Vale, clar, aquí hi ha un problema més gros.
1: Clar.
2: No, bueno, hi ha un problema més gros si no tens una relació poliamorosa.
1: Clar.
2: Perquè si tens una relació poliamorosa, pues per tant té cap problema i tens diverses relacions de forma simultània, però...
1: Ui, això és un jaleo. Ui, si acosta alguna, imagina't amb 3 o 4. Jo em faria un jaleo, eh?
2: S'ha de tenir molt de temps lliure, jo crec.
1: No, temps lliure per planificar... O sigui, si ja costa trobar una parella, imagina't trobar-la tres.
0: El poliamor també mereix una secció exclusivament dedicada a aquest concepte.
1: El poliamor és que és molt complicat, eh? Jo admiro aquesta gent que m'expliquin com ho fan, perquè gestionar quedar amb una persona, quedar amb l'altra, quan a més realment la parella no és que siguin diferents, sinó que són els tres o en la mateixa parella.
2: Sí, això a vegades passa també.
1: Clar, també. O sigui, això, gestionar això...
0: Està molt avançant mentalment, primer per poder entendre això, després per viure-ho amb normalitat. Jo penso que...
2: Clar, però una cosa bona que tenen les no monogàmies en aquest sentit és que hi ha molta comunicació amb la parella. O si més no, l'hauria d'haver.
1: Clar, si no, això no funciona.
2: No, perquè al final aprens molt a negociar, a pactar amb l'altre, no? Des d'una obertura i des d'un... Vale, posem això sobre la taula i parlem-ne. No? Uh-huh. Que això a vegades, en algunes parelles, inclús poden haver-hi pactes que es donin per fet, no? I com que no s'han explicitat, després hi ha aquells moments de frens, de estábamos en un descanso...
1: Sí. No, és que...
0: Aquesta és una, aquesta me l'han dit a mi. Aquesta Clàudia me l'han dit
1: no,
0: a mi.
1: No, però a mi m'ha passat, que molta gent em diu és que has vist a una persona liant-se amb algú. Ai, no li has dit al teu amic? Dic, no. I per què no li dius? És que l'estàs traint? Dic, no. És que potser ell té pactat amb la seva parella.
2: Clar.
1: Que això ho poden fer.
2: Clar,
1: i aquí... llavors vaig jo a parlar d'això i és un pacte entre ells.
0: Però en teoria, si és el teu amic, tu saps quin pacte té amb la seva parella,
1: no?
0: No
1: sé jo, no? Els pactes de parella són pactes de parella.
2: Ja. Bueno, ja. Hi ha vegades que no monogàmies no es diu.
0: Ja.
1: Clar.
2: No, perquè és com, ui, què pensaran de nosaltres?
1: Sí,
2: o vull
1: sí.
2: dir que pot haver-hi molta por a aquest rebuig social en aquest sentit.
0: Bé, però avui no estem parlant d'això.
1: No, estem parlant d'un altre tema i ens anem, perquè com situem-nos, ens anem amb aquests temes...
0: Situem-nos.
1: Estem parlant d'això, que de sobte m'atreu una persona i parlem... Quina part fem primer? La de l'experimentació o la de... Escolta, que m'està traient una persona i tinc parella. Quina anem de les dues? Bueno, pot passar alhora les dues coses, també.
2: Sí.
1: Sí.
2: Exacte, es sí. poden superposar aquestes
1: Exacte,
2: dues situacions.
1: Sí.
2: Clar, al final, tu, tot i tenir parella... i tu estar bé amb la teva parella, o sigui, estar bé amb la teva parella, que no hi hagi cap problema, o que hi hagin els problemes que poden haver-hi amb una parella de forma habitual, a tu pot ser que hi hagi altres persones que t'atrauen.
0: Uh-huh.
2: Vull dir, és que de fet, no? Qui no ha anat pel carrer de la mà de la seva parella i ha vist algú i ha dit, uau!
0: Uh-huh. Som animals.
2: Vull dir, bueno, i que són coses que passen, no? Al final
0: tenim
2: ulls a la cara.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: I potser t'atrau
1: sí.
2: algú i dius, pues és que m'atrau.
0: Uh-huh.
2: Llavors aquí ja entra en el tema dels pactes que comentàvem o el tema de, vale, ara això jo ho vull alimentar o no.
0: Però clar, si és algú a qui no veus en un moment puntual, que era el que comentaves ara, no? Sinó de manera continuada.
2: Clar,
0: a la feina.
2: La companya de feina o el company de feina.
0: O la sí. veïna.

0: Clar.
1: I que veus que aquesta altra persona també sent, doncs potser sent també una cosa similar.
0: Clar. Que provoca.
1: Clar.
2: Vale.
0: Que la conversa de l'ascensor no és de quin dia més maco fa avui.
2: Vale. Sí,
0: vale. M'entens, no?
2: Sí.
0: És que el meu marit marxa de 5 a treballar, saps, vale, no? I tu estàs allà agafant la, amb l'antena i penses, ui, aquí em sembla que m'estan tirant la canya.
1: Però és que l'ha de ser... Sí. Ha de ser molt bona.
2: Clar, això passa, no? I aquí també potser passaria pel punt de dir, vale, sí, si a mi m'està passant això, fins a on jo vull arribar? Uh-huh. O quan jo poso un límit. Vale. No? De dir, vale, potser... No, clar, és que aquí jo crec que és important parlar-ho amb la parella, no? De dir, mira, m'està passant això a la feina, tal, però independentment de que m'atragui o no, jo no vull res amb aquella persona, simplement és com aquest tonteo que em fa gràcia i ja està, doncs potser la teva parella et diu, bueno, doncs és només això, cap problema.
0: O et monta un pollastre que...
2: O tens un conflicte.
1: Però clar, si tu sents alguna cosa per una altra persona, això significa sí o sí que la teva parella va malament, o no?
2: No té per què.
1: No.
2: No, no, de fet, si no, no podrien existir les relacions poliamoroses.
1: Ja.
2: No, les no monogàmies, de dir, vale, doncs jo, per exemple, tinc una parella principal i tinc vincles a nivell sexual amb d'altres persones perquè m'atrauen sexualment.
0: Uh-huh.
2: Però no mou res en la meva parella perquè jo sé que amb qui vull compartir un projecte de vida, un estar amb aquella persona, una relació, és amb la meva parella.
0: A mi un amic una vegada em va dir, la persona que estimo és aquesta... I les relacions que tinc fora són com masturbacions assistides.
2: Oh, uau, però és despersonificar molt una mica
0: prometo,
2: la persona
0: I vaig dir...
2: amb la que estàs tenint relacions sexuals.
0: Sí, sí, però em va dir, és això. I jo vaig dir, ah, molt bé, m'ho ha de definir així, eh?
1: Que consti un acte que no sóc jo, eh?
0: No. M'ho va comentar així, vaig quedar-me. Sí, vale. Això ho teníem pactat entre la parella, eh? O sigui, no havia cap problema.
1: Això ho teníem pactat,
0: era una cosa pactada i...
2: Clar, a vegades...
0: I ja sabia, eh? Inclús
1: una mica de por, això,
0: Es podia veure a l'app buscant davant de l'altra persona.
2: Vale.
0: I no havia cap problema. Estava pactat.
2: Clar, és on hi ha atracció sexual, em ve de gust tenir relacions sexuals amb aquella persona, ella també, o ell,
0: sí.
2: Quedo i...
0: I punt.
2: I ja està.
0: I no passa res.
1: Masturbacions assistides.
2: Això és una mica fort.
0: No, t'ho dic en sèrio, eh? Inclús algun amic meu que té una relació oberta i anar a una boda, saps? I la seva parella, la seva xicota, doncs està tontejant amb altres nois, no sé què, i tots els amics, però mira tu nòvia, però mira què està fent, no?
2: Clar,
0: I això que et deia abans, tu no saps el pacte que tens amb la teva parella, i ell diu, ja, és que tenim una relació oberta. Ella pot fer això com jo també ho puc fer.
2: I a mi això m'està bé.
0: Ja m'està bé, que faci el que vulgui. Però clar, els amics que estaven allà, saps? Com no saben aquest, el que tu dius, que això com s'amaga, com no es fa públic,
2: exacte,
0: pensant que l'altre està fent allà, no? I és una cosa que entre ells tenen un acord per fer això.
2: Clar.
1: Això són ments molt avançades. Jo potser seré un antic, però això són ments molt avançades. Les admiro, eh? Les admiro!
0: Home, jo entenc que s'ha de tenir molt clar. És com quan tu planteges, per exemple, fer una relació sexual, un trio. A vegades els trios s'han de tenir molt clars perquè... quan arribes a un trio i una de les persones crida més atenció que l'altra i de sobte fan més cas a un que l'altre o a l'altre que l'una, això no acaba gaire bé el dia següent.
2: I al final és una mica, no, el punt on anem sempre, que l'important és la comunicació. No? Uh-huh. És a dir, som una parella, ens ve de gust fer un trio, vale, què sí, què no, què necessito i de quina manera ho fem per poder-nos cuidar mentre això està passant.
0: Això passa molt als pel·lis, que ho veiem, que sí, pots tenir relacions fora de la parella, però no pots quedar més de dues vegades amb la mateixa persona, que això passa molt als pel·lis.
2: Bueno, però això hi ha pactes, hi ha parelles que tenen aquest tipus de pacte.
0: Que passa,
2: O de dir, no, és que només pots quedar una vegada amb aquella persona.
1: Sí. No repetir és fonamental.
0: Sí, això ho he vist a les pel·lis, jo.
2: Clar, però sí que és important, no? Jo que treballo també amb no monogàmies a vegades a consulta, jo sempre els dic que els pactes els han de tenir per escrit i signats.
0: Anda.
2: En algun lloc visible de la casa.
0: Un contracte.
2: O sigui, tinc una parella que el té emmarcat. O emmarcat. I és un, vale, doncs un cop al mes ens assentarem a revisar aquests pactes.
1: Ai.
2: No, de, vale, doncs ara que hem fet un... No, durant aquest mes, ostres, doncs jo he vist que m'ha molestat això, o mira, aquest pacte que teníem de que això no em molestava, doncs m'he donat compte que en realitat m'és igual. No, és a dir, sempre com amb aquesta... consigna de els pactes són revisables i s'han d'anar revisant. Perquè tu potser en la teoria o sense la part pràctica pots dir jo crec que em molestaria això o l'altre o poso un límit aquí o poso un límit en aquí altre i amb l'experimentació dius mira, realment això m'és més igual o realment aquí necessito posar un límit perquè m'està fent mal.
0: Home, i que també les persones canvien.
2: Clar, clar.
0: I que potser hi ha coses que ara no em molesten i que al cap d'un temps sí que et molestin.
2: Exacte.
1: S'ha de tenir per escrit, signat,
2: sí, sí.
1: I en un lloc visible de la casa.
0: Emmarcat, ho tenen ells.
2: Sí, sí.
0: Vale, doncs ara imagina que he experimentat, no m'ho he explicat, i ja em sento fatal, em sento culpable. Clar, això però s'ha de gestionar.
1: I
0: perquè
1: què he d'entendre jo per experimentar en aquest cas?
0: Pues que m'he acabat enrotllant amb la companya de feina.
2: O sigui, has sigut infidel.
0: He sigut infidel.
1: Has consumat.
0: He consumat, sí.
2: Clar, això és una demanda relativament habitual a consulta.
0: Clar, perquè a més, moltes vegades, quan això et passa, és perquè, clar, et puja i no pots controlar, perquè l'atracció està i allà no penses amb el cap.
1: A mi m'han dit que això no s'ha de dir mai. M'ho han dit a mi.
0: Bé, què fem aquí? Clàudia, a veure.
2: Clar, aquí hi ha com diverses... Hi ha diverses coses, no? Jo sóc fan de comuniquem-nos,
0: sí,
2: i expliquem-ho, però també valorem quin impacte emocional tindrà això en l'altre. És a dir, si ha sigut una vegada, tens clar que no tornarà a passar, i, si, o sigui, i la teva intenció a l'hora de comunicar-ho és treure tu el malestar de guardar-te això...
1: Molt bona.
2: Doncs tu gestiones.
1: Molt bona.
0: T'aguantes.
1: Molt bona.
0: No?
2: Exacte.
1: Tu has picat la pota o no? No seria l'expressió correcta. Tu ho has fet, tu t'ho menges.
2: Exacte.
1: Punt.
2: No? Llavors, si és una cosa com més reiterada o que passa de manera habitual, no amb la mateixa persona, potser amb d'altres, doncs potser aquí sí que has de ser una mica sincer. O sigui, és que per mi un dels pilars de la parella és la sinceritat, no? Per tant, parlem, no?
0: Mm-hmm. Però això vol dir que tu continues estimant igualment a la teva parella i tu vols estar amb la teva parella, eh?
2: Sí,
0: és
2: sí,
0: una
2: sí,
0: experimentació,
2: sí.
0: Ja està.
1: O sigui, és una cosa continuada, què fas tenint parella?
0: Bé,
1: és o és molt purita, això? No
2: clar,
1: sé.
2: Però aleshores hi ha vegades que hi ha parelles que diuen, ostres, doncs ho podíem haver parlat perquè a mi no em sembla malament que tinguis sexe amb d'altres persones.
0: I jo també tinc ganes.
1: Això no passa, això és impossible que passi.
2: T'ho prometo.
1: No.
2: O sigui, a mi m'ha passat. O sigui, a mi m'ha passat a consulta, vull dir.
0: Mm-hmm. I jo no, i que l'altra persona digui, jo també tinc ganes.
2: Sí, sí.
0: És a dir, no ho he fet, però també ve de gust.
2: Clar, llavors aquí a vegades hi ha el tema de bueno, és que jo no sé si ho portaria tan bé, i és com, bueno, pues a ver, vamos a... parlem-ho perquè...
1: Això és que no.
2: Si tu ho estàs fent, la trau ho ha de poder fer.
0: Però clar, això que es fa també a les pel·lícules a vegades o a les sèries de si tu m'ho has fet, ara em toca fer-ho a mi,
2: no, clar,
0: quan jo tampoc tinc ganes, en lloc venjança, en lloc de tu, uno a uno. Anem uno a uno, com una quiniela. Jo he fet una...
2: Perquè llavors entres en aquesta dinàmica clar, tòxica d'anem a destrossar-nos.
0: Mm-hmm,
2: no, és a dir, ha de ser constructiu.
0: Ha de ser constructiu.
1: Som molt egoistes i tenim una tendència a fer mal de manera gratuïta als altres.
2: I que inclús en relacions obertes, relacions no monògames, també hi poden haver infidelitats. No, vull dir, perquè al final una infidelitat no és tant anar al llit o no amb un altre, sinó és trencar un pacte que tu tens amb la teva parella.
1: Un pacte escrit, signat i en un lloc visible de la casa.
2: Clar, és que...
0: No, és...
2: Irrevisable.
0: Ull. Però bé, estem parlant avui d'aquestes aquestes atraccions cap a altres persones, sí, no estem parlant avui d'experimentació a nivell d'una persona de la mateixa sexe que tu, o el que sigui, estem parlant de company de feina, una relació extra
2: sí,
0: de la parella. Que...
2: Sí, que a part de la teva parella t'atraigui algú.
0: Algú.
2: Sigui qui sigui.
0: I ja està, ja hagis provat i, escolta, mira, m'ha passat això i no sé què fer. És un tema complicat, que tema dona per molta estona,
2: Sí.
0: Perquè aquí hi ha moltes coses, moltes vessants i dona per fer tres programes, dona això. Bé, anem al mite de la setmana, et sembla bé?
2: Vinga, perfecte.
0: Vinga, diu, si m'atrau una persona del meu mateix gènere, vol dir que tota la vida he estat enganyant-me.
2: No té per què.
0: I això t'ho extrapolo. Si m'enrotllo con otra persona, vol dir que tota la vida he estat malament amb la meva parella i això ha sigut perquè la meva parella no funciona.
2: No, a vegades simplement és perquè aquella persona t'atrau sexualment i has volgut experimentar-ho.
0: No t'has volgut perdre.
2: Exacte. Clar, llavors aquí has d'assumir les conseqüències.
0: Clar, aquí hem de ser una mica...
2: Però...
0: madura, Marc.
2: Clar, però pot ser des del... Ostres, és que em venia molt de gust, tal, no sé què, i tu seguis estimant a la teva parella. Vull dir, l'estima no canvia, però...
1: Madura.
2: Aquí igual fa falta alguna intervenció.
1: I que aquesta persona maduri.
0: Per tant, és recomanable, Clàudia, quan passen coses com aquesta, potser demana ajuda, no?
2: Sí.
0: Perquè jo crec que això, amb una parella, gestionar-ho des de... Que algú doni el punt de vista des de fora i et pugui guiar i assessorar. Perquè és molt maco com viu, ja ho parlem entre nosaltres, però això de fer el pacte i penjar-lo i
2: sí,
0: els contractes, això no és tan fàcil, eh?

0: clar, jo ara voy a barrer per a mi casa, però clar, jo crec que amb acompanyament és més fàcil, perquè després surten gestions a fer.
1: No, i perquè tu ho veus des de fora. Clar. No estàs implicada emocionalment amb aquesta història. Per
0: sí,
1: tant,
0: i jo en aquest sentit sempre m'agrada donar-li com molt de valor a la part preventiva de la teràpia de parella, no? És un no acudim només a teràpia de parella quan és l'últim cartutxo que hem de gastar, sinó, ostres, ens hem trobat amb això, com ho podem gestionar? Anem a demanar ajuda de forma preventiva. Mira, volem obrir la parella. Uh-huh. Vale, perfecte, doncs anem a veure com ho fem, de quina manera, com us sentiu còmodes, no? Llavors, a partir d'aquí...
2: Que ja ha de ser coincidència, si que tots dos vulguin, al mateix temps, amb la mateixa intensitat...
0: Clar, clar, clar, clar.
1: I si és possible.
0: Exacte.
1: Clar. Perquè potser ho han plantejat, però quan seu van a parlar, no fan el semàfor i el semàfor surt fatal, eh?
2: Per anar a teràpia de parella, has de tenir parella.
1: Sí.
0: Bueno, sí.
1: Home, clar, no aniràs a fer teràpia de parella perquè estàs tu sol.
2: Puc tenir una parella imaginària, també.
1: També podria ser.
0: Bueno, això va sortir a no sé on, que
2: on?
0: Va haver-hi una terapeuta de parella que va fer una teràpia de parella.
2: Pensa que anava a dir, jo he tingut un cas.
0: No. I va venir una, crec que era una dona, amb la seva parella, que era realitat virtual.
1: Ah. Això és una mica
2: però
1: més...
2: Però això existeix.
0: Existeix. Sí, doncs pues va fer teràpia de parella amb l'ordinador i la senyora.
1: Ania, m'encanta. Sí, sí. Cada vegada estem... Això ho sento, però... Jo respecto tot molt, però això ja em sembla brutal.
0: D'això com la pel·li de Hell.
1: Perquè és tan fàcil com apagar aquella i posar-te una altra que t'agradi més.
0: Sí, total.
1: I ja està.
2: Quina etiqueta tindria aquesta relació?
0: Busquem-la.
1: Doncs avui hem parlat d'un tema importantíssim, que és quan volem experimentar, tenir relacions sexuals, perquè el sexe sempre, a vegades, ens crida l'atenció per experimentar. Uh-huh. És una cosa natural i passa molt sovint més del que ens pensem i del que creiem. Uh-huh. El que passa que moltes vegades no se'n parla.
0: Exacte.
1: És un tema que és massa tabú. Gràcies a la Clàudia Herrero, la nostra psicòloga i sexòloga, per acompanyar-nos. Ens veiem en uns dies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Seguim aquí a Ràdio 4 d'Estiu XL. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: Va ser una de les grans cançons de ball de l'any 95 de Sigrid Sebastian, aquesta que es diu Shut Up and Sleep With Me, calla i dorm amb mi. Bé, jo això no t'hauria de dir, que portes masses dies dormint al meu pis i ja aquesta relació homosexual que
1: no,
0: tenim...
1: No ve d'aquí.
0: No, ja...
1: Homosexual amb B baixa, compte. No amb B mà, eh?
0: No, homosexual.
1: I amb back inicial o no?
0: Sí, porta aquí la inicial.
1: Sí?
0: No vas veure el dia que vam...
1: De què, d'ou? Hueva.
0: Bueno, d'obo, jo què sé.
1: Hueva.
0: Adéu meu. 2:15 de 7 de la tarda, estem a punt de començar el Déjà Vu d'avui.
2: Estiu. XL. A Ràdio 4.
3: Déjà Vu.
0: Què et passa allà?
1: Guaita como farmeo.
0: Ja estem. Estamos farmeando ahora.
1: Farmeando ahora.
0: Ai, Déu meu.
1: Escolta, el déjà vu.
0: Avui cap a on anem? Què passa aquest any?
1: Bé, és un any en el que encara era habitual descarregar música i comprar CDs.
0: Sí.
1: Netflix començava a canviar els costums dels espectadors, veure la tele o consumir sèries. No seria mai més el mateix. També, Joan, et diré que les gires mundials de Madonna i U2 van fer escala a Catalunya i que una sèrie de les més potents de l'última dècada i de l'anterior...
0: Sí. Segons el teu criteri...
1: No, això és indiscutible.
0: No, perquè aquí sempre és el teu criteri.
1: És criteri planetari.
0: Clar,
1: doncs
0: ja està.
1: Aquesta sèrie va fer escala també a Catalunya. Ho deixem aquí.
0: Uh-huh.
1: I aleshores...
0: Sí.
1: Que de seguida diré l'any, aleshores sonava música com aquesta. És hora de saber què va passar i com va sonar el passat any... Quina pausa, eh?
0: Va.
1: 2015.

0: Any 2015, avui el déjà vu amb aquesta cançó a Years and Years, amb aquest King.
1: I hem de començar tocant el tema dels esports.
0: Normal, sí.
1: El Barça va arrasar. Copa, sí. Lliga, Champions, i també ho tinc aquí apuntat, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs. 5 títols.
0: Molt bé, estàs content ja?
1: I mira que al començament de la temporada no pintava massa bé el tema,
0: les patavetes per sota la taula, això què passa? Sí. S'ha escapat aquí la...
1: I el fet d'anar descalç,
0: no
1: quan
0: descalç.
1: Fas programa, què?
0: No vaig descalç, jo.
1: Ara ja
0: sí,
1: sé d'on ve
0: aquí culpa meva.
1: La flaira que notava jo.
0: Sí, serà això.
1: Bé, era el Barça de la MSN, Messi, Neymar i Suárez, efectivament. A MotoGP, Lorenzo va ser el millor de la temporada i la nedadora catalana Jessica Vall va guanyar una medalla al Mundial de Natació.

0: La veu de Sia. DJ i productor.
1: David Guetta.
0: Sí, segur?
1: Sí.
0: Efectivament. Era David Guetta amb això que s'anomena...
1: Chandler. El Chandler, aquesta.
0: Has dit el nom d'un Pokémon, em sembla.
1: No, aquesta és una altra. Com es diu aquesta?
0: Aquesta s'anomena, si ho tinc ben apuntat, Bang My Head.
1: Sí, exacte.
0: Bé, i ara la sèrie que va ser un esdeveniment planetari i que va fer escala a Catalunya. Escoltem la sintonia, va.
1: Ell ja ho ha dit al principi, però havia de fer una pausa, posar la sintonia, remarcar-ho més...
0: Quina sèrie és?
1: Juego de Tronos, ho has dit al principi.
0: Tu l'has vista?
1: No.
0: No he dit al principi el nom. Ah, si és que no m'escoltes. Sí, Pepa, no m'escoltes. Al començament no he dit el nom.
1: Bé.
0: Tu l'has vista, Juego de Tronos?
1: No l'he vista.
2: Para la música.
1: Ja hi som. No, drames no. Vagis, pon la música. Que no faci drames, els seus. No faci drames, sí. Que avui no estem per drames.
0: No has vist Friends?
1: No.
0: No has vist que era allò que tampoc havies vist?
1: Juego de Tronos, tampoc.
0: No, i quina més?
1: El Senyor de los Anillos. Vols que et digui més?
0: Sí.
1: És que no me'n recordo ara,
0: però... Regreso al futuro?

0: sí que l'he vist.
1: Karate Kid?
0: També.
1: Els Goonies?
0: Per la primera de Karate Kid, la que s'ha fet uns, fa uns anys, no, Ja
1: bé,
0: està.
1: Aquesta sèrie va fer part, va rodar part de la seva sisena temporada a Girona.
0: Sí.
1: I es va liar allà una provent bona, Van participar-hi més de 800 persones que van fer d'extra i també, bé, el que és la notícia, es va publicar amb més de 10.000 mitjans de comunicació de tot tipus, sobretot de format digital. Pas malament,
0: No.
1: Fenomen planetari o no?
0: Sí.
1: Vinga, va. I aleshores, el passat any 2000, a quin any estem? 2015.
0: Sí.
1: Sona la música com aquesta.

0: T'haig de fer la pregunta del dia.
1: Quina?
0: Si és el 2015,
1: sí.
0: Quants anys han passat?
1: Bona pregunta. 2015, 2025 serien 10, i en faltaria un.
0: És que no hi ha manera, eh? Aviam, no sap comptar cap dia. Aviam, o sigui, és com, no sé,
1: no.
0: Que li compro un quavern. De veritat, eh? De sumar. Teo va a l'escola. De veritat.
1: Aviam, si de 2015 a 2025 van 10. Deixa'm fer la resta com a mi m'agradi.
0: Estem a 2026.
1: Ja. Però aleshores, 10 fins a 2025. I sí. Un... que és el que fa...
0: Ara ho arregla-ho.
1: 11.
0: Vinga, què ha passat en la política del país?
1: Bé, el 2015, Grècia va viure una crisi econòmica i política sense precedents, en la que Alexis Tsipras i Syriza van ser els titulars de totes les publicacions europees. Ara que espaios fa anys que no apareixen enlloc, eh? Uh-huh. On són?
0: Ah, jo què sé. Busca'ls.
1: Punti, que producció...
0: Els busqui.
1: Que producció faci la seva feina i busqui una entrevista per la propera setmana a Alexis Tsipras.
0: Tampoc cal, eh?
1: La guerra de Síria, malauradament, continuava endavant i va provocar una gran crisi humanitària i París va ser l'objectiu del terrorisme islamista. Primer va ser el gener, amb l'atac a la revista satírica Charlie Hebdo, i després, el mes de novembre, amb diversos atemptats comesos de manera quasi simultània a la capital de França.
0: I sonaven cançons com, per exemple, aquesta que va ser un dels temes de l'estiu, el Momi i el seu Cheerleader.
1: Per què presentes tu sempre les cançons?
0: Perquè em ve de gust.

0: Buah. Ja veig que tenim ara un carrusel de cançons, d'aquestes que a tempo no són, no?
1: Però és que jo no puc seguir, Joan.
0: Què et passa?
1: Això s'acaba.
0: Sí, ja, ja ho sabem, ja, que s'acaba, sí.
1: I no em refereixo a la setmana.
0: No, ja.
1: Sinó a aquesta aventura.
0: Bé, ja sabíem que tenia data de caducitat.
1: L'estiu XL s'acaba.
0: Sí, la setmana vinent.
1: I de cara a l'estiu que ve, què?
0: Doncs no sé.
1: No ha contactat amb tu direcció?
0: No, encara
1: cap
0: no.
1: De programes?
0: No, no, encara no.
1: De cara a l'estiu que ve, què? Què fem?
0: Doncs a la platja.
1: Jo ho he de planificar, ja de saber què faig l'estiu que ve.
0: Sí.
1: Estem renovats a un any vista o no?
0: No, no, no.
1: No va així, no?
0: No, això no va així, no.
1: Bé. Ja anuncio...
0: Tu has de ser una persona afortunada, perquè tu has de saber que a partir de la setmana vinent de divendres tothom ve presumint que ha fet vacances. Tu tindràs les vacances més llargues que tothom a sí. Partir de la setmana vinent.
1: D'un any, no? D'estiu a estiu.
0: Clar, d'estiu a estiu.
1: Bé, m'agrada.
0: Clar, ho has de pensar al revés.
1: Molt bé.
0: Ara arriba tothom a la redacció. Hola, què tal? Sí. Venen tots somrients.
1: És que venen així,
0: morenos, morenes.
1: Venen així. Cucu!
0: Clar, clar. Doncs nosaltres l'any que ve, ara marxem de vacances a partir del dia 4.
1: Que saps qui sóc?
0: Clara, sí, super. Va, anem a mirar més coses que van passar aquest any.
1: El món del cor, amb Adele de fons, eh? Adele va publicar un nou àlbum, això no és del cor, però com si ho fos. Uh-huh. Es deia 25,
0: molt
1: i a dins
0: bé.
1: Meravelles com aquesta.
0: Sí.
1: Hello. Hello from the other side. Aquí ho deixo.
0: Uh-huh.
1: The other side, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: There is another side.
0: Sí.
1: Is there.
0: Ja.
1: The other side.
0: Vols avançar?
1: Very near.
0: Uf.
1: Adele. I ara sí, paper cuixé. Sofia Vergara i Joe Manganiello es van casar el novembre del passat any 2015. Efectivament, no van durar pràcticament res. No, no. Ara no em facis això, eh? Aviam. Que no ens renovaran, eh? Bé, jo segueixo, jo segueixo. Jo segueixo. La família reial britànica va donar la benvinguda a Charlotte.
0: Sí, li va dir hello.
1: La segona sí. Filla dels prínceps Guillem i Catalina. I seguim endavant amb més música del passat any 2015, de fa 11 anys.

0: Aquesta cançó és de la banda sonora d'una pel·li, Joan.
1: Sí.
0: Saps de quina?
1: Fast and Furious.
0: Fast and Furious, qual? Quina?
1: Va ser la que, bé, feia poc que havia mort algun dels protagonistes.
0: La Seven.
1: La Seven, que és quan el van acomiadar amb aquesta cançó. Que van fer la pel·lícula d'última part amb... Van donar l'autorització per fer-la amb ell perquè ja havia mort.
0: Pensant que volies dir que l'havien despatxat i jo... Aviam,
1: no. Va morir l'actor i llavors van demanar permís a la família per poder ficar-lo i aquesta cançó era l'homenatge.
0: La vida el va despatxar.
1: Sí, exacte.
0: Més pel·lícules de les hores del passat any 2015. Jurassic World, Inside Out, gran pel·lícula. Tu l'has vista?
1: No,
0: perquè... No has vist?
1: Jason, va, continua,
0: no,
1: va.
0: No. Mad Max, Fury Road, 8 apellidos catalanes. La primera va ser 8 cognoms bascos, 8 apellidos bascos.
1: Sí.
0: I aquesta va ser la següent, 8 apellidos catalanes.
1: Sí.
0: Bé.
1: Què?
0: Bé. 50 ombres de Grey.
1: Sí.
0: Va ser també una pel·lícula del passat any 2015, fa uns anys ja, eh?
1: Sí.
0: De
1: sí,
0: 50
1: sí.
0: ombres
1: tothom...
0: de Grey.
1: Bojos amb el que passava en aquesta pel·lícula.
0: I també venia acompanyada d'una banda sonora espectacular.

0: Ui! És que està qüestió de centèsimes de segon, eh?
1: Sí, però no he dit cap taco ni cap cosa rara.
0: No, per aquí, jo no. Això es diu Love Me Like You Do.
1: Que maco.
0: El Grey, les ombres...
1: Sí, sí.
0: La filla d'Antonio Banderas... Uh-huh. No, Antonio Banderas no.

0: Don Johnson i Melanie Griffith.
1: Una pel·lícula que va ser, bé, un èxit de taquilla i que la va molta gent a veure.
0: Aquesta la vas veure, oi que sí?
1: Alguna cosa he vist, crec.
0: Va, és que ho sabia, ho sabia. Aviam, any 2015, fa uns anys, sí. Jo havia penjat les botes.
1: Sí.
0: Però de tant en tant...
1: Sorties de festa.
0: Pecava.
1: Sí.
0: I a les meves nits de festa, la propera cançó no faltava.

0: M'encanta veure la canalla a la peixera fent així, movent el cap.
1: Bueno, això és que es ballava. Sembla que no, però això es ballava. Era la música de Caigo amb aquesta cançó que es deia Firestone. I qui també feia grans cançons és qui ve ara mateix.
0: El millor DJ i productor de El Nou Mil·lenni?
1: Pot ser, un d'ells, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Avicii.
1: Avicii, amb aquesta cançó que es deia Waiting for Love.
0: L'escoltarem sencera.

0: Quan acabi aquesta temporada d'estiu, quan acabi aquest programa, que serà pràcticament ja mateix, la propera setmana, sí, farem una festa. Tot l'equip d'aquest programa anirà a un karaoke i aquesta cançó la interpretaré jo sobre l'escenari. Avicii, Waiting for Love, me la pido.
1: Ja he dit moltes vegades que si anem al karaoke amb tu no cantarem cap cançó perquè t'has demanat ja tota la nit a karaoke tu sol.
0: Com deia, una visita que tenim avui aquí en directe a l'estudi.
1: Sí.
0: L'Avicii també...
1: Sí, també va...
0: La vida el va despatxar també.
1: Exacte. I aquell any també sonaven cançons com, per exemple, aquesta.
0: Carrusel musical a l'estiu XL, any 2015.

0: Un vídeo que tenia un protagonista molt especial, que era Tom Hanks, i també al final Justin Bieber, la música de Carly J. Repsen, amb aquest I Really Like You.
1: Què faríem sense vostè, aquest programa? Què faríem sense vostè?
0: Ai, Déu
1: meu. Enciclopèdia musical, eminència. Saluda el meu amic Oliver, que m'ha enviat un WhatsApp que ens està escoltant i veient al mateix temps a RNA Audio, bé, a RTV Play.
0: Ah, sí?
1: Sí, hi ha l'opció de veure'ns.
0: I li dediques la teva samarreta?
1: No, ell no, ell no.
0: Ah.
1: M'acaba de convidar a les festes de Vilafranca, que són aquest cap de setmana.
0: Molt bé.
1: La resposta és, i tant que sí.
0: Així no dorm a casa meva, sí, sí.
1: És Sant Fèlix, efectivament, és Sant Fèlix. Sí, sí.
0: Com tu saps tot, eh? Quina meravella.
1: M'ho diu el meu amic Oliver.
0: Clar.
1: Que ell sí que m'estima, de debò.
0: 7 i les 7 i anem a repassar més cançons del 2015.

0: Era un bon moment també per Maroon 5 amb aquesta cançó, que es deia Animals. Avui has posat Maroon. Molt bé.
1: Avui ho he fet bé.
0: M'has posat marrón.
1: Gràcies. Poc a poc, eh?
0: Sí, sí, t'ha costat,
1: Llàstima que el programa s'acabi ja,
0: sí,
1: pràcticament.
0: Sí, però hi ha molts dies que l'has posat marrón.
1: Maroon 5?
0: Sí, sí, Maroon 5.
1: Soc dislèxic. I què? Estiu no, no. Excel·la, un programa de pes, un programa de pas.
0: Sí.
1: Aquí estaria jo també, pas,
0: sí.
1: Total.
0: Sí, sí. Passat de voltes, també, sí.
1: I dislèxic. I passat de voltes.
0: Exacte. I en aquell any vam escoltar també cançons d'aquest senyor.

0: Una bona combinació la va Nicky Jam i Enrique Iglesias amb aquesta cançó que va ser tema de l'estiu. Aquest
1: sí,
0: El Perdón.
1: Va sonar moltíssim aquell estiu.
0: Sí.
1: Fa 11 estius, Joan.
0: Sí, 11.
1: 11.
0: Com passa el temps?
1: Com a mínim no en fa 25.
0: No, ni 40.
1: Què maco és quan estàs amb algú que t'estimes,
0: sí,
1: però que quan fiques la pota ho admets i demanes disculpes.
0: Que maco.
1: Pides perdón.
0: Perdón, sí.
1: Demanar perdón és fonamental.
0: Fonamental. I també a vegades comportar-te com un hero.
1: Aquest hero no me l'esperava,
0: Aquest hero.
1: Com començarà amb...
0: Ja.
2: Carrusel musical al déjà vu.

0: Va ser la cançó d'Eurovisió d'aquell any, d'aquest senyor, del Mans Thelmerhow, i aquesta cançó que es deia Heroes.
1: M'interessa moltíssim que la cançó d'avui, l'última, soni sencera, pràcticament.
0: Sí, doncs crec que no donarà temps, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Si no, es donem una mica de pressa.
1: Soni!

0: Apel·lant a la nostàlgia, com diria el meu estimat David Balaguer. Apel·lant a la nostàlgia. Que maco que és apel·lar a la nostàlgia.
1: Jo estic preocupat, perquè demà ve. Demà té que venir i ens ha de posar nota.
0: Demà o la propera setmana?
1: No, demà i la propera setmana. Demà.
0: Però això en teoria era una sorpresa per mi, no?
1: No, no, no, no sé quan vindrà.
0: Ah.
1: Jo sé que demà ha d'entrar.
0: Ah.
1: I ens ha d'avaluar.
0: Entesos.
1: Que fa dies que no ens avalua.
0: La música, la veu de Hozier amb el seu Take Me to Charge.
1: Sí, To the Charge. I en aquell any també vam ballar cançons com aquesta.

0: La música de Calvin Harris amb el seu Hobby Pitcher Love.
1: Tothom d'en peu, sisplau.
0: Sí.
1: Ha arribat el moment.
0: Ha arribat el moment.
1: Menys de 5 minuts perquè sigui la 7 en punt, perquè acabi aquesta nova edició de l'Estiu XL a Ràdio 4.
0: Sí.
1: La gran cançó del gran any 2015. Aquesta. Miami me lo confirmó. Què et sembla?

0: Va ser una de les cançons de l'estiu 2015, La gozadera dels senyors...
1: Quinta macla.
0: Quinta macla.
1: Com m'encantaria ballar aquesta cançó amb la meva admirada Montse Vidal abans que acabi l'estiu, eh?
0: No, ens demana-li. Gente de Zona i Marc Anthony. Marc Avena, gràcies. Fins demà a partir de les 4 i 5 minuts.
1: A tu, fins demà. Siau. Si no neva, eh? Fins demà si no neva.
0: Fins aquí el déjà vu d'avui de l'any 2015 i fins aquí l'estiu XL d'aquest dijous 27 d'agost del 2026 a Ràdio 4. L'hem fet possible l'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, la producció, la Jovi Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i avui a les vies de so el Genís Sabater i l'Esther Bages. Jo sóc en Joan Barutel, ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Demà a les 4 i 5 tornem per l'operació tornada de molta gent que serà demà divendres, que molta gent torna ja perquè dilluns treballa. A partir de les 7 les notícies i després, com bé sabeu, els millors moments del Pla B amb Toni Marín. Que tingueu un bon dijous. Apa, fins demà a les 4 i 5. Adéu-siau.
2: Estiu XL a Ràdio 4.
3: Són les 7.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Emergències elevat a nivell 2 al Pla Especial d'Incendis Forestals pel foc declarat aquesta tarda a la Devesa del Saler, a València. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda. El canvi de vent i les condicions meteorològiques estan fent que el foc progressi ràpidament. És per això que la Generalitat Valenciana ha enviat un missatge a Esalert ordenant el desallotjament dels 2.000 veïns al nucli del Saler i els càmpings de la zona. Segons l'alcaldessa de València, Maria José Català, el foc continua molt actiu i els veïns desallotjats no podran tornar a casa fins que la situació no millori.
6: La población que está desalojada permanecerá en las instalaciones municipales siendo atendidos allí hasta que nosotros veamos que la situación está mucho mejor y puedan volver a sus casas. Y bueno, en este momento deciros que efectivamente el incendio está activo y que vamos a seguir informándoos, como siempre hacemos, de cómo va evolucionando.
5: A més, la unitat militar d'emergències ja s'ha incorporat als treballs d'extinció amb l'objectiu de reforçar el dispositiu dels bombers valencians.
3: Gràcies, Rosa. I els agents rurals preveuen activar també el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques aquest divendres.
5: En aquestes localitats hi preveu perill molt alt d'incendi forestal, de manera que totes les activitats amb risc queden suspeses. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, inclòs en les zones habilitades per fer-ho. El cos ha avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural.
3: I ens situem a Ceuta, on una protesta convocada davant de la platja del Trampolín ha bloquejat el pas d'un camió de la Creu Roja que transportava menjar pels migrants. Els manifestants criden Ceuta no es ven, Ceuta es defensa i Ceuta és Espanya i asseguren que no es mouran. La policia i efectius militars intenten desallotjar els concentrats a aquesta hora. Andreu Vinyes, bona tarda.
7: Sí, bona tarda a tot plegat. Mentre aquest dijous la ciutat ha obert un nou front entre el govern espanyol i les comunitats autònomes, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha demanat solidaritat i ha advertit que l'executiu no acceptarà cap deportació massiva de menors.
8: Una llamada a la solidaritat del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas.
7: Tot plegat. El mateix dia que les autonomies han aprovat finalment transferir 25 milions d'euros a la ciutat autònoma per atendre els menors migrants. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, en un missatge a xarxes fa uns minuts ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'embarrar i enfrontar, d'intentar ocultar amb falsedats el que considera una incompetència clamorosa. Guardiola defensa que l'Estat ha d'assumir les seves obligacions amb Ceuta.
3: En esports, ja coneixem els rivals del Barça per la primera fase de la Champions League. Josep Capel, bona tarda.
9: Bona tarda, sorteig dur pel Barça en aquesta Lliga de Campions. Del primer bombo li han sortit el Manchester City i el Paris Saint-Germain. El City el disputarà a casa, l'Spotify Camp Nou, i després s'haurà de visitar el Parc dels Prínceps. Del segon bombo, Aston Villa i Sporting de Portugal. Els anglesos a casa, els portuguesos a fora, a Lisboa. Del tercer, Feyenoord i Galatasaray. El Feyenoord a casa, el Galatasaray a fora. Per tant, el Barça anirà a Istanbul. I en l'últim, el quart bombo, el Como italià de Fàbregas a casa, al Camp Nou, i el Saba d'Azerbaiyán. Per tant, hi ha viatge pel Barça per acabar, com dic, aquest sorteig de Champions. Repetim els 8 rivals: City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como i Saba d'Azerbaiyán.
3: En relació a la mobilitat, el robatori de cable entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada provoca afectacions a la línia R4 de Rodalies. Els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. D'hores d'ara, els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha intensitat a Tarragona en sentit nord per unes obres que tallen un carril. A la mateixa autopista hi ha retencions de Vilafranca del Penedès a Subirats en sentit nord per un accident que talla un carril. Encara a l'AP7 hi ha intensitat a Gelida en sentit Barcelona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, precaució. A la mateixa AP7 hi ha intensitat a la Roca del Vallès en sentit nord per un camió que s'ha aturat al voral. A més, hi ha retencions a Llinars del Vallès en sentit nord per un accident que també ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Encara a l'AP7 hi ha intensitat a Subirats en sentit sud per un accident que ja s'ha pogut retirar. I encara a l'AP7 hi ha intensitat a Ullacona en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. La C35 va carregada entre Sant Celoni i Gualba en tots dos sentits per un accident que ja s'ha pogut retirar. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha intensitat a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 va carregada a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la B23 hi ha retencions a Esplugues d'entrada a Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i trams de retenció del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, bon dijous. Gràcies, com sempre, per escollir-nos i gràcies per compartir amb nosaltres aquestes primeres passes d'aquest pla B, d'aquest dijous, ja 27 d'agost. Déu-n'hi-do, lo ràpid que està anant aquesta recta final de les vacances, oi? I mentre duri, el que és evident és que nosaltres estarem aquí totes les tardes disposats a compartir aquestes dues hores de ràdio per recordar alguns dels bons moments que hem compartit plegats aquí a la sintonia del pla B de Ràdio 4. Ens va impressionar el dia, els dic de veritat, que va venir en Jordi Celles, és el director d'Ideal Barcelona, el Centre d'Arts Digitals, els autors d'aquesta magnífica exposició, per dir-ho d'alguna manera, que es diu Pompeia, però que va molt més enllà. Amb ell vam parlar de realitat virtual, vam parlar d'un futur que cada vegada és més present. En fi, una xerrada magnífica per obrir el nostre programa, just abans de que recordem un nou capítol del Diccionari de l'Horterada amb l'Ignacio Rigau. Després de les notícies de les 8, d'entrada un llibre magnífic, La trampa de la emoció, amb la seva autora, que és enginyera superior de telecomunicacions i enginyera humanista, Núria Martín. I acabarem el programa, ara sí, amb un humorista, un dels millors, els que juguen a casa, el Jordi Merca. Avui recordarem el capítol que li va dedicar als regidors de Cultura i Espectacles. En fi, tot això des d'ara fins a les 9, aquí a Ràdio 4, al Pla B.

0: Jordi, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, què tal, com esteu?
0: Amb molta il·lusió que estiguis aquí.
1: Jo també.
0: I poder parlar una bona estona de tot això que t'has inventat. Perquè ho heu inventat vosaltres. Sí, és al·lucinant, perquè ho esteu petant a tot el món.
1: Realment és així, i és veritat que quan es crea un nou format com aquest, una mica el que parlàvem l'altre dia, no? En aquest estil de les arts digitals i de la immersivitat, al capdavall el que pot passar també és que després això agafa camins inesperats, i hi ha persones, i hi ha col·lectius, empreses i gent, doncs, que ho transformen en una cosa que potser tu no compartiries, però que al capdavall és tan lícit com un altre.
0: No? En aquest cas, els camins inesperats poden portar absolutament a qualsevol lloc, no?
1: Sí, nosaltres, sempre explico, vam començar amb aquesta idea de transformar el patrimoni, els museus, l'experiència amb els espais, diguem-ne, com monuments o espais patrimonials, agafant ulleres de realitat virtual, i parlem del 2016-17, aleshores unes ulleres de realitat virtual bones necessitaven un superordinador, un cablejat, era una cosa complexa, una sola, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: Aleshores, vàrem dissenyar un format per dir: aquesta cadira especial que integra unes ulleres de realitat virtual la vendrem a tots els museus i a tots els espais de patrimoni del món. Érem ambiciosos, estàvem aquí al 22@ i dèiem: escolta, som una gent ambiciosa, la cultura per tothom, arribarem. Què va passar? Ens vam gastar molts diners, vam presentar-ho a tothom, teníem clar que això podia funcionar, i al capdavall, sempre ho explico, vam passar un any i mig i estàvem aquí, de fet aquí al carrer Roc Boronat, aquí al final, on estàvem davant de l'Ideal, i realment havíem facturat 0 euros en aquell any. O sigui, ningú ens va comprar, ningú del sector, diguem-ne, més tradicional, del que seria, doncs, la museografia o el patrimoni, que allò podia ser un element que ajudés a connectar amb el públic, que és el que nosaltres al capdavall volíem. Per què? Per qüestió de diners, de tecnologia i tot plegat. I en aquell moment de desesperació que té tothom que arrenca un projecte i no li surt, vam haver d'optar per què fem. Tanquem o muntem la nostra pròpia experiència, la nostra pròpia paradeta, on expliquem allò que nosaltres volem fer. I per sort, al final d'aquí vam trobar un cine antic abandonat, que era el Cinema Ideal, i allà va començar tot.
0: Allà ha començat tot. Ara anirem per aquest recorregut, però deixa'm explicar el que ha passat durant les notícies de les 9, i a més li preguntarem a l'Ignacio, perquè tu has arribat a l'estudi, i ja t'estava esperant el Jordi amb unes ulleres preparades.
2: Així és.
0: T'has posat les ulleres, i què has vist?
2: És que qualsevol expressió que utilitzés ara seria una mica grollera, però jo m'he caído de culo. O sea, a mi m'han projectat de sobte davant de la Mona Lisa, però com si, de fet, el propi Jordi m'ha dit: apropa't,
0: sí, sí.
2: I fins i tot pots veure les esquerdes de la Mona Lisa.
0: És impressionant, eh?
2: I m'ha donat la volta i tenia de cara el David, de Miguel Àngel. Espectacular. Com una sala
1: Ignacio,
2: només
1: com
2: per
1: que l'altre dia vam parlar de tot això,
0: sí.
1: li tenia
0: ganes,
1: no? Ignacio, quan arribis et posaré una cosa que t'agradarà.
0: Impressionant, perquè a mi em deies, perquè clar, jo que sóc un entusiasta d'aquestes coses, deia: però això ho podem fer a casa? I tu em deies: bé, l'experiència que he tingut és el Rolls Royce de les experiències, és a dir, encara no podem arribar a tenir aquest grau de qualitat, des d'un punt de vista domèstic,
1: sí,
0: parlo, però sí que és evidentment el camí cap on anem. No?
1: I anem cap allà. De fet, el que deia, el 2016-17 17-18, quan començàvem a posar ulleres, necessitàvem pràcticament un enginyer informàtic per instal·lar un sol sistema. Era caríssim, molt complicat, i si ho veiéssim avui, el que hi havia en aquelles ulleres, que avui tothom, això fa molta cosa, tothom recorda, no? Quan vam obrir Monet, no? Que va ser la primera expo que vam fer, era tan bo Monet, jo penso, ho veiéssiu ara, amb l'experiència que tenim ara. Però clar, és la primera vegada que ho van experimentar i realment era molt complicat. I en canvi avui ja tenim ulleres domèstiques, les ulleres, les Pico o les Meta, no? Ulleres de Samsung, que ja comencen a donar un nivell molt bo. Però és que d'aquí a 2 o 3 anys tindrem a casa això que avui, no, nosaltres podem veure, perquè ens dediquem a això professionalment.
0: El que va començar, efectivament, amb un cinema oblidat, un cinema abandonat, que era la Sala Ideal de Barcelona, ara ja no només és la Sala Ideal, teniu la Casa Maller del Passeig de Gràcia, un altre espai anomenat Alfa 5 a Barcelona, l'antic gimnàs.
1: Sí, l'antic gimnàs, sí.
0: També a Madrid, un altre a València.
1: A Matadero, sí, a Bombas Gens. Sempre intentem mantenir el nom del lloc original on anem. Per mi és molt important el respecte, no?, l'espai que vas a ocupar.
0: A més, en el cas de Madrid, estar al Matadero és molt com estar al rovell de l'ou total de la modernó.
1: És fantàstic, perquè el nom és molt contundent, eh? O sigui, on estàs? Al Matadero, saps? És com molt dur. Però pensa que tinc noms durs als espais nostres, a Bombas Gens, a València tampoc no és gaire d'allò, eh? Aleshores, a Bombasquens era una fàbrica antiga de bombes hidràuliques i Matadero era el Matadero, no? L'escorxador de Madrid. Aleshores, allà és on hi ha les Naves de l'Espanyol, on es fa teatre espectacular, és on hi ha la Casa del Lector, és on hi ha tot l'espai de...
0: És brutal,
1: la Filmoteca de Madrid, la Cineteca, no? Aleshores, és un lloc molt potent i ha estat molt rellevant poder obrir un centre d'arts digitals allà.
0: I com es combina tot això? És a dir, quin és el paper de cadascun d'aquests centres dins l'engranatge total vostre?
1: No, per nosaltres, les arts digitals, com nosaltres les entenem, tenen diverses capes. En tenen una que és la capa més experimental, que és en la que nosaltres treballem amb artistes digitals de tota mena, de tot el món, emergents, però ens agrada molt treballar amb locals. Aleshores, a Madrid treballem amb els de Madrid, a València amb els de València, a Barcelona amb els de Barcelona, i llavors fem girar les obres que fem amb ells pels diversos espais. És evident que això no té la quantitat de públic que té l'altra cosa que fem, però és allò que dona sentit, és allò que obre el camí, no? Veure com artistes estan experimentant amb la tecnologia de projecció, amb la realitat virtual, amb l'holografia, amb els làsers, amb totes les eines visuals, per poder crear coses noves, no? Experiències noves. I a part d'això tenim allò per la qual cosa ens fa més populars, que és les experiències pel gran públic, doncs Leonardo versus Michelangelo, Monet, o Dalí cibernètic, Frida Kahlo, no? La vida d'un mite, o la, no sé, Tutankamon, o els últims dies de Pompeia, que la tenim ara a Barcelona.
0: És la que està en marxa ara mateix. Clar, estic pensant que l'aposta per al dissenyador que comença, també, és una aposta molt interessant, en el sentit en el que no hi ha límits aquí, en el que tot està per fer, no?
1: Nosaltres defensem una tesi que el temps dirà si és encertada o no, que és que anem cap a un món sense pantalles, no? Sense pantalles rectangulars. Yeah. O sigui, el rectangle ha estat vinculat al concepte pantalla, no? Ara tens una pantalla d'ordinador davant teu, no? El rectangle, no? La Mona Lisa és un rectangle.
0: Sí, sí.
1: Quan s'inventa la fotografia al segle XIX es fa de forma rectangular, la fotografia, perquè el rectangle és la forma dels llibres, és la forma dels papirs. Aleshores, quan els germans Lumière s'inventen el cine, no el fan rodó. Ni en forma de pentàgon. És rectangular, perquè ve de la fotografia, ve de la pintura. Aleshores, què passa? Que quan s'inventa la tele, quina forma té la tele? Un rectangle. Quina forma té una pantalla mòbil? Un rectangle. Estem atrapats en el rectangle des de fa segles.
0: Yeah.
1: Què porta aquesta nova tecnologia immersiva? El rectangle desapareix. És el que heu vist ara aquí vosaltres, que de cop i volta no hi havia rectangle, no hi havia pantalla. Sí que hi havia unes pantalles tècnicament davant vostre, però per vosaltres estàveu caminant per un museu impossible on hi havia el David de Miquel Àngel, la Pietà, hi havia la Mona Lisa, hi havia la Verge de les Roques. On era la pantalla? No hi era, estàveu dins d'aquest espai. La immersivitat et trenca un recipient d'informació en el qual hem viscut durant segles, que és el rectangle, no? I llavors aquest món sense pantalles, que és això que els d'Apple sobretot els Apple han posat aquest nom de Spatial Computing, computació espacial, el que ve a dir és que d'aquí a molt poc doncs, tot serà pantalla, no? Tot el nostre entorn serà susceptible de contenir contingut i que, per tant, allò que és rectangular deixarà de ser vàlid, no?
0: Probablement, Ignacio, no? Estem buscant d'alguna manera aquest nou punt de l'evolució i segurament el que passa és que la tecnologia ja no és que formi part de les nostres vides, sinó que segurament es combinarà amb les nostres vides, no? Ara estàvem parlant fa una estona abans de començar el programa sobre aquella gent que ja comença a deixar les parelles perquè tenen relacions sentimentals, afectives, amb intel·ligències artificials. Hi ha ulleres que barregen el que és la visió real del que t'envolta amb altres visions. Segurament cap aquí anirem, no?
2: Sí, i de fet Apple va intentar, crec que va llançar unes ulleres que se suposa que anaven integrant tota la informació, fins i tot et permetien gestionar com si fos el teu mòbil tot amb les mans, qual és molt interessant, i jo també ho parlàvem fora d'antena, recordo el que és el món purament de, diguem, el que seria l'octavo arte, no?, que és el videojoc. Recordo que quan jo sóc molt fan dels videojocs, quan vaig començar a jugar videojocs amb una Game Boy, això semblava tot el món, i la primera vegada que vaig jugar un videojoc amb ulleres de realitat virtual pensava, és que és altra cosa, és una altra cosa, és com si haguessis esperant tota la vida a això, a aquesta experiència.
1: És que no només, o sigui, és que ho comparteixo 100%, a més, l'equip d'arts digitals que forma doncs, el nostre estudi, hi ha programadors de videojocs, lògicament, però també hi ha guionistes d'audiovisual que venen del cine, escenògrafs que venen del teatre, o sigui, és una fusió de moltes arts diferents que fan que allò que fem tingui aquest valor immersiu, i en el fons, quan nosaltres volíem portar la gent a conèixer la realitat virtual, ens vam adonar que hi havia una barrera encara molt gran respecte, ostres, jo no em vull posar aquest aparell al enmig del cap, davant dels ulls, em marejaré, cauré. Aleshores, per això vam crear tot aquest entorn al voltant de la sala immersiva, no? Que tu no necessites ulleres, sinó que estàs veient projeccions de gran format. Per això vam crear aquests espais més interactius i expositius, perquè al capdavall el que volíem fer era dir, no, et volem portar a la realitat virtual, però t'ho hem de vestir d'una altra manera. És com quan al teu fill li vols fer menjar peix, però li poses algunes patates fregides al costat, saps què vull dir? Poques, però algunes, perquè el peix passi una mica millor, no? Aleshores, l'objectiu és arribar a això, a que nosaltres puguem fer, el nostre en aquest cas, puguem fer accessible l'art i la cultura sense que importi d'on ets ni en quin moment vital estiguis econòmicament o socialment, que visitar els grans museus del món, que visitar els grans edificis patrimonials de la humanitat, els grans temples de la humanitat, que poden estar a Sri Lanka, poden estar a Austràlia, poden estar... no requereixi tampoc d'una petjada, diguem-ne, ecològica tan gran com que tothom viatgi amb 10.000 avions. Vol dir que vull substituir la visita al Louvre? No, no. Jo el que vull substituir és una visita a la sala del Louvre on hi ha la Mona Lisa, que hi ha 100.000 persones fent-se selfies i l'última cosa que veus és la Mona Lisa. Aleshores, no vull substituir la visita, vull fer que allò sigui accessible per la gent que li vingui de gust i els que de debò tenen interès en la peça de debò puguin gaudir-la tal com toca. No?
0: I això, Jordi, ho entenen bé? Els museus, el Louvre, no? Tota aquella gent que d'alguna manera pot pensar que això pot acabar perjudicant-los d'una manera o una altra. No?
1: Mira, et diré, fa 10 anys no ho entenien, fa 5 anys van començar a entendre-ho i ara ja estan tots a dins. O sigui, ara tots ens estan demanant, no només a nosaltres, sinó a molts altres estudis d'immersivitat que han sortit pel món, a dir, no, necessitem solucions, perquè sobretot els grans museus estan... És que no poden rebre més gent, o sigui, perquè ja... Però és que tu, parlant de Barcelona, o sigui, la Sagrada Família no pot rebre més gent, hi van 4 milions de persones a l'any i 6 milions es queden fora. O sigui, hi ha 10 milions de persones que visiten la Sagrada Família i 4 milions entren, però n'hi ha 6 que no. I ja no et dic, és igual, el Museu Dalí o la Casa Batlló. Aleshores, només per una qüestió de sostenibilitat, el patrimoni ha de poder també distingir entre aquella gent que té un interès de debò i aquella gent que vol que passava per allà, no? O que té una altra... Aleshores, això ens permet també divulgar millor, difondre millor, donar accessibilitat, permetre millor aprenentatge. O sigui, al final, a l'experiència ara de Pompeia que tenim a Palau Victòria Eugènia, tu camines per la Vila dels Misteris de Pompeia, que és una de les viles més ben conservades, no?, de l'antiga ciutat de Pompeia, però mentre camines per cada sala, la sala torna al passat, tal com era en l'època romana. Aleshores, tu pots veure com cuinaven, com eren els aliments, si tenien els pollastres a dalt o a baix, si tenien com era la terrissa amb la que... Aleshores, el valor afegit de l'aprenentatge d'aquesta experiència també és molt important. Insisteixo, substitueix això anar a Pompeia? No, jo diria a tothom i recomanaria a tothom que realment li interessa l'imperi romà que hi vagi. És una meravella, però potser no tothom hi pot anar, o vol, o prefereix fer una altra cosa i no pot prescindir o no vol deixar de banda aquest valor d'aprenentatge. No?
0: Fixa't que durant el Covid jo pensava sovint en una persona que deia, deu ser l'home més afortunat del món, que era el guarda de seguretat del Prado. No? Perquè era un senyor que va tenir l'experiència... Sí. De poder viure al Prado. Qui diu el Prado? Diu qualsevol altre museu. Jo sóc especialment fan del Museu del Prado. No? D'imaginar-me aquell senyor sol, recorrent les sales, aturant-se tota l'estona que volgués a veure un Velázquez o un Goya. No? Jo què sé, això d'alguna manera també s'obre la porta a tenir una experiència d'aquestes característiques.
1: Que,
0: no?
1: El capdavall que tu puguis tenir en una habitació de casa teva, això ho van fer els de Star Trek, hi havia una sala de la nau de l'Enterprise de Star Trek, que era la sala dels hologrames, no? Que era una sala que de fet ha inspirat molta de l'estètica que nosaltres hem donat a les nostres immersives, no? Aleshores, la sala dels hologrames era una sala on anaven els tripulants de la nau Enterprise quan volien anar al passat o volien entendre coses que, no, que estaven passant en un altre planeta i llavors allò no passava de veritat, era hologràfic. Què permetia? Doncs els permetia aprendre, els permetia conèixer, els permetia connectar amb altra gent també. Per mi el valor que té això és el de dir, puc tenir el Prado a casa? Sí. Si tinc un espai adequat, puc caminar pel Prado. Però no només això. És que dins d'aquest Prado jo puc trobar-me amb el meu cosí que viu a Sevilla i amb el meu tiet que viu no sé on, i cadascú des de casa seva estem junts en aquest Prado virtual i estem dient, tu has vist les menines com és això? Ah, sí, escolta'm. I si ara ens fem molt petits i ens acostem a aquesta pintura negra de Goya, no? I ens transformem com a mida de puça per veure la tamany real, per veure com era el traç de Goya.
0: Això de veritat, pots fer allà,
1: perquè si t'acostes al Prado et diran, noi, tira enrere, normal, eh? És una peça d'art única. Però en canvi aquí no. Jo puc acostar-me i veure exactament com era el traç d'una pintura. Ho hem fet amb Dalí cibernètic, ho hem fet amb Goya, també tenim una producció que és específica de Goya, entre la llum i l'ombra, que és una peça que m'agrada, és una immersiva que m'agrada molt, i que permetia això, dir, no, jo puc veure el traç, sobretot el traç de les pintures finals, no? De les pintures negres que pintava damunt les parets de la, no? De la Quinta del Sordo, i que eren pintures com molt que d'alguna manera precedien l'impressionisme, no? Aquest traç, aquesta cosa dura que des de prop pràcticament no entenies, que l'havies de veure de lluny, no? Aleshores, com ho pots fer al Prado? Això és molt difícil. Reitero, substitueix anar al Prado? No, clar que has d'anar al Prado, només faltaria. Però pots viure moltes vegades al Prado si vols a casa teva.
0: Quina passada, eh? Ignacio, va.
2: Sí, jo et volia preguntar si esteu pensant en explorar dins de les experiències immersives, per suposat, amb un vincle clarament artístic, altres gèneres, com pot ser, perquè jo crec que té moltíssim potencial, el món de l'art, per exemple, de terror. Perquè l'experiència immersiva ja per si és molt més propera, és molt més colpidora en el millor sentit de l'expressió, però el terror immersiu, o fins i tot, per exemple, adentrar-se dins del que és el món dels romàntics, no? De la pintura romàntica, que és com més, t'embolcalla molt més, és, diguem-ne, el que precedeix el... No, s'assolapen el romanticisme, i així comença una mica la literatura de terror.
1: Totalment.
2: No, ho heu pensat?
1: Sí, realment és un... O sigui, les peces que hi ha de terror, específicament amb realitat virtual, que n'hi ha de dos models. N'hi ha les que són més format cinematogràfic, sí, i les que són més de format videojoc. El videojoc, al capdavall, no deixa de ser, si tu jugues a Resident Evil, no? Un dels clàssics del terror dels videojocs, o Silent Hill, no? Jocs d'aquests que realment tu estàs... Realment, el nivell d'inquietud d'aquella partida és que no...
2: És una altra dimensió.
1: Però si, a més, el format cinematogràfic, hi ha algunes pel·lícules de terror amb format realitat virtual 360, que és que... Jo sóc fanàtic del cinema de terror, m'apassiona, vaig tenir l'oportunitat durant temps de ser vicepresident de la Fundació del Festival de Cine de Sitges, tant, adoro el festival, adoro el gènere fantàstic. Jo em vaig... I per tant, he vist tot el terror que et puguis imaginar. Jo és la primera vegada que he hagut de tancar els ulls i treure'm les ulles. La primera vegada a la vida. I deia, és que no puc continuar això, és massa fort. Aleshores, és molt potent, s'ha de fer bé. Perquè si no et col·loca en un lloc altament per un nínxol molt petit de públic, perquè és molt bèstia. Molt bèstia.
0: Però, i això no és extrapolable a tot? És a dir, a mi que aquest és un món que em sembla meravellós, també veig els perills que d'alguna manera poden haver, no? No només ja quan parlem d'exposicions d'art, per exemple, o parlem de museus. Fora d'antena ho comentàvem, no? Aquella pel·li de Schwarzenegger, Desafío Total, en la que el protagonista s'anava de vacances a un lloc que es deia Memory Call i li programaven en funció de les seves tendències, del que li agradava unes vacances en la que realment ell estava estirat amb un llit tota l'estona, però en canvi tenia la sensació de viure una experiència absolutament brutal, no? No estem tan lluny d'això, no?
1: No, és que de fet la ciència-ficció, la literatura de ciència-ficció, novel·les com el Neuromante, no? de William Gibson, que és com una novel·la fundacional per entendre què és el metavers, no? Que és un món digital que conviu amb el nostre. És la primera vegada que es parla. De fet, Plató ja en parla, o sigui, el mite de la caverna de Plató és això, eh? Però que es parla explícitament d'ordinadors i de món digital que no havia existit és William Gibson amb el Neuromancer, no? Aleshores, què explica William Gibson? Diu, no, en el futur hi haurà un món en el qual allò real i allò digital no es distingirà.
0: Ja.
1: Per què? Perquè tindrem uns aparells, ells s'inventaven uns aparells que es connectaven al nostre cervell, estem parlant dels anys 70-80, per tant no existien ni les ulleres, ni... però ja preveia que podríem tenir una vida paral·lela en un lloc on nosaltres poguéssim estar amb, no? amb total llibertat. I podent ser qui volguéssim ser. Llavors, clar, arriba just a la mateixa època, anys 60-70, Salvador Dalí, o sigui, l'expo de Dalí que tenim, que es diu Dalí Cibernètic, explora això. O sigui, Dalí, que era un gran entès, treballava amb la gent de l'MIT, amb la gent d'IBM de l'època, deia, no, si és que el futur de l'art serà cibernètic, serà, les noves creacions seran digitals a través de les màquines de pensar, deia ell, no? Que en aquest cas són els ordinadors que tenim avui i el món d'internet. Aleshores, grans artistes, grans pensadors, grans creatius han vist que això anava cap aquí, ho han escrit de maneres molt originals, i el que jo sento que estem fent ara és bàsicament fer realitat la ciència-ficció dels anys 60, 70 i 80. O sigui, l'estem transformant perquè és el referent que també tenim, no?
0: L'està deixant antiga, en realitat.
1: Bueno, sí, però exacte, no? Però en certa manera, quan estem en un món, i coses que encara no hem obert al públic, no? Però que tu estàs en un món purament virtual i tu parles amb un ésser que nosaltres hem creat dotat d'intel·ligència artificial, i per tant tu, aquesta persona, que pot ser algú que viu a... És igual, posem un projecte sobre els vikings, és igual, i és un viking, i tu li preguntes, escolta, viking, com estàs? Ah, i et respon. I tu li pots preguntar quina és la capital de la comarca de la Garrotxa, saps? I el viking, depèn, té una intel·ligència artificial que diu, no, soc viking i no ho sé, o et pot dir, no, és Olot. O sigui, no està preprogramat, o sigui, tu pots parlar amb un ésser digital d'una manera bastant dinàmica, i ja no és parlar amb el ChatGPT o parlar amb l'Alexa, és que tens una persona davant que et respon. I estem a l'any 2026, o sigui, això en els pròxims anys només farà que creixi, i per tant, com a... És el que sempre dic, jo sóc un apassionat de la tecnologia, un apassionat de l'art, però alhora no hem de deixar de veure els perills que poden venir darrere d'això, i per tant sempre dic, millor que liderem nosaltres allò que fem, no? Millor que siguin els artistes i els creatius que lideren, que no que siguin altres, no?
0: Perills, però insisteixo, perquè hem de parlar perills, però hem de parlar dels avantatges també. Estava pensant en la gent que, per exemple, marxa de casa seva i viu a l'altra punta del món.
1: Sí.
0: I que efectivament, basant-me una mica en l'exemple que tu posaves de compartir una exposició al Prado.
1: Clar.
0: Al lloc del Prado, un saló. Un saló en el que tu et trobis amb els teus familiars, que potser estàs a milers de quilòmetres, però que, en canvi, tinguis la sensació que els tens tot just davant.
1: Però
0: no
1: només això, Toni. O sigui, hi ha una cosa que per mi és i això jo ho he fet ja des de fa anys, això ho feia l'any 2017-18, que és, en el món virtual, amb eines com VRChat o d'altres, tu et trobes amb amics teus que viuen a l'altra punta del món en una sala de cinema, per exemple, i esteu junts. Mirem una pel·li junts, no? I poses la pel·li. O jo, en una sala, clar, tu estàs al menjador de casa teva que tens la teva tele, però quan estàs en el món virtual, la pantalla pot ser l'IMAX del Port Vell.
0: Clar.
1: Aleshores, tu estàs amb els teus amics a l'IMAX del Port Vell, perquè hi estàs, i els estàs comentant, i mira, us ensenyaré un vídeo del meu nen que ha fet una cosa molt divertida. I el projectes en una pantalla...
0: Ja,
1: aleshores, això no és que jo digui, es podrà fer, és que això jo ho feia fa, doncs això, el 2017-18, són coses...
2: De fet,
1: que...
2: quedava amb amics meus cada tarda en el món virtual, a un joc en concret, que era de ballar amb espases làser, i ens explicaven el dia.
1: Exacte.
2: El Beat Saber.
1: Exacte, el Beat Saber. O sigui, per tant, el VRChat, maneres d'aquestes, van avançant. I l'altra cosa, que per mi també és molt frapant i que a mi em fa molta il·lusió haver pogut fer, és que amb les càmeres de vídeo 360 tu pots gravar moments en vídeo que t'envolten, que són immersius. Aleshores, la fotografia ja no és una fotografia rectangular, és un moment immersiu. Aleshores, jo tinc gravats els meus fills des d'un any, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, deu, que tenen ara, el petit, el tinc gravat, i el Gerard, el gran, que en Miquel el petit en té 10 i en Gerard en té 15. Tots dos els tinc gravats de petits, i llavors jo ara em poso les ulleres amb els vídeos que vaig gravar i jo estic assegut a terra amb ells, jugant al meu voltant. Aleshores, no, és que és més que un record, o sigui, és més que una fotografia, és més que un vídeo.
0: Ser-ho present.
1: Jo estic allà. Aleshores, clar, això, hòstia, saps? Quan t'ho imagines i penses en pel·lícules com Strange Days, penses en pel·lícules de passat, dius, clar, és que això ens ve... O sigui, per això dic, no?, que la ciència-ficció obre camí, però que això és una ciència-ficció que avui és absolutament possible i meravellosa, no?, en certa manera.
0: Clar, me'n vaig d'una banda cap a l'altra, perquè estava pensant que hi ha gent que segurament corre el perill de que la vida digital sigui molt més interessant que la vida real, també, no?
1: Clar, 100%. I de fet, per això jo sempre dic que ara... De fet, ja no vivim en una vida digital, no? Perquè el nostre món ja no és només físic, ni només digital. Tenim el mòbil, tenim el... O sigui, al mateix temps estem sincronitzats amb gent que està en molts altres llocs fent moltes altres coses, sigui perquè són amics o coneguts que ens escriuen missatges de WhatsApp, o sigui perquè veiem un TikTok, un Instagram, una story... O sigui, la nostra vida ja no és només... Hi ha molt poca gent que avui tingui, de la gent que ens envolta, una vida purament física i analògica. Vivim una vida, a vegades amb més intensitat o menys, paral·lela, conjunta, digital i física. Aleshores, és veritat que correm el risc que molta gent consideri

0: consideri que és molt més interessant la seva vida digital que la seva vida física.
1: Clar.
0: I aleshores aquí és on hi ha, no, també aquests punts de repte, no, de moment actual, de jugar. A mi aquest punt de vertigen de no sabem on anem, estem obrint camí.
1: Clar, clar.
0: Em sembla fantàstic.
1: Escolta'm, si l'exemple que hem tingut abans de veure la Mona Lisa, que ens podíem apropar o allunyar i que realment teníem la sensació de tenir-la al davant, girem i l'apliquem a un gran centre comercial... Mm. Per exemple, aquí també ve una revolució que és tremenda. És a dir, que en un moment donat la gent pugui comprar des de casa seva, veient les peces, fins i tot provant-se les peces, perquè pot tenir una mena d'avatar, diria jo, no? D'avatar, on el que veu com li queden les coses, és a dir...
0: 100%. De fet, les grans marques estan treballant en aquest tipus de model, diguem-ne, no? De realitat virtual, de compra virtual en el món virtual. Però no només això, les experiències en directe, per exemple, no? Veure un partit de futbol com si estiguessis allà, a l'estadi, en directe. Veure una gran òpera, no? En directe. Ara anem al cine a veure les òperes en directe, quan fan una òpera doncs, a l'Scala, a Milà, o on sigui, no? a qualsevol de les òperes que a nosaltres ens agradaria anar, al Metropolitan, i no podem estar a Nova York, i la veiem en directe.
1: No només això, sinó que la podem veure segurament des de la butaca millor vista de tota l'òpera, no?
0: I no només això, pots triar si la vols veure des de la butaca millor vista, si la vols veure des del costat del director, perquè igual t'interessa veure el concertino com toca i el tens allà davant teu i tens el director dirigint al teu costat, o des d'entre bambalines, que també, no, algú li pot agradar veure què és el que passa entre bastidors, no, del teatre. De fet, per dir que això està passant, la NBA, per exemple, a través de les Apple Vision Pro, les ulleres d'Apple que es van presentar fa un any i poc, ja té una plataforma que tu pots veure els partits de la NBA des de casa triant des d'on ho vols veure. Assegut al costat dels jugadors? Vols veure un partit de la NBA des de la cistella? El vols veure des de la grada? A temps real, a més, està passant. No és que jo veuré un partit que es va jugar. No, no. Aquest partit és molt, molt bèstia, no?
1: Quina passada.
0: I molt interessant, molt, sí, molt, sí. Molt, molt apassionant.
1: I tant, no? I tant.
2: Jo recordo fins i tot un Mobile World Congress on es parlava d'unes càmeres que podien anar directament a les samarretes dels jugadors de futbol per tenir una visió del camp, directament des del camp. És... impressionant.
0: És això.
1: I tot això que estem explicant, que sembla ser futur... No, tot això que estem explicant, senyores i senyors, això ja ho tenim. Això ja és... O sigui, el dubte és cap a on anirem.
0: Clar, per això avui està passant. Està passant, lògicament, amb col·lectius com nosaltres. Per això nosaltres, quan obrim un espai, un centre d'arts digitals, ens va bé, diguem-ne, no? I arribarà un dia en què probablement aquests centres d'arts digitals s'hauran de reinventar una altra cosa, perquè estem obrint el camí. O sigui, com el cinema va obrir el camí de la televisió després, i avui tenim ficció televisiva excel·lent, no? Però van començar amb sales de cinema, no? Amb directors de cine, creant pel·lícules, creant ficció, i llavors s'ha arribat amb formats diferents. Nosaltres ens sentim com aquells que als anys, no, 10 i 20 feien pel·lis i no sabien encara molt bé quant dura una pel·li. 5 minuts? Bueno... 3 hores, potser, és que no ho sabien.
1: I quan les pel·lis siguin així? Perquè aleshores, clar, hi ha també el concepte de veure una pel·lícula canviar del tot.
0: Clar, aleshores, aquí és on arriba una cosa que a mi sempre em fa molta gràcia, que és la cosa de la immersivitat, no? Perquè avui tot són experiències immersives.
1: Això sí. Que a l'Ignacio li sembla honorable.
0: Clar, és que és horrorós. Jo estic d'acord amb l'Ignacio 100% amb la idea de hem utilitzat aquesta definició per damunt del sentit comú, de les possibilitats que tenim i del respecte cap a la intel·ligència de les persones. Restaurant immersiu. Què vol dir un restaurant immersiu? Tot és immersiu. La vida és immersiva. Si vas al lavabo, també és immersiu.
1: I tant.
0: Lavabo, no? Aleshores, un segell que es va crear per definir un tipus concret d'art digital, que art digital vol dir que hi ha ordinadors, hi ha projectors, hi ha pantalles, hi ha ulleres, i tal, s'ha expandit a tot, no? Aleshores, tot és immersiu. Un bar immersiu. Sempre ha estat immersiu, un bar. De fet, el teatre, si tu vas a veure qualsevol obra de teatre, és immersiu estar en un teatre, perquè no és només l'escenari que tu veus, és tota la gent que t'envolta, aquella senyora que obre un caramel al costat, l'altra que té tos... Per això té gràcia anar a un teatre, no? Perquè estàs amb altres humans compartint una experiència en viu, anar a veure un partit de futbol, anar a comprar... Tot és immersiu. No, el segell d'experiència immersiva venia d'allò digital, però llavors, lògicament, es va veure que tot el que deia experiència immersiva venia. Era automàticament, clar. Comercialment rendible, i llavors de cop doncs, ha deixat de tenir valor. De fet, és un segell que pràcticament, depèn de com el fem servir, ens juga a la contra, no?
1: Clar.
0: Directament.
1: Clar. Ja es comença a jugar en algunes d'aquestes experiències amb altres factors com les olors, el vent, per exemple. Això és brutal, no?
0: Clar, o sigui, la que ja hi poses altres sentits, és que la capacitat que té de, de,

0: d'immersió, de seducció, de fer-te creïble allò que està passant, es multiplica. Per exemple, amb Jules Verne, l'expo que vam fer de Jules Verne, jugàvem amb olors diferents depenent de les novel·les, no? Doncs 20.000 llegües de viatge submarí, una olor de mar, tal, el viatge al centre de la Terra, una olor més de sofre, de volcà. Aleshores, clar, la que afegeixes olor a allò que estàs veient, l'olor, eh? Sí, sí. És un sentit que el tenim com molt, molt oblidat, no? L'olor, bueno, és un sentit... Potser és un, no, el sentit menys respectat dels sentits en general, no? És increïble. T'esclata el cervell quan sents una olor vinculada a una imatge, no? L'olor és molt, molt poderosa. Però llavors també tenim el tacte. Comencen a aparèixer aquests guants, aquests vestits àptics que et fan sentir fred, et fan sentir calor, et fan sentir que toques coses que potser no hi són.
1: Ofereixen resistència, no? Quan agafes...
0: Ofereixen resistència quan agafes quelcom. No? Aleshores, que tot aquest camí... evidentment hi ha molt per recórrer i nosaltres el que tenim és ganes de fer-ho. Si és que sempre dic, si realment ho passem molt bé dient, va, quina altra en podem inventar ara, no? O sigui, quina cosa més grossa podem fer ara?
2: I què esteu fent ara? És a dir, perquè tenim la possibilitat de veure encara els últims dies de Pompeia, però sí. Estic segur que vosaltres ja esteu amb el xip posat en una altra cosa.
0: Sí, no te la puc dir. Em sap molt de greu, però encara no te la puc dir la nova, perquè és una producció gran que estem fent, que s'estrenarà a l'octubre, però t'ho diré el primer. O sigui, quan pugui dir-ho, t'ho diré el primer. Perquè realment és un projecte ambiciós, segurament és el més ambiciós que hem fet fins ara, i ens fa moltíssima il·lusió avançar en això, avançar trencant gènere, trencant motlles, no? O sigui, dient, bé, el món de l'art, perfecte, el món de la literatura, en Verne, perfecte, no? El món de, fins i tot, l'erotisme, no? El món del porno, no? Amb l'Erica Last, també ho vam fer, no? Aleshores, anem trencant barreres de mons que nosaltres no ens podíem imaginar, que el món del gènere musical, amb arts digitals, també, anem trencant barreres. Doncs aquí trencarem una barrera més, a veure si ens en sortim.
2: Jo crec que és una de les persones que parla més entusiasme de la seva feina, no? Miren que coneixem gent, però és veritat que el Jordi es nota que disfrutes molt amb el que estàs fent, i home,
0: ens sentim, jo personalment, no? I l'equip, sempre que arribem allà ens sentim afortunats. O sigui, al final és evident que no tots els dilluns al matí dius, vaig a treballar, i agafes la carbanyola i vas, però en general sempre ho dic, que la majoria dels nostres dies són dies de descobrir, d'investigar, de trobar i de connectar amb la gent, perquè al final, si tot això que féssim no tinguéssim, mira, arreu del món en els últims 4 anys hem tingut 9 milions de visitants, 9 milions de persones des de Sydney fins a Singapur, Buenos Aires, Ciudad de México, que han pagat una entrada per venir a veure allò que fem. Clar, això et fa sentir molt bé, a banda de que fa que l'empresa pugui anar bé, que això és important, però et fa sentir bé perquè dius, hem connectat amb coses que hem fet aquí al Poble Nou, a Barcelona, hem connectat amb 9 milions de persones de cultures molt diferents, d'espais molt diferents, i els hem connectat a través de l'art i de la sensibilitat i de, no, i de valors que per nosaltres són importants.
2: M'acaba de venir al cap, clar, és que les aplicacions de tot això són tremendes. No? M'acaba de venir al cap una gent que durant el Covid van veure també una oportunitat de negoci, van muntar una iniciativa, que era una iniciativa en la qual la gent es connectava a una determinada hora del dia i feien una meditació junts, que cadascú des de casa seva. Estava pensant, quan has dit això de no tots els dilluns quan arribo a la feina és un dilluns meravellós, però sí que és veritat que en un moment donat tu et pots programar anar-te'n de cap de setmana una estona a mig matí.
0: 100% i passejar per la platja. La que tu vulguis, a més a més.
1: Passa una cosa molt curiosa més, perquè així com l'experiència immersiva, pel que ens dius, quan té un contingut diguem que té sentit, funciona, però després, no sé si recordeu que m'ho ha recordat el Covid, durant un temps es va parlar molt del metavers i ja no es parla tant del metavers, perquè jo crec que en el fons era una reproducció exacta del que tenies fora del metavers. Clar. I aquí potser el que hem trobat que té sentit de l'experiència immersiva és donar-li, doncs això, contingut, substantivitat, no?
0: Exacte, estic super d'acord. És que realment, per què vols fer una cosa que ja la pots fer? O sigui, sempre dic, és el sentit comú. La gent al final t'acaba marcant les coses. Per què vols fer una cosa que ja la pots fer en la teva vida real en un espai digital que a més és més complicat i més difícil? Tu el que vols fer és allò que tu no pots fer en la teva vida normal, allò en què tu no et pots transformar, clar, aquell lloc al qual tu no pots visitar. I si pots fer-ho col·lectivament, encara millor. I super d'acord, o sigui, això de Second Life, no? I aquestes coses. Anem a crear el món al metavers. I dic, escolteu, o sigui, l'Animal Crossing, que és un joc de Nintendo de tota la vida, que tens una illa i tens els teus amiguets, existeix des de fa dècades, saps? Aleshores ja s'ha inventat. El Minecraft són jocs que fa molt de temps que existeixen i que ja són mini-metaversos en si. Roblox, no? Jocs en si mateixos. Aleshores, anem a crear coses que tinguin sentit, no? I no a vendre fum.
2: El que tindrà molt sentit és que tornis un altre dia i seguim parlant. Home, ja compta que al setembre hauràs de venir per explicar-nos,
0: sí,
2: en primícia.
0: Sereu els primers.
2: Ha estat un compromís públic que...

0: vida real, que sí, és que és molt gran.
1: Saps allò de dir, Déu meu, quina passada,
2: m'ha fet una il·lusió brutal, perquè jo sempre ho dic, que esto suena de pedante de bolera, però l'única vegada que he sentit com això que li diuen el síndrome de Stendhal, que és com la impressió brutal de l'art, ha estat amb el David.
0: És que és una meravella.
1: L'única cua que jo he fet en el món, a la meva vida, ha estat el Uffizi. És a dir, que tot ens porta allà. Ha estat un plaer, Jordi Salles. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: A veure,
1: parlem per què les terrasses d'hotel de tota la vida, de tota la vida, els últims anys, ara s'han de dir rooftops?
2: Bé, primer es poden dir de tota la vida. De fet, l'origen del rooftop o de la terrassa decorada amb una intenció, diguem-ne, recreativa, la podem ubicar al seu origen a l'antiga Mesopotàmia. Els zigurats, no?, que eren aquelles temples com més quadriculats, com més quadrangulars, de Mesopotàmia, ja tenien zones ajardinades on es dedicaven a l'oci o a la decoració, o a, fins i tot a la contemplació estètica. I això està molt bé. I no és fins, diguem, molt més tard, especialment amb l'aparició de les ciutats, on l'altura, no?, els pisos alts, comencen a ser a la vegada també una terrassa cap a les vistes. Em semblen malament les terrasses amb vistes? No. Em sembla malament el concepte del rooftop, que és aquell tipus de terrassa d'hotel o de terrassa de bar que només, com que té la vista, ja creu que és un lloc privilegiat. Yeah. Perquè, en el fons, aquí l'essència de l'hortera, que ho hem parlat més d'una vegada, és una persona que, fins a cert punt, parasita o bé una personalitat tercera o bé un concepte del luxe tercer, i en aquest cas està parasitant una ciutat bonica o una vista bonica. Quan... per exemple, en aquesta mateixa ciutat, Barcelona, que és la ciutat més bonica del món, veiem que la ciutat, com ofereix ja molt, no la corresponds. El bar, hotel, lloc de copes, cocteleria de torn, no li correspon la bellesa de la ciutat amb diguem, el servei que estàs oferint. I segur que tots tenim alguna experiència, jo tinc unes quantes i no donaré noms per pura...
1: Que no són massa bones.
2: No és que no siguin massa bones, que simplement són ramplones.
1: Ja.
2: Simplement no hi ha el menor esforç, que és, oh sí, estic en un rooftop molt xulo, tinc als meus peus, no sé, doncs les vistes de l'Hotel Vela, i el que em serveixen és en una copa de plàstic una tònica i una ginebra que no han, com dice Josemi Rodríguez Sieiro, que no han servido, han echado.
1: Doncs, ja veus.
2: Doncs igual.
1: Bueno, jo, deixa'm dir-te que jo ara tinc una poca vida social que fa que no acabi de veure massa bé això que dius, perquè jo recordo d'haver anat a terrasses amb un nivell molt xulo.
2: I tant. Atès que està lleig parlar malament de llocs, parlem bé de llocs. Hi ha, per exemple, la terrassa del Palace, l'antic Ritz, està decorada amb molt de carinyo.
1: Per exemple?
2: I partiré amb un carinyo molt accessible. No necessàriament has de ser un ricachón per anar al Ritz, perquè es tracta molt bé, fins i tot durant el Nadal ho decoren tot de Nadal. O si anem al clàssic del Mirablau, doncs tens una terrassa... molt simpàtica.
1: Com el Mirablau, és la terrassa, diria.
2: És la terrassa.
1: No? És la vista, no?
2: I ara fins i tot tenen com el seu spin-off, que és el balconet. I és una terrassa molt agradable, un servei molt agradable, un ambient molt agradable, que tens, diguem, probablement les vistes més privilegiades de Barcelona. Però no anem a diguem, enclaves pijos. Anem, per exemple, a les piscines, fins i tot les piscines olímpiques, que fan a la vegada de terrassa, amb una vista també molt privilegiada, des de l'altra punta de Barcelona.
1: Ja.
2: L'ambient ja es correspon, perquè estàs en una zona que ja té el record olímpic. No deixen de ser unes piscines de formigó. I què et serveixen? Doncs una mica de música agradable i una cervesa. I hi ha una correspondència perquè fins i tot literal i metafòricament estàs veient l'altra banda de Barcelona.
1: Jo crec que li hem de preguntar a la persona que tenim que repeteix.
2: Ah, repeteix?
1: A la teva secció, sí, perquè si estem parlant d'organitzar un bar, una terrassa, fer-ho amb qualitat, qui pot ser? Dolly Fontana. Dolly, com estàs? Bona nit. Hola, Dolly. Està. Perquè l'escolto, però jo crec que ella no ens escolta a nosaltres. Anem a solucionar-ho i a veure si podem recuperar, efectivament. Estic convençut que la Dolly tindrà un criteri potent.
2: L'última vegada que vam parlar amb la Dolly...
1: Sí? Perdó,
2: A mi em sent la meva família... que tots eren de la generació de quan la Dolly Fontana, diguem, controlava l'Up and Down. I sí. Em van parlar molt de l'Up and Down.
1: Ah, sí?

0: Sí, tienes toda la razón. Están en unos sitios que da gusto, o sea, no sé, es que solo, aunque te aburras, es como cuando salías a cenar con alguien y que no te apetecía porque no sabías de qué hablar y lo llevabas a sitios así, pues que hubiera algo, que pasaran cosas, para no tener que
1: Entretenimiento
0: hablar.
1: visual, ¿no? Entretenimiento visual, ¿no?
0: Exactamente. Pues en las terrazas es que solo ver Barcelona con lo bonita que es, da gusto. A mí me gusta mucho las terrazas, me gusta mucho.
1: Las terrazas de
0: Muchísimo.
1: Barcelona, un gran lugar para compartir silencios, vendría a ser de alguna forma,
0: Sí,
1: ¿no?
0: exactamente, también.
1: Perfecto. Dolly, que siempre es un gusto escucharte. Un besazo enorme, ¿eh?
0: Y a vosotros,
1: Hasta
0: un
1: luego.
0: beso, hasta
1: Adiós.
0: pronto.
1: ¿Y
0: Adiós.
1: tú recomanes alguna terrassa? Jo torno a la terrassa, ¿eh?
2: Alguna terrassa
1: De que t'agradi, sí.
2: Doncs jo, per exemple, hi vaig força al Palace, perquè li tinc un carinyo especial. A la del Mandarín hi he anat, també. I
1: Saps que
2: potser...
1: jo he quedat fatal, perquè el Mandarín no el conec.
2: Bé,
1: I
2: el
1: tinc ganes, eh?
2: Mandarín
1: Tinc ganes, eh?
2: Oriental, la veritat... I a part és que té un període d'obertura molt, molt breu. Només obren a l'estiu, però tracta molt bé. De fet, jo una vegada vaig reservar com a professor Rigau i em van atendre com a professor
1: Ah,
2: Rigau.
1: sí, eh?
2: Cosa que em va inflar l'ego.
1: Tu reserves... Com a professor Rigau?
2: Només el mandarín perquè em donaven l'opció.
1: Perdona, no ho podríem definir una mica com a hortera, també?
2: Bueno, és de perfecto capullo.
1: No, és que m'ha fet molta gràcia.
2: La frontera.
1: És que m'has recordat el doctor Ross Geller, saps qui era Ross Geller, de Friends?
2: Sí, sí.
1: Que ell es feia dir doctor Geller.
2: Aquí és que m'han donat l'opció, en plan, qual és què trato prefiere? I jo, com que trato? Em dicen, senyor, doctor, professor, embajador, i jo...
1: Professor.
2: Però sí.
1: Tothom té un passat, eh? El teu és recent, però ric. Recent, però ric en experiències.
2: Jo sóc un explorador de l'Horterada. I jo, en el fons, ja et dic, de Terrassa de Barcelona, afortunadament, tenim moltíssimes. De fet, hi ha una que recomanes força, que és el Passeig de Gràcia número 1, si no m'equivoco.
1: Oh, sí.
2: Que aquesta és molt curiosa.
1: És molt curiosa perquè allà estava Ràdio Nacional. I em fa molt de gràcia perquè la programació d'aquest any es va presentar justament allà.
2: Exacte.
1: I vam tornar tota la casa i, ostres, cridava l'atenció perquè hi ha unes vistes... Jo, mira, jo havia fet allà els matins de Ràdio 4, es deia un programa que es deia El Matí a Quatre Bandes, i veia, assegut a l'estudi, veia cada dia com sortia el sol pel darrere de la muntanya de Montjuïc, en plena plaça Catalunya. És meravellosa la vista aquella.
2: Sí, a part, és una vista molt curiosa perquè també veus plaça Catalunya des d'un punt de vista que no n'hi estàs acostumat.
1: Sí, sí.
2: I ja dic, el bonic de la terrassa de Barcelona, de les terrasses de Barcelona, per exemple, hi ha una plaça Reial que... et fiques per un carreró i acabes a una terrasseta que sorprenentment, per ser-hi a les Rambles, tens com tota la vista de les teulades de Barcelona i la catedral de fons. La veritat és que nosaltres tenim la fortuna de tenir una ciutat preciosa.
1: Preciosa. Saps quina terrassa és meravellosa? El que passa és que no tothom pot anar. Jo he anat dues vegades, invitat per unes històries molt concretes, la terrassa de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Ah, sí.
1: És preciosa. La vista que hi ha allà és meravellosa. És veritat que tenim un skyline molt bonic a Barcelona.
2: Molt bonic, a part el vegis com el vegis, perquè fa poc, per qüestions personals, estava a l'altra punta de Barcelona, l'altra punta, i veia les Tres Xemeneies, per exemple. Les Tres Xemeneies i mirava cap al port, que és una vista personal a la que, almenys des de la meva zona, no hi estic acostumat, però la miris com la miris, és molt bonica. I una ciutat tan bonica mereix que li donis un homenatge igual de bonic.
1: Que el gin tònic sigui bo.
2: Exacte, que el gin tònic sigui bo, que la música sigui bona, que això sona pedant i classista, però que el servei sigui bo, perquè en el fons estàs aprofitant de...
1: Jo no crec que sigui ni pedant ni classista.
2: No sé, perquè fa de molt bé, potser.
1: Jo si contracto a un fuster, vull que sigui un bon fuster. Si contracto a un metge perquè m'ha d'operar, vull que sigui un bon metge. Per tant, si vaig a un lloc, m'agrada que el cambrer sigui professional. No és classista, és professional.
2: Doncs gràcies per el capote. I ja dic, a mi em sembla que això entra dins del món de l'hortera, i en aquest cas una hortera que potser hem explorat poc, com el cas de les teles grans, no? Que és l'hortera situacional, o arquitectònic, o de l'interiorisme, que és el que intenta, com dic, en comptes de... no crec que sigui barat llogar una terrassa o ser amo d'una terrassa. Doncs, esforça't del tot. en comptes de jugar, en aquest cas, el privilegi de la vista.
1: I si no, segons Ignacio Rigau, seràs una hortera, dit d'una altra manera.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre, última hora des de Ceuta. Una manifestació de desenes de persones impedint el pas dels camions de la Creu Roja ha estat el principi d'un seguit d'accions contra les persones acampades a la ciutat autònoma. Andreu Vinyas, bon vespre.
2: Bon vespre. El comboi de la Creu Roja portava aliments a les persones instal·lades a la zona de la platja del Trampolín, però ha estat bloquejat, com deies. Amb protestes que han arribat finalment fins a la platja, on han cremat les pertinences i objectes personals de les persones allà instal·lades. Les imatges que arriben són les de ciutadans amb crits de Ceuta no es ven, Ceuta es defensa i Ceuta és Espanya. Els migrants han hagut de sortir corrents, es veu molta presència policial a aquesta hora, que no ha pogut evitar el trencament del cordó que separaven manifestants i migrants. Les protestes continuen a aquesta hora.
0: Doncs aquestes protestes, Andreu, que es produeixen hores després que el ministre Ángel Víctor Torres hagi reclamat als partits un missatge clar contra la violència i hagi denunciat les amenaces als voluntaris de la Creu Roja.
2: Sí, Torres s'ha advertit que no es pot atacar els ceutins musulmans ni cap immigrant pel fet de ser-ho. Fins al moment s'han comptabilitzat 1.500 menors a la ciutat, 700 són nenes. La seva situació és la màxima preocupació per la fiscal general de l'Estat, que s'ha reunit avui amb la delegació del govern i el president de Ceuta.
3: 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad.
2: El govern planteja traslladar 500 de les menors a la península. Aquest matí el Ministeri d'Infància i Comunitats Autònomes han decidit transferir 25 milions a Ceuta per atendre els menors. Sobre el terreny, les comunitats autònomes governades pel Partit Popular han considerat insuficients aquesta ajuda. A Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, a més, amb conselleries en mans de Vox, ni tan sols han participat a la reunió sectorial en rebuig a qualsevol repartiment de menors. Diverses autonomies com Madrid, Balears, Múrcia i Cantàbria han reclamat el retorn i la reunificació familiar cas per cas i dins de la llei. La ministra Cira Rego ha respost explicant quina és la situació.
4: La reagrupación familiar es siempre, siempre, siempre la primera opción. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno.
2: Galícia, governada també pel Partit Popular, no es tanca acollir menors.

0: menors, però demana més recursos i planificació. Catalunya ha denunciat que en la reunió on s'ha plantejat cap repartiment, sinó només mesures d'atenció a Ceuta.
1: Gràcies, Andreu. I al Saler, a València, continuen desallotjats de forma preventiva el poble i els càmpings de la zona per l'avenç de l'incendi forestal que ja hauria cremat 48 hectàrees. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. Un canvi en la direcció del vent ha obligat a prendre aquestes mesures. Tot i això, l'operatiu d'extinció és optimista de cara a l'evolució en les pròximes hores. David Roca és cap dels bombers de València.
3: La situació ara mismo és que l'incendi todavía está activo, todavía estamos trabajando, pero somos ligeramente optimistas en llegar a un pronto control del mismo.
2: El foc s'ha declarat a la gola del Pujol dins de la Devesa i s'ha activat la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals.
1: En esports, primer partit del Barça aquesta temporada al Camp Nou, s'enfronta a l'Atlètic de Bilbao a la segona jornada de Lliga i ja coneixem l'11 de sortida dels de Hansi Flick. Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Tres canvis en l'11 titular del Barça avui davant l'Atlètic Club de Bilbao respecte al duel del passat cap de setmana contra l'Elx. A l'eix de la defensa entra Cubarsí per Christensen, també ho fa Pedri pel lesionat Gavi i a davant Gordon ho fa per Adeyemi. Per tant, el Barça que jugarà amb Joan García sota pals, Eric García lateral dret, manté Xavi Espart de lateral esquerra, en Cubarsí, Gerard Martín a l'eix de la defensa, com deien Bernal, Pedri i Fermín al mig del camp, i a davant Lamín per la dreta, Gordon per l'esquerra i Rafinha, en aquest cas de fals 9. El partit davant l'Atlètic Club de Bilbao començarà a les 9 de la nit.
1: Gràcies, Josep, i ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
5: Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana. Tot i això, comentar-vos que l'autopista P7 s'alenteix la marxa a Tarragona en sentit nord per unes obres que tallen un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la mateixa autopista P7 intensitat a Gelida en sentit Barcelona per un camió avariat que talla un carril. I encara la P7 intensitat d'Ulldecona en sentit sud en sentit València per un altre camió avariat que talla un carril. Per tant, precaució. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la B23 hi ha cua d'Esplugues del Llobregat fins a l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, només destaquem la ronda dalt, la B20 i a l'antitud a Horta i a Sant Gervasi en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I la previsió del temps de cara demà a Emet, Jordi Oriós.
6: Bona tarda. Demà les temperatures màximes baixen a Catalunya, excepte al litoral. El descens serà localment notable cap a l'interior de Girona i a la meitat sud de Lleida. Demà s'esperen màximes de 34 graus a Barcelona i Tarragona, 31 a Girona, 30 a Lleida. Pel que fa a les mínimes a la nit, no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona i Lleida. Demà s'esperen intervals de núvols amb cel poc ennuvolat cap al final del dia i no es descarten precipitacions febles ocasionalment acompanyades de tempesta al litoral central i al Pirineu Occidental durant la primera meitat del dia. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Tenim amb nosaltres a Núria Martín Muy. Hola, Núria, com estàs?
2: Hola, bona nit. Bona nit.
1: La trampa de la emoción, neurociencia para recuperar la razón y proteger el cerebro en la era del caos. ¿Vivim en la era del caos?
2: Bueno, una mica sí, no? Jo crec que només cal mirar aquí els monitors totes les coses que estan passant, no?, cada dia, i la veritat és que és la sensació, almenys la sensació que volen que tinguem, no?, aquesta sensació permanent d'incertesa, no?, per mantenir-nos una mica fora de lloc permanentment.
1: L'altre dia va passar una cosa interessantíssima aquí a l'estudi, amb un dels contertulians més joves que tenim al programa, el David Andrés. És un tio que jo... No passa massa els 30 anys, un tio brillant, amb moltes coses, es dedica... Té una empresa amb com 60 treballadors, em sembla, que es dediquen a aplicacions i demés, i em va sorprendre la seva visió de la tecnologia en aquests moments, no? Porta el mòbil en blanc i negre, no porta cap de les aplicacions que segurament portem nosaltres, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni res de tot això, i es dedica al seu mòbil única i exclusivament a treballar. Les noves generacions això ho sabran fer millor, no?
2: Bueno, probablement. Jo sempre explico que la meva filla, que té 15 anys, no té mòbil.

0: I és veritat que és una feina complicada de fer, però ara ho té claríssim i ella està molt orgullosa d'aquest fet, perquè és com molt conscient que la tecnologia... jo, que soc enginyera de telecomunicacions, sempre he defensat que la tecnologia era neutra, no? Que depenia de l'ús que se'n fes, en realitat, no? Perquè tirés cap a una banda o cap a una altra des d'un punt de vista moral, no? Podríem dir. Però ara la sensació és que ha deixat de ser neutral, no? I que realment hi ha tota una sèrie de persones dintre d'aquest món de la tecnologia que estan intentant utilitzar-la per condicionar fins i tot sistemes polítics, no? Societats senceres, cap a un costat o altre, no? I aquesta gent jove que està creixent, que tanta gent hi ha que diu que són generació de cristall, que no farem res d'ells, etc. Jo hi crec molt, perquè som molt conscients dels perills i jo crec que acabarem tenir una aula insurgente, com diu el Carlos Javier, que és el filòsof molt amic meu, i que seran defensors d'un món amb una tecnologia realment al servei de la humanitat i no al contrari.
1: Et presentaves ara mateix com a enginyera superior de telecomunicacions. Uh-huh. Deixa'm dir-te que, a més, has inaugurat, diria jo, una nova faceta, l'enginyeria, que és l'enginyeria humanista.
0: Bueno, és que jo crec que no pot existir si no és així, no? L'enginyeria, de fet, és la ciència aplicada. O sigui, els enginyers de Teleco som com físics, però que busquem solucions concretes a la física per aplicar el dia a dia. O sigui, som els que hem creat la televisió, el microones, el telèfon mòbil, aquest tipus de coses, però això no és més que física aplicada al dia a dia, no?
1: Clar.
0: Per tant, a veure, o sigui, la ciència, des de que existeix com a tal, no? des del Roger Bacon, el Newton, el Darwin, no? En realitat el que busca és millorar la societat, si no perquè hem de tenir ciència, no?
1: Clar,
0: o sigui,
1: clar.
0: O realment té aquest sentit, i a més a mi m'agrada enfatitzar-ho precisament pels moments en els que estem, no?
1: És interessant perquè parles de la ciència, però hauríem de fer així la neurociència, no?
0: I en aquest cas en particular, sí.
1: Com va néixer? Ja sé que la pregunta és obligada i te la fan a totes les entrevistes, però te l'he de fer, encara que sigui de manera breu. Per què, en un moment donat, abandones un càrrec important amb una empresa d'automoció i decideixes fer un gir tan contundent a la teva carrera?
0: Bueno, evidentment hi ha un substrat de curiositat, no? Com deia la Lídia també, no? A mi sempre m'ha preocupat i he estat una persona que he buscat entendre el perquè de les coses, no? No només perquè plou o perquè el mar és blau, sinó perquè els éssers humans ens comportem com ens comportem, no? Però, com tantes vegades, hi ha un fet personal que marca, i és que el meu pare, que ens va deixar l'any 2020, a principis del 2000 li diagnostiquen una malaltia neurodegenerativa central, una miositis por cuerpos de inclusión, una d'aquestes malalties, és una cosina germana d'una L, molt poc coneguda, per suposar cap tipus de tractament, cap tipus de solució, etc. No? I davant el primer diagnosi i la primera conversa amb el neuròleg que portava, que ens va dir, no tenim ni idea ni de què hem de fer, ni de quan durarà, ni què passarà. Jo em vaig llançar com una boja a estudiar per tot arreu, no? Per descobrir, malauradament, que, si us n'adoneu, hi ha més de 500 malalties mentals, neuronals o cerebrals, perquè, a més, fixeu-vos que hi ha aquí un cacau de la nomenclatura que ja demostra la poca claredat que hi ha, no? I cap ni una té solució a dia d'avui. O sigui, estem aconseguint enviar l'home a la lluna, no? I per sort i afortunadament, no? Curar o com a mínim cronificar la major part dels càncers i moltes altres malalties, però tot el que té a veure amb el cervell és com el New Quest, no? El paradero desconocido, no?
1: Deixa'm dir-te que aquesta tarda que m'he llegit unes quantes entrevistes que t'han fet només amb les entrevistes, de fet ja hi hauria prou, hem anat més lluny, eh? Però és que dius coses molt interessants. Quan parles del cervell, per exemple, i dius, és que el cervell humà, això està creat fa 100.000 milions d'anys, i en realitat l'estem fent treballar a un ritme en el qual no era així en el moment de la seva constitució, no?
0: Clar, l'Homo sapiens es calcula que té aproximadament 250.000 anys i el cervell que tenim amb la forma actual, que es diu la forma globular moderna, té aproximadament uns 100.000 anys. Clar, és un cervell previst per un Homo sapiens que vivia a la sabana, que bàsicament

0: havia de caçar i, per tant, és un servei orientat a la supervivència i a la incorporació d'energia, de proteïnes i els diferents nutrients que necessitem per viure. Quasi com un... Bueno, efectivament, quasi com un altre homínid, no? Com clar. Un tipus de mico, no? Però, clar, a la nostra història va passar un fet particular, probablement casual, no tenim manera i forma de saber-ho, no?, que en algun moment l'ésser humà va descobrir el foc. I el foc va permetre que cuinéssim els aliments, i els aliments cuinats generen o fan que els nutrients estiguin més directament biodisponibles. Mm-hmm. És a dir, tenim una incorporació més efectiva de les proteïnes, dels aminoàcids, dels hidrocarbonis, etc. De manera que el nostre cervell, i en particular la nostra escorça cerebral, va créixer desproporcionadament, de forma exponencial, més que a cap altre animal. I això va fer que siguessin capaços de començar a generar canvis, eines, al nostre entorn de manera magnífica, no? Jo crec que d'alguna manera, no? Per això sóc una tecnòfila apassionada, no? La història de la humanitat és la història del desenvolupament també de les seves tecnologies. Clar. Ens agradi o no ens agradi, no? Des d'un pal per agafar fruites als avions, a qualsevol cosa del nostre dia a dia, no? Aleshores, la realitat és aquesta, no? Que hem estat capaços de generar i transformar el nostre entorn d'una manera extraordinària, no? No hi ha cap altra espècie a la Terra ni en el món o univers conegut que sigui capaç de fer tot el que hem fet, no? Estic veient l'edifici del davant, o sigui, és tremendo, no? I en canvi, el cervell que tenim és el mateix.
1: Ja.
0: Aquell mateix que tenia com a preocupació principal buscar aliment i sobreviure, no?
1: I hem fet alguna cosa per adaptar-lo o no?
0: Bueno, el cervell és un orga absolutament adaptatiu, és el que diem neuroplàstic, no? És a dir, constantment s'està adaptant. Però s'està adaptant, bueno, no sabem quin és el límit, no? Però està clar que ara per ara l'entorn probablement ens està passant una mica per sobre, no?
1: Ja.
0: De manera que aquesta adaptació se'ns està quedant una mica minsa, no?
1: Per què l'entorn ens està passant per sobre?
0: Bueno, quan dic entorn vull dir tot el context, no? Sociopolític, cultural, etc. No? Està clar que estan passant moltes coses al món, no? Guerres, genocidis, etc. I no estem sent capaços com a humanitat de parar això, no? Quan sembla que totes llums haurien de ser capaços de fer-ho, no?
1: Però
0: no.
1: Dius en aquest llibre, insisteixo, la trampa de la emoció no s'amoïnin, perquè el tornaré a dir un parell o tres de vegades més, perquè estic convençut que quan acabin aquesta xerrada vostès tindran moltes ganes de llegir-lo. Realment és molt interessant. Dius en el llibre que vivim en una era que glorifica l'emoció i sospita de la raó.
0: Sí, de fet vaig decidir llançar-me a escriure el llibre quan vaig veure una samarreta que deia literalment think less, estava en anglès, o sigui, piensa menos, feel more, sent més. I no sé si vosaltres ho percebeu, no? Però al context actual estem com una mena de postmodernisme, no? Que ens diu, escolta, no pensis, viu el moment, tu disfruta, deixa't emportar, flueix, res no té sentit, per tant, escolta, tu dedica't a passar-t'ho bé, no? Hi ha un superhedonisme, no? En aquests moments, i tota la resta, oblida-te'n, no? Que no té remei. Clar, per això dic que això és una trampa, no? Perquè això no només no ens solventa la vida, ni ens farà més feliços, sinó tot el contrari, no? I jo crec que és una mica el mantra que ens estan venent, no? Per tot arreu.
1: De fet, parles de la dictadura de l'emoció.
0: Sí, potser és una mica fort, no? La meva editora, de fet, volia ficar aquest títol, no? I al final vam matitzar una mica perquè potser era una mica massa fort. Però sí, jo crec que hi ha una dictadura ara... Sí, a més mires coses com ara els diaris, a tots els apartats aquests de ciència o de societat, etc. Sempre hi ha algú que està parlant de la importància, no?, de les emocions com si fossin el referent extraordinari, la brúixola, no?, que ens ha de portar al nord teòric ple de bondat, no? Quan primer que tot, que les emocions no són veritats universals, o sigui, tot aquest discurs, a més, està basat en unes troballes científiques que estan obsoletes. En les investigacions del Paul Ekman dels anys 70, que és el primer que va intentar posar nom i fer un inventari de totes les emocions humanes i identificar també quina és l'expressió física vinculada de manera bionívoca a cadascuna de les emocions. Ell va fer un projecte molt conegut, se'n va anar per tot el món, no?, i presentava cartells a la gent de la Polinèsia, no? I el cartell deia alegria, i mirava a veure quina expressió física feia la gent a la Polinèsia, no? I deia, hòstia, riuen, no?, com nosaltres. Per tant, hi ha tota una sèrie d'emocions que són universals a l'ésser humà. Això se'n diu la teoria universalista. Bueno, això ja se sap que no és veritat. No tots tenim les mateixes emocions. Cadascú té un perfil emocional únic. Sí? Per tant, això que la gent diu, no, tu haz caso de tus emociones, que són veritat absoluta, fes cas del teu cos que sap que necessita, no és veritat. Jo sempre explico, perdó...
1: No, sisplau, endavant.
0: Sempre explico, per exemple, un cas molt senzill, no?, de dos nens, dos nenes, un nen i una nena, que vagin pel carrer, no?, i es trobin amb un gos. Quina serà la reacció emocional d'aquests dos nens? Pues dependrà de la vida que hagin tingut abans i les seves experiències prèvies. Si un d'aquests dos nens o nenes va tenir un incident poc agradable amb un gos que el va mossegar i va tenir molta por quan era petit, la seva reacció serà de por. Si l'altre nen o nena ha tingut una relació tota la vida amb els gossos d'amor profund, ha conviscut amb ells, etcètera, etcètera, en el moment que es trobi amb aquest mateix gos, la seva reacció potser serà d'alegria. Per tant, no és cert que les emocions són una guia indiscutible, són veritat absoluta, sinó que són una reacció vinculada a l'experiència de cadascú i que pot ser certa o pot ser adequada o pot no ser-ho.
1: En una dictadura de les emocions se'n fan polítiques de les emocions. Ho dic perquè, fixa't que tot el que estàs dient m'està recordant d'alguna manera el debat que teníem fa una estona aquí al programa sobre la vaga en l'ensenyament, el problema que tenim a l'hora d'educar els nostres nens i les nostres nenes, la por a la frustració, el fet de que no puguin repetir curs. Hi ha un excés d'emoció en el que és l'ensenyament des del teu punt de vista?
0: Bueno, és un tema molt delicat, però és veritat que vivim en una ciutat que des d'aproximadament fa uns 40 anys segueix des del punt de vista pedagògic el mantra de que s'educa amb emoció. I té una part de certesa, perquè és veritat que tots els events que vivim a la nostra vida que tenen una alta intensitat emocional, el nostre cervell tendeix a recordar-los. Per què? Caramba, perquè són fonamentals per la supervivència, tant si van ser bons com si van ser dolents, si van ser bons per poder-los repetir i si van ser dolents per evitar-los, no? Però clar, l'aprenentatge basat exclusivament en aquest mecanisme és un aprenentatge que no genera aprenentatge sistemàtic. L'aprenentatge sistemàtic per part del cervell està basat en l'estructuració, en la repetició dels continguts, en crear arbres de coneixement, en l'estudi que venim dient, no? I per tant hem anat probablement una mica despistats sobre aquest tema, no? Per una altra banda, això genera un altre efecte pervers, no? I és que no estem contribuint prou a desenvolupar escorça prefrontal amb els nostres nens i nenes. L'escorça prefrontal és aquella part del cervell on s'allotgen les nostres capacitats executives màximes, com ara la capacitat d'analitzar, la capacitat de síntesi, la capacitat d'una lectoescriptura potent, de la lectura comprensiva, la capacitat d'organitzar, de planificar a llarg termini, etcètera, etcètera, i la capacitat de pensament profund, la flexibilitat cerebral, la capacitat de trobar solucions a problemes complexes, però també la capacitat de focalitzar atenció. Els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat estan absolutament disparats i no és una casualitat. És perquè hi ha un tipus de, diguem, societat en general, no és només l'educació, que no està invertint esforços per desenvolupar escorça cerebral amb els nostres nens i nenes per pur desconeixement.
1: Déu-n'hi-do. Existeix la trampa de l'emoció.
0: Jo crec que sí, per això he escrit el llibre.
1: Va, anem a preguntar-los a ells què pensen al respecte. Pepe, com ho estàs veient? Et veig molt atent a tot el que estem dient.
2: Home, perquè jo penso que el tema de l'emoció és un tema molt complex. Però jo penso que hi ha diversos tipus d'emocions. Jo, per exemple, l'emoció també pot ser molt humanista, perquè l'art, sense emoció, és una frase, que és el que passa avui dia als museus, no? Que no cultiven l'emoció, cultiven l'ideologia. Llavors, per exemple, en aquest cas...
1: Deixa'm dir-te, és molt interessant la reflexió, és que hem mogut de puesto el lloc en el que probablement haurien de ser les emocions, no?
2: Clar,
1: seria la conclusió, no?
2: Tot això de la televisió i de les sèries, que cada vegada més violència, més psicòtics, més...

0: malalties mentals i tot, sobretot la violència i l'ordre i mando, no? Vull dir, aquests polítics que ja són tiranos, vull dir que són pitjor que Hitler, en realitat. I llavors tot això, la gent que vota aquesta gent és per la emoció que aixeca, no? Llavors jo estic d'acord que hi ha una part de l'emoció, però també defenso una altra, l'emoció humanista, no? La que ens fa
1: persona. De fet, l'apreciació de la bellesa, que creiem habitualment que és una emoció, no és una emoció, sinó que és un sentiment, és diferent. Un sentiment és una emoció gestionada per l'escorça prefrontal a la qual se li ha assignat un valor. La bellesa i l'apreciació de la bellesa s'aprèn. A valorar una música, una composició musical, a valorar una obra d'art, s'aprèn. No neix perquè sí. Jo tinc molts amics amb nens i nenes de l'edat de la meva filla, no?, que diuen, és que no els podem portar de vacances perquè no aprecien res, no els podem portar a veure una catedral perquè no aprecien res, no? Clar, això s'ensenya. S'ensenya. I com s'ensenya? S'ensenya constitutivament, no? Per què una cosa té valor? Per què pot ser considerada bella, no? No és només un impacte emocional, no?, sinó que després li posem llenguatge, li posem explicació, i en el moment que fem això, estem racionalitzant aquesta emoció, l'estem convertint en un pensament racional. Això ja ho deia Aristòtil, no?, que efectivament és com la felicitat, no? La felicitat no és estar rient tot el dia, no?, sinó que la felicitat
0: és plenitud.
1: És racional i és valorar, mirant enrere, mirant al passat, posant en una balança les coses que ens han passat, bones i dolentes, no?, i decidir si la nostra vida ha tingut sentit i hem estat feliços.
2: Sí, Lídia.
3: Núria, has parlat d'emocions, de sentiments que es poden educar. Amb tot això, l'instint on queda?
1: Són les emocions. Però no tenim tant instint, sí que hi ha algunes coses que s'han definides de base. De fet, mira, va estar fa poc al Cosmocaixa l'Edvard Moser, que juntament amb la seva dona, la Mary Britt Moser, van ser Premi Nobel l'any, no sé, 2003 o així, psicòlegs neurocientífics, perquè van descobrir que tenim una part del cervell amb unes cèl·lules que ja venen de sèrie, diguéssim, instint, per valorar el temps i l'espai.
3: Que ens fa reaccionar, no?, allò, en situacions d'alerta.
1: Per tant, tenim certes coses que venen donades de sèrie, no? Però això que diem l'instint, en realitat és aprenentatge. Són reaccions apreses en base a una educació que es produeix per socialització de pluja fina.
0: Però escolta'm una cosa, per exemple, el que va passar un senyor que conec en una casa, que la seva dona, pues, la van operar, li van treure el cor per posar-li una cosa i li van tornar a ficar, i llavors va acabar la UCI. Llavors aquest senyor es va posar a plorar perquè vivia a casa d'un íntim amic meu i li va dir, fixa't, ara que sé que ja ens hem jubilat, que som tan feliços, i llavors va començar a plorar d'emoció, del que estava sentint. Això què és? No és emoció?
1: Bueno, clar que és emoció, però...
0: Però sí, és el que t'he dit, que aquesta és, sembla que és una bona emoció, perquè treus...
1: És que el tema crucial no és que hi hagi emocions dolentes. L'emoció no és dolenta, l'emoció forma part de la nostra vida i forma part constitutiva del que som. El tema és intentar eliminar qualsevol tipus de pensament racional...
2: Clar.
1: Que li doni sentit a aquestes emocions. Tu mateix ho deies abans.
0: Bueno, això és raríssim.
1: Si es dispara la ira, no? Què hem de deixar? Que es dispari sense més o val la pena que la revisem, no? De fet, el que defensem és la integració de l'emoció amb una capa de raó, no?, que li doni sentit. Sí, sí, totalment d'acord.
2: Ens quedem amb ganes de seguir parlant hores sobre mil coses. M'agradaria molt parlar dels neuromites. Perquè em parles del llibre de... Què són els neuromites? Encara sigui de manera molt, molt ràpida. Doncs
1: pues veritats que estan assumides a la societat que no són veritats científiques.
2: Com un exemple?
1: Com, per exemple, que fem servir el 10% del cervell. Mentida podrida. O com, per exemple, un mite molt extès, no? Que, escolta, que el cervell va cap amunt fins més o menys als 40 anys i així, i després, inevitablement, hi ha destrucció neuronal, etc. I mira, hi ha un dia que s'acaba, no? I que el cervell només pot anar cap avall. No és veritat. Podem aprendre i podem mantenir un cervell en forma tota la vida. El que passa és que si estem convençuts que als 40 ja no val la pena fer res perquè hi ha un destí que és inevitable, doncs es compleix una profecia autocomplida.

0: No?
1: Ja, i una d'aquestes preguntes també telegràfiques que podrien ser perfectament tota una entrevista de mitja hora. La intel·ligència artificial ens va a la contra amb tot això que estem parlant?
0: Bueno, jo torno a dir que jo sóc una tecnòfila i crec que la intel·ligència artificial pues, dependrà de com siguin capaços de regular el seu ús. Si són capaços de regular-la perquè sigui vagi a favor nostre, ens anirà perfecte. Clar. I si no, pues, ens perjudicarà greument.
1: Ens quedem amb ganes de més.
0: Moltes gràcies.
1: Això és meravellós, perquè quines ganes de enfrontar-nos a aquest llibre, La trampa de la emoción, neurociencia para recuperar la razón y proteger el cerebro en la era del caos. M'agrada també molt la dedicatòria del llibre, que diu, espera, que arribo, diu, ja tu... Y dice, y a todas las personas de cualquier edad y condición que creen que podemos mejorar el mundo en los tiempos que nos ha tocado vivir en este presente nuestro. Clar que sí, cadascú el seu granet de sorra, no? Núria Martín, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
0: Igualment, Toni, gràcies.

0: La pulsera de fer esport sí. que portes no vol dir que facis esport.
1: Escolta'm, jo, si tu vols, sí. et tens demà amb mi
0: sí.
1: i em segueixes.
0: No.
1: Eh? A què? Perquè avui he fet tota una rutina.
0: A veure, rutines.
1: I després...
0: El rutines, ho veiem.
1: I després 45 minuts de spinning.
0: Spinning.
1: Què?
0: Spinning?
1: Vine amb mi demà.
0: Mira, no diré la meva opinió sobre l'spinning, perquè llavors me fots fora de la ràdio.
1: No, tu pots opinar el que vulguis.
0: No. L'spinning és com la gent aquesta d'amb 40 anys que s'apunta a una marató perquè s'ha divorciat.
1: Tu no tens ni idea. Clar, no. és que tu no fas esport.
0: No, jo esport!
1: I com no fas esport, què fas? No pares de criticar
0: jo
1: fes a la gent que fa esport, claro.
0: Fer esport és de penya cutre. Què vols que et digui?
1: Ja m'ho diràs.
0: Suar?
1: Quan et comencin a sortir todos los males.
0: Però
1: tu estàs en una edat complicada.
0: Sí.
1: Deixa'm que et digui.
0: Però complicada?
1: Tu, això, ara sembla tu.
0: Tu
1: ja estàs veient allò, el momento de la decrepitud. No?
0: Mira, hi ha gent... Tu creus que el Joaquín Sabina...
1: El momento de la decrepitud.
0: De la decrepitació. Tu creus que el Sabina ha fet esport alguna vegada
1: no,
0: a la vida?
1: Però quan Sabina es coneixes?
0: Bueno... Però n'hi ha, també, no?
1: Perquè tu vas de Sabina.
0: No,
1: Avui estic fent coses que fas tu.
0: Però m'hi fixo amb gent que diu aquest senyor no ha fet esport i tal.
1: Ara canta.
0: Lo nuestro duro.
1: Ah, mira.
0: Seria una mica sabinero, no?
1: Molt bé, eh?
0: Home, ja estaria bé, no? Però no és molt radiofònica la veu del Sabina, eh?
1: No, no ho és.
0: És més la teva, eh? Tu sí.
1: Bueno, però jo no sé cantar.
0: No, bueno, en Sabina tampoc, eh?
1: La meva mare, una vegada que em va sentir cantant, em va dir, fill meu, de veritat...
0: Dedica't a la ràdio, eh?
1: O sigui, parla per la ràdio, si tu vols, però cantar
0: no
1: és el teu.
0: No cantis, no cantis. Bueno, escolta, que ja estem al juny, eh?
1: Sí, senyora.
0: Que ja està, eh? Que ja... O sigui, els primers 6 mesos...
1: Sí?
0: Bueno, estem al 6, eh? Sí. Ja estan els primers 6 mesos.
1: De l'any, dius.
0: De l'any, eh? Ja ens hem fulminat. Què tal, aquests?
1: Jo bastant bé.
0: Ojo,
1: I tu?
0: Jo molt bé.
1: Ja, molt bé.
0: Jo molt bé. O sigui, 6 mesos... Bueno, 5.
1: Sí.
0: 46 bolos, què et sembla?
1: Home, que està molt bé.
0: Està guapo, eh?
1: Sí, sí.
0: Està guapo, però... No, hauríem de començar a frenar això, eh? Una
1: jo
0: mica.
1: Porto 192 programes.
0: 192 programes.
1: Sí, el que no sé, Glòria, 192 programes és dels 4 anys, no? Seria
0: no.
1: Més... Ah, d'aquesta temporada.
0: D'aquesta temporada?
1: Portem 192 programes.
0: Sí, tant.
1: Sí, senyora.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, sí.
0: Quantes
1: sí.
0: setmanes?
1: Doncs moltes.
0: Vale, perfecte. No per calcular els meus, però bueno, no.
1: Serien un... No sé.
0: No sé. Uns quants,
1: uns
0: no?
1: Uns 24...
0: 24, home, ja està
1: 25
0: bé, eh?
1: Setmanes. Sí,
0: m'has
1: sí.
0: aguantat 24 setmanes,
1: I
0: a mi,
1: I les que te rondaré.
0: Calla, eh?
1: No, sí,
0: molt de iaia,
1: jo,
0: això,
1: jo vull seguir. Ai, no he entès mai com ho poden fer, això. Perquè a mi no em surt, això.
0: Però tu saps que jo sé fer un soroll...
1: Sí.
0: Que mira, jo faig així... I és un soroll que puc fer, mira...
1: Ai...
0: És molt...
1: Ah!
0: I ho faig sense...
1: No cal.
0: És com un sorollet molt...
1: Fa una mica mal rotllo, deixa'm
0: sí,
1: que et digui.
0: A la ràdio sí,
1: sí. A la ràdio sí. I com estem a la ràdio...
0: Escolta, que ja arriba la calor, eh?
1: Sí, senyora.
0: Que ja arriba la calor, eh?
1: És veritat, eh?
0: Que no es parla d'una altra cosa, eh? Que la gent... Escolta, que fa calor, eh?
1: És que fa molta calor.
0: Però per què és tan pesada la gent?
1: I molta humitat, sí. Per la humitat.
0: Però per què la gent... que fa calor, eh? Que ja ho sabem, que fa calor. No cal que ho diguis.
1: Ja ho sé, però és agobiant, la calor.
0: Home, però què vols que faci el juny?
1: Home, sí. Tanta no.
0: Home, però...
1: Que hem tingut temperatura rècord.
0: Rècord? Però això del rècord és una altra cosa que hauríem de parlar una vegada,
1: sí,
0: que sempre,
1: sí.
0: Sempre hi ha un rècord.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Depèn com ho miri, sempre hi ha un rècord.
1: Els rècords.
0: Però diuen, és el mes más lluvioso...
1: De los últimos...
0: De los últimos...
1: 475 anys.
0: Lo que le sale de las narices és el que fa el rècord.
1: Clar.
0: Perquè diu, dels últims 10 anys. Ja. I dels 11?
1: Clar.
0: Ah, no, dels 11 no. Pues, llavors tampoc és tan rècord.
1: No, però que consti que els rècords d'aquesta setmana
0: sí.
1: hem assolit rècords històrics.
0: Històrics!
1: Històrics. I... És a dir, que mai no s'havia
0: tingut
1: a finals del mes de maig les temperatures...
0: Però això és mentida, perquè això, si ho mires la lletra petita, diu, desde que hay...
1: Bueno, claro, mediciones.
0: Mediciones.
1: Clar.
0: Rècord.
1: Però si no, quan ho vols fer?
0: Jo ho sé, però potser quan no hi havia medicions ja passava
1: ja,
0: això. Però la gent que s'està queixant, ojo l'oro, la gent que s'està queixant
1: sí.
0: de que fa molta calor
1: sí.
0: és exactament la mateixa...
1: Que després es queixa quan fa molt fred.
0: Que el gener deia, és que no para de ploure.
1: És veritat.
0: És que aquesta gent no està contenta amb res.
1: Sí, sí.
0: O sigui, és que... Els mateixos, que diuen... No para de ploure, no puja la vellada. Ara arriba la calor, a veure si plou. I dius, pots posar-te d'acord?
1: És veritat.
0: Home, al sí, sí. gener plou, al juliol...
1: Hi ha gent a la que no li està bé res.
0: No, hi ha gent que home, que tots són quejats.
1: És veritat.
0: Per favor, vale? Què passa quan arriba la caloreta? Que arriba una cosa que ens agrada molt en aquest país, que és el nostre, que són les festes majors dels pobles.
1: Ma, això t'agrada molt, a tu.
0: Home, home, jo m'estic fent especialista en festes majors perquè... És una passió, la festa major. La festa major, aquí al nostre país, es porta dintre, no? Ens agrada. Tu vas a un poble de vacances o passes i veus aquell cartell, no? Perquè tu a vegades dius, vaig a dinar amb algú. I passes per un poble i hi ha aquell llençol que s'ha empenjat de dos faroles.
1: Sí, ah, bueno, clar.
0: Pintat a mà, que posa festa major de Sant Iscle de Vallalta.
1: Que bonic, això, eh?
0: Pintat a mà per un senyor, per un propi senyor de Sant Iscle de Vallalta,
1: sí,
0: que ha dit, vaig a fer la pancarta jo amb un llençol que ja no faig servir.
1: Que bonic.
0: Oh, quina passió. Oh,
1: bueno, però
0: oh,
1: això és molt de festa major de debò.
0: Clar, és que és de festa major. De festa major. Podríem dir que som experts en festa major. Espanya, Catalunya, som experts en festa major. Tant que inclús anem a disfrutar de les festes majors d'uns altres països. Mira, per exemple, si viatgem cap a Copper Hills... Tu has anat alguna vegada a Copper Hills?
1: Justament no. Vaig estar a punt un cap de setmana.
0: Sí, de passar-te per Copper Hills.
1: Sí, però no. On està això?
0: Això, Copper Hills, està a Anglaterra, i es fa una de les festes que a mi més m'apassiona, que és la carrera del formatge.
1: Ah?
0: S'acaba de celebrar la carrera del formatge.
1: Em sembla molt interessant, la carrera del
0: formatge. Saps què és la carrera del formatge?
1: No tinc ni idea.
0: Va, la carrera del formatge és una competició que es fa aquí a Copper Hills. Copper Hills.
1: Sí.
0: Vale, què és? Hi ha molta penya, a dalt de tot d'una muntanya hi ha molta penya. Llavors agafen un formatge entre 3 i 4 quilos, el tiren rodolant cap a baix,
1: no,
0: i la penya corre per aquella ladera cap avall.
1: A veure qui aconsegueix...
0: A veure qui aconsegueix arribar a l'hora que arriba el formatge.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale?
1: Que les imatges, un formatge de 3-4 quilos...
0: Si t'apilla...
1: Clar, és baixant a tota velocitat. Mm. Allò, poca broma, eh?
0: Això surt cada any als telenotícies.
1: T'ha quedat una mica vaca. Mm. T'ha quedat una mica vaca, això.
0: Una mica... No. Sí. Això surt cada any als telenotícies perquè la gent es fot... Clar,
1: home, clar,
0: imagina't, et fots d'hòsties i et trenques tot, eh?
1: Clar.
0: Trenques tot, vale? Ha guanyat un xaval de 20 anys, que és la primera vegada que participava. Saps què guanya, el que guanya el formatge?
1: El formatge.
0: El propi formatge.
1: Veus? A mi em sembla un gran regal,
0: que
1: eh?
0: Dius, el formatge aquell que ha estat allà rodolant per tota la merda de vaca, no, tot allò, regatar per tu.
1: Però allò després es treu, a la part de fora.
0: Tu ets dels que treu la closca del formatge?
1: Segons.
0: És que hi ha closca de formatge molt bona, eh?
1: Ja ho sé.
0: És que hi ha closca que les mares sempre diuen no te mengis
1: això!
0: Quin
1: és el formatge que més t'agrada, tu?
0: A mi el formatge que més m'agrada és el Idiazabal.
1: Ah, va.
0: Soc molt d'Idiazabal. Idiazabal, bo.
1: Està molt bé.
0: M'agrada molt el formatge Brí.
1: Sí, el Brí.
0: M'agrada molt el Cabrales.
1: Molt bé. El Cabrales m'agrada molt.
0: Oh, Cabrales. Oh, quan vaig allà per allà, viatjo per allà, me compro uns
1: doncs,
0: Cabrales.
1: Això, sí? A veure si te'n recordes.
0: Però això fot una peste.
1: Ja, per això.
0: Clar, portar-ho aquí.
1: Bueno, un trosset.
0: Un trosset. Vinga, va, quan vagi cap allà de et portaré un Cabrales.
1: Vinga.
0: I el formatge en general m'agrada molt.
1: La torta del Casar. La torta del Casar.
0: Això seràs tu.
1: No, de veritat, és
0: boníssim. El Tetilla, queso de Tetilla.
1: Ja.
0: No, només pel
1: nom. El Roquefort de França.
0: Però el bo.
1: El de França.
0: El sense antibiòtics.
1: El d'allà.
0: Allà. Oh,
1: allà. Que bo.
0: Oh, que rico.
1: Sí, sí.
0: Soc molt de formatge, eh? Soc una mica... Jo en una altra vida he sigut ratolí, eh?
1: Ja. Yeah.
0: A mi ara m'entreuen intolerància a la lactosa, me maten, eh?
1: A mi em passaria igual, també.
0: Oh, m'agrada molt un que es diu... Tete de...

0: flor de, que el tallen així amb una màquina.
1: Ah, no, i és el que dius.
0: Oh, i fa com una floreta.
1: Sí, això és boníssim.
0: El teté de mont. Teté de mont.
1: No sé com es diu.
0: Teté de mont, ja t'ho estic dient jo.
1: Va, torna al guió.
0: Ah, vale, sí. Vale. Què passa? Que ha guanyat, o sigui, ha guanyat un xaval d'allà de 20 anys, però...
1: Sí?
0: Espanya ha sigut, aquest any ha sigut representada per un xaval que es diu Fernando Santolaria.
1: Ah, perquè portem representació espanyola.
0: Home, Fernando Santolaria, que és un conegut creador de contingut que ha participat per segona vegada i ha quedat tercer.
1: Caram.
0: Ha anat primer molt de rato.
1: Sí.
0: S'ha fotut una hòstia i llavors s'ha desconcentrat una mica.
1: Allò, hi ha premi pel segon i pel tercer o no?
0: No, no, només guanya el primer.
1: Val.
0: Vale? Declaracions...
1: Ni uns quesitos.
0: No? Ni quesitos, ni quesitos de la vaca que ri, eh?
1: Els mini Babybel.
0: Mini Babybel molaria, eh?
1: També.
0: Clar, si tiressin un mini Babybel, no, home, trobar allò després...
1: Home, imagina't.
0: Uf, mare meva, eh?
1: Bueno.
0: Diu, declaracions abans de començar del senyor Fernando Santolera, diu... Creo que estoy un poco gordo y eso me hace quedar, que ruede bien. La gravedad me va bien.
1: Clar.
0: És veritat que l'entreno va caure i es va trencar l'espatlla.
1: Ostres.
0: I va córrer amb l'espatlla trencada.
1: Uf, pobre.
0: O l'oro, eh?
1: Doncs déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, sí, i va quedar tercer, tot i així,
1: imagina't.
0: Eh? Vale? Som molt de festes majors en aquest poble, vale? I he anat buscant a veure festes majors curioses, no? Coses que passen, no? Que molen. Per exemple, a Manresa...
1: Sí?
0: Manresa, tu saps la dita de Manresa?
1: Quina és?
0: Has anat molt a Manresa, tu?
1: Hi passo sovint.
0: Manresa diuen que l'hivern és Manrússia i a l'estiu és Manruecos.
1: Ostres, que
0: de
1: bo.
0: La calor
1: no
0: i el
1: sabia.
0: Fred que
1: sí,
0: fa.
1: Sí, sí, està xulo, no ho sabia.
0: Això vaig anar un dia a Manresa, m'ho van dir.
1: Molt bé.
0: Em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí, està
0: són dites, també, que fan.
1: Bé,
0: un dia
1: sí,
0: farem
1: sí.
0: un d'això de dites.
1: Em sembla molt bé.
0: També. Vinga, Manresa hi ha una tradició que és que l'últim dia després del correfoc, vale, perquè saps que a les festes majors hi ha una cosa molt de festa major, que és fer la samarreta de la festa major.
1: Clar.
0: Te l'has de comprar i tu has d'anar tota la setmana amb aquella samarreta que al final fot una pesta.
1: Pots
0: allò.
1: Comprar dues, eh?
0: No, perquè són cares, eh?
1: Ah, sí?
0: Home, per fer una samarreta, 20 i pico pavos, les samarretes, eh? Aquestes coses, sí, sí, sí. Al meu poble, a Badalona, que avui t'he dit que estava al Feijó,
1: sí?
0: No fan samarreta, fan mocador.
1: I arbres.
0: I arbres molt... Tu estàs obsessionat amb l'arbre.
1: És que a mi em fa molta gràcia, allò de l'arbre de Badalona.
0: Que no sé per què li diuen arbre, que allò té...
1: Bueno.
0: De 20 de tot menys d'arbre.
1: Ja, però és molt alt, eh?
0: És, sí, bueno, com
1: l'alcalde. Exacte.
0: De fet, l'última bombeta...
1: Que és molt simpàtic per ser l'alcalde
0: sí?
1: de Badalona.
0: Va,
1: García Albiol és un
0: molt
1: senyor...
0: Simpàtic?
1: Molt simpàtic.
0: Sí. El resum de l'Albiol no, per tu és simpàtic.
1: Sí, val. Si no entrem en altres consideracions.
0: Vale, vale.
1: És una persona que és un sí. senyor molt agradable, molt sí. simpàtic, molt
0: jo
1: proper.
0: Jo diria que és molt alt.
1: I molt alt.
0: Sí, sí, sí. Simpàtic t'ho deixo per tu.
1: Val.
0: Vale?
1: Per vale. Simpàtic. Però tu has parlat alguna vegada amb ell?
0: Home, moltes.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: i no
0: sí,
1: et sembla simpàtic?
0: No especialment.
1: Ah, no?
0: No, simpàtic.
1: Sí.
0: Em sembla correcte.
1: Ah.
0: Sembla, puc dir un... És que no és un insult, eh?
1: No, no.
0: Un bien queda.
1: No.
0: És un senyor que queda bé. Sí, sí, sí, és un senyor així que té frases per tothom.
1: Ja.
0: Saps el típico cunyau que té frases per tot i per tothom?
1: Ja.
0: Ell ja veu de lluny. La senyora diu...
1: Bueno...
0: Tal senyora, com està? Eh?
1: No sé.
0: Però bueno, això és política, eh? Vull dir, no està ni bé ni malament. No està ni bé ni malament.
1: Bueno, va, tornem als formatges.
0: Ah, sí,
1: als formatges,
0: vale, sí. Vale, llavors, a Manresa, lo de la samarreta, l'últim dia, la gràcia... Quin susto m'acabo de fotre, eh?
1: A mi també.
0: M'acaba de parar una mica el cor, eh?
1: Vinga, va.
0: A l'últim dia s'estripen la samarreta. Els uns als altres.
1: Ja veus.
0: Està molt bé... Perquè tu, en broma, raca, li has de trencar la samarreta a l'altre.
1: Cara, millor que no siguin massa cares, no?
0: No, home, clar, i que sigui estiu. Perquè a Manresa l'estiu, a la nit, t'has de tapar, eh?
1: Bueno.
0: Això és molt de dita de poble, eh?
1: De Manresa?
0: De Manresa.
1: A la nit.
0: De Manresa a la nit t'has de tapar, eh, a l'estiu. Això és frase... Això em va passar l'altre dia, que vaig anar a Fraga.
1: Sí?
0: I feia molta calor.
1: Fraga fa molt de fred, eh?
0: I feia molta calor, i una senyora li vam dir, quina calor... Una senyora de Fraga de tota la vida... I vam dir, quina calor fa? I diu, sí, sí, sí. Però aquí a la nit
1: t'has
0: de tapar, eh?
1: T'has de tapar. A mi m'agrada molt els jocs que posar, a la nit t'has de tapar, eh?
0: T'has de posar un llençol a la nit.
1: Un llençolet o alguna
0: un llençolet
1: cosa.
0: O alguna, a la nit,
1: sí, sí.
0: Eh? Molt frase de poble.
1: Molt bé.
0: Frase de poble. Vinga.
1: Vinga.
0: Què més? Ah, aquesta m'ha agradat molt, que s'organitza a les Preses, un poble que es diu les Preses, a la Garrotxa.
1: Sí.
0: Perquè els catalans, en general, tenim una afició per la caca. Ho sabem.
1: Sí, això és veritat, el caganer.
0: El caganer.
1: Sense anar més lluny, clar.
0: Llavors, aquí, en aquesta originàriament, es fa el que es diu el cagaburro.
1: El cagaburro?
0: El cagaburro podria ser la loteria nacional del nostre país, perquè té una cosa que ens agrada molt, que és la caca. El cagaburro.
1: Ja
0: què és el cagaburro? Agafen el camp de futbol, vale? I el fan quadrícules.

0: No?
1: Sí, no sé.
0: Sí, fins a 100.
1: Sí.
0: No? Això, si acaben 6 no pot ser.
1: En el bar.
0: Clar.
1: Sí, no sé ben bé com va, no sóc jo de jugar en aquestes coses. Però hi ha una quadrícula, no?, amb uns números.
0: Que sí, home, que sí.
1: I si la loteria acaba amb aquell número, te l'emportes.
0: Exacte.
1: No? Va així, això.
0: Bueno, si
1: de
0: l'1
1: al 99.
0: En les últimes 2 o 3 xifres.
1: Del 0-1, del 0-0 sí. Al 99.
0: Exacte.
1: Llavors el 0-6.
0: Clar.
1: Se t'ha de dir
0: ja
1: tot, també.
0: 100. És que aquí ja tens 100. És que, com havies dit abans, només podien ser 10. I era una cistella o molt cara...
1: O molt petita.
0: O molt petita.
1: Se t'ha d'explicar tot una mica, eh? Sembles la meva filla que se li ha d'explicar tot al peu de la lletra, eh?
0: No, nen, si no ho expliques bé, jo què vols que et digui?
1: Vale, el cagaburro. Agafen el camp de futbol.
0: I com diguis burro no em miris,
1: no, no, i el cagar tampoc, eh? Agafes el camp de futbol, sí. Fas quadrícules, quantes, no sé, les que vulguin, llavors la gent durant l'any va comprant la quadrícula.
0: Durant tot l'any?
1: Bueno, durant un temps. Vale? Llavors, qui guanya?
0: Aquell en el que el burro se'n fa caca...
1: Correcte!
0: De veritat?
1: Agafen el burro, el deixen allà suelto, el burro va fent coses fins que el burro fa les seves necessitats en un número.
0: I si el tens tu...
1: Patapam! Premi per tu.
0: I què et toca?
1: Pues el que sigui aquell dia. No sé què toca.
0: Ah, no hi ha un premi...
1: No, us, no, no,
0: com
1: no
0: abans
1: hi havia
0: el formatge.
1: No ho posaves. Pues sí, home, potser t'emportes el burro a casa.
0: O potser el formatge, l'altre formatge.
1: O el burro. Potser t'emportes el burro. No, l'has de cuidar tot l'any, molaria.
0: Pobret, no?
1: Home, molaria, això.
0: Amb un pis?
1: Amb un... Bueno, aquesta gent potser
0: sobretot
1: té cases,
0: eh? Sobretot els veïns de baix?
1: Home, però aquesta gent aquí a les preses tenen cases.
0: Ah, tenen cases.
1: No hi ha pisos aquí.
0: Doncs.
1: Això és un poble, als pobles no hi ha pisos, hi ha cases.
0: Bueno.
1: Vale?
0: Vinga.
1: Vale, anem cap a Ribatermes, en Pontevedra. Ah. Què tal? Com portes el tema Pontevedra?
0: No
1: has anat a Pontevedra alguna vegada?
0: No he anat mai a Pontevedra.
1: No, doncs mira, si vas a Ribatermes hi ha una processó molt guai, vale? La gent que durant l'any ha patit una experiència propera a la mort,
0: sí.
1: Com que no s'han mort,
0: però han estat a prop.
1: Però han estat a prop.
0: D'aquí el nom.
1: A propera a la mort. Per treure's una mica el mal rotllo, què fan? Fan una processó amb tota aquesta gent dintre d'ataúts, però sense tapa.
0: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: De veritat?
1: Sí, sí, sí, sí. I tot això acaba a l'església on cremen els taúts.
0: Gent...
1: No, home, fora de l'església, no dintre.
0: De
1: fotre una fumera allà dintre.
0: De veritat?
1: Sí, sí, sí, sí. He vist imatges, jo també. Sí, sí, sí. Sí, si tu has tingut una experiència propera a la mort, dius, home, he passat una enfermetat que m'han dit que podria estar, o he tingut un accident...
0: Et foten amb una caixa de morts...
1: Una caixa de morts sense tapa.
0: Sí, bueno.
1: Perquè, home, no, clar, perquè... No, és una mica la llibertat, no? Fan una processó per tot el poble, bum, i després es crema aquell ataúd.
0: Doncs, bueno...
1: Perquè et donin millor sort.
0: Això està segur, eh?
1: Que això Ribatermes en Pontevedra.
0: A veure si un dia els truquem, que ens
1: vinga,
0: ho expliquin.
1: Vinga, es diu... O sigui, havia vist el... Havia portat el nom...
0: És igual, no. Ja ho buscarem.
1: Vale, què més? Anem a Berchule, Granada.
0: Molt bé.
1: Has anat a Granada alguna
0: vegada?
1: A Granada
0: seguim.
1: A Granada és maco, eh?
0: Molt bonic.
1: És maco. És molt bona gent, la gent de Granada.
0: És veritat.
1: Jo vaig anar a Granada a actuar... Això sembla una cosa d'anècdotes meves. Jo vaig a Granada a actuar, però actuo amb un músic que és de Màlaga.
0: Uh-huh.
1: És bo que Màlaga i Granada...
0: Tenen una mica de pitjor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. I diuen que els de Màlaga diuen que els de Granada són muy sosos. Porque dice...
0: Però no és veritat.
1: Me dice, los de Granada son muy sosos. Dice, fíjate que el paseo... O sea, el paseo más importante se llama el Paseo de los Tristes.
0: Ostres, és veritat.
1: Per algú serà.
0: Que bonic.
1: I vaig dir, mira...
0: Granada és una cita preciosa.
1: Molt maco. Granada sí. És molt maco, molt maco. Vale, a Granada... La Nochebuena
0: sí.
1: Es celebra a l'agost.
0: En sèrio?
1: En aquest poble que es diu Berchule, des de l'any 1994, el primer dissabte de juny es fa Nochebuena.
0: És a dir, aquest dissabte que ve?
1: Aquest dissabte. No, primer dissabte d'agost.
0: Ah.
1: Perdona, primer dissabte d'agost. És que m'he confós que el juny és el següent.
0: Clar, clar, clar.
1: El primer dissabte d'agost. Per què, preguntaràs?
0: Per què?
1: Perquè l'any 1994, el dia 31 de gener, aquest poble es va quedar sense llum.
0: Uh-huh.
1: I no van poder celebrar.
0: Ah.
1: Llavors, a l'agost van dir, escolta, que és agost.
0: Fem-ho ara.
1: I nos hemos saltat una fiesta. Que això és molt d'Espanya.
0: Sí, sí, està molt bé.
1: Que hem fet una festa, menys!
0: Bueno.
1: A l'agost... Llavors, l'agost, el primer dissabte d'agost, munten, però tot, eh? I la gent ho celebra com si... Com...
0: Però amb torrons i...
1: Amb torrons, raïm, van a la plaça al poble, sonen les campanes...
0: No, però a la Nochebuena no hi ha raïm.
1: Nochevieja, perdona.
0: Ah, Nochevieja.
1: He dit Nochebuena?
0: Has dit Nochebuena.
1: És Nochevieja.
0: Ah, val, Nochevieja.
1: Nochevieja, Nochevieja. Raïm, campanades i tot. Què et sembla?
0: Ah, em sembla divertit.
1: Està guai perquè m'he perdut una, però... La celebro.
0: No, que... està molt bé.
1: Vale, aquesta... A veure, has anat alguna vegada a Aro? La Rioja?
0: Sí, sí.
1: Molt maco.
0: Molt maco.
1: Molt maco.
0: Ara hi ha unes bodegues de vins...
1: Estic a punt d'estornudar, eh?
0: Absolutament espectaculars.
1: Sí, sí, sí. Si t'agrada el vi...
0: Absolutament espectaculars.
1: Si t'agrada el vi...

0: hi ha un restaurant... Bueno, hi ha uns quants restaurants.
1: Sí. Vols fer promo?
0: Meravellosos, no.
1: Ah, vale.
0: No estic dient.
1: Bueno, doncs ara me'l passes.
0: Ara és un lloc... A mi és que jo soc molt fan de la Rioja.
1: És que la Rioja és maco, eh?
0: És molt guai.
1: És que és
0: sí.
1: Maco, eh?
0: Sí,
1: quan...
0: sí, sí.
1: Ai, és que... Bueno, doncs ara fan una cosa que ho haurem vist molt a la tele, que és la batalla del vino.
0: Ah, no és...
1: La batalla del vino... Clar, ja hi ha tant de vi.
0: És que hi ha molt de vi, allà.
1: Que llavors la gent es dispara vi i es tira vi per sobre.
0: Ah.
1: O sigui, és com...
0: és com la tomatina de Bunyol, que aquí anem
1: ara. Aquí anem ara, la tomatina de Bunyol. Sí. Una altra cosa que es fa. Però és que aquí he vist una cosa molt heavy amb la tomatina de Bunyol. Saps que hi ha pique? Hi ha dos pobles, un és Bunyol i l'altre es diu Tarazona.
0: Ah.
1: Que és ja pique, perquè a la Tarazona també hi ha una cosa que es diu el cipotegato.
0: El cipotequé?
1: Que sí, que com a nombre de festa rara.
0: Com ho has dit, això?
1: El cipotegato.
0: Cipotegato.
1: Cipotegato, és una festa que es fa a Tarazona, que també es tiren tomàquets.
0: Ah, sí?
1: I es veu que és d'abans de la tomatina.
0: Ostres.
1: Es veu que la... Ara me fotrem un follon, jo. Però es veu que la tomatina de Bunyol... Bunyol?
0: Bunyol.
1: Bunyol. Es veu que és algú que va anar al cipotegato, va dir, como mola esto, me lo voy a llevar para mi pueblo. I s'ha fet més famosa la tomatina que el cipotegato.
0: Bueno, això no ho sabem.
1: Però hi ha un pic, hi ha un pic,
0: eh?
1: Hi ha un pic, eh?
0: Està molt bé.
1: Va una mica d'això, no? Vino, tomate. Podríem posar una mica de pa.
0: Sí.
1: Una que faci una de pa i una de pernil.
0: Exacte.
1: Ja ho tenim.
0: Ja ho tindríem.
1: Tenim el berenar fet.
0: Ja ho tindríem.
1: No?
0: Està molt bé.
1: Clar, aquesta de tirar el vi a terra, a mi...
0: A mi em sap greu, això.
1: Jo com amante del vino.
0: Claro. I això era el d'Aro, que
1: Aro,
0: es llencen.
1: Aro, sí, sí. Curiós. Però la gent amb pistoles d'aigua d'aquestes de tal.
0: Plenes de vi.
1: Home, que també tinc una cosa. Un xorretazo de vino en el ojo,
0: uf,
1: això fot mal, eh?
0: Home, sí, eh?
1: Això fot mal, eh?
0: A coure, no? També
1: home, això pica, eh?
0: Seguríssim.
1: Això ha de picar. Vinga, anem cap a Finlàndia. Sortim
0: Vinga.
1: Ja de les nostres fronteres. Anem cap a Finlàndia, vale? Aquesta m'ha agradat molt perquè és la carrera de carregar la teva dona.
0: De veritat.
1: T'ho prometo. La carrera de carregar la teva dona, vale?
0: Mica...
1: Un recorregut, hi ha un recorregut, vale? I llavors carreguen, els homes carreguen a les seves dones durant aquest recorregut.
0: I el recorregut... I al revés, no?
1: No.
0: No ho poden escollir?
1: No, es veu que no.
0: Ah.
1: Es veu que les normes són estes.
0: Vale,
1: home,
0: vale.
1: Com al futbol, doncs el porter la toca amb la mà i el defensa, no?
0: Vull sí,
1: dir,
0: sí,
1: són unes normes.
0: Està clar, està
1: no
0: clar.
1: Les he posat jo, les normes.
0: No, que està clar.
1: Les han posat aquí a Finlàndia.
0: Ja ho hi entès.
1: Vols que truqui al Ministeri de Finlàndia?
0: Truca al Ministeri Finlàndès.
1: Saps finlandès, tu?
0: Jo, i tant.
1: Sí? Sí. Home, i tant. Per treballar aquí a Ràdio 4 t'ho demanen.
0: El finlandès.
1: El finlandès,
0: clar,
1: eh?
0: Per si de cas.
1: El recorregut és un tros de terra, un tros de gespa, tanques i una fossa d'aigua d'un metre de profunditat.
0: Ostres.
1: Vale, tu has de carregar la teva dona així a l'esquena, amb el cap per avall, saps? Com l'hombre del saco.
0: Sí.
1: Vale? I has de córrer, són quasi un quilòmetre, eh?
0: Caramba.
1: Durant tot això. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és peso mínimo.
0: Què vol dir, peso mínimo?
1: Que la teva dona ha de passar mínim 49 quilos.
0: Clar.
1: Si no...
0: No pot ser.
1: Si no, te penalitzen...
0: I de màxim hi ha un màxim o no?
1: No, màxim no hi ha. Mínim 49 quilos. Si pesa menys de 49 quilos...
0: Sí.
1: Et posen pesos a les butxaques. Fins a 49 quilos. També dic una cosa. Si la teva dona pesa menys de 49 quilos... Ojo, l'oro, eh? Esta prima, eh? Home, per favor, eh? Vale? Llavors, si la teva parella cau a l'aigua o deixes anar la teva dona, 15 o 20 segons de penalització.
0: Vaja.
1: Què et sembla?
0: Molt bé.
1: Saps quin és el premi?
0: No.
1: El pes de la teva dona amb cervesa.
0: Ostres! Oh, moltes... això estic segur que interessarà
1: home,
0: molta gent.
1: Interessa molta gent, eh?
0: Som el Jesús, que és un gran oient.
1: Sí, Jesús.
0: M'ha enviat un missatge dient-me que el soroll que fas li ha recordat a la Maria Carey.
1: Aquest?
0: Sí.
1: Maria Carey.
0: A la Maria Carey. No sé perquè m'ha enviat un arxiu de música que no el puc posar.
1: Maria Carey.
0: A Maria Carey. All I want for Christmas
1: to you.
0: Això,
1: saps? Sí, la Maria Carey.
0: Sí, sí. Home, tens una retirada.
1: A la Maria Carey ja m'agradaria a mi.
0: Sí, és veritat.
1: Home.
0: Bueno.
1: Sobretot...
0: El compte corrent, no?
1: Amb dos zeros del seu compte corrent.
0: Ja estaries content.
1: Ja em va bé, vale?
0: Va.
1: Vale. Anem al... Aquest t'agradarà. Anem cap a Kanamana Matsuri.
0: On és això?
1: A Japó.
0: Ah, molt bé.
1: Vale? Fan el festival del falo de hierro.
0: Del falo de hierro.
1: Del falo de hierro, tu.
0: Entre el cipotegato.
1: El cipotegato i el falo de hierro. És un festival que es celebra cada primavera i rendeix culte a la fertilitat. Vale? Els assistents desfilen pel carrer portant estàtues i carrosses en forma d'òrgans sexuals masculins. L'objectiu del festival és crear consciència sobre la salut sexual i recaptar fons per la investigació de l'UVIH.
0: Molt bé.
1: La imatge és bastant trepidante.
0: Sí?
1: Perquè és veritat que foten uns falacos.
0: Sí.

0: És que no sabia com dir-ho, eh?
1: Uns penis enormes.
0: Uns penis enormes, però de color rosa. No sé els japonesos que tenen entre les cames.
1: Jo tampoc.
0: Que els posen de color rosa.
1: No
0: he entès, lo del color rosa.
1: No ho has investigat, això?
0: No sé ben bé per què.
2: El Pla B, amb Toni Marín. All on that day, will I run to the rock?

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'atenció per la crisi migratòria continua creixent a Ceuta, on aquesta tarda s'han repetit les protestes contra la gestió del govern espanyol i la presència de migrants a la ciutat autònoma. Andreu Vinyas, bona nit.
2: Sí, bona nit. Centenars de veïns han sortit avui al carrer per reclamar una solució i recuperar, diuen, la seguretat i la normalitat a la ciutat. La protesta ha acabat amb incidents a la platja del Trampolín. Diversos manifestants han entrat als assentaments on dormen migrants que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol i han destrossat les barraques i els seus estris. Alguns objectes han estat cremats i la policia ha intervingut i ha carregat contra els manifestants. La manifestació ha començat amb el bloqueig de camions de la Creu Roja. El comboi de l'entitat humanitària internacional portava principalment aliments. A aquesta hora continua la presència de manifestants i amb l'atenta mirada de la policia que controla la zona.
0: Gràcies, Andreu. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 27 d'agost, que també ens deixa altres titulars. La jornada, com dèiem, ha estat marcada per l'augment de la tensió als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol reclama calma i insisteix en la necessitat de garantir la protecció dels migrants i especialment dels menors que encara es troben a la ciutat. El ministre Ángel Víctor Torres, en compareixença al Congrés, ha demanat aturar la violència a la ciutat autònoma, on de moment s'han comptabilitzat 1.500 menors a la ciutat. 700 són nenes. Una situació preocupant, com ha explicat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato.
3: 16 agressions sexuals con 17 víctimes. Ojo, 16 d'elles mujeres, la majoria menores d'edat, lo que determina clarament que estamos hablando de una especial vulnerabilitat.
0: El govern espanyol planteja traslladar a 500 de les menors a la península. Aquest matí el Ministeri d'Infància i les autonomies han decidit transferir 25 milions a Ceuta per atendre els menors sobre el terreny. Una sectorial celebrada sense Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, amb conselleries en mans de Vox. La ministra Cira Rego responia així a les peticions de retorn immediat.
4: La reagrupación familiar es siempre, siempre, siempre la primera opción. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno.
0: Al Saler, a València, continuen desallotjats preventivament el poble i els càmpings de la zona per l'avenç de l'incendi forestal que ja ha calcinat 48 hectàrees. Maria José Català, alcaldessa de València.
5: Ha cambiado el viento, nos ha complicado la situación y a pesar de tener todos los efectivos disponibles trabajando, pues veíamos necesario y oportuno desalojar preventivamente, insisto, preventivamente el pueblo del Saler para...

0: lo mismo, para evitar inhalación de humo y sobre todo por prudencia y por precaución, ¿no?
1: Emergència es manté activada la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals, que implica reforçar els mitjans i les mesures de protecció a la població. A més, la Unitat Militar d'Emergències s'ha sumat a les tasques d'extinció. De l'exterior, hi ha uns 17.000 infants afectats per les greus riuades al Nepal i al Tibet, segons UNICEF, que calcula que almenys 14 menors han mort, tot i que adverteix que aquesta xifra podria augmentar. I és que, de moment, al Nepal les autoritats han confirmat 390 víctimes mortals, mentre que al Tibet hi ha 3 morts. I entre tots els territoris hi ha més de 1.400 persones desaparegudes, entre elles 4 espanyols, segons ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
2: En estos momentos no nos costan fallecidos españoles, pero sí hay 4 personas que no localizamos. Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular.
1: I ha mort als 84 anys Ratko Mladic, l'exgeneral serbo-bosnià, condemnat a cadena perpètua per genocidi i crims de guerra durant la Guerra dels Balcans. Conegut com el carnisser de Bòsnia, Mladic va ser considerat responsable del setge de Sarajevo amb unes 10.000 víctimes i de la massacre de Srebrenica, on van morir prop de 8.000 persones. I en esports acaba de començar el primer partit que juga el Barça al Camp Nou aquesta temporada. S'està enfrontant a l'Atlètic Club en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. De moment el resultat es manté a 0. Un partit que ha arribat envoltat de polèmica perquè el club ha decidit finalment no celebrar l'homenatge als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola després dels incidents policials amb un aficionat blaugrana menor d'edat que portava una estelada abans de l'Elx-Barça. A la prèvia del partit, desenes de persones s'han manifestat a les portes del Camp Nou.
3: Perquè no hi ha dret que peguin, i més un nen de 16 anys.
4: Que tenim tot el dret com a catalans i catalanes a anar amb la nostra estelada i que no ens puguin aporrejar d'aquesta manera.
5: Hi ha molts culers que no ens sentim identificats per la selecció espanyola i penso que seria una mica falta de respecte amb la identitat del nostre club i la catalanitat del Barça.
1: Òmnium i l'ANC, davant els incidents, van fer una crida a lluir estelades durant el partit d'avui. Josep Vila és el president de l'ANC.
6: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat.
1: I acabem amb la previsió del temps. Aimet, Jordi Oriós, bona nit.
7: Bona nit. Demà a Catalunya, les temperatures mínimes en descens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta. La pròxima matinada no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona i Lleida. Demà s'esperen màximes de 34 graus a Barcelona i Tarragona, 31 a Girona, 30 de màxima a Lleida. Pel que fa al cel, intervals de núvols a primera hora, atendint a cel poc ennuvolat cap al final del dia i no es descarten ruixats febles ocasionalment acompanyats de tempesta al litoral central i al Pirineu Occidental durant la primera meitat del dia. És una informació d'Emet.
1: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
8: Ràdio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.
9: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Continuem fent camí endavant en aquesta nit que gairebé és de cap de setmana a Ràdio 4 en directe, com sempre. Mirin, la veritat és que hem d'entendre que qualsevol acció té una reacció i qualsevol medicament que prenguem, per més innocu que sembli, no, pren-te això, que no fa res, que no fa res. A mi quan em diuen no fa res acostumo a sentir-me bastant incòmode. L'altre dia, ahir abans d'ahir, em sembla que era, llegíem una entrevista al diari El País a un especialista en son que deia que atenció amb la melatonina, que la melatonina no és de cap de les maneres un producte innocu, que la melatonina és alguna cosa que nosaltres, com els explicaria, anem desenvolupant per

0: nosaltres mateixos, la nostra fisiologia produeix, i que forçar les coses a la vida i a l'amor i també a la melatonina no és el millor. Ara parlarem amb la nostra convidada Anna Fernández, però abans en Gerard Trevé ens ha explicat que té un informe preparat perquè vostès puguin saber de què parlem quan parlem de problemes per dormir. Gerard Trevé, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Segons la Societat Espanyola de Neurologia, aquests anomenats remeis miraculosos per l'insomni no funcionen i fins i tot poden empitjorar el problema. Els neuròlegs alerten que aquest tipus de productes retarden la recerca d'ajuda mèdica adequada i poden afavorir la cronificació de l'insomni, que afecta fins a un 15% de la població adulta a Espanya. Tot i que aquestes substàncies com la melatonina o extractes vegetals com la tila o la melissa poden ajudar en casos puntuals, la seva eficàcia és molt limitada en l'insomni crònic. A més, molts d'aquests productes es venen com a complements alimentaris i no estan sotmesos a la mateixa regulació que els fàrmacs. Els especialistes insisteixen que l'insomni s'ha d'abordar com un trastorn mèdic, amb un diagnòstic personalitzat i tractaments basats en l'evidència científica, com la teràpia cognitivo-conductual o, si cal, el suport farmacològic sota supervisió mèdica.
0: Déu-n'hi-do, eh? Gràcies, Gerard, perfecte. Del que ens ha explicat el Gerard, aprendre'ns una píndola per estar més còmodes o dormir millor, ja un món. Doctora Anna Fernández, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Gràcies per haver vingut a la ràdio en directe aquesta nit. Escolti'm, això que explicava el Gerard és molt correcte, i a més és la realitat. Qualsevol cosa que ens prenem pot ser que a mi no em faci efecte, però que vostè li faci i a l'inrevés, no? És a dir, que això de prendre melatonina sense prescripció mèdica, com aquell que es pren un caramel de menta, no és ben bé el que hem de fer, no?
2: No, hem de tenir molt en compte, primer, quin és el problema, com s'ha desencadenat, el moment vital de la persona. No és el mateix una persona de 20 anys que una persona de 70, perquè tindrà necessitats diferents i expectatives diferents respecte al tema de dormir, i també de la situació, de les necessitats que tenen els seu dia a dia. Tampoc serà el mateix una persona que està a cura d'un nen petit que una persona que realment té l'oportunitat de dormir tot el que vol. Llavors, s'ha de diferenciar molt bé.
0: És interessant que digui això, i li agraeixo molt que parli tan clar, perquè nosaltres, per exemple, a la ràdio acabem el programa a les 12. Sortim de la ràdio a la 1, jo arribo a casa a les 2 o 2:15. Clar, el que no pot pretendre ningú és que jo a 2:15 o 2 estigui dormint, perquè el meu cortisol està aquí dalt, com el de la Mar, com el del Pau, com el del Gerard, com tot l'equip. No? És a dir, que com vostè diu molt bé, hi ha situacions específiques per cadascú, perquè no és el mateix haver de dormir 9 hores o 8 hores com quan es té 30 anys, que potser amb 6-7 als 58, que és gairebé la meva edat, ja és suficient, no? És a dir, com més grans ens fem, menys necessitem dormir, doctor, o això també és incorrecte?
2: Sí, sembla que no és tan pronunciat com acabar dormint 6 hores, però sí que és veritat que hi ha menys pressió de son, vull dir, que no hi ha aquesta tendència, aquesta necessitat d'entrar en aquest son profund tan ràpid com quan som joves, i també que el son és més fràgil, que tenim més tendència a despertar-nos. I això també s'ha d'entendre l'expectativa, no? És normal que una persona amb determinada edat es vagi despertant, el que no és normal és que generi malestar. Llavors hem de veure una mica què podem esperar i què ens ha d'alertar. Realment, quan genera malestar...
0: Malestar a què es refereix, perdoni?
2: Pues, angoixa durant la nit, que tinguem pensaments recurrents, que tinguem, que tinguem ansietat perquè arriba la nit, això és un problema. El que no és un problema potser és despertar-se, anar al lavabo, tornar i tornar-se a dormir. Això no hauria de ser un problema. Però sí que, i també el fet de despertar-se suficient, prou descansat. He dormit, potser m'he despertat, però em desperto prou descansat i no tinc son durant el dia.
1: Jo li volia preguntar, a l'article que llegíem deien que les farmàcies espanyoles van facturar més de 130 milions a l'any 2022 en productes sense receptes per dormir. Què li diu això? Com la sorprèn? Com ho veu?
2: Sí, sorprèn perquè, malauradament, és una, diem que és una epidèmia de dormir malament i tothom vol ajudar, no? I crec que cada cop hi ha més consciència d'això, i tot el personal sanitari, des de farmàcia, infermeria, del CAP, perquè també hi ha molt de veure les persones sanes de tant en tant, tothom vol ajudar, però hem de parlar de la base, què és el que ens està afectant, què fa que dormim malament, i moltes vegades és aquesta oportunitat de relaxar-nos i d'anar a dormir. Això d'escoltar desconnectar progressivament del dia a dia. Estem parlant de la població en general. I després, per què hi ha tantes persones, no només que tenen símptomes, sinó que acaba sent un insomni crònic i un problema de salut a curt i a llarg termini.
0: Fixi's que vostè estava parlant de desconnectar, clar, tot

0: tots fem aquesta circumstància, aquest cometim aquest error, no? Error que és un error a vegades, que és mirar el mòbil abans d'anar a dormir. Això és comprovat, que aquesta llum que d'alguna manera ens ofereix el mòbil és com si li estiguéssim donant al nostre cervell una ordre que no té res a veure amb el que anirem a fer, que és dormir, doctora?
1: Sí, i no només és la llum, sinó és la llum i està hiperalerta. Si estem mirant TikTok, sembla que amb els joves està parlant molt de TikTok, però passa molt amb el Facebook, amb l'Instagram, amb gent més gran, i jo tinc pacients amb 70 anys que potser t'expliquen, em desperto i em poso a mirar Facebook. I això també són estímuls continus que ens van portant d'un tema a un altre i no ens podem avorrir ni podem estar pensant únicament una cosa, sinó potser estem clicant d'un tema a un altre i ens manté contínuament alerta, o potser fem compres a la nit, i això també fa que es desencadenin una sèrie de neurotransmissors que van en contra de poder trobar aquest estat de relaxació i de somnolència natural.
0: Gerard.
2: Com es tracta mèdicament o científicament l'insomni si no recorrim a aquests productes? És a dir, s'ha de tenir en compte una mica la situació per cadascú, però entenc que deu haver una base per tothom.
1: Sí, idealment hem de fer una història clínica, hem de fer una visita mèdica, que descartem que hi hagi altres problemes de son. Per exemple, una persona es pot despertar molt a la nit i aquests despertats poden ser perquè té apnees de son. Llavors hem de tractar aquestes apnees. O una persona pot tenir dificultats per iniciar el son perquè té un síndrome de cames nervioses i té aquestes molèsties que li impedeixen a començar a dormir. Això s'ha de descartar primer de tot, fer un diagnòstic adequat, veure si hi ha algun altre problema, comorbilitats mèdiques. Hi ha problemes també, persones que tenen dolor crònic i també tenen problemes per dormir, i el fet de dormir malament fa que tinguin més dolor crònic. Tot això pot empitjorar. Llavors, l'ideal és la teràpia cognitivo-conductual, que parlàvem en aquest article, però sabem que hi ha poc recursos per destinar aquesta teràpia. Hi ha pocs psicòlegs, o haurien d'haver molts més psicòlegs per dedicar-se i fer aquest tipus de tractament, que són diferents visites al llarg del temps i que requereix també d'una voluntat del pacient i un esforç. I per altra banda, també hi ha les medicacions, el tractament farmacològic, però que també hem de tenir clar quan el posem i quan el retirem, perquè el tema de, per exemple, haureu sentit parlar de les benzodiazepines, que hi ha gent que porta de manera crònica anys i anys amb benzodiazepines. Llavors, no són dolentes, però s'han de portar unes setmanes determinades i s'han de poder retirar.
0: Perquè si no retiren és quan hi ha aquesta porta directa a la dependència. Llegíem l'altre dia en un article per documentar-nos per parlar amb vostè, doctora. Sí. És una porta directa a la dependència, no?
1: Sí, no només a la tolerància, perquè al final no estan fent efecte, i a la dependència. Necessitem aquesta pastilla per dormir, però realment continuem dormint malament. Llavors també cada cop hi ha més consciència d'això i s'intenta progressivament anar retirant aquestes medicacions que potser no estan fent efecte.
0: Clar, perquè abans el Gerard li explicava molt clarament com han pujat els guanys d'aquests esprais, gominoles, fins i tot hi ha coixins que ofereixen remeis miracle contra l'insomni que no funcionen perquè fan una cosa que és molt perillosa, que és retardar la búsqueda de l'ajut mèdic adequat, com és el cas de vostès a la Societat Espanyola de Neurologia, no?
1: Sí, també la despesa d'aquestes persones que estan recorrint a aquest tipus d'objectes o de serveis que no són els adequats i que també frustren més aquesta persona. Si ja té angoixa i té nervis a l'hora d'anar a dormir, si a més està veient que s'estan gastant uns diners, està provant determinades coses i no li funciona, doncs això encara pitjora més.
2: Com ens pot afectar l'insomni a curt i llarg termini per la salut?
1: Doncs hi ha efectes molt clars i tots sabem, no?, què passa quan passem una mala nit i no dormim bé, però de manera crònica potser ens n'anem acostumant, quan anem més privats de son perquè no estem dormint prou. Doncs estem més fatigats durant el dia, tenim més problemes per al nostre rendiment laboral o acadèmic, podem cometre més errors, i errors que poden ser greus, per exemple, la conducció. També tenim un estat d'ànim més irritable, veiem tot amb més negativitat, i ens pot afectar en tots els àmbits de la nostra vida. Poden ser també més impulsius a l'hora de prendre alguna decisió, de manera potser que no prendríem si estiguéssim ben descansats. I a llarg plaç, i aquí tampoc volem espantar ningú, però s'han vist en estudis poblacionals, en moltes persones, en forma estadística, que aquestes persones tenen més risc de patir malalties cardiovasculars, malalties neurodegeneratives, i sobretot té un efecte molt important i bidireccional en la malaltia, la salut mental. L'ansietat i la depressió tenen un efecte que es retroalimenta amb els problemes de son.
0: Vostè deia ara els efectes que retroalimenten, també es retroalimenta les persones que no poden dormir. La veritat és que no poder dormir és molt angoixant, sí, perquè tu intentes dormir, no pots, et tanques els ulls, et dona la sensació que estàs dormint, però no estàs adquirint un son profund, sinó que estàs amb un son molt, molt, com li diria jo, molt...

0: molt lleu, i et vas posant nerviós, no? I et vas posant nerviós. Et lleves i vas buscar un got d'aigua, dones mitja volta i no sé, olores flors de Bach, no ho sé, fas el que creguis que has de fer, no? Coses innocues. Va posant-te molt nerviós, no? Jo entenc que les persones que tenen insomni crònic ha de ser terrible, perquè també entenc que puguin pensar que un aerosol o un coixí que els fa sentir millor, o obrir la finestra... No ho sé, m'ho estic inventant, doctora? Sí, sí. És agafar-se un clau que està roent.
1: Sí, Dani, a més, hi ha tanta informació que perquè estem intentant fer molta educació amb els bons hàbits de son a nivell poblacional, i totes aquestes persones que tenen insomni ja ho fan tot bé, perquè són persones intel·ligents que estan llegint, que estan informant-se i ja ho estan fent tot bé. Però estan tan angoixades que ho intenten fer tan bé que van a dormir com si fossin al gimnàs, com un entrenament. Intenten dormir, no? Ja ho diem, intento dormir, provo de dormir-me, faig això per dormir-me, i al final dormir no és una cosa activa, sinó tot el contrari, és deixar-se anar, relaxant-se, que arribi la somnolència i realment a trobar aquest estat de descans. Però si estem buscant activament dormir-nos, encara costa més.
0: Clar, perquè jo també suposo que les persones que tenen insomni els deu fer por fins i tot anar a dormir.
1: Clar.
0: Deuen estar angoixats per anar a dormir, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè en quin moment realment ens podem començar a preocupar de pensar, home, potser tinc un problema de veritat, perquè potser pot passar que pensem que és algo puntual, que no dormim bé, però suposo que hi ha un punt que et dones compte que tens un problema d'insomni.
1: Sí, trobem que a nivell de la població general hi ha realment uns mals hàbits de son, i tothom anem més privats de son, dormim menys del que voldríem. I realment hi ha potser una oportunitat de dormir, i llavors és quan tenim més dificultats. Llavors diem que és un problema ja mèdic quan veiem que tot i intentar millorar les condicions d'anar a dormir, no aconseguim tornar a reprendre aquesta regularitat i aquesta conciliació del son natural, i diem sobretot si és més de 3 nits per setmana, i si es cronifica, si és més de 3 mesos. Però sobretot quan hi ha una persona veu que s'ho està passant malament i que té repercussions en el seu dia a dia, és millor que consulti, perquè quan abans ho agafem i ho tractem, serà millor.
0: Sap què passa? Que hi ha moltes persones que pensen, el que li diria ara és de menys 25 de medicina, doctor, i em perdonarà que vostè és neuròloga, però avui estàvem dient a la reunió i tots tenim casos a casa, no? Jo mateixa durant una època no he pogut dormir i ha estat una època molt difícil per mi, perquè clar, sortia de la ràdio super esverada, arribava a casa a les 5, les 6, les 7, i quan me dormia, doncs potser m'havia de llevar, perquè evidentment la vida al matí continua, no? I va ser una època molt complicada. Però, clar, hi ha moltes persones que diuen, no, és que jo una pastilla per dormir no me la vull prendre perquè em marejarà, perquè el dia següent em deixarà una mica fora d'hores, perquè jo l'endemà he de treballar i he d'estar amb el cap clar. Aquestes píndoles per dormir, les que verdaderament no creen dependència, doctora, poden donar aquests símptomes, aquests efectes secundaris?
1: Totes les medicacions poden donar efectes secundaris, però sí que mirem de trobar la medicació òptima per la persona, que li pot anar millor, amb una dosi mínima que sigui efectiva, i realment l'ideal és que poguéssim estar en contacte directe amb el pacient, perquè si té algun efecte secundari, de seguida podem ajustar la medicació i que no tingui aquests efectes secundaris. Malauradament, doncs, potser no hi ha els recursos adequats perquè el metge de capçalera pugui veure amb tota la regularitat, o que pugui derivar a un especialista en son tot lo ràpid que voldríem, no? Però jo crec que n'hi ha, ara mateix tenim molts diferents tractaments farmacològics, i és, al final és molt millor dormir un número d'hores suficients que no estar crònicament patint aquest insomni per por de que em donin una medicació, perquè al final també això és un problema més.
2: Abans mencionava lo de la teràpia cognitivo-conductual. En què consisteix exactament?
1: Són una sèrie de mesures que no és només el tema de bons hàbits de son, perquè això de la higiene de son que sentim és molt freqüent, sinó que són una sèrie de mesures que s'avalua, per exemple, quines són les rutines d'aquella persona, quins són els hàbits que potser una persona va adquirint pel fet de dormir malament, per exemple, tenir la televisió al llit i posar la televisió i dormir-se amb la tele. Això pot cronificar el fet de dormir malament. Llavors, és una sèrie de mesures com reduir tots els estímuls externs que puguin haver a l'habitació i que puguin despertar la persona i la puguin angoixar més, com reduir el temps d'estar al llit, però això també es fa d'una manera molt personalitzada, com parlar de les creences que té una persona respecte a dormir.
0: Perdoni, disculpi, si no m'ho he de preguntar. L'he dit una cosa molt important, Gerard, la doctora ha fet una molt bona pregunta.

0: Reduir el temps que som al llit. Clar, hi ha persones que diuen no, me'n vaig a llegir al llit. Mal, jo penso, mal.
1: Si tenen problemes de son, sí.
0: Exacte, me'n vaig. No, no, si un té 18 anys, no, jo als 18 anys estava llegint al llit sempre. Si vaig a veure aquella sèrie de, que sé, per exemple, no? Aquella sèrie que m'interessa tant, que és molt moguda, malament també. Ho dic perquè hem d'entendre que a certes edats el llit ha de servir, entre d'altres coses, per dormir, doctora. Sí, sí, no? Això sí. Ho hem de tenir clar.
1: Sí, això és molt important. No fer treballar a l'ordinador. Els adolescents també ho fan molt. Potser estan xatejant amb els amics. Llavors, el llit és per dormir o per tenir relacions, però no per fer altres coses, perquè realment hem de condicionar el nostre cos que quan estem al llit és el moment de relaxació i de descans.
0: Aquest descans que és difícil de trobar quan un té insomni. Parlava dels adolescents. Vostès també expliquen des de la Societat Espanyola de Neurologia que cada vegada s'està avançant més l'edat de persones que tenen problemes d'insomni, oi?
1: Sí, però el més freqüent que estem veient és que els joves dormen menys hores de les que haurien de dormir.
0: Quan hauria de dormir un jove?
1: Entre 9 i 10 hores, una persona jove. I estem molts d'ells que estan dormint 6-7 hores. Que és, de fet, dèiem, un adult hauria de dormir entre 7 i 9 hores. I, de fet, tots hauríem de saber, més o menys, quantes hores dormiríem si estiguéssim... si ens toqués la loteria, quantes hores dormiríem per estar...
0: Uau!
1: Perfectament.
0: Uau!
1: No? És una pregunta... O, bueno, si estàs de vacances molts dies, quantes hores dorms?
0: 10 o 12.
1: Bueno, pues, una mica, quines hores hauríem de dormir per estar en condicions òptimes, d'estar ben despert, no necessitar cafès per funcionar. Això és... una utopia, potser, no? Però sí que hauríem d'intentar apropar-nos una miqueta més al que necessitem i no allunyar-nos, perquè al final anem traient hores al son, perquè volem ser productius, volem fer altres coses, però igual que fa un temps no sabíem la dieta, si estàvem menjant malament no ens adonàvem, i ara sí som molt conscients d'això, hauríem de ser conscients també de quan estem dormint poc i intentar millorar-ho per trobar-nos millor.
0: Perquè quan un dorm també se sent molt bé dormint, vull dir, hi ha persones que per elles dormir no és un plaer, a mi m'agrada molt dormir, el que passa que no puc dormir 12 hores diàries com quan tenia 20 anys menys, però, o 30, però penso que dormir és la sensació de dormir, de llevar-te descansat, és una sensació que ja comences el dia amb una energia de menjar-te el món, doctora.
1: Sí, i tant, però potser els joves, i si es va reduint, si fem aquesta privació de son que és tan generalitzada, malauradament, ens anem acostumant i sembla normal, no? I si un jove tot li va bé i està dormint 6-7 hores, diu no passa res, però potser arriba als horaris de la universitat i té problemes, perquè s'ha dormit a la universitat. El batxillerat tirava, anava fent petites becaines o dormint a la tarda, però després arriba a la universitat i té un problema perquè s'ha dormit a la universitat o s'ha dormit a l'autobús i bueno, hem d'intentar dormir més del que està dormint habitualment.
0: Becaines sí o no?
1: Si no hi ha problemes per dormir a la nit, en principi sí, també fer un pic de becaina és un plaer, no? La gent que la pot fer i no té cap problema, però sempre diem que millor que no passi de la mitja hora, perquè també hi ha un efecte de quantes més hores portem desperts, més tendència tenim a dormir a la nit i hem d'entrar al son profund, que és el son més, també més reparador.
0: Més agotats estarem per la nit, vol dir.
1: Llavors, ja. si estem gastant aquesta pressió de son que necessitem per dormir adequadament, a la tarda dormir, potser ens costa més dormir a la nit.
0: Última pregunta, Gerard.
2: Li volia preguntar, aquest cap de setmana hi ha el canvi d'hora? Hi ha algun efecte pel que fa a la son?
1: Sí, se sap que hi ha un efecte perquè tenim un ritme, estem acostumats, i no és només el ritme de dormir, sinó també el ritme dels àpats, que ens canvia totalment, i sí, se sap que hi ha un efecte no només a nivell de salut, estadísticament s'ha vist que hi ha un més risc de patir malalties cardiovasculars, events cardiovasculars com infarts de miocardi i ictus, però també sabem que poden haver més accidents de trànsit perquè ens canvia, podem estar més somnolients. Potser el canvi ara que farem ens ajuda a dormir una mica més i ens fa que al matí tinguem llum i al vespre estiguem a les fosques. Potser aquest canvi ens afavoreix a dormir millor, però sobretot el canvi que es fa al març ens pot afectar més i ens costa. Hi ha persones que li poden costar setmanes d'adaptar-se.
0: Doncs poc a poc i bona lletra, Gerard, molt bona pregunta. Aquest cap de setmana canviem l'hora, així doncs que escoltin, apuntem tot el que ens ha dit la doctora Frank, perquè efectivament dormir bé és una base natural per no estar irritats, per no ser irritables, per no tenir mal humor, per estar més feliços, per, diuen els clàssics, tenir millor pell, és una broma, doctora. Sigui com sigui, si dormim millor, també ens sentirem millor. Doctora Ana Fernández, moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bé, gràcies.
0: Bona nit i no s'adormin, que encara estem en directe. Ara no podem dir que s'adormin, que si no perdem la parròquia. Seguim.

0: Crec que en més d'una ocasió els hi he confessat, estimats oïdors de la pública, oïdors del De Nit de Ràdio 4, que jo sóc una dona de lletres pures i que la ciència que admiro i que segueixo sempre em provoca una mica de por que no basarda. Serà perquè quan era una mica més jove cara i estava estudiant em van dir que jo per la ciència no servia i que per mi 2 i 2 sempre eren 25. Més enllà d'aquesta anècdota personal, penso que sense ciència, sense bons científics, sense bons investigadors, el món seria un lloc infinitament més dur, infinitament més hostil i sense esperança. Per aquesta raó, m'ha agradat molt el llibre que ha publicat el doctor Lluís Montoliu amb Pinòlia, Impostors de la ciència, Històries reales de fraude i engaño en la ciència. El doctor Montoliu és llicenciat, doctor en biologia per la Universitat de Barcelona, investigador del CSIC i membre del Centre d'Investigacions Biomèdiques en Xarxa en Malalties Estranyes en el Centre Nacional de Biotecnologia a Madrid, del que actualment és vicedirector. Així doncs que podríem estar parlant del seu currículum, que és impressionant, fins demà, però com que el tenim a l'antena, el saludem. Doctor Montoliu, bona nit.
1: Hola, bona nit, Sílvia, com estàs?
0: Molt bé, i vostè què tal està?
1: Doncs aquí disposat per parlar una miqueta dels científics que intenten prendre dreceres i que intenten fer coses que no són correctes.
0: Ja veu que nosaltres aquí a la ràdio pública i més els periodistes tenim l'obsessió amb les fake news, no? Aquelles notícies que no ajuden a la nostra feina ni ajuden tampoc a que els ciutadans puguin tenir una àmplia visió del que realment passa al món, no? I m'ha sorprès molt que això també passi a la ciència, vull dir que hi hagin fake científics, si m'ho permet, o que fan que la ciència sigui alguna cosa que s'acomoda als seus interessos i no pas a la necessitat de la ciutadania.
1: Mira, el que passa és que no som gens diferents de cap altre grup de la societat, com a periodistes, com els jutges, com els taxistes, com els ferreters, els fruiters. Doncs sempre hi ha gent que s'acomoda i segueix les normes que cada un d'aquests grups s'ha donat, el que diem els codis deontològics. Nosaltres tenim uns codis que diem de bones pràctiques científiques i malauradament sempre hi ha una minoria, afortunadament una minoria, que en lloc de fer les coses correctament, doncs s'inventa, falseja, modifica, altera els resultats, no per mostrar el que allò que els hi ha donat a l'experiment, sinó allò que voldrien que els hi hagués donat com a resultat a l'experiment. I clar, llavors no només ens estem disparant el peu, no només ens estem fent trampes al solitari, sinó que passa una cosa molt més greu. Nosaltres, els científics, anem progressant en el coneixement en base al que llegim dels científics que ens han precedit. Per tant, hem de confiar en aquests treballs que s'han publicat perquè seran la base a partir de la qual nosaltres començarem a dissenyar els nous experiments. Però si aquests experiments estan basats en frau, estan basats en engany, en enganyifes, doncs no només ens equivocarem, sinó que perdrem temps i diners. I t'asseguro que no tenim ni temps ni diners per perdre la ciència.
0: Ni temps ni diners, quan a més, desgraciadament, la ciència i els científics a vegades són tractats d'una manera menystinguda, doctor Montoliu, vostè ho sap molt bé, eh? És a dir, molts dels científics que estan treballant moltes hores per intentar trobar informació, com vostè fa, sobre malalties rares, o sobre càncer, o sobre sida, o sobre Parkinson, o sobre ELA, doncs, escolti'm, són persones que són molt esforçades, que tenen currículums acadèmics brillants i que a vegades econòmicament no els hi compensa de cap manera. Hi ha alguna... Digui, perdoni, doctor, digui.
1: No, hem de dir que és que a mi em posa tan... m'enfada tant veure aquests comportaments que per això he decidit escriure aquest llibre. No perquè volgués resaltar cap cas en particular, sinó perquè crec que la crítica dels mal comportaments ha de venir del nostre propi gremi, de la nostra, des de la ciència, no? Per reconèixer que també entre nosaltres però hi ha gent que no fa les coses adequadament i que això té conseqüències. Conseqüències per ells mateixos i conseqüències per la societat, sobretot quan estem parlant de recerca que té a veure amb salut, no? No volem prendre un medicament que ens han dit algú que va bé contra el càncer quan realment doncs, no faci res contra

0: del càncer, i potser el que sigui és que sigui més perillós i que generi un problema addicional, no? Això és el que no volem que passi.
1: No ens ho podem pas perpetre. Aquí en el programa, doctor Montoliu, li he d'assegurar que tant en Julio Leal com en Gerard Travé, com servidora, com tots els que fem el de nit, tenim una obsessió per la ciència, vull dir, quan llegim a la premsa.
0: Doncs estupendo.
1: No, em refereixo que si, per exemple, llegim a la premsa que hi ha un grup de metges del Clínic, que ha aconseguit, i aquesta és una entrevista que vam fer la setmana passada, parlar del càncer de pàncreas, que com vostè sap és un càncer complicat, amb un diagnòstic dur.
0: Molt complicat.
1: Quan arriba el diagnòstic, doncs, desgraciadament, la feina que fa la malaltia ja està feta, doncs, de seguida, evidentment, entrevistem els metges que són els que porten aquesta investigació, perquè tots volem viure el millor possible, però sobretot, doctor Montoliu, i penso que això ho fa vostè en el seu llibre, volem tenir la informació per triar, no? És a dir, la ciència no només serveix, sota el meu punt de vista, per posar damunt de la taula un diagnòstic, sinó per donar suficient llibertat a la persona a la que se li està donant el diagnòstic de fer amb la seva vida el que cregui que hagi de fer.
0: Per descomptat, això és el que fem investigadors i facultatius i metges. Doncs anem, malauradament no tenim teràpies, no tenim tractaments per totes les malalties que coneixem. Hi ha alguns tractaments que són experimentals i que tenen els seus riscos i que evidentment les persones quan es sotmeten a aquests assajos clínics, per això parlem d'aquestes persones com voluntaris perquè voluntàriament accepten el repte d'una teràpia, d'un nou tractament que encara no està pas provat del tot i que pot anar bé o pot no anar bé. I aquesta és part de l'equació.
1: Una qüestió que passa també per, perdoni que li digui així de ras i curt, per la mesquinat d'alguns, no? D'aquells que utilitzen la ciència no en benefici de la comunitat, sinó en benefici propi, no?
0: Saps què passa? Saps què passa? Això que acabes de dir és tan important, de la mesquinat, perquè un es pregunta, i com és que hi ha gent que és capaç d'enganyar, i com és que enganyen, i com és que la gent es deixa enganyar? A veure, si tu llegeixes un article o un estudi que diu que ha trobat una cura contra el càncer o contra la degeneració del cor després d'un infart de miocardi o alguna cosa greu que es pot curar, tu vols creure que això és veritat. I això se n'aprofiten aquests investigadors que s'inventen teràpies contra la sida, teràpies contra el càncer o teràpies contra la degeneració associada a un infart de miocardi. I clar, se n'aprofiten de que la societat vol creure que allò és veritat. I això és terrible perquè finalment el que passa és que segurament s'alleugereixen els filtres, la gent no manté l'escepticisme que hauríem de mantenir tots els investigadors contínuament, i per això acaben publicats articles que segurament si els haguéssim analitzat fredament, neutrament, sense voler pensar que és veritat allò, doncs no s'haguessin publicat mai. Aquesta és una de les situacions que passa. Però que aquestes persones que prenen aquestes dreceres, diguem-ho ja tot seguit, són persones molt intel·ligents. Són persones que són capaces de muntar tot un seguit de mentides. És molt complicat mantenir una mentida en ciència, però s'ha d'elaborar, s'ha d'anar complicant, etc. I ojalà aquesta intel·ligència doncs, la fessin servir per incrementar el nostre coneixement i no per fer aquests fraus.
1: Doctor Montoliu, perdoni que sigui tan clar, espero no ofendre'l, no? Però les persones tan intel·ligents que el que fan és aprofitar la seva intel·ligència pel mal són psicòpates, vull dir.
0: És una patologia, tens tota la raó, és una patologia. A més, jo que doncs he estat fa molts anys que estic associat a diferents tipus de comitès d'ètica, tant a la meva institució com ara a nivell nacional, el Comitè Espanyol d'Ètica de la Recerca del Ministeri de Ciència, doncs quan trobem aquests casos, doncs fixa't el que et diré. Si trobem una errada d'una persona, sovint aquesta errada no és l'única. El que trobem és que aquesta persona, aquest investigador, aquesta investigadora, quan era ja un investigador jove, ja va cometre alguns d'aquests errades, però, diguéssim, no el van descobrir. Va seguir pujant l'aposta, va seguir fent aquestes jugarretes, aquestes

0: alteracions, i el que observem sovint és que no és una persona que una vegada a la vida, diguéssim, es pren la llibertat d'inventar-se el resultat, sinó que és una cosa sistemàtica, per tant, és patològic, és una patologia.
1: És una patologia en la que moltes persones hi guanyen diners i guanyen també alguna cosa que a mi em posa molt nerviosa, doctor Montoliu, que és inflar l'ego, no? Estem en una societat profundament culpògena on hi ha persones que es dediquen a menystenir i a invisibilitzar d'altres persones que sí tenen aquesta voluntat per fer les coses amb decència, no? I bé, n'hi ha d'altres, com vostè explica molt bé en el llibre, que es dediquen a tot el contrari. Tots els capítols m'han agradat molt, però m'ha agradat molt Embellecer los datos para mostrar lo que interesa. Perdoni, és que clar, sí, aquest titular, sí. Disculpi'm, jo com a periodista crec molt en el relat, no?
0: Sí, sí. Sí.
1: Nosaltres aquí a la ràdio, que és la ràdio pública, vostè treballa en una institució pública i jo dirigeixo un programa a una ràdio pública, penso que hem de ser molt curosos amb el que diem i com ho diem. Així doncs que hem de tenir en compte el relat. Una mica el que fan vostès a la ciència pel que he llegit en el seu llibre, no? És a dir, un ratolí que vostès estan experimentant amb ell per trobar una solució a una malaltia rara, com fa vostè quan està al laboratori, ha de tenir un relat científic, un relat biològic, un relat genètic, no? Les notícies també tenen un relat, tenen un recorregut, i el que nosaltres expliquem ara té un per què a través del passat i probablement a través del futur. Embellecer los datos para mostrar lo que interesa és l'estatus quo natural de la societat en la que vivim, doctor Montoliu.
0: Exactament. Aquest és un cas que va ser paradigmàtic, perquè és un investigador francès treballant a Suïssa que, diguéssim, ell sabia el que havia de sortir quan feia experiments, no? Es creia que ja sabia els resultats. Després feia l'experiment i si no s'ajustava al que ell esperava, doncs modificava les dades per que s'ajustés al que ell pensava, no? Ell creia que no estava fent res mal fet, evidentment estava manipulant els resultats. Ell deia molt, així, molt tendrament, que els estava fent un favor als lectors d'aquells articles perquè així ho entendrien millor, no? Clar, entendrien millor el que ell volia que passés.
1: Efectivament.
0: No necessàriament el que passés, no? Saps allò de la nova veritat, no? De la nova veritat que s'ha instaurat ara a la nostra societat, no? Que les coses evidents que passen no són tan evidents, sinó que hi ha algú que diu, escolti, que està plovent, i algú diu, no, és que no plou, perdoni, és que està plovent, no? I llavors s'encaparren en que no plou quan li passa el mateix, no? Escolti, que aquest resultat no és exactament tal com vostè m'ho diu, no, però aquest és el resultat que jo crec que ha de sortir. Bueno, vostè no ha de creure, vull dir, nosaltres el que perseguim a la ciència és la veritat en minúscules, no? La veritat en minúscules vol dir que el que sabem avui potser ho hem de tornar a repensar la setmana que ve perquè tenim nous resultats i que ens fan variar aquella percepció que teníem. Nosaltres, jo mateix i qualsevol investigador al llarg de la seva carrera, doncs, ha tingut de canviar d'opinió i hem hagut d'anar acomodant el que creiem entendre a base dels nous coneixements. Això és el mètode científic i això és la manera habitual. Això va saltar als aires durant la pandèmia, no? Perquè habitualment només apareixien els medis de comunicació els científics quan teníem alguna cosa, alguna història que explicar, una història d'èxit, no? Clar, durant la pandèmia, cada dia estàvem diferents investigadors a tots els medis i, clar, dèiem, avui hem fet aquest experiment. Trucaven després de dos dies, què passa amb aquell experiment? Doncs mira, no va funcionar. I llavors, clar, els periodistes diuen, però com pot ser que no vagi a funcionar? Bueno, és que això és l'estat habitual de la ciència, la major part dels experiments no rutllen, no funcionen com pensa perquè som limitats, hem de reconèixer, hem de ser humils i hem de reconèixer que no ho sabem tot i hem d'anar canviant.
1: Però fixi's, en aquest llibre tan interessant, per cert, som entrevistant el doctor Lluís Montoliu, una autèntica eminència, i li agraeixo moltíssim l'oportunitat, Impostores de la ciència...
0: Gràcies a vosaltres.
1: No, de debò. Impostores de la ciència, històries reales de fraude i engany en la ciència, que dita Pinòlia. Permeti'm, és que jo faria comparacions amb el seu llibre que m'han semblat tan interessants i també molt inquietants. Perquè el mal... Perquè... Gràcies, doctor. Perquè el mal existeixi, han d'haver col·laboradors necessaris. Estem d'acord?
0: Absolutament, com la corrupció, perquè la corrupció assisteix a d'haver-hi corruptors.
1: Exacte. Mm-hmm. Vostè coneix molt bé les universitats de l'Ivy League, n'estic segura, com per exemple la prestigiosa Universitat de Harvard, no? Un dels casos que també m'ha tocat molt la moral és el cas de Piero Anversa. És a dir,
0: un investigador d'origen italià que va acabar treballant a Harvard, i aquest és un dels casos que et deia que vols creure que el que ha trobat és cert. Perquè tothom sap que quan tenim un infart de miocardi, doncs hi ha una zona del cor que deixa d'estar irrigat durant un cert temps, i aquelles cèl·lules del cor es moren i no hi ha un reemplaç, no hi ha substitució. Per tant, tu funciones a partir d'aquell moment amb un cor que no funciona al 100%, sinó que funciona un 70% o un 65%, i t'agradaria tornar al 100%, no? Però no és possible, no? I aquest senyor ens va dir que injectant unes determinades cèl·lules troncals, cèl·lules mare, prop de la zona infartada, doncs resulta que aquestes cèl·lules eren capaces de restaurar la funcionalitat d'aquest cor, no? I això era tan bestial, tan brutal, que la gent s'ho va creure. I el que va passar és que quan vam aixecar l'alfombra, doncs el que vam veure, vam aixecar la catifa, el que vam veure és que tot això estava manipulat, s'havien inventat tots els resultats per fer encaixar una idea, una premissa que ells tenien i que volien vendre, no?
1: Fixi's que aquesta premissa passava pel control, doctor Montoliu, ho explica molt bé en el llibre, no? Aquest va ser un dels grans, per dir-ho ras i curt, mals de la Universitat de Harvard. Va ser un escàndol, una universitat a més molt tancada, una universitat que creu molt en la comunitat, una universitat on per entrar a treballar a Harvard com a investigador has de ser una eminència, però per entrar a estudiar-hi també, perquè vostè sap també com jo que les universitats de la Ivy League no només, com diríem de les dones del César, s'ha de semblar bona, sinó a més semblar-ho, no? S'ha de ser bo, no? Clar, sí. Aquest senyor el que feia era que en el laboratori hi hagués un control absolut del que es podia dir i del que no es podia dir. Per això li parlava jo d'aquests col·laboradors necessaris.
0: Sí, gent que està allà recabant els datos, i que una de les coses més senzilles que estan a l'origen del frau és tu vas recopilant dades del teu experiment, però només et quedes les dades que et van bé, que van a favor de la teva hipòtesi. Totes aquelles que van en contra les rebutges. Clar, si fas aquesta tria, doncs al final et quedes només amb les dades que t'apoyen a la teva hipòtesi i creus que tot ha anat bé i tot ha sigut fantàstic, no? Doncs els que feien ells, això és en part el que feien aquests col·laboradors, i anaven una miqueta més enllà, perquè ells volien mostrar unes imatges de talls histològics del cor de ratolins, en el qual es veiés aquesta recuperació, i si no es veia prou bé aquesta recuperació perquè realment no existia, doncs se l'inventaven, no? I posaven sobre una sèrie de marques, una sèrie d'imatges que demostraven. Era una cosa molt barroera. Ara explicat, doncs un es pregunta, però com pot ser que això no es va descobrir del primer dia, no? Doncs no es va descobrir perquè són aquestes situacions que tu vols creure que això és veritat. I a més hi ha situacions que fan inclús fan riure, no? No sé si has llegit aquell que he dit enxampats pel Facebook.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I aquests són uns investigadors suecs, en particular un investigador sueca, que vol demostrar que els microplàstics, aquestes boletes de plàstics que generem de molts productes, doncs acaben al mar, els peixos les consumeixen, nosaltres ens mengem aquests peixos, i això doncs tenim més o menys assumit que això no bo no pot ser, segur que és algo dolent, però el que passa que és difícil de demostrar. I aquests investigadors van voler demostrar que les boletes de microplàstic feien mal. I clar, era un altre exemple d'un resultat que volies veure, aquest resultat. Aquesta senyora, com va arribar a una illa que es diu Gotland del mar Bàltic, doncs, com que és una noia jove, com qualsevol joves, doncs va començar a prendre's fotografies, selfies, hi-hi, ha-ha, a la seva illa, a la seva compte de Facebook, quan va arribar i quan se'n va anar. Clar, va estar uns 10 dies, però a l'article va dir, diu, durant les 3 setmanes que ha durat l'experiment, no havia estat 3 setmanes. I a més, els altres investigadors que la van veure allà no la van veure treballar ni la van veure fer experiments. Per tant, la van enxampar per aquesta voluntat, aquest ego de voler documentar tots els aspectes de la meva vida. Ara estic esmorzant, ara estic dinant, ara estic berenant, doncs això és el que va passar.
1: I passa també que el resultat a vegades és massa bonic. Vostè recorda Carl Sagan, i vostè té com a brújula Carl Sagan, no? Els descobriments...
0: Sí, és un dels referents.
1: Efectivament. Els descobriments extraordinaris requereixen...

0: hem de ser honestos i hem d'admetre que el fet de que els experiments surtin no és lo habitual. Lo habitual és que no ens surtin, i així anem avançant.
1: Clar, i com que no surten, per això necessiten, i perdoni, doctor Montaniu, tants diners. Tornem altra vegada a l'Ivy League. Tornem altra vegada a universitats com Stanford, com Harvard, com Columbia.
0: Sí, sí.
1: Bé, allà hi ha moltes persones que tenen molts diners que ajuden econòmicament. Sabem que als Estats Units no passa el mateix aquí. Els beneficis fiscals per aquestes grans famílies, els Astor, els Carnegie, els Vanderbilt, són boníssimes, no? Aquí no hi són.
0: Aquesta és la diferència.
1: I així no es luce el pelo. I així no es luce el pelo, doctor Montaliu, oi?
0: Aquesta és la diferència. Si tinguéssim una llei de promotors, de mecenatge, que les persones que voluntàriament volguessin donar els seus diners perquè a la ciència, no només des del govern, sinó des de la societat civil, hi ha molta gent que té uns diners i que voldria invertir-los en ciència i que se'n poguessin beneficiar d'aquesta donació. Per exemple, als Estats Units i en molts països la donació porta fins i tot un 100% de deduccions fiscals. Això vol dir que si dones 10.000 dòlars, doncs et pots deduir 10.000 dòlars del que has de pagar tu d'impostos, no? Aquí no arribem a tant. Aquí arribem, en determinats casos fiscals, a un màxim d'un 40%, que déu-n'hi-do, però es podria fer millor.
1: Fixi's que vostè està parlant d'aquest mecenatge que dona tantes oportunitats, perquè, és clar, quan vostès estan estudiant i quan el resultat és massa bonic i no se n'enrefien d'aquest resultat, fa que tinguem la sensació que la ciència avança contra la seva pròpia intuïció. Així doncs, que torno altra vegada als diners. Necessiten diners per dir, bé, d'acord, aquesta prova ha anat molt bé, però no sé si li passa a vostè, doctor Montaliu, a mi em passa. Quan tot em va massa bé, sempre penso, ara em trencaré la cama. Oi que m'entén?
0: El karma, no? El karma que s'ha de mantenir constant, no? Mira, això dels diners és una de les explicacions d'un dels casos que a mi em treu més de polleguera, i perdona'm que et digui així, que és la persona que va publicar un article absolutament impresentable, un article que va ser retractat, que associava vacunar els nanos amb que aquests nanos desenvolupessin autisme. Això és un disbarat. Això és un disbarat. Es va publicar l'any 98. Aquest investigador estava associat a una sèrie de persones que el que volien era que els pares d'aquests nens, atemoritzats de que els seus nanos vacunats poguessin desenvolupar aquest autisme, doncs presentessin unes demandes perquè pel risc que haurien assumit suposadament per haver estat vacunats, no? I aquestes demandes anirien associades a unes reclamacions de diners, etc., dels quals també se'n beneficiarien aquests advocats. Bueno, diguem-ho directament, això va ser una invenció, però va trigar 12 anys. Això es va publicar l'any 98 i va trigar 12 anys, el 2010, en retirar-se, i va ser quan el Col·legi de Metges Britànic va expulsar de la professió aquest metge per haver fet aquest problema, no? Però fixa't, estem a l'any 2026, 16 anys després, i aquest article està recontra-retractat, però aquest article se segueix fent servir com si fos una bandera per tots els col·lectius antivacunes, no? Que, evidentment, estan extenent aquesta idea, que és una idea errònia, de que les vacunes tenen associats aquests riscos. Hem de dir-ho clarament, que les vacunes s'han salvat a milions de nens i nenes, milions que haguessin pogut desenvolupar malalties infeccioses per les quals tenim ara vacunes, i això no ho hem de dubtar, no ho hem de dubtar en absolut, no? I és el mal que va fer aquesta persona es perpetua durant els anys, perquè malgrat tots sabem, els que estem dintre del col·lectiu, que això va ser una irresponsabilitat, que això va ser una mentida, doncs clar, la gent que ho sent per primera vegada, si tu ets pare o mare i no tens masses coneixements científics, escolta, dius, escolta, i si fos veritat? I si fos veritat que això de la vacuna doncs causés autisme? Tu no li vols cap mal al teu fill, no?
1: No, clar, però...
0: I clar, llavors, innocentment, llavors aquell pare, aquella mare decideix, doncs, bueno, com que potser és veritat, doncs no anem a vacunar el nano. Llavors cometen l'error, llavors

0: tenim aquí un nombre de casos de sarampió aquí a Espanya com no havíem tingut mai. Hem fet una repuntada, bueno, hi ha altres països d'Europa i Estats Units començant a tenir nens i nenes que malauradament moren de sarampió d'una forma totalment gratuïta, que ja tenim una vacuna excepcional que va com va bé contra el sarampió. No hem de dubtar.
1: Mai hem de dubtar, però fixi's, allò que va dir aquell impresentable encara continua cuejant. Tenim, vostè sap, perdoni, tenen als Estats Units un ministre de Sanitat, perquè els oients ho entenguin...
0: Que és un antivacunes.
1: Que és un impresentable, disculpi'm, que és un impresentable i és un ignorant. I és un ignorant, és a dir, és un senyor que està comprometent la salut dels americans, no? Perquè si...
0: Mira, això és una bestiesa, tan gran. Com pot ser que una persona antivacunes hagi arribat tan amunt i sigui responsable de la sanitat d'un país? No només això, sinó que, fixa't el que va fer, fa uns mesos a Dinamarca es va fer un estudi de gairebé 1 milió de nadons on els quals es va validar que els components que tenen les vacunes no produeixen cap problema ni cap mal als nadons, malgrat deien aquests col·lectius antivacunes. No? Aquest article es va publicar i aquest senyor es va permetre el luxe de trucar a l'editor i dir-li: vostè té que treure aquest article perquè aquest article no diu la veritat, perquè la veritat és que els components de la vacuna són perillosos. Així és tal qual, no? Evidentment l'editor li va penjar el telèfon, li va dir que no arris, no? Va dir que aquest article era un article científic i el que demostrava és que no hi havia problemes amb les vacunes. Però fixa't quina malesa has de tenir per intentar trucar, per bloquejar el progrés científic. Bueno, és un disbarat tan gran, me'n faig creus.
1: És un disbarat gran que si hagués arribat en plena època del Covid no haguéssim tingut les vacunes, doctor Montoliu, que és el que vostè també explica.
0: Vam sortir de la pandèmia gràcies a la ciència. Clar, la gent malfia perquè diu: però com pot ser que si el virus el vam descobrir al març, abans del desembre ja teníem les primeres vacunes, com pot ser que en menys d'un any? Bueno, és que no les vam tenir en més d'un any. És que la Catherine Calico i el Drew Weissman, que van rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 23 per aquesta proposta, doncs van començar a investigar les vacunes d'RNA i missatger, les d'RNA, les van començar a investigar el 2005. Per tant, portaven 15 anys investigant quan va arribar el cas del coronavirus. Per tant, no és cert que només vam trigar un any en desenvolupar-les. És que ja ho tenien tot a punt. Va arribar i van posar-se a aplicar tots els coneixements que havien adquirit durant aquells 15 anys i per això ho vam tenir. Si sempre hi ha una explicació, el que passa és que és més fàcil dir: és impossible que les vacunes es poguessin fer en un any, per tant aquestes vacunes són perilloses, per tant aquestes vacunes són un frau, per tant aquestes vacunes no ens les hem de posar. Error, clar que no les hem de posar.
1: És un error gravíssim. No el volem molestar massa més, doctor Montoliu, perquè vostè té molta feina i li estic agraint moltíssim la seva generositat amb aquest llibre Impostores de la Ciència, Històries Reales de Fraude i Engany en la Ciència, en la que em permetrà només dos comentaris. No és només un llibre sobre el frau, sobre les fake news, és també una reflexió sobre el contracte entre la divulgació científica i la societat que financia la investigació. Això que parlàvem ara, no? Ara hi ha alguna cosa que encara embolica més la troca, que és la intel·ligència artificial. A mi em provoca molta... Exacte.
0: La intel·ligència ens ha passat per la dreta i per l'esquerra. És que saps què passa amb la intel·ligència? És que a mi em fa una mica de basarda de parlar dels problemes associats a la intel·ligència, perquè realment també ens permetrà avançar molt en ciència. La intel·ligència artificial té moltes coses adequades, ens ajuda al diagnòstic, ens ajuda al desenvolupament de teràpies, però el que fa més fàcil és el frau. Si jo li dic a la intel·ligència: prepara'm una gràfica de barres en les quals vegis un cas control i vegis uns casos experimentals que tinguin una mitjana tal i que tinguin una desviació estàndard tal i que siguin les diferències estadísticament significatives i que el paràmetre de significació sigui aquest, la intel·ligència m'ho farà i serà impossible demostrar que allò ha estat preparat, ha estat inventat. Per tant, ara ens hem de mirar els resultats amb una miqueta més de distància i ens hem de qüestionar sobretot aquells resultats que són aparentment tan positius i tan exitosos, no? Hem de, si de sempre hem de tenir sempre el llumet de la dubte encès, potser ara, en el cas de, en el món, a l'època de la intel·ligència artificial, hem d'estar més atents. Perquè és que hem de saber que el novembre de l'any passat el nombre de texts que nosaltres podem descobrir a internet quan visitem qualsevol pàgina, el nombre de texts que han estat escrits per una intel·ligència artificial des de novembre de l'any passat ha superat el nombre de texts escrits per sers humans. Per tant, quan llegim una pàgina web qualsevol, és bastant probable que no l'hagi escrit una persona, que l'hagi escrit una intel·ligència, que tindrà els seus desbiaixos i que tindrà els seus problemes i que, evidentment, doncs, té una capacitat per accedir a molta quantitat de dades, però que hem d'anar en compte a l'hora de treure conclusions del que fa aquesta intel·ligència.
1: No, i a més també hem de tenir en compte que quan nosaltres escoltem o llegim que els metges que estan d'urgències als grans hospitals espanyols per refer un cribatge més ràpid, la pregunta primera la fan a la intel·ligència artificial, a mi què vol que li digui? Digui mentiga, doctor Montoliu, i serà la meva última resposta. Em neguiteja molt perquè jo vinc de...
0: Mira, el diagnòstic l'ha de fer una persona, l'ha de fer un metge. Si aquest metge pot tenir un ajut de la intel·ligència no ha de ser mai qui diagnostica. En aquests moments no pot ser. La intel·ligència hauria de ser un programa que digués, mira, dels símptomes d'aquests que em dius d'aquesta persona, això encaixaria amb alguna d'aquestes tres propostes, no? I és el metge el que ha de mirar aquestes tres propostes i dir, ah, mira, doncs aquesta segona és segurament el cas que passa en aquesta persona, però no és la intel·ligència qui diagnostica. Ens equivocaríem si bàsicament ens creiem a peu junts el que ens diu la intel·ligència.
1: Doncs intentarem, com sigui, doctor Montoliu, creure en la ciència, que és el que hem de fer, i creure en la seva capacitat d'estudi.
0: La ciència és meravellosa.
1: I tant que sí.
0: La ciència és meravellosa i crec que la gran majoria d'investigadors i investigadores, això és una feina molt vocacional, com segurament la vostra també de periodisme, ens agrada treballar amb això i deixem totes les hores que siguin necessàries, i ens fa molt mal quan hi ha algú que es pren aquestes molèsties per intentar fer-nos creure coses que no han passat. Ho hem de dir, això existeix, aproximadament és un 2% dels investigadors, que pot ser un nombre petit o un nombre gran, però que no és un zero. I això vol dir com ho hem de solucionar, doncs parlant d'aquest tema, com ho fem en el vostre programa de ràdio, i sobretot fent formació als investigadors joves, que no necessàriament saben que es poden prendre aquestes llibertats i fer aquestes malifetes, i tampoc saben les conseqüències que pot tenir per ells mateixos, per les seves carreres, quan cometin un d'aquests fraus.
1: Doctor Montoliu, li agraeixo moltíssim el temps, li demano disculpes perquè hem estat molt punyents amb les preguntes i li hem fet perdre molt temps.
0: Estupendo.
1: Però li agraeixo molt.
0: Un temps molt ben invertit, i us agraeixo el vostre interès que heu tingut en aquest tema.
1: Gràcies,
0: moltíssimes
1: doctor.
0: Gràcies.
1: Bona nit, que descansi, gràcies.
0: Bona nit.

0: Radio 4.
1: Bona nit, això és el Plurals i Singulars. Aquest estiu estem recuperant els millors moments de la temporada del programa. Aquesta setmana parlem de les persones LGTBI amb diversitat funcional i recuperem la història de la drag queen Sharon. Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars, el programa LGTBI de Ràdio 4. Fa unes setmanes ens va visitar en Xavier Sanuí al programa, al Plurals i Singulars, i ens va explicar que havia escrit una obra de teatre protagonitzada per un jove amb diversitat funcional. L'obra s'anomena Amor Particular. Xavier, molt bona nit de nou.
2: Molt bona nit.
1: De què va aquesta obra que vas escriure i que també es va representar?
2: Doncs sí, Amor Particular, es va fer una lectura dramatitzada a la Sala Beckett i és una història d'amor i de desamor. És una història de desamor entre dues persones d'edat passats dels 50, diríem, amb molts anys visquent junts, en què la rutina i en què la manca de comunicació porta a aquesta rutina que dic, i un d'ells, per un accident, té una lesió i entren aquí uns dilemes i una problemàtica a nivell de parella, que és el fil conductor d'aquesta obra, les possibilitats també de les persones amb diversitat funcional.
1: Per fer aquesta obra, tu et vas documentar d'alguna manera?
2: Sí, em vaig documentar sobretot en el tema de la diversitat funcional, perquè és un món que no en tenia ni idea i vaig tenir la sort de conèixer persones que sí, que em van ajudar, em van explicar el seu dia a dia i vaig poder entrar en aquest món que la veritat és que desconeixia.
1: I com vas entrar en contacte amb aquestes persones?
2: Estava fent el curs, com t'he dit, a la Sala Beckett, sí. I havia, quan vaig presentar el tema del que volia parlar, un company em va posar en contacte amb una persona que, amb l'Aladi, que va amb cadira de rodes, ell va patir un accident i fa molts anys ja que va amb cadira de rodes, i vaig poder parlar amb ell i la veritat és que se'm va obrir molt i se'm va obrir un món per poder escriure el que vaig escriure.
1: Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a l'Eladi Herranz. Eladi, molt bona nit.
3: Bona nit.
1: I benvingut al Plural Sí i Singulars. Explica'ns una mica, perquè bueno, els oients no ens poden veure, Tu tens una diversitat funcional, vas en cadira de rodes. Des de quan?
3: Des dels 19 anys. Jo vaig tenir un accident de moto el 92, i llavors vaig patir el que es diu una tetraplegia incompleta. És a dir, no moc les cames i moc els braços, però els dits de les mans no els puc moure, tot i que amb un moviment del canell, quan pujo la mà cap a dalt, llavors és com que es tanquen una mica les mans i d'aquesta manera les faig servir per agafar coses i frenar les rodes i tot això.
1: Vas tenir l'accident amb 19 anys.
3: Amb 19 anys.
1: És en plena joventut, també en el moment en què pues, la gent més experimenta, no?
3: Correcte, sí. Sí, de fet, bueno, volia comentar també que o sigui, és una lesió incompleta perquè Em va afectar la mobilitat d'aquesta manera que et deia, però no em va afectar tant la sensibilitat, o només parcialment. Llavors, sí que tinc sensibilitat de tot el cos, no tant en alguns aspectes de la temperatura i tal, però sí que el tacte i tot això, doncs sí que ho sento. Llavors, efectivament, doncs, amb 19 anys doncs, estava en plena efervescència i doncs, en aquell primer moment doncs, em vaig quedar paralitzat d'entrada de coll cap avall, només movia el cap i el cap el tenia immobilitzat, també perquè per una cosa que posaven abans per mirar de fixar, de recuperar la fractura, diguem, de la columna. I bueno, jo pensava que ja s'havia acabat tot el bròquil. No tenia molt clar, de fet, l'alçada de la lesió, perquè en aquell moment tampoc no havia conegut a ningú en cadira de rodes. Només havia vist les Paralimpiades un mes abans a la televisió. I, de fet, doncs, bueno, veia el... Bueno, potser havia vist pel carrer, però tampoc hi havia tanta gent en cadira de rodes pel carrer aleshores. I, bueno, ja em recordo haver vist un partit de bàsquet amb gent amb paraplègics que tenen més mobilitat, mouen millor els braços. Bueno, a mi, si se'm veu, pot semblar una mica paraplègic, però en realitat tinc més dificultat que ells. I jo pensava, hòstia, jo si em passés una cosa d'aquestes em fotia un tret. I és una cosa que no has de dir mai, perquè un mes després, bueno, de carambola, doncs em va tocar i no em vaig fotre cap tret.
1: Han passat 40 anys, pràcticament, 30 i pico, no?
3: 30 i pico, sí.
1: 30 i pico d'anys,
3: sí.
1: I la teva vida ha continuat.
3: I la meva vida ha continuat, sí, bé, vaig... en aquell moment jo estava estudiant interpretació a l'Institut del Teatre i també estava estudiant psicologia, perquè a casa una mica m'havien dit que, bueno, jo firmeu primer una carrera i llavors doncs la psicologia era una cosa que m'atreia, però just quan havia sortit del COU, que fèiem aleshores, el curs abans de la universitat, no, doncs va sorgir noves carreres i l'Institut del Teatre van passar de 3 anys a 4 anys. Llavors, com que era una cosa que m'atreia molt i m'havien dit que podia fer la carrera que tries, però que fos una carrera, vaig accedir a fer les proves, em van deixar a casa. Sí, em van deixar, literalment, perquè si no hauria estat complicat. I com que no sabia si entraria, em vaig matricular a psicologia. Després resulta que sí, vaig entrar a l'Institut del Teatre, però com que havia aprovat l'entrada de psicologia, vaig pensar de fer-ho més endavant, però llavors em van dir després que si el primer any no aprovava cap assignatura em feien fora de la carrera. Llavors d'aquesta manera vaig començar a cursar a l'Institut del Teatre el grau d'interpretació, i el dilluns de tarda que tenia lliure feia dues assignatures de psicologia, i entre anar d'una cosa a l'altra i una mica poc dormir em vaig fotre la castanya i aquí estem. I després certament doncs hi vaig continuar. Vaig estar un any d'hospital.
1: Va ser també un procés, no? De reconeixement, d'acceptació també, d'adaptació.
3: Sí, va ser... Bueno, és una pèrdua. És una pèrdua de mobilitat, és una... Llavors, doncs, atravesses les fases del dol, no? La negació, primer, no pensava que deixaria, bueno, no contemplava aquesta possibilitat de deixar de caminar. Simplement vaig fer una cicatriu a la cama esquerra i pensava, doncs, al principi, doncs, que a l'estiu que se'm varia la cicatriu, bueno, al principi fins i tot, doncs, que aquell cap de setmana no podria sortir, perquè va ser un dimecres, venint de l'Institut del Teatre. Després, que si ja va ser el novembre, doncs després vaig veure que el Nadal l'hauria de passar allà, o sigui, i després ja te n'adones que, pues sí, tens ràbia, la ràbia de per què vaig agafar la moto, perquè de fet jo anava en tren i per anar més ràpid i no perdre la primera classe, que si no em deixaven entrar, vaig voler agafar la moto i bueno, pues anava molt ràpid, cansat, o sigui, bueno, coses que quan ets més jove semblen molt, molt lògiques i no en tenen cap. I després, doncs, la depressió també, en un moment donat, doncs ja me'n recordo allà a l'hospital, doncs un dia plorant amb ma germana, amb la gran, tinc dues germanes, una gran i una més petita, doncs dient-li que no volia quedar-me en cadira de rodes. Ningú m'ho havia dit, però clar, ja estaves veient, perquè sí que em van respectar, és una cosa que m'han deixat, doncs, que jo mateix anés fent preguntes quan sortís, i bueno, abans de fer la pregunta, clar, jo ja que això no avançava. Però després, doncs, sí, després de l'hospital un any, vaig estar a casa adaptant-me a moure'm la cadira molt a poc, primer perquè tampoc no vaig voler agafar una cadira elèctrica perquè estava entremig i volia intentar amb els braços, anava superlent. Tenia un gos petit i el portava lligat a la cadira, i perquè em servia com a excusa per aturar-me entre a cada arbre, i en realitat, bueno, era per descansar, perquè quan havia sortit sol, doncs tothom, la gent és molt empàtica en aquest sentit, i bueno, sempre vols anar en algun lloc i jo t'empenyo, jo t'ajudo, perquè ara anava com un cargol. Llavors el dia que em vaig lligar el gos ja ningú em preguntava, i perquè jo volia anar sol, encara que fos a la cantonada, i anar a tornar, i bueno, anar mica en mica avançant en aquesta autonomia per moure'm sol. I el tercer any vaig ser quan vaig recomençar psicologia. A l'Institut del Teatre em van dir que si volia, que podia tornar i tal, però no m'hi veia. I bueno, després em vaig graduar com a psicòleg. Ara després vaig fer postgraus, històries. Ara sóc psicòleg en una escola. I de fet, el tema de la interpretació també he pogut reprendre-ho. 18 anys després vaig tenir la primera oportunitat d'actuar. hi ha cadires de rodes i ara és un tema que ha sortit més, s'ha donat més visibilitat i he tingut més oportunitats. La darrera va ser a la Sala Beckett, aquest novembre.
1: Tu ets membre de la comunitat LGTBI.
3: Sí.
1: El fet de tenir diversitat funcional t'ha condicionat d'alguna manera també per ser gay o bisexual, vull dir, la comunitat LGTBI?
3: Sí, mira, això de les etiquetes, bueno, haig de dir que m'ho he pensat molt abans de venir aquí. I per si dir, bueno, primer si venia o no venia, si dir o no dir el meu nom, i finalment pues, he pensat que per què no, m'entens? I a part, jo crec que és una cosa que a mi m'hauria ajudat molt en el seu moment.
1: I també com a referent, potser hi ha gent que ho escolta i que l'estàs ajudant també.
3: Sí, precisament és un dels motius, també per mi mateix. No em vull empenedir quan sigui més gran de no haver fer una mica el que em doni la gana, respectant, però fent-me també respectar. I també és una cosa que ho he parlat a casa i per això estic aquí. Llavors, sí, respecte a les etiquetes, que sóc una mica... m'estava dispersant ara. Jo, o sigui, vaig començar sortint amb noies,
1: sí.
3: Després vaig descobrir el tema dels nois, vaig començar a sortir amb nois, després vaig tenir una frustració amb un noi, vaig dir això és...
1: No hi ha qui els aguanti, no?
3: Sí, exacte, i hòstia, no... que complicats que som, o de l'altra banda. Llavors vaig tornar amb noies i també a la universitat, després ja amb l'accident ja, vaig tornar amb les noies i de fet, i ara pues no, estic, m'agraden més els nois. Jo crec que parlant d'etiquetes, potser s'ha parlat del tema del terme heteroflexible. Jo crec que sóc homoflexible, saps? Tampoc em diria que sóc bisexual, perquè, bueno, crec que tinc més... m'agraden més els nois.
1: I llavors, com homoflexible,
3: sí,
1: diguéssim, de quina manera t'ha condicionat la teva vida tenir diversitat funcional? Que potser una persona que no sigui heteroflexible doncs sí, podria tenir aquesta condició.
3: O gay, o no. És igual. Sí,
1: sí, sí. Sí.
3: Doncs, bé, ja, sí que ja es dona molt valor a l'aspecte físic en el món gay, i en general, llavors sí que és una qüestió que potser tot això d'aquesta cultura de gimnàs, tot això, doncs evidentment, o en el meu cas no és el meu principal interès. Tampoc tinc les condicions, però crec que encara que de fet sí que estic anant al gimnàs una mica, però més per perquè també has de tenir energia per moure'm i per tenir una mica, cuidar-me també, però tot aquest tema d'anar al gimnàs cada dia i tot això, doncs no m'hi he vist mai, ni quan caminava amb els peus, diguem. I llavors, doncs amb això sí que a vegades hi ha una superficialitat que potser ens deixa al marge, però també he vist gent molt oberta i curiosa, fins i tot.
1: Que hi ha molts cercles, no? Jo sí, comentava amb no sé quin convidat que quan jo era més jove, volia ser com el gay típic, no? I després em vaig adonar que hi ha gent que li agrada tot tipus de persones, i potser no torna a ser musculat. També hi ha gent que li agraden gent més peluda, gent amb panxeta, el que sigui, no?
2: Tot el peix es despatxa, que diuen.
1: Exacte.
2: No?
1: Però això a mi m'ha costat també trobar-ho, adonar-me d'això.
3: Sí.
1: No?
3: Sí, no, i de fet, fins i tot em van arribar a parlar un dia d'algú dels devotés, no sé si heu sentit parlar d'això.
2: No.
3: Un dia en un bar se'm va acostar un tio de la meva edat, no sé, aleshores potser tenia 30 i alguna anys, i em va dir, escolta, a tu no et preocupa que se t'acosti algú pel fet d'anar en cadira de rodes? I jo dic, home, no, més aviat penso que sempre, bueno, aleshores ja havia vist que no, perquè sortosament he pogut seguir tenint relacions, he tingut parelles també, però vaig dir, pues no m'ho havia plantejat, i dic, més aviat sempre havia pensat que era més un fre, no? I diu, no, pues hi ha gent que li agrada pel tema de la, bueno, de la diferència, o hi ha molt de polèmica.
1: I tu has començat dient una cosa. Has parlat de la sensibilitat que pots tenir en els dits, i segurament això també, diguéssim que pots donar plaer a una altra persona amb més sensibilitat, potser que desenvolupes aquesta...
3: Bueno, sensibilitat en tot el cos, sensibilitat, vull dir, de donar i rebre, però no, jo crec que és una qüestió de vegades del tema de barreja, d'ajudar algú, o de veure que el pots protegir, o no sé, jo com a psicòleg també he volgut entendre això, i com a curiositat també, i no m'han sortit, però he vist que fins i tot hi ha gent que ha patit això. Vaig conèixer és que de fet al final em va dir, bueno, pues això passa perquè a mi em passa, saps? I jo deia, hòstia, pues no ho sabia. I em va dir que li costava dir-ho perquè s'havia sentit rebutjat i tal. I jo la veritat és que no tenia problema en parlar d'això, i ella em preguntava sobre temes de mobilitat i què podia fer i com em sentia, si necessitava ajuda per alguna cosa, no sé. I jo la veritat que li preguntava des de quan s'havia sentit així i tots aquests aspectes, perquè la trobava curiós, i vaig veure que era un noi que, bueno, al final doncs tenia com els seus morbos, no sé com dir-ho, però bueno, igual que a un altre li poden agradar els tatuatges o les noies roses o no sé, i sempre i quan hi hagi un respecte i una voluntat d'estimar l'altra persona, si hi ha els motius o l'atracció, pel que sigui, si estàs respectant i estimant l'altra persona i t'estàs fent respectar, jo crec que aquí els altres no s'hi han de ficar.
1: Aladí, tu creus que hi ha com, diguéssim, no sé, que està com molt amagada la sexualitat entre les persones que tenen diversitat funcional, sobretot per tot el conjunt de la societat, que a vegades com que s'invisibilitza aquesta realitat? Una persona amb diversitat funcional té una vida sexual i té les necessitats i les ganes que té una persona que no té aquesta diversitat funcional o que té una altra, no?
3: Sí, per descomptat, o sigui... jo crec que hi ha persones que es pensen que som com una mena de ficus o de plantes o de ninots o ens infantilitzen, no? També entenc que és pel desconeixement. També és un altre dels motius pels quals he vingut a fer aquesta entrevista. Jo quan vaig tenir l'accident, va haver-hi un... vaig estar a la Vall d'Hebron primer i després a l'Institut Goodman, i va sortir un congrés de sexualitat i discapacitat, aleshores, que es deia més, i vaig demanar, van recomanar per anar-hi, i vaig anar amb el meu pare. Va ser fort allò, perquè tampoc és que parléssim tant de sexualitat, però bueno, ell em va voler acompanyar, i a mi em va ajudar molt aquell congrés. Frases com la cadira la porta sota el cul, no al teu cap, perquè sovint és el que ens bloqueja més, no? I també segons l'actitud que tu prenguis envers això, també la gent et tracta, no? Si tu estàs segur, estàs tranquil i ho expliques les coses amb fent-te respectar, la gent et respecta. I també, bueno, fins i tot van dir, i ara veureu els vídeos. Nosaltres flipant quins vídeos, i efectivament doncs van sortir uns vídeos que de fet eren d'encara més enrere, com dels anys 60-70, doncs eren parelles, com es diuen ara... Bueno, d'una persona amb discapacitat i amb diversitat funcional, i una altra sense... Bueno, que també el tema de la capacitat, discapacitat i diversitat funcional també és un altre tema, perquè jo penso que tots, o sigui, jo tinc també moltes capacitats, i conec gent que camina que té algunes altres discapacitats que jo no voldria tenir i que no em canviaria per aquesta persona, per molt que pugui córrer i saltar, m'entens? Que també és una altra història, que sembla que sigui el pitjor del món, i és un aspecte que és negatiu, evidentment, en el cadira de rodes no és una cosa positiva, però no és l'única cosa. Hi ha moltes coses que sumen i resten o que et fan sentir bé o malament, i no totes es veuen, no? Bueno, aquest seria un altre debat. I en aquest vídeo, doncs, el veure persones, no?, i relacions entre doncs, això, un noi en cadira, un noi amb tetrapleja, un noi amb paraplegia, una noia amb... tenia també una altra lesió, fins i tot de coses que no havia vist abans, doncs va ajudar més que moltes xerrades. I en aquest sentit, però clar, són coses que la gent no hi veu, si no t'hi fiques. Llavors, és un altre motiu, no sé, un programa com aquest, doncs el pot escoltar, no és un programa específicament sobre la diversitat funcional, llavors està bé que la gent escolti que sí, que podem tenir relacions sexuals, que les tenim, que ens agrada tenir-les, que la sexualitat va més enllà de l'acte de la... Bueno, allà, per exemple, en el Congrés es parlava que tenim en general la societat, que som una societat penetrocèntrica, no sé què, i que realment la sexualitat... Tot, per exemple, estic molt en contra del concepte de preàmbuls. Els preàmbuls és part de la sexualitat, no són preàmbuls. Preàmbuls de què? Tot el que sigui disfrutar, relacionar-te, estimar-te, saps? Paraules, petons, carícies... mirades, tot això també pot formar part de la sexualitat, i a vegades una relació comuna directa i simple doncs potser et pot omplir o no, i l'important és com et sentis i com et facis sentir, no la manera de com ho facis sentir.
1: Xavier, recordem que tu vas conèixer a l'Aladi per escriure aquesta obra de teatre, Amor Particular. Què et va ensenyar o què és el que més et va sorprendre d'ell?
2: Primer de tot, he d'agrair-li tota l'ajuda que em va donar, tot el que em va explicar, i com es va obrir a nivell personal i anant a casa seva i veure el seu dia a dia. Però si jo ja vinc del món de l'educació especial, vinc del món de les discapacitats, vinc del món de la diferència... o del que no és normal, o de la mala entesa normalitat, també a vegades, ella em va ensenyar que les persones són persones i no hem de veure una cadira de rodes, no hem de veure un bastó blanc, no hem de veure... hem de veure la persona, hem de mirar-la tal qual i hem de...
1: Però a vegades en aquesta societat costa molt això, i no parlo per la cadira de rodes, sinó per moltes coses.
2: En general, qualsevol diferència, o tot el que s'allunya del que som nosaltres, que ens pensem que estem dintre d'una normalitat, i repeteixo, una mala entesa normalitat, ens allunya d'altres persones i ens allunya d'altres possibilitats de conèixer vides diferents i compartir vides diferents. Uh-huh. I tot està ben vist, tot hauria d'estar ben vist, i tot és acceptable. I ja des de la mala entesa discapacitat, perquè hi ha moltes capacitats, i si ens comencem a mirar per nosaltres mateixos, tenim discapacitats nosaltres també.
1: Tots.
2: Tots, mm-hmm. Tots tenim discapacitats. El que passa que n'hi ha que es veuen molt més. Per què? Perquè és una cadira de rodes, perquè és un bastó, o perquè són unes ulleres fosques, o perquè és un síndrome X.
3: Mm-hmm. Jo, amb aquest tema aquest que dins del món, o sigui, jo veig... Fa poc també vaig tenir una conversa d'una persona que també té un... Bueno, ell defensava el concepte de discapacitat també per un tema de que dificulta l'autonomia en un grau, i per això doncs calen com uns recursos que si no tens aquest reconeixement no se't poden donar. Llavors, jo defenso també el tema de diversitat funcional, que tots som diversos, o com estàvem dient ara, i ho defenso també, tots tenim capacitats i discapacitats, però llavors potser el concepte de posar aquest nom de discapacitat o de diversitat funcional, jo ho veig més tant per no posar l'accent en la manca d'una capacitat, no? I encara menys quan es parla de un discapacitat, no. És una persona amb discapacitat, i seria un home amb una discapacitat física, fins i tot s'hauria d'afegir. Però sí, m'agrada posar el tema de la diversitat funcional més en quant a que funcionem de manera diferent, i clar, tots funcionem de manera diferent, val, però per què poses l'accent en aquesta persona en quant a que té una discapacitat o que té una diversitat funcional? Perquè, clar, aquest grau de discapacitat o de diversitat funcional afecta físicament d'una manera que jo, en el meu cas, és que no em puc aixecar del llit sol. Uh-huh. Necessito un assistent personal que m'ajudi per aixecar-me, per tot és, el que és la dutxa i vestir-me, perquè tinc una dificultat en els braços també, cosa que tinc altres amics que mouen del tot bé els braços, bueno, millor que vosaltres potser, perquè ho fan tot amb els braços, i no necessiten aquesta ajuda, però que tenen altres dificultats, que per exemple si hi ha unes escales, o sigui, necessites o unes ajudes tècniques a casa, i que per això doncs persones que potser no poden treballar, o perquè la discapacitat és el grau, o la diversitat és més gran, o el que sigui, doncs poden rebre una pensió que també necessiten per estar en igualtat de condicions. Llavors entenc que es defensi aquest grau, i aquesta és una mica la diferència, que
2: és una mica una etiqueta burocràtica.
3: Sí.
2: No volem etiquetes, sí, però burocràticament necessitem aquestes etiquetes.
3: Categoritzar-ho, clar.
2: Sí, perquè hi hagin ajudes,
3: sí,
2: i perquè hi hagi un reconeixement.
3: Ah, exacte.
2: En aquest sentit.
3: Sí.
2: I amb el que deia ell, en el seu cas necessiten una persona que l'ajudi.
3: Mm-hmm.
2: A l'obra de teatre també passa això, en aquesta parella, mm-hmm, que estava dient, en el Màrius i l'Uri.
0: Que entren en joc una tercera persona.
2: Entra en joc una tercera persona, que és un cuidador.
3: És...
2: Perdona, sé que no t'agrada la paraula cuidador, se m'ha escapat.
3: No passa, no,
2: perquè és veritat.
0: Hem d'aprendre tots,
2: No, sí, són persones que necessiteu, sí, que us cuidin, necessiteu persones que us ajudin.
0: Ah, ajudador, podem dir-ho, no?
3: No, t'explico. No, la diferència és que jo també he après, de fet,
0: Sí, sí, i a mi, jo sempre m'ho miro, perquè
2: m'ho has explicat l'altre dia i se m'ha escapat la paraula cuidador, i no anava per aquí.
3: No, ja la seguim, no, perquè la història que jo he llegit l'obra de teatre i és molt interessant, i a part... molt, molt rica, perquè, bueno, ara en parlem. No, simplement la diferència, jo en l'obra que vaig actuar també es parlava, era molt reivindicativa. Un cuidador, diguem, és quan la pròpia persona a la que cuida no pot prendre les seves decisions, perquè potser doncs té un Alzheimer o té, mm-hmm, m'entens? Llavors algú ha de prendre les decisions per ell. Per això el cuida, m'entens? I en canvi, en el meu cas, és un assistent personal, perquè jo prenc les meves decisions i aquesta persona assisteix en allò que jo no puc fer pel meu compte, però que jo decideixo fer.
2: I aquest és el cas de l'Àxel, sí, que entra en joc en aquesta parella, que és un noi jove, de generacions diferents, un noi de 20 i poc anys que acaba d'acabar la carrera de fisioterapeuta, que està buscant feina, i entra en contraposició en aquesta parella de més de 50 anys, en què hi ha una persona que necessita una ajuda diària i ajudar-lo a fer uns exercicis,
0: i que entra en la seva intimitat també.
2: I entra a la seva intimitat, i no deixem de pensar que entra en una parella que està tocada per una falta de comunicació, i el Màrius, que és el protagonista, que és la persona que ha tingut la tetraplegia, la lesió, ja havia plantejat a la seva parella de dir: mira, jo potser no podré tornar a funcionar bé, potser el que teníem no t'ho podré tornar a donar, busca't la vida, fem una parella oberta, i no passa res.
3: També per una manca d'informació del propi Màrius, que és el que pensàvem. I el que jo pensava fins que va anar al Congrés, per exemple.
2: Clar, és
3: però
2: bueno,
3: és el que pensa el personatge.
2: No podré tornar a fer això, tu, sí, viu la teva vida, som parella, però tu fes la teva vida. I aquí entra en joc aquesta tercera persona,
0: mm-hmm,
2: i aquí ho deixo.
0: A part, a veure si torneu a fer...
2: Sembla, no és el que passa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs a veure si en un futur podem tornar a veure aquesta obra molt particular.
2: La veritat és que estaria bé que... Avui estava rellegint, es va publicar, bueno, vaig guanyar premi, mm-hmm, fa 4 anys amb aquesta obra, el Premi Saó de Ponent de Mollerussa, es va poder publicar amb un pròleg del Sergi Balbel, i avui rellegia el seu pròleg, i deia que potser que més que el món particular s'hauria de dir amor valent.
0: Mm-hmm. Doncs és una possibilitat d'evolucionar aquesta obra cap a aquest altre nom. Se'ns acaba el temps, portem més de 30 minuts ja aquí parlant.
3: Sí.
0: Vigues, Gavi.
3: Comentar. Bueno, el tema de l'amor valent, també, però valent per què?
2: Valent per què? Perquè estem en una societat que... Ja.
3: Bueno, sí, podria ser valent
2: que,
3: també
2: que
3: pel tema
2: de... etiquetes.
3: Pel tema de l'edat, també.
2: Bueno, per l'edat, sí, són dues persones de dues, sí, generacions diferents... Va.
3: Bueno, i pel tema d'aventurar-se en una cosa que
2: es coneix. Un noi jove de 20 i pocs anys, un noi de
3: 50,
2: de i, també, 50 i tants, amb un tipus de relació, sí, desconeguda pels dos.
3: Sí, bueno, en aquest sentit,
2: estic,
3: sí,
2: donant masses pistes i la, sí, gent no sé si voldrà veure la teatre després.
3: No, ho deia més que res que no és... Que no, que no s'ha de veure com a valent, o per exemple quan hi ha una parella que un dels dos té una lesió, doncs a vegades es veu com a heroic, mm-hmm, la parella, la nòvia, el nòvio,
0: i no sé
3: que
0: si... sigui,
3: i no
0: està
3: s'ha de veure
0: vol, així. Està amb aquesta persona.
3: Ah, exacte, i perquè hi ha un amor, i bueno, és que si no es volgués, per les dues bandes
2: el quart personatge de l'obra de teatre, que és la germana d'ell, diu que si una cosa val la pena, encara que no sigui fàcil,
3: exacte,
2: s'ha de fer.
3: Mm-hmm. Sí.
2: Per no penedir-te després de no haver-ho intentat. Per tant, si val la pena, val la pena tirar endavant i anar
3: per totes. Exacte, sí. Segurament és valent davant dels altres. Jo volia comentar que tota la meva història,
2: he venido a hablar de mi libro.
3: Bueno, vaig escriure un llibre sobre això, perquè... No, però és cert que, igual que a mi m'hauria agradat conèixer altres històries abans, jo en el seu moment també sóc una persona molt curiosa i m'agrada compartir coses que aprenc i aprendre dels altres. Llavors, el que estava vivint, ho estava vivint com de dos maneres. D'una banda, patint la transformació en mutante, diguem, bueno, l'humor negre també s'accentua, però també com una experimentació de dir, uau, no m'havia plantejat com era. Quan veus una persona en cadira de rodes, sempre ha generat, i alguns potser és de naixement, però molts igual eren com vosaltres, i de cop i volta hi ha una transformació, un viatge, potser és molt romàntic dir que és un viatge, però sí, és un viatge, és un mal viatge, tot i que després doncs pots sortir d'allà i reforçat segons com, i a nivell d'autoestima.
0: I vas escriure un llibre. Com s'anomena aquell llibre?
3: El llibre es diu El tercer dia, Caminando sobre ruedas.
0: I de què va aquest llibre?
3: I està a Amazon. I el llibre...
0: Acabaràs dient l'adreça exacta, www.amazon.com, no sé què.
3: Bueno, no, i aquest llibre comença amb el meu darrer viatge en moto. Uh-huh. I és autobiogràfic. Vaig explicar, doncs, una mica fil per randa, doncs, el que estava sentint en aquell moment, però, sembla que és com una mica novel·lat.
2: Val la pena llegir-lo, jo l'he llegit, i la veritat és que val la pena descobrir aquesta història, aquesta vida.
3: Gràcies.
2: Aquesta teva vida.
3: Sí,
2: igual que val la pena que es pogués fer l'obra de teatre i poder-la anar a veure, perquè la gent conegui aquestes noves...
0: Es visibilitza realitats, no?
2: Exacte.
0: I trencar també estigmes de moltes persones.
2: Totalment d'acord. El que no es veu sembla que no existeixi.
0: Sí, o que no coneguis, no? No està dintre del meu cercle, sembla que no... Et sorprèn,
3: correcte,
0: existe,
3: sí.
0: Esto? Pues sí, sí que existe, ¿no?
3: Sí, existimos. I vam més enllà de passejar pel carrer.
0: Doncs, Ladi Herranz, un plaer haver-te conegut, un plaer que hagis vingut, que hagis explicat la teva història, i espero que aquest programa, com quedarà a internet, també quedarà allà com a podcast, qualsevol persona que ho necessiti també pugui escoltar i siguis un referent per
3: moltes
0: a aquestes
3: gràcies.
0: Persones.
3: Doncs espero que sí que serveixi i que vagi tot molt bé. I gràcies igualment per la invitació, i encantat de conèixer-vos també, de conèixer.
0: I Xavier Sanoi, també moltíssimes gràcies per venir un altre cop aquí al Plurals i Singulars.
2: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Continuem aquí, a Ràdio 4.

0: proper dilluns 29 de juny a les 8 tenim una cita al Teatre Borràs perquè la Xaron fa 50 anys i fa una celebració, una, diguéssim, com una especial, no? Una obra que s'anomena 50 no són nada. Tenim a la Xaron aquí. Xaron, molt bona nit.
1: Bona nit, estic feliç d'estar aquí i de complir 50.
0: 50 anys, s'assegura que compleixes 50 anys.
1: És que clar, amb això de l'edat, molta gent, allò, lo típic de no s'ha de dir, perquè tal, perquè estàs molt bé, perquè tal, però si l'hem de dir, perquè a més estem aquí, estem amb salut, estem feliços, vull dir, jo em sento exactament igual que quan tenia 20 anys, o sigui, la mateixa energia. Ara vinc de

0: treballar 3 dies seguits que quasi no he dormit i m'he anat a fer una classe de pilates i feliç de la vida. Vull dir que, no sé, que hem de celebrar això. Hem de celebrar els anys, no?
1: És que 50 anys no se celebren cada dia.
0: No, clar, ni I 51.
1: Més, no, però 50 més és com més rodó, no? Sí, però és mig segle.
0: Bueno, és que canvies de número i sempre, no?, queda aquella cosa de dir, ai, entro en otra època de
1: mig,
0: mi vida.
1: Mig,
0: no?
1: Mig canvies de número, però també estàs a la meitat del segle, ja.
0: Doncs sí, home, si visquéssim...
1: Fa mig segle que estàs en aquest món, tu.
0: Totalment, totalment. Home, i abans la gent, doncs, l'esperança de vida era una altra, però ara ja estem veient molta gent que arriba als 90 i pico, no? Mm-hmm. I que abans et deia, no?, la meva mare aquest any farà 91 anys i està estupenda, la tia, una Géminis, que és una jabata, no? I viu sola i s'ho fa tot sola i això jo ho veig i penso, ostres, quina enveja, no? I que bé. Però la cosa està, doncs, en cuidar-se, en tenir una mica de sentit comú a la vida i d'aprofitar els moments que arriben per ser feliç, perquè si un viu amargat, doncs suposo que són menys anys, no? Però no, jo estic encantat d'arribar amb aquesta meitat de segle.
1: Com han estat aquests 50 anys?
0: Doncs,
1: com, ara que ja estàs a aquesta cinquantena, com recordes les 5 dècades?
0: Doncs mira, jo és que sempre he sigut una persona molt tranquil·la. I jo, d'ençà que vaig sortir de l'escola de teatre, jo vaig començar amb els 14 anys a fer teatre i amb els 18 tenia la meva primera companyia professional on, bueno, anàvem per tot Espanya, vam sortir... Me'n recordo que amb 18 anys estava a Berlín actuant amb un espectacle que fèiem, i jo anàvem amb un diccionari a la furgoneta aprenent-me algunes paraules per improvisar, perquè a més el que fèiem era improvisar. El director d'aquella companyia, que es deia Les Calígules, era un dels actors de La Cubana i, lògicament, bevíem molt del que era la companyia, no?, de La Cubana. I nosaltres, doncs, bueno, ens vam, com es diu normalment així una mica vulgar, nos pelamos el culo en la carretera, perquè vam anar tot arreu. I allà va ser una molt bona escola, la primera vegada que comencem a voltar i a actuar per tot arreu. Jo, per mi, va ser l'escola real. No?
1: Perquè la Sharon quan neix? Perquè, clar,
0: la Sharon neix...
1: Quan tu neixes? Quan neix el Cristóbal?
0: No. La Sharon realment neix molt més tard. És quan, justament, aquesta companyia, que vam estar a prop de 6 anys, crec, o així, voltant i treballant, doncs mor, perquè és molt complicat, de vegades, mantenir una companyia de teatre quan no tens ajudes i tal, i és totalment... t'has de produir tu, no?, autoproducció, doncs és complicat. I llavors, en aquest moment, que jo crec que tenia uns 25 o por ahí, cadascú comença a fer la seva, no? Hi ha alguns actors de la companyia que marxen a Madrid, perquè és allà on podran aconseguir ser actors i tal, d'altres que tenien altres feines, i llavors tornen a la seva feina. I jo vaig decidir quedar-me aquí, dic, jo em quedo a casa i si he de fer alguna cosa, doncs per què no fer-la des d'aquí, des de casa? I com jo era molt fan i ja havia conegut una miqueta tot el fenomen transformisme, no?, el paral·lel, els grans noms i tal, i tot això, a mi això em feia molt respecte, però em van donar una oportunitat d'actuar en un lloc amb un personatge, perquè vaig veure un espectacle d'una drag americana que es deia Sherry Vine, i que era meravellosa, i jo vaig dir, ostres, doncs, per què jo no em monto alguna cosa així, no? Perquè era o muntar-me jo sol alguna cosa, o començar de nou amb una altra companyia, intentar fer, i era molt complicat. I va ser aquí on vaig fer una prova per un restaurant que es deia La Diva, que estava...
1: Carrer Aribau, potser?
0: Diputació en Villarroel. Vaig fer la prova, em van dir, doncs, aquest cap de setmana comences, i allà va néixer la Sharon, i després, doncs, lògicament, amb els anys hem anat evolucionant, i mai m'hagués imaginat, quan jo tenia aquella edat i començava a fer transformisme, que jo què sé, doncs, que acabaria gravant un dueto amb Tiziano Ferro com a Sharon. O sigui, és que ha sigut molt, molt boig aquests 50 anys.
1: Per què el nom de Sharon?
0: Doncs mira, Sharon a mi m'agradava, era un nom que no era molt, en aquell moment no era tan comú, llavors a mi m'agrada molt l'actriu, ja de molt jovenet, i a més jo tenia una companya de classe que es deia Sharon, quan érem petits, que no hi havia, doncs, aquesta multiculturalitat que tenim ara, jo me recordo que era molt peque i va arribar la Sharon, que era una nena filipina, i a mi, clar, no havia vist mai no estem tan acostumats com ara, no? I jo no havia vist mai una noia filipina, i jo pensava, ostres, és guapíssima, és diferent a la resta, i em vaig agafar aquest nom justament perquè me'n recordava d'aquella sensació de pensar que hi havia algú que era diferent a la resta, no? Uh-huh. El vaig afrancessar perquè el Chagón. Perquè en aquell moment jo estava amb una parella que era un noi de França i ella em va donar la idea, em va dir per què no lo coges un poco más francés, sea diferente, i per això va sortir el Chagón, no?
1: Però en aquell moment el món drac no és com el d'ara. Tu abans has fet referència també al món del paral·lel, sí, al travestisme d'aquella època, que tampoc és com el d'ara ni com la Chagón. No,
0: que va, clar, perquè evoluciona. Jo me'n recordo estar a l'escola de teatre i venia el Pirondello, perquè a l'escola cada setmana venia un artista de diferents disciplines, no? I el Pirondello venia a explicar-me una mica la seva trajectòria i com li havia anat, no? I jo ho veia i veia els vídeos, perquè llavors me'n recordo que a la 2 de Televisió mm-hmm. Espanyola doncs, sortien imatges del paral·lel i tal, i jo el veia fer de Marlene Dietrich, per exemple, no? De Edith Piaf, i deia, ostres, això és un superart. O sigui, una persona que tinc aquí davant que no té res a veure amb el que estic veient a l'escenari, perquè ha aconseguit totalment adaptar-se amb els seus moviments, la manera de moure la boca, el maquillatge, la perruqueria, tal. I a més eren artistes complets, no? No eren només actors, s'ho feien tot, la perruqueria, el maquillatge, el vestuari, el tal. O sigui, ells decidien, mm-hmm. no? com volien fer la seva proposta artística sobre un escenari, i això m'agradava molt, perquè això em permetia ser el meu propi jefe. Mm-hmm. Jo decidia què volia cantar, què volia dir en un monòleg, com volia vestir, i això, aquesta llibertat a mi m'agradava molt, no? Venia d'una companyia on tothom havia de decidir, on cadascú amb la seva feina, el que havien de fer sobre un escenari. I aquesta llibertat a mi em va enganxar.
1: Em va cautivar, i sí. Va néixer a la Chagón cap a quin any? Aproximadament,
0: doncs,
1: jo soc 2000,
0: fatal, no? Per les dates, però farà uns 25 anys o per any.
1: Cap a l'any 2000,
0: més o menys.
1: 2001, sí. I al principi vas tenir...
0: No, una mica abans. Una mica abans. Sí, perquè vam fer allò de... Vaig estar a Transequis quan vam fer allò d'Eurovisió i tal, i això crec que vam treure l'àlbum i era l'any 2000. O sigui que potser va ser el 90... No, 98, per ahí, sí.
1: A finals del segle passat.
0: Sí, a finals del segle passat.
1: A finals del segle passat va ser quan va néixer la Chagón.
0: Exacte.
1: I des de llavors has tingut com punts a la carrera de persona, hi ha com punts claus, no? En els que hi ha com un canvi de tendència.
0: Sí.
1: O que en els que sempre em marca... Quins són aquests punts? Crec que, òbviament, Drapreis a Espanya, no? Però abans també.
0: Sí.
1: Apareixer a TV3, a...
0: Sí, perquè a més
1: el cor de la ciutat, si no m'equivoco.
0: El cor de la ciutat. Vull dir que...
1: Per una visibilitat per tot Catalunya. Va ser la primera drac catalana coneguda.
0: Sí, real, real. A més, hi havia un canal de música on fèiem també...
1: Que era Flash TV.
0: Flash TV, on fèiem programes i on van començar a tenir una finestra. Mm-hmm. O sigui, quan encara aquest tipus d'art, no, de transformisme, de drac, encara quasi no era tan mainstream com és ara, no? Però sí que en aquell moment jo me'n recordo que també pel·lícules com Priscila,
1: sí.
0: Reina del Desierto, van arribar per canviar totalment l'estètica del drac. O sigui, fins a aquell moment el drac era una mica transformisme, no? Que a mi m'encantava, que era la imitació de grans artistes, no? De Lola Flores, de Barbara Streisand, de Liza Minnelli. I això ara s'ha perdut una miqueta, perquè en arribar a Priscila, ostres, la drac d'una imatge totalment trencadora, no? Vestida amb un vestit de sandàlies i amb uns cascos de colors, doncs és el que va començar també a canviar, a fer evolucionar, diguem, mm-hmm. aquest art, no? I llavors van començar a sortir les dracs que feien imatge, només. Ja no havies d'imitar cap personatge, ni havies d'estudiar res, tu et feies un lookazo i podies treballar a discoteques i a molts llocs només amb aquesta imatge, no? Llavors, aquí va començar també a canviar bastant. Jo em vaig mantenir fidel una mica al personatge i a mi m'agradava molt, perquè ja venia del teatre, la interpretació i tal, i em van veure amb aquell canal, amb Flash TV, i em van trucar per fer una audició. Vaig fer dos capítols al cor de la ciutat, i quan es van emetre em van trucar i em van dir, escolta, agradant molt el teu personatge, voldries que l'allarguéssim? I dic, home, i tant. i vaig tenir un pis i tot a la sèrie. O sigui, el meu personatge ja tenia pis.
1: Va tenir decorat propi.
0: Decorat propi, o sigui...
1: I escolta, que mira que els pisos són cars, eh? I avui en dia, amb la crisi habitacional que tenim, doncs ella va tenir un pis al cor de la ciutat.
0: Exactament. Abans era més accessible. Que jo vaig arribar al pis, me'n recordo el dia de gravació que estava al meu pis, i jo deia, com no, jo el vull... jo vull viure...

0: exemple, anar a alguns llocs i veure dracs que de sobte fan el Soy lo prohibido, per exemple, no? Que era una cançó que mai havia fet ningú. Jo me'n recordo que la vaig veure amb Almodóvar, amb el tràiler per Amantes de lo prohibido, com la feia la Vivi Anderson en aquell moment, no? La Viviana Fernández, i jo sóc molt fan, no? d'aquest tipus de música. I va ser també un puntazo, perquè va ser la primera gala, la que va tenir més audiència, la vaig guanyar, vaig sortir a tot arreu, i va ser una mica una locura aquell moment.
1: Drag Race Espanya, que la
0: Drag Race
1: vas
0: Espanya.
1: guanyar, segona edició. Estem parlant
0: Sí.
1: d'un programa que a nivell internacional
0: Sí.
1: és la bomba, i a Espanya també, vull dir.
0: Sí, és el que
1: I
0: em va...
1: van donar el premi també com a referent en la segona edició. Ostres, una persona...
0: Sí. Sí, no, no, va ser molt, molt maco. Jo m'ho vaig passar molt bé, jo no vaig patir gens, no? Que hi ha molta gent que explica, ui, que dins, lo passes molt mal, tal. També és veritat que la primera i la segona edició va tenir una direcció diferent a la que està tenint ara, i això és inherent que el director també posa una mica el seu segell, no? I jo m'ho vaig passar molt bé, va ser meravellós, i em va obrir les portes al món, diguéssim, no? Perquè la gent que et comença a seguir a les xarxes socials, comença a parlar amb gent de tot arreu, gent de Chicago, de Japó, que et segueixen i que venen a veure,
1: que
0: no?
1: Perquè els programes d'Espanya també es poden veure a tot el món,
0: a tot
1: no?
0: arreu, sí,
1: i hi ha
0: sí,
1: gent
0: sí.
1: que segueix el Drag Race a tot el planeta, a totes les versions, a totes les franquícies, crec que s'anomenen.
0: Clar, perquè hi ha un canal que és de pagament, no? com quasi tot ara, que és el WoW Presents, que no, el WoW Presents Plus, que és el canal on estan totes les franquícies. Llavors, els que són fans d'aquest programa
1: ho veuen tot,
0: paguen, tenen com un Netflix, diguem,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: I allà es fiquen i veuen tot. I a més ja tenen altres programes i tal, però sempre tot cap al món drag. I és una productora que funciona moltíssim, que tot el que fan es converteix en or, no? I jo sempre dic, ostres, per què no s'arrisquen més, no? En aquest país de vegades a fer coses en obert, que tinguin més a veure amb el drag, amb el transformisme, perquè és un nou art, és un art que està una mica oblidat de cara que estiguessin sempre doncs, als
1: I,
0: cabarets,
1: i
0: als bars.
1: I que Barcelona també ha estat una cuna, no?
0: Total,
1: Catalunya, del transformisme.
0: Total, totalment, no? O sigui, d'ençà de la història de l'Ocaña, no? Que jo crec que tothom la tenim al cap i hem tingut mestres del cabaret i del transformisme, no? La Belle Époque amb la Dolly Van Dol, per exemple, el Pavlovski, no? Per mi és un gran referent, la senyora Pavlovski, que era la senyora Pavlovski. Jo m'anava a veure els seus espectacles i era un màster. Veure un espectacle de Pavlovski era un màster per mi. I jo m'he nutrit una mica de tot això, no? De tot el que he vist de quan era més jove, d'aquests grans, per mi. Tots em preguntaven, quan tornes a actuar a Barcelona? Quan podem venir a veure't a Barcelona? I els hi vaig dir, ostres, mira, jo crec que fins després de l'estiu no estrenarem espectacle nou. No, no pot ser, has de fer alguna cosa abans. Dic, bueno, està el Pride, que estarem com cada any presentant. I, no, però un espectacle... I va ser tant que amb l'Òscar, no, que és amb el meu productor, amb el que fem tot, em va dir, doncs escolta, fes un concert, fes una festa, doncs que vingui qui vulgui i cantem i ballem i ens ho passem bé i tu tens una manera de connectar amb la gent també que és molt maca i aquesta gent t'ho està demanant, doncs fem-ho, provem. I vaig dir, ostres, doncs vinga, va. Fem-ho i triem una data especial, no, que és el 29 de juny, el 28 de juny celebrem el Pride, tot i que aquí a Barcelona ho farem al juliol, no? però la data realment és el 28. Llavors ens semblava que era com...
1: El dia d'orgull LGTBI.
0: Exacte. A més trec nou single, que sortirà el 28 de juny, i fem aquest concert el 29.
1: Ai, que hauràs de tornar a venir a
0: doncs
1: presentar
0: venim,
1: el single.
0: Clar que sí, clar que sí. Un single que em produeix l'Àlex Barroso, com sempre, que és amb el que treballo, i és meravellós. I vam dir, doncs vinga, fem-ho, i va anar creixent la cosa, perquè tinc molts convidats, que tampoc vull desvetllar perquè també seran sorpresa, però vindran a cantar amb mi, vindran a estar amb mi a l'escenari, recordarem...
1: Seràs tu cantant i altres persones.
0: Exacte, sí. Però jo també, jo sobretot cantaré molt amb la banda, perquè tinc una banda...
1: Ets el protagonista del complet.
0: És que tinc una banda meravellosa i és la primera vegada que estrenem amb aquesta banda, no? És una cosa que estem fent també per anar per tot arreu i fer música dels 70, dels 80, i tinc una banda de músics quasi jubilats, que jo ja ho dic, quan estem a l'escenari, dic que entre tots fem 300. 300 anys.
1: Va sumant, no? Si cada un té 50, imagina't.
0: Vamos, tenim més proves mèdiques que assajos, ja et dic, o sigui, és meravellós. I toquen divinamente. I res, doncs tocarem els temes que ens agraden, els temes que d'alguna manera han sigut especials a la nostra vida. I molta gent jo crec que connectarà justament per això, no? Perquè

0: és música que tothom coneix, que tothom ha ballat, que és una cançó que segurament va estar a la teva vida en algun moment molt especial i recordarem doncs absolutament tot, des del moment que vam viure a l'EGB, els primers balls que vam tenir amb el noi i la noia que ens agradava... O...
1: Hi haurà gent que dirà, què és això de l'EGB?
0: Clar, l'EGB, ai, madre mia. Però bueno, els hi explicarem el que és l'EGB.
1: Faran una classe d'història, amb aquests 50 no són nada.
0: Exacte, exacte. O sigui que serà un divertimento. És una cosa que... Hi ha molta gent que em diu, ho portaràs a... No, o sigui, serà una...
1: És un dia.
0: És un dia.
1: És que, a veure, els cumples se celebren un cop.
0: Sí.
1: Un dia.
0: Sí.
1: Hi ha gent que ho fa amb la família, després amb els amics, però la festa a festa és un cop.
0: Exacte.
1: I doncs és la festa...
0: Exacte, farem la festa d'aquests 50 i hi haurà moltes sorpreses i espectacle nou per després de l'estiu.
1: Doncs 50 anys, recordem la data, el dilluns 29 de juny a les 8 del vespre al Teatre Borràs. Aquells que vulguin venir, on poden comprar les entrades?
0: Doncs a la web del Teatre Borràs, per exemple. Jo també al meu Instagram, que és Hello Sharon, quan entres a la biografia hi ha un enllaç que pots entrar directament. I si no, poses al Google Teatre Borràs, Sharon, i et surt directament. Mm-hmm. O sigui, allà es poden comprar les entrades perfectament, o sigui que... Cap problema. Jo volia fer un recital, jo deia, jo sóc molt fan, per exemple, de Barbara Streisand, i deia, va, farem un recital, però no me sale.
1: No me petardo.
0: No, és que somos muy rockeritos.
1: I no pots dir algú que vingui segur, ja per part...
0: Vaig amb una banda de rock, o sea, és que...
1: Banda de rock?
0: Sí, clar, és que al final...
1: Bueno, tu ets així.
0: Nada que ver con el momento Barbara. Però això ho faré en algun moment. Algú que vingui... Doncs mira, hi ha un moment a la meva vida que fem una websèrie que es diu Cariño, hay alguien ahí, i amb una drag d'aquí de Barcelona que és meravellosa, que és l'Ecstasis Liquid, i vam fer el single i recordarem alguns dels millors moments d'aquesta sèrie i farem alguna cosa també amb ella. Tinc convidats forts.
1: Uau.
0: I molt
1: hasta
0: guai.
1: Hasta ahí puedo leer.
0: Sí.
1: Bueno, pues
0: és que
1: nada.
0: No vull dir... O sigui, això és una sorpresa per tothom que vingui, m'estimo més, doncs, això, que sigui una sorpresa.
1: Doncs, escolta, vindrem per conèixer aquestes sorpreses en directe, en viu, i per celebrar amb tu aquests 50 anys.
0: Que bé.
1: Recordem, 50 no són nada, el dilluns 29 de juny, després del Dia d'Orgull LGTBI, a les 8 del vespre, al Teatre Borràs. Sharon, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: A vosaltres sempre, gràcies.
1: Doncs fins aquí el Plurals i Singulars. Tornem diumenge vinent, per cert, Dia de l'Orgull LGTBI, i ho farem amb una entrevista, podem dir que sorpresa. La guardem per la setmana que ve, perquè així la pugueu escoltar, una entrevista més exclusiva en aquest programa. Hem estat la Mònica Redruejo, els controls tècnics, i qui us va parlar, Quim Esteban. Molt bona setmana. Adéu.

0: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4. Vida verda. Monogràfics d'actualitat climàtica.
2: Aquesta és una edició sonora per fer-vos preguntes, però sobretot per trobar respostes per les situacions que ara ens interpel·len i qüestionen el model de vida actual. I què hi ha millor que la terra, que l'agricultura? Per saber-ho, aquest és un monogràfic destinat a l'agricultura regenerativa.